allò que creiem que són i que potser, en realitat, no van ser tant. Com es va crear aquesta imatge? Com s'ha anat reproduint al llarg del temps? Quina forma adopta la fascinació pel món dels samurais, el cinema, la literatura, el manga o els videojocs? Intentarem donar resposta a aquestes preguntes i moltes més al llarg del programa. Benvinguts al món dels samurais. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar i La Xarxa. Aquesta setmana, programa 515, per parlar dels samurais a la cultura popular, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, amb el nostre equip habitual, Albert Torretxe, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Albert d'Abril, benvingut.
2: Com anem?
0: I ens acompanyen molt especialment el Jonathan López Vera i l'Oriol Estrada. El Jonathan és doctor en història japonesa, professor d'universitat, divulgador, autor del llibre Història de los Samurais i altres, i col·laborador del programa El Condensador de Fluzo, de Televisió Espanyola. I l'Oriol és divulgador de cultura asiàtica, assessor de continguts del Manga Barcelona, fundador d'Espai de Luma, director del documental Llum, Foc, Destrucció, que podeu veure al 3CAT. Benvinguts.
3: Moltes gràcies.
0: La primera pregunta és obligada. La imatge que tenim dels samurais dins la cultura popular es correspon a la realitat del que van ser o està molt distorsionada?
4: No es correspon gaire. A veure, es correspon, sí, són samurais, o sigui, vull dir, no és que no tingui res a veure, no?
1: Eren senyores en perruca.
4: Exacte, sí, sí, sí. No, no és això, però sí que és veritat que el que es coneix és només una part, i una part molt, molt romantitzada, molt mitificada, on hi ha també una narrativa ja creada per interessos polítics en certs moments i tal, que ha anat quallant i que ha anat sent reforçada una mica doncs, per tota la cultura popular, doncs perquè és més atractiva la part mitificada i romàntica, no?, que no la realitat. I llavors doncs, els videojocs, les pel·lícules, les sèries, els mangas, etc., veuen el 95% d'aquesta part romantitzada.
3: No, jo us afegiria, o sigui, jo us diria que és una mica més fidel del que a priori sembla, però són bastant idiotes i no ho hem entès. Ja desenvoluparé això més endavant.
4: Fantàstic.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
6: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem aquest programa avui amb l'estudi al complet, 5 persones. Feia molt temps que no teníem l'estudi d'en ple de persones i a més comentar que l'Oriol ens porta el llibre que ha escrit també amb el Jonathan, Samurai Pop, entre la història i la cultura popular, que ja podeu disposar d'ell.
1: Sí, sí, fa temps.
0: Vale, fa temps, eh? Per tant, si el programa d'avui us agrada, ja sabeu, podeu aprofundir sempre doncs, amb la compra d'aquest llibre, que segurament estarà super, super bé. Comencem el programa. Ara ens deies ara amb la pregunta que ens volies, no sé, ampliar... Ens has deixat, no sé, una mica al principi, ja d'entrada.
1: Sí, perquè quan vam començar a fer el llibre, que tu primer penses una mica en aquesta imatge que tenim dels samurais, no? I si us pregunto a vosaltres quina imatge teniu del samurai, què em diríeu?
2: Sí. Ens està posant a prova.
0: Jo, per la sèrie ara de Shogun.
1: De Shogun, vale. Però vull dir, què eren què? Com, quina imatge, quins valors associem als samurais, no?
2: Sí, sí, sense pensar, no? O sigui, la imatge que tenim dels samurais és això, no? L'honor, la tradició...
3: Ara s'ha fet jo tant l'historiador que és dir, vale, però de quina època?
2: Home,
3: no, però és el mateix bona, samurai del segle XII...
2: Jo estic jugant al joc, eh?
3: Sí, segle XVIII.
1: Però dir, si anem a això, no? A qualsevol persona, la imatge que té del samurai, sobretot es parla sempre de l'honor, sí, del harakiri, de no sé què... I dius, vale, això és culpa de les pel·lícules, no? En bona mesura és culpa de les pel·lícules. Però després em vaig posar a tornar a veure moltes pel·lícules que havia vist abans i a veure'n moltes més, i dius, home, doncs sincerament, el tema de l'honor, en moltes d'aquestes pel·lícules se'l passen pel forro directament, i llavors dius, hòstia, som idiotes perquè no hem entès les pel·lícules, no?
4: També depèn d'on són aquests productes culturals. És a dir, no és el mateix veure una pel·li de samurais japonesa que un producte de samurais fet a Estats Units o a Occident es cau més en el parany de la romantització, i en canvi al Japó és una mica el que diu l'Oriol, que si fas una lectura molt superficial et sembla que és el mateix,
1: et quedaràs amb allò, sí.
4: Però en canvi veus allà i dius, no, espera, però si hi ha hagut un munt de traïcions, si aquí l'honor s'han passat, no? I si aquest ha matat el seu germà, i comences a veure coses que sí que encaixen molt més amb la realitat històrica de després, quan en comptes d'una pel·lícula estàs llegint una crònica de l'època, no?
1: Et diria que si són pel·lícules una mica més modernes, fins i tot els japonesos també han acabat caient en el tòpic.
4: Clar, perquè la part més cultural, més pop, és com d'anada i tornada, no? Ells també acaben comprant el discurs, sí, sí, el relat de com s'expliquen les coses a Occident, perquè al final és hegemònic i Netflix marca l'agenda una mica de com va.
3: I així acaba un club de futbol dient-se Ronin Futbol Club, no? Com si Ronin fos una cosa bona.
4: Ah, sí, sí, sí, que ja havia algú de Ronin.
3: Ronin Futbol Club, com si Ronin fos sinònim de samurai, sin senyor.
4: Però al final està bé, perquè són uns mercenaris.
3: És la mateixa gent que es tatua un casc de soldat espartà. Pensant...
4: Ui, no parlem de tatuatges i coses japoneses.
2: Exacte.
4: Bé, he visto coses que no creeríais.
2: Andrés, en algun moment del programa seria molt divertit que ens diguessis quines són les coses més extremes que has vist tatuades a un cos.
0: No? En algun moment que no serà ara.
2: Que no serà ara, però jo tinc molta curiositat perquè sempre veig gent amb caràcters japonesos tatuats i dic, què deu voler dir el que diu aquí?
3: Bueno, pues... No, tampoc ho saben ells.
2: Però en Jonathan sí.
1: Però jo fa poc em vaig veure un, no era japonès, era xinès, però que s'havia tatuat rotllo bullidor d'arròs. Sí.
4: Com si ho fanqui.
1: Que llavors és rotllo... No sé si era fet expressament o no.
3: És de les... millors aportacions xineses a la tecnologia.
4: Oh, tant, mundial,
3: eh? O sigui, salva la vida.
0: Bueno, fent aquesta entrada d'avui, que és absolutament normal, perquè es tracta de gent molt experta en el tema i amb moltes ganes de comentar, però avui com hem d'endreçar a nivell històric una miqueta el relat abans d'entrar en temes com els tatuatges, com comentava l'Albert, que
4: ell és el que va ficant aquí al guió,
3: sí,
4: no?
3: Sí.
0: De fet, el Jonathan ja va venir al programa 99 a parlar...
3: I més vegades,
0: però especialment aquell dia parla de història dels samurais que tenim, doncs, aquell programa ja fa 10 anys o així, o més,
3: sí,
0: per, doncs, si voleu repassar en profunditat també, però repassem aquí i ara. Jonathan, què són els samurais i quan apareixen?
4: Bueno, o sigui...
1: Bé, jo me'n vaig.
4: Tenim tot el cap de setmana.
1: Torno d'aquí una estona.
4: A veure, ho farem en plan ràpid. El primer que s'ha de saber, i abans l'Albert ho deia una mica, és que van existir durant molt de temps. És a dir, els samurais van existir durant uns 1.000 anys. I mil anys és l'hòstia de temps. Jo sempre, quan em pregunten si els samurais feien això, feien allò, opinaven això, sempre és, vale, no?
3: De
4: quina època? No? Perquè mil, és que fem-nos una idea del que són mil anys, no? O sigui, què ha passat a Occident des del 1025 fins aquí. És molt de temps. I a més, durant aquests mil anys, durant set segles, han manat ells, el Japó. Amb la qual tenen no només una existència molt llarga, sinó que una importància molt rellevant en la història japonesa. Llavors, què són? Guerrers. Volem entendre-ho ràpid? Pensem una mica en els guerrers d'Europa a l'època medieval i tal, no? I a més hi ha molts paral·lelismes que es podrien fer. Però amb l'única diferència que a Europa normalment treballaven per algú superior, treballaven per un rei, treballaven per un... I en canvi al Japó manaven ells. Sí, manava un d'ells, no? Però que manava la classe guerrera. La classe guerrera no era només un instrument d'un rei o un duc o un comte. No, no, manaven ells. Llavors, per fer-ho ràpid, això, doncs uns guerrers que van existir al Japó durant molt de temps i que també durant molt de temps van manar i van decidir com es feia la política al Japó.
3: I a partir de quan passa això, no? Perquè primer existeixen els samurais i després els samurais governen. A partir de quin moment, per posar aquí com un titular...
4: Governen a partir del 1185, aquí hi ha data, diguéssim. Des de quan existeixen? És que és molt difícil dir... els guerrers existeixen des de que hi ha civilització. Al sí. Japó i a tot arreu.
3: No? En els videojocs sempre et donen un colono i un guerrer.
4: Sí, clar, bueno, és que al final un caçador existeix des del principi. I al final un caçador, doncs, si jo ataco el teu poble, qui serà més fàcil que vingui a defensar-lo i tal? Doncs el caçador, que sap utilitzar l'arc i... llavors, el que és difícil és saber en quin moment deixem de parlar de guerrers i comencem a parlar en samurais. Normalment és algun punt del segle IX, segle X, per ja estar més o menys. Llavors triguen bastant poc realment a fer-se amb el poder, no? Perquè ràpidament, al principi treballen pels cortesans de la capital, però ràpidament se n'adonen de, bueno, si al final aquí som nosaltres donant-nos de tortes, qui decideix qui mana, doncs ja mano jo. No? Tenim el monopoli de la força i se n'adonen ràpid i comencen a manar, però jo, des del 1185 fins al 1868 oficialment, que és quan acaben el govern samurai, oficialment, extraoficialment continua pràcticament fins ara.
2: I quina serà la importància que tindrà el shogunat dins la història dels samurais?
4: El shogunat és el tipus d'organització política dels samurais, és a dir, en aquests set segles que hem dit el poder es reparteix en el temps en tres shogunats. Hi ha primer un, que dura dos segles i mig, un altre, i es reparteix així. No és el mateix exactament, perquè des del primer shogunat fins a l'últim no tenen les mateixes característiques exactament, lògicament, no? Perquè és molt de temps, però bueno, és un govern de samurais, al capdavant d'aquí està un que es diu Shogun, aquesta paraula tan famosa ara, no?, per la tornada de la sèrie. Sí. Però sí, seria més o menys això, és un tipus de govern, un govern amb un cap militar al capdavant.
0: Mm-hmm. Tu ho has dit, però exactament la data o el moment final d'aquests samurais, quan la podem ubicar, més o menys?
4: Deixen de governar el 1868 i, en teoria, es considera que desapareixen el 1877, que, perquè ens fem una idea, la pel·li de Tom Cruise, L'último samurai, doncs allà hi ha la darrera batalla, Shiroyama, i a partir d'allà, en teoria, ja no hi ha samurais. I
3: comencen a fundar gimnasos.
4: Exacte, i ja no tenen sou per ser samurais, i ja no tenen els drets que tenien, els únics que poden tenir armes, tot això deixa d'existir. El que passa és que realment la classe, l'elit samurai es reconverteix en elit política. És a dir, es treuen el monyo i les katanes i es posen la corbata, però continuen manant. I si mirem a dia d'avui qui mana al Japó, i mirem els cognoms i de qui és avi, de qui és net aquest, etcètera, etcètera, veiem les elits samurais del sud del país, que són les que fan fora el darrer shogunat, per col·locar-se ells amb corbata, però són els mateixos.
5: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
6: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Tornem a les portes de Troia amb aquest programa d'avui per parlar dels samurais a la cultura popular amb el Jonathan López Vera i l'Oriol Estrada, i estem escoltant una cançó que fa referència a...
1: Bueno, aquesta és una cançó amb shamisen, així que sona molt japonesa, no tenia massa referència directa.
2: Són els Yoshida Brothers.
1: Yoshida Brothers és un grup, està molt bé. És un grup que són dos germans que es diuen Yoshida, fins aquí ja cap sorpresa. I fan bastant aquesta barreja de música tradicional japonesa amb sons així més electrònics o més elèctrics i tal, i
2: metaleros també.
1: Sí, alguna cosa.
2: Vam sentir un alumne seu fa poc, eh?
1: Correcte. Un d'aquests dos germans té un alumne que corre per aquí, que sí, bueno, és d'aquí. I la veritat és que molt bé. Sí. Però vaja, no tenia cap significat especial. Sona japonesa.
0: Bé. Recomanacions. Està bé.
2: Bueno, és que soni, és que és.
1: Bueno, sí. I a més el shamisen s'ha posat molt de moda ara, perquè el darrer joc de samurais, que és el Ghost of Yote, la protagonista porta un shamisen i té com importància dins la història i tal.
3: I katanes, no?
1: I katanes. Shamisen és allò que sembla una mica com un banjo, diguéssim, sí, no? Sí. Però amb tres cordes i tal, així a la...
3: Sí, allò que a vegades et trobes al metro de Barcelona.
2: A mi em molaria trobar algun shamisen.
3: Sí, durant un temps, no sé si era... a l'intercanviador de Plaça Catalunya.
1: Sí? Hi havia un... Jo només em trobo amb acordions.
2: Però shamisen era un koto, que també em veig d'això.
3: Pues no ho sé.
1: El koto és allò que s'ha tombat.
3: No.
2: I que toquen així...
3: No era horitzontal.
1: Ah, pues guai.
3: A veure, si ens escolta, el senyor que tocava al metro...
2: Que t'ho confirmi.
3: Que ens ho digui.
1: Que faci fora els de l'acordió i toqui ell aquesta estona.
4: Bueno, aprofitem que tenim aquí a l'Oriol i en Jonathan, no?, per acabar de parlar una miqueta més sobre la figura històrica dels samurais. I aprofitem per, bueno, no sé, situar-los una miqueta i si s'escau desmentir uns quants tòbils, no? Perquè quan nosaltres pensem en samurais, la primera imatge que ens ve és l'armadura aquella tan colorida, no?, les katanes, etc. No sé si això és així, no és així. I no em diguis depèn quan. Depèn de l'època.
1: Depèn quan.
3: Us ve aquesta imatge. A mi em veu seguir Yojimbo.
1: Bueno, Yojimbo, home, això ja és una capa més profunda, això ja és més coneixement.
2: A mi m'han renyat per no posar-lo al llibre.
3: Home.
1: Oh. No l'hem posat?
2: No,
1: és veritat.
2: No. A veure, és que clar, no és japonés. L'autor és
3: Tatsukai.
2: És d'origen japonès, però sí. L'obra no, i llavors era com... Bueno.
3: Però fa crossover amb la Tortuga Ninja.
1: Sí, correcte.
2: Sí, no, i llavors, coses molt interessants. Sí.
3: Això ens porta a un altre tema molt interessant pel Jonathan, que són els ninjas.
2: Els ninjas. Bueno, no parlava de ninjas, Jonathan.
1: No, jo anava a parlar de les armadures i les katanes. Doncs sí, depèn de quin moment, perquè la katana, que és el que nosaltres sempre veuríem com el més definitori d'un samurai i tal i qual, doncs en aquests mil anys d'història d'ells van trigar bastant a tenir katana. Al principi no tenien katana, portaven una cosa molt semblant, que és el tachi, i per exemple en el videojoc de Ghost of Tsushima, que l'acció se situa a finals del segle XIII, han col·locat, es pot utilitzar la katana, però està una mica fora d'època, perquè encara no es portava el tachi, que ja estic, que és molt semblant, eh? Ho diferencies més per la forma en què es porta penjat, que no per l'espasa en si. I les armadures passa una mica el mateix, les armadures van evolucionant amb el temps, és que són molts anys, i sobretot, per exemple, quan a partir de mitjans del segle XVI van arribar els arcabussos, les armes de foc, les armadures van haver de canviar una mica. Perquè, clar, les que tenien estaven preparades per impactar de fletxa, però no estaven preparades per impactar de bala. I llavors, fins i tot, van arribar a haver algunes armadures que eren com una espècie de hibridació entre l'armadura europea i l'armadura japonesa. Llavors veiem el casc estil japonès, amb les espatlleres i tal, però, en canvi, la part del tòrax, diguéssim, veiem una cuirassa de metàl·lica, diguéssim, no com les que tenien. Així que sí, fins i tot allò ha anat variant amb el temps, lògicament.
4: Per tant, la katana i el samurai sí que van associats. Vull dir, és una cosa que...
1: Sí, però no tant. És a dir, el camp de batalla pràcticament no s'utilitzava la katana.
4: Vale.
1: L'arma principal era l'arc i les fletxes, encara que no tenim molt d'aquesta imatge, i després vindria la llança. La katana el que té és que a partir de cert moment, com que surt una llei a finals del segle XVI que estipula que només els samurais poden tenir armes, la katana es converteix com en un símbol d'estatus. Si tu vas pel carrer portant katana, i doncs tothom sap que ets un samurai, perquè clar, si no, no la
3: podies portar. Els samurais portaven katana i la resta amb el que tenien.
2: Terrible.
4: Ha entrat.
1: Bueno. I clar, i podríem portar l'arc i les fletxes en comptes de la katana perquè tothom vegi que és un samurai? Sí, però és que l'arc japonès és molt gran, és molt alt, i la llança més encara. En canvi, la katana és lo suficientment gran com perquè se't vegi, perquè tu el que vols és que et vegi que és samurai, no? Ets fardà, però al mateix temps no és un armatoste gegant que no et deixa moure't. I llavors, aquí, a partir d'aquest moment, és com un símbol d'estatus. Katana igual a samurai.
2: I la katana mola, i ja està.
1: I la katana mola.
2: I ja està, sí, total. La portem, i encara clar, que no la sapiguem fer servir, que també és l'altra.
1: No, sí, sí, sí, però mola.
3: Jo dono fer, no sabeu fer-la servir.
1: Això passa amb moltes armes, eh? Compres uns nunchakus i comences allà a fer el boig i t'has obert la sella.
3: Què seria d'internet sense els vídeos de divorciats? Fent veure que fan servir nunchakus.
1: O jugant a pàdel.
3: O jugant a pàdel, sí. I fent coses. Parlant ja de tòpics de samurais, una altra cosa que a vegades no relacionem són els cavalls. Pensem que els samurais sempre van a peu, que són guerrers a peu, quan, durant bona part de la seva història, són guerrers que van a cavall.
1: Sí, la cavalleria samurai durant molt de temps, fins que doncs, una mica l'època aquesta que va arribar l'arcabús i tal, i va començar a haver guerra per tot el país, i llavors era important tenir exèrcits molt grans, perquè estava, normalment la gent estava en guerra amb tots els seus veïns, diguéssim, tots aquells que fes frontera al teu territori, estaves en guerra amb ells. Llavors es tractava de tenir un exèrcit molt gran. Com fas créixer un exèrcit? No ho pots fer a base de cavalleria perquè és molt cara. És molt cara i necessites molt de temps perquè la gent aprengui a lluitar. I com que tu el que estàs fent és ficar pagesos a l'exèrcit a lluitar, doncs infanteria, no? Llança i a córrer pel camp i a punxar un altre. Llavors aquí va començar a perdre importància, i sobretot quan van arribar els arcabussos, que podien 300 pagesos amb un arcabús podien destrossar una cavalleria d'elit japonesa, doncs allà va començar a perdre una mica pistonada. Però això, ja et dic, va ser a mitjans del segle XVI. Des del principi fins a aquell moment, la cavalleria era la reina del camp de batalla.
2: El segon Total War, si no fa servir cavalleria, no arribes...
1: Estàs perdut, sí, sí.
2: No arribes enlloc.
4: Grandíssim joc, eh? Sí,
1: i això que aquell joc està allà situant aquest moment de canvi, però sí, encara era important.
2: Costa fer, els arcabussos, són cars.
1: Bueno, això els hi va passar. Al principi els hi compraven els portuguesos, però clar, els portuguesos els venien per una morterada, i llavors van trigar un temps a aprendre a fabricar-los ells. I els van començar a fabricar i els feien de millor qualitat que els portuguesos, però van trigar un temps.
3: Sí. Però les tovalloles eren millor, les de Portugal.
1: Home, sí, les tovalloles.
0: L'Alberto m'ha escrit aquí el paper... Ninja.
1: No cal. De fet, si parlem de ninja, jo crec que ho pot explicar
4: que
1: millor.
4: Que contessi l'Oriol.
2: Sí, perquè...
1: Estic callat com un ninja.
2: Perquè entrem en el terreny de la ficció.
3: Per qui no ho sàpiga, el Jonathan té la teoria de que...
1: No. És que a vegades...
4: Alberto, no volem que s'enfadi.
1: O sigui, a vegades sembla que això dels ninjas... O sigui, sóc el boig que va dient pels puestos que els ninjas no van existir. Quan...
3: Però si hi ha gent que té oncles que són ninjas.
1: Sí, però no, o sigui, és l'opinió, no diré generalitzada, és l'única opinió dins de l'acadèmia. És a dir, és com si... El que passa és que la resta d'acadèmics ni tan sols es fiquen, no?, amb aquests merders que em fico jo. Però sí, és que... El contrari és terraplanisme. És a dir... A dins de l'acadèmia no hi ha discussió, no?, sobre si la Terra és plana o és esfèrica. Doncs en el tema dels ninjas passa el mateix. El que passa és que fora de l'acadèmia doncs està com assentadíssim que és una figura històrica que va existir, i clar, la gent va a la Wikipedia i la Wikipedia li diu que sí, que des del segle XIII, i clar, i tu mires les fonts d'on ho treu això a Wikipedia i és per plorar.
3: Del Lego Ninja.
1: Pràcticament, doncs no.
2: Del segon Total War,
1: doncs també. No gaire.
2: També hi ha ninjas.
3: Però això és important perquè ens explica molt bé la fascinació que tenim per Orient, no? Per aquesta cultura japonesa, per aquesta figura dels samurais, els ninjas, les katanes, no? les parets de paper, les geishas... Quan comença aquesta fascinació, no? Quan passem de la realitat, no?, d'aquestes persones que eren molt més avorrides del que pensem, a fer-nos tota aquesta imatge mental fantàstica que encara avui ens té atrapadíssim.
1: Oriol, parla.
2: Va, parlo jo. Sí. No, clar, això comença a passar, ja posem finals del segle XIX, que recordem, no ho has dit, Japó va estar 250 anys tancat.
1: Ma, no ho puc dir tot.
2: Una d'aquestes coses que s'ha de dir sempre, i llavors és quan realment s'obre el món i comença a arribar a Occident, informació a comptagotes, arriben ells també, venen a veure què estan fent els europeus per...
3: La Sagrada Família.
1: Sí. Però no diguis venen, perquè per aquí no passen, eh?
2: No, però sí que van venir per Europa.
1: Sí, per Europa. També és veritat que els hi va coincidir que aquí estaven amb tot el tema de l'etapa aquella liberal, i llavors van dir, ui, massa lío, i llavors no van arribar a la península Ibèrica, no hi van entrar. Van anar per França i tal, però
2: alguns sí que va arribar amb les expos internacionals que s'havien fet a Barcelona.
1: Sí,
2: perquè de fet hi ha un llibre que es diu El Japón, que és un dels primers llibres probablement de divulgació que trobareu de cultura japonesa, escrit tot l'any 1904-1905 per un català, que s'escrivia amb un japonès ceramista, val? Vull dir que aquí va començar una relació ja i on ell explicava, no?, el que era. I això que ell no va anar mai, aquest autor no va anar mai al Japó, no? I allà comença aquesta fascinació que després també, més endavant, el modernisme, tot plegat, després també que si Picasso, etcètera, etcètera, tot el tema del japonisme que es diu, comença a arribar, sobretot per la cultura, bueno, per l'art, no? Ja després ens arriba amb cultura popular, però primer amb l'art ens arriba totes aquestes imatges, estampes, i ja comencem amb aquesta idealització de la figura, molts cops també femenina, de la dona japonesa, i evidentment amb tot el cacau mental de japonesos, xinesos, són lo mateix, no? Vull dir que sí, tot això comença, jo diria això, a finals del XIX i sobretot als primers anys del segle XX, no?
4: I així, a grans trets, o sigui, quina és la relació que tenen els japonesos amb el seu passat samurai?
2: Home, jo crec que els agrada molt allò dir, perquè encara m'ho trobo jo dia d'avui, de... No, aquesta persona és descendent de... No? Sí. Això s'ha dit de Tezuka Osamu, que és el déu del manga, per exemple, que els seus orígens es poden rastrejar.
3: Com no ha de dibuixar bé?
2: Clar, no.
3: Si és net d'un samurai.
2: Exacte, no? I amb gent més o menys important que dius, no, i a més aquest, no, la seva mare, el seu pare era no sé què, no?
1: Vull dir que parlem de que més o menys eren com un 8% de la població en el darrer moment, diguéssim. Llavors, bueno, doncs hi ha molta gent amb una població actual de 125 milions de persones, doncs hi ha molts que tenen...
3: Jo vull pensar que l'avi de Takeshi Kitano era samurai i tenia un castell.
2: Tot apunta que sí,
3: oi?
2: Però sí, no? Jo crec que és una cosa que els agrada molt, sí. i que vull dir, ells segueixen traient tot el suc possible al fenomen samurai.
1: Sí. No? Després de la Segona Guerra Mundial sí que és veritat que va haver com una vergonya, diguéssim, perquè relacionava molt el passat samurai amb el tema de l'imperialisme i tal.
2: Bueno, i es censurava des de...
1: Sí,
2: ja censurava. Els Estats Units ho censuraven, tot això.
1: Sí, total. Però després va haver... Sí, fins i tot van anar a prohibir les arts marcials i tal. No es podia fer ni judo, ni... Però després va haver una mica com un canvi en aquest sentit, i ara al contrari, ara és un element de soft power, no?, de promoció del país molt, molt potent, lògicament.
2: Clar, quan van marxar als Estats Units oficialment del Japó als anys 50, és quan hi ha tota l'explosió de Kurosawa, etcètera, etcètera. Fent pel·lícules de samurais. És com, vale, hem estat uns anys que no ens han
4: reprimits,
2: deixat...
4: Reprimits, no?
2: Sí, i ara anem, bum! No?
1: I després, quan el Japó es converteix en una potència econòmica, no?, i tot el món comença a preguntar-se com ho han fet... No? Com ho han fet, si fa 4 dies estaven després de la guerra destrossats i tal, doncs, bueno, l'explicació lògicament és política i és econòmica i és un altre tema, però l'explicació que es troba és, bueno, perquè són com samurais, no? El bushido és la forma de ser japonesa i treballen per l'empresa com treballaven els seus avis pel seu senyor feudal i aquest tipus de xorrades, no? I es comença a revitalitzar un altre cop tot el tema del bushido i l'honor, i es posa en relació amb com el Japó ha sabut sobreposar-se a les dificultats.
2: És gent que no ha treballat amb japonesos, de veritat.
1: Exactament.
3: Com si l'intervencionisme de l'Estat i la planificació estatal no fos el...
1: Bueno, i que els Estats Units van voler potenciar un Japó capitalista, perquè tota Àsia, on estava avançant el comunisme i acabava de...
3: Bueno,
1: clar, pensem, es fa amb la Xina, no? Doncs és com, mireu, lo bé que es viu al món occidental, i llavors van començar a fotre...
3: Exactament el mateix, és la política dels Estats Units de reabsorbir els vençuts de la Segona Guerra Mundial. Vull dir, ells aposten per revitalitzar Alemanya com a fenomen industrial i revitzar Japó.
1: Però el que és japonès és molt clar. El govern dels Estats Units entra ja en un principi a fer net de tota la dreta.
2: Es van deixar Espanya, no?
1: Sí.
3: Bueno, però és que Espanya ni no és d'izquierdas ni de derechas, no va participar a la Segona Guerra Mundial.
1: Però el Japó en principi volien fer net de tota la dreta i ultradreta que ja ha portat el Japó a la guerra, però després diuen, ostres, que els preferim de dretes que comunistes, no? Com la Xina, i llavors fan un giro així raro, sí? Treuen de la presó molta gent que estava allà per criminals de guerra, etc. I al contrari, llavors comencen a fotre pasta allà, i després arriba la guerra de Corea i tot el rotllo, i el Japó es converteix en un escaparate de lo bé que es pot viure, no?, al món capitalista d'Estats Units.
3: I abans de començar ara a parlar d'exemples concrets, fem una mica com de repàs, no? Si haguéssim, ara que ja sabem una mica més què són els samurais o què és aquesta cultura dels samurais, quins són els elements que més han fascinat o que més ens fascinen, no?, des de l'actualitat i que expliquen que ens agradin tant els samurais?
2: Ja hem dit la paraula només començar, el tema de l'honor. que és una cosa que per mi, bueno, ja, o sigui, està guai l'honor, sobretot a la ficció.
3: Sí, molt, molt.
2: No? O sigui, a la ficció és un, jo crec que és un concepte que ven molt bé, que dona per pel·lícules i llibres com molt guais. Després ja la vida real, pues, el tema de l'honor ja potser ens la bufa una mica més, no? Jo crec que és una de les grans coses, l'arquitectura del samurai està basada en això, que després a més ho lliguen amb la katana, sí, no? I amb altres elements que fan, no? Que tot vagi al voltant d'aquesta persona fidel al seu senyor, però que al mateix temps quan pot acabar sent fidel als seus ideals. De fet, una de les grans diguéssim tesis sempre és aquest conflicte que té el samurai entre servir el seu senyor o fer el bé, no? Vull dir que és una dels grans tropos de la ficció samurai, no? Jo crec que això, honor i katanes i suïcidis.
3: Suïcidis.
1: Normalment no? Per honor.
3: Però és com la

0: samurais li acostumen a agradar molt als vikings.
1: Per exemple, sí.
0: Un tipus de gent en concret. El fan tòxic dels samurais acostuma a ser fan tòxic.
1: Quan es fa gran, quan es divorcia. Perquè el viking és més el...
2: Hi ha bons mangas de vikings, eh?
1: Oh. Exacte. Aquesta teoria d'Alberto. És que jo tinc la teoria que el fan dels vikings és el fan dels samurais divorciat. Perquè recordo un moment que abans et compraves una Harley. Ara et fas fan dels vikings.
0: I es fa tatuatges vikings.
3: És més barat.
2: Total.
3: Molt bé, doncs no sé si ara ja és el moment de començar aquí a llançar...
1: Sí, jo crec que ara la part que ens queda del programa és una mica fer recomanacions, no? Mm-hmm. O tirar una mica de productes culturals que potser els nostres oients coneixen i, per tant, no, se sumaran o desconeixen i, per tant, és l'oportunitat de que tinguin una sèrie de recomanacions si volen indagar més en la figura del samurai o... Potser altres coses que, per exemple, no hem parlat són els grans personatges, no? No només parlem dels samurais, sinó parlem de personatges concrets, no? Musashi, el Singaner...
0: Sí.
1: Llavors, també un tot un camp molt fèrtil, no?, per ara fer recomanacions. No sé per on voleu començar. Comencem per
2: no, podem començar per Trono de Sangre, que per no començar amb els set samurais... Vale, que ja, si voleu, en parlarem, perquè és com, si no en parles, la gent és com diu, què ha passat, no? Perquè no m'has parlat dels set samurais, no?
1: Per uns camps, sí.
2: Però sí, però Trono de Sangre també és una de les grans pel·lícules de Kurosawa, on precisament el tema és la traïció.
1: Però molt occidental, perquè el que fa és...
2: Sí, ell es va inspirar en Macbeth, però lo interessant és que ho explico en el llibre, els guionistes que van escriure la pel·lícula només tiraven de records. O sigui, no van agafar l'obra de Macbeth i van dir, bueno, anem a adaptar-la, sinó...
1: Li van preguntar al ChatGPT, dime...
2: Va ser allò. Jo recordo que passaven aquestes coses. És una adaptació realment molt, molt, molt lliure de Macbeth. A més, japonesitzada al màxim, perquè a més agafava elements del teatre no, que és aquest teatre, no el kabuki, és l'altre.
0: Sí, és l'altre, és l'avorrit.
2: El menys conegut, amb unes màscares també super, super mítiques i tal. I, hòstia, és una pel·li que jo entenc que no té... el ritme i no té la cosa aquella més vistosa dels set samurais, però que em sembla una pel·lícula boníssima i que explica això, no? Aquesta idea d'arribar al poder i de trair fins a té mare, no? Per aconseguir ser el
0: que després mana. Després té Ran, que Ran és adaptació del Rei Lear, i també són traïcions
2: entre germans.
0: Una darrere una altra entre germans, no?
2: Sí, exacte.
0: I envers el pare, també, i bueno, és una bogeria. Però sí, però seria... És que de Kurosawa es pot recomanar tot. També el que no és de samurais, perquè també té pel·lis que no són...
1: Sí,
0: de
1: Kurosawa m'agrada molt Star Wars.
0: Per exemple, La Fortaleza Escondida, no? Que és Star Wars.
2: Clar, sí, no, és això, La Fortaleza Escondida, i d'altres pel·lis de samurais també es van inspirar moltíssim, això. O sigui, no sé si ho heu parlat mai aquí, però Star Wars, sí, o sigui, des dels Jedis.
1: Que... Bueno, la pròpia armadura d'Darth Vader.
2: Sí, clar, l'armadura d'Darth Vader està inspirada en una armadura real.
0: Només els Jedis poden tenir el sable de llum, igual que només els samurais, acabem de dir que a partir de cert moment només els samurais podien tenir katana.
2: I de fet la paraula Jedi ja ve de Jirai Geki, que és aquest gènere, no?
0: Jedi significa època en japonès, llavors les pel·lícules d'època o les obres d'època, sí.
2: Vull dir que tot està allà, no? I l'altra també sí que a mi és de les meves preferides pel·lícules de samurais, que se'n parla sovint, però no tant com les de Kurosawa, és Harakiri, que a més també, un altre cop, el tema és desemmascarar el discurs samurai, que també existia allà al Japó, de l'honor, etc, que parla d'un moment on hi ha molts samurais que són pobres, que s'han quedat sense senyors, que s'han de buscar la vida... I hi ha una història que corre per allà, que si vas a una família i li dius que has vingut allà per suïcidar-te i no sé què, doncs t'acaben contractant, no? Llavors així la gent es salva. Llavors comencen a fer com allò, diu, aquest ja ve per això, no? Llavors fan que un es mati i diguéssim que després ve el seu, que era el seu sogre,
0: sí.
2: Ve el seu sogre i fa un... paperot, allò increïble, a més amb la forma que té el protagonista, com es deia? Ara no em sortia el nom de l'actor, però...
0: És aquest actor que després del Kurosawa el va com
2: agafar...
0: De fet,
2: és el de Ran.
0: És el de Ran, sí, perquè va haver un moment que Kurosawa i Mifune es van enfadar.
2: Sí, es van enfadar.
0: I llavors va agafar
2: aquest altre. Que també el tio és un puto crac i amb una forma de parlar i de... Bueno, és una pel·li que és meravellosa en molts aspectes i que tracta molt bé tot el tema aquest del suïcidi, precisament.
0: I si anem a coses més modernes, doncs hem tingut com un trio de videojocs

0: de samurais que han estat molt bé, que és el Ghost of Tsushima, l'Assassin's Creed Shadows, i ara res, ara fa poquet ha sortit el Ghost of Yotei. O lògicament s'ha de parlar de Shogun, no? De la versió aquesta que es va fer l'any passat, el 2024, de Shogun, que recordem que és una nova versió d'una novel·la que és de l'any 75, si no recordo malament, i que ja va haver una versió televisiva que ja ho va patar moltíssim. Mm-hmm. Potser no tant, no es van portar 18 Emmys o tal, però ho va patar moltíssim ja l'any 80.
1: I què tal la sèrie aquesta, Shogun?
0: Brutal.
2: Mira, justament el mateix que has dit tu abans de començar.
0: No em facis triar entre aquesta i l'anterior, perquè l'anterior és el motiu pel que a mi em va començar al Japó.
1: Llavors,
0: clar.
3: Sí, sí.
0: Però molt bé, de fet jo la vaig estar veient en directe a YouTube, perquè com ja sabia que tothom em preguntaria, doncs vaig dir, mira, i vaig estar allà un munt de dies o de nits, la gent novament que venia al directe ja havia vist el capítol i llavors venia a tornar a veure-la amb mi perquè anés comentant. Llavors jo anava mirant allò i anava parant, dient el minut pel que anava, no podia ensenyar lògicament la pantalla perquè seria pirateria, no? Però jo anava veient i anava dient per on anava i anàvem comentant i ampliant. Molt bé, no sé si tan bé com per haver-se'n portat 18 Emmys, que és el rècord absolut, fins no sé si tan
1: aquí,
0: bona.
1: Aquí el Troy ha sortit, moltes vegades.
3: N'hem parlat.
1: Molt ben feta.
0: Està tot molt bé, però ja et dic, o sigui, jo intento mirar-ho des de fora i dic, hòstia, clar, a mi m'ha flipat perquè soc del gremi, no? Però hòstia, tan bé com per haver arrasat d'aquesta manera? No ho sé, però molt bé. La veritat és que no podria triar. Són cadascuna de les dues, són producte de la seva època, lògicament.
2: Bueno, i venim també d'una època en què estàvem una mica orfes d'aquest tipus de ficció, no? La gran ficció històrica, documentada.
0: Sí.
2: Potser no, que potser des de Roma.
0: Sí. I s'ha notat molt que en aquest cas hi havia molta mà japonesa. La primera sèrie al Japó no va agradar, perquè ells ja tenen les seves sèries, cada any la televisió pública japonesa fa una gran sèrie d'època i tal, i aquesta, la versió antiga era una versió molt centrada en el protagonista occidental i molt de que l'espectador es posés en el seu lloc, no? Estava molt pensada per un públic occidental, llavors el Japó no es va acabar de captar, i en canvi aquesta és diferent, és una sèrie més pensada des d'Occident i des de Japó al mateix temps.
3: Podem pensar, volem creure que si es va a una altra cultura, que a dia d'avui s'intenti fer una mica més bé i no dir, bueno, ja t'explicaré jo la teva història. Sí. No?
0: Que en la sèrie original tenia la seva gràcia, perquè fins i tot quan es parlava en japonès no subtitulava, ni es doblava ni res, perquè la gràcia era que tu no entenguessis res perquè el protagonista no ho estava entenent. No? Llavors, era també una mica unes ganes de fer una lectura des de la perspectiva d'un personatge.
3: Jo anava a treure un altre tema.
2: Jo també.
3: Ah, perfecte.
2: Jo que anava a dir que ja la pròpia novel·la va ser un gran èxit, de fet.
3: Sí.
2: Bona part del coneixement que part de l'Europa occidental, no? I fins i tot a casa nostra té del Japó, ve d'aquesta novel·la que va acabar fins i tot amb moltíssimes cases, no? Formava part del paisatge.
0: La regalava caixa de pensions, sí, la regalava.
3: A moltes llibreries de segona mà sempre trobes l'exemplar.
0: Caixa de Catalunya.
2: Sí.
0: La vermella.
2: No, sí, l'edició vermella, sí. Però que forma part és un d'aquells llibres que tothom ha vist a casa de la tieta o dels avis o dels pares. Potser no l'ha llegit, no?
3: Segurament no.
2: Però que no deixa de ser una d'aquelles grans novel·les, no? Com...
0: I és un molt bon llibre. Molt ben fet.
3: Jo anava a preguntar, perquè un dels primers productes de ficció històrica, si li volem dir així, que ens ha arribat més potser a la meva generació, a començaments dels 2000, és L'últim samurai. Què opineu d'aquesta pel·lícula?
0: No està tan malament. A mi tothom m'ho pregunta pensant-se que la despellejaré. No està tan malament. Sí, em sobra Tom Cruise. No com a actor i no perquè ho faci malament.
3: Sobra el personatge.
0: Sobra el personatge. Perquè a més és un personatge que es nota molt que està ficat allà perquè l'heroi ha de ser americà. No? I han fet com un machembrado, han agafat com diversos personatges.
3: Eren tres.
0: Dos
3: francesos i un dels Estats Units. Però la part dels Estats Units era com molt...
0: Sí.
3: Que no tenia cap mena de relació històrica, realment.
0: I han fet allà una barreja, han barrejat també moltes coses del protagonista de Shogun, hi ha moltes coses que són molt semblants, encara que no...
2: Al final no deixa de ser com un homenatge, no?
0: Sí.
2: Però
0: clar, hi ha moltes coses que patinen, no? Doncs la batalla final, quan comencen a disparar amb les Gatling...
2: I no mor cap cavall?
0: Sí, no mor, i no mor l'americà. Perquè clar, com és americà, les bales, no?
3: El que molesta de la pel·lícula és que tu saps perfectament que Tom Cruise volia ell fer de samurai, no? I ser l'últim samurai, i no vol morir, no? Perquè com que el tio es creu que és immortal amb la cienciologia i aquestes coses...
0: Dit això, no està malament. És a dir, jo la recomano moltes vegades per veure una mica aquella època de canvis rapidíssims del Japó, no? Mm. I hi ha detallets com que van...
2: ja tenim ferrocarrils.
0: Correcte, i això es veu la segona vegada que surt Tòquio. Han passat uns mesos només, a l'hivern aquell que ja estan allà a l'aldea i tal, però quan tornen ja veus més ferrocarril, ja veus més pals de telègraf, llavors és com allò, com aquell que havia estat samurai, ara ja és un
3: polític,
0: soldat,
3: no?
0: Un polític i un soldat del nou exèrcit. És a dir, serveix una mica com per fer-se una idea de la... de l'ambientillo de l'època, no? I de com,
2: bueno,
0: funcionava.
2: És aquesta època bisagra, no? Des del final d'un món, principi d'un món...
0: I després té aquell rotllo que ens agrada una mica, no? D'heroi tràgic, no? Tipo Braveheart, tipo Trascens...
2: Però en
0: no?
2: petito.
0: D'allò que saps que moriran, que la seva causa està condemnada a caure i tal, i això...
3: Però veus, per això potser millor recomanar la de When the Last Sword is Drawn.
0: Clar, no? Però bueno...
3: Que és una pel·li japonesa. Clar. Que també t'ensenya els mateixos últims estertores de la classe samurai i tot plegat, i que, bueno, pues això, no tindràs clar, aquestes
0: no,
3: coses
0: no
3: de Hollywood
0: americanades,
3: i de Tom Cruise allà sobrevivint a 300 bales al seu cos, no?
2: Exacte. O potser molts oients estaran pensant també en Rurouni Kenshin, no? També és aquest moment, des d'un altre punt, d'un altre registre, un altre estil, un altre... tot,
0: és més o menys,
2: és més o menys aquesta història,
3: sí.
2: No?
3: Manga, el passat canceladíssim, eh?
2: Canceladíssim.
3: A dia d'avui,
2: sí, sí, sí,
3: eh?
2: Sí.
3: Per qüestions de l'autor,
2: sí, sí,
3: manga
2: sí, això
3: canceladíssim.
2: No entrarem en això perquè va haver un...
3: Però
2: és aquest moment, sí. No? Del final dels samurais, inici d'un nou món, no? Que també ha donat molt joc.
3: Hi ha moltes obres que precisament això, no? Que es situen en aquella època perquè és realment molt, molt interessant. I us en recomanaré un manga que totalment diferent, que és Gintama. Mm-hmm. Vale, que és Gintama, que és un manga d'humor que al Japó va tenir molt d'èxit, aquí no tant, i que situa precisament la història en el moment en què van arribar les naus del Commodore Perry, no? Mm-hmm. Per obrir el Japó, però ja ho converteix en naus espacials, vale? No és el Commodore Perry, sinó són alienígenes que arriben al Japó, que és aquesta metàfora de com els japonesos van rebre
0: l'impacte,
3: no?
0: Va ser
3: l'impacte de veure estrangers allò raríssims arribant al Japó, i és molt divertit com tracta aquesta relació, no, dels alienígenes amb els samurais.
0: Però de fet,
3: no,
0: aquesta època és una de les més riques en ficció. Quan vam fer el llibre i el vam ordenar cronològicament, perquè al final del llibre el que anem fent és que l'Oriol va fer com ressenyes breus de molts productes de ficció, i jo faig una introducció històrica de cada període, no? Llavors ens vam trobar que quan ell va fer el llistat de totes les obres i tal, ens vam trobar que tenia moltíssimes del període Sengoku, que és el període de guerres aquest, no?, de meitat del segle XV a meitat del XVI, que tenien moltíssimes coses d'aquest període que estem dient ara, de l'Último Samurai, Rurouni Kenshin i companyia, però que hi havia altres períodes que...
3: Kamakura...
0: Sí, que va costar molt.
3: Heian, etcètera, això era realment
0: va
3: molt difícil.
0: Va costar molt treure d'allà referències.
3: Alguna amb calçador, no? També és graciós que al període Edo n'hi hagi moltes, quan és el període en què els samurais gairebé no fotien res.
0: Perquè és un període molt ric a nivell artístic. És quan la majoria de coses que ens semblen típiques del Japó i mil·lenàries, perquè la gent utilitza l'ú de mil·lenària amb una facilitat espaterrant, la majoria d'elles són del període Edo. Saps allò que totes les tradicions es van inventar al segle XIX? Doncs més o menys una mica el mateix. Llavors, a nivell artístic, com que no tenien guerres, doncs va florir tot, va florir la poesia, va florir el teatre, va florir... llavors allò també dona bastant de joc. A mi, com a historiador, que em dedico més a temes polítics, no? Doncs cap canvi de govern, cap guerra, doncs no. A mi el període Edo l'explico molt ràpid.
3: Com sou els historiadors, eh?
0: Clar, però si fos un historiador de l'art, el període Edo és la rehòstia, no? Perquè ja és on ho tens tot. Però sí, llavors hi havia molta ficció, també.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recte final del Portes de Troia d'avui amb el Jonathan, amb l'Oriol, i dona gust, la veritat, tenir-los aquí perquè tot aquest coneixement que ens estan comunicant avui al programa, realment el podeu, a més, tenir en aquest llibre Samurai Pop entre la història i la cultura popular. I, de fet, nosaltres el que farem avui, i els minuts que ens falten, uns 8 minuts, 7, és seguir fent alguns exemples de, del que podeu trobar al llibre, com és el cas de la pel·lícula 13 assassinos.
1: 13 assassinos de...
2: Que, per cert, tot el que hi ha en el llibre no és el millor, sinó que
1: no.
2: L'Oriol va ficar moltes coses sabent que eren un absoluto truño.
1: Sí.
3: Però aquestes són les millors.
1: La idea era, evidentment, algunes de les pel·lícules que ja són de les millors que s'han fet mai de samurais, probablement, no? Però el criteri més aviat que ensenyar diferents vessants, no? Breument, una que es diu Samurai Hustle, que aquesta no ens ha arribat massa aquí, però que parla de les desfilades que feien els senyors feudals per anar a la capital, i com això els costava molts calés, i era un drama, val? I és un tema que, bueno, que se'n parla, però que no és tan conegut, i valia la pena posar-ho. 13 assassinos el vaig posar per una frase, que era algo així com: les katanes a dia d'avui només serveixen per tallar naps. Saps? I parlar d'aquest final, no? del període Edo, en què els samurais, com que no han anat mai a lluitar, però realment la majoria d'ells no saben fer servir...
2: Les que parlem de 250 anys sense guerres.
1: I no saben fer servir la katana.
3: És el Wisport.
1: Exacte. I és una història que busquen a gent que en sàpiga, no?, per carregar-se un paio que s'ha tornat boig i està massacrant la gent, no?, i els hi costa trobar gent que realment sàpiga fer anar la katana, no? I és una pel·li que us agradarà si voleu acció i voleu sang, molta sang, perquè n'hi ha moltíssima. També us he posat aquí Sol Rojo, que és una coproducció xunguíssima, on apareix el Bronson, vale? Charles Bronson, amb Toshiro Mifune.
3: És la de l'Oest?
1: Sí, és la de l'Oest. No? És una pel·li de basada en fets reals, també, d'uns samurais que van anar a veure el govern dels Estats Units, els hi portava una katana, i llavors ve l'Alain Delon i el Charles Bronson, els hi roben la katana, i llavors hi ha aquesta persecució del Charles Bronson amb el Toshiro Mifune, amb, que em sembla que també era la Úrsula Andrés, i, ojo, escena de la Mònica Randall, catalana, que sembla que s'acaba traginant a Toshiro Mifune, no? I és una pel·lícula que no és que sigui...
3: Però en pel·li o fora de pel·li?
1: A la pel·li. Ho deixen allà caure com que... Sí. Vull dir que és una pel·li molt estranya, però bastant graciosa, que posa aquest moment de... Ei, els samurais i els cowboys, doncs van coincidint al temps, no? I de fet, ja si podem fer una mica de metacinema, i els gèneres es van influir també a nivell cinematogràfic, no? Vull dir que és una pel·li bastant graciosa. Està filmint. Vull dir que si algú la vol veure, Sol Rojo, és bastant divertida.
3: Tenim sèries de televisió, pel·lis, videojocs, novel·les, algun manga que hem de recomanar?
1: Hi ha dos mangas, els dos grans mangas probablement són El Lobo Solitario i Su Cachorro, que a més a més és aquesta pel·lícula d'aquest senyor traït, aquí després el Ronin per excel·lència, que després s'ha de venjar i que va amb el seu nen, que el seu nen és un puto assassí. Vale? I
2: quan diem nen, és petit.
1: És un nen petit que va amb un carro, i després també veus les pel·lis que van influir molt a Tarantino, etc, amb un carro que té gadgets allà, que treu allò ganivets, i el nen és una passada, no? I l'altre... per mencionar ja la figura de Miyamoto Musashi, és Vagabond, aquesta obra inacabada encara de l'Inoue Takehiko, que és aquesta biografia d'aquest famós samurai que lluitava, feia duels amb la gent, i que després se'n va anar a una cova a escriure un llibre.
2: I a més, aquests dos mangas amb un dibuix
1: sí.
2: Molt bo.
1: El de L'Oso de l'Elisio Cachorro s'inspirava una mica amb el sumier, no? Aquesta tècnica pictòrica allò japonesa d'origen xinès, i l'altre és un dibuix així més realista, i és que l'Inoue aquest és un mestre.
3: Si no voleu esperar a veure com acaba el manga, podeu llegir la novel·la, no? De Musashi,
1: sí,
3: que més o menys...
1: De fet, el cabron aquest de l'Inoue, l'autor del manga, va fer una exposició que es deia Dien, i on a base de quadres explicava el final, no? Però en canvi en el manga no ho ha fet encara, no?
2: És que passa que li fa mandra.
1: Sí, li fa mandra, totalment.
3: Vol fer una quedada creativa amb J.R.R. Martin.
2: Exacte.
1: Sí, ben bé, és això.
4: Jo, una pregunta.
0: Fa, no sé si va ser l'any passat o així, que va sortir una sèrie a Netflix que es deia Samurai de Ojos Azules.
1: Sí.
2: Ostres, tio. Que, al final l'hauré de veure.
1: Jo no l'he vista. No, no és japonesa.
0: No, no ho és. No és japonesa.
1: No és japonesa, no, però, no. Però jo tinc la referència de, ojo, Fermín Muguruza, que me'n va parlar ell d'aquesta sèrie.
3: Pues i sí, Fermín Muguruza i sí, donar l'okay.
1: I em va dir, no, està molt guai, no sé què, perquè ell aquí li mola molt el tema de l'anime.
0: Sí.
1: I diu, no, se l'havia estat estudiant, perquè ell, de fet, ha fet animació. I li agrada molt l'animació japonesa i n'ha après moltes coses, diu. I diu, abans de, havia de venir al Manga Barcelona perquè li féssim una entrevista i el tio es va veure tota la sèrie abans per si li preguntàvem per aquesta, no? Però...
2: Em pregunten molt per ella, així que al final l'hauré de veure, només que sigui per
0: això. Jo la vaig trobar fantàstica. O sigui, a nivell d'animació, a més, també posen el punt històric de l'arribada dels europeus, els arcabusos, no sé què. És, no sé, molt, molt, molt xulo.
1: Està pendent, està pendent.
3: Teniu algun pla d'escriure segona part del llibre, més recomanacions? Sí, jo tinc... Samurai Pop, ¿cuánto hace pop ya no haces top?
2: Bueno, jo no podria contribuir ja amb més.
1: Va, o sigui... A no ser que parléssim de les pel·lícules, però jo he pensat en fer Ninja Pop. I així em lliuro del Jonathan.
2: Clar, és que és això, o sigui, la part històrica...
1: El que seria escriure una frase, no? En aquest llibre escriuria una frase.
3: No!
2: No, jo estic ficat en altres llibres i...
1: Jo també, amb llibres i projectes, sí, a tope. No. Ara, un altre com aquest, ara mateix, que em vaig tirar més de mig any mirant pel·lícules i llegint
2: manga. Sí, jo sempre ho dic, eh? Està escrit a quatre mans, però tres de les quatre són d'ell.
1: Vull dir, va ser... De fet, Shogun, no la vaig acabar veient, perquè ja era quan ja estàvem acabant. Crec.
2: Sí, la meva única ressenya, de totes les ressenyes que hi ha, és de Shogun, de la sèrie clàssica i de la sèrie nova.
1: I ja estàvem acabant i va ser com, bueno, ara ja està, ja no vull mirar més samurais en un temps.
3: Molt bé, doncs nosaltres al Portes d'Atro ja estarem atents a aquests treballs que aneu fent, que si teniu ganes, si us ve de gust, nosaltres sempre, si voleu, doncs aquesta petita finestreta la teniu oberta per doncs, explicar-nos allò que aneu publicant. Fins aquí el programa d'avui, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies als convidats d'avui. En Jonathan, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: A l'Oriol, moltes gràcies.
1: Merci.
3: A l'Albert d'Abril, moltes gràcies.
0: Molt gràcies.
3: Alberto Reche. Gràcies. Adrià Tirado, el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem.
4: Moltes gràcies.
3: A la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
5: A Les Portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
6: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dijous 28 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. Aquesta tarda al Museu de Badalona s'ha fet la presentació de la Supercopa Endesa 2026 a la nostra ciutat. És un acord del qual ha arribat la Lliga ACB amb l'Ajuntament de Badalona i que de moment ja compta amb 3 dels seus 4 participants. La penya com a anfitriona, el Baskonia campió de la Copa del Rei i el València com a vigent campió d'aquesta competició de la Supercopa. El darrer participant serà l'equip campió de la Lliga ACB. La competició es disputarà al Pavelló Olímpic els dies 19 i 20 de setembre i s'espera una gran presència d'aficionats del bàsquet. El darrer dispositiu Campai contra la multireincidència desplegat aquest dimecres a Sant Adrià de Besòs i al districte de Sant Martí de Barcelona ha finalitzat amb 4 detinguts i la identificació de 150 persones. Entre elles acumulen 1.182 antecedents. 3 dels arrestos s'han fet per la llei d'estrangeria amb 102 antecedents acumulats i l'altre ha estat per una ordre de detenció vigent. A més, es van interposar 5 denúncies per tinença de substàncies, una per tinença d'armes, 3 de trànsit i 3 per vulneració d'ordenances municipals. Una persona també va quedar investigada penalment. Durant la intervenció van participar més d'una quarantena d'agents policials que simultàniament van fer controls a diverses estacions de metro de la zona. El dispositiu es realitza de forma periòdica per augmentar la presència policial a determinats barris com els del Besòs. Aquests dies se celebra la Setmana Sense Fum, que culminarà diumenge amb la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac. A la ciutat s'han programat diverses activitats per conscienciar sobre els riscos de fumar i els beneficis de deixar-ho. Però més enllà d'aquestes dates assenyalades, els centres d'atenció primària ofereixen ajuda durant tot l'any per abandonar aquest hàbit. En el darrer any, al Barcelonès Nord i al Maresme s'han fet més de 33.000 intervencions, com entrevistes amb els pacients o sessions grupals. Els professionals mèdics reconeixen que és difícil aconseguir-ho sense acompanyament, tot i que remarquen que també cal força de voluntat. Yolanda Parra és infermera del CAP Gran Sol.
2: La gent creu que deixar de fumar ho farà així d'un dia a un altre i no, això s'ha de valorar els anys que porta fumant, tipus d'ambient que utilitza el tabac i la motivació. Nosaltres que fem test també per valorar la dependència del pacient i veure en quin grau està per poder ajudar-li millor.
1: En cultura, demà dissabte i diumenge arriba a Badalona el Happy Food Tracks, un festival itinerant per Catalunya basat en música en directe i gastronomia. Podreu gaudir de les millors propostes gastronòmiques de carrer amb food tracks variades i una programació musical de qualitat amb una selecció d'artistes badalonins. I pel que fa al temps, demà a Badalona s'espera un dia estable i assolellat amb temperatures màximes d'uns 30 graus i amb absència de precipitacions. El vent bufarà feble.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
4: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
3: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Giné-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
5: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
3: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
6: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries, que a mi m'agraden molt, és a través d'aquestes novel·les.
7: No ho dubteu, ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix, temporada 7, capítol 35.
2: El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
4: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Giné Gené és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espar i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Karina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El Calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta, Giné, Gené, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, de forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets. Al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
3: Sí, això és cert. I el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. I podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas dels anys ens ha demostrat doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar, I com això doncs persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
2: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
3: Sí, sí.
2: Llavors és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada
3: sí.
2: protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàssia, jo estic al·lucinada. No us podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàssia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi de llavors i males herbes?
3: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són... Més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Si em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure sí. si m'és més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual ja he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure... No, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
2: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra... Perquè, clar, tu poses a la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
3: Sí.
2: Sí, professors, alumnes.
3: Sí.
2: Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit. Sembla que com que és el temple del saber, ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada, més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
3: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
2: Mm? Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
3: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques. Sí.
2: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber anar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta.
3: Ho he intentat, he intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses. I és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
2: Hi ha una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que Marta t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, i personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió, i sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell, bueno, Josep Plante de Boníssimes.
4: Sí.
2: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Roche Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un rotulador amb una cartolina i la vaig penjar i estic, mira, m'encanta.
3: És que la Roche Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals, que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
2: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira. És que n'hi ha una d'en Pla, que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
3: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? O sigui, és un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu, moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius, és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
2: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tots cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
3: Exacte, seria això, Jo penso seria que aquesta la finalitat del llibre, no? De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Diu, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes coses perdi que deia ell.
2: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge, i a més, hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
3: Sí, sí.
2: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alda Tanent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós, s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. En aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Ho estàveu esperant, jo ho sé. Tenim el final de la trilogia i estic segura que quan ens escolteu, molts de vosaltres ja haureu llegit L'Espasa del Rei d'en Jaume Clotet. Jo també estava molt encuriosida i, escolta, no va ser pas tan malament això, Jaume?
2: Gràcies.
1: Sí, perquè no sabíem com ho resoldrà, què és el que farà. Clar, no podem explicar com ho ha resolt, però l'estructura del llibre, per començar, ajuda molt als lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Bé, la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
2: Exacte.
1: Si ha sigut una cosa superràpida.
2: Sí, entre la segona i la tercera han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes i així ha estat.
1: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, eh? Les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa. Molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt.

0: molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant, una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
1: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant també, vas posant la puteta, una mica de denúncia també, també tenim, no? O reflexió.
0: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el Museu de l'Exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
1: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho vas dir, no?, a França.
0: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant és una història, de fet amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cau molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny, si es posin els nostres veïns no ens caurien tan bé segurament, però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I per exemple l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
1: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu, no us ho explicarem nosaltres, ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter també, eh?
0: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcter és una cosa fantàstica.
1: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
0: Val.
1: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir, tensió sexual que hi ha entre sí. El Bernat i la Berta.
0: Sí. Clar, aquí jo tenia...
1: Pobra Berta.
0: Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare. És a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I, per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat per aquesta trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era, si ell és monjo de Montserrat no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat i l'he complert.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo, o com s'acaba la cosa.
0: Si és gallo gallina, eh? Ja veurem.
1: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents. Ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
0: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal, diguem-ho, no?, representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I en canvi, els bons, el bé i la bondat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat, amb les seves limitacions, i una mossa d'esquadra

0: amb les seves limitacions. Més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades, a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí, amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer. No? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt. No? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós. I això que feina tenen, eh?
0: Sí.
1: Però m'ha agradat molt.
0: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La germandat de l'Àngel Caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia. I va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu ho dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, que ja es pot dir reclòs o empresonat, d'alguna manera. Uh-huh. Però aquell era el meu punt de partida i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient, i vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això, però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode, i de fet, d'alguna manera, sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació, i jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant, o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'Abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Resanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Jo no sé com ho fas, però tot ho trobes.
0: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar. En tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
0: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, per mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? I, per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me'l ja de Monjo de Montserrat. Sí.
0: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
0: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes. Veus? Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
0: Creu tu. Aquí com molt negociem.
1: Això demanar...
0: Això demanar tu.
1: Bueno, jo... Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
0: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí. Jo vaig estirant per si de cas.
0: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni... aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt...
0: Sí.
1: És el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
0: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix, i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui, el mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu, Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I, de fet, si mires el planeta coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no?, al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i en canvi l'altre ho veu sovint, no? I per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
0: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
0: Sí, jo, per exemple, sempre hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés, jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domun, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen, per cert, bastant bé. I per tant, me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
0: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No, una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
0: Sí.
1: Perquè vaig dir que la segona havia sigut una bogeria de tensió. En aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula. Clar, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu,
0: sí,
1: que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major, els sacrificis.
0: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
0: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni? Primer, perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà, si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc soc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen, si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho, no? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si a més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de tastar a tu mateix sempre de a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible. Jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc. No crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, el Jaume és molt diplomàtic, no. Perquè pensar, si explico masses coses, desvetllarem tot.
0: Digues per on anaves.
1: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo, si no escric de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem, tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores un dia a l'infern perquè puguis veure-ho i escriure una quarta novel·la.
0: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer, i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia de fer unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no?, és com jo me l'imagino, potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé, em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molts, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar, i per tant he anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls, però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
0: El faria ara mateix, uns quants. Tinc una llista de temes.
1: Llista de motius, si faries un pacte amb el diable?
0: I a mi
1: em
0: sorprèn... Zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí, va,
0: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya, jo hi ha una pila de coses perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
0: Bueno...
1: Oida, eh?
0: Però jo crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No ho sé, no sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
0: I tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
0: Home, em sembla fàcil de temptar. Sí, jo tinc, intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva... vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig, dic ja vaig nedar ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li. És a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem. Bueno, m'importen poc. Vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem. Però, no ho sé, hi ha moltes coses que... Feines que, d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo... I, pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res. Dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res, això, no? Crec que això no costa res de fer. No soc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos. Jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja. I llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, si és... Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
0: Si m'ofereixen un viatge interessant, faig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge...
0: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses, però reitero, és una absoluta aventura. Va ser molt frenètica la segona part, i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern. Quan acabeu l'espasa del rei, vosaltres decidireu.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs?
0: Molt bé. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Hem parlat de... hem fet servir una expressió, un concepte, que és la cinofòbia. Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera, no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc, i en definitiva deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims?
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia, i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs, i més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme que a més se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són situacions que ells detecten d'una manera com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal, aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets, i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic, que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió, en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos, o un conill, o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que
2: vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
2: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, és que ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. La comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació, i els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
2: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança, i estic tan orgullosa d'això, perquè poques vegades em diuen, no vull anar. Confiem moltíssim.
2: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
2: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una story a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
2: Mm-hmm. Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és AC Zooteràpies, d'Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran AC Zooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
2: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
2: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
2: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Només faltaria.
2: Que vagi molt bé.
1: Gràcies. Adéu-siau.

0: Passat 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda, és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, a la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Sisplau, bona tarda, que algú apagui la calefacció, que algú se l'ha deixat encesa. Que estem en el mes de maig, però a l'amor de Déu ja no es pot respirar.
0: Ara li preguntava al Jordi Casas, que és historiador, m'acompanya aquí a l'estudi, i li preguntava que has passat molta calor o què?
2: Bueno, sí, com tothom.
0: Sí, no? Diu, hauríem de canviar l'hora de la tertúlia. Diu, bueno, no ho sé, sí, això ens ho permetran. Saludem també el Josep Vallvé, que és exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista, i ens espera a Terrassa. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda, content de retrobar-vos. El Manel, que no es queixi, que té la platja molt a prop, i nosaltres...
1: Estem a les enveges, ja estem a les enveges.
2: Jo la platja de Sant Quala tenim a la Barceloneta, nosaltres. Sí.
0: La tenim a tocar. Bé, doncs, em sembla que teniu ganes de tractar el tema que us proposava per avui, que són temes que de tant en tant ens agrada tocar, perquè, clar, la ciutadania també té dret a opinar sobre el que està passant.
3: I la que Som dos sols, avui? Som dos tertulians, només?
0: No, tres. I el Manel, no, el Jordi, no. Que està aquí a Sant Cugat?
1: Jordi,
3: i tu, Josep. El Jordi, que no havia pillat.
0: Jordi
3: Perdona,
0: Casas.
3: Jordi.
0: Sí.
2: No.
0: Dic, a la que està caient, no només meteorològicament, sinó en el país, a nivell polític i judicial, en tots aquests casos de presumpta corrupció que estan afectant ara últimament el PSOE, aquesta situació, aquest panorama, penseu que és suficientment greu, insuportable, com per afectar la legislatura?
1: Jo personalment crec que és un muntatge ben definit per les forces de dretes d'aquest país, que han decidit que les properes eleccions en aquest país té que governar la dreta, sigui com sigui, de la manera que sigui, i amb totes les corrupteles possibles, no? Però bueno, aleshores, si juntes tot el que està sortint, al final no surta ni per mig entrepà, perquè al final això no és comparable amb les butxaques plenes que s'enduïen tots aquests quan l'època d'Aznar, en l'època de Rajoy, etc. O sigui que realment el que tenim que tindre és paciència, veure que tot això, que se té que investigar, per suposat, si ha fet algun malament, però se li té que castigar, indiscutiblement. Però realment jo crec que és un muntatge, i el veiem, perquè és un degoteig constant de coses que van sortint, que no tenen massa embrancida, no? Però suficient per omplir periòdicos, diaris, tertúlies, etc. Però
0: tranquil·litat, jo demano tranquil·litat. Embruta tot el que pot, no?
1: Exactament. Uh-huh.
0: A veure, del muntatge del Manel, el què del Josep? Com ho veus tu, Josep?
3: Bueno, si això no és motiu suficient com perquè no dic que rebenti tot en el sentit de fer l'estraler. Bé, en castellà hi ha una dita, sempre tio molt de la paremiologia jo, que diu que quan el riu suena, agua lleva, i en català ho diem d'una altra manera. Quan els gossos borden és que alguna cosa senten. És evident...
1: Ni fama que algo queda.
0: A veure si es traiem el repertori i no acabem.
3: Sembla evident que alguna cosa hi ha d'haver. Vull dir, el que no es pot és invocar constantment des del nord, del sud, de l'est i de l'oest, doncs a la presumpció d'innocència. Molt bé. I el que és evident, i ho dic per al·lusions, per la part que a mi em pertoca, doncs és sentir-me involucrat, que ens senyalin al col·lectiu periodístic i al col·lectiu dels jutges com que tenim ganes de tibar de la manta i armar un embolat. A veure, alguna cosa hi ha d'haver. Aleshores, quan més clara sigui la situació, millor. Difícilment, aquesta legislatura pot ultrapassar el Nadal d'enguany. Per què? Doncs perquè cada dia li surt un bolet en el Pedro Sánchez. I ara diré l'última del Pedro Sánchez per deixar pas al Jordi. Si no, m'ho pujaré molt el tema. I en casos de corrupció, a la dreta, a l'esquerra, als partits nacionalistes, hi ha algun que pot quedar impugut? Pocs, eh? Ara, aleshores, si això no és motiu perquè la cosa es posin les cartes boca amunt i s'aclareixin els fets, apaga i vámonos. Que estic desitjant que guanyi la dreta, ni de bon tros, però és que aquí la que s'està fregant les mans inconscient, o sigui, de manera silenciosa, silent, és la Oriols, i de retructes l'ultradreta de Vox, se li estan els hi estem ajudant que les properes eleccions la gent votarà autèntics estirabots. Els dos partits majoritaris tindran un daltabaix monumental.
0: Vinga, doncs...
2: Jo començo per la pregunta que has fet.
0: Sí.
2: Jo no sóc partidari d'avançar eleccions, perquè, com deia abans, és molt probable que la dreta i l'altra dreta guanyin, però que s'esperin un any, que és el que toca. Jo no vull que estiguin un any més fent el que penso que faran a partir del juliol de l'any que ve, si guanyen. Per tant, la meva...
1: Estic amb tu, Jordi, estic amb
2: tu. La meva allò és resistir, perquè si guanya la dreta o la dreta, llavors el que haurem de fer serà protegir. Però, de moment, resistir. I vaig a lo següent. És a dir, aquest govern no s'ha acceptat des del primer dia la legitimitat. I una de les coses que es va posar en marxa, encara que estava en marxa, però es va accelerar a partir del novembre del 2023, va ser el que pot fer que haga. I el sistema judicial s'ho ha pres al peu de la lletra. Per tant, el Zapatero és veritat que està sota sospita. Vale. S'ha de definir si ha fet de lobby o tràfic d'influències. Perquè lobby ha fet l'Aznar i el González i ha fet moltes més pasta que el Rodríguez Zapatero. Això és el primer. Després, i el tenen les joies, ja en parlem després. Però, per mi, el que també està sota sospita és el sistema judicial d'aquest país. Ja són molts casos els que s'acumulen. I jo no crec en la casualitat. És a dir, molts jutges, l'Audiència Nacional i el Poder Judicial i el Consell General del Poder Judicial, que és qui governa els jutges, per mi estan sota sospita. Ho sento. I, per tant, a veure, quan surten casos, pues, crec que estic legitimat per dubtar que hi hagi imparcialitat judicial i política, que crec que...
0: O sigui, que aquell terme que va posar de moda Puigdemont, en Laufer?
2: Sí, clar, evidentment.
0: Sí, evidentment.
2: No dic per part de tothom, eh? Perquè hi ha casos, claríssimament.
0: Davant...
3: Jordi, perdona'm una pregunta, un incís.
2: Digues.
3: I de retruc també... de bracet amb els jutges i posaries els periodistes? La culpa és del pregonero?
2: No hi posaria periodistes. El que passa és que el periodistes també potser si tenien que mirar, perquè, per exemple, com es pot parlar de presumpció d'innocència si es fa un xou d'una inspecció al despatx del Rodríguez Zapatero? Hòstia, aquí no hi ha presumpció d'innocència que valgui. Qui ha vist els mitjans perquè estiguin allà a la porta quan es fa el d'allò? I troben unes joies...
0: Però parlaríem de periodistes o parlaríem d'empreses periodístiques?
2: Bueno, els periodistes fan el que la línia editorial imposa, tu.
0: Ara?
2: Ah, però vull dir, qui convoca els periodistes perquè facin un xou d'una inspecció que és indiciària, que tampoc implica...
1: Pues els que les interessa que bueno. Això, que aquest xou, no, acabi minvant, no? La gent que no sent d'esquerres del tot, no? Té dubtes, no? I aleshores la manera de que no vagin a votar o que votin a la dreta és que vegin constantment una constant presa de corrupció, no? Perquè ells surtin guanyant de tot això. O sigui, i això lo escoltarem en aquest any que queda de legislatura, això no variarà, eh? O sigui, cada mes i mes aniran sortint. Ja és que ni mes i mig, o sigui, ja l'altre dia va sortir la setmana passada lo de Zapatero i aquesta setmana l'Escorcoll a Ferraz, o sigui que
0: ja torna el cas de la llei, eh?
2: No.
1: Sí, o sigui, que al final
2: una puntualització.
1: És que no acaba.
2: Sí, una puntualització. Us recordeu que el fiscal general se'l va condemnar perquè havia filtrat ell o alguien de su entorno, el qual és surrealista, no hi ha precedents a la història judicial, alguien de su entorno havia filtrat una notícia. Però l'altre dia, el Miguel Ángel Rodríguez, el servei guis de d'allò, va dir que va ser el dilluns als mitjans que ell sabia que tornaria a explotar una altra cosa perquè tenia una filtració i tal. Ah. I l'endemà surt el de la llosa. Bueno, i què diuen els fiscals amb això? No intervenen? Què diu el Poder Judicial? Què diu el Consell General del Poder Judicial sobre això? Resulta que empurem el fiscal per una suposada filtració i no empurem el senyor Rodríguez, que admet públicament i davant dels micros que ha tingut una filtració? Home, Això és un escàndol.
1: No està imputat per res. Aquest senyor no té cap imputació. Aquest és el problema. El problema és que s'imputa, no? I després de la imputació treuen tot el que sigui necessari. O sigui, com ciutadans lliures, fins a cert punt, nosaltres, els que estem parlant ara, estem dient alguna cosa, no? Que si estiguessin imputats no ho podien dir, no? Que és que no creiem en la judicatura tal i com està muntada d'aquesta manera. No ho podíem dir si estiguessin sota sospites. O sigui, si fossin uns acusats d'alguna cosa, no ho podíem dir, però ho podem dir perquè tinc llibertat per fer-ho.
0: M'agradaria, però...
3: Manel, perdó, moment, Carme.
0: Molt breu, vinga.
3: El que diu el Jordi, a veure, un confessor, a nivell eclesiàstic, ha de guardar un silenci absolut, ha de ser una tomba. Quan jo treballava al sector financer, un empleat de banca, un empleat d'Hisenda, si hi ha alguna virtut ha de practicar, a part d'altres, és la discreció absoluta. Aleshores, el que se n'ha anat de la llengua i ha donat peu a citar, a avisar els periodistes perquè es plantin davant del despatx del Zapatero, davant del despatx de Ferrat, i demà, a lo millor, davant de la seu del PP, si és que... A veure, el tema de la discreció hauria de ser consagrat. Que hi ha alguna cosa? Home, si surten tants bolets, és que alguna cosa hi ha, o hi pot haver.
0: Jo volia preguntar-vos pel paper que estan fent davant d'aquest escenari, davant d'aquesta situació dels partits catalans. O sigui, tothom s'hi ha pronunciat, cadascú ha dit la seva. En el cas dels partits catalans, quina és la valoració que vosaltres en feu de la decisió de la postura que estan prenent?
3: Esquerra i Junts mai es posaran d'acord amb res, com tampoc es posaran mai d'acord amb res, ni amb un sol tema, el PP i el PSOE. Si davant d'això estem a veure-les venir i treure'n algun rèdit, si és que deixen anar alguna tros de carn perquè ens el puguem menjar, a veure, és una llàstima que esperin a que rebenti tot. Em sembla més assenyat la postura, més assenyada la postura de l'Aitor Esteban del Partit Nacionalista Basc, que si es confirma tot això, és evident que continuar donant suport a l'estructura del govern actual no té cap sentit. No té cap sentit.
0: Però la situació és diferent, podríem dir, també. Home, la del PNB respecte dels partits.
3: Però per què Esquerra i Junts mai, amb un sol tema, no poden anar de la maneta? Mai. Ja per sistema. Sempre se les tiren els uns als altres. És molt trist, això.
0: Vinga, Manel.
1: La llàstima de tot això és que la resolució de tot aquest entramat, de cada un dels casos, serà després d'eleccions. O sigui, aquí no sortirà res. Avui me'n sembla que s'estava juzgant el tema del germà del president del govern, sí. No? En el sí. Tema aquest de la càtedra de Badajoz, no? Molt bé. Quan tindrem la resolució? Però segurament la tindrem o passat eleccions, o vés a saber quan. Però, des de luego, veient el que li va passar al fiscal general de l'Estat, a mi no m'estranyaria ja absolutament que imputessin i que condenessin, no? Per menys proves, no, de les que tenien per al fiscal general i lo van condenar, pues no m'estranyaria absolutament res que tant el germà quedi condenat, la dona quedi condenada, no, el Zapatero quedi condenat i tot i realment els que ho han fet o els que els han pensat, etcètera, perquè recordem que totes les imputacions de Zapatero s'estan basant en la intervenció d'un telèfon de tercers. O sigui, que parlaven de Zapatero d'alguna manera d'allò i en base a això ja inculpen a Zapatero. Però no, de Zapatero en si no tenen absolutament res. Simplement, bueno, en unes converses d'una intervenció d'un telèfon, doncs han tret que aquests senyors estaven prevaricant, no? Bueno, no sé, però ja t'he dit, tot és circumstancial, però veient com està la judicatura en aquest país, no m'estranyaria que condenessin a tothom, però tot
3: aquí
1: això
3: no es tracta...
1: ho veurem després de... Després d'eleccions, eh?
3: Aquí no es tracta de que el Zapatero es defensi i aporti proves de que ell no ha comès cap piltrafa. Es tracta de que els que l'acusen demostrin que hi ha pes específic suficient i nucli sí, i gruix sí, sí. Per poder-lo acusar. Metafòricament parlant, amb un cas que no té res a veure, però ho poso a tall d'exemple. El cas del suposat de l'accident mortal del president de Mango, de l'Àndic, i el seu fill, no es tracta sí. d'aquell defensi que no va empènyer el seu pare, es tracta de que els Mossos tenen una sèrie d'indicis, no hi havia cap càmera, i són ells els que han de demostrar que realment el va empènyer. Aquí és un cas
1: idèntic. Però l'opinió pública, envergida també per

0: interessadament, la llegenda d'aquest govern és el més corrupte de la història d'Espanya, el qual és una sola venjada, perquè no s'ha imputat a ningú del govern dels últims 3 anys. Sí, hi ha el Zapatero, que és uns indicis, que se suposa que pot ser tal, hi ha el d'ahir del PSOE, que no era per imputar sol PSOE, sinó que anaven a buscar només informació per un tema col·lateral i tal, però hi ha això, quan surt ja els mitjans de comunicació i tal, pues, hi ha... Bueno, sí, vale, Carles Cerdán, vale, però vull dir, no, el govern en si, ni el Sánchez ni cap membre del govern s'està d'allò, no s'està fent, no hi ha cap procés judicial obert per cap actuació de cap membre d'aquest govern. Per tant, però llavors ja, bueno, clar, la dreta ja... Amb aquesta paraula que s'ha muntat, el sanchismo, que això ha triomfat, el sanchismo ja és lent per si mateix, i qualsevol cosa mínimament propera al PSOE o al Sánchez i tal, ja involucra el Sánchez i el govern. Perdoni.
1: És així,
0: però el govern, que jo sàpiga, cap ministre ni el Sánchez estan investigats ni per qüestions judicials. Bueno, doncs per tant, escolti, no és el govern corrupte, i a l'entorn ja es veurà la senyora del Sánchez com acaba, i el del germà i tal, ja es veurà.
1: Difama que algú queda.
0: L'altra cosa que a mi em sembla al·lucinant, insisteixo, el tema de les joies. A veure...
2: Què passa amb les joies?
0: Perdona, obren la caixa. Obren la caixa, que buscaven papers. Suposo que buscaven papers. Suposo que buscaven papers. I troben unes joies. I s'emporten les joies, les fotografien i les pengen. Escolti, jo no puc tindre joies? La meva mare no em pot haver deixat joies?
3: I per valor de 91...
1: És igual, però...
3: Per valor de 91 milions d'euros...
0: 91 milions...
3: 91 milions d'euros és l'última notícia que corre a la premsa. No sé si està contrastada.
2: No sé quin valor...
3: Per valor de 91 milions d'euros.
0: Però qui ho ha dit, això? Però qui ho ha dit, això?
3: Cada... Com quan hi va haver el robo a París del... aquell que... Bueno, al final es van endur joies de l'any Catapum. No sé. Si alguna cosa... A veure...
0: Però qui ho ha dit, això, de 91 milions d'euros?
3: Ja, corre un... Ha corregut alguna xarxa.
1: Aquest és el problema. El problema és el que corre. Aquí està... Josep, aquest és el problema. El problema és que tot el que corre.
3: Si pot més pa que formatge... Si pot més pa que formatge...
1: Nosaltres al final no els creiem tot això. N'hi ha persones que lo senten i diuen «Ai, aquest no veig i té un atret 91 milions d'euros per comprar aquestes joies». Ja està. Ja ho tenim
3: aliat. Manel, les joies del... Les suposades joies del Zapatero vindrien a ser... amb un altre partit, català, Convergència, o Junts, o digue-li com vulguis, vale? Serien l'herència de l'avi Florenci. Tot era la deixa de l'avi Florenci. Aquí haurem de parlar de les joies de l'abuela Florencia, si és que es deia Florencia, que no sé com es deia. Bueno. A veure, aquí hi podem afegir tot el pa i el formatge que volem, però que aclarim els temes i que deixem treballar els jutges, que les televisions no... Les televisions s'estan convertint a nivell periodístic, doncs, en un safareig absolut.
0: Bueno,
3: amb un safareig absolut.
2: Sí, sí. Unes més que altres.
0: No.
1: I per tendències, cada televisió té una tendència, i aleshores pot ser això la tendència.
0: Això
1: el públic al que s'adrecen diuen una cosa o diuen una altra.
0: Això els 91 milions.
1: Poden llegir sempre de moltes maneres distintes, no? I cada un interpreta les notícies a la manera que més li vol agradar al seu públic. Que no, això no és la veritat.
2: Clar, i cadascú potencia aquella informació de la manera que més
0: això
2: li convingui.
0: Això millors,
2: eren de les dues mares, eh?
0: No sé, però d'entrada una inspecció de casa i tal se t'emporta a portar objectes de casa teva?
2: I si eren del despatx, estaven al despatx en la caixa forta.
0: I si el despatx hagués tingut un quadre del Miró?
2: Perquè no les podien tenir a casa, que havien venut, la casa.
0: Però i si hagués tingut un quadre del Miró al despatx, també se l'haixien endut?
1: Ah, però escolta'm, però el curiós és que se l'hagin endut ahir i que demà ja estigui tot a la premsa. Això és increïble, o sigui, estem parlant de que teòricament no solament té la presumpció d'innocència, sinó que té que haver-hi una mena de secret de sumari, no? On totes aquestes proves no quedin a l'abast de tothom, no? Perquè aleshores estem aquí empobrint, no? la concepció pròpia del judici que li tenen que fer aquest home.
2: Val. Una cosa que també ens hauria de preocupar i interessar, que som nosaltres mateixos el que genera tot això, aquest soroll polític, aquest escenari que provoca encara més desencís entre la ciutadania, que augmenta la desconfiança en les institucions. Tot això acabarà a

0: afectant o pot acabar afectant a una participació en les pròximes eleccions. I ja venim de temps enrere, d'anteriors convocatòries electorals, en què doncs, es qüestiona què fan els partits polítics, no? Per la ciutadania. Estan fent el que han de fer, és a dir, un servei públic?
1: Saps què passa? Sí que l'estan fent. Saps què passa? Que això tapa el dia a dia de la política. El Congrés dels Diputats es passa el dia... El passa que els joves no s'aprova res perquè la dreta tot ho vota en contra i tal. Però es passa el dia debatent temes i proposant propostes
2: i tant,
1: de llei
2: i provant
1: lleis. El Parlament de Catalunya també. I els ajuntaments també. S'està fent política, s'està intentant resoldre coses. El que passa és que cada cop la ciutadania és més exigent. I cada cop tothom té més motius per pensar que no li resolen el seu problema. Això és així.
2: No, però perquè alguns han decidit que empastifar la política, la política netejada, no, han decidit fer de la política un escenari de confrontació en vez de un escenari on cada partit defensi la seva posició i els seus interessos.
1: Pues això volia dir que l'espectacle està tapant la part més sana de la política. Vols contradicció més bèstia que la manifestació d'ultradreta l'altre dia a Madrid i l'encapçalava un senyor que és corrupte i corruptor confès i que està fora de la presó per col·laborar amb el fiscal, que és el senyor Aldama. Vols cosa Aldama més bèstia? I que la fiscalia i els jutges no intervenen? Com un corruptor i corrupte pot encapçalar una manifestació en contra de la corrupció? És un escàndol.
2: Al costat del líder de Vox.
1: Al costat del líder de Vox, sí senyor. Però com se diu això?
2: Que toman... Està imputat per un grapat de delites de corrupció, sí. I l'home està lliure. O sigui,
1: bueno, perdona, i a l'origen de... La condemna al fiscal general, que és un corrupte, que és la parella de Ayuso, encara no li ha fet el judici. Aquest encara no ha anat a judici, tu. És que té collons el tema. Com vols confiar en la justícia? És que té collons el tema.
3: Tingues en compte una cosa, que a la dècada dels 80, i la justícia d'aleshores em sap, crec que ha canviat poc, o ha evolucionat no tot el que pertocaria, un senyor alcalde de Jerez, sí. Alberto el Pacheco...
1: La justícia és un cachondeo.
3: I va anar a la presó per dir això. Per dir que... En definitiva, sí. tots els que estem en aquesta tertúlia, indirectament, crec que compartim la idea de que en ple segle XXI, d'alguna manera, ho continua sent. Sí, és un espectacle. Sí. Sí, i la resposta, quan t'acusen d'alguna cosa, i ets del partit que siguis, estàs de representant al Parlament o al Senat, des de l'altra banda de la bancada, sense... I tu més,
1: Jordi, ja et foten una hòstia.
2: Jordi, que quan surtis de l'emissora de Terrassa ja t'estan esperant els
1: Mossos. Pues escolta...
0: T'esperen els Mossos
1: perdona,
0: o...
1: Si tens una ocasió de llegir un article que he enviat al Cugatenc, que es publicarà un dia d'aquests, llavors sí que em van...
0: De què parla?
1: Això, però més bèstia encara. El que he dit avui, però encara més contundent.
0: Mare meva. O sigui que hem normalitzat els escàndols, les investigacions...
2: Ara ho acabes de dir. Ara ho acabes de dir, Carme.
0: És l'espectacle de cada dia. No hi ha dia en què no tinguem una situació d'aquestes. I, a més, han condicionat també l'agenda política diària. Tot i que, com deia el Jordi, doncs segurament hi ha qui fa política.
1: Deixa'm dir una altra.
0: Molt ràpid.
1: El PP, i l'altre dia van votar en contra al Congrés de crear una... Com es anava a dir? No sé què, anticorrupció.
2: Un
1: organisme... I van votar contra, tu!
2: Però en Balear lo van suprimir, o sigui, on estaven lo han suprimit, o sigui, per què?
0: Senyors, no queda més temps. Jo crec que us heu esplaiat prou avui en aquesta estoneta.
1: Bueno, Josep, Manel, que vagi bé.
2: Apagueu la calefacció.
0: Això mateix, que vagi bé. Bona tarda,
1: els tres. Adéu-vos.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Garrido diu que va aprendre a cantar abans que a caminar. Porta la música dins i acaba de publicar un disc. Avui passa pel Connectats i la saludem. Molt bona tarda, Patrícia.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: També saludem el Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, Carme, què tal?
0: Escolta, Patrícia, això d'aprendre a cantar abans que caminar és una manera de dir que vas començar molt joveneta, no?
1: Exacte, vaig començar de ben joveneta i les meves germanes no estaven tan contentes perquè sempre acabava cantant per casa i després quan era més gran i havien d'estudiar em deien, ja, ja prou, que hem d'estudiar, i no sabia parar ja.
0: De quina edat estem parlant?
1: Doncs als 2 o 3 anyets jo ja cantava, deia que m'encantava cantar i llavors vaig anar creixent, em van apuntar música, vaig començar a fer els meus primers grups així adolescents, que assajàvem a casa els meus pares i fins aquí.
0: I com adquireixes, no sé si és que a casa s'escoltava molta música, no sé, quin és el primer contacte que tu recordes amb la música?
1: Doncs mira, jo crec que és algo que portava molt al dins, perquè realment a casa meva ningú, els meus pares els agradava la música, però no eren molt melòmans i les meves germanes tampoc. Però sí que és veritat que jo des de petita al col·le li van dir a mi mare, escolta, apunta la teva filla a música perquè és que és l'única que escolta a classe. I ho portava a dins, la veritat, que vaig anar-me obrint camí no va ser fins que vaig ser una miqueta més gran, que ja sí que vaig coincidir amb companys que també doncs, els agradava molt la música i vam començar a fer música plegats.
0: I quan comences la teva formació musical?
1: Doncs la veritat és que com a Patrícia Garrido vaig començar més endavant, no va ser fins després de ser mare, que sempre havia estat doncs, això, en contacte amb la música o fent música a versions d'altres o grups musicals també versionant cançons o fent cançons però no que jo havia composat. Però sí que no sé si el ser mare quelcom em va remoure per dintre i vaig entendre que era el moment de començar a fer el meu propi projecte.
0: Però estem parlant que ets autodidacta o vas anar a tenir doncs, una formació reglada de música?
1: Mm-hmm. Doncs jo sempre he cantat d'oïda i no va ser fins a això que vaig començar a fer música, però a l'escola del poble on vivia vaig fer solfeig, després vaig començar piano, al cap del temps ho vaig deixar, després ho vaig tornar a reprendre, però és veritat que moltes coses les faig d'oïda. Sí que és veritat que ara que les meves filles són més grans tinc més temps per dedicar-me a la formació, no? En concret amb el piano, que ara li dedico més hores, però la veritat és que cantar sempre ho he fet d'oïda.
2: Quan comences, no? També fas allò típic de que canto amb un grupet i tal, sí, sí o no?
1: Sí, sí, total, això. I a més ho recordo amb molt afecte, perquè recordo que assajàvem a casa dels meus pares i l'espai on estàvem era molt humit i sempre havíem de comprar el típic deshumidificador. El de la bateria sempre es queixava, el Guillem, és que se'm rovellaran els plats. És l'espai que teníem i tenim molt bons records i, bueno, i els primers concerts doncs sí, els recordaré sempre amb molt carinyo.
2: Què tocava o quin estil de música tocava?
1: Bueno, ara potser et sorprens perquè jo cantava heavy melòdic, res a veure amb el que faig ara. Però haig de dir que la meva veu no era la típica veu de heavy gutural, sinó que era heavy melòdic. I fèiem cançons molt xules, la veritat, ens ho passàvem molt bé, que al final era l'objectiu, érem joves i volíem passar una bona estona, i de veritat que així va ser el primer grup musical que vaig fer. Després vaig fer en format més guitarra i jo, format més acústic, i ja et dic, després també vaig obrir un canal de YouTube on feia versions jo sola. Allà vaig anar amb un productor de Terrassa que em va ensenyar molt i vaig crear humilment el meu estudi de gravació a casa.
2: Això t'ho volia preguntar.
1: Ah, molt bé.
2: Vas pensar, no?, de gravar i tal, però sembla que la teva parella, el teu marit, et va dir, escolta, tu, per què no ho muntem aquí?
1: Exacte.
2: No? Més o menys, explica'ns
1: sí, sí,
2: una mica.
1: Sí, exacte. Primer vam anar a un estudi de gravació aquí de Terrassa i al cap d'un temps em va dir, escolta, és que això a tu t'encanta, per què no ho muntem a casa? Jo vaig dir, saps, però has de saber-ne, no? Has d'aprendre. Llavors el Marc va venir, em va ensenyar, i el meu home em deia, mira, he trobat això per internet, perquè no ho muntem i tal, i així va començar. De fet, així va començar la llavor del meu projecte musical, perquè de moment només feia versions d'altres, però allà ja vaig aprendre una miqueta a editar quatre coses bàsiques, no?, que em permetien gravar. I clar, a mi allò em va obrir una finestra al món, em va donar molta llibertat, perquè podia gravar quan volia, com volia i les cançons que volia. Llavors, doncs, allà va quedar, perquè llavors doncs vaig ser mare, i això va ser una superpause, perquè no tenia gaire temps, i quan les meves filles van ser una miqueta més grans, doncs realment em van proposar col·laborar amb una cançó, i bueno, al tornar a reprendre la música vaig dir...
2: Vas dir, mira, l'enganxo, no?
1: Exacte.
2: Deixa'm recuperar el tema de les versions, què era? Aquí també hi havia heavy...
1: No,
2: aquí era, ja vaig... de tot.
1: Sí, aquí ja vaig buscar una mica més el meu estil, perquè sí que és veritat que de joveneta doncs jo escoltava molts tipus de música, aquesta era una, els meus amics eren més heavies d'acord, per dir d'alguna manera, i aquí ja vaig començar, tocava música més pop, alguna música d'autor, però de tots... els estils, la música dels Beatles, feia alguna versió també, i llavors doncs allò em va, la veritat que em va anar bé perquè em va permetre doncs això, anava buscant diferents registres, diferents estils amb què em sentia més còmoda i menys, i al final era diversió, per mi la música sempre és casa i llar i diversió, no? Però va ser una etapa molt maca, i jo crec que d'aquí, doncs d'aquest bagatge em va ser més fàcil quan vaig començar amb el meu projecte, tot que és, tot és canviant i és fluid, no és estàtic, i jo crec que en el meu projecte musical també s'ha vist aquesta evolució, però em va ajudar doncs aquests inicis.
2: Parlem del primer, diguem, la primera cosa que va ser un EP, no?, que es deia Fruits, és la primera cosa,
1: sí,
2: cosa,
1: sí, sí,
2: cosa, el primer disc que publiques o que edites, no? Què hi havia aquí? Hi havia 5 cançons, 4 cançons?
1: Sí, 4 cançons.
2: 4 cançons, i què?
1: I allà hi havia la meva...
2: Teves, Totes
1: sí,
2: 4
1: sí,
2: teves.
1: Totes 4 meves. Hi havia la primera cançó de tota la vida que jo feia, de principi a final, no? Perquè sé que havia col·laborat posant veus, però no fent una cançó sencera. I la primera cançó la vaig fer en anglès. Mira, em va sortir així. És una cançó molt estiuenca. I parlava de l'amor propi, no? Que sempre dic que tot està bé, no? Però que aquest també reivindica una mica l'espai de cançons que parlin d'amor, però del propi, també és interessant, no? I aquesta cançó, On My Way, parlava d'això. I el fet de posar-li a l'EP Fruits era una mica la manera d'expressar que a mesura que vas vivint, doncs vas recollint diferents coneixements o experiències que t'aporten aprenentatges, i si els integres bé, doncs poden donar aquests fruits, que al final és com la recompensa del que vas vivint, el que vas aprenent. I a més, doncs em feia gràcia, perquè com que jo sóc nutricionista, doncs tenia aquesta dualitat.
2: Després hi anirem, faig aixecar les portes, després hi anirem. No, acaba.
1: Doncs això, que em va fer gràcia posar-li fruits, perquè tenia com aquesta dualitat, no? És allò que culls, allò dolç, que culls després del procés de plantar una llavor, de regar-la, de ser constant, i és com el resultat d'haver assolit allò que et proposes, no? Que en aquest cas, per mi, doncs, era quelcom molt, molt especial per primer cop poder fer les meves cançons i publicar-les, a més de la mà de la discogràfica Crea Music, que des del primer moment em van dir, escolta, creiem en el teu projecte, endavant, i és meravellós, ha anat tan ben acompanyada, doncs per mi era tot un somni complet, la veritat.
2: Patrícia,
3: de quin any estem parlant quan surt aquest EP Fruits?
1: Doncs mira, es va començar el 2024, va ser l'EP Fruits. El 2025 va ser el següent treball, no sé si parlarem després, i ara aquest 2026 doncs aporto el meu nou single.
2: Sí, perquè al principi hem parlat de publicar un disc, sinó és, el que ha publicat és el nou single, no? Aquí es fallo, és error meu,
1: no,
2: eh? Va, volies dir alguna cosa més, Carme?
3: No, era per ubicar-nos, no? En aquesta evolució que estem fent en el treball de la Patrícia, per situar-nos una miqueta.
2: Bueno, jo el que deia, no? Ella mateixa ho ha dit, fa gairebé un any, no? Més o menys. Vas publicar el primer LP, aquí sí que ja parlem de LP, que es diu Fent Camí.
1: Exacte, i Fent Camí, doncs, conté les cançons de Fritz.
2: Tots comencen per F, eh? No sé si hi ha alguna...
1: Ostres, és veritat.
2: No sé si hi ha alguna cosa.
1: Però el single nou no.
2: Ara
1: estava pensant. Doncs, doncs això, i fent camí aplega doncs, aquestes cançons que sortien a Fritz i també cançons noves, i la idea que volia transmetre és que bueno, la vida va passant, jo vaig fent camí i vaig recollint doncs, noves cançons que al final doncs, expliquen fragments de la meva realitat, ja sigui vivències, que, coses que he viscut jo o històries que em ve de gust explicar o relatar o temes que crec que són interessants de parlar-ne.
2: I l'evolució de Fruits de fent camí, hi ha hagut molt canvi? És molt diferent la música de llavors a d'aquesta?
1: Mira, doncs jo crec que des de la primera cançó de Fruits fins a les últimes ja hi ha un canvi. Primer per l'idioma, per la llengua, perquè al principi vaig començar en anglès i després doncs vaig tenir molt clar que volia parlar en català, que per mi és molt important donar-li rellevància a la nostra llengua. Al final és la llengua que parlo amb el meu nucli més intern i és amb la que em sentia més còmoda. I sí que és veritat que a Fruits les cançons eren totes més alegres, amb un to més alegre, i fent camí hi ha alguna cançó, no diré, bueno, sí, trista, maca a la vegada, que parla, per exemple, la llavor, que parla del dol, de la pèrdua, en aquest cas dels meus avis, però també té la seva part maca, no? Des d'aquesta tristor de la pèrdua, però en aquest cas va ser un dol més amable que el que moltes persones, per desgràcia, han de transitar quan són persones més joves. En el cas dels meus avis, doncs van ser vides molt, molt llargues i ben viscudes i ben aprofitades, i tot i que la pèrdua hi és i sempre costa, el fet de pensar que va ser una vida llarga i plena sempre ajuda més, no? Per tant, té aquest punt de tristesa, perquè és un dol, però també d'alegria o de bellesa, perquè si fa mal és que has estimat i aquest amor és molt maco, no?
2: Parlàvem d'aquest senzill, havíem dit, pues un senzill, Mirall trencat, eh? A mi, parlar de Mirall trencat em recorda de seguida la Mercè Rodoreda. No sé si va per aquí la cosa.
1: Bé, realment, Mirall trencat ha estat al forn un any sencer, s'ha cuinat, diguéssim, a foc lent, perquè sí, de fet hem parlat que primer va venir Fruits, que van ser més d'una cançó, després Fent camí, que va ser més d'una cançó, i aquest és el primer any que he parat, he respirat, i que aquesta cançó doncs, ha estat un any, no?, de maduració i ha sigut un procés molt, molt interessant.
2: Clar, ja em va pensar un any, però clar, és que la Patrícia no es dedica professionalment a la música, no. És a dir, clar, un any pot semblar molt, ostres, vols dir, però, clar, estem realment parlant d'una persona que vius d'una altra cosa. Exacte. I això estaria amb la teva gran afició.
1: Exacte. I realment ha estat un any, per mi, penso que molt profitós, no?, perquè a vegades no és quan produeixes, quant, sinó la intencionalitat que hi ha darrere o l'elaborat, que és allò que produeixes, no? I en aquest cas, doncs, aquest any m'ha permès doncs, explorar molts camins i anar molt ben acompanyada, i per això la idea de Mirall trencat va sortir fa un estiu. No és una cançó que expliqui la història de Mercè Rodoreda. És una cançó que té una altra, és una història molt diferent a la que s'explica en el llibre, perquè bé, doncs, parla de que a vegades a la vida viu situacions que et sacsegen i trenquen el mirall. Jo faig aquest símil de mirall com l'essència de la persona, que de fet és diferent al que la Mercè Rodoreda volia expressar amb el seu mirall trencat, no? Que ella parlava més d'una família. Però sí que quan la història va avançant i ja tenia aquesta primera etapa feta, em va semblar molt maco que es digués mirall trencat. A mi mateixa vaig dir, mira, és que com el llibre de Mercè Rodoreda. Sí, com el llibre de Mercè Rodoreda, no? I jo ja quan anava a l'institut me l'havien fet llegir, el tenia molt present, i vaig pensar, oi, que maco seria, ja que compartim nom, doncs que els protagonistes de la meva història doncs potser poden compartir nom, no? Són, de fet, els protagonistes de la meva història, l'Eladi i l'Elisa, el llibre de Mercè Rodoreda, són personatges que gairebé ni es troben i són molt diferents als meus, són altres persones, no? Però comparteixen nom, perquè em va semblar maco. Aquí a Catalunya tenim molt art, no?, molta cultura, tenim coses molt bones, i també penso, pues, si ja estic parlant de que s'ha de reivindicar la llengua, doncs mira, si de tant en tant podem clocar l'ullet a alguna altra obra literària o, bueno, a quelcom que aquí al nostre territori és rellevant, també està bé, em va semblar maco.
2: Parlem del teu vessant professional. Ets nutricionista, com és? Perquè t'atreia aquesta formació, t'agradava... Què t'agradava?
1: Doncs la veritat és que certament vaig començar a estudiar nutrició per ajudar a ma mare, sent sincera, perquè ma mare va tenir un accident quan era molt joveneta i va ser bastant complicat. De fet, al meu pare li van dir que es quedaria sense dona i sense filla. I llavors, arrel d'aquest accident, doncs, li van quedar...
2: seqüeles,
1: sí. I quan va arribar el moment de decidir, doncs jo vaig pensar, seqüeles al sistema digestiu, i a l'hora d'alimentar-se, doncs era complicat, tenia dificultats. I llavors, doncs, vaig pensar, doncs mira, doncs estudiaré nutrició i així podré ajudar molta gent, però també a ma mare. Llavors vaig estudiar, tenia molt clar que volia dedicar-me a la investigació, per això, justament, em vaig quedar a la universitat, vaig fer un...
2: Tens el doctorat.
1: Sí, vaig fer un màster doctorat, em vaig quedar allà treballant, vaig aprendre molt, fent classes, i allà vaig descobrir la meva vocació. O sigui, ja m'agradava molt, perquè també treballava amb joves, com a assessora juvenil, però quan vaig començar a fer docència vaig dir això és el meu, comunicar i explicar. M'encanta, sobretot coses de nutrició i alimentació, que al final va ser vocacional 100%, jo crec que llavors ho vius diferent, no? I el fet de comunicar quelcom que per mi és tan important i que ho visc tant, doncs és algo que m'omple molt. I de fet, cantar al final és una altra forma de comunicar, que també m'agrada molt. Tot està una mica relacionat.
2: Sí, sí, de fet, una de les preguntes que et volia fer, que t'agrada molt comunicar, no? Precisament estaves comentant això, no? Que fer de docent, doncs, i cantar també és una mica en aquest sentit, no? M'agradaria dedicar-me a la música o toques de peus a terra?
1: Mira, la veritat és que l'altre dia parlava amb la Làmia, que és la meva profe de piano, que de fet per fer aquest single de Mirall Trencat ha sigut un procés molt maco també amb ella, i ella m'explicava tot el que ha viscut, perquè ella s'ha dedicat a la música, no? I dic, mira, visc una mica a través dels seus ulls, també aquesta part maca de dedicar-te a la música, i és superguai. Però la veritat és que no me'n penedeixo d'haver triat el camí que he triat, perquè m'ha permès ajudar a ma mare, no curar-la, però la veritat que ajudar-la, i també sé que hi ha moltes persones, i aquesta part de la meva vida la tinc satisfeta, i ara que he pogut reprendre la música, doncs l'agafo amb moltíssimes ganes.
2: Acostumem a parlar d'aficions, ja has parlat del tema de comunicar, que t'agrada molt l'esport també, no? T'agrada?
1: Sí, al final va una mica lligat, sempre penso que la salut és salut mental, salut física i salut emocional, no? I l'alimentació i l'esport van a aquesta salut física, però també emocional. I la música jo crec que també va a aquesta salut emocional, perquè per mi poder parlar d'emocions o de vivències a través de la música, doncs també és curatiu, i l'esport igual. A mi l'esport em fa un ressetejat mental dels dies aquests que són tan intensos, que em permeten el dia següent tornar-me a llevar i tornar a començar des de zero amb il·lusió i alegria, no? Per aquestes endorfines que s'agrega a l'esport.
3: Doncs aquí arribem al final, Patrícia, d'aquesta conversa que avui ens ha permès saber com ha estat el teu treball, conèixer-te tu una miqueta més personalment. Només ens ha faltat una cosa, que jo li dic al Sergi que et proposi que ens dediquis un tema musical dels teus, i així coneixerem com sona la Patrícia Garrido. Però això ho deixarem per un altre dia, o sigui que tens deures. D'acord, Sergi?
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Sí, és claríssim que aquí no he estat hàbil. No he estat...
3: Doncs en una de les píndoles de la setmana que ve escoltarem a la Patrícia Garrido. Patrícia, perfecte. Encantada, moltíssimes gràcies.
1: Igualment, a vosaltres, que vagi molt bé.
3: Que vagi molt bé, Sergi, bona tarda.
2: Adéu, fins demà.
3: Adéu.
4: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: l'Espai de Patrimoni ens endinsem al bosc per reconstruir el passat de Castellà. Parlem de la Pedra Seca, patrimoni material de la humanitat, amb un dels membres del Centre Excursionista de Castellà, en Joan Roure, i el nostre company Guillem Plans. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs si passeges pels vols de Castellà, cap al Puig de la Creu o en direcció a l'Airesol, hi trobareu petites construccions que semblen, doncs, monolítiques, però no, són de fa menys temps i reconstruïdes per un grup d'incombustibles excursionistes de la Pedra Seca que formen part del Centre Excursionista de Castellà. Avui en tenim un expert, és el Joan Roure. Joan, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Explica'ns què són aquestes construccions que trobem pels vols de Castellà. Em sembla que n'hi ha més de 150.
2: No, en aquest moment 162.
1: Alça.
2: Sí, se n'han trobat 162. Pràcticament totes les tenim acabades, excepte unes quantes, 5 o 6, que ens faltaria pedra, i és molt difícil poder portar pedra a aquell lloc.
1: Explica'ns aquestes construccions com són. Des de fora semblen iglús de pedra.
2: Aquestes construccions són una construcció feta amb pedra seca. No hi ha element entre pedra i pedra, no hi ha element de cohesió, no hi ha ciment, ni cal, ni ha res. O sigui, nosaltres es fa tota una paret una miqueta alta, i quan tenim la paret una miqueta amb dues llindes per cada, una llinda per cada costat, dues llindes, i a sobre hi posem una pedra que és la pedra que aguantarà la volta. I a partir d'aquí comencem una volta. Però tot això ho fem amb pedra seca que es va teixint una a l'altra. O sigui, no és una cremallera, sinó que si tu mires a la construcció, una construcció normal, veuràs que els totxos mai tenen sempre tenen es posen que no sigui una continuïtat, sinó que vagin cavalcats un sobre l'altre.
1: Exacte, mai veus dues línies paral·leles.
2: Això mateix. Es diu que la pedra aguanta, s'aguanta sobre dues pedres o tres pedres a més. I és la manera de construir.
1: Encara no ens has explicat d'on sorgeixen aquestes pedres, aquesta pedra seca.
2: Bueno, la pedra sorgeix del mateix camp. En un moment determinat, els camps es van intentar, doncs, eren boscos. Van llogar aquest bosc per fer-hi, per exemple, una vinya. I l'amo els hi feia un contracte, hi va haver diferents èpoques, però el més normal és un contracte de rabassa o de rabassa morta. I la rabassa era als peus de cada una dels ceps. Aquí es va fer una explotació, es va tallar tots els arbres, es va aplanar al màxim el terra, i després, com que normalment anàvem pujant la muntanya amunt, doncs havien de fer una paret per deixar pla una superfície, després una altra paret, com si fessin uns esglaons però llargs.
1: Exacte.
2: I al final, doncs, feien uns esglons que només hi cabia un cep. Però, bueno, també ho feien. Inclús anaven a buscar terra amb altres puestos per posar entremig de les pedres per poder plantar-hi vinya.
1: Perquè els oients puguin imaginar aquest paisatge, és el que veiem ara molts països asiàtics quan veiem aquelles plantacions d'arròs, a Vietnam, per exemple, sí, o al sud-est asiàtic, que hi ha esglaons llarguíssims a la muntanya.
2: Sí, mira, si per dir-te una cosa, si ara per qualsevol cosa es crema un tros de, per exemple, el castellà al Puig de la Creu, sortiran una sèrie de parets que tot el Puig de la Creu, des de a baix a dalt, tot són unes parets, una darrere l'altra, que han anat fent uns plans i es van anar plantant cercs. Què va passar? Va venir la filoxera i en el moment que va venir la filoxera es van començar a morir els ceps. Al morir els ceps, l'amo va tornar a quedar-se tota la terra, perquè era un contracte de rabassa morta. Quan la rabassa es moria, un 50% dels peus es morien, tornava cap a la propietat. La propietat no tenia gent. I què va passar? Doncs que allà s'ha fet un bosc. I ara, si tu, caminant d'aquí al Puig de la Creu, en comptes d'anar pel camí, anessis per alguna feixa, pel costat, veuries que no, cada un és una paret. I després, per tenir això, per tenir les eines, i per quan feia calor o quan feia fred, van construir una barraca.
1: Que aquestes són les barraques que vosaltres reconstruïu.
2: Ara això mateix, que reconstruïm. El pitjor puesto que d'aquella zona que ells tenien, el pitjor puesto on no podien plantar un cep i feien la barraca. La barraca era una cosa que havien dues o tres persones a dintre. No eren molt grans. Per exemple, les barraques que hi ha a Lleida, al Pla de Lleida i Tarragona, són barraques molt grans que inclús hi caben els carros de dintre. Però allà hi vivien, també. Hi vivien durant el temps d'això, hi vivien. Però aquí no. Aquí el pagès marxava d'aquí i marxava cap a treballar. I quan ja a l'hora de dinar, doncs anava a la barraca, es feia el dinar, etc. Ho feia fora, a la barraca no feia mai foc a dintre. N'hem trobat algunes que hi han una llar de foc i xumaneia, però normalment feien el foc a fora.
1: Li puc preguntar quina edat té vostè, Joan?
2: Jo ara tinc 86 anys.
1: 86 anys, i vostè va pel bosc? No, reconstruint barraques.
2: Aquest any ja ho ha deixat.
1: T'has jubilat?
2: Aquest any jo m'he jubilat de fer barraques. D'anar a fora, perquè la feina de la pedra seca té dos tipus de feina. Una que és el terreno, fer la barraca, i l'altra és de tota la planimetria, les dimensions de la barraca...
1: Vostè fa feina de despatx, doncs.
2: De feina de despatx, això la continua.
1: Ben
2: la
1: fet.
2: Continuo jo.
1: Però fins aleshores, quants anys s'hi va estar? Anant pel bosc reconstruint barraques que recordem que són patrimoni de la humanitat.
2: Patrimoni de la humanitat, i tant. Van ser declarades patrimoni de la humanitat.
1: Immaterial per la UNESCO, sí, i tant.
2: Em sembla que era el 2007 o el 2008 que vam començar a mirar lo de les barraques.
1: Gairebé 20 anys.
2: Havia fet les fonts, havia netejat totes les fonts i després vam començar amb les barraques. I les barraques ens en van ensenyar en 10 o 12 i quan vam tenir GPS i tot això, vam posar-ho ja a dintre els GPS i a dintre plànols, i a partir d'aquí hem anat trobant barraques, i ens ho ha dit, o nosaltres, voltant pel bosc, hem trobat barraques. No hem trobat barraques soles, hem trobat forts de calç, forts d'obra, pous, hem trobat moltes coses a dintre el bosc, moltes coses que estaven fetes per mantenir el cep, com per exemple basses de sulfat, per mantenir, per sulfatar les vinyes, etc. i hem trobat moltes coses a dintre. Pous i tot el que sigui.
1: El bosc ara coneixem s'assembla al que hi havia fa 100 anys, a jutjar per totes les troballes que feu?
2: Sí. Bueno, nosaltres només, quan trobem la barraca, quan cau per implosió. O sigui, cau el sostre cau avall. Per el que sigui, hi ha hagut un fallo en algun puesto, s'ha trencat una pedra, o el que sigui, s'ha ensorrat. I després, quan nosaltres trobem un pilot de pedres, traiem les pedres de sobre i veiem si hi ha paret. I si hi ha paret, busquem fins al fondo i a partir de llavors tornem a fer paret. N'hi ha per exemple, la rotonda d'aquí a Castellà, no. Aquí a la rotonda vam fer-la des de... la vam fer tota nova, perquè ja no hi havia hagut mai cap d'això, cap barraca. Però amb rotondes n'hem fet a Matapella i aquí a Castellà i a Sant Llorenç.
1: Se m'ha comentat que de l'Ajuntament de Matadepera s'us va fitxar per fer la barraca a sobre de la rotonda.
2: Sí.
1: Però em sembla que vosaltres només cobreu en esmorzars.
2: Això. Bueno, els hi vam dir, veu, què val? Vam dir, pagueu-vos a l'esmorzar cada dia.
1: Exacte.
2: I es van pagar. Sant Llorenç igual, i aquí Castellà igual.
1: Sí, igual. Sortiu barats a vosaltres, als ajuntaments.
2: Nosaltres no li demanem a ningú que anem a arreglar la seva barraca del seu terreno. Normalment tothom està content. Hi ha algú que sí que s'ha pipat quan ha sabut que li hem arreglat la barraca. Perquè diu, ja m'he demanat jo, que no sé... Però bueno, tothom està content. Que li fem, que li arreglem una barraca, tothom està content.
1: Qui sou aquest exèrcit de reconstructors de barraques, de pedra seca? Sí. Qui sou i quantes persones sou i quina edat teniu, sobretot?
2: Bueno, segons... Oh, sí, el 50% passen dels 80 anys. I l'altre 50% passen dels 70 anys.
1: Bé, així... Això no és qüestió d'edat, sinó d'energia.
2: És una cosa voluntària. I avui, a voluntaris, només som els tontos. I som gent gran. Gent gran. Han vingut joves i diu, no. Nosaltres, per exemple, una anècdota. Quan estàvem arreglant la barraca, quan estàvem fent la barraca de la rotonda, d'aquí Castellà, doncs un de l'Ajuntament es va posar, un que era d'aquests que hi van dies...
1: Un tècnic municipal, suposo.
2: I ahí ens portaven material. I va dir, estos abuelos quitan el trabajo de los jóvenes. I el del portal i va dir, calla, no digui res, que aquests ho fan gratis. Tu, es va amagar i ja no va venir més. Ja.
1: Ben fet, Joan. Ben fet, Joan. Molt necessaris que sou per conservar aquest patrimoni que explica com era la muntanya i el camp fa 100 anys a Castellà del Vallès. Les barraques, si les veieu, que sapigueu que les ha reconstruït un grup de joves d'esperit de Castellà del Centre Excursionista com el Joan Roura. Joan, moltíssimes gràcies.
2: A la pròxima vegada
1: sí.
2: tens a fer la entrevista al UAU.
1: M'ho apunto. I també m'agradaria venir un dia amb vosaltres a arreglar barraques i també d'excursió per esmorzar.
2: A les 8 del matí se surt de Cal Clinxó i hi hagi qui hi hagi, ve amb nosaltres.
1: Doncs tens la meva paraula que m'apuntaré. Joan, moltíssimes gràcies,
2: De res.
1: Una abraçada bona ben tarda. Forta i molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies. Potser que ens hi apuntem també uns quants més, No estaria pas malament. Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
4: Ei, què tal? Com esteu connectats? Soc el Toni del Departament Tècnic de Ràdio Sabadell. Avui m'agradaria recomanar una cançó molt fresqueta per aquesta tarda de maig, que es diu Afromedusa, Pasilda. Vinga, som-hi, que tenim l'estiu a tocar. Endavant!

0: És un festival de música antiga que se celebra cada any al municipi de Tiana i que enguany celebra la seva 26a edició. El festival va arrencar el passat cap de setmana i s'acabarà aquest diumenge 31 de maig. En parlem amb el seu fundador i codirector, en Llorenç Blasi. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb el Llorenç Blasi, director i fundador del Festival Tiana Antiga. Què tal, Llorenç? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.

0: Bé, enguany celebreu la 26a edició del festival, un festival de música antiga. Quines propostes musicals ofereix el Tian Antica?
1: Com cada any intentem oferir un seguit de músiques que van des dels principis, des dels orígens de la música occidental. Mm. Aleshores, aquí entren doncs, des de música medieval, música del Renaixement i barroca, i algunes vegades hem arribat a, fins i tot allò, el primer classicisme, així, però en principi, tot el que sigui una interpretació amb documentació històrica, aleshores són els que nosaltres intentem oferir dins del nostre festival.
0: Per fer-nos una idea de quines èpoques o de quin any a quin any es podria parlar de música antiga?
1: Bé, clar, de música antiga es pot parlar des dels orígens, mm-hmm. o sigui, des del minut zero, quasi bé, fins a arribar a la mort de Wolfgang Amadeus Mozart. Mm. Això és el que està considerat com a música antiga. Però sempre i quan estigui interpretada amb criteris històrics, documentats i amb instruments originals o, evidentment, rèpliques, perquè hi ha instruments que la fusta no aguanta tants segles. Mm.
0: Per tant, per fer música antiga, avui en dia, necessitem evidències escrites de com es feia aquest tipus de música i també els instruments.
1: Sí, bé, no necessàriament, perquè hi ha hagut interpretacions que han sigut sobre doncs, de música de les piràmides o música dels romans i dels grecs. Mentre hi hagi una sòlida documentació, no cal que sigui escrita, però mentre hi hagi una sòlida documentació d'instruments que estan esculpits o instruments que estan dibuixats, o referències a com es toquen aquells instruments. Aleshores, a partir d'aquí, els musicòlegs fan una feina de recerca molt important i és el que persegueixen, aleshores.
0: Per tant, hi ha molts detalls a tenir en compte per poder fer música antiga de qualitat.
1: Sí, perquè hi ha... De tota manera, potser sent una miqueta estrictes, també diríem que el fet de que s'interpreti música antiga és com una contemporaneïtzació, no sé si em surt aquí la paraula aquesta tan llarga, sobre unes propostes que es van fer doncs, fa segles. Mm. Aleshores, sí que cal estar doncs, és, estudiant l'entorn, estudiant el personatge, estudiant una miqueta fonts, moltes vegades col·laterals, però sempre amb aquest rigor d'intentar arribar a les sonoritats i a les interpretacions que es feien aleshores.

0: El cartell d'enguany, que es va estrenar aquest passat cap de setmana i que conclou diumenge 31 de maig, què destacaríeu de la programació d'enguany?
1: Hem fet una cosa que en alguns festivals d'Europa i d'aquí a Espanya també, de la península, hi ha un espai dedicat a les persones que han estat estudiants, els estudiants, vaja, fins que han acabat la carrera o els seus estudis, han fet l'especialització en música antiga. Llavors, diguem que necessiten d'alguna manera una plataforma per ensenyar els seus treballs. I aleshores aquí entren dintre del que és el Fringe, que és un espai on les formacions que busquen el seu camí professional doncs necessiten un espai per treure els seus estudis i la seva habilitat i la seva interpretació, no?
0: Un espai per músics emergents.
1: Justament, aquesta és la paraula. I aleshores, bueno, hem tingut quatre concerts on s'ha pogut veure els tres corrents més principals de la música antiga, el que és la música medieval, la música del Renaixement, i també hem tingut dos grups de barroc. O sigui, hi ha hagut quatre concerts que, bueno, ha agradat molt. I després, doncs, ja de cara a aquesta setmana que arribem, tenim un concert que és homenatge a la Montserrat Torrent, un dels pilars de la interpretació de la música històricament documentada, perquè és una organista que ha posat molt les pautes de com s'ha de tocar la música antiga en aquest, amb aquest instrument. Instrument complicat, per altra banda, perquè estan posats a les esglésies i en fi, hi ha altres instruments, però vull dir, principalment els grossos estan a les esglésies.
0: Recuperant aquests primers concerts del festival d'enguany, has comentat que s'han fet tant de música medieval, de renaixement i del barroc. Quines són les diferències entre aquests tres tipus de música antiga?
1: És una evolució. És que estem acostumats a escoltar o entendre la música com una cosa que existeix i que és aquí i s'ha acabat i després en ve una altra. En canvi, l'evolució pròpia de l'aparició de nous instruments, l'aparició de noves utilitzacions de la música, el sorgiment de gent professional que es dedicava a viure de la música, perquè sempre ha estat reclosa des dels seus orígens a llocs molt tancats, o bé són en convents i bàsicament, diguem, dintre del que és l'àmbit eclesial. I clar, amb el temps, la sortida de nous instruments, aquests nous instruments han tapat els anteriors i han anat evolucionant, han anat sortint formes d'expressió musical diferents, i d'aquí doncs coneixem doncs els màxims exponents de cada canvi d'estil o les noves propostes.
0: Com ens hem d'imaginar aquests instruments? Perquè abans has comentat que majoritàriament eren de fusta, però són gaire similars o diferents als que tenim avui en dia?
1: Sí, totalment. Totalment. És més, hi ha instruments que està fet de canya, amb foradets i una flauteta, doncs la pots saber, d'os, de banyes d'animals. I això, clar, això té una evolució, i a mesura que li anaven traient la creativitat del so pels usos també, perquè podien ser usos religiosos, usos de festa, la música no era com ara que la tenim fins i tot a l'ascensor, no? Sí, era una música molt viscuda per lo que era, que si era una festa o si era la conquesta d'una batalla o moltes altres coses. Llavors, aquesta mateixa evolució, el sortir nous instruments, la invenció, la invenció humana en qualsevol aspecte, doncs va fent el pas següent. Per tant, és una evolució. No podem dir pas... El 13 de març del 1700 ha començat el classicisme, per dir-ho.

0: I a banda dels instruments, imagino que l'espai on s'escolta aquest tipus de música també és clau. Tots els concerts del Tian Antica són a la sala Albéniz?
1: Enguany sí. Enguany sí, perquè tenim alguna sala també que està amb remodelació per poder fer altres coses també, perquè clar, a Tiana també tenim un bullidor d'actes i de coses culturals que necessiten el seu espai.
0: I com descriuries aquest espai, la sala Albéniz?
1: La sala Albéniz és que és emblemàtica. La sala Albéniz és un antic teatre que el van fundar els que van crear el casino de Tiana. És un edifici catalogat, modernista, amb elements modernistes molt, molt significatius. I en principi va ser quan es feia el teatre amateur, doncs i concerts doncs de tipus cobles allà es diu Sala Albéniz en honor o justament a Isaac Albéniz, que va estar unes temporades vivint a Tiana.
0: I fins a quin punt és important l'espai per escoltar música antiga?
1: És important perquè la música antiga que s'interpreta amb instruments originals, quan es van crear aquests instruments, tenien una potència, estaven pensats per uns reductes, perquè no tothom, o sigui, això d'omplir Sant Jordi no ho hagués fet mai un renaixentista o un barroc, perquè no hi havia. Tot i així, els palaus eren sales grans, però que també acollien tot un seguit de peces adequades a la potència dels instruments. Després, amb l'evolució del temps, doncs, sorgien nous instruments amb més potència, hi havia molta més exigència a nivell compositiu, van néixer doncs les orquestres barroques, després les simfòniques, i esclar, tot això ja requeria un tipus de local concret, com per exemple l'òpera, no? A l'òpera doncs hi havia tot una orquestra, hi havia tot un seguit doncs de locals on es feien casaments, esglésies, enterraments, en fi, eren aquests els locals que es necessitaven.
0: Ara comentaves, no hi hauria mai ningú que fes música antiga en el seu moment que omplís, per exemple, un Sant Jordi o... Per imaginar-nos quin tipus de públic ve al Tian Antica. Ha canviat durant aquests 26 anys de festival?
1: No sabria dir-te, perquè sí, la música té el que té, cada sector de música té el seu públic, no? I aquest és un públic que va als auditoris, que va a les sales grans de concerts, que va al Liceu, i que d'alguna manera li agrada gaudir d'un bon concert. Llavors, aquest és una mica el nostre públic, que hi pot anar-hi una franja d'edat immensa, perquè només es tracta del gust de saber o fins i tot d'explorar. Cosa que va passar, per exemple, aquest dissabte passat, perdó, el diumenge, que va haver-hi gent que no tenia massa aquesta aproximació a la música antiga i va poder escoltar tres etapes de l'origen de la música occidental. I aquest és una mica l'esperit. O sigui, hi pot venir tothom, vull dir que,
0: clar, clar.
1: Que no cal que... No se n'ha de saber. La música és pell, és oïda, és escoltar-ho.
0: I, Llorenç, per anar acabant, tenint en compte que no és un tipus de música, diguem-ne, mainstream, que s'escolti al carrer o que se n'escolti a la ràdio, enguany celebreu la 26a edició. Què ha estat el més difícil d'arribar fins aquí?
1: Uf, també això és una pregunta difícil, perquè jo diria que no ha estat fàcil, perquè els problemes, sobretot econòmics o de recolzament de la cultura, doncs és la que és en aquest país. No, hem d'anar amb el que tenim a les mans. Aleshores, per aquesta part ha sigut més o menys complicat, però ho hem anat tirant endavant. Però després hi ha la qüestió de que això ha estat un suport de la gent que ha volgut que hi hagués aquest festival. O sigui, que han vingut cada dia de concert en els anys que hem anat oferint doncs, aquests concerts. I ja et dic, no sabria... Ara potser diria que podríem parlar de batalletes, no? Però, amb el temps que fa que fem el festival. Però ja dic, ha estat... com a tot arreu, com a tots els àmbits de la cultura, una batalla I ser un bou per tirar el carro de la cultura, que és una miqueta això.
0: Doncs tant de bo li quedin molts més anys de vida encara al Festival Antica. Llorenç Blasi, director i fundador del festival, moltíssimes gràcies
1: per,

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dijous 28 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. Aquesta tarda al Museu de Badalona s'ha fet la presentació de la Supercopa Endesa 2026 a la nostra ciutat. És un acord al qual ha arribat la Lliga ACB amb l'Ajuntament de Badalona i que de moment ja compta amb 3 dels seus 4 participants. La penya com a anfitriona, el Baskonia campió de la Copa del Rei i el València com a vigent campió d'aquesta competició de la Supercopa. El darrer participant serà l'equip campió de la Lliga ACB. La competició es disputarà al Pavelló Olímpic els dies 19 i 20 de setembre i s'espera una gran presència d'aficionats del bàsquet. El darrer dispositiu Campai contra la multireincidència desplegat aquest dimecres a Sant Adrià de Besòs i al districte de Sant Martí de Barcelona ha finalitzat amb 4 detinguts i la identificació de 150 persones. Entre elles acumulen 1.182 antecedents. 3 dels arrestos s'han fet per la llei d'estrangeria amb 102 antecedents acumulats i l'altre ha estat per una ordre de detenció vigent. A més, es van interposar 5 denúncies per tinença de substàncies, una per tinença d'armes, 3 de trànsit i 3 per vulneració d'ordenances municipals. Una persona també va quedar investigada penalment. Durant la intervenció van participar més d'una quarantena d'agents policials que simultàniament van fer controls a diverses estacions de metro de la zona. El dispositiu es realitza de forma periòdica per augmentar la presència policial a determinats barris com els del Besòs. Aquests dies se celebra la Setmana Sense Fum, que culminarà diumenge amb la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac. A la ciutat s'han programat diverses activitats per conscienciar sobre els riscos de fumar i els beneficis de deixar-ho. Però més enllà d'aquestes dates assenyalades, els centres d'atenció primària ofereixen ajuda durant tot l'any per abandonar aquest hàbit. En el darrer any, al Barcelonès Nord i al Maresme s'han fet més de 33.000 intervencions, com entrevistes amb els pacients o sessions grupals. Els professionals mèdics reconeixen que és difícil aconseguir-ho sense acompanyament, tot i que remarquen que també cal força de voluntat. Yolanda Parres, infermera del CAP Gran Sol.
2: La gent creu que deixar de fumar ho farà així d'un dia a un altre i no, això s'ha de valorar els anys que porta fumant, tipus d'ambient que utilitza el tabac i la motivació. Nosaltres que fem test també per valorar la dependència del pacient i veure en quin grau està per poder ajudar-li millor.
1: En cultura, demà dissabte i diumenge arriba a Badalona el Happy Food Tracks, un festival itinerant per Catalunya basat en música en directe i gastronomia. Podreu gaudir de les millors propostes gastronòmiques de carrer amb food tracks variades i una programació musical de qualitat amb una selecció d'artistes badalonins. I pel que fa al temps, demà a Badalona s'espera un dia estable i assolellat amb temperatures màximes d'uns 30 graus i amb absència de precipitacions. El vent bufarà feble.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah!
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
5: Jazz It.
6: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències. Tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
7: Per posar en funcionament la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, és a dir, per començar avui, Jazzit, farem un viatge instantani de 9.685 quilòmetres des de Catalunya i Andorra fins a Los Angeles, a Califòrnia. L'any 1959, el saxofonista Al Art Pepper destacava en l'escena jazzística i la tendència coneguda com a West Coast competia en popularitat amb el hard bop típic de l'altra banda de país, de la costa est. Pepper destacava tant que la seva discogràfica Contemporary Records li va organitzar una sessió de gravació amb una petita orquestra d'11 membres per interpretar composicions recents en aquell moment i, per tant, modernes, amb arranjaments de Marty Page. El resultat va ser un disc imprescindible titulat simplement Art Pepper Plus 11. Art Pepper més 11.

Hem començat Jazzit amb Art Pepper i Opus de Funk, una composició del pianista Horace Silver. Aquells anys, finals dels 50 i primers 60, estem parlant, òbviament, del segle XX, eren de molta activitat per Art Pepper. El saxofonista Charlie Parker havia mort l'any 1955 després de revolucionar el món del jazz i, en certa manera, es buscava una figura que ocupés el seu lloc o que es pogués considerar una mena d'hereu, de continuador de l'obra de Parker. Entre els joves saxofonistes alts, Art Pepper brillava amb llum pròpia i la seva discogràfica li posava totes les facilitats a l'hora de gravar. Per exemple, contractar com a acompanyants a la secció rítmica de Miles Davis, és a dir, Wynton Kelly en el piano, Paul Chambers en el baix i Jimmy Cobb a la bateria. Una secció que al febrer de 1960, quan van gravar la cançó que escoltarem tot seguit, eren, sens dubte, la rítmica més famosa del món, després de la seva participació uns mesos abans en la gravació de l'obra mestra de Miles Davis, Kind of Blue. Per tant, aquí teniu a Art Pepper i la secció rítmica Dream Team amb Why Are We Afraid, que és una balada.

Why Are We Afraid, el quartet d'Art Pepper, l'any 1960. En el terreny personal, en aquell moment Pepper ja feia anys que era addicte a l'heroïna. Els estralls que va causar aquesta droga maleïda entre els músics de jazz als anys 40 i 50 del segle XX són enormes. Com a exemple, us direm que als anys 1953 i 1954, Art Pepper ja havia complert una sentència de presó. Aquest mateix any 1960 va ser jutjat i condemnat novament, sentència que es va començar a complir l'any 1961. No va sortir de la presó fins a començaments de 1964 i aquell mateix any, 64, va tornar a entrar per una nova condemna d'un any aproximadament. Posteriorment, un procés llarg i complicat de rehabilitació li va permetre tornar a l'activitat musical en aparent plena forma l'any 1970. Avui direm adéu a Art Pepper amb una composició pròpia titulada Les Cueves de Mario, gravada amb Jack Sheldon a la trompeta i James Bond en el contrabaix. Sí, James Bond, però òbviament no es tracta del personatge de ficció, sinó d'un músic que es deia realment així, James Bond. Sovint el trobareu com a Jimmy Bond.

0: my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, a la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i no ens movem de la Califòrnia dels anys 50 i 60. Aquesta tendència que hem anomenat el Jazz West Coast es pot dir que tenia majoria de músics blancs, contràriament al que passava amb el hard bop de la costa est. Un dels músics negres més destacats de la West Coast va ser Curtis Counts, un contrabaixista que, després d'haver treballat com a acompanyant de figures com Lester Young, Shelly Mann, Teddy Charles o Clifford Brown, l'any 1956 va formar i liderar un quintet que es va fer molt popular. El seu disc més recordat es titula You Get More Bounce with Curtis Counts i el van gravar el mateix any 56 amb el trompetista Jack Sheldon de convidat. Jack Sheldon, per cert, l'acabem de sentir al costat d'Art Pepper. Aquí teniu Too Close for Comfort.

Curtis Cones i el seu quintet ens han portat Too Close for Comfort. Curtis Cones va morir prematurament d'un atac de cor l'any 1963, quan tenia 37 anys, de manera que la seva discografia és inevitablement curta. Si us agrada el format físic, heu de saber que entre els anys 90 i la primera dècada dels 2000, aquesta discografia es va reeditar tota en format CD, remasteritzada i en unes edicions molt cuidades i amb molta informació. Aquella informació que no sempre, com a mínim actualment, no sempre es pot trobar a internet en els canals habituals. També podem pensar que, sens dubte, la intel·ligència artificial tot això ens ho solucionarà. Una de les darreres gravacions de Curtis Cones la va fer l'any 1958 i el disc resultant el van titular Exploring the Future, Explorant el Futur. Hem seleccionat la cançó Into the Orbit, que es podria traduir com En òrbita, perquè creiem que es poden explorar moltes coses estant en òrbita.

0: This is bassist Kaisamäen Sivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Continuem a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa on pràcticament mai es parla de futbol, perquè per això ja hi ha altres espais. Fidels als nostres principis, i tot i que, com ja deveu saber, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga, nosaltres no en farem ni cas. El que passa és que la propera cançó la signa Joan Laporta. Alerta, per ser justos, hauríem de dir John Laporta, que va ser un clarinetista i saxofonista al nord-americà, avantguardista, molt influït per la figura i les idees del pianista Lenny Tristano i per la música clàssica contemporània. John Laporta va ser membre de l'orquestra de Woody Herman i posteriorment va crear una aliança amb el contrabaixista Charles Mingus i el saxofonista Teo Macero en un projecte que incorporava elements de clàssica en composicions de jazz. A finals dels 50 es va retirar del jazz en actiu per continuar una carrera molt sòlida com a docent a la Manhattan School of Music de Nova York i a l'escola Berklee de Boston. John Laporta va néixer l'any 1920 i va morir el 12 de maig de 2004. Aquí els teniu, Mingus, Teo Macero i John Laporta, que ens porten Four Hands, quatre mans. Això va passar l'any 1954.

John Laporta i Charles Mingus, Four Hands. Aquestes propostes de jazz amb influències evidents de la música clàssica contemporània segueixen vigents i en podem trobar mostres actuals, especialment en músics europeus de països del centre i el nord del continent. Ara us proposem una gravació de 2022 que es troba clarament en aquest àmbit. És una música introspectiva, lenta, expressionista, i de vegades fins i tot pot semblar una mica freda, però a l'altre costat diem que té un lirisme i una profunditat que la fan realment atractiva. Aquí teniu Land of Gold, la terra de l'or. És el quartet de la saxofonista alemanya Birgitta Flick. Sí, sí, Flick. Un cognom que em sona d'alguna cosa i ara no recordo de què.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Efectivament, això és Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Ja us vam avançar que el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol a Vilafranca del Penedès hi ha el Festival Bijaz. Aquesta edició 2026 es presenta amb molta presència femenina i propostes molt potents, com la de divendres dia 3 a 11:15 del vespre i a l'escenari principal de la plaça Jaume I. Allà hi tindrem el grup Incógnito, uns supervivents dels anys 90 i del moviment que es va conèixer com a acid jazz. És a dir, jazz ballable, fusionat amb soul i amb funky.

Incognito, Still a Friend of Mine, del seu disc Positivity, de l'any 1994. I si voleu una mostra de les tendències de jazz més actuals que es fan a Nova York, el diumenge 5 tenim a la saxofonista Lakecia Benjamin a les 8 del vespre i després a Esperanza Spalding a les 10 en el mateix escenari, el de la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès.

0: Hi, this is Sullivan Fortner from New Orleans and New York, and please continue to check out Jazz It.
1: Arribem al final de Jazz It i us direm adeu amb el músic que tindrà presència en tots els programes del mes de maig, perquè és el mes del seu centenari, Miles Davis. Des del seu disc Digging with the Miles Davis Sextet, aquí teniu Out of the Blue. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bertomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó XIV. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura de Brera, en direcció Barcelona, i l'altra del Bruc, en direcció Lleida. Per altra banda, tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58, al punt de Sabadell i Cerdanyola, en direcció la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions, tot i que de poca intensitat, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, en direcció Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura, i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus a hores d'ara, i de fet durant tot el matí amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda algunes es formaran a la Costa Brava amb el vent que girarà cap a llevant, núvols que no portaran pluja, i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do. Alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més si a fogor, i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys, una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
1: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
4: Doncs home, això ha tingut molt a veure, de fet és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Doncs això evidentment no és acceptable, això no és negociar, no sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que en veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta doncs, a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris va ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
1: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
4: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on allà on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat. ¿Vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu doncs per l'actualització dels sous el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca, doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys, el percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Val? I això fa que els nostres... que els salaris doncs, de la resta de comunitats autònomes s'actualitzin igual que els nostres. I, de fet, de totes les persones funcionàries, no només d'educació. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Vale?
4: El complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros, quan nosaltres estem demanant doncs, com a mínim doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març,
1: Iolanda,
4: doncs 200 euros més com a mínim. Això sí que per nosaltres representaria
1: que
4: una...
1: Què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
4: Bueno, és el que he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit. Per tant, doncs, evidentment, doncs, no marxarem d'aquí fins que al final doncs, entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment doncs, poder avançar en aquesta qüestió. Que, de fet, us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que, bé, aquí estem enrocats i, per tant, doncs... No ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè Semblava que els sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
1: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Iolanda, per l'esforç d'haver-nos atès aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. Les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i, de fet, potser fins a les 10, que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
5: Bon dia, Elena. Sí, Iolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Iolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
5: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és real, perquè dins aquest increment s'incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta, l'increment salarial que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris.
7: Gràcies. El problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. Me sembla que això és d'una evidència absoluta.
5: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Elena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí perquè, en principi, la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tot apunta així acabarà el curs amb aquest calendari de mobilitzacions. Avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Elena, a l'espera d'aquesta reunió, a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
1: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
8: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: Un quart de vuit del matí, molt pendents també d'Òrrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha, justament, a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
9: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
10: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
11: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
10: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionat intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
12: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: Deu minuts per arribar a 7:45. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. És una crònica de Jordi Casino.
13: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
13: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
15: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
13: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: I més comiats encara, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com d'Ona Batlle, seran la Premier League anglesa.
17: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
1: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
18: I aquesta és la decisió fonamental quan marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte enrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
19: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
20: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
19: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
1: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Caral Laoz.
0: La xarxa de comunicació local.
21: Tots els marroquins roben.
22: Ens treuen treball.
23: Com a trans et veuen com un monstre.
24: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
25: Aquest amb un trastorn mental
26: és violent.
27: Una soledat, la gent gran.
28: Són gent que roben.
29: Paràsit. Marimatxo.
30: Però si estic sol.
31: Puto mono.
32: Terroristes.
33: Ve a menjar plata.
34: Monstre. Tot això és odi.
35: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
0: El diccionari Termcat.
36: Paraules noves que ja pots dir.
0: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
37: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-lo sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
36: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. una producció de la Xarxa i el Termcat.
0: La Xarxa de Comunicació Local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia, al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3 minuts i mig de 8:15 del matí. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un

0: Arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació, a Barcelona, hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
2: Bon dia, Elena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris. I Holanda Segura, des del sindicat majoritari, vostè que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
3: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
2: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT. Des d'Educació s'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas de sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
2: I així estan les coses, Elena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en aquesta mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat, Llobregat i el Penedès, també s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres, i a més s'ha convocat, s'ha organitzat també una

0: performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Elena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba a alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
1: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar, evidentment, aquest inici de reprendre, o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació mentrestant al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
2: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és, sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
3: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem, cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera, i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
4: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
5: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
4: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE, una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
6: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
7: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
8: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
9: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
10: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
9: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
11: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. és la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
9: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
12: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
1: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
13: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi. No? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres, segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
1: Minuts per plantar-nos a les 8. Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
14: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cartel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els 3 equips ja classificats, el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
15: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi s'ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
1: El Centre d'Esports Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
16: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a l'Alfredo Di Stéfano.
17: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció dins del partit i no pensar ni que hi ha una tornada.
16: Una afició que continua volcada amb un conjunt que s'ha guanyat per el seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
18: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada. La primera troballa, el lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
19: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
18: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. L'Espai Termes i Decumanus del Museu de Badalona ha estat l'escenari triat per la presentació de la Supercopa Endesa del 2026 a la ciutat. L'acte ha comptat amb la presència, entre d'altres, del president de la CB, qui ha remarcat que Badalona ha demostrat tota la il·lusió i esforç per portar la competició al municipi. En aquest sentit, el màxim responsable de la CB s'ha mostrat convençut que, a banda d'una bona organització, a Badalona també es comptarà amb el suport de l'afició. És divendres 29 de maig de 2026. Repassem altres titulars del dia. Ens hi posem.
0: Badalona matí.
1: La FAP i la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol que s'han complert aquest dijous, precisament, Badalona no ha experimentat millores significatives.
2: Doncs sí, considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenta que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania.
1: Bon dia, Tuti García.
2: Bon dia.
1: I avui també és notícia que l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Canyete, aposta per transformar la ciutat en un referent i que deixi de ser un lloc de pas.
2: Aquest és el projecte que anomena Capital del Besòs, que ha presentat a la ciutadania des de les Tres Xemeneies en un acte on ha començat a marcar perfil de cara a la propera campanya electoral. L'alcaldessa, que ja porta 5 anys en el càrrec, reivindica la política de proximitat i el sentit de pertinença.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Santa Coloma de Gramenet després de desmantellar un magatzem de drogues.
2: Sí, els agents havien detectat indicis de tràfic de drogues i aquest dimarts van intervenir al pis. El detingut ha passat a disposició judicial i la investigació continua oberta per analitzar les mostres recopilades.
1: L'escola Batolí ha instal·lat una segona pell a la façana de l'edifici de primària per pal·liar els efectes de la calor i combatre el canvi climàtic.
2: Tota la comunitat educativa del centre s'ha involucrat en aquest projecte que s'ha fet juntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb motiu del nomenament de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Els participants s'han reunit en diversos diumenges per retallar les peces i enganxar-les en llargues tires per crear aquesta cortina que va de dalt a baix de la façana que dona al pati.
1: I 3 restaurants i 2 pastisseries de Badalona participen per primera vegada al Tas Solidari en benefici del Casal dels Infants.
2: Una entitat que acompanya 400 infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies al municipi. Fins al 15 de juny els comensals podran sumar-se a aquesta campanya que la passada edició va recaptar més de 5.000 euros arreu del barcelonès.
1: Un grup de voluntaris ha recollit més de 600 burilles en una part de la platja dels Pescadors. Ho ha fet en una activitat emmarcada en la Setmana Sense Fum.
2: És un taller mediambiental de recollida de burilles a una zona delimitada de 5.000 metres quadrats de la platja dels Pescadors. Durant 25 minuts, els voluntaris han recollit en total 621 burilles que serviran a l'Escola del Mar per elaborar una gràfica sobre l'impacte d'aquest residu a les platges de Badalona.
1: Altes capacitats, visibilitzem el talent. Aquest és el títol de la segona jornada formativa que organitza el Centre d'Altes Capacitats Maria Sánchez Dauder amb l'Ajuntament de Badalona aquest dissabte.
2: La proposta, com dius, arriba demà dissabte al Vecino amb l'objectiu d'informar, detectar i acompanyar les persones i el seu entorn a través de taules rodones, experts i tallers pràctics, tant per docents com per famílies.
1: I en plana cultural estem a les portes del darrer ja cap de setmana de les festes de maig.
2: La festa Bajamar, la cursa popular del dimoni, les Happy Food Trucks omplen el cap de setmana amb activitats per tots els públics.
1: També arriben les festes majors als barris de Llafé de Pomar i ho fan amb diverses activitats per tots els públics.
2: Sí, les primeres se celebraran a l'Avinguda del Marquès de Sant Mori, començaran la seva programació de dissabte al matí amb jocs infantils i activitats culturals. I per la seva banda, la Festa Major de Poma, organitzades per l'Associació de Veïns del Barri, començaran aquesta tarda amb una actuació dels castellers.
1: I en esports, la penya juga avui a 8:45 del vespre a Fontejau contra el Bàsquet Girona en un partit on el Joventut pot aconseguir el millor balanç de victòries de la Lliga regular des del 2008.
2: Els verd i negres aprofitaran un partit on no s'hi juguen res per donar molts minuts a Francesc Moran perquè continuï agafant dinàmica abans del play-off. Els Adani Miret poden encadenar la 6a victòria seguida i arribar al play-off amb confiança.
1: I el Municipal de Cornellà serà l'escenari aquest diumenge del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació.
2: La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que els sindicats d'educació han passat la nit al departament i aquest matí es reuniran de nou cap als vols de les 10 amb la consellera Niubó per seguir negociant. Tot plegat després d'una reunió en què el govern ha ofert un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats, però, rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris propi de l'Estat ja previst per l'administració central.
2: I Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les últimes investigacions judicials al PSOE. Segons fonts parlamentàries, la Junta de Portaveus abordarà la petició els pròxims dies i la compareixença podria tenir lloc la setmana del 22 de juny, previsiblement el dia de Sant Joan. Una compareixença que tindrà lloc, doncs, després de la declaració de Zapatero davant el jutge Calama.
1: I la defensa de Jonathan Andic recorre contra la presó amb fiança per la mort del pare i alega faltar d'indicis sòlids. El fill del fundador de Mango, que assegura que es duia bé amb ell, nega haver anat tres vegades fins a la zona on va morir el seu pare i nega cap intent d'amagar informació.
2: I l'Iran nega que l'acord amb els Estats Units per reobrir Hormuz ja estigui tancat. Fonts estatunidenques havien assegurat que el pacte que ampliaria l'alto al foc 60 dies només estava pendent de la firma de Donald Trump. Si s'arribés a produir, la firma seria l'avenç diplomàtic més significatiu des del començament de la guerra.
0: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Doncs anem a veure quin és l'estat de les carreteres a aquesta hora, quan passen gairebé 7 minuts de les 8 del matí. Roger Serra, Servei Català de Trànsit, molt bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària més propera a Badalona. Avui l'autopista tira prou bé, tant en sentit nord, sentit Mataró, com en direcció Barcelona. No hi ha massa problemes, sí que hi ha aturades a la típica sortida de Badalona en direcció Barcelona, diguem-ne, però avui el tronc central no va massa carregat. En canvi, la pota nord, B20, sí que presenta aturades, res de l'altre món, un quilòmetre aproximadament just abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes, ja un quilòmetre de retencions, pot anar B20. Ja incorporats a les rondes de Barcelona, ronda litoral en sentit Besòs, aquí parlem de retencions d'uns 3 quilòmetres gairebé entre Sant Adrià i aquest nus de la Trinitat, per tant, ronda litoral sí que presenta aquest tram d'aturades anant cap al nus de la Trinitat. En canvi, la C58, sortint de Barcelona, anant cap al Vallès, també tira prou bé. Per tant, aturades més o menys habituals, sense massa problemes, sense cap gran incidència. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: A Obramat sabem que quan el teu client parla d'un terra bonic, tu saps que es refereix a un terra porcellànic d'aspecte de fusta. Vine i descobreix la nostra gamma de terres i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i els millors preus del mercat. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
1: I anem ara també amb la previsió meteorològica. Luismi Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do com està despertant aquest divendres. I és que algunes temperatures en aquests moments ja passen dels 25 graus. De fet, a Barcelona capital, per exemple, al centre de la ciutat, no s'ha baixat d'aquests 25 graus de mínima. 24, per exemple, hi ha hagut a Mataró, una temperatura de 23 graus a Gavà. Això arran de mar, però és que a l'interior, temperatures que no han baixat dels 21 graus a Terrassa, també dels 20 graus a Granollers, dels 19 graus, per exemple, en el cas de Martorell. I a hores d'ara ja aquesta temperatura tira cap amunt i s'acabarà plantant aquesta tarda una altra vegada entre els 30 i 34 graus. Baixarà un palet respecte a ahir, però vaja, com pujarà també la humitat, la sensació d'aixafogor i de calor continuarà sent la mateixa. De núvols poquets aquesta tarda, alguns desfilagarsats. Cap de setmana també calorós. De fet, el diumenge puja la temperatura una altra vegada més, per tant, temps d'estiu, i amb alguns núvols simplement matinals, també durant les tardes, algunes nuvolades a prop del Montseny. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí, les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb el Quico Bernal i la Txell Josa a la realització a Televisió de Badalona. Bon dia. El gran ambient de bàsquet que respira Badalona ha estat un dels factors determinats perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de la CB i membres també del govern municipal. Per la CB, disputar la final de la Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura. Així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de la CB, durant aquest acte de presentació.
5: Pero nosotros podemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
2: Doncs per Badalona celebrar esdeveniments esportius d'aquest tipus i acollir aficions d'arreu de l'estat és una oportunitat per donar a conèixer la ciutat. Així ho diu l'alcalde Xavier García Albiol.
6: Ens estem convertint en una ciutat referent d'aquest tipus d'esdeveniments. Crec que és positiu perquè més enllà de l'aspecte esportiu ens permet situar Badalona i que Badalona es coneixi, no? Durant un cap de setmana tindrem l'afició com a mínim del València, del Baskonia i d'un tercer equip probablement a la nostra ciutat durant en dos dies i això permetrà, més enllà de que coneixin Badalona, doncs que vagin a restaurants, que passegin, que puguin entrar en botigues, que coneguin la ciutat i les oportunitats que ens ofereix.
2: De moment, us ho hem estat explicant aquests dies, hi ha tres equips classificats, el València Bàsquet com a vigent campió de la competició, el Baskonia com a campió de la Copa del Rei i la Penya com a equip anfitrió. Pel president del Joventut, Juanan Morales, la competició es presenta com una oportunitat d'aixecar el trofeu, però també de veure bon bàsquet.
7: Participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè està tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ens ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
2: Ho dèiem, la Supercopa Endesa tornarà així a situar Badalona al centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i equips de la Lliga.
8: Badalona Matí.
2: 8 i 12 minuts, canviem de tema perquè la FAB considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol, que s'han complert precisament aquest dijous, Badalona, diu, no ha experimentat millores significatives. Des de la FAB consideren que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenten que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, la Federació d'Associacions Veïnals de la Ciutat creu que s'està repetint el mateix patró de cada mandat. En Rubén García, el seu president, ho ha explicat en una entrevista al 360.
9: Conocemos la Badalona de siempre. La Badalona en la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etcétera, es cuando empiezan a ver las grandes obras.
2: Per la FAP, el que eren els principals eixos del govern d'Albiol, com la seguretat o la neteja, continuen sent una matèria pendent a la ciutat. Assenyalen la falta de personal de l'Ajuntament per poder tirar projectes endavant, però també critiquen que la prioritat de l'alcalde sigui la projecció de la ciutat en polítiques mediàtiques com la celebració de grans esdeveniments esportius o la instal·lació de l'arbre gegant de Nadal.
9: ¿De qué le sirve a la ciudadanía que haya una Copa del Rey del básquet o lo que sea? Al final lo que se tiene que ver es en el día a día. Lo que quiere es que se solucione su problema. Entonces, eso no lo solucionas con un árbol gigante.
2: Una de les qüestions que també lamenten des de la FAP és que l'executiu popular asseguren no s'asseu a parlar amb les entitats veïnals.
9: En este gobierno yo he hecho mucho en falta en la participación con las entidades. Está claro que estas personas han sido elegidas para gobernar, pero no pueden gobernar de espaldas al movimiento ciudadano.
2: La FAB també denuncia la falta d'habitatge a la ciutat i denuncia els preus de lloguer disparats que són inassumibles per als veïns. En aquest sentit, demana més pisos socials i retreu al govern local que no hagi complert la seva promesa de prohibir els pisos turístics.
9: Vemos cómo suben y suben y suben los precios de alquileres. Nos prometió que iba a parar las licencias de los pisos turísticos, que sería antes de verano, pues no sé a qué estamos esperando.
2: Una de les principals reivindicacions de la FAB és l'impuls de més polítiques socials per fer front a la pobresa i en especial al sensellarisme. En aquesta línia tornen a defensar la reobertura urgent de Can Bofivell i d'un menjador social. Anem cap a Sant Adrià de Besòs perquè la seva alcaldessa, Filó Cañete, aposta per transformar la ciutat en un referent i que deixi de ser un lloc de pas. Aquest és el projecte que anomena Capital del Besòs, que ha presentat a la ciutadania des de les Tres Xemeneies aquest dijous en un acte on ha començat a marcar perfil ja de cara a la propera campanya electoral. Enmig de la nau de les turbines, un dels llocs clau que ha de protagonitzar la transformació del Besòs amb el Catalunya Media City, Cañete ha reivindicat Sant Adrià com una ciutat estratègica entre el riu, el mar i les xemeneies. Per fer-ho possible, l'alcaldessa, que ja porta 5 anys en el càrrec, reivindica la política de proximitat i el sentit de pertinença.
10: I això és el que nosaltres estem intentant doncs, portar a terme i treballar. Ja portem un recorregut, però hem d'intentar doncs, enfortir encara més. Perquè una de les coses que realment estem treballant és aquest sentiment de pertinença a la ciutat, aquest sentiment d'orgull de la ciutat i que nosaltres mateixos, internament, la ciutadania pugui dir «Soc de Sant Adrià» i puguem treure una somriure.
2: Doncs a través d'un format participatiu en què veïns formulaven preguntes a través de vídeos, l'alcaldessa ha posat l'accent en la promoció econòmica i urbana, especialment a l'entorn d'aquestes Tres Xemeneies. Aposta també per aprofitar l'impuls de la zona amb el màxim nombre d'habitatges de protecció oficial i lloguer social. En clau de tota la ciutat, en global, Cañete també destaca que el seu govern està reforçant la neteja, l'accessibilitat i la seguretat, que ara comptarà també amb càmeres de videovigilància. 8 i 17 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Santa Coloma de Gramenet després de desmantellar un magatzem de drogues. El local on emmagatzemava les substàncies estupefaents estava situat en un domicili de l'avinguda del Puig Castellà. Els agents havien detectat indicis de tràfic de drogues i aquest dimarts van intervenir al pis. Durant l'escorcoll van trobar-hi 29 quilos de xix i prop de 3 quarts de quilo de marihuana amb un valor de 200.000 euros. També hi van trobar material per empaquetar i distribuir aquesta mercaderia. El detingut ha passat a disposició judicial i la investigació continua oberta per analitzar ara les mostres recopilades i trobar possibles ramificacions de l'activitat delictiva. I també us expliquem, canviem radicalment de tema, que l'escola Betúlia, d'aquí de Badalona, ha instal·lat una segona pell a la façana de l'edifici de primària per pal·liar els efectes de la calor i combatre el canvi climàtic. Tota la comunitat educativa del centre s'ha involucrat en aquest projecte que s'ha fet juntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb motiu del nomenament de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Ens ho explica tot plegat en Sergi Crusells.
11: La segona pell de la façana s'ha creat amb peces de plàstic reciclat. L'escola s'ha inspirat en l'artista nord-americà Ned Kahn, qui crea aquestes peces com a barrera protectora perquè la calor no impacti directament en l'edifici. La construcció s'ha fet amb tota la comunitat del centre, des dels alumnes, treballadors i famílies. Els participants s'han reunit en diversos diumenges per retallar les peces i enganxar-les en llargues tires per crear aquesta cortina que va de dalt a baix de la façana que dona al pati. Escoltem a la professora de plàstica de l'Escola Betúlia i organitzadora del projecte, Maria Àngels Domingo.
12: S'ha embolcat i, per tant, ha estat un èxit de convocatòria, de participació, i el que havíem de fer a la Festa d'Arquitectura el dia 4 de juny, doncs no ho farem, perquè al llarg d'aquests dies ja ho hem anat acabant gràcies a la motivació i l'implicació de tota la comunitat educativa de Betúlia.
11: El projecte de la segona PEI ha servit perquè els alumnes de primària coneguin millor la feina dels arquitectes, les diverses funcions que fan, els diversos estils i també arquitectes importants. Per exemple, els de tercera primària han estudiat a Le Corbusier i els seus edificis brutalistes. Escoltem a Júlia Bayocchi i la Carlota Gifré, de tercera primària.
13: Amb les capsetes petites de la ferreteria l'hem pintat amb color gris. Després les hem enganxat amb goma eva per fer com les finestres i després ho hem enganxat tot junt i ens ha quedat aquesta maqueta. Hem intentat pues, que tots estiguessin fent coses i no només un treballa, sinó tots hem de col·laborar i fer el màxim possible.
11: I com antònim a les línies rectes de Le Corbusier, els de quart han treballat les corbes i els rínxols dels edificis de la Sara Hadid. Però aquest projecte serveix per mostrar tot el que envolta l'arquitectura més enllà del disseny de les construccions. Escoltem a la Maria Navarro i en Jan Rodeo, de quart de primària.
14: Com són maquetes d'edificis amb corbes, perquè hem intentat imitar la Sara Hadid amb els seus edificis.
15: Arquitectura no és només per fer cases boniques i coses boniques, que també és... pot fer servir per fer més coses, com ara mateix combatir contra el canvi climàtic.
14: Les dones també poden ser unes arquitectes, no només els nois.
11: El colofó del projecte es farà el 4 de juny, quan s'inaugurarà la nova façana en la Festa de l'Arquitectura organitzada per l'escola. A més, els familiars dels alumnes podran veure els treballs que han fet els seus fills i filles en aquest projecte que s'ha estès durant tot el tercer trimestre.
2: Gràcies, Sergi. Tres restaurants i dues pastisseries badalonines participen per primera vegada al TAS solidari en benefici del Casal dels Infants. Una entitat que acompanya 400 infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies al municipi. Fins al 15 de juny, els comensals podran sumar-se a aquesta campanya que la passada edició va recaptar més de 5.000 euros arreu del barcelonès. Ens explica tot plegat la Raquel Moreno.
16: L'objectiu és garantir activitats de lleure educatiu de qualitat durant l'estiu, segons assenyala el Casal dels Infants. Uns mesos de vacances escolars on s'hi han de destinar més recursos per evitar que les situacions de vulnerabilitat, alerten, s'agreugin. Una intervenció global que l'entitat ubicada al barri de Llefià du a terme durant tot l'any. N'ha parlat la directora del Casal dels Infants, Laura Font.
17: Aquesta tasca que fem multidisciplinar amb les famílies, aquest acompanyament socioeducatiu, és molt important que l'estiu també es garanteixi, perquè aquests dos mesos que no es fa, les situacions es poden agreujar considerablement. Des de la primera hora del matí, on arriben i esmorzen amb nosaltres, gaudeixen d'una activitat socioeducativa, ja pugui ser anar a les piscines o fer alguna sortida. Sempre fem unes estades fora, unes colònies, que són 5 dies. Aquesta possibilitat per aquestes famílies és extraordinària, no? On seguim treballant hàbits i rutines d'una manera molt més intensiva que durant l'any no podem oferir.
16: En total hi participen una quinzena de restaurants, pastisseries i forns de pa de Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona. Precisament l'Autèntic, el Sotavent i la Guingueta de la Rambla, juntament amb Can Bertran i Comas, s'hi han sumat per primera vegada. Per als restauradors, aportar el seu granet de sorra per garantir la igualtat d'oportunitats d'infants i joves és una tasca senzilla. Escoltem la propietària del restaurant Autèntic del Club Nàutic Bètola, Nacano, el gerent de la Guingueta de la Rambla, Font Solà, i el responsable del restaurant Sotavent del Club Natació Badalona, Xavi Xufré.
18: La verdad que está funcionando muy bien y aportan dinero sin coger ese plato principal. Son muchos meses que están sin hacer nada y el verano para ellos es lo más importante del año porque se tiran todo el año en el colegio y tienen que tener la misma oportunidad que todos.
19: Una ayuda directa a la comunidad, siempre estem disposats a col·laborar. Durant tot aquest mes, tota la gent que consumeix les braves, li diem que a part de ser les nostres braves, són les braves solidàries i que ells amb la seva consum fan una participació directa.
20: Bueno, a l'arròs negre de gamba vermella i pop, que es ven moltíssim al restaurant i bueno, i crec que són coses que es tenen que fer. No tindrien que fer els particulars, si potser les administracions, però bueno, si ho podem fer, jo crec que s'ha de fer i s'ha d'ajudar.
16: Arròs a la marinera o negre, amb pop i gambes, braves, ensaïmada i coca de fulla amb micacos, són només alguns dels àpats solidaris que podran tastar els badalonins.
8: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
2: Gràcies, Raquel. I un grup de 15 voluntaris recull 621 burilles en una part de la platja dels Pescadors. L'activitat organitzada per Badalona Serveis Assistencials i l'Escola del Mar està marcada la Setmana Sense Fum i serveix tant per conscienciar la ciutadania com també per recopilar dades científiques. Els 15 voluntaris inscrits s'han dividit en tres grups, els que recollien burilles a la vora del mar, els que ho feien a la zona dels banyistes i els que actuaven a la part més propera al passeig. Durant 25 minuts, els voluntaris, com us dèiem, han recollit aquest total de 621 burilles que utilitzarà l'Escola del Mar per elaborar una gràfica sobre l'impacte d'aquest residu a les platges de Badalona. La Marta Ribó és treballadora del Servei de Salut de l'Ajuntament.
3: La gent que ha viscut l'experiència l'ha trobat molt enriquidora i creiem que hem de treballar més en la línia de conscienciació sobre els residus i l'hàbit tabàquic com que generen de residus a les platges i en els entorns naturals.
2: Amb el mostreig han calculat que en total les platges de Badalona tenen 2.382 burilles a la sorra. Aquestes dades són un reflex tant de la salut humana també com de del medi ambient. Cal tenir en compte que cada burilla que es llença a terra contamina el sòl amb els materials tòxics com el plom i també amb microplàstics. Això afecta els animals, els vegetals i també els humans. És per aquest motiu que la platja és un mirall de les accions que fem al planeta. La Rocío és una de les voluntàries que ha ajudat en aquest mostreig.
21: Això ajudarà que en un futur puguem comparar dades i veure si les accions que estem fent realment tenen un impacte. Crec que hauríem de ser més conscients i espero que aquesta acció doncs, pugui fer que la gent vegi què llancem i que després ens trobem a les nostres platges.
2: Com us dèiem, la recollida de burilles forma part del conjunt d'activitats organitzades per l'Ajuntament, Badalona Serveis Assistencials i l'Escola del Mar, entre altres entitats, per conscienciar la ciutadania sobre el tabaquisme i les seves conseqüències per la salut i també pel medi ambient. Vuit i 26 minuts, altes capacitats, visibilitzem el talent, és el títol de la segona jornada formativa que organitza el Centre d'Altes Capacitats Maria Sánchez d'Auder amb l'Ajuntament de Badalona. La proposta arriba demà dissabte al Vecín amb l'objectiu d'informar, detectar i acompanyar les persones i el seu entorn a través de taules rodones, experts i tallers pràctics tant per docents com per famílies. La hipersensibilitat, la creativitat, la bona memòria o el sentit de la justícia són alguns dels possibles símptomes que pot tenir una persona amb altes capacitats. Dins d'aquesta condició, però, hi ha diferents tipus. Escoltem a l'experta en altes capacitats, Maria Sánchez d'Auder.
22: Tenim la precocitat, que són tots els nens amb altes capacitats que tenen menys de 12 anys, perquè el cervell encara està en procés maduratiu. Mm-hmm. Als 12 anys ja cristal·litza la intel·ligència, llavors és com sabem com queda definit. Podem ser un talent quan només en una àrea despuntem altament, un talent complex quan hi ha dues, tres àrees a on es despunta, i quan es despunten totes les àrees és quan hi ha la superdotació. Per tant, la superdotació és un tipus de les altes capacitats.
2: Mm-hmm. I a més hi ha un altre perfil, la doble excepcionalitat, que és quan es combina l'alta capacitat amb trastorns com la dislèxia, el TDAH o l'autisme. Igualment, Sánchez d'Auder ha assenyalat que les altes capacitats són hereditàries, ja que en el 85% dels casos hi ha un familiar que també les té. Globalment, tot i que l'expert apunta que hi ha molts casos que no estan detectats en una aula, el 15% dels alumnes tenen aquesta condició. La fundadora del Centre d'Altes Capacitats, que porta el seu nom, recalca que no detectar aquesta capacitat pot causar conseqüències emocionals, però també físiques, com ara dermatitis, problemes d'estómac crònic, migranyes o alteracions en els cicles menstruals. L'Ajuntament de Badalona ha tornat a posar en marxa el programa Estudiem de nit, dirigit als estudiants que afronten les últimes avaluacions del curs. Fins l'1 de juliol, l'horari de les biblioteques de Can Casacoberta i Lloreda s'amplia de dilluns a dijous fins les 12 de la nit. Coincidint també amb les setmanes prèvies, els últims exàmens i de les PAU, molts estudiants preparen el tram decisiu del curs. D'aquesta manera, la iniciativa Estudiem de nit ofereix la possibilitat d'estudiar en horari nocturn, en un ambient tranquil i sense distraccions. De fet, els usuaris que han fet ús del servei els primers dies destaquen que compartir aquests moments d'estudi els beneficia de cara a proves tan decisives com deia amb la selectivitat. També s'ha mostrat contents perquè hagi tornat a obrir Can Casa Coberta després d'haver estat tancada durant anys. Escoltem alguns dels joves.
0: Veig molt bé aquesta iniciativa perquè la biblioteca porta tancada molt de temps i doncs ara que es faci això doncs pels estudiants bé, crec que pot ser bo.
1: Per preparar-nos per la CL i tot això, doncs va millor tenir més hores que no que estan quedades 8 i ja.
4: Tots estem com en el mateix ambient, de que tots estem estudiant el mateix perquè anem tots cap a la CL, i doncs és com entrar en un ambient d'estudi.
23: A vegades a casa no tenim com aquest ambient d'estudi que volem tenir i també de nit ens podem concentrar millor.
24: Si podem estudiar amb els nostres amics, potser si veiem que els nostres amics estan estudiant, ens concentrem més.
2: L'ampliació de l'horari també permet que hi puguin anar persones que durant el dia treballen i no poden estudiar fins al vespre. Des de l'Ajuntament de Badalona afirmen que ja és una iniciativa consolidada en el calendari. Ho ha explicat l'Eudali Sánchez, regidora de Joventut.
25: Altres anys ha sigut molt positiva, la veritat. És un servei i un programa que l'usuari, no?, que l'utilitza, tant sigui jove com sigui més gran. És un espai i una franja horària, no?, que si acaben de treballar o acaben d'estudiar, doncs disposen d'aquest espai. Sempre ha sigut a la demanda, necessiten dues biblioteques, una a cada punta, així per dir-ho, de la ciutat.
2: Les dues biblioteques estaran obertes fins a la mitjanit tots els dies fins l'1 de juliol, excepte el 23 i 24 de juny, que tancaran a les 8 del vespre amb motiu de la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Hem arribat a 9:15 del matí. Repassem ara d'altres notícies en format més breu. Aquest dijous a la tarda ha tingut lloc un accident de trànsit entre dos vehicles a l'Avinguda Cerdanya, amb el carrer Joan d'Àustria, al barri de Pomar. Tot i que no ha provocat ferits de gravetat, un dels cotxes ha bolcat i la conductora ha estat atesa per part dels serveis d'emergència mèdica. L'avís s'ha rebut quan passaven 18 minuts de les 6 de la tarda i han treballat 3 ambulàncies i 2 dotacions de bombers. I demà dissabte, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament ha organitzat una jornada de portes obertes per donar a conèixer les noves instal·lacions de l'Institut La Riera i el nou casal de gent gran de Canyador. Tots dos ubicats a la planta baixa de l'edifici del solar de l'antiga Jumberg, al carrer de Jacinto Benavente, número 32. L'actuació, finançada íntegrament pel consistori, ha suposat una inversió total de 2,1 milions d'euros i ha permès posar en marxa aquests dos equipaments essencials. I l'Ajuntament també ha posat en marxa la campanya contra les plagues Sumem Esforços, amb l'objectiu de prevenir la proliferació de rates i paneroles a la ciutat. Aquest mes de maig s'han iniciat tractaments preventius a la xarxa de clavegueram dels diferents barris, mentre es continua tenint els avisos de la ciutadania relacionats amb plagues urbanes. La campanya també busca conscienciar veïns i establiments sobre la importància de mantenir nets els habitatges, les comunitats i els espais públics per evitar focus de proliferació. Agents cívics duran a terme accions informatives als barris i visitaran associacions veïnals per explicar mesures de prevenció i bons hàbits. I obrim plana cultural. I com sabeu, estem a les portes de l'últim cap de setmana de festes de maig. La festa Baja Mar, la cursa popular del Timoni i les Happy Food Trucks omplen el cap de setmana amb activitats per tots els públics. Ens acosta tota la informació la Susana Soldado.
26: Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra.
27: Tenemos ganas de fiesta y tenemos ganas de marear.
26: És una nova edició de la Happy Food Trucks, que des d'avui a les 6 de la tarda i fins diumenge a 11:45, omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Es tracta d'un festival itinerant per Catalunya que farà parada a Badalona amb 8 food trucks amb propostes gastronòmiques variades. Inclou concerts d'artistes badalonins, com els Vivian, que mostraran aquesta nit el seu tribut de rock català, o Alma de Boquerón, que amenitzarà l'estona del vermut amb la seva campana.

de la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa Baixamar, al vespre. Allà podreu sopar pa amb tomàquet i sardines a la brasa, una deliciosa manera de recuperar i celebrar el llegat mariner de la ciutat. Per amenitzar la vetllada, el grup de Gairó oferirà la seva mirada fresca i actual d'interpretar les avaneres a partir de les 9 del vespre. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa

Susana, i també arriben les festes majors als barris de Llefià i Pomar i ho fan amb diverses activitats per tots els públics. Les primeres se celebraran a l'Avinguda del Marquès de Sant Mori. Començaran la seva programació demà al matí amb jocs infantils i activitats culturals. A la tarda hi haurà una xocolatada i diferents actuacions musicals com batucades, cors, balls i també havaneres. A la nit la música anirà a càrrec de DJ Paco. Entre les diferents activitats de diumenge destaquen també la sisena trobada d'agulla i fil amb tallers per cosir costures, una sardinada al migdia i actuacions de zumba, sevillanes o bachata. I per la seva banda, la festa major de Pomar, organitzada per l'Associació de Veïns del Barri, començarà aquesta tarda amb els castellers i també una sessió de DJ. Demà obriran la jornada amb la festa Holi i la festa de l'espuma i al migdia hi haurà una botifarrada. A la tarda hi haurà un bingo popular que continuarà amb un berenar de xocolata amb melindros i una segona sessió de música amb DJ. Tancarà el dia el concert del Tinglau, un grup musical i d'animació de rumba catalana i flamenc, i per acabar diumenge al migdia hi haurà una actuació del Cor Rociero que continuarà amb una paella popular.

0: Aquí us parlem també de la cantautora colomenca Queralt Lahoz, que és una de les 45 artistes que oferirà un concert dins del cicle de directes organitzat per Estrella Damm en commemoració del seu 150è aniversari. Juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya han organitzat 45 espectacles que tindran lloc a la tardor entre setembre i octubre a diverses sales de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. En el cas de Lahoz, actuarà el dia 2 d'octubre a la Sala Club de Mataró. L'artista interpretarà en directe alguns dels seus èxits. Més recent serà una nova oportunitat per gaudir de la seva veu en un espai íntim, ja que ha acabat recentment la seva gira de sales. I d'altra banda, la Sala Times de Santa Coloma també serà protagonista en aquest cicle. El dia 30 d'octubre acollirà un concert del grup barceloní Maruja Limón. Els esteu escoltant. El sextet femení és conegut pel seu estil que fusiona flamenc, pop i ritmes llatins. Entre els artistes que participen en aquest cicle també hi ha altres noms reconeguts com Miki Núñez, Macaco o l'Alfred García. S'espera que l'assistència de públic total entre els diferents espais pugui superar els 22.000 espectadors.
1: Badalona Matí. Esports.
0: La penya juga avui a 2:15 del vespre a Fontejau contra el Bàsquet Girona en un partit on el Joventut pot aconseguir el millor balanç de victòries de la Lliga regular des del 2008. Els verdinegres aprofitaran un partit on no s'hi juguen res per donar molts minuts al Francesc Moran perquè continuï agafant dinàmica abans del play-off. Els de Dani Miret poden encadenar així la seva sisena victòria seguida i arribar al play-off amb confiança. En els quarts de final es podria enfrontar el Baskonia, el Múrcia, el València o el Barça. Avui ja es podria conèixer el seu rival. En Dani Miret destaca els passos que està fent l'equip que arriba bé a la lluita pel títol.
2: Alguns jugadors arriben amb un estat de forma excepcional al play-off i al partit de Girona hem d'acabar d'adaptar al Moran, hem d'acabar de sumar aquests jugadors que volem que arribin amb un toc més de confiança i de punt físic i de defensivament de consistència que ens està faltant com a grup. Igual que penso que dels partits que no són de play-off, treure certes conclusions pot ser enganyós.
0: Els verdinegres no han pogut entrenar aquesta setmana al Palau Olímpic perquè les instal·lacions estaven ocupades per la World Wrestling Entertainment, l'empresa de lluita lliure més important del món que se celebra avui precisament. La penya ha entrenat, per exemple, al pavelló de la Plana. I el Municipal de Cornellà serà l'escenari aquest diumenge del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a Segona Federació. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent, com explica el tècnic Miquel Esparren.

0: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales lógicamente no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
1: Un partit que es disputarà diumenge a 5:15 i que podreu seguir en directe per Radio Ciutat i també per Televisió de Badalona. I el Badalona Women posa punt i final a la temporada de la Lliga F al Camp del Llevant amb els deures fets i res en joc per part dels dos equips. Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha hagut de jugar els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a jugar en camps de gespa natural, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens dues jornades endarrere, tot i que en el darrer partit a casa voldran donar bona imatge davant dels seus. El maig es jugarà diumenge a les 4 de la tarda, la jornada unificada de la Lliga. Sílvia Llamas, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
1: Comencem el repàs de premsa amb la imatge del dia. Sílvia, quina és?
2: Avui ens quedem amb aquest incendi d'Òrrius, que ja està controlat, segons han informat els bombers a primera hora d'aquest matí, tant la part de vegetació com el foc que afecta la indústria. Les imatges d'ahir doncs, són espectaculars. La fumarada que sortia d'aquesta fàbrica... Perdó. Segons informen els bombers, a la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i al sector de la indústria, i encara doncs, al matí s'hi podia veure la columna de fum, tot i que baixava la intensitat. Els investigadors encara treballen per determinar on es va originar primer el foc.
1: I avui també és notícia que els sindicats d'educació han mantingut la tancada al departament, tot i que la consellera Niubó els ha instat a seguir negociant avui divendres.
2: Sí, els sindicats convocants de les vagues a l'educació han decidit quedar-se a dormir aquest dijous a la seu del departament, tot i que la consellera Esther Niubó ha atès la seva petició i s'hi ha reunit uns minuts per instar-los a seguir negociant avui al matí. Tot plegat després d'una reunió, la setena, en què el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Com dèiem, la proposta inclou un increment de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys, una xifra que segons la conselleria surt de l'increment del 30% del complement específic pactat amb comissions obreres i UGT. Després d'hores de negociació, la proposta no va satisfer les expectatives dels sindicats i per això van mantenir aquesta tancada a la seu del departament. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Fernández, ha assegurat que és una bona oferta la que hi ha sobre la taula i ha demanat als sindicats que reconsiderin el seu plantejament. Per la seva banda, USTEC, la seva portaveu Yolanda Segura, ha considerat que la reunió d'aquest dijous no s'ha pogut negociar i que realment, diu, la conselleria els ha plantejat una proposta definitiva. Rebutgen aquest increment de 400 euros perquè diuen que consideren que aquests números estan inflats.
1: Uh-huh. Doncs tenim el país bastant potes en l'aire, perquè ara el sindicat Metges de Catalunya avisa que 38 serveis d'hospitals no faran hores extra a partir del mes de juny per forçar Salut a negociar també.
2: Sí, són serveis de 19 hospitals públics i concertats de Catalunya, entre ells els germans Trias i Pujol de Badalona, que deixaran de fer activitat addicional i voluntària a partir del juny en el marc de la campanya Ni un minut més. El sindicat alerta des de fa temps que el sistema s'aguanta, diuen, pel sobreesforç dels professionals i després d'11 jornades de vaga des de la tardor ha impulsat aquesta protesta per forçar el Departament de Salut a negociar millores. En una roda de premsa sobre llistes d'espera, Metges de Catalunya ha advertit de temps superiors als de referència per una primera visita de consultes externes. Pel sindicat, la situació posa en evidència que falten mans, ja que aquestes visites no necessiten equipaments o instal·lacions addicionals. Uh-huh. El secretari general de l'organització, Xavier Lleonard, ha assenyalat que hi ha especialistes que poden arribar a fer al cap de l'any, entre jornada ordinària, guàrdies i activitat extraordinària, unes 3.000 hores laborals, que representen prop del doble del còmput anual d'una jornada a temps complet.
1: Déu-n'hi-do. I l'Aliança contra la Pobresa Energètica acusa el Tribunal Constitucional d'afavorir els interessos de l'oligopoli energètic.
2: Correcte, així ho ha dit l'entitat després que el Tribunal Constitucional hagi tombat dos articles de la llei catalana sobre la matèria per invasió de competències. A parer de l'entitat, aquesta decisió suposa un nou atac dels drets bàsics i deixa milers de llars desprotegides davant dels talls de subministrament, perquè diuen debilita les eines que les han protegit. El col·lectiu assegura que la llei catalana ha permès evitar més de 200.000 talls en els primers 5 anys de funcionament i per això considera que es tracta d'una norma que ha salvat vides davant un model energètic que asseguren que és injust, especulatiu i que està en mans de poques empreses que acumulen beneficis milionaris. També n'ha parlat la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, que considera un pas enrere molt greu aquesta decisió del Tribunal Constitucional. Mm.
1: I Pedro Sánchez, va, que encetem ja la plana més estrictament política. Pedro Sánchez, que compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre les últimes investigacions judicials al PSOE.
2: Sí, fons de la Moncloa apunten que la compareixença es produirà en tot cas després del Consell Europeu del 19 de juny, un cop l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero hagi declarat davant el jutge de l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny. Segons fonts parlamentàries, la Junta de Portaveus abordarà la petició els pròxims dies i la compareixença podria tenir lloc la setmana del 22 de juny. També es produirà dies abans del Comitè Federal del PSOE el 27 de juny. Sí.
1: El 27 de juny, sí,
2: correcte.
1: Sí. No, és que estàvem mirant el proper titular i és que ja trigava aquesta dona a dir alguna cosa, no?
2: Sí.
1: Isabel Díaz Ayuso, que ha demanat a Pedro Sánchez una qüestió de confiança i eleccions per la investigació del cas Aleire Díez, no? L'expedient.
2: No és que no s'hagués pronunciat fins ara, eh? Tot i nosaltres no ho havíem
1: recollit. Ah, no ho havíem
2: dit,
1: ja havia parlat,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: clar. Pues mira, jo no estava al cas.
2: En un acte informatiu del Mundo, en aquest cas, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegurat que Sánchez és corrupció, ha dit, i ha afegit que Espanya hauria d'haver anat a unes eleccions generals fa molt de temps. Al seu parer, el cas que va motivar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista mostra que el PSOE va utilitzar la seva estructura per obstruir sistemàticament l'acció de la justícia, ha dit. També ha afegit que Espanya pateix corrupció d'estat.
1: Vaja. Doncs mira, Jorge Fernández Díaz, l'exministre, que nega ser el cervell de la trama Kitchen i diu que la va conèixer per la premsa.
2: Sí, el cas Kitchen arriba a la fase final a l'Audiència Nacional. Aquest dijous han començat les declaracions dels acusats. En aquest cas, l'exministre d'Interior del govern de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez. Tots dos han decidit respondre només les preguntes dels seus advocats, han declarat no saber res de la Kitchen i han decidit no implicar l'altre, al contrari del que van fer durant un cara a cara a la fase d'instrucció. La Fiscalia demana per tots dos 15 anys de presó pels delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
1: I què més? Què més hi ha a la premsa? Vinga, un altre, la defensa, un altre judici, dic, eh? La defensa de Jonathan Andic, que recorre contra la presó en fiança per la mort del seu pare i al·lega falta d'indicis sòlids.
2: Sí, han presentat un recurs aquest dijous a l'Audiència de Barcelona en què reclamen que s'anul·li la interlocutòria del jutjat de Martorell que li van imposar presó provisional eludible sota fiança d'1 milió d'euros al primogènit del fundador de Mango, Isaac Andic. El fill gran de l'empresari, que va dipositar aquesta fiança en mitja hora i va quedar en llibertat, està investigat per un presumpte delicte d'homicidi per la mort del seu pare en caure per un barranc en un camí de Collbató el 14 de desembre de 2024. La defensa sosté que els indicis existents contra l'investigat no són suficients per acordar una mesura com la presó sota fiança.
1: Dir només d'última hora d'Internacional, Sílvia, que dos ferits per l'impacte d'un dron rus a Romania, membre de l'OTAN.
2: Així és, un dron rus ha impactat aquesta matinada contra un edifici a la ciutat romana de Galati, prop de la frontera amb Ucraïna, provocant un incendi que ha deixat lleument ferides dues persones, segons han informat les autoritats del país. En un missatge a xarxes, els serveis d'emergències de Romania han explicat que s'han evacuat 70 persones. Els bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han aconseguit extingir l'incendi, mentre els ferits han estat traslladats a un hospital proper.
1: Hi ha alguna cosa a xarxes socials que s'hagi de comentar, sí o sí?
2: Sí o sí, no.
1: D'acord, doncs anem a la proposta cultural.
3: Què no et pots perdre?
1: Què ens proposes, Sílvia?
2: Doncs us proposo un concert que tindrà lloc avui i demà a El Molino, a Barcelona. Russian Red presenta Rojo Relativo. Es tracta d'una proposta híbrida entre música, performance i teatre que està concebuda per viure's en espais íntims i emblemàtics com El Molino.

0: Performance, teatre, bones versions, no? Com aquesta de la Cyndi Lauper, no?
1: Sí.
0: De l'original. Avui a El Molino, amb Russian Red. Gràcies, Sílvia.
1: Fins ara.

0: Badalona Matí.
1: I anem al repàs de les notícies en format breu, i és que l'Espai Termes i Decúmenos del Museu de Badalona ha estat l'escenari triat per la presentació de la Supercopa Endesa del 2026 a la ciutat. L'acte ha comptat amb la presència del president de la CB, entre d'altres personalitats, que ha remarcat que Badalona ha demostrat tota la il·lusió i l'esforç per portar la Supercopa al municipi.
2: En aquest sentit, el màxim responsable de la CB s'ha mostrat convençut que, a banda d'una bona organització, a Badalona també es comptarà amb el suport de l'afició.
1: La FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, considera que en els últims 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol, que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives.
2: Consideren que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenta que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania.
1: I l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, aposta per transformar la ciutat en un referent i que deixi de ser un lloc de pas.
2: Aquest és el projecte que anomena Capital del Besòs, que ha presentat a la ciutadania des de les Tres Xemeneies en un acte on ha començat a marcar ja perfil de cara a la propera campanya electoral.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Santa Coloma de Gramenet després de desmantellar un magatzem de drogues.
2: Sí, el detingut ha passat a disposició judicial i la investigació continua oberta per analitzar les mostres recopilades i trobar possibles ramificacions de l'activitat delictiva.
1: I l'Escola Betúlia ha instal·lat una segona pell a la façana de l'edifici de primària per pal·liar els efectes de la calor i combatre el canvi climàtic. Tota la comunitat educativa s'ha involucrat en aquest projecte, que s'ha fet juntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
2: I 3 restaurants i 2 pastisseries badalonines participen per primera vegada al tas solidari en benefici del Casal dels Infants. Fins al 15 de juny els comensals podran sumar-se a aquesta campanya, que la passada edició va recaptar més de 5.000 euros arreu del barcelonès.
1: En plena cultural, estem a les portes del darrer cap de setmana de les festes de maig.
2: Doncs sí, la festa Bajamar, la cursa popular del dimoni, les happy food trucks omplen el cap de setmana amb activitats per tothom.
1: I arriben també les festes majors als barris de Llafé de Pomar, i ho fan amb diverses activitats també per tots els públics.
2: I en esports, la penya juga avui a 2:15 del vespre a Fontejau contra el Bàsquet Girona, en un partit on el Joventut pot aconseguir el millor balanç de victòries de la Lliga regular des del 2008.
1: Mentrestant, en futbol, el Municipal de Cornellà serà l'escenari aquest diumenge del partit d'anada de la final autonòmica del play-off descens a Segona Federació. Gràcies a tot i fins després.
2: Fins després.
1: I anem ara al repàs del sumari del Badalona Matí amb la Sílvia. Bon dia.
3: Bon dia, Núria. Començarem avui parlant del consum de tabac, de fumar, perquè aquesta setmana s'està celebrant la Setmana Sense Fum. Diumenge és el Dia Mundial Sense Tabac, i en parlarem de tot plegat amb el coordinador d'infermeria del CAP Nova Lloreda i referent comunitari contra el tabac de BCA, Raül Porres. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any moren més de 8 milions de persones arreu del món a causa del tabac, i aquí doncs entra el paper dels sanitaris per fer aquesta tasca de sensibilització i prevenció perquè la gent no comenci a fumar. En parlarem de tot plegat d'aquí uns minuts. També marxarem fins a l'Institut Eugeni d'Ors, perquè allà s'hi estarà celebrant la Marató de Ràdio Escolar, la 7a edició d'aquesta marató, des de les 9 del matí fins la 1 del migdia, i anirem a parlar amb alguns dels joves que participen en la jornada. I per últim, doncs, a la secció de cinema d'avui tindrem el nostre company Guillem Thorson, que ens parlarà del Festival de Cinema FICCAT, que és el Festival Internacional de Cinema en Català, un dels pocs un dels requisits per poder participar-hi és que tots els llargmetratges, curtmetratges i documentals que s'hi projecten han de ser íntegrament en català.
1: Doncs de tot això en parlarem avui aquí al Badalona Matí. Gràcies, Sílvia. Fins després.
3: Adéu.
1: I nosaltres repassem ara també les prèvies esportives del cap de setmana amb el nostre company en Ferran Vinaixa. Què tal?
4: Bon dia, Núria. Avui divendres i esports és dia de prèvies. Comencem amb avui mateix, ja que la penya tanca la Lliga regular a 8:15 del vespre a Fontejau contra el Girona. Haurem, però, d'esperar diumenge per conèixer el rival definitiu en els quarts de final del play-off al títol, perquè encara hi haurà un partit pendent entre Barça i València. El Girona Penya el podreu seguir en directe, com sempre, a Radio Ciutat. I pel que fa al cap de setmana, arriba la calor i ametlla les activitats poliesportives i moltes d'elles a l'aire lliure. És el cas del torneig de rugby platja formatiu que organitza cada any el Rugby Club Badalona i que demà matí omplirà de participants la platja del Pont del Petroli. A les 5 de la tarda tenim una doble cita. Per una banda, la Copa Urban de Karate, que enguany es durà a terme a la plaça del Gas, i per altra banda, el segon campionat de Molki, una modalitat de bitlles d'origen finlandès i que el Club Termites de Badalona està introduint a la nostra ciutat. Diumenge serà dia de curses, la del Dimoni, amb més de 3.000 persones inscrites, i la Vigia Trail, una cursa més exigent i de muntanya que compta amb dos circuits de 13 i 21 quilòmetres per la serralada de Marina. La tarda serà temps de play-off, amb el Badalona competint al camp del Cornellà en l'anada de la segona eliminatòria de play-off d'ascens de la segona federació, partit que es podrà seguir en directe tant a Radio Ciutat com a Televisió de Badalona. Això és tot per avui, que passeu un bon cap de setmana esportiu.
1: I repassem també amb l'editora dels informatius, l'Emma Teixidor. Què serà notícia avui? Molt bon dia, Emma.
0: Molt bon dia. Doncs, com bé dèieu, també farem seguiment d'aquesta 16a edició de la Marató de Ràdio Escolar de Badalona, que es fa a la sala d'actes de l'Institut Eugeni d'Ors. També ens aproparem fins als Encants de Montigalà, on hi trobarem el 14è Mercat de Cooperatives Escolars de Badalona, on hi haurà doncs, gairebé uns 300 alumnes presentant les seves propostes. També avui el govern local, que clou l'acte institucional de presentació a la nostra ciutat de l'agrupació local de Badalona de la International Police Association, i també cap al migdia assistirem a la signatura d'un acord entre l'Ajuntament de Badalona i Caprabo per facilitar la contractació de veïns de la ciutat. Ja de cara a la tarda anirem fins al Parc de la Rambla de la Solidaritat, on allà parlarem amb els veïns que es queixen de deixadesa a diferents parcs de l'entorn, com el de la Solidaritat, plaça Trafalgar o la plaça de l'Amistat.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquestes informacions que us explicarem en detall als informatius de Televisió i de Radio Ciutat. Gràcies, Emma. Bon dia.
0: Bon dia.
5: Badalona, les 9 del matí.
1: I el consum de tabac, fumar, és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any moren més de 8 milions de persones arreu del món a causa del tabaquisme. I precisament des de dilluns s'està celebrant la Setmana Sense Fum per sensibilitzar la població de la importància que té per la salut no començar a fumar. Inhalar la vida és el lema d'enguany, que ja aboca gaudir d'un ambient lliure de fum i també de residus de tabac. Una setmana al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és diumenge que ve. Avui per parlar-ne ens acompanya en Raül Porres. Ell és coordinador d'infermeria del CAP Nova Lloreda i referent comunitari contra el tabac de BCA. Què tal? Molt bon dia, Raül.
6: Hola, molt bon dia.
5: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
1: Dèiem que el consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut, també de mortalitat prematura evitable, no? És un dels factors de risc més importants a les principals malalties cardiovasculars, també respiratòries cròniques, així com de nombrosos tipus de casos de càncer. Tot i això, tot i les dades que tenim, tot i que ens sabem la lletra, i la lletra petita fins i tot, es continua fumant, no? Què fa que sigui tan addictiu al tabac i com abordar, diguéssim, una situació com aquesta?
6: Doncs sí, com bé dius, sobretot ens hem de quedar amb la paraula que has dit de prevenible, no? Evitable. I per això hem de posar-hi tant d'esforç, no? El que fa que sigui, tot i que ja portem, no? Aquesta és la 27a setmana sense fum, no? Ja fa molt de temps que anem fent esforços, encara hi ha molts deures a fer, i és precisament per això, perquè encara avui potser la sensació, la visió poblacional de que es tracta d'una substància no tan dolenta, no? O no tan nociva, doncs encara tenim molta feina a fer, no? Sobretot amb els joves, que tenim, no? Aquesta visibilitzar, doncs que parlem d'un gran problema de salut pública. Pensar que amb les dades encara, tot i que van baixant mica en mica i tota aquesta feina es nota, però potser parlem de que cada hora mor una persona a Catalunya vinculada amb el tabac. I parlem també de tota aquesta magnitud que és molt global, no? Parlem de malalties cardiovasculars, ens afecta el cor, ens afecta els pulmons, els càncers, molts tipus de càncers no existirien si no existís el tabaquisme, no? Uh-huh. I tot això encara tenim molts deures, perquè també es tracta d'una addicció molt potent, no? La nicotina és una droga, i hem de parlar de droga, i també per això és important explicar-ho, i és una addicció. La gent, molta gent fuma, o parlem que pensem que és un problema individual.
0: De voluntat, no?
6: Sí, és un problema individual, però ben bé no és així, no? Per exemple, a nivell de ciutat, aquest any també ens hem organitzat perquè volem entendre que és un problema de salut pública, és un problema global. Molta gent comença a fumar pensant que és un tema individual, però després no ho pot deixar. La gent addicta no és addicta perquè vol ser addicta, sinó perquè no aconsegueix deixar de fumar. I per això és important no començar, no? Amb els joves tenim aquest repte i les dades de, amb l'enquesta que ha sortit aquest any també ens ho reflexa, que tenim, pensa que un 11% de joves de 14 a 18 anys, que les xifres són edats molt baixetes, no? Molt primerenques, fins i tot gent que amb 11 anys ja està experimentant amb aquesta substància, com és la nicotina, mitjançant els vapers, per exemple, no? Que són altres maneres de consum on la indústria s'ha reinventat i està començant a fer altres estratègies per captar la gent. No?
0: Un 11% dels adolescents fuma, doncs, de 14 a 18?
6: Això mateix, no? Parla que molt... I fins i tot parlen de que un 50% d'aquesta població ha provat algun vàper, no? I un consum estable amb un 11% de població, que això triplica les dades de tabac habitual que tenim en aquest col·lectiu. O sigui, parlem que un jove de 18 anys té un consum molt residual, no? Al voltant d'un 3%, de, no? 3 de cada 100 adolescents potser està consumint tabac convencional o tabac de liar, però ja parlem que 12 d'aquests 100 joves ja estan vapejant, no? I això és una via d'entrada i és també un consum que té riscos i que realment ens amoïna i està reorientant doncs aquesta tendència cap a altres maneres, no? Darrere hi ha campanyes de màrqueting i la mateixa indústria que també està dient, bueno, aquí hi ha un volum de negoci i bueno, tenim una altra manera de captar més, bueno, de guanyar més diners.
0: Feies incidència en la prevenció i en el no començar a fumar, no? Perquè és evitable, al final, aquest risc, no? I s'evita més fàcilment no començant que no pas deixant de fumar, no? En aquest sentit, el Regne Unit, ara ja fa un temps, va prohibir la compra de tabac de per vida als nascuts a partir de l'any 2009. Cal una mesura com aquesta a Espanya?
6: Bueno, seria important, sí. Potser no estem preparats, però sí, jo crec que sí que seria necessària, no? I això s'ha demostrat sempre que amb una política molt agressiva tenim molts resultats, no? Sí que és veritat que ha d'anar vinculat amb altres tipus de polítiques, no? O sigui, quan parlem de la lluita contra el tabac, sempre hem de fer unes accions conjuntes, no? Unes polítiques que ens acompanyin, per exemple, avui mateix, no? Si regulem la substància, la nicotina està prohibida a la venda de menors, vale? Tot i així, hi ha venda de tabac a menors, sí, però segurament la disponibilitat d'aquesta substància sigui menor. Això ajuda. També una política de preus elevada, no? Per exemple, que això també té molt d'impacte. Si la substància és molt més cara, doncs la gent consumirà menys, no? I també acompanyada de accions d'educació per la salut, d'informació. La gent ha de saber el que està fent, no? Perquè aquest tema de llibertat individual també està. I també la protecció als no fumadors, que en aquest sentit ja fa molt de temps que la llei ja tenim polítiques que ens ajuden, no? Però ja no era tan estrany, però no fa tant.
0: Amb la previsió que aquesta llei antitabac encara ampliï noves zones.
6: Això mateix. Ara també amb aquesta enquesta aquest any, el 80% de la població veuria bé que no es pugui fumar, per exemple, a les parades d'autobús, com està aquesta proposta que encara s'ha d'aprovar. Però aquesta acceptació, aquesta, diguem, sensibilització en què no es pot fumar per protegir a la resta de companys, doncs estaria molt bé, no? O a les terrasses dels restaurants, per exemple, no? Anar ampliant mica en mica, anar guanyant terreny, tot això suma i ens ajudaria molt a lluitar contra el tabaquisme.
0: Si fem una mica de retrospectiva, no? Què suposa que un 11% dels joves de 14 a 18 anys fumi, no? Ho dic perquè si ho comparem amb dades d'altres anys, malgrat s'ha de posar el focus en aquí, hi ha una tendència a la baixa, es manté, és a l'alta, a l'alça?
6: És a l'alçada, clarament, i ja et dic, aquí és on no fa tant, era un consum molt residual, no? Els vapers van començar com una cosa experimental i ara ja realment, ja et dic, s'ha consolidat i està desplaçant altres tipus de consum, eh? El consum de tabac tradicional o tabac industrial, diguem, sí que es va reduint mica en mica, i està donant pas amb altres maneres de fumar, no? Pues, també, per exemple, cachimbas o altres tipus de consum experimental, que sí que ens alerten perquè, tot i que encara es parla això de consum experimental, és la porta d'entrada a consolidar després una addicció amb tots els problemes de salut que això pot comportar.
1: Clar, els experts alerten que en només dues setmanes els joves ja s'enganxen als vapers, no? Per què hi ha aquesta creença que un vaper és més innocu, no? I per què no ho és?
6: Bueno, és això, és... No estem, diguem que tot, és, bueno, tot el màrqueting que té darrere, i fins i tot pues, són productes que estan dissenyats per agradar. Té un gust, té un... una olor molt característica i molt agradable, no? I el que vol és això. Jo, i llavors també aquesta sensació... Pensem en un tabac convencional i no? La mala olor, com en deixa la boca, les dents, no? Tot això ho han treballat i ho han tret i el vàper no ho té. No? El vàper té gust de maduixa o vainilla, o no sé, no? I realment és... Aquesta no treu tant de fum, no? Treu aerosols, que això també és una mica diferencial, és un fum més suau.
1: S'ha camuflat la part, podríem dir, estètica, no? O de mala estètica associada al tabac convencional, però en canvi no s'aconsegueix camuflar, diguéssim, l'efecte nociu del vàper per la salut, no?
6: Són altres diferents, és veritat, i encara tampoc acumula tanta evidència com tenim acumulada amb el tabaquisme, diguem-ne, en aquest sentit. Això comença a alertar, però encara molta gent no ho sap. De fet, no hi ha tanta regulació al respecte. Per exemple, molts productes, així com hi ha una llei de dispensació de productes de tabac, els vapers, bueno, la gent ho pot comprar per internet i fins i tot trobem que als instituts els mateixos joves compren amb AliExpress, compren un pack d'això i després ho revenen amb altres companys i guanyen alguna cosa de diners. O sigui que fins i tot són activitats que els mateixos joves no viuen com perilloses i no viuen com nocives i s'ha convertit en un, en una, en algo que hem de fer èmfasis en que la gent entengui el que està passant.
1: Fumen per igual, nois que noies?
6: Bueno, aquí encara sí que encara està molt present la bretxa, diguem, de gènere, no? I en població adulta clarament fumes més els homes. En dones a l'inici és igual a una miqueta, però bueno, encara el consum masculí, el gènere masculí, està més present.
1: Ho dic perquè, de fet, el càncer de pulmó ja és el que provoca també més morts en dones i supera per primer cop el càncer de mama, no? I pensava que potser això doncs, es deu també a un cert canvi d'hàbits, no? Que ara fa unes dècades les dones, diguéssim, s'afegissin també al consum de tabac.
6: Això va passar fa un temps, que és veritat que inicialment era molt desigual, no? Abans només fumaven els homes, fins i tot amb la dona, que una dona fumés, parlo de fa 30-40 anys, era com un fet, bueno, de feminisme, fins i tot, no? Una dona que es rebel·la, una dona que volia, no? Tenir una actitud diferent a lo que era tradicional, es va igualar, però ara torna una altra vegada a tenir una prevalença més masculina. I és veritat que les addiccions és un tema complex i, bueno, és un tema que va variant, ara s'ha igualat, però és veritat que és un tema també molt individual. I...
1: Deixar de fumar no és fàcil, no? Aquest és un gran repte, però és possible, i de fet ara tenim eines, no? En els centres de salut. Hi ha un tractament que sembla que funciona. Quin és aquest fàrmac?
6: Bueno, hi ha un parell de fàrmacs i, a banda d'altres tractaments, que també han funcionat i sempre han funcionat, però és veritat que han perdut, diguem, certa fama, però sí que hem d'entendre que molta gent intenta deixar de fumar sense ajuda, perquè és veritat que, bueno, és una lluita que sempre... diguem que diuen que el 50% de fumadors volen deixar de fumar, llavors això que cada dia m'aixeco i vull deixar de fumar, i aquests petits intents... doncs a vegades no es consoliden perquè és una addicció, com deia, molt complexa.
1: I generen frustració, també, no? Qui té la voluntat de deixar-ho.
6: I aquí us animo a qualsevol persona a que consulti i que pugui venir a qualsevol centre d'atenció primària, perquè xerra una mica, expliquem i parlem de com ens afecta el tabac i, com deia, com poder adequar aquest tractament o aquesta ajuda en el cas que calgui amb el seu procés de deshabituació. No tothom necessita tractament, és cert, però els tractaments ajuden i augmenten, incrementen el percentatge d'èxit. ¿Vale? Actualment hi ha un parell de fàrmacs que es poden financiar amb unes condicions i on la seva infermera pot prescriure de manera 100% autònoma, o sigui que és un procés que infermeria d'atenció primària lidera i pot acompanyar durant tot el procés. i a vegades també fins i tot en farmàcies, hi ha farmàcies comunitàries que treballen molt bé aquest tema, i és aquest acompanyament, no? La gent quan deixa de fumar ho deixa per algo, no? I sobretot és reforçar aquests motius per fer-ho. Parlar molt de salut, parlar de què guanyo quan jo m'enfronto amb aquesta situació que és molt complicada, no? Si jo no guanyo res, jo sé que serà molt difícil, però també he de saber que és molt important, no? Llavors, aquesta decisió, aquest acompanyament és clau per aconseguir l'èxit, eh? Independentment de que podem tenir fàrmacs que ens ajudin, però exposar molt clarament que el procés és aquest acompanyament, aquest no és fàcil i requerim també aquestes motivacions personals per fer-ho.
1: Per tant, a banda de fàrmacs, en cas de ser necessari aquest tractament, cal estar mentalitzat, no?, també, i rebre aquesta ajuda també dels especialistes sempre pot ser un bon suport.
6: Com has dit abans, doncs això, aquesta frustració que jo puc tenir si no aconsegueixo el meu objectiu, jo la puc entendre, jo puc, no? Si jo sé que amb algú i dic, ostres, això que et passa és supernormal, no ets que siguis més fluix que el veí que ho ha aconseguit, sinó que fins i tot hi ha factors genètics que fa que ens enganxem més que d'altres, no? O per què em passa? Cada persona és diferent. Aquest acompanyament, jo crec que és el que podem oferir des dels centres d'atenció primària, no? Que aquesta infermera pugui conèixer aquesta persona, que sabem de què treballa, sabem quin és el seu horari, sabem quin entorn social té. Això també, l'entorn social i tot aquest acompanyament és molt important en poder mantenir o lluitar contra una addicció, com pot ser el tabaquisme.
1: Se sap quin tant percent de fumadors són fumadors, diguéssim, socials?
6: Bueno, aquí ben aquesta dada no te la puc dir, però sí que és veritat que el que podem saber és el consum, això ens ho diu molt el consum, el nombre de consum
1: o
6: de cigarretes.
1: Què es fuma de mitjana,
6: això,
1: no?
6: O sigui, què es fuma de mitjana, no? Quan normalment una persona que fuma moltes cigarretes al dia, més de 20 cigarretes, sí que té aquest consum molt associat a la substància, no? Que vol dir a la nicotina. Com jo necessito més dosis de la meva droga, jo estic més enganxat. I aquest patró no és tant un patró social, sinó és un patró de substància, d'addicció física. L'addicció psicològica i l'addicció social normalment es poden mantenir i són igualment molt difícils de combatre, no? Són situacions molt complexes, però sí que tenim persones que només fumen 3-4 cigarretes al dia i tot i així te diuen que no ho poden deixar. Això és perquè, el que dèiem, aquí potser el fàrmac no és tan eficient perquè no estem parlant d'una addicció a la substància, però sí que tots aquests condicionants que fa que la persona no pugui deixar aquest consum, doncs s'ha de treballar molt. I aquí a la consulta pot ser un bon espai.
1: Els tractaments serveixen només pel tabac convencional o també per addicció al vàper, per exemple?
6: Bueno, normalment estan orientats a tractaments contra la nicotina, ¿vale? Si trobéssim vapejadors de nicotina, sí, els vapejadors a vegades no tots tenen nicotina, hi ha alguns productes amb nicotina, però seria això. I també els tractaments estan financiats amb un criteri d'això, no? De dependència elevada, i també parlen de, bueno, més de 20 cigarretes dia, o sigui que potser no tothom necessita les mateixes coses i caldria explorar-ho, ¿vale? Podrien ser útils, jo crec que sí.
1: Anem a tancar l'entrevista, diguéssim, amb una nota positiva, perquè sabem que 10 anys després de deixar de fumar, els exfumadors tenen la meitat de risc de morir per càncer de pulmó que les persones que encara fumen, no? Però quins són els beneficis, diguéssim, immediats, a mitjà i a llarg termini, de deixar el tabac?
6: Doncs els beneficis són, en 24 hores només ja notem beneficis, com és que els nostres pulmons tenen menys monòxid de carboni, no? Tenim menys fum als nostres pulmons, i després hi ha coses que van explicant i que des de la consulta es veu molt, per exemple, faig millor olor, les gosses tenen, no? Els aliments tenen millor gust, per exemple, la meva pell, no? I també efectes econòmics, com tot el que m'estalvio i tal. Després,
1: això
6: a llarg plaç,
1: a curt termini.
6: A curt termini. I després això, no? Guanyem salut, segur, en qualsevol moment, tot i que porti 30 anys de fumador, tindré un benefici amb la meva salut, amb la meva circulació, amb el reduïxen tots problemes de patologia cardíaca, pulmonar, o sigui que animem a tothom que encara que sigui tard, gent s'ha deixat de fumar.
1: Mai és tard per deixar de fumar. Gràcies, Raül Porres, coordinador d'Infermeria del Camp Nova Lloreda i referent comunitari contra el tabac de BCA. Que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies.
7: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
8: El 29 de maig es festeja a les Altures, un dia molt especial per als amants de l'escalada i el muntanyisme. Se celebra el Dia Internacional de l'Everest per a commemorar la gesta del primer ascens pel muntanyenc neozelandès Edmund Hillary i el xerpa Tenzing Norgay al cim de la muntanya més alta del món l'any 1953. Anaven acompanyats per un equip conformat per 12 escaladors, 40 guies xerpes i 700 portadors. S'estima que més de 6.000 persones han ascendit al cim de l'Everest, de les quals unes 250 han mort a l'intent.
9: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema, i amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
10: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
9: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
10: Entrades a penya.com.
9: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
10: Cada espurna encén la flama.
11: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
9: Estrany riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
12: Aquest divendres la penya juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
13: La penya en joc.
12: A les 8 del vespre i des de Girona, últim partit de la Lliga Regular ACB.
14: Bàsquet Girona, Assisa Joventut.
7: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: Continuem ara sí amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya la Conxita Botey, l'Àlex Romero, el José Antonio Lara i en Jordi Vives. Què tal?
1: Molt bona. Hola, bon dia.
2: Divendres.
0: Vinga, divendres.
2: De els seguida que treballen.
3: Anem... Per nosaltres és sempre.
0: Ah, amb el debat. Per alguns sí, eh? Mira quina sort. Ah, també dissabte, també diumenge, eh? Vinga, us recordem de quina manera podeu participar vosaltres a la tertúlia i de seguida comencem.
4: Participa a la nostra tertúlia.
5: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: I amb motiu de la Setmana Sense Fum, avui entrevistàvem en Raül Porres. Ell és coordinador, també referent comunitari contra el tabac de Badalona Serveis Assistencials, i ell posava algunes dades sobre la taula. No sé si hi ha algun fumador avui a l'estudi, exfumador.
3: Jo sí, fa 2 anys que he deixat de fumar.
0: 2 anys que has deixat de fumar. Està bé, perquè això és un bon testimoni. Eh? Jo
3: encara
0: també
3: tinc,
0: vaig ser fumadora
3: ganes, eh?
0: En una època, i encara es tenen ganes. Encara hi ha moments que penses.
3: Sí, sí, sí.
0: Ara parlem d'això de seguida, perquè de fet ens explicava en Raül Porres que un 11% dels joves d'entre 14 i 18 anys fuma, i que aquesta és una tendència que va a l'alça respecte a anys anteriors. De fet, la majoria d'aquests vapeja i és minoritari el percentatge dels adolescents que fuma tabac convencional, eh? Explicava, doncs, que calen, segons diu ell, més polítiques de preus elevades per dissuadir de la compra del tabac. Una política més restrictiva, sobretot el vàper, no? Perquè si bé són els adolescents els que més vapegen, amb el vàper ens explicava, doncs, que no hi ha aquesta política, diguéssim, de prohibició, sinó que es detecta que els joves compren per plataformes digitals molt fàcilment el vàper. Deia, fins i tot hem detectat que els instituts es venen entre ells, hi ha revenda, diguéssim, de consum o de producte relacionat amb el vàper, no? I per això demanava més educació, més informació, una restricció de venda a menors també de vàpers i la protecció als no fumadors, no? La línia, deia, s'han fet enquestes, no? Hi ha una reforma també de la llei, o una ampliació, podríem dir, de la llei antitabac al Parlament, que planteja, per exemple, que es pugui prohibir també el fumar en marquesines d'autobús. Està el debat de si s'ha de prohibir fumar a la platja, com alguns municipis ja han acordat també en les seves localitats, no? I deia que tot això, al final, acaba ajudant aconseguir que aquest 50% de fumadors que vol deixar de fumar acabi amb èxit, diguéssim, aquest repte, no? Que no és fàcil, i deia en Raül Porres, sempre hi ha més garantia d'èxit si es fa acompanyat, diguéssim, també d'un assessorament, no? Per part dels centres d'assistència primària que presten aquest servei. Déu-n'hi-do, és complicat deixar de fumar, perquè és una de les addiccions, una de les drogues que tenim més normalitzades, no?
2: Sí. Bueno, i el que passa és que encara que hi ha hagut bastanta normativa i moltíssima, moltíssima prohibició, no ens oblidem de que el tabac és una addicció. És a dir, perquè, clar, parlem de l'alcohol i parlem de la droga dura i parlem de la ludopatia i sembla que ho tenim com molt interioritzat, però és que el tabac també és una addicció. I el que vosaltres dieu, hi ha gent que fa 10 o 15 anys que no fuma i es fumaria una cigarreta quan està en un espai social, no? Perquè després hi ha la típica gent que diu que són fumadors socials, que és per tronxar-se de riure. No, és que jo sóc fumador social, i què és això? Quan estic amb els amics em fumo un parell de cigarretes i tal, però tots els pneumòlegs, tots els terapeutes de pulmó diuen que, a més, l'addicció al tabac deixa rastre en els pulmons durant moltíssims anys. Ara, ens salva una cosa, i és que dins de tota aquesta normativa, doncs, bueno, la pujada de preu del tabac, jo crec que ha ajudat a molta gent i ha dissuadit a molta gent a fumar. Mm-hmm. Però també és veritat, tal com tu deies ara, que tu vas a les botigues aquestes de les 24 hores i al costat de la caixa de vapers hi ha un muestrari de vapejadors de tots colors i de tots sabors, que, clar, això s'hauria de regular, i jo ho prohibiria, però directament. Per què? Perquè sobretot les botigues aquestes de 24 hores que estan a prop dels instituts, els nanos entren allà a comprar-se el seu vaper i se'ls passen uns als altres, el que tu deies. Però això crec que, com que és un mal menor, no hi ha prou consciència, però el perill existeix.
0: De fet, ho explicava el referent comunitari, contra el tabac a BCA, que deia que hi ha un reclam molt fàcil, ja no només de vapers, sinó també d'altres tipus de consum, xixes, catximbes, no? Que estan en auge i que han aconseguit camuflar a través d'aquests colors llampants, d'aquests gustos, no?
2: Vull dir, els sabors,
0: la coloració a les dents, no? Gustos afruitats, que diguéssim han camuflat la part estètica que no agradava del tabac convencional, però no la part, diguéssim, perjudicial per la salut, que aquesta continua existint, no?
3: Sí, mira, jo volia dir una cosa. A veure, jo vaig començar a fumar als 14 anys, o sigui que tinc 67, i porto 2 anys que no fumo. Una de les pitjors coses que he fet ha sigut fumar a la meva vida. Per què? Perquè això que diu la Concha... és un enganxe total, és que estaves en qualsevol reunió, qualsevol acte, has de sortir a fumar, estàs dinant o menjant o fer el que sigui, has de sortir a fumar, i era algo molt, molt, molt dolent. I és veritat
0: que... Notes el menjar diferent, ara?
3: Jo noto el menjar diferent fa molt de temps, perquè sí que és veritat que, a pesar de que fumava, quan menjava bé, notava el sabor. Però sí que és veritat que es nota més... he pujat pràcticament de 77-78 a 94 quilos que peso jo ara, si és veritat que faig esport i tal, no? Sempre ho he fet. Però 94 quilos, I he de dir que me trobo bastant bé, però encara, quan m'aixeco, tinc una mica de... Bueno, fas expulsions rares, no? Però que tinc tos i... Però me trobo molt millor, no estàs tan cansat, estàs molt bé. Però el que volia dir és que jo he notat molt, molt, en general, que la gent ha deixat de fumar bastant.
2: Sí.
3: Es nota. Abans anaves per qualsevol lloc i trobaves a gent fumant. Ara no es veu tanta gent fumant,
2: No.
3: És veritat que el que diu dels joves, perquè el vapor és un més econòmic i, a més, és més fàcil d'aconseguir, no? Però també és veritat que la gent normalment està deixant de fumar i estan fent unes campanyes molt bones, perquè, a més, hi... A veure, això de que diuen les pastilles aquestes i tal, ajuden, però és una qüestió d'aquí, És una qüestió de dir, ei, jo deixo de fumar. Sabeu per què jo vaig deixar de fumar?
0: Per què?
3: Però els meus nets, perquè vaig dir, vull veure...
0: A vegades cal una motivació...
3: Una motivació molt gran per mi, sobretot per als meus nets petits. Jo deia, home, perquè la meva dona deia, que no arribaràs a... I les meves filles deia, bueno, en casa és que no fuma ningú,
0: En el meu cas va ser el primer embaràs.
3: Pues mira, i aquesta va ser la qüestió,
0: això, no?
3: I estic molt content, i animo a tota la gent que fuma que deixi de fumar, perquè a mi t'ajuda molt en els caps. A veure, jo quan vaig ara a l'enfermera i li dic, escolta, deixa de fumar, la que me va proposar deixar de fumar en el seu moment, no se lo creu. Digo, mira, els dits blancs, el bigoti blanc, encara era, abans era groc, era una passada, olies a tabac, ara huelo a tabaco y me agrada. Cuando están fumando, el rubio. Pero, en cambio, si una persona té el olor a tabac, ya no m'agrada.
0: Això canvia molt.
3: I va ser un fumador empedernit,
2: Tu no has fumat mai, Jordi?
1: No, a mi de fet, m'ha cridat molt l'atenció perquè l'edat, és a dir, trobo que aquí sí que hi ha hagut un retrocés, perquè jo recordo quan érem més joves, nosaltres o nens, o a aquella edat de començar a fumar, dels 16-17, i parlàvem, no? Hòstia, a quina edat van començar a fumar els teus pares, no sé què, i deia, els 12, els 14, els 12, els 14, sí. Però què salvatges, però què collons feien fumant aquella edat. I ara...
0: Continua passant.
1: No, i ara veig que passa amb edats més joves, per tant, aquí sí que crec...
2: Això la gent fuma.
1: Correcte, crec que hi ha hagut un retrocés respecte a fa 10, 15, 20 anys, i això, hòstia... I després jo crec que hi ha moltes vegades que això passa per la prohibició, i vull dir, fa 30 anys ningú hagués donat un duro perquè de cop en els restaurants no es fumés. I de la nit al dia va sortir una prohibició, no es va poder fumar als llocs, i ara seria inconcebible estar dins d'un restaurant petit, tal, i tenir algú o aquí fumant al costat, no?
2: És a dir, clar, jo crec que... Vosaltres no heu viscut, però els profes fumaven a les aules, que penses, Déu meu.
1: Hem viscut...
2: Els profes fumaven a les aules, o els metges fumaven a les consultes.
3: En los plenos se fumava.
1: Clar.
2: Sí.
3: Jo recordo això.
1: I després sí que crec que hi ha un element que és preocupant, que és el tema del vapor. És a dir, mitjançant l'estètica... sí que és veritat
3: que... el vapor,
1: Molt, molt de mal. I ha pujat el preu del tabac, sí que és veritat, i per tant, això, doncs sí, s'ha deixat de consumir, Però tot aquest element estètic s'ha acabat colant aquí, i de la mateixa manera que nosaltres ens seria inconcebible que en un lloc de copes ens servissin una bandeja amb cigarros, però en canvi van i es foten una xixa al costat. Sí. I després la gent s'hi passa a la tarda.
3: Casament, quan posen cigarretes, se les emporten totes.
2: Mira quina cara posa l'Àlex, deu pensar.
1: No?
2: A més, ell ha nascut a l'època de les prohibicions i ja està molt més educat i molt més sensibilitzat.
3: I vaig néixer... No le prohibeixen i després fuma.
6: I vaig néixer en un moment entre el qual se'm van començar a prohibir totes les coses i encara no estava al bar, però sí que vaig néixer en un moment que era el perfecte per arribar a la meva edat.
2: Ets un privilegiat, nen.
6: Jo encara se n'abstemi, no molts companys. O sigui, molts companys van començar a fumar amb 13 i 12 anys. O sigui, que això no ve de nou. Moltes vegades la precarització econòmica fa que certs productes d'entre cometes luxe, com el tabac, quedin relegats en benefici d'alternatives més barates. Per exemple, Espanya és un país típicament consumidor de vi i entre els joves el producte més consumit no és el vi, és la cervesa. Per què? Perquè és més barata. Clar. O sigui, que a més que estàs consumint un producte encara pitjor, ho fas amb més assiduïtat i ho fas sense tenir tampoc tants coneixements de què té aquest producte. Perquè amb el tabac sí que n'hi ha la imatge general de què és dolent, però amb el vapor no. Jo considero que la solució és molt més senzilla que no prohibir o regular. La solució és total, o sigui, prohibir la mercantilització en el sentit que sean cajetillas en blanco i arrebatar-los qualsevol tipus de capacitat de fer màrqueting. És a dir, és una mesura que en alguns estats ha funcionat, que demostra que la gent realment es veu desincentivada, perquè si no veu coloraines, perquè si no veu coses, comença a perdre una mica l'interès. I jo crec que també és una línia que s'hauria de treballar, vaja. O sigui, la regulació de les estratègies comunicatives tan fortes que tenen, perquè és això que dieu, no? O sigui, luces de neon, amb coloraines... Sí. Que a més...
2: I els gustos, sabors...
6: Els aparells aquests són superbonics perquè fan cadascú que semblen un producte de luces.
2: Home, no són barats,
3: Què ho fan,
2: els
3: xinos?
2: Els vapejadors aquests no
6: per
2: són
6: això,
2: barats,
6: pues, escolta, molt senzill, cajetilla sembla...
2: Però sabeu què passa? Si anem a l'arrel de la situació actual... És que tot això, és a dir, l'ús del vàper, l'ús de... el fumar tabac normal, la beguda... Tot això apareix d'una necessitat de socialització de molta gent que passa d'estar amb la pantalla a casa seva sol com un mussol a sortir un cap de setmana i necessitar socialitzar-se a partir d'una cigarreta o d'un vàper o de compartir una xixa. Imagineu-vos,
0: Vols dir que són elements que ajuden a inhibir.
2: Són elements que ajuden a formar part de formar part del gran grup.
3: Però una cosa és que jo vaig estar a un creuer fa uns mesos i vaig anar als fiordos noruegos, al Cabo Norte. Un paquet de tabac, 16 euros.
2: Em sembla perfecte.
0: De fet, ja hi ha estats al Regne Unit, per exemple, tabac, ha prohibit la compra de tabac a tots els nascuts de per vida a partir del 2009, no? Per tant, mesures, com a models de mesures, n'hi ha moltes, no? En el marc, precisament, d'aquesta setmana sense fum, un grup de 15 voluntaris ha recollit 621 burilles en una part, només en una part, de la platja dels Pescadors aquí a Badalona. És una activitat organitzada per l'Escola del Mar i també per BCA, i amb aquest mostreig el que han calculat és que en total les platges de Badalona tenen 2.382 burilles a la sorra en aquests moments. És una radiografia del moment. 2.382 burilles. No és època, diguéssim, de...
2: Tot i que
0: ahir, i amb aquesta calor, sí que semblava que estiguéssim al mes d'agost, i la tarda a la platja Badalona, però vaja, sí que és veritat que no és època encara de bany, Són un reflex d'aquestes dades, en certa manera, de la salut humana, però també de la salut mediambiental, i de la petjada que aquestes burilles tenen. Escoltem la Rocío, que era una de les voluntàries d'aquesta iniciativa, del mostreig.
7: Això ajudarà que en un futur puguem comparar dades i veure si les accions que estem fent realment tenen un impacte. Crec que hauríem de ser més conscients i espero que aquesta acció doncs, pugui fer que la gent vegi què llancem i que després ens trobem a les nostres platges.
0: S'ha de prohibir fumar a les platges?
2: Sí. Mira que contundent. Sí, jo crec que és que a tots els espais compartits públics hauria d'estar prohibit el consum de tabac. Ho tinc claríssim. Perquè, a més, està demostrat que és nociu per la persona que fuma i és nociu per les persones que l'envolten. Quina necessitat. I més sabent que és una pràctica que crea addicció i que porta, doncs, això a malaltir. Jo crec que les administracions han de ser molt serioses i molt rigoroses.
3: De totes maneres, el que no pot ser que unes prohibeixen fumar a les platges, altres no. Sí. Les coses s'han de normalitzar més, en general, a Catalunya i a Espanya. Però també diré una cosa. Jo

0: neta la platja, però també és veritat, si es prohibeixen, home, no hi hauran burilles. El que veuran seran moltes baralles entre la gent, perquè la gent continuarà fumant.
1: No, ja, jo penso que són com dos problemes diferents.
0: Diferent, eh? Dir, per això deia que era diferent.
1: El tema del fum, que sí que jo crec que en espais públics s'hauria d'erradicar, i després hi ha el problema de com és la gent conservant aquests espais públics, perquè, vale, no hi hauria burilles, però hi hauria les bosses de patates, hi hauria les llaunes de cervesa, hi hauria tot això, vull dir, al final l'incivisme, i a la platja de Badalona, almenys ho notem especialment, hòstia, és bastant patent. Llavors, sí que crec que aquí hi ha com dues coses que es barregen. Sí, és veritat, eliminaríem el factor burilla, però continuaríem tenint l'altre. Sí, sí.
2: Per tant, ja parlem de civisme a les platges.
1: Sí, jo penso que sí.
0: De civisme a les platges i a tot arreu.
1: Bueno, i a tot arreu, exacte. I que també, si tens això, una tovallola aquí al costat, no et fotis a fumar.
2: Una mica d'ull, no?
3: O a posar la música vols escoltar. Sí,
0: això està prohibit, eh? Això està prohibit.
3: Sí, tot el que tu vulguis.
0: Però la gent continua posant la música.
3: Què penses?
2: L'Àlex diu, jo no fumo.
4: Llavors, a mi aquest debat, la veritat...
2: Saps que va molt bé? Saps que va molt bé?
3: Quan els nanos tenen 14 anys o 15 o així, fan una calada amb una cigarreta i vomiten. Això va perfecte, perquè això és anestèsic.
0: Bueno, tots no, eh? Alguns fan una calada i després una altra.
2: Ja que, molt ràpidament, hem parlat d'aquesta plaga de burilles a la platja, per anomenar-ho d'alguna manera, i per enllaçar-ho també amb el fet que l'Ajuntament de Badalona ha posat en marxa la campanya contra les plagues, es diu Contra les plagues sumem esforços, amb l'objectiu precisament de prevenir, ara que hem tingut aquestes temperatures tan disparades aquesta setmana de maig, que sembla ja que estiguem en ple estiu, doncs la proliferació de rates, de paneroles a la ciutat, ja són diversos els veïns que s'han queixat aquesta proliferació, no? Aquest mes de maig s'han iniciat, diuen, des de l'Ajuntament, tractaments preventius a la xarxa de clavegueram de diferents barris, però també demanen complicitat a la ciutadania per mantenir nets espais, diguéssim, ja siguin privats, però també espais públics, comunitaris. Ens feien arribar precisament aquells que ens estiguin seguint per televisió de Badalona, ho podran veure, unes imatges veïns també de la zona, diguéssim, de Sant Pep, diuen, d'un solar que hi hauria a tocar del carrer Colom, on es veu una proliferació. Jo no sóc insectòloga i, per tant, no puc dir quin tipus d'insecte és aquest, però sí que són com una mena de plaga, sembla, d'un insecte molt petitó, no sé si seran xinxes o de què es tracta, no. Però vaja, que sempre fa molta angúnia, per petits que siguin, eh?
3: Això és l'antic Sant Pep, això és el solar de Sant Pep. Mm-hmm.
0: A veure, la qüestió aquesta és molt complicada. És veritat que quan la gent té una plaga en el seu edifici o ho passa molt malament, i sí que és veritat que s'ha de fer per part dels veïns el que sigui possible, però també comunicar-lo a l'Ajuntament perquè facin una desinfectació, no? De totes maneres, el tema de les plagues, les rates, estan on hi ha escombros, porqueria...
3: No, o sigui, el que passa és que els ecosistemes canvien. Mm. És a dir, amb el canvi de les temperatures i els canvis climàtics, els ecosistemes urbans també canvien. Perquè tu ara te'n vas, per exemple, al parc de Can Soleil, que sempre han hagut mosquits, doncs perquè és una zona que hi ha humitats, i està plegadíssim de mosquits. Clar, has de fer unes campanyes de fumigació, tant al clavegueram com als carrers, com a les zones on hi ha els contenidors, la recollida de bros, els contenidors i tal, i en els parcs, has de fer una prevenció molt, molt gran, clar, però si et ve una calorada com la d'ara, al mes de maig, doncs és que cada vegada les agendes climàtiques s'hauran d'estudiar més a fons i s'hauran d'avançar, actuacions que fins ara potser les podies fer en una època determinada, no?
0: I a les zones que n'hi ha arbres i plantes, clar, i tal, n'hi ha molts bitxos, no?
3: Clar, però sobretot també... és que ha canviat l'agenda.
0: Algú, però no molts.
2: Anem a altres qüestions, no sé si volies afegir alguna cosa sobre això, Àlex.
4: No, a veure, que ahir justament estava parlant amb el cap de salut d'aquest assumpte i em deia, és que aquesta no és l'època típica per començar amb les fumigacions.
3: Aquí ho tens, clar.
4: Té un efecte preventiu, però és que el problema és que s'està detectant molt incivisme de gent que, per exemple, alimenta els coloms i que com les restes queden, les paneroles venen.
0: Sí,
4: però és que no arribem, és que ja estem arribant a nivells que una veïna m'ha ensenyat un vídeo d'una senyora alimentant a unes rates com si fossin coloms, o sigui, les rates agafant, i no eren ni panxitos

0: ni moros, eren senyores d'aquí de tota la vida, eh? O sigui, l'incivisme és una cosa generalitzada i per molt que es faci manteniment, també és important que la gent tingui cura dels carrers. O sigui, és el més important.
1: Home, jo l'incivisme l'ho he trobat més en gent d'aquí que de fora, eh?
2: Sí. No, i gent que es pensa que la calçada és seva. És a dir, pues això, eh? Hi ha les, els horaris de recollida de brossa i de coses, i veus que a l'hora que els hi surt, com que...
3: Quina pena, no?
2: Al carrer seu, jo allà davant de casa m'hi trobo... I, hòstia, i això sí que fa que llavors quan arriba l'endemà, perquè al final els serveis municipals passen quan passa...
3: És normal que hi hagi bestioles, és que és normal.
2: I això, doncs, la planta baixa de davant, doncs, li entrarà la rata o li entrarà l'escarbat. Llavors sí que és veritat que les... O sigui, hi ha aquests dos factors, eh? Una altra vegada, l'agenda climàtica està canviant, per tant sí que és veritat, doncs, que segurament haurem de començar a repensar els tempos en els que fem les coses... Però també la gent ha de... Vull dir, hem de tornar al civisme i... Bueno, tornar. És a dir, amb el que comentàvem de les borilles de la platja, no? Vull dir, és, forma tot part d'aquest pack, que no sé si és que molts ens pensen que la ciutat és nostra, però no ho és.
1: Jo en el tema aquest, perdoneu, de veritat, eh? En el tema de l'incivisme, jo, sóc dràstic. A la gent que la faci, que la pagui. Mira, no pot ser que tu te vas per tota la zona que està del costat de la via del tren, eh? I arriba la gent amb furgonetes i tal... a llançar escombros...
4: I llença frontera amb Sant Adrià.
1: Això és un desastre total.
3: Sí.
1: Igual que dic, lo dic aquí, que la zona de Badalona Sud, que estan els xinos i les empreses aquestes, se les ha d'obligar a netejar l'espai cada dia. No pot ser que deixin tot el merder al carrer sense problema.
4: Aquí hi ha modificacions al contracte de neteja, que ara a veure si es nota aquest canvi, també amb l'entrada en vigor del nou contracte. I ja per acabar, i per compartir-vos una imatge anecdòtica que ahir es trobaven els companys d'aquesta casa a la sortida de la feina, justament una altra de les conseqüències de llançar les escombraries a fora, no? I insisteixen molt en aquest sentit, són els porcs senglars. Això és aquí, a tocar dels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona, ahir un porc senglar d'una, diguéssim, no? D'un tamany considerable.
3: Fan por, perquè si se'n creuen a la carretera...
4: Tafanejant pels contenidors que hi ha just aquí al darrere.
0: Va haver de ser una entrevista una mica heavy, no? Si hi havia un porc per aquí.
4: Doncs sí.
3: El què, dius?
0: Que va haver de ser una entrevista una mica heavy, si va aparèixer...
4: Una mica.
1: Home, jo l'he trobat al costat de la platja,
3: És aquí a la cantonada,
1: Això està aquí, però pensa una cosa. A la Mora, al port, he vist jo senglars.
3: Arriben fins
1: també,
3: allà?
1: Sí, però passejant,
3: Doncs mira que estan lluny de la muntanya.
1: I diré més, la meva mare està en una residència i cada dia fan, arreglen el verd i el césped i tot això, no? Pues una cosa, jo vaig alguns dies i trobo que està tot aixecat.
3: Remogut.
1: I són senglars que han anat a la nit.
4: Vinga, anem a una altra qüestió, molt ràpidament, perquè ahir a l'escenari del Museu de Badalona, a la zona de les Termes i el de Comanus, es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà el mes de setembre a la ciutat de Badalona, del 19 al 20 de setembre, i hi havia diverses personalitats del món de l'esport, entre elles doncs Antonio Martín, que és el president de la CB, que assegurava que Badalona té aquesta capacitat organitzativa, deia, i doncs assenyalava també que comptaran amb l'organització, però també amb el suport de l'afició. Ho feia així.
5: Pero nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
4: D'aquesta manera es manifestava i es donava a conèixer també doncs, aquesta celebració el mes de setembre, tres setmanes només després d'haver acollit també la final a 4 de la Basketball Champions League. No? Com ho valoreu?
1: Jo diré una cosa. Jo vaig anar a la Final Four i diré que la meva experiència no ha sigut molt positiva.
3: Por?
1: Home, primer perquè no jugava a la penya.
3: Ah, bueno, clar.
4: No. Amb això no hi podem fer. No,
1: però després estava en un lloc que les entrades costaven 87 euros.
3: Aquí està el problema.
1: I diré que era el més barat, I al meu costat, diria, a tota la zona no hi havia ningú. Estava la meva dona i jo solos.
3: Home, 80 euros normal que no hi
1: hagués ningú. No, és que els demés costaven més. Estava ple. Però lo diria que... Penso que ha faltat molta gent. A la final sempre són les finals. L'afició que vaig trobar de fora, molt bona, s'ha de dir, molt cívica, molt bé. La gent de Badalona també. Però penso que que les entrades són molt cares.
4: Per tant, per la Supercopa, entrades...
1: S'han de baixar els preus, perquè sí que és veritat
4: la Lliga, no?
1: Que la ciutat posa molts recursos, perquè això no ho comenten, però home, jo he sigut regidor d'esports, molts anys, i quan fan alguna qüestió d'aquestes, la veritat és que costen molts diners.
3: Sí, però...
1: I normalment, si l'Ajuntament no s'implica, això no ve
3: però
1: a Badalona.
3: Però poses la ciutat en pantalla. Eh? Jo crec que la contraprestació de la inversió econòmica des de part de l'Ajuntament, no? a la imatge en pantalla de la ciutat, jo crec,
1: no estic en contra,
3: crec que és molt favorable.
1: No estic en contra.
3: Que
1: dic que s'han de baixar les entrades.
3: És el que tu dius, José, que després sap greu que hi hagi nanos, sobretot
1: exacte,
3: nanos de 15, 16, 18, que els agrada molt el bàsquet, i que a casa seva no els puguin pagar una entrada de 80 euros. Aquí és on està el debat, no?
1: Però,
3: fer aquests campionats, això, jo penso que és un gran avantatge per la ciutat. És a dir, qui hagi fet les gestions se'ls ha de felicitar. Està claríssim, perquè portes a la ciutat, doncs això, amb la pantalla que semblava que havia quedat una mica com apaivagada, no? La ciutat bressol del bàsquet. Hem passat uns anys que estava com molt adormida i ara amb la final de la Copa del Rei i ara la final del Fort, jo crec que hem recuperat espai al voltant del bàsquet.
4: Ja.
3: Sí, a mi m'agrada, estic contenta.
1: A mi m'agrada el bàsquet.
3: Sí.
2: Sí, no, ja ho sabeu, a més sóc un forofo de la penya, vull dir que tot el que sigui poder veure el meu equip en esdeveniments així, ho celebro. Sí que és veritat que aquí hi ha l'altre tema, que és, com comentaves, no? Es destinen molts recursos, també hem de mirar de destinar molts recursos a que les instal·lacions que fan que Badalona sigui el bressol del bàsquet pues continuïn, vull dir, tinguin unes garanties, és a dir, que els pavellons municipals estiguin en condicions, que els equips de bàsquet base tinguin el suport que es mereixen per part de la ciutat. Vull dir, sí que bueno, crec que hi ha com aquesta feina de fons que està molt bé que es culmini amb aquests grans esdeveniments esportius, perquè al final pues, són els que donen visibilitat, mm-hmm, i també és un orgull per la ciutat i pels equips, però bueno, que també hem de mimar tot aquest bàsquet base que fa que després Badalona sigui aquesta ciutat puntera amb el
1: bàsquet. Estaria bé que deixessin els bars i restaurants, perquè jo vaig anar a alguns bars i se les havia acabat tot. Per què? Perquè no sabien que havia la final
3: fort. Pues el seu màrqueting que se'l faci mirar.
1: Eren xinesos quasi tots.
3: Àlex, jo estic confosa, o l'alcalde va anunciar que estava previst fer un nou pavelló a la zona de Gorg?
1: A
3: mi em sona... Jo he sentit unes declaracions, és Ràdio Makuto.
0: No, fer una declaració sobre un espai cultural al Mercat Torner. Potser és alguna cosa
3: així. No, això sí,
0: però,
3: no, això del Mercat Torner
0: no, de temes esportius no.
3: No sé,
0: però...
3: jo crec que hauríem de buscar l'hemeroteca i algunes declaracions...
0: Però la cosa aquí és que al final del dia la ciutat de Badalona té una capacitat molt magnètica per atraure els esdeveniments d'aquest tipus, i la veritat és que s'ha de reconèixer que aquest ajuntament, encara que té tots els seus problemes i totes les seves idiosincràcies, quan toca organitzar una competició d'aquest tipus, o sigui, es posen tots a una i es fan grans feines. I jo crec que ara, en aquests últims anys, també estem tenint una voluntat molt clara d'intentar reviure l'esperit del bàsquet a la ciutat, amb el Ricky Rubio com a pregoner, amb moviments com la Final Four o ara la Supercopa Endesa. Jo crec que això és positiu, i jo crec que per la línia que anava el company també s'està intentant impulsar la recuperació dels espais. Ara, per exemple, ja crec que està adjudicada la nova contracta per al manteniment de tots els projectes esportius municipals. És a dir, tant s'intenta impulsar el bàsquet en les grans magnituds com s'intenta recuperar uns espais que estan molt abandonats i que són clau per tenir aquesta cantera tan important que té Badalona, que després s'envia i exporta a la resta del món i que ens col·loca on ens col·loca.
1: Bueno, últimament no venem molts jugadors, la veritat.
4: Deixeu-me canviar de qüestió, perquè en les últimes entrevistes que s'han fet a Televisió i a Ràdio Ciutat de Badalona, els diferents representants dels grups municipals a l'Ajuntament de Badalona, i a més coincidint amb que aquesta setmana ha fet 3 anys de les eleccions passades, no?, i estem a un any, diguéssim, dels comicis del 2027, doncs ja s'han començat a posicionar també o a fer balanç d'aquests 3 anys de mandat, i ahir precisament el company Carles Tornero, a Televisió de Badalona, entrevistava el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, qui també doncs feia balanç d'aquests 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol. Explicava, segons ell, doncs, que no s'han experimentat millores significatives, diu en Rubén García, el president de la FAB, i considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat. Parlava dels àmbits de neteja i també de seguretat. L'escoltem.
6: conocemos la Badalona de siempre, la Badalona en la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etcétera, es cuando empiezan a ver las grandes obras.
4: ¿Esteu d'acord amb el que deia en Rubén García?
3: Jo crec que la ciutat està en moviment, ho tinc claríssim. És a dir, ja sabeu que la meva argumentació sempre és que s'han de fer les coses, s'han d'entomar les coses i s'ha de posar fil a l'agulla. I jo tinc la impressió, a nivell personal, de que l'agulla està hirvenant. És a dir, crec que hi ha moltes coses encara a millorar, moltíssimes. Em preocupa molt, em continua preocupant el contracte de neteja. Vull veure aquest contracte de neteja materialitzat i executat, i em preocupa. Però aquesta setmana mateix es posava sobre la taula el tema de que el lateral de l'autopista s'ha desencallat. Doncs, escolta, són històries que fa 20 anys que estaven...
4: Que les obres podien començar a finals del 27, eh?
3: Que, bueno, que aquest espai de temps el trobo que és molt llunyà encara. Però jo tinc la impressió de que la ciutat està en moviment. Ara, hi ha moltíssimes coses encara a arreglar. Sí, però és que ha hagut una època de molta inoperància, les coses com són. I ja està, i s'ha de reconèixer.
0: Per respondre i dir-ho, el contacte de neteja comença el mes vinent. O sigui, ja és una realitat material i física. Espero, perquè ja tot està...
5: De 6 anys
4: al principi van dir el 15 de juny.
0: Correcte, però espero, que ja és una cosa imminent i ja aviat es presentaran els materials i començaran a arribar a la ciutat. O sigui, que ja s'està desplegant. Però la ciutat ha començat a desplegar-se. És a dir, dels 5 grans eixos estratègics de desenvolupament de la ciutat, que són el fons 13, estan obres. Passeig Marítim, hem tingut un petit hàndicap i potser ens costarà una miqueta més. Però el canal del Gorg ja està a punt d'estar enllestit. Francesc Layret està en obres i Via Augusta ja que també s'ha iniciat la licitació i està avançant molt ràpid. I també la Rambla Sant Joan ja està pràcticament enllestida amb la finalització de la C31, que també donarà molta més de dinamisme al centre de la ciutat i podrà expandir el centre de la ciutat cap amunt. I jo he de dir una cosa, a veure, o sigui, jo al Rubén me'l tinc carinyo, però no és el president de la FAP, és el número 14 de Badalona en Comú, perquè va estar de número 14 a les llistes del 2023.
5: No, a les persones.
0: Però n'hi ha uns interessos...
5: Jo et diré una cosa. Rubén o qualsevol persona que treballa en una associació té tot el seu valor.
0: Sí, sigui
5: qui sigui.
0: Si parla com a número...
5: Sigui d'on
0: sigui. Que ens aclari si parla amb interessos partidistes perquè és membre d'una candidatura o si parla de president de la FAP. I la realitat és que no s'ajusta a la realitat.
4: Venia convidat a l'ex com a president de la FAP.
5: Jo estic a la FAP, també, i us diré una cosa. Qualsevol persona... tingui més capacitat, menys capacitat, faci més, faci menys, s'ha de valorar. En aquesta ciutat ja és hora de que a la gent que treballa per la ciutat de les associacions de veïns se les tingui en compte.
0: Vale, però no es pot mentir i no es pot dir que aquesta ciutat no s'ha fet quan aquest 2026
5: jo no he opinat sobre aquest tema. Tu dius això, jo dic que...
0: Lara. No dades pures, dades estadístiques. El 2025, el 2026 s'han adjudicat 600 milions d'euros. Llavors, qualsevol cosa que sigui dir que aquesta ciutat no s'està movent és una absoluta mentida, fins i tot mirant les dades.
5: Ni en barris on no s'ha mogut res de res. No n'hi ha manteniment. No n'hi ha manteniment del verd urbà. No n'hi ha neteja en condicions.
0: Està adjudicat.
5: No, és que... O sigui, després de 6 anys. Però sí que és veritat. I encara no l'he vist. Home, jo vaig fer l'anterior contracte de neteja, eh?
0: Tu saps quan va caducar el 2019. Tu saps quan ha trigat a Tarragona en acabar de redactar el seu contracte? 4 anys. Badalona, en 3 anys, ha aconseguit redactar-ho, adjudicar-ho, fer tota la licitació.
5: En 3 anys, no, home.
0: Home, l'actual contracte es va començar a redactar el 2021.
5: És que sembla que...
0: Però, Lara, que això és molt senzill. Li dic als oients que poden entrar a la licitació i mirar quina data va iniciar la redacció de la mateixa, 2023.
5: La pregunta és quan tenia que haver començat a fer la licitació?
0: Bueno, pues, pregunto. Del caos i de la misèria, quan va començar a redactar-ho?
5: Mira, que no ens venen la moto, perquè n'hi ha molts diners a Badalona, molts. N'hi ha barris que no s'ha fet ni una petita obra.
0: Digues
5: un. Mira, te diré una cosa. La Ronda Sant Antoni de Fia, pràcticament aquests últims anys, no s'ha fet res de res.
0: S'ha iniciat també la redacció, per exemple, del Parc del Gran Sol, que serà un dels grans projectes del barri.
5: Gran Sol és el Gran Sol, però te diré una cosa, quantes promeses hi havia del Gran Sol? Te diré més.
0: Amb el pla de reasfaltat Renove també ja està planificat fer una bona part del barri. S'ha iniciat també el desplegament de llums.
5: L'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Però amb encomana administrativa de l'Ajuntament.
3: Però
0: has de negociar, José, perquè t'ho faci. No ho fan perquè l'Ajuntament els diu que...
5: Se preocupen del centre, però s'obliden dels barris obrers d'aquesta ciutat.
0: No pots dir que no n'hi ha un sol barri o no n'hi hagi planificat o executat una obra, perquè t'agradi o no, el fons 13, el fons 13 passa per tots els barris d'aquesta ciutat i és la major obra.
5: Per cert, parlant de la fons 13,
4: se li ha de dir
3: a la gent, no us entendrà,
5: a la gent que fa l'obra del fons 13, que fan la calçada, l'arquitranado, que ho facin bé i que l'Ajuntament ho supervise.
1: perquè d'aquí a 4 dies estarà aixecat tot.
3: José, però t'agradi o no t'agradi, la ciutat està en moviment, cosa que en els últims 10 anys no havia passat.
1: Per sort la ciutat es mou, saps? Però t'hi diré una cosa, per sort, però t'hi diré una cosa, la ciutat està molt deixada.
4: No havia passat per inestabilitat política,
1: feta una merda.
3: Evidentment.
1: I el que digui el contrari s'equivoca. Mira, jo vaig a la moto, i l'únic que trobo són burats.
3: Sí.
1: Vaig a la moto i no es veu la senyalització que horitzontal, no es veu.
0: I per això s'ha adjudicat si el tracte de
1: responsabilitat
0: de la ciutat, si té tota la raó.
3: Que tens tota la raó, que hi ha 50.000 o 60.000 o 80.000 fronts oberts a la nostra ciutat.
1: En canvi, sí que paguem els impostos, eh?
3: Però el que està clar és que hem tingut una inoperància administrativa. És que és així, ens agradi o no ens agradi. I tu i jo hem estat de l'Ajuntament i sabem què ha passat. I hi ha hagut una sèrie d'anys que ha estat tot aturat.
4: Jordi, si et vols pronunciar de
2: ser... Sí, no, ja està, vull dir, jo com l'únic que no ha estat a l'Ajuntament... No, jo el que diria és evident que hi ha com dues visions, és a dir, la visió més administrativa i més política de projectes que s'estan movent, tal, i també hi ha la visió del ciutadà, potser més a peu i que està més desconnectat de tota la realitat política, de tots aquests contractes, de totes aquestes propostes, de tot això... que, doncs això, el que veuen és un burall al carrer, el que veuen és que falten papeleres, el que veuen és això. Llavors, doncs bueno, tot dependrà sempre de la visió que tu miris, i les queixes vindran d'un lloc o d'un altre, també doncs amb les relacions que puguin tenir i amb les necessitats aquestes més petites, que no per petites no vol dir que siguin importants. Per tant, bueno, sí, hi ha molt de projectes, s'està tirant endavant, s'està movent la ciutat, s'estan fent coses, però també hi ha moltes altres coses que bueno, no estan en una ciutat com hauria de ser Badalona, però, bueno, no sé, espero que entre tots, amb els temps que venen, ens hi posem. Perquè... Sí.
4: Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia aquest divendres.
1: I, bueno, ja no vindrem fins al no sé quan, no? Però...
4: ens queden 3 setmanes de temporada.
0: Però no diguis que no vens, perquè però després ja sempre passa alguna cosa.
1: No, dic ara, abans de les vacances.
4: Recordeu, important, que justament... és l'últim cap de setmana de festes de maig i hi ha moltes activitats. Hi ha el food trucks a la plaça de Pompeu Fabra, hi ha la sardinada, hi ha la cursa del dimoni. Vaja, i segur que em descuido molts altres actes, per tant, aprofiteu també aquestes activitats programades en el marc de les festes de maig d'aquest 2026. Que vagi molt bé el cap de setmana. Gràcies. I nosaltres tanquem
3: igualment,
4: la tertúlia.
3: Igualment.
4: Avui amb els amics de les arts que han publicat Segurament t'estimo, primer senzill del nou disc que preveuen treure la llum l'any 2027, amb un to vitalista i pop com el que escoltem, i amb també producció de Joan Borràs, teclista d'Oques Grasses. Són així. Fins ara.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: L'ambient de bàsquet que respira Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa del 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després d'haver celebrat ja la Champions League fa només 3 setmanes. Tuti, bon dia.
3: Sí, bon dia. I a la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal i per l'ACB diuen que disputa la final d'aquesta Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura. Així ho ha dit Antonio Martín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació al Museu de Badalona.
4: A ver, nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
2: Per Badalona, celebrar esdeveniments esportius d'aquest tipus i acollir aficions d'arreu de l'Estat és una oportunitat per donar a conèixer el municipi. Així ho ha afirmat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Ens estem convertint en una ciutat referent d'aquest tipus d'esdeveniments. Crec que és positiu, perquè més enllà de l'aspecte esportiu, ens permet situar Badalona i que Badalona es coneixi. No? Durant un cap de setmana tindrem l'afició com a mínim del València, del Baskonia i d'un tercer equip probablement a la nostra ciutat durant dos dies, i això permet més enllà de que coneixin Badalona, doncs que vagin a restaurants, que passegin, que puguin entrar en botigues, que coneguin la ciutat i les oportunitats que ens ofereix.
3: De moment hi ha tres equips classificats, el València Bàsquet com a vigent campió de la competició, el Baskonia com a campió de la Copa del Rei i la Penya com a anfitriona. Pel president del Joventut, Juana Morales, la competició es presenta com una oportunitat d'aixecar el trofeu, però també de veure bon bàsquet.
6: Participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ens ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
2: La Supercopa Endesa tornarà així a situar Badalona al centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i també equips de la Lliga.
0: Badalona Matí.
2: I la FAB, la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona, considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol, que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives.
3: Consideren que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenten que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania.
2: A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, la FAB creu que s'està repetint el mateix patró de cada mandat. Rubén García, el seu president, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
7: Conocemos la Badalona de siempre, la Badalona en la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etcétera, es cuando empiezan a ver las grandes obras.
2: I l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, aposta per transformar la ciutat en un referent i que deixi de ser un lloc de pas, diu.
3: Aquest és el projecte que anomena Capital del Besòs, que ha presentat a la ciutadania des de les Tres Xemeneies en un acte on ha començat a marcar perfil de cara a la propera campanya electoral.
2: L'alcaldessa, que ja porta 5 anys en el càrrec, reivindica la política de proximitat i el sentit de pertinença. Aquesta és la manera segura d'aconseguir que la gent se senti orgullosa de Sant Adrià.
8: I això és el que nosaltres estem intentant, doncs, portar a terme i treballar. Ja portem un recorregut, però hem d'intentar, doncs, enfortir encara més, perquè una de les coses que realment estem treballant és aquest sentiment de pertinença a la ciutat, aquest sentiment d'orgull de la ciutat, i que nosaltres mateixos, internament, la ciutadania pugui dir: soc de Sant Adrià, i puguem treure una somriure.
2: Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Santa Coloma de Gramenet després de desmantellar un magatzem de drogues.
3: Els agents havien detectat indicis de tràfic de drogues i aquest dimarts van intervenir al pis. Durant l'escorcoll van trobar 29 quilos d'haixix i prop de 3 quarts de quilo de marihuana amb un valor de 200.000 euros. El detingut ha passat a disposició judicial i la investigació continua oberta per analitzar les mostres recopilades i trobar possibles ramificacions de l'activitat delictiva.
2: I l'Escola Betuli ha instal·lat una segona pell a la façana de l'edifici de primària per mirar de pal·liar així els efectes de la calor i combatre el canvi climàtic.
3: Tota la comunitat educativa del centre s'ha involucrat en aquest projecte que s'ha fet juntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb motiu del nomenament de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura.
2: Els participants s'han reunit en diversos diumenges per retallar les peces i enganxar-les en llargues tires per crear aquesta cortina acabada de la baix de la façana que dona al pati. Escoltem la professora de plàstica de l'Escola Betúlia i organitzadora del projecte, la Maria Àngels Domingo.
9: S'ha embolcat i, per tant, ha estat un èxit de convocatòria, de participació, i el que havíem de fer a la Festa d'Arquitectura el dia 4 de juny, doncs no ho farem, perquè al llarg d'aquests dies ja ho hem anat acabant gràcies a la motivació i l'implicació de tota la comunitat educativa de Betúlia.
2: I tres restaurants i dues pastisseries de Badalona participen per primera vegada al tas solidari en benefici del Casal dels Infants.
3: Una entitat que acompanya 400 infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies al municipi.
2: Fins al 15 de juny els comensals podran sumar-se a aquesta campanya que la passada edició va recaptar més de 5.000 euros arreu del barcelonès. N'ha parlat la directora del Casal dels Infants, la Laura Font.
10: Aquesta tasca que fem multidisciplinar amb les famílies, aquest acompanyament socioeducatiu, és molt important que l'estiu també es garanteixi, perquè aquests dos mesos que no es fa, les situacions es poden agreujar considerablement. Des de la primera hora del matí, on arriben i esmorzen amb nosaltres, gaudeixen d'una activitat socioeducativa, ja pugui ser anar a les piscines o fer alguna sortida. Sempre fem unes estades fora, unes colònies, que són 5 dies. Aquesta possibilitat per aquestes famílies és extraordinària, no? On seguim treballant hàbits i rutines d'una manera molt més intensiva que durant l'any no podem oferir.
2: I un grup de voluntaris ha recollit més de 600 burilles en una part de la platja dels Pescadors. Ho han fet en una activitat emmarcada en la Setmana Sense Fum.
3: Sí, és un taller mediambiental de recollida de burilles a una zona delimitada de 5.000 metres quadrats de la platja dels Pescadors.
2: Durant 25 minuts, els voluntaris han recollit un total de 621 burilles de cigarreta que serviran a l'Escola del Mar per elaborar una gràfica sobre quin és l'impacte d'aquest residu a les platges de la ciutat. Marta Ribó és del Servei de Salut de la Ajuntament.
11: La gent que ha viscut l'experiència l'ha trobat molt enriquidora i creiem que hem de treballar més en la línia de conscienciació sobre els residus i l'hàbit tabàquic, com que generen de residus a les platges i en els entorns naturals.
2: I altes capacitats, visibilitzem el talent, és el títol de la segona jornada formativa que organitza el Centre d'Altes Capacitats Maria Sánchez d'Audem, l'Ajuntament de Badalona.
3: La proposta arriba demà dissabte al Vecin amb l'objectiu d'informar, detectar i acompanyar les persones i el seu entorn a través de taules rodones, experts i tallers pràctics, tant per docents com per famílies. La hipersensibilitat, la creativitat, la bona memòria o el sentit de la justícia són alguns dels possibles símptomes que pot tenir una persona amb altes capacitats.
2: Dins d'aquesta condició hi ha diferents tipus. Escoltem l'experta en altes capacitats, Maria Sánchez Dauder.
12: Tenim la precocitat, que són tots els nens amb altes capacitats que tenen menys de 12 anys, perquè el cervell encara està en procés maduratiu. Mm-hmm. Als 12 anys ja cristal·litza la intel·ligència, llavors és com sabem com queda definit. Podem ser un talent quan només en una àrea despuntem altament, un talent complex quan hi ha 2-3 àrees a on es despunta, i quan es despunten totes les àrees és quan hi ha la superdotació. Per tant, la superdotació és un tipus de les altres capacitats.
2: Uh-huh. I en plena cultural estem a les portes del darrer cap de setmana de les festes de maig. La festa a Bajamar, la cursa popular del dimoni, i també les happy food trucks omplen el cap de setmana amb activitats per tots els públics.

0: Doncs sí, dissabte no us podeu perdre la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre a la Platja dels Pescadors. Serà el punt de trobada de la Festa Bajamar. Per amenitzar la vetllada, el grup de Gairó, a qui escolteu, oferirà la seva mirada actual d'interpretar les havaneres a partir de les 9 del vespre.
1: I arriben les festes majors als barris de Llafià i de Pomar i ho fan amb diverses activitats per tots els públics.
0: Les primeres se celebraran a l'Avinguda del Marquès de Sant Mori i començaran la seva programació de dissabte al matí amb jocs infantils i activitats culturals. Per la seva banda, la Festa Major de Pomar, organitzada per l'Associació de Veïns del Barri, començarà aquesta tarda amb una actuació dels castellers.
1: I en esports, la penya juga avui a 8:45 del vespre a Fontejau contra el Bàsquet Girona en un partit on el Joventut pot aconseguir el millor balanç de victòries de la Lliga regular des del 2008.
0: Els verdenegres aprofitaran un partit on no s'hi juguen res per donar molts minuts al Francesc Moren perquè continuï agafant dinàmica abans del playoff. Els de Dani Miret poden encadenar la 6a victòria seguida i arribar al playoff amb confiança.
1: En els quarts de final es podria enfrontar el Baskonia, el Múrcia, el València o el Barça. Avui ja es podria conèixer el seu rival. Dani Miret destaca els passos que s'estan fent perquè la lluita pel títol acabi sent exitosa.
2: Alguns jugadors arriben amb un estat de forma excepcional al playoff i al partit de Girona hem d'acabar d'adaptar el Morant, hem d'acabar de sumar aquests jugadors que volem que arribin amb un toc més de confiança i de punt físic i de defensivament de consistència que ens està faltant com a grup. Igual que penso que dels partits que no són de play-off, treure certes conclusions pot ser enganyós.
1: I el municipal de Cornellà serà l'escenari aquest diumenge del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació.
0: Si la segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens.
1: Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
3: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales lógicamente no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
1: I fora de Badalona és notícia que els sindicats d'educació han passat la nit al departament i es reuneixen a aquesta hora amb la consellera Niubó per seguir negociant. Tot plegat després d'una reunió en què el govern ha ofert un increment aquest dijous de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys pels docents. Una proposta, però, que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central.
0: I Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les últimes investigacions judicials al PSOE. Segons fonts parlamentàries, la Junta de Portaveus abordarà la petició els pròxims dies i la compareixença podria tenir lloc la setmana del 22 de juny, previsiblement el dia de Sant Joan. Una compareixença que tindrà lloc, doncs, després de la declaració de Zapatero davant el jutge Calama.
1: I la defensa de Jonathan Andic recorre contra la presó en fiança per la mort del pare i al·lega falta d'indicis sòlids. El fill del fundador de Mango, que assegura que es duia bé amb ell, nega haver anat 3 vegades fins a la zona on va morir el seu pare i nega també cap intent d'amagar informació.
0: I l'Iran nega que l'acord amb els Estats Units per reobrir Hormuz ja estigui tancat. Fonts estatunidenques havien assegurat que el pacte, que ampliaria l'alto al foc 60 dies, només estava pendent de la firma de Donald Trump. Si s'arribés a produir la firma, seria l'avenç diplomàtic més significatiu des del començament de la guerra.
1: Gràcies, tuti, bon dia.
0: Bon dia.
1: Obrim ara de nou plana de serveis i anem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, molt bon dia, com avança la circulació?
4: Què tal? Molt bon dia. Doncs millorant en general, però també encara hem de parlar d'aquesta C31. Fa una estoneta hi ha hagut un accident just al tram de Badalona, en sentit Barcelona, i la veritat és que les aturades han arribat als 3-4 quilòmetres en aquesta direcció, en sentit Barcelona. Ara ja fa una estoneta també que tenim tots els carrils oberts al trànsit. Hauria d'anar millorant, i hauria d'anar millorant ràpidament, però de moment Encara parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la C31, Badalona, direcció Barcelona. Són, com et deia, restes d'un accident. En principi, hauria de millorar de mica en mica el tram de Badalona de la C31. Tot en hora, B20, ja la tenim del tot normalitzada. També la ronda litoral en sentit Besòs. Ja no trobareu problemes si aneu cap al nus de la Trinitat. I la C58, el que és sortint de Barcelona en sentit Sabadell Terrassa, aquesta hora també ja presenta circulació còmoda i fluida. Per tant, és tot des del servei català de trànsit.
1: I anem també ara amb la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia. Déu-n'hi-do com està despertant aquest divendres. I és que algunes temperatures en aquests moments ja passen dels 25 graus. De fet, a Barcelona capital, per exemple, al centre de la ciutat, no s'ha baixat d'aquests 25 graus de mínima. 24, per exemple, hi ha hagut a Mataró, una temperatura de 23 graus a Gavà. Això arran de mar, però és que a l'interior, temperatures que no han baixat dels 21 graus a Terrassa, també dels 20 graus a Granollers, dels 19 graus, per exemple, en el cas de Martorell. I a hores d'ara ja aquesta temperatura tira cap amunt i s'acabarà plantant aquesta tarda una altra vegada entre els 30 i 34 graus. Baixarà un palet respecte ahir, però vaja, com pujarà també la humitat, la sensació de xafogó i de calor continuarà sent la mateixa. De núvols poquets aquesta tarda, alguns desfilagarsats. Cap de setmana també calorós. De fet, el diumenge puja la temperatura una altra vegada més, per tant, temps d'estiu, i amb alguns núvols simplement matinals, també durant les tardes, algunes nuvolades a prop del Montseny. N'estem pendents a la xarxa.
6: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
7: Avui, 29 de maig, celebrem Sant Just Bisbe.
8: El Sant del Dia amb Joan Baltar.
7: Sant Just o Sant Justo va ser bisbe el que ara coneixem com a Tarragona al segle V. Tenia fama d'home just i bo. Va morir en edat avançada i va deixar molta obra escrita. Feliciteu els Just o Justo que conegueu.
9: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: El partit del Badalona.
9: A un quart de set de la tarda i des del Baix Llobregat, segona eliminatòria del play-off d'ascens. Cornellà, Club de Futbol Badalona.
11: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany Riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
12: Estrany Riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
13: Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
14: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
13: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
14: Entrades a penya.com.
13: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
14: Cada espurna encén la flama.
6: Badalona Matí.
1: I aquest matí se celebra la 16a edició de la Marató de Ràdio Escolar de Badalona, una jornada que reuneix una vintena de centres educatius de la ciutat i que posa en valor aquest mitjà, la ràdio, com a eina per aprendre, per comunicar-se i per treballar en equip. De fet, fins a la sala d'actes de l'Institut Eugeni d'Ors s'ha traslladat la nostra companya, la Sílvia Llamas, que ens explicarà com es viu a aquesta hora una jornada com aquesta. Molt bon dia, Sílvia. Quin és l'ambient ara mateix?
15: Hola, Núria, què tal? Doncs molt d'ambient aquí a la sala d'actes de l'Institut Eugeni d'Ors, on s'està celebrant, com deies, aquesta marató de ràdio escolar. És des de les 9 del matí que s'està fent i s'allargarà fins la 1 del migdia, i al llarg de tot el matí passaran una dotzena d'escoles i alguns instituts de la ciutat pels micròfons d'aquesta marató. Per molts serà la primera experiència radiofònica de les seves vides. De fet, fa un momentet que acabava un dels espais d'aquesta marató de ràdio, on els alumnes de diferents centres educatius de la ciutat han pogut entrevistar el dibuixant de còmic Albert Montells, i al llarg del matí també rebran la visita de l'alumnat de la Ràdio Estadella de Vilafranca del Penedès, o també hi haurà alguna actuació musical. De tot plegat, ara en parlem amb les nostres convidades. Comencem per la Mamen Zahera, que és membre del Centre de Recursos Pedagògics de Badalona. Bon dia, Mamen.
16: Hola, molt bon dia.
15: Explica'ns com estan anant aquest matí. Nervis? Ja està arrencada aquesta marató? Ja han passat els nervis inicials?
16: No, hi ha nervis tot el matí perquè tenim entrades i sortides de nens i de nois i noies, hem d'anar a l'hora i ja no estem anant a l'hora, suposo que ja deveu entendre que les coses són així, i intentant que tot s'afini el més possible perquè sigui una experiència al màxim professional possible de cara als nois i les noies i als nens i les nenes de la ciutat.
15: Quin és l'objectiu d'aquesta marató, que ja porteu 16 edicions?
16: Doncs mira, bàsicament és que trobem que la ràdio és una eina fonamental per fer molts aprenentatges, no només de tipus lingüístic, que només faltaria, sinó perquè és molt integradora, i els moments aquests de les IES i que tot es fa així com d'aquesta manera, el tenir l'experiència directa de la ràdio i de sentir-se la pròpia veu també forma part del propi autoconeixement dels alumnes, és una activitat que fomenta el treball en grup, o sigui, té moltíssims avantatges i creiem fermament, i per això ho potenciem molt i ajudem a que les escoles ho facin.
15: Enguany hi participen 23 centres de la ciutat, si no m'equivoco. Què significa per vosaltres aquesta xifra de participació? No sé si ha anat creixent al llarg dels anys.
16: Doncs mira, jo és el meu primer any aquí, però sí que ha anat creixent durant els anys, i la idea és que quantes més escoles millor. N'hi ha moltes que són molt fidels i que cada any hi participen, i d'altres que per circumstàncies vàries descansen un any i després hi tornen, però nosaltres intentem mantenir aquest espai perquè totes tinguin cabuda en el moment que ho necessitin, però evidentment quantes més millor, i estem molt contentes de que hi hagi aquesta màxima participació.
15: I explica'ns a la pràctica, aquesta marató de ràdio és tot en directe, també hi ha coses gravades en diferit, hi ha diferents formats, suposo, entrevistes, seccions, explica'ns una miqueta de contingut.
16: Doncs mira, intentem cada any donar-li un gir. Sempre hi havia hagut una entrevista en un personatge significatiu, però aquest any hem introduït dues entrevistes, la del personatge de l'Albert Montells i després una altra d'una ràdio escolar que porta 25 anys en curs i que altra, els seus iguals, gent d'institut i d'una altra escola, i el Pitu Martínez, que és un històric de la ràdio escolar, els hi faran una entrevista. I a més aquest any també tenim la novetat que hem introduït música en directe d'aquí dels estudiants de l'Eugeni d'Ors i música en diferit de l'escola Josep Boada. Vull dir que molt contents de totes aquestes seccions que anem posant. Hi ha escoles que venen aquí en directe i n'hi ha d'altres que ens envien la peça perquè l'han treballat en diferit o han vingut a enregistrar també a l'estació de ràdio que tenim aquí al Centre de Recursos.
15: I tot això que passa avui a aquesta sala d'actes de l'Institut Eugeni d'Ors no és de sobte es posen els alumnes improvisadament a parlar davant del micròfon, sinó que es prepara prèviament a l'aula, i en aquest cas donem la benvinguda també a l'Anna de la Cruz, és professora de l'Institut Pompeu Fabra de Badalona. Bon dia.
17: Hola, bon dia.
15: Explica'ns una mica com treballeu tot aquest contingut en el cas que del que han hagut de preparar els alumnes del vostre institut, com ho treballeu a l'aula i des de quan?
17: A veure, nosaltres som, com diu la Mamen, dels antics, portem molts anys participant, i participem al Pompeu Fabra, fa cicles, fem buf, fem batxillerat, bueno, l'ESO i batxillerat, i llavors el batxillerat ha fet alguna cosa diferit, cicles ha fet alguna cosa diferida, i amb els de quart hem volgut fer que fos en directe. Llavors ho preparem potser a la que tenim el tema triat de la persona que participarà, ens informem sobre la seva vida professional, la seva vida personal, i a partir d'aquí comencem a muntar preguntes al respecte. Els altres programes que desenvolupem és més autònom, decidir nosaltres què volem fer, i un submagazín sobre notícies del que passa al Pompeu, que és diferit, i un altre que fa amb el cicle de mecànica, i el que fan en parlar què passa en un taller d'anècdotes divertides a explicar. Això en general, el que és la participació d'activitats. Però la part positiva que jo trobo de tot això que desenvolupem és que fa que l'alumnat perdi la por a parlar en públic. Que la timidesa que tenen, que la vagin abandonant d'una forma gradual sense adonar-se'n. I a més, és que només donem visibilitat al que fem al centre. Participem, fem molta cosa de sentit crític, potenciar molt la comunicació, l'oratòria, i participar amb el que fa el CRP permet molt donar una visió global del centre del que seria la comunicació. I agraïm molt al CRP, que sempre compta amb nosaltres. Sabem que és una feina impressionant organitzar això, perquè fa la marató, però abans també fan el dia de la ràdio. Vull dir que no para, vull dir que ja estem molt contents amb ells.
15: Molt bé, Anna, gràcies. També parlem amb una de les protagonistes de la jornada, que en aquest cas els protagonistes són els alumnes que han fet possible aquesta marató de ràdio, i una d'elles és l'Emma Herrero. Emma, bon dia.
18: Bon dia.
15: Ets alumna de quart d'ESO de l'Institut Pompeu Fabra, oi?
18: Sí.
15: I explica'ns, tu has tingut l'oportunitat d'entrevistar l'Albert Montells. Com ha anat aquesta entrevista?
18: Molt bé, amb molts nervis, però amb moltes ganes, perquè a mi m'agrada molt dibuixar i tenia molta il·lusió d'aprendre molt d'ell, ja que és un dibuixant de còmic molt, molt famós i molt inspirat per el que fa.
15: O sigui que en el teu cas coincideix que l'entrevista, a més, és un tema que a tu t'apassiona, i suposo que això fa que controlis molt el tema, però a la vegada tenir nervis, no?, a l'hora d'entrevistar la persona en concret.
18: Sí, molts nervis, però quan és alguna cosa que et serveix a tu per aprendre, per alguna cosa que vols pel futur, és donar igual, és important, i ho fas i així aprens, i així, com ha dit l'Anna, aprenem a parlar en públic sense nervis i amb calma.
15: Molt bé, repetiràs l'experiència de la ràdio?
18: Uf, m'agradaria molt i espero que sí, i voldria veure un altre cop a l'Albert, però si no, una altra persona, i m'encantaria tornar.
15: Perfecte, Emma, moltes gràcies. Una última pregunta molt ràpida a la Mament. Explica'ns com es pot escoltar aquesta marató de ràdio. Qui vulgui connectar-se amb vosaltres, com ho pot fer?
19: Mira, al nostre web tenim la notícia de la marató de ràdio, i allà hi ha un enllaç i ho podeu posar, i en directe, o bé després, quan tingueu una estoneta, us ho podeu posar i podeu escoltar l'Albert Montells i totes les intervencions que hem tingut tan magnífiques, i totes les intervencions dels nens i nenes i nois i noies de la ciutat.
15: Perfecte, moltes gràcies per atendre'ns a totes tres. Ja ho sabeu, la marató de ràdio que està passant ara mateix ho podeu escoltar a la web del Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de Badalona.
20: Gràcies, Sílvia. Qui sap si seran potser futurs locutors de ràdio aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Anem amb la tertúlia ciutadana. Avui és divendres i ens acompanyen aquesta hora en Ramon Costa, la Cora Gilabert, l'Esther Sansa i l'Anna Regalón. Què tal? Molt bon dia.
21: Bon dia a tothom.
22: Bon dia.
20: Que la Cora ha tingut una experiència també amb el món de la ràdio d'aquí poc i repeteix, després d'haver fet pràctiques a televisió, no a televisió, sinó aquí al Badalona, aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, ara com a tertuliana d'aquest espai dels divendres. Cora, què tal?
23: Encantada, encantada.
20: Tu vas sentir aquest cuquet de la ràdio, que potser avui senten alguns d'aquests alumnes, no?
23: Sí, perquè al principi fa vergonya, però després és com que enganxa, no?, el fet d'enregistrar coses i escoltar-te.
20: De fet, parlaven, en aquesta connexió amb la companya, amb la Sílvia Llamas, de l'interès per fomentar l'oratòria en els més joves, la comunicació, aquesta xarxa i feina en equip, no?, que existeix també en el món de la comunicació i d'un mitjà com és la ràdio. L'Anna deia, ara mentre escoltàvem la Sílvia, l'Ateneu també hi participa.
21: Sí, a l'Ateneu de Sant Roc, que fan classes al matí per dones migrades, llavors hi ha un curs que són dones joves, molt joves, que, que normalment són noies que venen del Pakistan, que tenen carrera o han fet batxillerat allà, però necessiten aprendre una mica de català i de castellà per després poder continuar estudiant aquí. Llavors passen un curs o dos per l'Ateneo. I llavors hi ha un curs d'aquestes noies que també estan a la marató aquesta de la ràdio aquest matí, que el curs passat van treballar tot el que és la ràdio, i també una mica perquè elles poguessin parlar,
15: per facilitar la paraula,
21: sí,
15: no?
21: I van anar a, em sembla, un programa que fan a la ràdio allà al barri de la Salut o així, i llavors aquest any les han cridat perquè participin en aquesta marató. Tinc la programació, però clar, serà...
20: És molt variada, bueno, és,
21: sí, és molt variada, però bueno, sí,
20: hores,
21: Que estan allà també les noies de l'Ateneu de Sant Roc.
20: És important que els més joves aprenguin, diguéssim, cada vegada més, l'escola ha fomentat també, tu, Esther, que ja has treballat, doncs això, les presentacions, les competències orals i de comunicació, no?, dels alumnes.
21: Sí, perquè cada vegada
0: vegada més estem com més aïllats, més tancats amb nosaltres mateixos, hi ha poca expressió oral, costa bastant expressar sentiments, situacions, descriure les coses, i en un taller com aquest, doncs, evidentment, primer que has de conèixer, això vol dir recerca d'informació, que és molt important. Mm-hmm. Després poder sintetitzar com ho dius, a qui va dirigit. Trobo que és molt, molt interessant i ajuda molt a madurar i a conèixer l'entorn.
2: Mm-hmm. Ui, està molt bé. Jo sóc un gran consumidor de ràdio, però no d'ara, no, de tota la vida, perquè, per exemple, a la mar, l'únic que t'acompanyava era la ràdio. Mm-hmm. No podies mirar...
20: Si tu sorties a pescar, Ramon, i duies la ràdio, a la barca.
2: Sí, sí, sí.
20: A banda de l'emissora.
2: Exacte. Bueno, l'emissora és una altra cosa. L'emissora ja l'havies de tenir oberta per si passava alguna cosa i, mm-hmm. i estar al loro. I com llavors sempre estava més alta que l'altra, que tapés la ràdio perquè ho sentissis. Bueno, això eren tècniques que teníem. Però sí, sí, i com estaves a port, que feies feina, doncs tenies el ràdio. I a vegades havies d'aguantar el ràdio del costat, que era una altra emissora que a tu no t'agradava. O sigui, que bé.
20: Per gustos colors, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Doncs sempre he sigut un gran consumidor. A més, aprens molt, perquè hi ha per tots gustos.
23: Sí, sí, que s'aprèn, sí.
20: Moltes temàtiques diferents.
2: Moltes, no? Moltes, moltes. I depèn de tu d'on vas. Si t'agrada la política, que no m'agrada, per això estic content, perquè la política no
20: t'agrada
2: ni una.
0: Jo penso que a la ràdio fins i tot es manté el to adequat perquè la gent aprengui, no només escolti, sinó que aprengui. Un beneit d'aquests que et diu que la crema solar no cal que te la posis perquè la pell es va adaptant, això a la ràdio no hi és. Potser sí, sí, hi ha emissores sí. de ràdio que potser ho fomenten, però no hi és. Així com a la televisió sí que te'ls trobes, sí. o a les xarxes socials, evidentment, però a ràdio no. O sigui, tu normalment quan busques un punt per
20: és un mitjà
0: informació...
20: més didàctic.
0: Sí, és directe i normalment es busquen persones que puguin explicar o aportar coneixement. No que divulguin... Sí,
23: es
0: no que divulguin
23: bulos.
0: Sí, sí, sí, jo ho trobo així.
20: Doncs una repassada també les vivències que cadascú de nosaltres hem tingut amb la ràdio, no? Vinga, anem amb una altra temàtica en aquesta tertúlia ciutadana. L'altre dia us compartia un article que em cridava l'atenció i és que estem en plena època de casaments, eh? La primavera, principis d'estiu, és època de casaments.
2: La sang realtera.
20: Entre l'Anna i l'Estera
2: s'han
20: llançat una mirada perquè hi ha algun casament a la vista,
21: s'està preparant, no? Un casament.
20: Oi que sí? Teniu festa grossa, eh? Aviat. Ja ho ensumo, això. Ho dic perquè crida l'atenció l'altre dia sobre això dels casoris, que els boomers són els que es divorcien més que no pas els milenistes.
23: Sí, els boomers, per posar en context, són els meus pares.
20: Sí, exacte, els teus pares.
21: Quants anys tenen els teus pares?
23: 63.
21: Sí, són aquests, nosaltres.
0: No, som nosaltres.
21: Sí. Som nosaltres.
20: Mira, els boomers, per sortir de dubtes, són els nascuts entre el 1900... Oh, jo sóc boomer perquè no m'hi veig, amb aquesta lletra tan petita. Entre el 1943 i el 1964.
21: Ui, sí, però pels pèls, pels pèls,
0: dius? Jo pensava que...
21: Tu també, Ramon,
0: jo generació...
23: pensava
0: que
23: eres. No, tu no ets boomer.
20: No, no. Generació X del 1965... al 1979.
23: Okay.
20: Algú a la sala que sigui X?
23: Tu ets X, no?
20: No.
23: Tampoc.
20: No.
23: Ah, vale, vale.
20: Jo sóc millennial.
23: Ai, perdona, perdona.
20: Jo sóc dels que es divorcien per ara menys.
0: Fins al 96.
20: Però pels pèls, també, perquè els millennial, aquí no ho diu, però són a partir del 1981... I
23: bueno, quan acaben els X, no?
21: I els ara, els joves d'ara, què són?
20: Els ara són Z, diria.
23: Z o X, no sé, jo tinc un lío amb això.
0: No, X són anteriors.
23: Just al davant de
21: la Z. Ara és molt perillós, la Z. És molt perillós, la Z.
20: Molt perillós.
0: Però jo estava convençuda que els boomers érem els dels 50-60.
21: Sí, jo també.
0: Fins als 60 sencers i els 50-52-53.
20: Mira, millennial són aquelles generacions nascudes entre principis del 1980-1981, crec, i mitjans del 1990. Diria que és cap al 97, eh? I després, és que n'hi ha tantes de generacions.
21: I tot això qui ho
20: diu? Estem ja per...
23: Ja, perquè ho hem de classificar
20: tot. No sé per quina
21: estem. Tot això qui ho diu?
0: Jo crec que els boomers es divorcien perquè ja estan fins al
20: bord. Això, anem al tema. Anem al tema.
21: Anem al tema, que és molt divertit, eh?
23: Sí.
0: Perquè estan fins al gorro, han perdut la vergonya de tot.
20: De què estan fins al gorro?
0: Han accedit a tenir tota la llibertat i tota la... destresa de tirar endavant i dir, pues tu no m'agrades, pues aquí et deixo i aquí pas i després
21: glòria. Diu, per lo que ens queda, tu s'ha acabat.
2: Yeah. Bueno, jo amb això podria parlar amb experiència. Jo porto dos divorcis.
21: Home, mira, Ramon.
0: Però mira-lo.
21: Sí que tenies, que tenia.
23: Sí que tenies temps entre la barca sí, i tot.
2: I ara ja fa...
21: Ha pensat que anaves a
0: Ramon, no?
21: No,
0: el Ramon.
2: Ara ja fa 14 anys que estic al paro una altra vegada.
23: Ah, bueno, està solter.
21: Escolta'm, ja està bé.
2: 10 anys casat.
23: O no, Ramon, solter o no solter?
2: Jo solter, sí.
23: Sí.
2: Ara sí, ara sí.
0: Vols dir que estàs divorciat amb papers?
2: Sí.
0: Vale.
2: Sí.
21: O sigui, casat i divorciat. Casat. I l'altre dia...
23: Dues vegades.
2: Bueno, un per l'Església i un pels jutjats. Sí.
0: Bueno, sí, és igual.
2: Sí. Vale. Sí, però va estar bé, vull dir, 21 anys casat, tampoc està malo perquè si no et facturen abans.
23: Sí. I ara vas tenir sort.
2: Un amb dos fills i un amb tres, o sigui que jo...
0: Molt bé, Ramon.
20: Clar. De fet, els que més es divorcien són les persones que tenen de 41 a 55 anys, seguides de les de 56 a 70. Clar, entre els 41 i els 55, diguéssim que els nens ja tenen més de 10 anys, no?, aproximadament. Tal. Seguides

0: jubilar-se sense separar.
1: Tu ets millennial.
2: No. Aviam, jo
1: I això és poc que esperançador
2: penso...
1: o què? Va, què penses?
2: Jo
1: que ets
2: penso
1: més jove?
2: Que la generació dels meus pares, vale, quan es van casar, encara hi havia la pressió aquesta familiar de... ara és una parella per tota la vida i no us podeu separar, perquè abans hi havia més pressió en el fet de no, has de lluitar per la parella i a la primera de canvi no pots, no pots dir adéu i vull bones,
0: també hi havia,
2: bones,
0: hi ha
2: no?
0: més compromís, eh? Ara els, aquests sí. joves, no sé quina generació és, les centènies sí. o el Zeta o no sé què,
1: és que ja n'hem parlat,
0: me'n vaig d'Erasmus, me'n vaig d'Erasmus 6 mesos i clar, deixo la nòvia quan torni a veure,
2: sí.
0: abans la gent aguantava les milis
2: i... sí, sí, però clar, jo penso que ara ha arribat això, doncs al punt que estan potser jubilats i diuen...
3: qui
2: jo
3: és
2: ara,
3: aquesta persona
2: clar,
3: que viu
2: dir,
3: amb mi?
2: Els meus pares ja s'han mort, jo ja no haig de donar explicacions a ningú. Què faig amb aquest home que no m'aporta res?
1: Els
2: no?
1: 60, 70, 80 d'ara no són els de fa no. 50 anys.
2: És que és una generació que s'ha hagut de modernitzar molt,
4: agredit,
2: eh?
4: Em sento
2: agredit,
4: avui, eh?
2: Ai, ai, ai,
1: per què?
0: No,
1: al revés.
0: Perquè també, eh? No, que també hi ha molts homes, eh? Al revés, eh? Ah, bueno. Que els homes els agafa aquella crisi, els agafa aquella crisi, van al gimnàs, troben aquella noia de 40 anys i diuen, ala... A la pobra de 60 la deixen allà, diuen, perquè la de 40 és més jove, saps?
4: Sí, home, sí, no.
0: Jo també, eh?
4: No, no, sí, sí, sí.
2: Així.
4: D'aquí hi ha tema, hi ha tema. Que
0: hi ha molt de tema.
2: Sí, sí.
1: Treu l'artilleria, Ramon.
4: Sí, no, no, no, em portaré bé. Jo deia, aviam, avui en dia, un home és com un sofà a casa, que ja, ja està...
3: Home,
4: espera't.
1: Home, tu has parlat d'armari al passadís, bueno, perquè... Anna, també.
2: I ja, Anna, has vist tampoc, l'armari al sofà. Jo
4: m'he posat més còmode. Un armari és un trasto allà al mig. Un sofà és encara... t'hi pots assentar...
1: Mira,
0: sí, també.
4: Però quan estàs cansat de veure'l, en veus una a la tenta, ui, jo vull un altre, i vols un altre, fa un altre home, i aquell fora, mà.
1: Mm-hmm. O dona.
0: Ara dic una... Ara, ah, sí. ara faré un incís, jo, eh? Ara faré un incís, jo. Normalment, una dona, quan diu, bueno, fins aquí he arribat, normalment no fica un altre home a casa.
2: Yeah.
0: En canvi, els homes, si se separen, és perquè tenen una de més jove que els està esperant. I si no, l'estadística... O sigui, yeah. Hi ha matrimonis que van molt malament i van aguantant. En el moment que es deixen, la dona diu... me quita un peso de cima.
2: Clar.
0: En canvi, l'home, si no té una altra dona, va aguantant, eh?
2: Però són més independents, trobo, les dones,
0: hombre,
2: no? És com jo ja sé, jo no necessito un home per res, no? Vull dir, no? Jo
0: és
2: tinc
0: així,
2: la meva
0: eh?
2: Rutina.
0: Sí, sí. I jo l'experiència de les meves amigues separades, n'hi ha algunes que han trobat una altra parella, però la majoria no han trobat una altra parella. En canvi, ells de seguida han trobat
2: yeah.
0: o han buscat yeah. ràpidament una altra
4: sí,
0: parella.
4: Sí, perquè un home, molts no saben fer una truita i necessiten algú al costat que els ho faci tot, perquè són
2: aquí.
4: Inservibles, aquests homes.
3: Però aquesta generació no és tant la nostra... Bueno, la nostra,
0: no, jo parlo
3: la nostra,
0: de la nostra, eh?
3: Perquè nosaltres tenim 60 anys i... d'alguna manera, com que vam viure tot el canvi de la nostra adolescència amb en Franco i després la nostra joventut amb la democràcia, sí que hi hem anat compartint les coses, compartint les feines, compartint l'atenció
2: sí.
3: dels fills, etc. No és tant com la generació dels nostres pares,
2: sí,
3: que, per exemple, sí que els homes es dedicaven a treballar i punto pelota. Aquí no, aquí sí que hi ha hagut més compartir. Per això jo deia que quan realment en una parella ell o ella estan fins als nassos, pues adéu i passi-ho bé. O sigui, ja no tens la necessitat d'aguantar, sí. aguantar, perquè ni socialment has crescut amb aquest pes al cap, i tu ja et sents, pues bueno, si pots mantenir, et mantens, si no te'n vas a viure amb els pares o te'n vas a viure... amb una situació diferent,
4: sí.
3: però ja no aguantes per aguantar.
4: No, però hi ha una cosa que no l'hem tocat, i és si hi ha fills varia molt la cosa.
3: Si són petits, sí, però si són grans...
4: Però normalment
3: bon
4: són petits.
3: Bonvent i Barcanova.
4: Normalment són petits, no? No esperes que tinguin 20 o 30 anys, normalment, no?
3: Hola.
4: Sí.
3: A la nostra generació, ja, penso que sí.
1: Segons l'estadística...
2: És el que parlàvem, no?
1: S'espera. Sí, els que més es divorcien tenen de 41 a 55, per tant, tenen...
3: Sí. Tenen els crios ja una mica grans.
0: Sí.
4: Bueno,
0: sí.
4: Doncs això...
1: Depèn, eh? Perquè si els tens a partir dels 30, doncs tenen
3: no,
1: això.
3: Clar, sí, també.
4: Aquest és un...
1: relativament gran.
4: Un dels problemes grans que hi ha dintre els divorcis. Perquè els fills es converteixen en una mercancia.
3: Sí.
4: Avui et toquen a tu, avui em toquen a mi, això aquells dies tu, aquí i allà, els has de portar, no has de portar. Dic, com que parlo amb experiència, perquè l'he tinguda, amb 5 fills, i he passat 2 matrimonis, 2 vegades, 2 coses,
2: I,
4: o sigui... Tot...
2: Eren petits quan et vas divorciar?
4: Sí.
2: Les dues vegades?
4: Anaven de...

0: dels 7 als 10 anys, 11.
1: Els dos divorcis,
0: els dos divorcis, sí. Menys el gran, que l'últim, que el més gran, i aquest no, aquest ja, quan que vaig estar 21 anys, aquest ja en tenia 14 o 15, el més gran.
1: I es pateix pels fills, no?
0: Sí, és clar, perquè, aviam, hi entra en ple de coses que no són ni per comentar, però allà entra enveses, ràbies, d'amorró, diu un pas, i escolta, i això, i sempre hi ha un víctim o víctima. No de dir, ens hem divorciat, no, que la cosa és molt més dolorosa del que sembla. I el que diu, tant home com dona, tu aguantes això? Jo ja l'hauria engegat, tu rentes els calços, no, home, no, que se'l renti ell, això. No et vol cap bé, aquest.
1: No és tan fàcil.
0: No, ni aquest et vol cap bé. Pensa, estrella't com jo m'hi he estrellat, passa que jo de casa de galeria sóc la més feliç. No.
1: No és un tema per frivolitzar, tot i que, la vida també s'ha de prendre amb relatiu humor, A mi em crida l'atenció també una altra cosa, i és que els catalans es casen més davant notari que anteriorment, Ha pujat en un 16% la xifra de casaments en notari respecte a l'any 2024. L'any passat es van registrar 4.084 casaments en seu notarial. Penseu que la gent, doncs, això és un reflex, que ja no tria tant el casament, diguéssim, tradicional per església, malgrat encara hi ha molta gent que manté, diguéssim, aquests casaments de molts convidats, no?, d'un ritual, diguéssim, important.
2: Però, ojo, ni l'Ajuntament, tampoc. O sigui, estem parlant del notari. Que vas al notari i casar-te. Que dius, vale, jo passo de l'església, però em caso a l'Ajuntament. Però hi ha gent que directament va al notari, signa, i no sé si jo crec que no pot haver-hi convidats, no?, allà al notari.
3: Com a molt hi deu haver...
1: T'esperen directament al restaurant.
4: Sí, jo crec que el formalitzar papers, ara és més formalitzar papers. I d'això, i després igualment fan la festa, perquè ara fan això de que te'n vas a una casa de pagès, o te'n vas a un d'això, i abans fan aquelles festes.
1: I ja que parlem de festes, un altre canvi de tendència pel que fa a l'oci, o a l'oci, no sé si nocturn o de vespreig, perquè han augmentat els vermuts i els vesprejos, i en canvi sembla que la gent va menys a la discoteca. Això també potser respon a que persones de més edat, no només joves, no només adolescents, surten o fan ús d'aquest oci nocturn, abracen plenament aquesta vida nocturna o què?
3: Bueno, la nostra joventut, no? O sigui, ara potser aguantar fins tard per entrar a la discoteca ja no aguantes.
1: Clar. Sí, però joves per tant, també s'han sumat al vespreig.
3: Sí, sí, perquè, bueno, és, en el nostre cas, és una manera de poder continuar ballant sense necessitat d'haver d'aguantar amb els ulls oberts fins a les 12 de la nit.
1: Sí.
3: I aleshores, bueno, ens agrada ballar, continuem ballant, les músiques segueixen sent les de sempre, com a molt algun Benito et cau o alguna Rosalia, però bueno,
2: el reggaeton,
3: el fet és...
2: Sí. Que el reggaeton
3: sí,
2: és
1: el que... De fet, una bona lectura d'això em va fer, i no es pot negar, l'alcalde, perquè els vesprejos que s'han organitzat també amb motiu de les festes de maig han tingut molt d'èxit, i la plaça Terradilles ha estat a rebentar. Això és innegable.
2: Sí. És que jo trobo que està molt bé que canviem a la discoteca per les vespres o inclús per fer el vermut, perquè és que al final, el dia següent, et llevaves, te'n vas a dormir a les 4 del matí, et llevaves que per poc que haguessis begut, ja tenies mal cos només pel fet d'haver trasnotxat i d'haver-te anat a dormir a les 4 del matí. El dia següent el perdies. Vull dir, jo, personalment, jo he viscut l'època de discoteques més forta, o també potser pel cercle d'amistat que jo tenia, que els caps de setmana anaven de discoteques.
1: Molt de festa,
2: Sí, llavors, a mi no m'agradava, però tampoc tenia el criteri suficient com per dir, doncs no hi vinc, o me'n vaig amb un grup d'excursionistes que es lleven d'hora i aniran a fer una excursió, i m'hi sumava, i llavors et trobava allà a la discoteca, que jo deia, què faig jo aquí, que podia estar dormint.
1: Clar, un bon motiu per anar a la discoteca, diuen els experts, és anar a lligar. Sí, el que passa és que si veritat, ara... Sí.
0: És impossible, home.
1: És impossible.
3: Estudies o treballes?
1: Mira, em diuen des de la peixera. En Pau, que és el jove
2: ja no
1: tècnic,
2: jove,
1: 17
2: jove,
1: anys.
2: Ja no? Ja no es lliga a la discoteca.
1: Pau, no es lliga? Clar, ella, a més, us he de confessar que és DJ, i diu, jo vaig a la discoteca a passar-m'ho bé. Ja, Pau, clar. Però si lligues, lligues.
4: I aprovechando...
3: A més, com a DJs lligaven moltíssim. Déu,
1: ara, el que anava a dir aquí. És que els experts assenyalen també que amb, diguéssim, les aplicacions de companyies, no?, i de lligar, com Tinder, per exemple, a través de les pantalles de les xarxes socials, potser ja no cal anar a la discoteca a lligar i es pot anar a passar-ho bé, com diu el Pau.
2: Jo crec que diuen per aquí la cosa.
1: Sí, sí. El Pau el convidarem a la tertúlia també.
4: Sí, que és una tradició de gent.
3: Exacte.
4: Sí. Jo crec que això dels vespreix tardeus, que li diu l'alcalde, també passa, bueno, aquests, no perquè eren aquí d'això, però clar, nosaltres som una generació que som relativament joves, que encara estem relativament bé, que podem anar a ballar, però el que deia l'Ester, clar, si has d'anar a ballar a les 12 de la nit ja no surts, dius, jo si m'haig d'esperar fins a les 12 ja no surto. En canvi, vas a la tarda i també tenim com un cert nivell econòmic que encara ens podem prendre un
3: gin tònic,
4: no? Clar, la gent jove...
3: I tampoc
4: no
3: prenem
4: sé.
3: Tantes pastilles com perquè igualment ens el podem prendre.
4: Un, no ens podem prendre un. Perquè si no, el que deia ella, després l'endemà encara que te l'hagis pres a la tarda, l'endemà encara...
1: Pastilles vol dir de colesterol, de pressió i d'altres coses.
3: No d'aquestes de DMA.
4: No, ens esperarem fins als 80. Per les altres ens esperarem fins als 80. Però...
1: El Ramon es va encongint.
0: No. Amb aquestes converses trec pit, home.
1: Clar que sí.
4: No, però és això, que arriba un moment que dius, bueno, a la tarda, home, si pots anar a ballar a les 6 de la tarda, tant és.
1: Per què esperar-te a les 12 de la nit?
4: És que no pots a les 12 de la nit.
1: Ramon.
0: Llavors no, hi van a les 6 i van a les 12, aquests.
4: Bueno, aquests són figures, jo ja no podria.
0: Normal, aquesta edat ho aguanta tot i més. Aquí no hi ha cap problema. Però la discoteca no m'havia agradat mai a mi. Primer, pel fum que hi havia primitivament. Dic primitivament,
2: No sé si ara quan està fumava, permès encara.
0: No, que, no, no, no, no, cabells, no, dels cabells fins als calçotets t'agafava la pudor de tabac.
1: Arribaves a casa i havies de deixar la roba fora, el
3: balcó. Sí. Era l'excusa perfecta per quan fumaves.
0: Sí,
3: deies, no, jo no fumo.
1: Ah,
3: són
1: també.
3: Els altres. I així la roba, encara que et fes pudor...
1: Més difícil.
0: I els cabells, si posaves sense dutxar el llit, posaves i deies, però si fa pudor, li posi el tabaco. I
2: era el cap.
0: I després la veu.
3: Sí.
0: Perdies la veu perquè per dir alguna cosa havies de cridar i posar-te a l'orella, així. Això era anar a lligar? No, home, no.
1: Això no permetia, lligar?
3: Els de la peixera.
0: No, jo no m'agradava per això. Però
1: llavors és allò quan el moment que deies no ens sentim, anem cap a fora.
0: Sí, exacte. Era l'única arma que tenies.
1: No?
3: Això a Titus passava molt, perquè a més com que hi havia tota la zona de la sorra, era brutal.
1: El Titus Platja.
0: La terrasseta, jo era de Titus, la terrasseta, allò sí. Ara, si volies el merder a dintre...
3: Exacte. No. Sempre hi havia el típic arrepenjat a la barra...
0: I en tant que no coneixies d'on venia ni d'on venia...
3: Estudies o treballes...
0: I te'l passaven, et passaven un porro, de vegades.
2: Ostres!
0: T'ha vingut, això.
2: Ostres!
0: Sí.
1: Estudies o treballes?
0: Sense conèixer-ho,
2: Tocava... Germanó,
3: tot era molt solidari, sí.
1: Estudies o treballes? Vinga, m'agafo aquí per canviar de tema. Ho dic perquè el diari L'Economista publica que experts proposen ara pujar l'edat de jubilació, i aquest tema potser no farà tanta gràcia, fins als 73 anys per garantir la sostenibilitat, diuen, del sistema de pensions del futur. 73 anys, eh?
4: No podrem anar de tercer. Ja.
3: No, el fotut és que no podran entrar a treballar els joves.
4: És que no ho entenc, això. Per què no es posen a treballar els joves? És que no ho entenc.
1: A quina edat et vas jubilar?
0: Als 74.
1: Al 74.
0: Jo em vaig jubilar al 74 i encara em vaig jubilar massa aviat. Podia haver esperat 3 o 4 anys més. Ara sí que hauria de plegar, perquè tinc els genolls fets pols.
1: Ja.
0: Però llavors, que els genolls aguantaven, que va, si l'altre...
1: Una cosa és potser per voluntat i l'altra és per necessitat, no? Aquí hi ha una diferència...
2: Clar, si et trobes bé, dius, bueno, doncs segueixo uns anys més.
4: I depèn la feina
2: més.
4: Que facis, eh? Depèn la feina que facis.
2: Sí, ja.
4: Estàs treballant de paleta... Home,
2: als 70 anys...
1: Home, però la feina de pescador, per exemple, jo me la imagino molt dura.
0: Molt dura. Jo quan sentia que als 50 anys, per dir algun guàrdia civil, la retiraven, jo pensava, però jo si als 50 anys tenia ganes de jugar al carrer.
4: I els de la caixa, i els de la telefònica, també es jubilaven amb 50 anys.
0: Que t'hagués dit un miner, un pagès, un pescador.
2: El pescador, a quina edat es jubila, Ramon?
0: a l'equip autònom. Avui en dia, com vols? Si el cost aguanta, com vols?
4: Perquè sou autònoms, sí,
3: clar. Quan pots.
0: No. Estem a la... No.
2: Vale.
0: És un altre... Clar, el règim especial del mar. O sigui, som seguretat social, però el règim especial del mar. Mm. O sigui, si tu vols aguantar, vas cotitzant cada mes, cotitzes a la seguretat social i vas treballant, fins que dius, ja he plegat. Però llavors... representa que sobre el paper et pots jubilar molt més d'hora que altres, perquè tens un coeficient reductor, o sigui, un any et val, doncs, a 13 mesos.
4: Per la feina que
0: fa. Per la feina que fa, sí. Vol dir que potser als 58-60 anys, si has reunit els 35, et pots jubilar. Ja pots jubilar. Sí. Vale, jo vaig començar als 9, imagina't, als 74, però dels 9 als 21... no consten enlloc.
4: No vas cotitzar, perquè abans no era obligatori.
0: Sí, cotitzava. Però no... em posaven el cello, però el secretari s'ho quedava.
4: Com que no era obligatori.
1: Cora, aquí tu sí que estàs en actiu i per arribar al 73 te'n queden, vaja, moltíssims. Com ho veus, això, aquesta edat de jubilació?
2: Doncs jo crec que això una mica es tornem a lo mateix. Si et trobes bé i tens una feina que més o menys t'agrada i pots anar aguantant, doncs clar, però és això, si m'obliguen, tampoc ho decidiré jo, de si segueixo o no segueixo, no? I sí que és veritat que si realment els coeficients reductors són a partir dels 70 no sé quants, ens quedarà una pensió, els que ens vulguem jubilar abans, ínfima, no?
3: Clar, és que redueixen moltíssim els percentatges quan avances.
2: Ah, molt.
3: Jo sé, bueno, em sembla recordar que fa una setmana o dues setmanes es va aprovar una nova normativa que, malgrat estar jubilat, podies continuar treballant amb una mena de suplement...
1: Això s'ha aprovat pels autònoms, que fins ara no podien, autònoms. Però els assalariats sí. I ara hi ha aquesta modificació, també.
3: Bueno, qui vulgui, però... O sigui, la meva preocupació és què passarà amb els joves. Si tots els que ja tenen feina poden allargar-la fins als 73 anys, què passarà amb els joves, que són els que fan el relleu de la gent quan es jubila?
2: I cada cop hi ha menys puestos de treball, sobretot amb la intel·ligència artificial.
3: Clar,
2: cada cop hi ha menys i menys llocs.
3: Sí, sí, sí.
2: Estem tots treballant, no sé de què.
0: Serà un problema.
1: Queden pocs minuts i abans fèiem referència també, ens enviaven uns veïns del carrer Colom unes imatges d'una plaga d'insectes, sembla ser que els està afectant procedent d'un solar que hi ha per allà a la zona, i justament aquest mes de maig l'Ajuntament de Badalona ha començat un tractament preventiu de la xarxa, diguéssim, de clavegueram municipal. Ho dic perquè al marge, diguéssim, d'aquest tractament, l'Ajuntament insta també a la ciutadania a mantenir nets els espais públics, els espais privats, per evitar sobretot la proliferació del que ja s'està començant a veure, els carrers, en alguns barris o en algunes zones, sobretot, que són aquestes paneroles que sembla que han, diguéssim, s'han imposat a l'escarbat comú, no?, de la zona de fa uns anys, i també alerten sobre una proliferació de rates, sobretot en espais on estan molt transitats o són bruts i tal. Ja us està agafant allò de...
4: De tot.
1: Per què ens fan tan fàstic si al final són criatures petites?
4: Sí, és veritat, però fan fàstic perquè les formigues t'emprenyen però no et fan fàstic. En canvi, això...
1: I per què una pobra panerola?
4: Sí, una pobra panerola.
2: És com entre fàstic i por. A mi fa una mica de por i tot.
3: No, a mi por no, però fàstic sí.
0: Una paperola, com ho dieu?
1: Panerola.
0: Panerola. N'hi ha de molts tipus, No és que n'hi ha una i prou, n'hi ha de moltes espècies. N'hi ha de fastigoses, no tantes, etc.
2: Però abans no teníem tant exotisme. Teníem les que no,
3: escarbat normal. Teníem els negres, que eren els escarbats.
4: Ja estava. I no n'hi havia tant.
1: Escolta, després hi ha qui viatja, ara que ens aprovem a l'estiu, a determinats països.
3: I se'ls menja, no?
1: I se'ls menja, no? Per provar.
0: Bueno, ja hi som.
2: Ja li pica tot.
4: Ens pica tot, ja.
3: Bueno, potser la proteïna del futur serà això.
0: És una cosa per remarcar, això que de les paneroles aquestes, que vaig anar a l'Ajuntament perquè al centre, al barri del centre, Sant Rafel, Sant Pere, Goeta, Sant Mèrit...
1: Tots aquests carrers.
0: Tots aquests carrers, no pots anar pel carrer de la pudor que surt de les cloaques. Sí. T'ofegues, o sigui, has d'aguantar la respiració i com arribes a l'altre, torna a respirar. Bé, això és això. Vaig fer un escrit a l'Ajuntament, el vaig entregar personalment, i em diuen la resposta, que vaig quedar parat, que no tenen pressupost per arreglar això. Dic, ostres, que s'ha de veure una fortuna.
2: És que ens hem gastat tot amb l'arbre de Nadal.
0: Vaig anar al Brico de Pot, vaig anar al Brico de Pop i resulta que val 5 euros cada sifon. Vaig comptar els sifons que hi havia i potser n'hi ha una vintena. Aviam, no hi ha pressupost. I després has vist aquest disbauxi que hi ha hagut amb les festes de maig a Badalona, aquestes coses tan, tan exagerades, i no tenen d'això.
2: Per lo bàsic.
0: Sí, això pot ser. I vaig allà que surten paperols i algun ratolí de les croaques. Que dius, bueno, ara deixaré obert la finestra i si m'entra a casa.
3: Sí, exacte.
0: Aquest és un problema. I per què no ho poden arreglar amb un pressupost tan mínim? I s'acabarà el despudós i s'acabarà molta cosa.
2: Fem una crida des d'aquí, a l'alcalde. Ja,
0: això és una cridada. Xavi, m'has sentit?
4: Xavi. Jo vaig demanar la més passada dels autobusos i no l'han arreglat
3: sí,
4: encara.
3: Sí, jo també vaig escriure i tampoc
4: l'han
3: arreglat.
1: És que aprofiteu, cada vegada que veu aquí, aneu més en veure.
3: Més tertúlia ciutadana.
4: Els ciutadans volem l'autobús, volem els sifons.
1: Ara que us rascaveu els caps, una altra cosa.
0: No de casa.
3: No, polls, no, per favor.
1: No, anava a dir que sí, això, perquè la Cora també té criatures petites, i hi havia una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia amb el tema polls, que van sent recurrents, no? I la meva mare sempre m'ha dit, jo crec que hi ha algú que els va portar a la porta de l'escola.
4: Jo
1: no sé
4: també
1: si
4: ho
1: heu sentit aquest comentari.
4: Jo també ho penso.
1: No.
4: Quan els meus fills eren petits, era horrorós.
1: I perquè va tongades.
4: Deu ser que algú els tira.
3: Jo crec que és que no es fan bé les neteges.
4: Sí, jo també ho crec.
3: Que
4: hi ha nens que no els netegen bé.
3: O sigui, s'han de treure les llèmenes, s'ha de treure l'orugueta.
4: S'ha de fer el tractament i després pentinar amb aquella pinta.
3: Amb aquella pinta, esperar-te un o dos dies que no te'n surtin més.
1: Mira, jo faig una crida aquí també. I s'ha d'informar. S'ha d'informar, no? Uh-huh. Perquè també passa allò de que, no, el meu fill, ningú ha començat la cadena, no? El meu fill mai té polls.
0: Sí,
1: i llavors s'ha d'informar a la meva companys, el meu fill té polls...
3: S'ha de trucar a col·le i dir, escolta, mira...
1: Mireu caps.
3: I he trobat... No? Exacte.
0: Sí. La que veus que un criu fa així, recel·la, ja està. Ja segur que en té,
1: Ja. Alerta, tot pica.
4: Això dels polls és horrorós,
1: Sí. Molt bé.
0: Digue-m'ho.
1: Doncs... arribem ja al tram final, el tram final ja de la tertúlia, perquè de seguida seran les 11, tram final també de les festes de maig, perquè aquest és l'últim cap de setmana
3: amb algunes, no?
1: Això, amb sardinada, amb la Happy Food Trucks també a la plaça de Pompeu Fabra
3: i la cursa,
1: i amb
3: no?
1: la cursa del
3: cursa
1: dimoni
3: 31,
1: el dia 31, amb canvi de data, per tant, imagino que ja teniu totes aquestes festivitats assenyalades, activitats.
3: És que a vegades sembla que contraprogramin, tio. O sigui, la sardinada tota la vida ha sigut aquest últim cap de setmana. Pot ser que no hi hagués ningú que no ho sapigués i per això van fer la cursa que coincidís amb el dia?
4: Perquè la cursa abans es feia el dia 11, al matí.
3: Exacte.
4: I després no sé per què la van canviar.
3: Perquè si no entren els calendaris per refrendar les marques.
1: Ah. Ara és nocturna. Si no m'erro.
4: Però ara la faran el 31 al matí.
1: El dia 30 al matí, veus? Doncs,
4: és que el dia 30 sempre s'ha fet la sardinada l'últim dissabte.
1: Molta activitat amb un cap de setmana que continuaran les temperatures a l'alça. Per tant, ben fresquets. Sí. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat. Que vagi
3: gràcies,
1: molt bé.
3: Gràcies a tots.
1: Adéu-siau. Arribem a les 11, moment de repassar les notícies d'àmbit local amb la Sílvia Villarroel i de seguida continuem aquí al Badalona Matí. Fins ara.
5: Són les 11.
6: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Notícies Badalona.
8: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El gran ambient de bàsquet que es respira a Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB disputar la final de la Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura. Així ho ha afirmat Antonio Marín, el seu president, durant l'acte de presentació al Museu de Badalona. L'escoltem.
9: Pero nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen, y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
8: Segons l'alcalde Xavier García Albiol, per Badalona celebrar esdeveniments esportius d'aquest tipus i acollir aficions d'arreu de l'estat és una oportunitat per donar a conèixer la ciutat. De moment hi ha tres equips classificats, el València Bàsquet com a vigent campió de la competició, el Baskonia com a campió de la Copa del Rei i la Penya com a equip anfitrió. Pel president del Joventut, Juana Morales, la competició es presenta com una oportunitat d'aixecar el trofeu i veure bon bàsquet. La Supercopa Endesa tornarà així a situar Badalona al centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i equips de la Lliga. I més qüestions. La Federació d'Associacions Veïnals de Badalona considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol, que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives. Considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenta que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, la FAB creu que s'està repetint el mateix patró de cada mandat. Rubén García, el seu president, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
5: Conocemos la Badalona de siempre, la Badalona en la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etcétera, es cuando empiezan a ver las grandes obras.
8: I l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, aposta per transformar la ciutat en un referent i que deixi de ser un lloc de pas. Aquest és el projecte que anomena Capital del Besòs, que ha presentat la ciutadania a la ciutadania, volíem dir, des de les Tres Xemeneies, en un acte on ha començat a marcar perfil de cara a la propera campanya electoral. L'alcaldessa, que ja porta 5 anys en el càrrec, reivindica la política de proximitat i el sentit de pertinença. Aquesta és la manera segura d'aconseguir que la gent se senti orgullosa de Sant Adrià. L'escoltem.
7: I això és el que nosaltres estem intentant, doncs, portar a terme i treballar. Ja portem un recorregut, però hem d'intentar, doncs, enfortir encara més. Perquè una de les coses que realment estem treballant és aquest sentiment de pertinença a la ciutat, aquest sentiment d'orgull de la ciutat i que nosaltres mateixos, internament, la ciutadania pugui dir «soc de Sant Adrià» i puguem treure una somriure.
8: I 3 restaurants i 2 pastisseries badalonines participen per primera vegada al tas solidari en benefici del Casal dels Infants, una entitat que acompanya 400 infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies al municipi. Fins al 15 de juny els comensals podran sumar-se a aquesta campanya que la passada edició va recaptar més de 5.000 euros arreu del barcelonès. I en esports, la penya juga avui a 8:45 del vespre a Fontejau contra el Bàsquet Girona, en un partit on el Joventut pot aconseguir el millor balanç de victòries de la Lliga regular des del 2008. Els vertinegres aprofitaran un partit on no s'hi juguen res per donar molts minuts al Francesc Morín, perquè continuï agafant la dinàmica abans del play-off. Els de Dani Miret poden encadenar la 6a victòria seguida i arribar al play-off amb confiança. En els quarts de final es podrien enfrontar el Baskonia, el Múrcia, el València o el Barça. Avui ja es podria conèixer el seu rival. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
6: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
11: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
6: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
12: Aquest divendres la penya juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
13: La penya en joc.
12: A les 8 del vespre i des de Girona, últim partit de la Lliga Regular ACB.
13: Bàsquet Girona, Assisa Joventut.

0: amb aquesta sintonia que ja coneixem molt bé, saludem el nostre company en Jordi Cova, que ens ve a parlar d'una nova jove promesa. Ja ens en queden poquetes, eh?
1: Ja s'acosta...
0: O potser no tan poquetes, és que n'hi ha moltes.
1: Sí, n'hi ha moltes. Sí,
0: d'artisteu
1: sí.
0: N'hi ha molt.
1: Sempre, i que n'hi hagi per sempre.
0: Qui toca avui, Jordi?
1: Doncs mira, avui una nova cita amb la nostàlgia i la música, i avui parlem d'un fenomen de la música britànic que va triomfar per tota Europa en solitari, però que abans ho havia fet en grup. Avui parlem d'aquest Àngel.

0: Ara ens quedaríem escoltant aquest preciós tema, però clar, no pot ser, no pot ser. El que ja no tenim és que no hi ha dubte que avui parlarem de Robbie Williams. No tenim dubtes ja.
1: Gens ni un. Avui és un d'aquells dies que agafaríem el programa i ens posaríem modo karaoke a cantar totes les cançons, eh? Angels, una de les balades més emblemàtiques de la nostra història més recent, m'atreviria a dir. Robert Peter Williams, o Robbie Williams, com el coneixem, va néixer un 13 de febrer de 1974 a Stoke-on-Trent, més o menys a mig camí entre Birmingham i Manchester. Va començar la seva carrera amb només 16 anys com a membre de la formació Take That, una de les boy bands més importants dels anys 90.

0: Però és que han passat 30 anys, però jo tenia l'habitació absolutament forrada. No calia pintar la meva habitació, perquè tot eren pòsters de Tic-Tac.
1: Eres molt fan, llavors.
0: Molt fan.
1: Ostres, això és una novetat, no ho sabíem.
0: Veus? Perquè, a més, hi havia dos bàndols. O eres de Tic-Tac o eres de Backstreet Boys.
1: Jo també tiro més als Tic-Tac,
0: I jo era Tic-Tac. Vinga, va, que quan pensem en el grup ens venen moltes cançons al cap, però si n'hi ha una que no falla mai és aquest Back for Good, no?, que estem escoltant. Tot i l'èxit, per això, Robbie Williams només hi va estar 5 anys a la banda.
1: Doncs sí, 5 anys que van donar per molt. Robbie Williams hi va estar fins al 1995, any en què abandonava la banda. Segons es diu, el van convidar a marxar pel mal comportament i les seves addiccions, i comença la seva trajectòria en solitari. El seu primer pas va ser versionar una cançó del també mític George Michael.

0: La seva versió de Freedom el va portar al número 2 de les llistes, que per molt poc el va superar Wannabe de les Spice Girls. Quina època, aquella, amb tots aquests grups. El seu primer disc d'estudi, Life Through a Lens, del 1997, va tenir un inici discret, però al cap d'uns mesos va arribar al gran èxit amb Angels, aquesta cançó que escoltàvem al principi, i li va obrir definitivament la porta de la seva carrera com a solista.
1: I a partir d'aquí arriben diversos treballs que l'acaben consolidant com el seu segon àlbum.
0: Així és, I've Been Expecting You, del 1998, va incloure temes destacats com aquests.

0: Recordo que a mi em va impactar molt quan era petit veure el videoclip d'aquesta cançó de les noies girant amb patins al voltant d'ell, ell que s'anava com traient la roba fins que es quedava com si fossin els músculs, no? I jo pensava, ostres, aquest senyor s'està quedant amb músculs, que raro tot.
1: Després de poc entendre. Li van agres que hagués amb els ossos. Sí, i prou.
0: Doncs Rock DJ és el nom d'aquesta conegudíssima cançó que forma part de l'àlbum Sing When You're Winning de l'any 2000 i també es va situar al número 1 de les llistes britàniques.
1: I només un any després, el 2001, ens sorprendria i oferíem un àlbum de versions swing col·laborant amb diferents artistes com per exemple Nicole Kidman.

0: Una cançó preciosa, a mi m'encanta aquest Something Stupid que canten aquests dos. Un bon regal que ens van fer, podria dir,
1: I que demostra la seva capacitat de canvi de registre, no?
0: També, 100%, sí. Un disc on va col·laborar amb el mateix Frank Sinatra, que això són noms importantíssims. I un any més tard, el 2002, ens presenta Escapology, un nou àlbum una mica més personal i madur i que inclou una de les seves cançons més emblemàtiques.

0: Aquest fil, no?, que estem escoltant al llarg dels anys següents, continua publicant diversos discs com Intensive Care el 2005, Rootbox el 2006 o Reality Kill de Videostar el 2009, i consolidant-se com un dels artistes europeus amb més vendes.
1: I 15 anys després també fa un retorn temporal amb la banda Take That, fins i tot, oi?
0: Doncs sí, jo suposo que els fans estàveu molt, molt pendents d'aquest moment. Era el 2010. Participa en l'àlbum Progress, en el qual Robbie Williams torna a reunir-se amb els seus antics companys, i aquesta va ser un dels grans èxits del retorn.

Així són a vegades les segones oportunitats, eh? Però abans que això passés, fins i tot hi va haver una altra de cançó en col·laboració d'apropament, que sonava així.

0: He de dir, Núria, que vaig estar obsessionadíssima amb aquesta cançó perquè jo tenia com uns, no sé, uns 14, més o menys, aproximadament, i en aquell moment estava super obsessionat amb l'anglès, jo volia ser profe d'anglès, i recordo que escoltava molt aquestes cançons com per aprendre, i aquesta cançó em va encantar, obsessionadíssima.
1: Tant la manera de pronunciar, aquesta fluïdesa...
0: Exacte, sí, perquè a sobre m'encantava l'accent britànic i doncs era un bon, molt bon exemple. Shame, aquesta és la cançó que estem escoltant i va ser la cançó que va tornar a unir els dos artistes 15 anys després que Williams doncs abandonés Take That. Una cançó que parla de la ruptura de la seva relació d'amistat entre tots dos, que poc es parla de les ruptures d'amistat que a vegades fan més mal,
1: fan molt mal
0: que una ruptura amorosa. De fet, comença amb una frase que sempre m'ha agradat molt i diu que sempre hi ha tres versions d'una mateixa història: la meva, la teva i la veritat.
1: Quina gran veritat, doncs, és aquesta sentència.
0: Filosofia dels nostres temps.
1: Una cançó molt maca de reconciliació, doncs. I passat aquest retrobament, aquesta retrobada, William reprèn també la seva carrera en solitari, per tant no seria definitiva, eh? Amb nova música i amb nous directes. I l'any 2013 va publicar un nou treball, inspirat en aquest cas en el jazz i també en el swing, però no és fins l'any 2016 que va arribar aquest nou senzill que ens va tornar a enganxar de ple.

0: Doncs I Love My Life forma part de l'àlbum de Heavy Entertainment Show, una cançó dedicada a la seva família.
1: Ha publicat més cançons Robbie Williams i àlbums recopilatoris, però no només això, ja que l'any 2023 Netflix va estrenar un documental.
0: Sí, ho feia per repassar la seva trajectòria i parlar dels moments més importants de la seva vida musical i personal, també. Que parlant d'aquesta part, l'any 2010 es va casar amb l'actriu Aida Field, amb qui té 4 fills, però no s'acaba aquí, ja ho deia, amb aquesta cançó.

0: Si una cosa ens ha quedat clara al llarg dels anys és que és un gran showman, un gran entretenidor, i puc certificar-ho de primera mà perquè vaig estar a un concert seu fa uns anys, al MAT, just després de la pandèmia, i va ser un show increïble. És un home que no se li acaben les piles mai.
1: Per tant, si ens demana que el deixem entretenir-nos, nosaltres,
0: endavant,
1: encantats.
0: Endavant, les hores que vulgui. Per això, però, el 2024 es va publicar Better Man, el seu biopic protagonitzat per un ximpanzé, que això va sobtar molt, on fa un repàs de la seva trajectòria i també es tracten temes com les addiccions que va tenir.
1: Uh-huh. I d'estrella del pop a exposar fins i tot les seves pintures aquí, a Barcelona.
0: Sí, això era també el 2024. Va presentar al MoCo Museum de Barcelona, com bé deies, Confessiones de una mente abarrotada, on a través de 18 obres explora els seus problemes de salut mental. Són obres de gran format que fa servir per parlar de totes les conseqüències mentals que comporta una vida com la que ha viscut ell, amb molts alts i també molts baixos, que això és una cosa que comentem sovint amb aquests artistes, mm-hmm. que una vida com la que ells porten...
1: Amb aquesta intensitat, amb aquesta responsabilitat també, vull dir-ho,
0: no? Prepara per
1: I amb
0: això.
1: Aquesta exposició, clar, si aquí li afegeixes problemes de salut mental, no?
0: Sí.
1: Pot arribar a ser un còctel molt a tot, has d'estar molt ben centrat.
0: Sí, i està molt ben rodejat, jo crec, també d'algú que et posi doncs de peus a terra.
1: Uh-huh. Robbie Williams és un exemple de com un artista pot començar molt jove, pot créixer davant del públic i pot mantenir la seva rellevància al llarg dels anys, de dècades, podríem dir, i fins i tot acabar sent tot un clàssic.
0: Doncs sí, i esperem que encara li quedin molts anys més que ens pugui entretenir, eh? Volia deixar pel final aquesta actuació que va fer el Royal Albert Hall de Londres l'any 2001, que és una d'aquestes actuacions que a mi també m'encanta.
1: Doncs vinga, amb aquest My Way l'acomiadem amb ell i també a tu. Fins la següent, Jordi. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu.

0: Ràdio Ciutat, Badalona Matí.
1: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany Riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
0: Estrany Riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre, al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Aquest divendres la penya juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 8 del vespre i des de Girona, últim partit de la Lliga Regular ACB.
3: Bàsquet Girona, Assisa Joventut.

0: I acabeu d'escoltar l'espot de la 18a edició del Festival de Cinema FICCAT, i és així com avui comencem una nova secció de cinema amb en Guillem Thorson. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, avui, com dius, parlarem del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, un dels pocs festivals d'aquí on els llargmetratges, els curtmetratges, els documentals i els videoclips, que no molts festivals posen videoclips,
0: tant,
1: han de ser
0: tot
1: en català. Tot té aquest component. Doncs de què va el FICCAT, no? El FICCAT 2026 és el Festival Internacional de Cinema en Català que convertirà Roda de Barà en l'epicentre del cinema català, del 5 al 13 de juny. Però si no sou de Roda de Barà, no us heu de preocupar, que queda una mica lluny. També podeu gaudir del festival en línia a través de les plataformes 3CAT i la xarxa Plus. El certamen, que enguany arriba a la seva 18a edició, és una de les grans cites del sector audiovisual català i un espai clau per descobrir les noves mirades del cinema fet en la nostra llengua. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de llargmetratges, documentals, curtmetratges, videoclips, amb una programació marcada enguany per l'eix temàtic cinema i història. A més, aquesta edició comptarà amb estrenes destacades com Burundanga, de José Corbacho, que segur que us sona a molts de vosaltres.
0: Serà la inauguració del festival,
1: exacte,
0: no? Aquesta projecció.
1: Exacte. I així com activitat, també hi haurà activitats paral·leles, pitch de projectes, fòrums educatius i projeccions especials. I avui, a la secció de cinema, portarem a la Cris Gambín, directora del festival. I una mica comencem perquè el cinema català està vivint un moment especialment potent aquest any. Al FICCAT hi ha hagut més de 335 produccions inscrites, un èxit. I també estem veient casos com Balandrà o Infraglaçat, que ha connectat amb el públic i ha tingut...
0: També hem poder parlar també amb responsables també d'aquest
1: film.
0: De fet, ens acompanya a l'altra banda del telèfon la Cris Gambín, a qui volem saludar aquesta hora del matí. Què tal, Cris? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Molt bon dia.
2: Bé, a una setmana del festival, sí, però intens.
0: Amb nervis i encara amb feina, eh? Però vaja, també moltes ganes, imagino, d'aquesta nova edició.
2: Exacte, tot plegat. Nervis, feina ja, el que passa que pots imaginar que una setmana el que no s'hagi fet ja, doncs poc marge tenim, però sí, sempre s'han d'acabar de pentinar serrells vista i sí, però amb moltes ganes.
1: Creus que estem en un moment, no? Ara que heu tingut tantes inscripcions, que s'està parlant tant de Balandrau, Alcarràs, Casa en Flames, creus que estem en un bon moment del sector audiovisual català? Sobretot des del FICCAT, que suposo que ho veieu molt, no, això?
2: Sí, estem en un bon moment, però jo penso que, com tot, encara queda feina, perquè l'ideal seria que hi hagués molta més producció en català. Sí que és veritat que després d'Alcarràs, com tu deies, no, que va ser el 2022, doncs es va notar potser més implicació de les institucions, més finançament en català, més creadors i creadores que volen apostar per la llengua catalana en les seves obres, però jo penso que encara hi ha feina, tot i que no ens queixarem, perquè sí que és veritat que cada any se'n veuen més èxits, la taquilla està funcionant bé també el cinema en llengua catalana, per tant, penso que anem per bon camí, però que encara queda trajecte.
0: Anem cap a la programació, eh? Fem una mirada també a tot allò que heu preparat, perquè fa uns dies publicàveu la programació, diguéssim, al complet, i en el cas dels llargmetratges hi trobem títols com Burundanga, que ara en fèiem referència amb en Guillem també, però Femení Singular també hi apareix, Els mals noms, Tanit i Forastera, no? Moltes d'elles vistes també al Dafilm Festival. Fora de competició també hi haurà, per exemple, Mallorca Confidencial. Jo destacaria especialment Forastera, a veure si podem doncs, també fer-nos una mica idea d'aquest film a través de la seva banda sonora. Una pel·lícula, Cris, que ja ha tingut l'oportunitat també de veure i que, de fet, em comentava en Guillem, serà segurament la pel·lícula inaugural, no?, de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
2: Exacte, sí. Forastera és una pel·lícula que ja té recorregut, però nosaltres, a banda de les estrenes, també volem donar oportunitat a altres tipus de pel·lícules, tot i que ja tinguin, com deia, més recorregut, ha passat per diversos festivals internacionals, però sí que creiem que també era una oportunitat per poder-la compartir amb el públic. És una pel·lícula que amplia l'univers d'un curtmetratge de la mateixa directora, i que la veritat és que és una pel·li molt fresca, que bueno, nosaltres sempre diem que volem donar veu a diverses idees, diverses maneres de fer, i que es pugui veure que el cinema en llengua catalana, doncs, com dèiem, no? que té molt bona salut i que hi ha tot tipus d'històries, tot tipus d'inquietuds i de narrativa.
1: Què més destacaries, Cris, de la programació de llargmetratges, videoclips, no? Perquè una programació és molt extensa, la programació, documentals...
2: Sí, això em costa, perquè pots imaginar, pensa que jo, sí, sí. Abans has dit 335 produccions, jo sóc una de les persones del festival que les ha vistes totes, totes. Aleshores, fer la selecció ja és complicat, perquè imagina't tot el que hem deixat fora, en projectem 82, imagineu tot el que hem deixat fora, i d'aquestes 82 triar-ne una em costa moltíssim, perquè la veritat és que de la primera a l'última nosaltres també tenim una categoria de produccions de centres educatius de primària i secundària que tenen el mateix valor per nosaltres que un llargmetratge de ficció, tot i que el pressupost no té res a veure i el temps de fer-lo, no? Em costa molt poder-te dir una, perquè des de la primera bueno, la inauguració aquest any és dissabte, la inauguració oficial, però sí que el dia d'abans, divendres, aquest any comencem un dia abans, i divendres fem una retrospectiva a La ciutat cremada, que és una pel·lícula que compleix 50 anys ara, i que també no em canso de recomanar-la tampoc, no? Perquè tot i que té 50 anys d'història, aquesta pel·lícula és més actual del que hauria de ser. Per tant, jo, tot i que deies, Roda Maraus cau lluny, és una horeta. Vull dir, a vegades depèn de com us costa el mateix des de Barcelona anar a Barcelona amb el trànsit que venir a Barcelona. Vull dir que podeu venir, l'entrada és gratuïta i veniu el dia que vulgueu, perquè la veritat és que tenim una programació molt variada per tots els gustos, tant a ficció com a documental. També el diumenge el dediquem al curtmetratge, que també és una categoria que és la que ha batut rècords també aquest any
1: i aquí va
2: que té molt bona salut.
1: I aquí a Badalona estem molt acostumats amb els filmets, no? Els curtmetratges.
0: Mm-hmm.
2: I a més,
0: hi ha, diguéssim, activitats també per tots els públics. La mateixa biblioteca, més enllà de les projeccions, no?, de Roda de Barà, acollirà també una sessió familiar dedicada als curtmetratges de Segundo de Chomón. I també la biblioteca, no?, Joan Martorell acull l'exposició Cinema i Història Local, no?, també per fer una mirada, doncs, a aquest cinema de proximitat. Et volia demanar també pel jurat, és un jurat, diguéssim, molt plural, no?, amb perfils que van des d'intèrprets a dramaturgs a gestors culturals. Una mica com ha estat la tria d'aquest jurat?
2: Doncs mira, nosaltres sempre intentem que hi hagi també, com tu dius, personalitats variades, perquè sí que és veritat que si agafes perfils molt similars, després no hi ha debat i la deliberació és molt ràpida i ens agrada que es estigui, no perquè ens agradi passar allò 50.000 hores, perquè nosaltres acompanyem el jurat, tot i que no formem part de la deliberació, però estem per consultes, per dubtes, i quan hi ha perfils variats, la deliberació sempre amb respecte, però sempre acostuma a allargar-se més hores, perquè costa més que es posin d'acord, però clar, ja és una mica la riquesa, no?, d'aquestes deliberacions. Mm-hmm. Aleshores, dintre d'això, a banda de buscar diversos perfils de la indústria, també sempre busquem que hi hagi alguna relació amb l'eix temàtic, i les dues persones que tenen relació amb l'eix temàtic enguany són la Cristina Rius, que és, com tu dius, programadora, gestora cultural i està a la Junta de la Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya. I també tenim a l'Aurora de Pares, que també ella és la responsable del videoclub Video Instant, que és el primer videoclub que es va crear a Espanya, i de fet jo diria que potser és dels únics que queden ja a Espanya i no sé si al món, perquè és com una cosa que hi ha més històric, no?, que hi ha més tornar al passat que imaginar-te en un videoclub triant la pel·lícula, que ara es pot fer des del sofà,
1: bueno,
2: comandament, però
1: fet,
2: sembla que...
1: De fet, l'Aurora té... Vull dir, si vas al videoclub algun dia, si algú aneu, que teniu l'oportunitat, que és molt xulo d'anar, realment, tenen totes les pel·lícules que s'han fet a Espanya, no?, amb DVD, espanyoles, totes les que estan en DVD, Blu-ray, o amb algun dels formats que hi ha, perquè hi ha molts formats, no?, i això no ha evolucionat molt. De fet, aquest eix temàtic és cinema i història aquest any, però anem a parlar una mica, perquè el FITCAT, a part de totes les projeccions, de totes les activitats que es fa pel públic general, no?, també es fa per la indústria, no?, i s'organitzen el pitch de projectes en llengua catalana, no?, aquest serà el tercer any. De fet, jo l'any passat ja vaig anar a presentar un projecte, que va ser una experiència molt xula. Llavors, no sé com veieu el futur d'aquest certamen en els pròxims anys, o com s'està consolidant.
2: Doncs bé, una mica del que les dèiem abans, que sí que és veritat, nosaltres aquest any hem rebut 35 projectes pel pitch de projectes, que és només en llengua catalana. Vull dir que a vegades sembla que la xifra podia créixer més si fos producció catalana, que no és el mateix. Si una cosa és que es produeixi a Catalunya i una altra cosa és que la llengua que s'utilitzi sigui el català. Les xifres no són les mateixes, malauradament, però vaja, 35 projectes en llengua catalana, que n'hem triat un més del que havíem fet en les dues anteriors edicions. Teníem 5 finalistes i enguany hem triat un més, perquè realment costa molt també en aquest cas haver de seleccionar, deixar coses fora i donar aquesta oportunitat. Hem estat fent unes sessions prèvies com a novetat aquest any amb el Javier Rueda per preparar també els projectes finalistes i, novament, hi ha molt de talent, hi ha moltes idees, hi ha moltes ganes de fer coses que costa més veure en català, més ganes de fer més comèdies, de fer més gènere, de terror, fantàstic, ciència-ficció, molta, també hi ha alguna producció experimental, vull dir que hi ha ganes d'obrir gèneres i obrir mirades, obrir espais, i això crec que també obrim públics, no? Per tant, penso que estem en el bon camí, com deia abans, i des del FICCAT l'única cosa que podem fer que està a les nostres mans és donar també espai a totes aquestes noves maneres de fer perquè el cinema en català sigui creixent.
0: Cristina, i qui hi ha darrere el FICCAT? Ho dic perquè ens agradaria també conèixer una miqueta més l'estructura, tenint en compte que segurament moltes de les persones que hi esteu al darrere també són persones que hi treballen des del voluntariat, no?
2: Moltes no, totes.
0: Totes.
2: Tothom són voluntaris i voluntàries, des del primer a l'últim. Sí que és veritat que durant els dies de festival hi ha la gran massa de voluntariat, però sí que hi ha una desena de persones, inclosos el Toni Pinel i jo, que som els actuals directors des de fa 5 anys. Hi ha una desena de persones que sí que treballem tot l'any de manera altruista, i són moltes hores, però allò que es diu en castellà de por amor al arte, doncs aquí té més sentit que mai, no? Perquè és precisament això, amor al setè art i també al poble, perquè al final estem a Roda de Barà i tot i que el festival no ha parat de créixer i jo penso que hi ha gent de tot Catalunya perquè ho veu a les notícies, perquè se n'assabenta pel boca a orella de gent que ha vingut en 3 anys, però sí que és veritat que aquí, en la nostra zona, és on més públic rebem, no? Però sí, tot és... Sé que hi ha festivals que potser el nucli sí que són persones contractades i la resta és voluntariat. Nosaltres, des dels inicis, ja portem 18 edicions, és tot voluntari.
1: Que fort, això, que ser majors d'edat no hi ha. Ara sí que podeu dir que ja sou majors d'edat, doncs encara sigueu voluntaris. I porti 18 anys, no?, fent-se un festival com aquest. I acabem per... Quina és aquella pel·lícula, o documental, o curtmetratge, o videoclip, aquí ho afegim també videoclip, que tu creus que tothom hauria de veure? No del festival, sinó en general.
2: Però en català o del que vulgui?
1: Com tu vulguis.
0: En català, no? En català. Ah, sí, és de... I també pot ser del festival.
2: Ai, quin compromís. Perquè a mi m'agraden moltes produccions en llengua catalana.
0: Pots fer un top 3, si vols, per posar-t'ho més fàcil. Clar.
2: D'acord. Doncs mira, diré 3 dels últims anys, perquè penso que s'està fent molt bona feina. T'haig de dir Alcarràs, perquè sí que és veritat que és una pel·li que et va obrir moltes coses i penso que dintre d'uns anys, enguany cinema i història no és només cinema històric, sinó parlar de la història, no? I penso que dintre d'uns anys es parlarà d'Alcarràs com una pel·lícula que va fer un abans i un després. Però també, per aquest sentit, també per mi Casa en Flames també ha obert la comèdia en català. I em posaré una mica nostàlgica i aniré una mica enrere i diré Panegra, també. Perquè penso que Panegra, també en el seu moment, va començar a obrir moltes coses que potser sense Panegra no hagués existit al Carràs. Mm-hmm. Ja te'n diria més, però m'has dit 3, doncs bueno, ja...
0: Home, 3 pel·lículons, eh? Moltíssimes gràcies, sí. Cris Gambin, per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, aquesta nova edició del FICCAT. Aquí des de Ràdio Ciutat de Badalona animem també la ciutadania a conèixer aquest bonic poble, Roda de Barà, i a més a gaudir de bon cinema en català de la vostra mà. Gràcies, que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres, us espero al FICCAT.
1: Exacte, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia. Tu ja tens butaca, no, Guillem?
1: Al FICCAT?
0: Al FICCAT.
1: Ui, és una mica lluny perquè a mi em cau lluny de casa,
0: home,
1: també,
0: lluny,
1: com a vosaltres.
0: Lluny. Que no està tan lluny, que és una horeta, això. Està
1: exacte.
0: Fet, està fet. Vinga, vens a parlar de cinema, no només de cinema català, sinó que estem a una setmana que acabés un dels festivals més importants del món, com és Cannes, i també hem de fer una petita repassada, ni que sigui, no?
1: Exacte, perquè ha sigut un any històric pel cinema català i espanyol, vull dir, perdó. Però, bueno, anem a dir els premis més importants.
0: 3 pel·lis, no?, en secció oficial.
1: Sí, 3 pel·lis en secció oficial i moltes més que no han estat a seccions oficials, no? La Palma d'Or, el premi més important del festival, l'ha guanyat Fijor, de Christian Mungui, que aquí, no?, distribuiran conjuntament la plataforma Filmin i Caramel Films, que és una distribuïdora de cine. El cinema català també està d'enhorabona perquè Aina Clotet ha rebut un premi per Viva en una secció secundària. Aquí, realment, teniu molta connexió amb l'Aina Clotet perquè va rebre el premi del Filmets d'aquest any.
0: Home, i perquè ha rodat aquest Viva també en part a la ciutat de Badalona.
1: Mira, pues, moltes connexions. I tanquem el palmarès, no?, així oficial, per una collita nostra, avui una collita espanyola, que és pels Javis, que han guanyat el Premi Millor Direcció per La Bola Negra, distribuïda per Elàstica, i que segurament podrà

0: amb aquest teaser també de La Bola Negra, el gran guardonat d'aquests Premis Cans,
1: pel que
0: fa cinema espanyol.
1: M'estic posant en bucle perquè m'encanta aquesta música, eh?
0: Que vagi bé, fins la pròxima.
1: Moltes gràcies, adéu.

0: I moment de repassar ara també les estrenes de cinema d'aquest cap de setmana.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
2: Guanyaré, faré història.
3: Sí, sí.
1: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
2: Has parlat amb ells?
3: Amb qui?
2: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
4: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
5: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
4: ¿Herberriu?
5: Sí.
4: Aprobado por unanimidad.
6: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
4: En realidad, son sirios.
5: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
4: No, no, de Siria.
1: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
7: No sé, que no lo entiendo. No me hable como Macron.
8: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
9: amor?
8: Sí, primer amor o primer crush.
9: Las dos, creo. Es muy raro.
8: A los 30.
1: El drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
3: No lo sé.
10: Un poco de drama.
11: Badalona Matí, al 94.4.
12: A Badalona, del 10 de maig, el dimoni crema, i amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
13: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
12: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
13: Entrades a penya.com.
12: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
13: Cada espurna encén la flama.
14: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
15: El partit del Badalona.
14: A 6:45 de la tarda i des del Baix Llobregat, segona eliminatòria del play-off d'ascens. Cornellà, Club de Futbol Badalona.
0: I ha arribat el moment de repassar també l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat de Badalona, i és per això que ens acompanya aquesta hora també la Tuti García. Tuti, què tal?
16: Bon dia. Comencem per les festes de maig.
0: Darrer cap de setmana de festes.
16: L'últim cap de setmana, demà dissabte, no ens podem perdre la tradicional sardinada popular, la festa Baix a Mar, a les 8 del vespre, un acte, com sabeu, a càrrec de l'Associació de Veïns del Centre, i on hi actuarà el grup de veneres de Gairó, a les 9 del vespre.

ja ho sabeu, tots a la platja dels pescadors, amb les tovalloles i a gaudir d'un bon vespre a tocar del mar. L'endemà, a partir de les 9 del matí, a la Rambla, la cursa del dimoni. En tots els circuits hi podran participar persones que tinguin una diversitat funcional, tant física com psíquica, i aquests podran anar...

0: acompanyats si ho necessiten. En funció de la seva edat, s'hauran d'inscriure al circuit que els correspongui i en cas que la distància no s'adapti a les seves capacitats, podran inscriure's al circuit que millor es puguin adaptar. Horaris: a les 9, sortida del circuit blau inclusiu i familiar de 5 quilòmetres, a les 10 de 10 quilòmetres, també és una ruta inclusiva i familiar, però una mica més llarga, de 10 quilòmetres. A les 12, sortida del circuit verd inclusiu i familiar d'un quilòmetre a 700 metres. I també a aquella hora sortiran els del circuit taronja inclusiu i familiar, que són 600 metres. Aquesta sí és per a participants amb diversitat funcional o amb capacitats reduïdes, tant físiques com psíquiques. I fora de les festes de maig, que no sé si estan allà a tocar, que també és un clàssic, no?, que encara podríem encabir-les allà des d'avui
1: també, divendres. També en formen part.
0: En formen part, des d'avui divendres i fins diumenge a la plaça de Pompeu Fabra, Happy Food Trucks. Avui de 6 de la tarda a 1 de la matinada, demà d'11 del matí a 1 de la matinada i diumenge d'11 a 2:15 de la nit. Ja sabeu que és un festival itinerant basat en la música i la gastronomia. Avui hi podreu veure i escoltar la Muba Artisbant.

0: I demà dissabte serà el torn de Alma de Boquerón. Rumbeta per fer el vermut.
1: Rompeme la vajilla, échame vinagre en todas las heridas, pínchame el ojo con un tornillo, no discutiré contigo.
0: També hi seran Elena Rodríguez amb el seu tribut pop-rock i vintage hit songs, que també tindran el seu espai.

Música per un moment, perquè des d'ahir dijous i fins al 24 de juliol podreu veure la mostra Pere Calders, escriptor i dibuixant a l'Espai Betúlia, una exposició que recupera la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i també il·lustrador. I diumenge arriba a Zorrilla, amb dos passis, Madame Lumière, de la companyia La Menuda, a 4:45 i a 6:00 de la tarda.

0: La companyia Parna, doncs, la Menuda transformarà el Zorrilla en un espai oníric on la llum, la nit i el poder de la música captivarà els més petits. Un espectacle que dona vida als somnis d'una nit màgica i per la primera infància que fusiona música, dansa, escena i llum en una experiència sensorial de proximitat. Anem al Sarau, perquè avui divendres a 11:45 de la nit, tribut a Amy Winehouse amb Susana Muziz.
1: Tenir veu, Beguassa, sí, per poder fer un tribut a Winehouse.
0: I tant. I demà dissabte, Vespreig, amb Raül Orellana, 6:45 de la tarda, i més tard, un altre tribut, en aquest cas a Boney M, amb Babylon, a 12:00 de la nit.
1: Anem cap a la sala Estraperlo?
0: Anem-hi, perquè aquest any sabeu que el Creep Show Festival fa 20 edicions, 20 anys, i això ho volen celebrar tirant la casa per la finestra. Per donar el tret de sortida a aquesta 20a edició, han preparat per aquest divendres una presentació, festa i concert molt especial amb una banda que és pura energia, Ratpenat.

0: català en directe a la vena, actitud sense filtres i l'esperit que millor representa el Creepshow, diuen. Cinema independent, rebel i fora de norma. I demà dissabte, visita l'Estraperlo Oje Kale a les 8 del vespre. Això és la versió masculina de la mètrica. I dilluns, dia 1 de juny, a la Biblioteca de Pomara, 4:45 de la tarda, s'hi farà un taller sobre la protecció solar. Es farà amb el conte musical Els Pirates de la Platja, a càrrec de Javier i Paula. És un taller que podreu fer també el 9 i el 16 de juny a diferents biblioteques de Badalona. Consulteu el web de l'Ajuntament o el de les biblioteques municipals. I ja, si anem a dimecres vinent, a les 8 del vespre, i dins el cicle Gaudí de Cinema, al Teatre Margarida Xirgo, hi podreu veure Estrany riu, de Jaume Claret Muixart, i on entra el repartiment hi trobem la Nausica Bonin.
1: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
2: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
3: Papa, mama, ens podem tirar?
0: El director debuta amb aquest primer llargmetratge, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Després de la seva estrena al Festival de Venècia, on va obtenir el premi a la millor contribució artística, i del seu pas pel Festival de Reykjavik, on també va ser guardonada, Estrany riu ha estat una de les pel·lícules revelació de l'any. Nominada a 2 Premis Goya, 8 Premis Gaudí, un Premi Feroz, i ha rebut també el Premi Audiovisual Ciutat de Barcelona.
4: Una bonica interpretació d'aquests primers amors, Estrany riu. Vinga, doncs amb això posem punt final al repàs de l'agenda cultural del cap de setmana a la ciutat de Badalona, i entrem ara sí al tram final del Badalona Matí amb La meva inspiració. I de fet tanquem el cercle, perquè avui hem començat el programa parlant d'aquest Dia Mundial sense el Tabac, de la Setmana sense Fum. Diumenge és el Dia Mundial sense el Tabac, un dia en què es va impulsar per l'Organització Mundial de la Salut, precisament amb l'objectiu de conscienciar sobre els greus riscos per la salut que hi ha associats al tabaquisme, doncs sí, i de promoure també polítiques eficaces per reduir-ne el seu consum. Millor la prevenció, avui ho dèiem, amb els professionals
0: no
4: també
0: començar.
4: De BCA.
0: No començar a fumar.
4: A nivell local, l'Ajuntament també celebra aquesta data, ho fa marcant-la dins d'aquesta Setmana sense Fum, que ara us explicàvem, i per això ofereix també activitats per ajudar la ciutadania a abandonar aquest mal hàbit.
0: Doncs
4: i nosaltres ens hi hem inspirat.
0: I és que el consum de tabac, Núria, és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com també de nombrosos casos de càncer. Però n'hi ha que continuem fumant.

0: que hi ha imaginaris, no?, on hi ha entrat en joc el tabac, que s'han acabat romantitzant.
1: Exacte, per això hem començat amb una balada romàntica dels Platters, aquest Smoke Gets in Your Eyes, un clàssic que utilitza el fum com a metàfora. Aquest tema parla del dolor quan s'ha acabat l'amor. Però parlem del tabac. El tabac és una planta del gènere Nicotiana tabacum, de la família de les solanàcies. Les seves fulles preparades de diferents maneres es fumen, s'aspiren, es beuen o es masteguen. I què porta el tabac? Doncs el que més coneixem és la nicotina, que és el principal component responsable dels efectes més negatius de fumar i el que provoca la dependència.

ho deia Siniestro Total amb aquest tema que corre la nicotina. Quitrans i agents cancerígens també en porta el tabac. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, cada any moren més de 8 milions de persones arreu del món a causa del tabac. La majoria d'aquestes defuncions es deuen al consum directe del tabac, però també n'hi ha que són conseqüència de l'exposició involuntària al fum, als fumadors passius, vaja. O sigui que, ja ho deia Roberto Carlos, és prohibido fumar.

0: Doncs això, que sigui la passió el que s'encengui i no la cigarreta.
1: I no la cigarreta, sí. I és que el risc de tenir un infart es duplica en les persones que fumen. El fum del tabac disminueix la visió i els reflexos del conductor també que fuma, raó per la qual també pot causar accidents. L'hàbit del tabaquisme és un factor important de risc d'incendis, tant dins de casa com en llocs públics, sobretot als boscos.

Ho cantaven així els Ciudad Jardín, en aquest tema, no puedo fumar cuando subo a la montaña, no. On llences la cigarreta, doncs pots provocar un incendi. Els beneficis de deixar de fumar són ben clars. 10 anys després de deixar el tabac, les persones exfumadores tenen la meitat de risc de morir per càncer de pulmó que les persones que encara fumen. I el risc de morir per infart de miocardi torna al nivell basal als 15 anys de deixar de fumar. Però és que, des de sempre, el tabac ha servit per socialitzar, o això ens han dit, i com deies tu abans, s'ha romantitzat a les pel·lícules. I si no recordeu aquest tema de la Sara Montiel. Fumar.

0: és que el tabac estava molt normalitzat en segon quina època. Jo recordo haver estat fent programes de ràdio fumant en un estudi.
1: Clar, vull dir, dèiem, tots... a la consulta del metge i el metge fumant.
0: El metge
1: fins i tot,
0: fumant,
1: no?
0: Exactament. Però deixar de fumar no és fàcil. Ara tenim, però, eines en els nostres centres de salut. Cada vegada hi ha més persones que han aconseguit abandonar completament el tabac i no com Sau, que ens cantava aquest "No puc deixar de fumar".

0: persones doncs, que els hi costa més que altres. El que està clar és que s'ha de tenir ganes de deixar-ho, perquè si no en tens ganes ja no hi vagis al metge, que no ho podràs.
1: No, però l'ajuda sempre és bona, i el suport doncs, de
0: però mentalment s'ha d'estar això,
1: mentalitzat. S'ha de mentalitzar, sí. No serà fàcil. Si tens suport, doncs més garanties d'èxit.
0: Això segur.
1: I paciència. I sobretot no defallir, perquè si ho has intentat i has tornat a recaure, no passa res, torna-ho a intentar.
0: Doncs sí. I en les dones? En les dones el consum de tabac té uns riscos particulars, com passa amb moltes malalties, especialment durant la gestació i l'etapa de donar el pit. Entre les alteracions en la salut reproductiva de les dones i els efectes adversos del consum de tabac durant la gestació hi trobem un risc elevat d'avortament espontani, part prematur, l'augment de la mortalitat perinatal infantil, que comprèn l'augment del risc de la síndrome de la mort sobtada de l'infant. A més, el consum de tabac avança l'aparició de la menopausa.

0: Tabaco i Chanel, de Bacilos, veus? Chanel i tabac.
1: Ens quedem amb Chanel.
0: Ens ho venen, com que és una bona combinació, i no ho és, no ensumaràs el Chanel si estàs fumant com una carretera.
1: No, perquè una altra de les conseqüències és
0: l'olor.
1: I la pèrdua d'olfacte també, i de gust, sobretot amb el menjar, nosaltres que ens agrada molt menjar.
0: Doncs sí, la indústria del tabac, la indústria tabaquera mundial, penseu que està valorada en prop $1 bilió, amb bé. Malgrat la caiguda, consideren ells històrica del tabaquisme, el sector manté el creixement dels seus ingressos gràcies a la pujada de preus i a la venda de productes com els vapers, un sector que està dominat per grans corporacions internacionals, on hi destaquen Philip Morris International i la British American Tobacco.

0: Aquest tema en Tex Williams ens diu que fumem, però si us plau no comenceu a fumar perquè després és molt difícil deixar-ho, i si fumeu, fumeu menys o deixeu-ho del tot.
1: Mira,
0: és el millor.
1: Jo aquesta hora, que ja acabem el programa, et convido a substituir, anem a fer un mos en lloc de la cigarreta habitual. Et sembla?
0: Segons què?
1: Segons què?
0: Perquè si
1: ja substituïm
0: el tabac per un donut de xocolata, acabarem malament també.
1: No, home, no, fem unes nous, ni que sigui.
0: Vinga.
1: No sé si et convenço, però sí. Vaja, ho deixem aquí. Són pràcticament les 12 del migdia. Amb Tex Williams nosaltres arribem al punt i final del programa. Gràcies per haver-nos fet confiança una vegada més a tot l'equip del Badalona Matí i per haver-nos seguit aquí a 94.4. Un programa que està possible també gràcies a la feina tècnica d'en Roger Cuixart i d'en Pau Porres. Tornem aquí dilluns a partir de les 8. Adéu-siau.

0: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Federació d'Associacions de Veïns de la Ciutat considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavi García Albiol, que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives. Considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenta que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, la Federació d'Associacions de Veïns creu que s'està repetint el mateix patró de cada mandat. Per la FAP, els que eren els principals eixos del govern d'Albiol, com la seguretat o la neteja, continuen sent una matèria pendent a la ciutat. Assenyala la falta de personal de l'Ajuntament per poder tirar projectes endavant, però també critica que la prioritat de l'alcalde sigui la projecció de la ciutat en polítiques mediàtiques, com la celebració de grans esdeveniments esportius o la instal·lació de l'arbre gegant. També asseguren que l'executiu popular no s'asseu a parlar amb les entitats veïnals. Ho ha dit en una entrevista al Badalona 360 el seu president, Rubén García.
4: En este gobierno yo he hecho mucho en falta en la participación con las entidades. Está claro que estas personas han sido elegidas para gobernar, pero no pueden gobernar de cara de espaldas al movimiento ciudadano.
3: Una de les principals reivindicacions de la FAP és l'impuls de més polítiques socials per fer front a la pobresa i en especial al sensellarisme. En aquesta línia tornen a defensar la reobertura urgent de Can Bofill Vell i d'un menjador social. I demà dissabte, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer les noves instal·lacions de l'Institut La Riera i el nou casal de gent gran de Canyador. Tots dos ubicats a la planta baixa de l'edifici del solar de l'antiga Jumberg, al carrer de Jacinto Benavente, número 32. L'actuació, finançada íntegrament pel consistori, ha suposat una inversió total de 2,1 milions d'euros i ha permès posar en marxa dos equipaments essencials. I l'Escola Batuli ha instal·lat una segona pell a la façana de l'edifici de primària per pal·liar els efectes de la calor i combatre el canvi climàtic. Tota la comunitat educativa del centre s'ha involucrat en aquest projecte que s'ha fet juntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb motiu del nomenament de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Els participants s'han reunit en diversos diumenges per retallar les peces i enganxar-les en llargues tires per crear aquesta cortina que va de dalt a baix de la façana que dona al pati. Escoltem a la professora de plàstica de l'Escola Batuli i organitzadora del projecte, Maria Àngels Domingo.
5: S'ha embolcat i, per tant, ha estat un èxit de convocatòria, de participació, i el que havíem de fer a la Festa d'Arquitectura el dia 4 de juny, doncs no ho farem, perquè al llarg d'aquests dies ja ho hem anat acabant gràcies a la motivació i l'implicació de tota la comunitat educativa de Batúlia.
3: I en plana cultural arriben les festes majors als barris de Llefià i Pomar i ho fan amb diverses activitats per tots els públics. Les primeres se celebraran a l'Avinguda de Marquès de Sant Mori i començaran la seva programació de dissabte al matí amb jocs infantils i activitats culturals. Per la seva banda, la Festa Major de Pomar, organitzada per l'Associació de Veïns del Barri, començarà aquesta tarda amb una actuació dels castellers. També estem a les portes del darrer cap de setmana de les festes de maig i la Festa Baixamar, la cursa popular del dimoni i les Happy Food Trucks, també omplen el cap de setmana amb activitats per tots els públics. Dissabte, la tradicional sardinada popular, organitzada per l'Associació de Veïns del Centre a la Platja dels Pescadors, serà el punt de trobada d'aquesta festa a Baixamar. Per amenitzar la ballada, el grup de Cairó oferirà la seva mirada actual d'interpretar les havaneres a partir de les 9 del vespre. I en esports, el gran ambient de bàsquet que es respira a Badalona ha estat un dels grans factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Per Badalona, celebrar esdeveniments esportius d'aquest tipus i acollir aficions d'arreu de l'estat és una oportunitat per donar a conèixer la ciutat, i així ho ha afirmat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
6: Ens estem convertint en una ciutat referent d'aquest tipus d'esdeveniments. Crec que és positiu, perquè més enllà de l'aspecte esportiu ens permet situar Badalona i que Badalona es coneixi, no? Durant un cap de setmana tindrem l'afició com a mínim del València, del Baskonia i d'un tercer equip probablement a la nostra ciutat durant 2 dies, i això permetrà, més enllà de que coneixin Badalona, doncs que vagin a restaurants, que passegin, que puguin entrar en botigues, que coneguin la ciutat i les oportunitats que ens ofereix.
3: Ara mateix 28 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: amb Xavi Ballesteros.
1: El dia abans de saber quin equip acompanyarà Granada a l'Alep, a la primera FEB. Recordem que Andorra ho tenia molt difícil, ara ho té més fàcil, teòricament. Gran Canària i Saragossa estan en aquest embolic. També sabrem els equips, els 8, que juguen al play-off, però a causa d'aquelles a vegades complicades no sabrem potser el quadre, perquè el diumenge hi ha un València-Barça, un Barça-València que pot condicionar el rival de la penya, que pot ser ara mateix Baskonia, València, Barça o Múrcia. O sigui, increïble el batibull. Però tot plegat, en parlarem amb Juan Morales. Juan, molt bona nit.
2: Bona nit.
1: Tu tens clar com va...
2: Jo sé que jugamos el viernes en casa.
1: Viernes. Per això, què dius, cinquè o sisè jugues viernes en casa, segur?
2: Sí.
1: Perfecte, mira, doncs ja tenim la primera notícia, perquè estàvem una mica condicionats.
2: Ara m'estàs fent dudar con el quint.
1: Fem una cosa. Sabrem si és el dia dijous o divendres,
2: Creo, te diria 99% viernes.
1: Doncs, bueno, a mi m'agrada més el divendres que el dijous, però no sé si li agrada també el qui va ser entrenador ajudant del Joventut, ara entrenador ajudant a Alemanya, el Chemis Niners. Pau del tio, ben tornat.
3: Bona nit.
1: Que feliç que ets quan arriben aquestes dates, eh?
3: Sí, tornar a casa és un extra d'il·lusió i d'estar feliç al costat de la família, sí, sí.
1: I avui hem convocat a una de les promeses badalonines, com és l'Adrià. Adrià, bona nit.
4: Què tal, bona nit, Xavi.
1: Perquè, escolta'm, a banda de tot plegat de l'actualitat del Joventut de bàsquet, aquest matí has anat a una fantàstica roda de premsa de Xavi Pasqual. Que, primer de tot, bona nit.
4: Bona nit.
1: Què t'ha semblat tot plegat? Com... Explica'ns l'ambient que s'hi ha viscut i què ha passat.
4: Home, ha sigut una roda de premsa molt emotiva, era l'esperat, i ha deixat molts titulars. És veritat que ha sigut molt senyor, ha respectat en tot moment el Barça i a la direcció esportiva, que està molt qüestionada últimament, i jo em quedo amb una frase que ha dit a l'inici de la roda de premsa, on deia que no existeix una guerra entre el Barça i ell, o sigui, ha mostrat el seu sentiment de barcelonisme, i crec que si ets aficionat del Barça, doncs has d'estar content, almenys de les maneres que ha tingut Xavi Pasqual.
1: No, el que sembla és que la gestió final, doncs, bueno, ho han comunicat ahir, avui ho han explicat, era una cosa bastant marge, perquè el Barça no jugava cap partit des de feia dies. Però, Pau, t'has sorprès a tu, aquest no continuïtat, té contracte.
3: Bueno, ja,
1: Dubai, és cert que el contracte és espectacular, però...
3: Hi havia rumors, no? Hi havia rumors ja de fa mesos enrere d'aquesta possibilitat, i jo crec que, bueno, ara suposo que la idea una mica del Barça i del Xavi ha sigut tancar el tema per intentar arribar al play-off amb un focus més, no?, a la part esportiva de bàsquet. El que sí que és cert és que si Dubai es fica pel mig, doncs hi ha molt poc a dir, no? És un club que vol guanyar l'Eurolliga, vol ficar els diners per guanyar l'Eurolliga, a la part tècnica, a la part de la pista dels jugadors, on calgui, no? I, bueno, sí que és veritat que Xavi, no?, ve al Barça perquè se sent molt culer, però, bueno, amb decisions personals jo aquí ni entro ni surto, vull dir que...
1: Evidentment, el Dubai durant la setmana juga a la Lliga Adriàtica, que no és el mateix que va ser, per tant podrà preparar amb un equipàs, perquè diners en sobren a l'Eurolliga, que és l'objectiu d'estar entre els millors. Però, Juan, està clar que el Barça pot ser rival de la penya en els quarts de final, i la realitat és que amb la plantilla que té i amb tota la setmana per preparar un partit, ara és un rival temible.
2: I recuperando efectius. Todos los jugadores... Bueno, yo creo que es un rival temible prácticamente siempre, ¿no? A mí cuando te hablan de plantillas tan largas, de tanta calidad, dicen, no, es que les falta este. Digo, sí, sí, pero mira todos los que tienen. O sea, no mire los tres que le faltan, mira los 12 que tienen, ¿no? Pero bueno, es igual. O sea, habrá que competir contra quien nos toque y con todo lo que tengamos y sin más. Ja sabes lo que te digo yo siempre en estos casos, que bastante tengo con mi casa para meterme la de los demás.
1: Adrià, de totes formes, com veus els possibles rivals, tu què?
4: Home, per mi el rival a evitar és el València, sense cap mena de dubte. Després és veritat, com deia el Juan, que el Barça ve en molt bon estat de forma. Recordem que el Baskonia, la Penya i el Barça porten 5 victòries consecutives, són els millors en estat de forma de tota la CB. I després és veritat que el Múrcia, o sigui, el Múrcia és un rival molt complicat, que aquest any està fent una molt bona temporada, però jo també insistiré en que al final la penya també és un rival a evitar pels altres, perquè està jugant molt bé i té una plantilla que en qualsevol moment una individualitat pot marcar la diferència.
1: Estàs seguint, Pau, la penya durant la temporada?
3: Sí, bueno, sí, segueixo
1: la penya. Aquest any el base aquest, bé, eh?
3: Sembla que està arribant un punt de maduresa i de confiança en el joc important.
1: Sorprès o no? Del nivell.
3: Del nivell, no. No, sí, bueno, jo era bastant evident que Riqui marcaria diferències i jo crec que una mica no és així, no? Però quan s'ha posat de debò, bueno, no, no hi ha, és el millor base de la competició, sense cap mena de dubte.
1: De seguida parlem de la penya i de Riqui, però estem veient imatges de la segona part del partit entre el Joventut Unicaja. Juanan, com vas patir aquell dia? Com vam patir, però com vas patir tu, com a responsable, eh?
2: Bueno, fue una frustración muy grande, o sea, no puedo decir otra cosa.
1: I deixa'm dir, puc explicar-ho ara en temps que he passat, que quan va acabar el partit no funcionava el videomarcador i se'n va tot el públic, posen a... i funcionava, Juan.
2: No fue exactamente así, o sea, no fue exactamente así. Pero no, era una avería que era imposible de detectar en vivo, hubo que desmontar bastante para encontrarla. Y porque tú dices, funcionó y un minuto después dejó de funcionar
1: otra vez. Sí, o sea, no digas. Sí.
2: Y no, muy frustrante porque aparte tenemos sistemas duplicados, alguno incluso triplicado y, en fin... ya está, o sea, puede pasar, nos pasó a nosotros y como te digo, muy, muy frustrante no haber podido solucionarlo en ese momento. Es verdad que la noche anterior habíamos tenido un concierto con 10.000 personas en el Olympic, entonces la transformación nocturna, pues a veces no puede haber circunstancias un poco inesperadas, pero no es excusa. O sea, si queremos que el Olympic siga siendo un lugar, ¿no?, donde que sea un recinto multifunción donde se puedan hacer todo tipo de cosas, pues tenemos que ser capaces, como de hecho hemos sido capaces en numerosas ocasiones, de tener un concierto el sábado y jugar el domingo, ¿no? Entonces, lo frustrante es que nosotros siempre probamos todos los sistemas 3 horas antes de empezar el partido, todo funcionaba a la perfección. O sea, incluso esto de que cuando Juan Nuestro mete un triple, automáticamente sale el vídeo. O sea, todo es 3 horas antes, se prueba todo. Por la mañana viene entre los dos equipos, todo funciona perfectamente. 3 horas antes, todo funciona perfectamente. Y 40 minutos antes de empezar el partido, el marco rojo de aquel tablero no funciona. Y a partir de ahí fue todo un... Sí, tú puedes dar fe porque está, o sea, se hace cada partido.
1: Sí, sí, sí. Parlant de la penya, 5 victòries consecutives, arriba a Fontejau demà, un Girona que ja és 12, passi el que passi, però què destacaries, Adrià, del que està fent el Joventut, sobretot, recuperant també efectius, no Tomic, però sí a Moren, que jo crec que és un molt bon fitxatge, perquè, com deies tu, està en un moment... No?
4: Sí, jo crec que el més important, al final, la identitat d'aquesta penya s'ha vist des del principi de temporada. Ara, crec que ara tot això s'està transformant en moltes victòries consecutives que també estan permetent doncs, arribar als play-offs amb molta confiança. No? L'arribada de Genís Morin també crec que és un extra, perquè a més del nivell de Rússic, que em sembla la peça diferencial d'aquests últims partits, afegeixes un tercer pivot on Miret pot encara tenir més rotació. No? A més, doncs, si parlem de la qualitat de Han, que l'altre dia no, contra l'Unicaja, doncs fica aquells dos triples seguits que dius és que és molt bo. Després està Ric i que em sembla de llarg el millor base de la competició i tens altres peces que si vas encaixant doncs et queda aquest equipàs.
1: Pau, tu vens d'Alemanya i aquí ja tenim un problema a Espanya, però a la penya sobretot, no? Parlava de Michael Rusic que se'n va l'any vinent, no és oficial, a la Lliga Universitària, no? És imparable això, realment? Perquè Rusic ja podia haver fet l'estiu passat però va continuar.
3: Jo primer, de tot m'agradaria dir que és un problema que ja acaba d'esclatar, no? D'explotar l'any passat, però ja era un problema que ja venia, que ja anava passant, i ja ho vèiem, cada vegada hi havia més, bueno, aquest flux de jugadors cap a la Lliga Universitària. Amb el canvi de normativa a l'hora de finançament de les universitats, doncs ha explotat i ja és molt més difícil. El que sí que crec és que no s'ha de... no hem d'aturar la inversió econòmica, però també de desenvolupament de jugadors, vull dir física, vull dir, s'han de treure jugadors joves, però també s'ha de buscar un model sostenible en el qual doncs, hi hagi rentabilitat, no? Rendibilitat pel club, no? O sigui, la inversió de temps i d'il·lusió i d'ambició que té el club amb els jugadors ha de tenir un retorn, no? I aquí està la gran dificultat, no? Sobretot amb jugadors joves. Possiblement ha d'anar de la mà d'un canvi de normativa perquè bueno, doncs ja sabem que els jugadors joves no es pot fer un contracte professional i això et limita molt Llavors ha d'haver-hi una normativa que potser des del Consell Superior de Deportes, no, també s'ha d'implicar. Perquè bueno, això passa al bàsquet, però pot passar en qualsevol moment en qualsevol altre esport. No? Però el que sí que tinc clar és que els clubs han de continuar invertint temps en treure jugadors joves.
1: Juan, això és una cosa que n'hem parlat molt, però ja han passat 2 anys que se'n va anar Rubén Prey, i per tant, en breu diem, mira, aquest ja torna, no? És llavors quan hem d'estar preparats.
2: Jo,
1: torna una mica la penya.
2: A l'hilo del que decía Pau, es verdad, o sea, y más para un club como la Peña, filosofía, o sea, la Peña es lo que es, ¿no? Entonces no podemos intentar hacer que sea lo que no es, pero también decirte que tú sabes perfectamente que es muy frustrante, porque además el hecho diferencial de la NCAA no es ya solo, o sea, siempre en todo el deporte profesional el pez grande se come al chico y tú tienes un jugador, pues oye, viene otro club con más potencial económico que tú y lo ficha. Del mismo modo, pues que la Peña en categorías inferiores, cuando hace una oferta a jugadores de otros clubes más pequeños, pues le ofrece el estar en la Peña y es un valor atractivo. O sea, todo esto siempre ha pasado y está un poco... El problema es que la NCAA no está en el paraguas FIBA, entonces es el salvaje oeste. O sea, no hay normativa. ¿Cuál es la normativa? Ninguna. Transfer, no hace falta. No, o sea, es... Yo creo que el factor distorsionador, aparte de el absoluto exceso de recursos, porque es que, y tú lo sabes, de repente, de nuevo, ese chaval a esa universidad que le pagan 800.000 al año. Y tú dices, ¿800.000 por qué?
3: O sea, ¿qué? No, hay jugadores que están fuera de una edad que no son universitarios.
2: No, eso era hace un año, pero claro, ahora ya este año, que parece que va a ser el detonante, que va a hacer que la propia competición universitaria lo regule, y dicen, no, es que están fichando profesionales de Euroliga. O sea, tíos de 23, 24 años que llevan jugando y dicen, a ver, un momento. Y me dices que él va a estudiar allí, venga, hombre. O sea, ya todo tiene un límite, ¿no? De lo que nos podemos, de lo que nos podemos tragar, ¿no?
1: A la meva época et deixaves una assignatura, ¿no? Para l'any següent.
2: No,
1: així llargaves la tapa universitària, pues que ara val la pena.
3: Para estudiar dues carreres.
1: Val la pena.
2: Entonces yo creo que tiene que haber una manera en la que, evidentemente, si alguien tiene más recursos que tú, es fácil que te quite lo... Pero, primero, tiene que haber una compensación para los clubes que han invertido en ese jugador. No solo económicamente, han invertido en a lo mejor perder algún partido porque están dando oportunidades y el rendimiento no es el que tendría si tuviese solo jugadores veteranos. O sea, hay mil condicionantes, ¿no? Pero no veo a los actores principales, porque esto es un problema mundial, con lo cual con Super Deportes tiene una competencia tal... No veo yo a los grandes players, Federación, FIBA, tal, excesivamente preocupados, ¿eh? Porque al final estos jugadores vienen a selección. Con lo cual, hombre, es un problema, pero yo en verano no tengo problema, ¿sabes? Entonces, si las universidades de repente dicen, no, como le pago tanto, no va a la selección, entonces hay igual las federaciones dicen, no, un momento.
1: Yo creo que Adrián Platiu, que el otro día estaba a Badalona, per cert, crec que no anirà amb la selecció perquè vol estar treballant i tal, vull dir que tampoc no són tots els casos els mateixos, però veurem què passa. En tot cas, ho deia el Juanan, moltes vegades es sacrifica també jugadors veterans per posar minuts als joves. L'altre dia, Adrià, parlaves amb Adam Hanga sobre el tema de la seva continuïtat, després també va passar el tema de Guillem Vives. Clar, aquí la penya s'ha d'anar movent en diverses situacions, no? Que és els joves, els que acaben condicionats a veure què passa, no? Com ho veus?
4: Bueno, jo crec que és complementari, o sigui, sempre va bé tenir un equip la part de l'experiència, no? Per exemple, en aquest cas, el cas de Vives i Hanga, i també tenir jugadors joves com Michael Rusic, que com deia abans, ara està en un moment de forma brutal. És veritat que jo soc partidari, per exemple, en el cas de Vives i Hanga, crec que són dos jugadors, dos peces claus en la penya. Vives crec que és un jugador defensivament, els dos són perfils defensius, que aporten molt al joventut, però a més crec que Vives té aquest component amb la grada, no? Que ja es va veure l'altre dia, un jugador cantarà i que això li agrada a l'afició de la penya i vol que hi hagi jugadors que sentin aquest sentiment de pertinença.
1: Doncs veurem com acaba tot plegat, però en tot cas hi ha una altra nova dimensió ara mateix en el bàsquet europeu perquè, Pau, aquest any heu jugat Eurocup. La penya que enguany ha jugat la FIBA i l'Eurocup ha fet una aposta passar aquesta temporada vinent de 20 a 32 equips, de 20 a 32, fent 4 grups de 8 equips cadascun, una lligueta, d'aquesta manera, en lloc de fer 19 a 18 partits a Lliga Rural, en fas 14, i això farà que hi hagin equips de la FIBA que passin a Eurocup, perquè si amplies, teòricament la FIBA perdrà potencial, però tu com ho veus, aquest mapa, no? No sé si hi ha tants equips, bueno. 20 a Eurolliga, 32 a Eurocup, la FIBA...
3: Jo aquest any, i ho comptava l'altre dia, crec que és la meva cinquena participació a Eurocup. Vam fer 4 amb la penya i aquest any en què hem vist. Si tens la sort, no? Només va haver-hi un any que nosaltres ens vam classificar i ens va tocar la Virtus de Bolonia, de Teodosic, Berinelli, sí, bueno, Georgievich d'entrenador, sí. I eren tres partits.
2: En Covid.
3: En Covid, sí, sí, i eren tres partits. Els últims anys era, tu jugaves un partit. Llavors, una competició tan, tan dura com l'Eurocup...
0: És dura?
3: És molt dura. És molt dura perquè el perfil d'equip és un perfil d'equip, un roster de jugadors, que vol fer un pas més a la seva carrera per jugar a l'Eurolliga. Jugador i club. Ara mateix, amb l'efecte crida de la NBA i, no, i aquesta relació que està creant amb l'Eurolliga, possiblement ha fet que molts equips que van anar a la BCL tornin a Eurocup. Sí, sí. I et trobes projectes com Besiktas, et trobes projectes com la Roma que vol entrar a Eurocup, Aris, on hi ha molta inversió. Hi ha molta inversió i en budgets molt, molt, molt potents. Llavors, té molt més sentit, primer, obrir una mica, no, el número d'equips, i sobretot per mi el factor diferencial que fa una competició més justa tant per al jugador com per al club, no? Perquè com a mínim hauràs de jugar un partit, tindràs, no, l'opció de jugar dos o un partit més a casa teva, no? És a jugar un play-off a tres, que és que no tenia sentit, perquè tant amb factor pista a favor o no, si tens un mal dia, se't cau la temporada.
0: Sí. De fet, recordem que en el play-off seria tres partits, això és la idea que tenen, s'haurà de provar això la primera setmana de juny en la reunió de clubs d'Eurocup, però, en tot cas, Adrià, el que està clar és que, ostres, torna a haver-hi una situació... FIBA Eurocup, no sé tu què en penses de les dues competicions, perquè en el fons l'Eurocup està copiant ara el model FIBA, no?
4: Sí, a veure, jo si m'he de mullar, a mi sempre m'ha agradat més la FIBA, sobretot perquè hi ha una cosa, per mi diferencial, és el tema, per exemple, de la Final Four. O sigui, a mi l'Eurocup, allò que jugaves a casa, fora, a les finals, doncs això que hi hagi una seu per tots els equips crec que li dona un valor, no?, que les aficions també es puguin ajuntar. Crec que això, per mi, és molt millor que el que proposava l'Eurocup. I també això que deia el Pau, que és molt important, és el tema de que si tenies un mal dia t'anaves a casa, com li va passar, me'n recordo, sí, un any a la penya contra l'Ulm, que tenia tota la fase eliminatòria a casa, no?, i va tenir un mal partit i perds. I te'n vas a l'Eurocup quan havia sigut el millor equip,
0: sí, sí, sí,
4: en les fases prèvies.
0: El que deien des de l'Eurolliga és que, a més d'aquests 32 equips, l'any vinent, o aquí dos anys, passarà a l'Eurolliga de 20 a 24 equips, en dos grups, i que sortirien els equips que van a l'Eurolliga, sortirien d'aquests grups d'Eurocup. Però, en tot cas, Juan, jo que no estic molt al cas de tot, hi ha prou clubs a Europa per fer tantes competicions amb tants equips? I l'altra pregunta que et faig, i aquí sí que demano, Mullis, la penya... té un contracte de fidelitat amb la FIBA? En tenia un d'Eurocup en fidelitat? O això cada club pot anar cada any? Pregunto.
2: Por el final, nosotros, tanto Eurocup como ABCL, nos hemos clasificado deportivamente. O sea, las plazas que otorga FIBA tiene un ranking por competiciones que decide cuántos equipos de cada competición tienen derecho a participar. En la Liga Española creo que ahora somos 4 más 2 fase previa, si no estoy equivocado. Y Eurocup, aunque es un sistema un poco más invitacional, pero sí que es verdad que tienen en cuenta, pues, que si tú estás en tu posición en la competición, con lo cual que es como debería ser. Nosotros no hemos tenido nunca contratos de larga duración con ninguna competición. Y respecto a la pregunta de si hay clubes seguro, lo que no sé si hay jugadores. O sea, quiero decir, el problema es que cuando hay muchos más clubes intentando hacer plantillas potentes para jugar competiciones, esto inflaciona al jugador de una manera brutal y es una evidencia, ¿no? Sí, entonces dices, por ejemplo, PAOK y Aries, que eran dos clásicos europeos que estaban un poco volando bajo el radar, ¿no? Y de repente un pastos en un sitio, un pastos en otro, oye, hay dinero y de repente empiezan a pasar ofertas a jugadores que tú podrían estar a tu alcance y nos quedaban en 4 veces más. Dices, ¿por qué? Pues porque ha habido uno que ha dicho que lo quiere. Entonces, esto, o sea, más allá de que haya clubes o no haya clubes y tal, sobre todo yo creo que inflaciona el mercado de jugadores y diluye mucho la atención del aficionado del básquet, ¿no? Es decir, porque, hostia, ¿qué miro el martes y el miércoles? Es que no sé. ¿No? Entonces, convierte, yo creo que el baloncesto en un producto un poco endogámico en el cual tú sigues a tu equipo.
0: Sí.
2: Mi equipo juega lo que sea, pues yo le sigo y... No, pero es que hay un Aris Galatasaray... Déjame en paz. Sí, sí. No sé si me explico.
0: Totalmente. Y a mí se me es Pau. Alemania, creo que, si no vaig errat, pots tenir... Quants extracomunitaris pots tenir?
3: No, tens l'obligació de tenir 6 alemanys dintre la plantilla, 6, però pots tenir 7 estrangers.
0: Però 7 estrangers, 7 poden ser 7 americans?
3: No, sí, però no poden jugar. O sigui, tu pots a la plantilla pots tenir i has de fer convocatòria, però has de tenir 6.
0: Però d'americans pots tenir 6 en acte?
3: Sí. Però es considera, vull dir, americans o
0: europeus.
3: No alemanys. O sigui, un espanyol té fitxa d'estranger, un francès té fitxa d'estranger, un búlgar té fitxa d'estranger, i després, per una altra banda, estan els alemanys.
0: Clar, perquè aquí, a més, Adrià, també passa això de que guanyen més valor els cupos, perquè si s'amaguen els joves... Y cada vegada resulta que el jugador... No,
2: el tema de cupo es diferente al tema pasaporte. O sea, cupo es un jugador de...
3: Allá,
2: es un jugador de formación, pero puede ser un jugador de formación
0: búlgaro,
2: chino.
0: Sí,
2: da igual, ¿no? O sea, el tema...
0: Com refiero, que com que cada vegada n'hi ha menys, també tenen més valor, no?
3: Sí, allà, el jugador alemany té un preu molt alt.
0: Té
3: un preu molt alt. No, molts equips el que opten és fer un 50%, 3 jugadors alemanys de nivell i 3 jugadors alemanys joves o que no tenen tant pes específic dintre del patge.
4: El que sí que jo crec que han de canviar les competicions és el tema del calendari. O sigui, no pot ser que hi hagi tants partits. A més, el tema de la motivació, si al final jugues tants cops, doncs al jugador també li costa estar més motivat. I a més, s'ha vist també en Eurolliga aquest any, ho han pagat molt car, el tema de les lesions. Va passar amb la penya a l'eliminatòria contra l'AEK, crec que van tenir, el cap de setmana a la Lliga Grega no van jugar,
0: no.
4: I la penya juga, llavors. O sigui, o tots tenim les mateixes normes o al final no es competeix entre iguals. Jo crec que aquesta és una de les assignatures pendents, per mi, que tenen les competicions europees.
2: Sí, però... I aunque lo que vaya a decir vaya en contra de la penya, si a todos nos mola tener una liga endesa que es la mejor de Europa y tal, hay que tenerla y tiene que ser competitiva. O sea, lo que... No, pero bueno, a los europeos, los que juegan competición europea es más importante. No, o sea, tú, el fin de semana tienes partidazo de ACB y es lo que hay. Y luego la competición europea...
3: Pues también.
2: Pero, oye, que como en Grecia no han jugado, nosotros aquí...
4: Sí, yo critico más la part de Grècia. Sí. Yo estic d'acord que s'havia jugat cap de setmana.
0: Els dos equips d'Alemanya que han baixat juguen competició europea.
3: Sí, és una de les coses que, bueno, pues ja ho hem viscut aquí a la Lliga CB, no? Va haver un any l'Andorra que va jugar a Eurocup, gairebé
0: classificat.
3: Semifinals. Sí. I va baixar. Llavors, jo que sí que crec és que hi hagi més competicions o que hi hagi més partits, les competicions més igual, és bo. O sigui, els friquis del bàsquet veiem un Aris Pauk perquè és un partit de màxim nivell o ens agrada veure bàsquet, això també ho tinc clar, i que s'han de jugar partits. Si hem de tenir rosters de 14, 15, 16, pues haurem de tenir, però la gent vol veure bàsquet i no sé si els drets televisius donen més diners que el ticketing de pista, però al final, si intentem guanyar totes les competicions reduint el número de partits, que és la sensació que tinc jo amb uns equips grans, Madrid, no, és que juguem molt. Escolta, tens una plantilla de 16, posa a Prochica, a jugar una mica, o posa això mateix i fes descansar al Queque i a...
2: Estoy de acuerdo contigo en que las competiciones tienen que ser potentes, pero yo creo que conceptualmente, y esto es una discusión filosófica en la cual te tienes una idea, tu otra y, o sea, es una discusión filosófica, yo creo conceptualmente el modelo que a mí me gusta es que la competición nacional sea lo importante y la competición europea sea una aspiracional. Uh-huh. No, entonces yo creo que la estructura de competición de la competición europea tiene que ser un poco diferente. Intentar tener dos competiciones de liga regular a doble vuelta, todos más play-off, más no sé qué, la realidad es que no cabe. Porque luego están las ventanas FIBA y luego están los campeonatos de selecciones y no cabe.
0: I el que sí que hi cap, saps què és, Juan? El que s'ha presentat aquesta tarda aquí a Badalona, la Supercopa CB. S'està apostant molt des de la ciutat per fer... Van fer la Final Four de la FIBA Champions League. Malauradament no hi havia la penya, però els aficionats de Badalona van poder ser en una Final Four, que va guanyar el Rites. Per cert, el Rites, Vilius, eliminat als quarts de final per primera vegada, han fet fora l'entrenador, tot i ser campió. Però, Juan, que hi hagi Supercopa CB a Badalona, estem molt contents. 19 i 20 de setembre.
2: Una buena manera de empezar la temporada, ¿no?
0: Sí.
2: Sí, sí. Y, hombre, yo estoy contento por la ciudad porque creo que vuelve a demostrar que es capaz de albergar eventos de máximo nivel. Yo creo que van a ser dos días de un nivel competitivo altísimo. No es como la Copa del Rey, que también ha estado en Badalona, pero se desplaza gente y hay la ilusión de ver los equipos, sí, sí. Las nuevas incorporaciones.
3: Mucha traición.
2: Yo creo que estarà molt xulo.
0: A més, Adrià, tu que ets badaloní, home, ens ho passem bé aquí, guanyar això. I València, classificat per ser vigent campió de Supercopa, Baskonia per ser campió de la Copa, un Baskonia que perd el seu director esportiu, Xavi Pujol, per anar al Barça, i veurem el campió, o el que quedi més amunt de campió, no? Home, més avall, més a prop, vull dir. Sí, home, el València, Baskonia, la penya.
4: El que està clar, que el Barça...
2: Si ganamos la Liga, queda otra plaza libre, eh?
0: Clar, sí, per sí. Això.
4: El que no estarà és el Barça o el Madrid, hi ha un dels dos que no estarà, això és segur. Sí. Home, doncs és un fet que torna a situar Badalona, no?, en el, com una de les millors ciutats, almenys aquí, de, bueno, inclús europea, perquè s'ha vist aquest any amb la BCL per acollir esdeveniments. Jo que vaig viure la BCL de prop va ser també els ambients, com es va organitzar, va estar excepcional. I a més, doncs, vam veure guanyar-la al Vilnius, que m'ha sorprès molt, no ho sabia jo, que havien fet fora l'entrenador,
0: sí.
4: Perquè a més crec que va fer una BCL molt bona.
2: Jo vull fer reproduir un comentari.
0: Tens 30 segons, Juan.
2: De Jordi Villacampa, que crec que estuvo súper acertado. Després de la primera semifinal, dijo, esto lo quería todo el mundo en el sorteo. Todo el mundo quería jugar contra ellos. Mira, pues han ganado.
0: Doncs han guanyat i ens queden 30 segons per acomiadar el Pau i el Tio. Pau, trobes a faltar Badalona Santa Coloma?
3: Sí, que puc faltar, sí, sí. Fa molt de fred allà i no surt el sol, però bueno, ja estic aquí.
0: Veurem com evoluciona tot plegat, veurem on estàs la temporada vinent, uh-huh. Però Pau, molta sort i gràcies per haver vingut.
3: Gràcies a tu.
0: Juanan, merci per tornar, que bueno. Teníem ganes de veure't.
2: Ja.
0: Tenim aquí els preocupats, la gent, però i el Juanan, tranquils, no ha trencat el contracte com el Xavi Pasqual. Anirem parlant, et llegirem, t'escoltem. Gràcies
4: moltes
0: per venir.
4: Gràcies. La tertúlia de bàsquet.
5: Amb Xavi Ballesteros. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: Picalletres. Presenta Tina Forés.
7: Us donem la benvinguda des dels estudis de la xarxa de comunicació local. El Picalletres torna a oferir-vos un nou capítol i ja estem a punt per passar una bona estona envoltats de lletrejos i altres jocs lingüístics. Tenim els concursants avui ja preparats i expectants, així que només esperem que ens puguin oferir un bon nivell i que aconsegueixin un bon sac de punts per fer-se un lloc al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Sant Cugat del Vallès i cap al Prat de Llobregat.
6: Estàs escoltant el Picalletres.
7: Contactem amb la Sílvia Ferrer, que ens parla des de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Sílvia, què tal? Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
8: Hola a tothom. Doncs tenim tres estudiants de l'escola Àgora Sant Cugat i ells mateixos ens diran una miqueta com són, com es diuen.
9: Hola, jo sóc l'Arnau. Sóc un tio curiós que m'agrada saber què passa al món i entendre i, bueno, pues amb moltes ganes de jugar una mica, no?
10: Bé, jo sóc l'Anna Juncoses i estic molt contenta de poder estar aquí. I bé, tant de bo tot vagi bé.
11: Hola, sóc la Júlia Romeu i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat.
7: Gràcies a vosaltres. Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap al Prat Ràdio. Com va, Marc Quinto? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
12: Hola a tothom, doncs ens acompanyen els i les alumnes de l'Institut Ribera Baixa d'aquí del Prat i ells també seran qui es presentin.
13: Hola, jo sóc l'Alejandra Cuevas i m'agrada molt fer esport i practico triatló.
14: Hola, jo sóc la Clàudia Pinyol i sóc bastant creativa i esportista.
15: Hola, jo sóc el Javi Galán i em considero una persona intel·ligent i esportista.
7: Doncs us desitgem el millor també a vosaltres. I ja sabeu que si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
16: Ben preparada, Tina, amb moltes ganes de presenciar un bon programa i que els i les concursants d'avui ens facin gaudir molt i a mi em facin intervenir ben poc. Això voldrà dir que ho estan fent molt bé. Comencem?
17: Sí, comencem de seguida. Molta sort a tothom. Abans de començar amb les proves, però, recordem el Picar Ranking. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
18: El Picar Ranking.
16: La quarta posició l'ocupa l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus, amb 5.800 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc, amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell, amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona, amb 7.800 punts.
17: Doncs aquest és el Picar Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletrets jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes, tot clar? Doncs ara sí, comencem!
18: A lletrejar.
17: Comencem el camí pica lletraire amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres, i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Preparat, Arnau?
9: Sí.
17: Temps. Parella.
9: P-A-R-E-L-L-E...
16: L-L-A.
17: Anna. Acústic.
19: A-C-U-S...
16: La U porta accent.
17: Júlia, bancada.
20: B-alta-A-N-T-A.

0: o amb accent obert, N-I-M.
1: Termal.
0: T-E-R-M-A-L.
1: Aclarir.
0: A-C-L-A-R-I-R.
1: Factura.
0: F-A-C-T-U-R-A.
1: Inútil.
0: E-I.
2: Comença per I.
1: Javi. Filet.
3: F-I-L-E-T.
1: Nineta.
3: N-I-N-E-T-A.
1: Coliseu.
3: C-O-L-I-S-E-U.
1: Calma.
3: C-A-L-M-A.
1: Solemna.
3: S-O-L-E-M-N-E.
1: Molt bona arrencada, nois. Heu fet 9 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
4: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts. Però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta amb veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Les vostres paraules són les següents. Metro, cotilleo, musclo.
5: Cotilleo.
2: Correcte. En català, a la indiscreció, la intimitat o la murmuració que es fa córrer entre la gent, li hem de dir xafardeig, xafarderia, tafaneria, manafleria, però no pas cotilleo.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Ribera Baixa. Les vostres paraules són les següents. Barato, carro, dropo.
6: Barato.
2: Correcte, també. En català, quan alguna cosa té un preu baix i necessitem expressar-ho en masculí singular, hauríem de dir que és barat i no barato.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
4: A lletrejar.
1: A la segona ronda tenim paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Anna, preparada?
0: Sí.
1: Temps. Banderola.
0: B baixa.
2: Has dubtat també B alta i és B alta.
1: Júlia. Lluminós.
7: Doble L-U-M-I-N-O-S.
2: La O porta accent tancat.
1: Arnau. Restringir.
5: R-E-S-T-I.
2: T'has deixat una R.
1: Nois, en aquest cas no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queden més proves per davant. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparada, Clàudia?
0: Sí.
1: Temps. Comentari.
0: C-O-M-E-N-T-A-R-I.
1: Autèntica.
0: A-U-T-E amb accent obert, N-T-I-C-A.
1: Subjectar.
0: S-U-B J-E-C-T-A-R.
1: Dolçament.
0: D-O-L-C tancada A-M-E-N-T.
1: Immensitat.
0: I-M-N-E.
2: Dues M's.
1: Javi. Asmàtics.
3: A-S-M-A amb accent obert T-I-C-S.
1: Impulsora.
3: I-M-A P-U-L-S-O-R-A.
1: Apinyament.
3: A-P-I-N-Y-A-M-E-N-T.
2: Has dit Y, és Y.
1: Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general. Jurat, t'escoltem.
2: Les puntuacions actuals són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit fins ara 300 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de

0: Llobregat n'ha aconseguit 2.300.
1: Doncs en aquest cas l'Institut Ribera Baixa es posa per davant, però Escola Àgora Sant Cugat encara us queden més proves per anar sumant més punts. El picalletres no perd el ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui escoltarem el grup Doctor Prats. Coneguts per tothom, el grup del Vallès va començar el seu camí l'any 2014, amb un nom ja ben consolidat i després de 4 discos i de girar per tot el territori i també per l'estranger, el 2025 va celebrar el seu 10è aniversari amb l'àlbum F5, en què demostren la seva maduresa com a grup i del qual escoltarem avui la cançó Qualsevol nit. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar amb veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Qualsevol nit, de Doctor Prats.

0: Una cançó plena de sensibilitat. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem-me a les preguntes. Escola Àgora Sant Cugat. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què és el que carona el coixí?
1: El somriure.
0: Correcte, escoltem-ho.
2: I ara un somriure carona el coixí.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara de l'Institut Ribera Baixa, el mateix. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què els passa als teus ulls segons la cançó?
3: Que es fan petits.
0: Correcte, també. Escoltem-ho.
2: Mentre els ulls et fan petits.
0: Doncs 200 punts més que sumen al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
4: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. Teniu també 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Àgora Sant Cugat. Júlia, preparada?
5: Sí.
0: Temps. Insuficient.
5: I-N-S-U-F-I-N.
6: T'has menjat lletres?
0: Arnau, pastisseria.
7: P-A-S-S.
6: Una sola S aquí.
0: Anna, construiries.
8: C-O-N-S-T-R-O.
6: És una U, no una O.
0: Nois, en aquest cas tampoc heu pogut fer cap encert, però encara us queda la prova final, així que no us desespereu. És el torn ara de l'Institut Ribera Baixa. Preparat, Javi?
9: Sí.
0: Temps. Meticuloses.
9: M-E-T-I-C-U-L-O-S-A-S.
0: Principiant.
9: P-R-I-N-C-I-P-I-A-N-T.
0: Dissimularia.
9: D-E-D-I.
6: D-I.
0: Alejandra, intercalació.
10: I-N-T-R.
6: T'has deixat la E abans de la R.
0: Clàudia, avalutador.
10: A-V-A-L-U-T.
6: És una O, no una U.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem com van aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
6: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'escola Àgora Sant Cugat ha aconseguit 500 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat n'ha aconseguit 3.100.
0: Doncs amb aquests resultats ens endinsem en la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. Us pot donar molts punts, perquè en aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
11: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Sílvia Ferrer, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
4: Mira, per part de l'Escola Àgora Sant Cugat ho farà la Júlia.
0: Doncs la Júlia, que intentarà lletrejar aquesta mega paraula, ara penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Marc Quinto, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
5: Doncs per part de l'Institut Ribera Baixa ho farà el Javi.
0: Doncs el Javi, que també intentarà lletrejar la mega paraula, el mateix. Penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, del Prat Ràdio. Marc Quinto, fins ara.
5: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Escola Àgora Sant Cugat. Estàs preparada, Júlia?
7: Sí.
0: Som-hi, doncs. Segur que coneixeu algú que té una gran afició per la música, pel cine, per la literatura, i li agrada adquirir en format físic les pel·lícules que veu, els llibres que llegeix, la música que escolta. Amb el temps, aquestes persones acaben tenint grans biblioteques, discoteques. La mega paraula d'avui fa referència a aquestes persones que fan col·lecció dels productes que els apassionen. La mega paraula d'avui és el substantiu plural col·leccionistes.
7: Col·leccionistes.
6: Endavant.
7: C-O-L...
6: Has dubtat en veu alta i és L geminada. Ah!
0: Doncs, Júlia, en aquest cas no ha pogut ser, però no et desesperis perquè falta veure com ho farà l'equip contrincant, que ho descobrireu més endavant. Doncs ara serà el torn de l'Institut Ribera Baixa, per tant, desconnectem de Ràdio Sant Cugat. Fins ara, Sílvia Ferrer.
4: Fins ara.
0: Institut Ribera Baixa, esteu a punt? Estàs preparat, Javi?
9: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que són amants de la literatura, del cine, de la música. Al llarg de la seva vida, enduts per aquesta passió, adquireixen una gran quantitat de llibres, pel·lícules o discos, de manera que arriben a tenir una col·lecció fascinant que plega obres cabdals de la història. Doncs bé, la mega paraula d'avui fa al·lusió a aquestes persones. La mega paraula d'avui és el substantiu plural col·leccionistes.
9: Col·leccionistes.
6: Endavant, quan vulguis.
9: C-O-L geminada E-C-C-I-O-N-I-S-T-E-S.
0: Molt bé, Javi, has lletrejat la mega paraula correctament i ara només falta saber com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sílvia Ferrer, quants punts ha apostat el teu equip?
4: L'Escola Àgora Sant Cugat és una escola valenta, els concursants han vingut a jugar-ho tot i per això doncs, han apostat els 500 punts que tenien.
0: Molt bé, doncs una aposta de 500 punts per aquí. I Marc Quinto, quants punts ha apostat el teu equip?
5: Doncs el nostre equip també, l'Institut Ribera Baixa, ha volgut apostar-ho tot per intentar doncs, sumar punts a aquest rànquing i hem apostat tots els punts que teníem, 3.100.
0: 3.100 punts apostats per vostre. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Escola Àgora Sant Cugat ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. I l'Institut Ribera Baixa ha lletrejat la mega paraula... correctament. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Quan vulgui, jurat.
6: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Escola Àgora Sant Cugat ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat ha aconseguit finalment 6.200 punts.
0: Per tant, ja tenim un guanyador. guanyador del programa d'avui, en aquest cas l'Institut Ribera Baixa. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, Marc Quinto?
5: Doncs contentíssims. Aquí han aplaudit i tot, eh?
0: Home, és per fer-ho, eh? Això d'aplaudir, perquè la participació realment ha estat molt bona. Que parlin ells, com estan? Quines són les seves sensacions?
12: Molt contents.
13: Sí, estem molt contents i molt orgullosos de nosaltres.
0: Molt bé, doncs me n'alegro. No em vull deixar tampoc de parlar amb l'Escola Àgora Sant Cugat. Sílvia Ferrer, com esteu per aquí?
4: Bé, nerviosos encara, jo crec que ja han entrat per la porta, han dit estàvem molt bé fins que hem creuat la porta de la ràdio i han entrat una mica nerviosos, i el que dèiem, que no és el mateix quan tu practiques a casa o a l'escola que fer-ho aquí davant dels micròfons, però crec que contents. L'experiència, nois, com ha anat?
7: Esteu molt contents? Xula, molt xula.
4: Sí. Veus? Sí, estan contents, sí. Estan contents d'haver participat, s'ho han apostat tot, han arriscat i hem vingut a jugar, que és el que veníem a fer.
0: Exacte, és el que compta. I penseu que els nervis són completament normals, no sou els únics, i és el que diem, eh? Avui és un dia diferent, que veniu aquí a passar-vos-ho bé, i des d'aquí ens n'alegrem que hàgiu gaudit el programa tant com l'hem gaudit nosaltres. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit alguna plaça els concursants avui.
14: El pica-rànquing.
6: Doncs tenim bones notícies, Tina. En quarta posició entra el pica-rànquing després del programa d'avui l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. Felicitats. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el pica-rànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui. Què us sembla? Institut Ribera Baixa, ja heu entrat en quarta posició. Com esteu?
1: Molt contents.
2: Sí.
0: Us ho esperàveu o no?
2: No, la veritat.
3: Bueno.
4: No, perquè hi havia molts punts, eh? Hi havia força instituts amb molts punts.
0: Hi havia competència, però bé, l'enhorabona a vosaltres. Per part meva, només em queda acomiadar-me dels locutors d'avui, Sílvia Ferrer, Marc Quinto i concursants. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us ho hàgiu passat genial.
2: A reveure.
4: Gràcies, que vagi bé.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Sant Cugat i el Prat Ràdio, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el PicaRànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens veiem d'aquí ben poc. Adeu!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Federació d'Associacions de Veïns de la Ciutat considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol, que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives. Considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenta que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, la Federació d'Associacions de Veïns creu que s'està repetint el mateix patró de cada mandat. Rubén García, el seu president, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
4: Conocemos la Badalona de siempre, la Badalona en la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etcétera, es cuando empiezan a ver las grandes obras.
3: Per la FAP, els que eren els principals eixos del govern d'Albiol, com la seguretat o la neteja, continuen sent una matèria pendent a la ciutat. Assenyala la falta de personal de l'Ajuntament per poder tirar projectes endavant, però també critica que la prioritat de l'alcalde sigui la projecció de la ciutat en polítiques mediàtiques com la celebració de grans esdeveniments. I demà dissabte, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer les instal·lacions noves de l'Institut La Riera i el nou casal de la gent gran de Canyador, tots dos ubicats a la planta baixa de l'edifici del solar de l'antiga Jumberca, al carrer de Jacinto Benavente, número 32. L'actuació, finançada íntegrament pel consistori, ha suposat una inversió total de 2,1 milions d'euros i ha permès posar en marxa dos equipaments essencials. En esports, el gran ambient de bàsquet que es respira a Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda, al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de la CB i membres del govern municipal. També Juan Morales, el president del Joventut, que diu que la competició es presenta com una oportunitat d'aixecar el trofeu i també de veure bon bàsquet.
5: Participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
3: Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Un divendres 29 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, pendents de la presentació de Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, del primer equip masculí de futbol. Setmana de comiats. El Barça femení ja ho hem anat explicant. Ja s'ha fet oficials els d'Ona Batlle i Mapi León, a banda, evidentment, el d'Alexia, que parlàvem aquesta setmana el dimecres. I el Girona, masculí en aquest cas, s'ha acomiadat de Mitchell, que no seguirà després de 5 anys al conjunt gironí d'aquesta classificació històrica per la Champions de la temporada 24-25. Un Mitchell que fa uns només uns instants ha publicat un vídeo a les xarxes socials, a les xarxes del Girona, fent aquest comiat, que sembla que hi haurà roda de premsa per fer-ho. Avui molt futbol i molta teca, moltes coses avui que tenim ja en joc, com bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més, tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: En futbol toca fer repàs de tot el que el moviment que estem tenint en les últimes hores. En categoria masculina, Alba. Alba, bon dia, que no t'hem saludat.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, com dèiem, toca fer repàs dels moviments de mercats, que n'hem tingut molts en les últimes hores. En categoria masculina, aquest mateix migdia, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 2026-2027.
1: Exacte, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signarà com a nou jugador del Barça, just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí el Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros segons variables.
0: Sonen molts més noms en aquest mercat blaugrana. Sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial, el proper 11 de juny, i el Girona ahir la tarda ja es va fer oficial la sortida de Mitchell.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les últimes 5 temporades en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024, en què es va aconseguir la classificació a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: Mirant una estona, mirant d'escoltar Mitchell, que fa uns instants ha publicat un vídeo a través de les xarxes del club a les xarxes socials acomiadant-se. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Ho ha fet sota el lema Rebels d'Arrel. El club perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. A la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen, a més de Ramon Terrats. Tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Nongue i Carlos Romero.
0: De fet, el Villarreal ha fet oficial avui la renovació de lateral nascut a Torrent, que ha jugat els dos últims anys a l'Espanyol, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031 i formarà part també, evidentment, de la primera plantilla. En categoria femenina, el Barça va fer oficial ahir a la tarda les sorties d'Ona Valle i Mapi León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la primera anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa del club, la primera al primer equip després de 3 temporades i 12 títols. D'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça, ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada. És el cas del Sabadell, que avui juga el primer partit dels 4 que té, que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la ciutat esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest playoff d'ascens a segona, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapulats rebran aquest diumenge a Can Dragó al Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la Lliga Regular d'ACB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el curs rebent el Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda, i la resta de partits a 8:45 del vespre. Duel català entre el Bàsquet Girona i la Sisa Joventut Fontejau. El Jaio Pos Lleida jugarà a la pista de l'UQAM Múrcia i el Barça a la del Morabanc Andorra.
0: El Barça, que ahir s'acomiadàvem, ho escoltàvem en directe a Xavi Pascual, que deixarà el club quan acabi la temporada, encara haurà de jugar un partit més diumenge, pendent contra el València, al Palau, a banda dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa la fase final d'ascens a segona FEB amb 3 equips catalans en competició.
1: En uns minuts ha de començar el partit de la segona jornada del Club Bàsquet Prat, enquadrat al grup 2, que jugava de Hoz contra l'Uros de Ribes madrileny. Ahir els Potablava van guanyar a l'Olacía Zarauz, al grup 4, en aquest cas al Ginet, al País Valencià. El DM grup Mollet es va estrenar amb derrota ahir contra la Vizcaya Zornotza i aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. I el grup 1 també a Badajoz. El Pujol Mollerussa també va perdre ahir a la tarda, en aquest cas d'un punt, contra el Sueca València, i aquesta tarda s'han fronta al Tres Cantos.
0: En hoquei patins, avui també comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5 entre Liceo i Calafell, a 8:45 del vespre, i demà, a 4:15 de la tarda, jugarà el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Barça i Igualada.
0: En futbol sala, també avui arrenca el play-off de lliga la primera masculina, amb un equip català buscant el títol, el Barça.
1: Els blaugranes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final, el millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal nou del Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada a les portes del play-off, va fer oficial el nou entrenador del primer equip del CAR al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que porta diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet un dels pilots italians, Fabio Di Gian Antonio, per davant del madrileny Jorge Martini i del japonès Ogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa 15 dies, al peu dret i a l'espatlla esquerra, a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català d'aquesta categoria reina, Alex Rins, ha estat 20è.
0: I un últim apunt en tenis, fa una estona acabat el partit de segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas als dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, han superat en 2 sets el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie número 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Alba, demà dissabte tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: En exclusiva a la xarxa Més es podrà seguir en directe al Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del Car de Sant Cugat, i ja a la tarda també les televisions locals en Joc TV l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornada de la promoció d'ascens a la primera catalana de futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a l'anada 0.
0: D'això serà demà dissabte, diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, una competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge i que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4 i 20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4 i 5, i ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs a l'anada. I per rematar-ho, més futbol amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a la segona federació masculina que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona. Serà a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Divendres 29 de maig, molta teca avui, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i del comiat de Mitchell del Girona després de 5 anys històrics del club, amb un ascens a primera divisió i una classificació històrica, evidentment, per la Champions com a tercer classificat a la Lliga i aquest últim descens per tornar a segona. Així ho expressava ell en un vídeo.
1: 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és, la paraula que tinc al cap és felicitat. He conegut Girona, llocs increïbles i sobretot persones que són amics i seran amics.
0: Un Mitchell que ha volgut agrair a tothom i en especial també a Quique Cárcel, l'encara director esportiu del club.
1: Vull terminar amb una persona que per mi és la més important aquí, que és Quique Cárcel, que sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i he aprenent molt d'ell. Vull fer-lo públic perquè és el que toca i és el meu sentiment, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys que ha merescut la pena.
0: Sembla que Quique Cárcel, de fet, seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera. I més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell. El conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla, el filial blanc. La prèvia des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
3: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Sí, no. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
2: Un Ferran Costa que tindrà a la seva disposició tota la plantilla. Diego Foli tornarà sota pals després de perdre's el partit de la setmana passada per evitar que veiés la cinquena groga. Eneco també entra a la llista un cop completa l'ascensió i jugadors amb molèsties com Priego, Segura o Kaiser estaran igualment a punt. En front hi haurà un Real Madrid-Castilla que ha acabat cinquè a l'altre grup de la primera federació i que es caracteritza sobretot pel seu potencial ofensiu. Tot fa indicar que el Castilla podrà recuperar un dels seus jugadors estrella, un Thiago Pitarch, que ha jugat la segona volta amb el primer equip. 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera, el xilet inicial, avui a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. També jugarà aquest play-off d'ascens a segona a l'Europa, en aquest cas amb el factor camp en contra, on les capolars carregaran diumenge a la tarda a Can Dragó el Celta Fortuna en la partit d'anada, la tornada diumenge 7 de juny a Vigo. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final catalana de promoció d'ascens a segona federació masculina, que enfronta Cornellà i Badalona, amb l'anada diumenge a la tarda municipal de Cornellà, en directe en Joc TV. Qui ja ha pujat a segona federació i per la via ràpida és el Centre Esports Manresa, que ha renovat el seu entrenador, Sergi Trullàs, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Era una renovació esperada i cantada. El tècnic vallesà ha portat el conjunt blanc i vermell a guanyar un nou campionat de tercera federació i des de la directiva vegenca confien que és l'home indicat per mantenir el club a la segona federació la temporada que ve. El mateix Sergi Trullàs agraïa el suport i la confiança del club i l'afició.
5: No, jo volia agrair sobretot a la direcció esportiva, en Sergi i a l'Ale Redondo per confiar en mi, sobretot també a la directiva, que ha fet un esforç increïble aquesta temporada. Evidentment a l'afició. L'afició ha sigut clau en moments molt puntuals i per suposat a tots aquells jugadors que han compartit entrenaments, des dels juvenils, els cadets que han entrenat amb nosaltres, fins a tots aquests que han sortit cedits o van causar baixa.
4: El Centre d'Esports Manresa de Trullàs ha estat un equip sòlid, camaleònic, que s'ha sabut adaptar a la duresa de la categoria. unes característiques que haurà de conservar en una segona federació, on serà un dels equips amb el pressupost més modest de la divisió.
0: Gràcies, Jordi. Un últim punt de futbol. Tornant als play-offs, aquest cap de setmana també es definirà la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina, amb la tornada de les semifinals de la Lliga Elite, evidentment. Diumenge a la tarda, a l'Enjoc TV, tindrem el Prat Sant Mauro amb el 0-1 favorable als Pota Blava, mentre que demà es juga el Poble de Mafumet Rubí, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada. Ràdio Rubí, Siscolera García.
6: Poble de Mafumet com a equip local i Unió Esportiva Rubí com a visitant buscaran en el partit de tornada l'accés a la final en el play-off d'ascens a la tercera ref. El partit i l'eliminatòria estan oberts 1-1 al municipal de Can Rosés el passat cap de setmana, així que li toca al conjunt tarragoní tirar de factor camp, com reconeix el seu entrenador Xavi Vilagut.
7: L'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla. L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
6: Factor camp favorable a un equip que va acabar tercer en la classificació de la fase regular de Lliga Elite. Sisena, la Unió Esportiva Rubí, que també aspira a l'ajuda dels seus aficionats per tal d'intentar donar la sorpresa a la Pobla de Mafumet aquest dissabte. Escoltem l'entrenador Blai Martí.
8: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complim el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
6: Doncs dissabte, a les 7 de la tarda, que arrencarà aquesta eliminatòria en tornada, amb les opcions de la Pobla de Mafumet sent l'equip local més obertes que no pas una Unió Esportiva Rubí, que a més haurà de trencar una dada històrica, com és el fet que mai ha guanyat en les 9 visites al municipal de la Pobla de Mafumet, amb 4 empats i 5 derrotes.
0: En bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga Regular de CB. El primer entrenar en acció serà el Baxi Manresa, que rebrà el nou Congost del líder, el Real Madrid, que serà primer passi el que passi, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Eurolliga. El partit arrencarà a les 6 de la tarda, també servirà per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. I la resta, 8:45. A Fontejà, el duel català entre Bàsquet Girona i Assisa Joventut. Girona FM, Pau Villafanye.
9: Un últim partit que arriba sense urgències classificatòries pels gironins, però amb l'al·licient d'establir també el seu millor registre de triomfs a la Lliga, que en cas de guanyar se situaria en 14. El Bàsquet Girona arriba al duel després de 4 derrotes seguides, però espera que Fontejau visqui una festa per acomiadar una temporada històrica. Així ho reconeixia el seu entrenador, Moncho Fernández.
10: Podem fer el rècord de victòries i sempre necessitem a la nostra gent al costat. I penso que demà ha de ser una mica una festa, no? Una festa de celebració, i també perquè és una mica una despedida, no? Fins la propera temporada.
9: El tècnic gallec no podrà comptar amb Sergi Martínez, lesionat al turmell, ni amb Nicola Maric, que serà baixa perquè ha de ser pare. Qui sí que podria ajudar l'equip és Carni, que ha pogut entrenar malgrat arrossegar encara la gastroenteritis que el va deixar fora pel partit de Bilbao del passat diumenge.
0: Gràcies, Pau. A la mateixa hora, el Jaio Postlleida, recordem que canvia de nom el curs vinent per qüestions de patrocini, visitarà la pista de l'UCAM Múrcia, i el Barça jugarà a la pista de l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els blaugranes, que estan enmig del soroll de la sortida de Xavi Pascual, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga Regular diumenge a casa contra el València abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, anem a parlar en la fase final d'ascens a segona FEP amb tres equips catalans en competició. Ara mateix acaba d'arrencar el partit del Prat, en aquest cas que juga a Badajoz contra l'Uros de Rivas, 0-5. Ha començat perdent el conjunt Pota Blava, el grup 2 en aquest cas. Ahir els Pota Blava van guanyar a l'Olatzia Zarautz, en aquest cas el grup 4, en el Ginet, el País Valencià, el Demel grup Bunyet es va estrenar amb derrota contra el Vizcaya Zornotza, també, i aquesta tarda es veurà les cases amb el Jaén, i el grup 1, també a Badajoz, el Pujol Mollerussa també va perdre ahir, en aquest cas, d'un punt sobre el Sueca Valencià, i aquesta tarda jugarà contra el Tres Cantos. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: Derrota cruel del club bàsquet Mollerussa en el debut del play-off d'ascens a la segona FEP. Pels del Pla han caigut per un 73-72 contra el Sueca Valencià amb un triple en l'últim segon i després d'haver capgirat el marcador a la segona part. Aquesta és la valoració, només acaba el partit, del seu entrenador, el Marc Díaz.
12: Dos amb una falta de 6 segons, ha sigut un careu creu, han tingut un últim tir de 8 metres, l'han ficat i s'han endut una victòria molt valuosa en el debut. La nova final davant el Tres Cantos, partit de molt pes a nivell classificatori per lo que ens queda encara. Però res, el vestuari a l'acabar estaven tots parlant ja de que hi ha moltes opcions, de que això és una simple derrota, que perdre d'un és dolorós, però dintre de possibles empats al cap de dos partits pot ser una gran notícia.
11: Aquesta situació els obliga a guanyar aquesta tarda al Tres Cantos per poder continuar optant a ser primers o segons en l'altra eliminatòria del grup, el Badajoz. L'anfitrió es va imposar en aquesta primera jornada justament al Tres Cantos.
0: Gràcies, Julen. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceu i Calafell, 8:45 del vespre. Ràdio Vallvé, Toni Cansino.
13: El cansanci, el viatge, la calor, factors importants de cara als dos partits que ha d'enfrontar el Calafell a Galícia. Guillem Cabestany diu que ajuntar aquests inconvenients davant un rival que està en un gran moment de forma converteix aquesta eliminatòria en un gran repte, tot i que estan molt il·lusionats.
14: L'equip està content, molt content, però a la vegada cansats. El desgast és important, a més comença a fer molta calor i això als partits es nota molt. Evidentment que el Liceu ja veiem tots la temporada que està fent, campió de Copa, primer a la Lliga regular. És l'equip, en aquest sentit, més regular, que menys alts i baixos ha tingut durant tot l'any i per mèrits propis va guanyar la Lliga regular i ha passat amb un 2-0 a les semifinals. Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant.
13: L'entrenador català diu que intentaran aconseguir com a mínim una victòria per tenir l'eliminatòria viva i portar-la a Calafell amb esperança. Així doncs, divendres i diumenge, els partits d'anada a Galícia, la propera setmana la tornada al Baix Penedès.
0: Gràcies, Toni. Demà un 4:45 de tarda jugarà el primer partit de l'altre semi que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen en aquest cas els segons partits de les semifinals de l'hoquei lliga femenina, a la 1 a la catalana entre Palau i Vilassana. I en directe a l'Enjoc TV tindrem també demà l'anada de l'eliminatòria d'ascens a hoquei lliga masculina entre Manlleu i Vilafranca, a les 4:05. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
15: El Martinelli Club Patí Manlleu masculí afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada, després de quedar-se sense l'ascens directe i sense el títol del grup nord de l'Hockey Lliga Plata per la resolució de la Federació Espanyola. Els de Jordi Boada tenen ara una última oportunitat per arribar a l'Hockey Lliga. Seran el play-off d'ascens contra el Club Patí Vilafranca en una eliminatòria que començarà aquest dissabte al Municipal. Els manlleuencs arriben al duel amb ganes de reivindicar-se després del cop dur de la setmana passada. L'equip, però, manté la confiança intacta després de les darreres victòries contra el Dominicos i el Josaleda i vol aprofitar el factor pista per arribar amb avantatge al partit de tornada. Al davant hi haurà un Vilafranca que ha completat una gran temporada al grup sud de l'Hockey Plata i que compta amb jugadors experimentats i molt perillosos en atac. I tot fa preveure una eliminatòria molt igualada entre els dos equips que han fet mèrits per ser a l'Hockey Lliga. Jordi Boada assegura que l'equip ha recuperat confiança i arriba preparat per competir al màxim nivell.
16: Estem tranquils perquè, bueno, hem treballat bé durant l'any, arribem bé i el club doncs segueix fent doncs la seva feina als despatxos, perquè entenem doncs que encara hi ha vies per seguir treballant per el que creiem que és just, no? Però a nivell esportiu, ja et dic, l'equip ha entrenat bé aquesta setmana, tenim el pla de partit clar, confiança màxima, de cara a poder sortir doncs novament aquest objectiu.
15: El club espera un gran ambient al Municipal per empènyer l'equip en aquest primer salt del play-off.
0: Gràcies, Eloi. Acabem amb waterpolo. Demà podem tenir ja campió de Lliga a la Divisió Nord masculina si el Barceloneta màxim favorit torna a guanyar el Sabadell de Can Llong en el segon partit de la final. També es juga demà, en aquest cas a Mataró, el segon partit de la final femenina que enfronta Mataró i Sant Andreu. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
17: Prova de foc per l'Assolim Centre Natació Mataró. L'equip rep el complex Joan Serra a la visita al Centre Natació Sant Andreu, en el que serà la tornada de la final pel títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina. Les de Dani Ballart necessiten guanyar sí o sí, ja que en el partit d'anada l'equip va perdre per no ajustat 10-8. El duel es disputarà demà a 7:45 i les locals preveuen un partit molt intens i igualat, tenint en compte el que es va veure a l'anada. El Sant Andreu arriba a aquest partit amb ganes de revenja, ja que les últimes dues temporades s'han quedat a les portes del títol domèstic. L'any passat van perdre la final contra el Sabadell i fa 2 contra el Solim. Aquesta temporada, els dos conjunts s'han enfrontat 4 cops. El balanç és positiu per les barcelonines. Tant a primera volta al campionat com a la segona, va ser el Sant Andreu qui es va endur la victòria, primer per 11-13 i el segon per 12-11. L'única victòria de les del Maresme es remunta a la final de la Copa Catalunya, que es va jugar al setembre. Llavors, es van imposar per 11-9 al complex Joan Serra. Si ens fixem en aquests resultats, tots tenen un patró en comú, partits igualats que s'acaben decidint per petits factors.
0: Gràcies, Guillem. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, Lai Mantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
18: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
19: Notícies Badalona.
20: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Federació d'Associacions de Veïns de la Ciutat considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol, que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives. Considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenta que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, la Federació d'Associacions de Veïns creu que s'està repetint el mateix patró de cada mandat. Rubén García, el seu president, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
21: Conocemos la Badalona de siempre, la Badalona en la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etcétera, es cuando empiezan a ver las grandes obras.
20: Per la FAP, els que eren els principals eixos del govern d'Albiol, com la seguretat o la neteja, continuen sent una matèria pendent a la ciutat. Assenyala la falta de personal de l'Ajuntament per poder tirar projectes endavant, però també critica que la prioritat de l'alcalde sigui la projecció de la ciutat en polítiques mediàtiques com la celebració de grans esdeveniments. I demà dissabte, a partir de les 11 del matí, l'Ajuntament organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer les instal·lacions noves de l'Institut La Riera i el nou casal de la gent gran de Canyadó, tots dos ubicats a la planta baixa de l'edifici del solar de l'antiga Jumberca, al carrer de Jacinto Benavente, número 32. L'actuació, finançada íntegrament pel consistori, ha suposat una inversió total de 2,1 milions d'euros i ha permès posar en marxa dos equipaments essencials. I en esports, el gran ambient de bàsquet que es respira a Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda, al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de la CB i membres del govern municipal. També Juan Morales, el president del Joventut, que diu que la competició es presenta com una oportunitat d'aixecar el trofeu i també de veure bon bàsquet.
22: Participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
20: Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
19: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
18: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon divendres 29 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, avui amb molta teca esportiva, amb el comiat de Mitchell del Girona, la presentació de Gordon al Barça, última jornada de Lliga CB de bàsquet i inici dels play-offs, també a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina i a la Lliga masculina de futbol sala. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol toca fer repàs a tot el que els moviments que estem tenint les últimes hores en categoria masculina. Aquest mateix migdia, en una estona, de fet, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 26-27.
1: Sí, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar ahir a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signa com a nou jugador del Barça just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí el Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros segons les variables.
0: Sonen molts més noms. En aquest mercat de Blaugrana sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial el proper 11 de juny. Al Girona, ahir a la tarda es va fer oficial la sortida de Mitchell.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les 5 últimes temporades, en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024 en què es va aconseguir la classificació per a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar a la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: N'estarem pendents també, escoltarem en una estona Mitchell, que ha publicat a través de les xarxes del Girona un vídeo de comiat. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Sota el lema Rebels d'Arrel, el Club Perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. En la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. A més de Ramon Terrats, tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Ngonge i Carlos Romero.
0: El Villarreal, de fet, ha fet oficial avui la renovació del lateral nascut a Torrent, que ha jugat els dos últims anys a l'Espanyol, Carlos Romero, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031. En categoria femenina, el Barça va oficial ahir les sortides d'Ona Valla i Mapi León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la Premier anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa al club, la primera al primer equip després de 3 temporades i 12 títols. I d'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada, és el cas del Sabadell, que avui juga el primer dels 4 partits que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la ciutat esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest play-off de sense segona, en aquest cas amb el factor que m'encontra. Els escapulats rebran aquest diumenge a Can Dragó el Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: Veurem si tenim a banda del Girona, l'any passat no en teníem, aquest any curs no en teníem cap equip català a la segona divisió, a banda del Girona veure si tenim tant de bo a Sabadell i a Europa, algun català més a aquesta segona divisió. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de Lliga regular a l'ACB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el corrent al Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda. La resta de partits, a 8:45 del vespre, duel català entre el Bàsquet Girona i a 6 de Joventut a Fontejau, el Jaio Pos Lleida jugarà a la pista de l'Ocamp Múrcia i el Barça a la del Morabanc Andorra.
0: El Barça, que ahir s'acomiadava, també l'escoltava amb Xavi, de Xavi Pasqual, que deixarà el club quan acabi la temporada, haurà d'encara jugar un partit més diumenge al pendent contra el València al Palau Blaugrana a banda dels play-offs. Hoquei Patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'Hoquei Lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell a 8:45 del vespre, i demà a 4:45 de la tarda jugarà el primer partit de l'altra semifinal, el que enfronta el Barça i l'Igualada.
0: En futbol sala també avui arrenca el play-off de Lliga, la primera masculina, amb un equip català que busca el títol, el Barça.
1: Els blaugranes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final, el millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal nou al Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada, va fer oficial el nou entrenador del primer equip de cara al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que porta diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, serà fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet precisament un dels pilots italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martini del japonès Daio Gura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de 2 operacions fa 15 dies, recordem, al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è.
0: Recordem que Àlex Márquez, després de la forta caiguda que va tenir a Catalunya a Montmeló, es perdrà els propers grans premis. I un últim apunt en tenis, fa una estona acabat el partit de la segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas dels dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company argentí Horacio Ceballos han superat en 2 sets el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie números 1, defensen el títol que ja van aconseguir l'any passat a París.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte a Alba tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: Tot això serà en exclusiva a la xarxa Més, on es podrà seguir en directe al Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del Car de Sant Cugat. I si passem ja a la tarda, també les televisions locals a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina entre Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi. Això serà a les 4. I quan acabi, a les 6, tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026. La competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge, que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4 i 20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4 i 5, i ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada.

0: Divendres 29 de maig, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè aquesta hora havia de començar la roda de premsa de presentació del primer fitxatge del Barça 26-27. L'anglès Anthony Gordon, provinent del Newcastle, encara no ha començat. De fet, el Barça encara no ha fet oficial el seu fitxatge, tot i que aquesta hora hauria d'estar signant ja el seu contracte, el seu nou contracte amb el club, acompanyat del president electe Joan Laporta i el president Rafael Juste, que encara ho serà fins al juny. Pendents d'això, d'aquesta presentació de Gordon, si no, també en parlarem durant el cap de setmana, el Barça continua prenent l'accelerador. Encara sonen molts més noms del mercat de fitxatges quan encara no ha començat oficialment aquest mercat. I el Girona, el nom del dia és el d'una sortida. L'entrenador Michel Sánchez, que marxa després de 5 temporades i sembla que ho farà sense roda de premsa de comiat. Això sí, el club ha publicat aquest mateix migdia un vídeo de comiat.
1: No vull dir adeu. No m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment de pertenència. Agrair o donar les gràcies a tothom. El futbol és la meva vida, és la meva passió, la meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses. Aquí teniu un dinori més per tota la vida.
0: Un Michel que també ha volgut agrair a tothom, en general, com l'ha fet sentir aquests 5 anys.
1: A la província, perquè sóc un gironí més. Després a l'afició, per el Michel català. Define molt bé els 5 anys al club, perquè sempre he tingut la confiança de tothom i he pogut treballar en un lloc on he sentit que em realitzava com entrenador i com persona. I a les persones que m'han acompanyat, que han estat al meu costat, el staff, no puc nombrar tothom, però m'han fet millor. Som millor persona i som millor entrenador.
0: Un Michel que ha volgut acabar aquest vídeo amb un agraïment especial a Quique Cárcel, que sembla que seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera. El director esportiu, que com dèiem, va ser el que el va portar al club. Més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell, i el conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla. El filial blanc, avui a les 9 del vespre, aquesta anada, la tornada de la setmana vinent, també a les 9 a la Nova Creu Alta, divendres. També aquesta play-off de segona el juga a l'Europa, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapolats rebran diumenge a la tarda a Can Dragó el Celta Fortuna, i en el partit de Nadal la tornada serà diumenge 7 a Vigo. En bàsquet, avui es juga l'última jornada de Lliga Regular de CB. El primer en entrar en acció dels catalans serà el Baxi Manresa, que rebrà el nou Congost, el líder, el Real Madrid, que serà el primer, passi el que passi avui, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Eurolliga. El partit, que arrencarà a les 6 de la tarda, més servirà també per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: És l'únic partit que queda fora de la jornada unificada de les 9 de la nit, una programació que ha aixecat polseguera perquè dificulta l'assistència de molts seguidors vermells. Més enllà del debat pel rellotge, el partit destaca perquè serà l'últim ball i l'adeu d'un dels jugadors insígnia dels darrers anys del club, el base Dani Pérez. Diego Campo ha tingut unes paraules de reconeixement pel capità Manresa.
3: Que és un exemple, com en persona i en jugador. S'esforça al màxim, fa sempre el que l'entrenador di, és molt disciplinat, és un exemple. És, per a mi, és una llegenda viva de lo que és el Manresa de l'espíritu, sí, que lleva el Manresa, i crec que això impregnarà a molta gent que ha estat aquí i jugadors que estan aquí. Per a mi és un jugador especial.
2: En el pla purament esportiu, el repte és majúscul davant del líder indiscutible de la Lliga regular, el Real Madrid de Sergio Scariolo, que ja té assegurada la primera plaça per al play-off, arriba amb el reforç del pivot Omer Yurtseven per cobrir la baixa de Tavares, i amb un bloc liderat per jugadors com Mario Essonja o Facundo Campazzo. L'equip s'ha preparat de valent amb l'objectiu de mantenir l'esperit competitiu dels darrers compromisos i acomiadar el curs al nou Congost, oferint una darrera victòria de prestigi a la seva afició.
0: Gràcies, Jordi. La resta de catalans juguen avui, de fet, de partits es juguen avui a 8:45. A Fontejau, duel català entre Bàsquet Girona i Assis a Joventut, dos equips que arriben a bona dinàmica aquest final de curs, amb la penya amb el play-off també a l'horitzó. A la mateixa, el Jaio Posidar, que recordem canviar de nom per...

0: Sense patrocini el curs vinent, visitarà la pista d'Ucamp Múrcia per tancar la temporada i el Barça jugarà a la de l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els blaugranes, enmig del soroll de la sortida de Xavi Pasqual, ahir en parlàvem, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga regular, diumenge a casa contra el València, abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, n'hem anat parlant, la fase final d'ascens de a segona FEB, amb tres catalans en competició. Ara mateix està jugant el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, en quadrat del grup 2, que juga a Badajoz, contra l'Uros de Ribes, de Madrid, 24-12. Guanyen els pretencs, que han començat perdent, però, com dèiem, han donat la volta i sembla que encarreren la victòria. Ahir ja va guanyar el Club Bàsquet Prat, en aquest cas a l'Olatzies d'Arauz Basc. El grup 1 també va agafar, el Pujol Mollerussa va perdre ahir a la tarda d'un punt contra el Sueca Valencià i aquesta tarda s'enfronta al Tres Cantos. I el grup 4, en aquest cas el Ginet, el País Valencià, el DM Grup Mollet, també es va estrenar ahir en derrota amb el contra el Vizcaya Sornotza. Aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
1: El DM Grup Mollet ha començat amb derrota la fase de play-off d'ascens a segona FEB després de perdre aquest dijous davant del Vizcaya Zornotza per 65-75. Els molletans no van poder imposar el seu ritme en un partit que va començar amb el domini del rival. Ja a la segona part els molletans van intentar igualar el marcador però sense èxit. Josep Maria Marçà, entrenador del DM Grup Mollet, ha comentat que en la primera part van estar poc concentrats i molt dèbils en la defensa.
2: Ben sortia la primera part poc concentrats i en defensa molt tous, i el Zornotza doncs va imposar el seu joc i ens va treure una renda de 20 punts. I després vam fer algun ajust defensiu i a la segona part doncs vam poder competir i posar-nos fins i tot a un punt, però bueno, després de l'esforç per remuntar doncs no vam poder acabar finalitzant la remuntada.
1: Malgrat aquesta primera ensopegada, els jugadors molletans encara tenen opcions de continuar lluitant per l'ascens. Avui divendres jugaran davant del Jaén per a ISO. Per no repetir els errors d'ahir, Josep Maria Marçà ha comentat que hauran d'estar atents tots els minuts de joc, però s'ha mostrat confiat en la victòria.
0: Gràcies, Carla. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina, amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell, a 8:45 del vespre. Demà, un quart de 5, es jugarà el primer partit de l'altre semi, que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen en aquest cas els segons partits de les semifinals de l'hoquei lliga femenina. A la 1, la catalana, entre Palau i Vilassana. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: El Vilassana espera poder certificar per la via ràpida les semifinals de la Lliga i accedir a la final. Aquest mes de maig ha estat molt intens per les lleidatanes, on han guanyat un títol i arribar al tercer partit suposaria jugar la setmana vinent en dimarts i aquell mateix cap de setmana el primer partit d'una hipotètica final. Escoltem a l'Elsa Salvanyà, jugadora del Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars.
4: Després de tot el que portem, és a dir, de la Copa de la setmana passada i de l'anterior, doncs al final és evident que el cansament també, pues, afecta, i crec que doncs, si és possible doncs, marcar-ho ja des d'un començament i a veure si aquesta setmana ja podem enllaçar-ho doncs, millor, i si no, doncs, lluitar pel tercer partit, però jo també espero que sigui aquesta setmana.
3: El Vilassana al primer partit va guanyar de manera contundent amb un 5-1 i a la fase regular els dos partits també han estat per ells. Tot i això, són conscients que el d'aquest cap de setmana serà un partit completament diferent i que han d'afrontar amb la màxima intensitat el maig. Es disputa aquest dissabte a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Julen. En directe a l'Enjoc TV també demà tindrem l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Manlleu i Vilafranca, a les 4 i 5. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
5: Aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, el Patí Vilafranca visita el Manlleu a la disputa del partit d'anada del play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Després de dies marcats pel moviment als despatxos de la federació, torn pels autèntics protagonistes de l'esport. Arrenca una sèrie a anada i tornada en què els segons classificats del grup nord i sud de l'hoquei Lliga Plata lluitaran per pujar a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. El d'aquest dissabte serà el 18è enfrontament entre els dos equips, que en els precedents anteriors deixen un balanç de 6 victòries pels d'Osona i 8 pels vilafranquins. A nivell estadístic, dos equips molt semblants, amb un Vilafranca més efectiu a bola aturada al llarg de la temporada, i amb una dada que pot cridar l'optimisme. Els homes de Cito Expósito han anotat més gols en els partits que han jugat com a visitants. El Patí buscarà el millor resultat possible de cara a la tornada de diumenge de la setmana vinent a la poliesportiva.
0: Gràcies, Eric. I un últim punt d'hoquei. També demà juguen els segons partits de les semifinals per pujar a hoquei Lliga Plata, el Castellà Noia B i el Caldes Mollerussa. Tornem a Ràdio Ponent Mollerussa amb el Julen Andrés.
3: El Mollerussa no té una altra opció que guanyar aquest dissabte a la pista del Caldes per forçar un tercer partit i recuperar el factor pista d'aquestes semifinals del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata. Malgrat començar per darrere a l'eliminatòria, els del Pla d'Urgell ho afronten amb optimisme. Pel que fa al Caldes, esperen un plantejament similar al del primer partit, un equip especulador que intentarà aprofitar les seves transicions. Escoltem a l'entrenador de l'Hockey Mollerussa, Marc Soler, conegut com Marsu.
6: Hem disfrutat durant la temporada i ens ha portat a ser l'equip més regular i a guanyar la Lliga. I per tant, ara a l'hora d'afrontar aquesta eliminatòria també ha de ser una eliminatòria, però amb ganes, amb il·lusió, amb optimisme, no amb pressió, al contrari. Hem de transformar aquest punt de pressió amb tranquil·litat, optimisme i demostrant. I aquest equip ha demostrat que té molt hockey. I el que farem és anar a Caldes a demostrar tot el hockey que tenim. I, evidentment, el punt de sort també influeix, no? És a dir, durant tota la temporada mai hem quedat a zero, I sempre fent mínim 3-4 gols i aquesta vegada hem quedat a 0.
3: Un hipotètic tercer partit es disputaria aquest diumenge a Mollerussa a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Julen. En futbol sala avui comença el play-off pel títol de la Lliga, la primera masculina, amb el Barça. Primer a la fase regular, rebent el Valdepeñas al Palau. Primer partit del millor de 3. Escoltem l'entrenador Laurana, Javi Rodríguez.
7: Es cierto que hemos jugado dos competiciones, la Copa de España, que hemos llegado a la final, y la Final Four de la Copa del Rey, en la que no hemos llegado a la final, pero que nos vamos de dos competiciones sin perder. Creo que el equipo está haciendo bien las cosas, sinceramente. Yo los veo entrenar todos los días, los jugadores están confiantes, están tranquilos, están con ganas, con ilusión, pero sobre todo con muchísimas ganas de que llegue mañana, de ver un Palau de las grandes ocasiones, que animen, que estén con nosotros a muerte, que nosotros los vamos a responder. Me espero un Valdepeñas correoso, complicado, un equipo que vamos a tener que tenerlo en cuenta, pero ya te digo, jugamos en casa, queremos hacer del Palau que sea un fortí y ganar el primer punto de la eliminatoria.
0: Avui a les 9, aquest Barça-Valdepeñas, primer partit al millor de 3. Després del partit, per cert, el Club Blaugrana penjarà oficialment del sostre del Palau la samarreta d'una llegenda de la secció com és Sergio Lozano, retirat, recordem, el curs passat. I en waterpolo, demà podem tenir ja campió de Lliga a la Divisió Nord masculina si el Barceloneta, que és el màxim favorit, torna a guanyar el Sabadell, a Can Llong, en el segon partit de la final. El duel a les 12 de la migdia serà l'últim partit de la Sabadell de Quim Colet, com a entrenador del conjunt ballesà. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Ja fa dies que li dono moltes, evidentment. Lo que és segur és que serà el meu últim partit de Sabadell, sí.
9: Eren les paraules del tècnic Quim Colet a les portes de l'últim compromís que dirigirà des de la banqueta de Can Llong. En cas de donar la sorpresa davant el conjunt mariner, que es va imposar diumenge per 17-13, la Lliga es decidiria dijous que ve a la piscina de Sant Sebastià. El boia Òscar Asensio creu que la clau està en els detalls.
10: Corregir errors, petits detalls, al final el waterpolo és això, errors, detalls que hi marquen la diferència. Si aconseguim això, podrem estar allà.
9: Demà a les 12 del migdia arrencarà aquest Sabadell-Barceloneta per allargar la final o bé per certificar el 21è títol consecutiu dels mariners.
0: Gràcies, Pau. I una hora més tard es disputa la final del play-off per aconseguir plaça europea entre Mataró i Sant Andreu, amb avantatge considerable de 9 gols per als maresmencs. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
11: Demà es decidirà l'equip que acaba la temporada a la cinquena plaça de Divisió d'Honor masculina. Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nada a la pista Pere Serrat per 11 gols a 20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols a 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8 gols a 10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: Gràcies, Guillem. I a la mateixa piscina, Joan Serra de Mataró, també demà, en aquest cas a la tarda, a 8:15 del vespre, l'equip femení buscarà allargar la final de Lliga contra el Sant Andreu, després que les andreuenques guanyessin el primer partit aquesta mateixa setmana. I en motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello. El millor temps l'ha fet un dels italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Ayo Ogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa només 15 dies al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. De fet, ahir, el gran dels Márquez, el Cervera, en parlava en declaracions a DAZN.
12: A ver, las dudas evidentemente los doctores me las han quitado con la operación, sobre todo porque se encontró un porqué. Había un tornillo que casualmente, pues después de la caída de Indonesia se movió 2 milímetros y presionaba un poquito el plexo, el axilar se llama exactamente, de donde sale pues el radial y es ahí donde en ciertos puntos me fallaba. El problema que fallaba sin dolor, entonces no tenía aviso yo. Pero bueno, intentaremos ahora seguir evolucionando, seguir viendo el mismo discurso que daba a principi de temporada. On està el nou 100% d'este brazo?
0: Un Márquez que ja mirava més enllà després de resoldre aquests problemes físics i no renunciava a res aquesta temporada, tot i que el primer era recuperar sensacions.
12: Evidentemente pues frustra, pero bueno, es como todo. Cuando tú tienes una lesión o tienes una operación, los primeros días lo ves muy oscuro, luego el ser humano tiene la capacidad de olvidar y simplemente pensar en el futuro. Y es lo que he hecho, es lo que debo hacer y es lo que intentaré, insistir, persistir y a partir de allí ver dónde puedo llegar y ir creando mi futuro. Mi objetivo ahora es recuperar las sensaciones que tenía el año pasado, quizá no perfectas, pero al menos que tenga un nivel decente para poder competir al máximo nivel.
0: Més enllà de Marc Márquez, recordem que el seu germà Àlex no podrà participar en els següents Gran Premis per la dura caiguda que va patir a Montmeló, que per sort es va quedar només en un ensurt. L'altre català d'aquesta categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è en aquests primers entrenaments lliures. Recordem horaris demà a les 3 de la tarda, la cursa sprint a Mugello i diumenge a les 2 la llarga de MotoGP en aquest Gran Premi d'Itàlia.

0: I un últim apunt abans d'acabar. El Vendrell acollirà per primera vegada el Campionat de Catalunya de patí de vela, que arrenca aquest dissabte demà a la platja de Sant Salvador. La 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori preveu aplegar prop d'un centenar de patins dels caps de setmana del 30 i 31 de maig i el següent, del 6 i 7 de juny. A Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
1: En el marc de la designació com a ciutat europea de l'esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada a la història el Campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria s'aplegaran els caps de setmana del 30 i 31 de maig i del 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador, a la 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori. Escoltem el president de l'Associació Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
2: Es va presentar de manera molt de sorpresa perquè nosaltres no ens ho esperaven. Ens va trucar de l'ADIPAP, que és l'associació, diguem, internacional de la classe de patí vela i la Federació Catalana de Vela, i ens han proposat fer el Campionat de Catalunya aquí. I la veritat va ser una sorpresa perquè nosaltres tenim uns recursos molt limitats. Ens vam reunir amb l'Ajuntament del Vendrell, ens van donar un recolzament màxim amb Abordo i amb empreses com el Port de Comarruga, l'ADIPAP, la Federació, ens van recolzar per poder fer aquest campionat i la veritat que és que pinta molt bé.
1: El campionat també arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i a la quarta de Catalunya, després dels precedents de Badalona, Barcelona i Cubelles. It's Friday then,
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Víctor. Fins aquí l'enjoc. Pendents de la presentació d'Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça, que es va allargant. Encara no tenim hora concreta. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Badalona. Les dues de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: L'ACB presenta la Supercopa Endesa 2026 a Badalona, que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i 20 de setembre. Ahir a la tarda es va fer la presentació al Museu de Badalona, on hi van acudir directors de l'ACB i membres del govern municipal, entre d'altres. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any, després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Molt bona tarda, som divendres 29 de maig. De seguida us donem més detalls d'aquesta presentació. Abans, però com sempre, fem un breu repàs d'altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: La Federació d'Associacions Veïnals de Badalona considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol, que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives. I avui també us expliquem que 3 restaurants i 2 pastisseries de Badalona participen per primera vegada al TAS Solidari en benefici del Casal dels Infants. I l'Escola Betúlia ha celebrat unes jornades d'arquitectura duent a terme un projecte juntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb motiu del nomenament de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura.
0: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, el gran ambient de bàsquet que es respira a Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa que es disputarà, com dèiem, al Pavelló Olímpic el 19 i 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB disputar la final de la Supercopa a Badalona és una aposta segura. Així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació al Museu de Badalona.
3: Pero nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por 2 motivos. Uno, por la energía que ponen y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
1: Per Badalona, celebrar esdeveniments esportius d'aquest tipus i acollir aficions d'arreu de l'Estat és una oportunitat per donar a conèixer la ciutat. Així ho ha afirmat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
4: Ens estem convertint en una ciutat referent d'aquest tipus d'esdeveniments. Crec que és positiu, perquè més enllà de l'aspecte esportiu, ens permet situar Badalona i que Badalona es coneixi. No? Durant un cap de setmana tindrem l'afició com a mínim del València, del Baskonia i d'un tercer equip probablement a la nostra ciutat durant 2 dies, i això permetrà, més enllà de que coneixin Badalona, doncs que vagin a restaurants, que passegin, que puguin entrar en botigues, que coneguin la ciutat i les oportunitats que ens ofereix.
1: De moment, i com comentava l'alcalde Xavier García Albiol, hi ha 3 equips classificats. El València Bàsquet com a vigent campió de la competició, el Baskonia com a campió de la Copa del Rei i la Penya com a equip anfitrió. Pel president del Joventut, Juan Morales, la competició es presenta com una oportunitat d'aixecar el trofeu i també de veure bon bàsquet.
5: Participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa Joventut participar-hi ens ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
1: La Supercopa Endesa tornarà així a situar a Badalona en el centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i equips de la Lliga.
2: Badalona migdia.
1: I us ho avançàvem amb titulars. La FAB considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol, que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives. Considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenta que l'executiu local governi, diu, esquenes de la ciutadania. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona creu que s'està repetint el mateix patró que cada mandat. Rubén García, el seu president, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
6: Conocemos la Badalona de siempre. La Badalona es la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etc., es cuando empiezan a ver las grandes obras.
1: Per la FAP, els que eren principals eixos del govern d'Albiol, com la seguretat o la neteja, continuen sent una matèria pendent a la ciutat. Assenyala la falta de personal de l'Ajuntament per poder tirar endavant projectes, però també critica que la prioritat de l'alcalde sigui la projecció de la ciutat en polítiques mediàtiques, com la celebració de grans esdeveniments esportius o la instal·lació de l'arbre gegant de Nadal. També assegura que l'executiu popular no s'asseu a parlar amb les entitats veïnals.
6: En este gobierno yo he hecho mucho en falta en la participación con las entidades. Está claro que estas personas han sido elegidas para gobernar, pero no pueden gobernar de espaldas al movimiento ciudadano.
1: La FAP denuncia la falta d'habitatge a la ciutat i els preus de lloguer disparats que són inassumibles pels veïns. En aquest sentit, demana més pisos socials i retreu al govern local que no hagi complert la seva promesa de prohibir els pisos turístics. I canviem de municipi. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, aposta per transformar la ciutat en un referent i que deixi de ser un lloc de pas. Aquest és el projecte que anomena Capital del Besòs, que Cañete ha presentat a la ciutadania des de les Tres Xemeneies aquest dijous, en un acte on ha començat a marcar perfil de cara a la propera campanya electoral. Enmig de la nau de les turbines, un dels llocs clau que ha de protagonitzar la transformació del Besòs amb el Catalunya Media City, Cañete ha reivindicat Sant Adrià com una ciutat estratègica entre el riu, el mar i les xemeneies. Per fer-ho possible, l'alcaldessa, que ja porta 5 anys en el càrrec, reivindica la política de proximitat i el sentit de pertinença. Aquesta és la manera, assegura, d'aconseguir que la gent se senti orgullosa de Sant Adrià.
7: I això és el que nosaltres estem intentant, doncs, portar a terme i treballar. Ja portem un recorregut, però hem d'intentar, doncs, enfortir encara més. Perquè una de les coses que realment estem treballant és aquest sentiment de pertinença a la ciutat, aquest sentiment d'orgull de la ciutat, i que nosaltres mateixos, internament, la ciutadania pugui dir «soc de Sant Adrià» i puguem treure una somriure.
1: A través d'un format participatiu en què veïns formulaven preguntes a través de vídeos, l'alcaldessa ha posat l'accent en la promoció econòmica i urbana, especialment a l'entorn de les Tres Xemeneies. Aposta també per aprofitar l'impuls de la zona amb el màxim nombre d'habitatges de protecció oficial i lloguer social. En clau de tota la ciutat, Cañete també destaca que el seu govern està reforçant la neteja, l'accessibilitat i la seguretat, que ara comptarà amb càmeres de videovigilància. I us ho dèiem en titulars. Tres restaurants i dues pastisseries badalonines participen per primera vegada al TAS Solidari en benefici del Casal dels Infants. Es tracta d'una entitat que acompanya 400 infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies al municipi. Fins al 15 de juny, els comensals podran sumar-se a aquesta campanya que la passada edició va recaptar més de 5.000 euros arreu del barcelonès. Ens apropa tots els detalls la nostra companya Raquel Moreno.
8: L'objectiu és garantir activitats de lleure educatiu de qualitat durant l'estiu, segons assenyala el Casal dels Infants. Uns mesos de vacances escolars on s'hi han de destinar més recursos per evitar que les situacions de vulnerabilitat, alerten, s'agreugin. N'ha parlat la directora del Casal dels Infants, Laura Font.
9: És molt important que l'estiu també es garanteixi, perquè aquests dos mesos que no es fa, les situacions es poden agreujar considerablement. Des de la primera hora del matí, on arriben i esmorzen amb nosaltres, gaudeixen d'una activitat socioeducativa i pugui ser anada a les piscines o fer alguna sortida. Sempre fem unes estades fora, unes colònies, que són 5 dies, on seguim treballant hàbits i rutines.
8: En total hi participen una quinzena de restaurants, pastisseries i forns de pa de Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona. Per als restauradors, aportar el seu granet de sorra per garantir la igualtat d'oportunitats d'infants i joves és una tasca senzilla. Escoltem la propietària del restaurant autèntic del Club Nàutic Bètola, Nakano, el gerent de la Guingueta de la Rambla, Font Solà, i el responsable del restaurant Sotavent del Club Natació Badalona, Xavi Xufré.
10: El verano para ellos es lo más importante del año, porque se tiran todo el año en el colegio y tienen que tener la misma oportunidad que todos.
11: Una ajuda directa a la comunitat, sempre estem disposats a col·laborar. A part de ser les nostres braves, són les braves solidàries.
12: I crec que són coses que es tenen que fer. No tindrien que fer els particulars, si potser les administracions, però bueno, si ho podem fer, jo crec que s'ha de fer i s'ha d'ajudar.
8: Arròs a la marinera o negre, amb pop i gambes, braves, ensaïmada i coca de fulla amb micacos, són només alguns dels àpats solidaris que podran tastar els badalonins.
1: L'escola Betúlia ha instal·lat una segona pell a la façana de l'edifici de primària per pal·liar els efectes de la calor i combatre el canvi climàtic. Tota la comunitat educativa del centre s'ha involucrat en aquest projecte, que s'ha fet conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb motiu del nomenament de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Ens en dona més detalls el nostre company Sergi Crusells.
13: La segona pell de la façana s'ha creat amb peces de plàstic reciclat. L'escola s'ha inspirat en l'artista nord-americà Ned Kahn, qui crea aquestes peces com a barrera protectora perquè la calor no impacti directament en l'edifici. La construcció s'ha fet amb tota la comunitat del centre, des dels alumnes, treballadors i famílies. Els participants s'han reunit en diversos diumenges per retallar les peces i enganxar-les en llargues tires per crear aquesta cortina que va de dalt a baix de la façana que dona al pati. Escoltem a la professora de plàstica de l'Escola Betúlia i organitzadora del projecte, Maria Àngels Domingo.
14: S'ha embolcat i, per tant, ha estat un èxit de convocatòria, de participació.
13: El projecte de la segona pell ha servit perquè els alumnes de primària coneguin millor la feina dels arquitectes. Escoltem a la Maria Navarro i en Jan Rodeo, de quart de primària.
15: L'arquitectura no és només per fer cases boniques i coses boniques, que també es pot fer servir per fer més coses, com ara mateix combatir contra el canvi climàtic.
16: Les dones també poden ser unes arquitectes, no només els nois.
13: El colofó del projecte es farà el 4 de juny, quan s'inaugurarà la nova façana en la Festa de l'Arquitectura organitzada per l'escola.
2: Badalona migdia.
1: La sala d'actes de l'Institut Eugeni d'Or s'ha transformat en un estudi de ràdio durant més de 5 hores, on alumnes de diferents centres educatius han ofert continguts diversos en el marc de la 26a edició de la Marató de Ràdio Escolar. En total, 23 centres del municipi han participat aquest divendres d'aquesta proposta, que ha comptat amb el dibuixant de còmics resident a Badalona, Albert Monteix, com a convidat. El Centre de Recursos Pedagògics de Badalona, juntament amb l'Institut Eugeni d'Ors, han celebrat aquestes jornades que tenen per objectiu posar en valor aquest mitjà de comunicació i enfocar el projecte de la ràdio escolar com una eina pedagògica per millorar l'expressió oral, el treball en equip i l'esperit crític. Escoltem a Mamen Zaera, del Centre de Recursos Pedagògics, i l'Anna Cruz, mestra de l'Institut Pompeu Fabra.
17: D'aquesta manera, al tenir l'experiència directa de la ràdio i de sentir-se la pròpia veu, també forma part del propi autoconeixement dels alumnes. És una activitat que fomenta el treball en grup. O sigui, té moltíssims avantatges i creiem fermament, i per això ho potenciem molt.
18: La part positiva que jo trobo de tot això que desenvolupem és que fa que l'alumnat perdi la por a parlar en públic, que la timidesa que tenen, que la vagin abandonant d'una forma gradual sense adonar-se'n.
1: Any rere any, la iniciativa de la Marató de Ràdio continua creixent i sumant centres, participants i convidats especials. En aquesta edició han participat l'Escola Estadella Graells de Vilafranca del Penedès, que impulsa un projecte de ràdio escolar des de fa 29 anys, i també el dibuixant de còmics, com dèiem abans, Albert Monteix. L'artista és un autor consolidat dins del panorama estatal i ha col·laborat en revistes com El Jueves. Com a novetat d'enguany, han inclòs música en directe a càrrec dels alumnes de l'Eugeni d'Ors. I en plana cultural estem a les portes del darrer cap de setmana de les festes de maig. La Festa Baixamar, la cursa popular del dimoni i les Happy Food Trucks omplen el cap de setmana amb activitats per tots els públics. Ens acosta tota la informació la nostra companya Susana Soldado.
19: Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra.
20: Tenemos ganas de fiesta y tenemos ganas de marear.
19: És una nova edició de la Happy Food Trucks, que des d'avui a les 6 de la tarda i fins diumenge a 11:45 omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Inclou concerts d'artistes badalonins, com els Vivian, que mostraran aquesta nit el seu tribut de rock català, o Alma de Boquerón, que amenitzarà l'estona del vermut amb la seva campa.

perdre la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa Baixamar al vespre. Per amenitzar la vetllada, el grup de Gairó oferirà la seva mirada fresca i actual d'interpretar les havaneres a partir de les 9 del vespre. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa del dimoni, omplirà el passeig marítim de corredors a partir de les 9 del matí, quan començarà el circuit blau. A partir dels 15 anys es podrà participar en el circuit vermell, i per als més petits o les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, també n'hi ha opcions de recorreguts més curts. I la jornada acabarà amb una fideuada popular per als esportistes.

0: amb aquesta prèvia de les festes de maig acabem avui. Que passin un molt bon cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els deixem ara amb els esports, amb en Ferran Vinaixa. Abans, però, com sempre, la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
2: Badalona migdia. Les notícies de les dues a Ràdio Ciutat.
3: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva. Benvolgut multireformista. A Obramat no podem abaixar-te els impostos ni el preu de la gasolina de la teva furgoneta, però sí que podem ajudar-te amb els nostres preus. Per això, a Obramat, revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona, IVA inclòs. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Els esports amb Ferran Vinaixa.
5: La penya juga aquest vespre el seu darrer partit de fase regular a l'ACB a Fontejau contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres podrien conèixer avui mateix el seu rival en els quarts de final pel play-off, que podrien ser València, Barça, Múrcia i remotament el Baskonia. I el Badalona comença diumenge la segona eliminatòria de play-off d'ascens de segona federació, el rival un Cornellà, a qui han golejat en els dos partits de la fase regular aquesta temporada. I el Badalona avui mans s'acomiada de la temporada amb un darrer partit al País Valencià contra el Llevant. Des de les de Marc Ballester tancaran així la millor temporada de la seva història. I acabarem amb poliesportiu amb molta activitat aquest cap de setmana. La cursa popular de Badalona, la vigia de muntanya, aquatló femení, rugby platja formatiu, pàdel solidari, karate, molqui i lluita lliure. Comencem per un bàsquet, perquè la penya juga avui a 8:45 del vespre a Fontejau contra el Bàsquet Girona, en un partit en el qual el Joventut pot aconseguir el millor balanç de victòries de la Lliga regular des del 2008, que és de 22 victòries, les que tenen ara 23 en cas de superar a l'equip gironí. El tècnic Dani Miret ha parlat d'aquesta ratxa.
6: La temporada és extraordinària. 22 victòries són moltíssimes. Possibilitat ara, com dius, de sumar-ne una més. I es veu clarament, la penya en els últims anys no ha aconseguit tantíssimes victòries en una lliga regular, i ara la veritat és que contents per aquesta ratxa.
5: Els verdinegres aprofitaran aquest partit en el qual no s'hi juguen res per donar molts minuts al francès Janis Morin perquè continuï agafant dinàmica abans del play-off. Els de Dani Miret poden encadenar la sisena victòria seguida i arribar al play-off amb confiança. Miret ha parlat del rival, el Bàsquet Girona, i de la importància que varis jugadors agafin minuts de cara al play-off.
6: Contra un rival que aquí a casa ens va guanyar, crec que hem d'ajustar coses i aprofitar la seva identitat, no? Que el Girona té una identitat molt particular, que ens va fer mal en situacions on ens van col·lapsar, vam perdre la pilota en primers segons, coses que alguns rivals de play-off doncs, també tenen similituds, no? Amb aquestes característiques, i crec que és un bon partit per realment treure conclusions amb els jugadors que ara hem d'acabar de sumar, no? De cara al play-off. Ho he dit diverses vegades, crec que alguns jugadors arriben amb un estat de forma excepcional al play-off, i al partit de Girona hem d'acabar d'adaptar el Morant.
5: En els quarts de final la penya es podria enfrontar al Baskonia, al Múrcia, al València o al Barça, i avui ja es podria conèixer aquest rival. Per Miret, però, el més important no és tant qui toqui, sinó que l'equip arriba motivat a aquest play-off.
6: Crec que la gent té ganes de play-off, crec que el vestuari confia en les nostres possibilitats i el grup confia en les nostres possibilitats. Sabem que és el millor de tres i hem de fer que sigui molt difícil que un equip ens pugui guanyar dues vegades al seu camp, no? Comptant que aquí a casa hem de fer doncs, el que vam fer contra la EK, no? Penso que aquí a casa pràcticament era impossible per ningú guanyar-nos. Podem tenir rivals que són d'Eurolliga, podem tenir rivals de grans entitats, els hem guanyat a tots durant l'any a la Lliga CB. Aquí a casa especialment hem estat capaços de guanyar un València, de guanyar a un Baskonia, de guanyar un Barça.
5: Els verdinegres no han pogut entrenar aquesta setmana al Palau Olímpic perquè les instal·lacions estaven ocupades per l'empresa de lluita lliure més important del món, ara en parlarem a la part de poliesportiu, i amb un acte que celebrarà avui mateix. La penya, per tant, ha hagut d'entrenar a pavellons com el de la Plana. I durant el cap de setmana, a més, els jugadors verdinegres aprofitaran que no tenen jornada per sortir al carrer. Demà dissabte, a les 6 de la tarda, estaran a la gàbia del barri de Canyador Han, Birgander, Moran i Crac. I diumenge, a dos quarts d'una del migdia, a la plaça Pompeu Fabra, hi seran Ricky Rubio, Jabari Parker, Lut Hackenson i Henry Drell. Pel que fa al partit d'aquest vespre, el bàsquet Girona Joventut es podrà seguir en directe a partir d'un quart de nou del vespre per Radio Ciutat de Badalona.
7: Aquest divendres la penya juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: A les 8 del vespre i des de Girona, últim partit de la Lliga Regular ACB.
8: Bàsquet Girona, Assisa Joventut.
5: I passem al futbol, perquè el Municipal de Cornellà serà l'escenari aquest diumenge del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens de Segona Federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat, lògicament, de cara a la tornada. Aquesta segona eliminatòria de play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera. Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi a disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens definitiu a aquesta segona federació. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. Ho explica el tècnic escapulat, Miquel Azparren.
9: Hay similitudes entre, bueno, en que se conocen, que han competido, que no tiene nada que ver lo que ha pasado en Liga, pero te conoces, los duelos, todas las situaciones, y bueno, y que es un equipo como el OSPI que se construyó para ascender directo y, bueno, pues está trabajando el playoff como todos los demás. Que costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda, es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda, estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos.
5: Pel tècnic escapulat, l'eliminatòria no quedarà resolta ni molt menys fins al segon partit.
9: Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
5: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a un quart de set de la tarda i es podrà seguir tant per Radio Ciutat de Badalona com per Televisió de Badalona.
7: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: El partit del Badalona.
7: A un quart de set de la tarda i des del Baix Llobregat, segona eliminatòria del play-off d'ascens. Cornellà, Club de Futbol Badalona.
5: I en futbol femení, el Badalona Women posa punt i final a la temporada de la Lliga F al camp del Llevant amb els deures fets i en res en joc per part dels dos equips. Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principis de temporada, que és salvar la categoria. Les badalonines, per tant, jugaran un any més en aquesta Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha hagut de jugar els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a jugar en camps de gespa natural, superfície que no té ara per ara l'estadi municipal de Badalona, un fet que ha de canviar aquest mateix estiu. Per altra banda, la substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester va millorar les sensacions i els resultats de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de la Copa de la Reina, on van empatar a 0 amb el Barça, el vigent campió d'Europa, en el partit d'anada, i van acabar cedint davant de la superioritat blaugrana en el partit de tornada. A més, han aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips, si juga res, l'equip granota va certificar el seu descens fa dues jornades, i tot i que en el darrer partit a casa voldran donar bona imatge davant de la seva afició. Per la jugadora del Badalona Women, Lorena Navarro, igualment, l'equip vol acabar aquesta temporada històrica amb una victòria.
11: Ganas de acabar con victoria, al final terminar esta temporada que ha sido bonita y dura a la vez. Y bueno, qué mejor que terminar con buenas sensaciones, con esa victoria que nos merecemos y siendo un equipo y lo que queremos llegar a ser en un futuro, ¿no?
5: El maig es jugarà diumenge a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga Femenina. I ara sí, entrem en el poliesportiu. Aquest cap de setmana el tenim ple d'activitats, començant per la... Si començo per ordre cronològic, demà dissabte al matí hi haurà l'aquatló i activitat de promoció d'esport femení que es fa a l'Espai Mar i de Natació Badalona. És una jornada amb natació, de natació en aigües obertes, una carrera a peu i un aquatló no competitiu pensada per nivells d'iniciació i molt participativa. També es treballarà l'orientació al mar i confiança en aigües obertes. Al Pont del Petroli, per exemple, a les 10 del matí, hi haurà un torneig de rugby platja formatiu. Durant tot el cap de setmana també hi ha un torneig de pàdel solidari, Rotary, que es fa al Tenis Club Badalona, solidari, perquè es destinarà tota la recaudació del torneig a una construcció d'una sala especialitzada d'atenció a famílies amb menors amb tractament oncològics. Karate, molqui, tenim de tot aquest cap de setmana. Diumenge, les curses, tant la cursa del dimoni com la cursa de muntanya Vigia Trail, que també es farà per la Serrada de Marina. Però tot això abans, avui divendres, ja el gran acte poliesportiu del cap de setmana. I per això tenim aquí el nostre company Aleix Blanc, que hi serà present.
12: Efectivament.
5: Una mica per professionalisme i també per afició, perquè explica'ns, això es tracta de la WWE, pels que som una mica més grans, podríem dir, era el clàssic Pressing Catch, és el que visita Badalona i crec que no és el primer cop, ja l'any passat ja hi van ser. En tot cas, tot un espectacle que fan directe a Netflix, amb tots els drets d'imatge i tota la complicació que això suposa, però en tot cas han bloquejat el Palau Olímpic durant molts dies. Suposo que és un esdeveniment, Aleix, digne d'anar a veure, no?
12: Sí, li podem dir pressingat, lluita lliure, al cap i a la fi és si fa o no fa el mateix. El que vindrà avui és el show de SmackDown. Durant cada setmana fan dos programes. Doncs avui ve el show dels divendres, que té milions d'espectadors arreu del món. Ho produeix Netflix, que ho va comprar fa un parell d'anys, i és la segona vegada que venen consecutiva aquí a l'Olímpic Arena de Badalona. L'any passat va ser al voltant del mes de març, aquest any amb més temperatura de calor, i s'espera una gran afluència de públic, gairebé que ja s'han venut totes les entrades, i serà un show del voltant de 2 hores i mitja a 3, on participaran alguns dels millors lluitadors del planeta. Potser la cara més coneguda, que tot i que no s'ha confirmat, els rumors diuen que vindrà, serà Randy Orton, que per la meva generació, almenys Ferran, és un autèntic mite, i s'espera un gran ambient tal com va ser l'any passat.
5: Per la teva generació, eh? Jo em vaig quedar amb Hulk Hogan.
12: Aquest va morir fa no massa.
5: O sigui que ja no és que no competeixi, ja no hi és, ja ho sé que no hi és, però en tot cas m'he quedat molt enrere, no, Aleix?
12: Sí, però segueix sent una figura destacada.
5: D'acord. Estarem molt pendents d'aquest campionat, sobretot gràcies a la teva presència, a veure quines imatges, quines reaccions podem tenir d'aquest campionat. Nosaltres ho deixem aquí, recordar-vos aquestes retransmissions del cap de setmana, no tant del cap de setmana, començant per avui mateix divendres, a 8:45 del vespre, aquest Girona-Penya per tancar la fase regular de la Lliga, i després descansarem de bàsquet uns dies només, quan coneguem el play-off que ens toca, i dependrà també això els dies que jugarà aquest play-off, ja siguin el 3, 5, 7 o el 2, 6, 8 d'aquest mes de juny. En tot cas, diumenge sí que a 6:45 de la tarda tindrem a Ramon Duran a Cornellà per oferir-nos en directe aquest Cornellà Badalona. Emoció màxima. Que passeu un bon cap de setmana esportiu.
3: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
13: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
13: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
14: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
15: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
13: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
16: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
17: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
16: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
13: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
16: És una de les novetats a l'ESPAU que coincidirà en els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
13: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
16: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
13: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
16: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
13: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
18: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaurà espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
13: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
13: Al control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
13: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
19: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
14: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
19: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
20: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
19: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclames reclamant més finançament per l'educació.
13: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
21: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
13: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades.

0: vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
1: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més: arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
2: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
3: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
4: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
3: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
2: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
6: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho veurem per què? Perquè té èxit.
5: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
6: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
5: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
2: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
7: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
8: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
9: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
10: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
11: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
7: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
2: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació

0: De Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
1: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat, o tindran aprovada abans que acabi l'any, l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
2: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
0: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
2: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
4: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als Regants que la modernització és viable i beneficiosa.
5: Que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes, del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
4: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
0: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
2: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
0: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja, que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
0: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
2: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
0: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
7: En les línies curves, en el uso del color, en esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
6: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
8: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
9: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà, doncs, algo ornamental.
8: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
10: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia, amb els seus múltiples registres i capes de significat, esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
11: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
12: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
11: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
0: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
13: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada, el fitxatge en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Inicien les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer efecte el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
14: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
13: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
15: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
16: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
15: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olats Rivera. El xilet inicial avui a les 9 de la nit.
13: Diumenge a partir de les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més Partides, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui última jornada de la Lliga CB i en hoquei sobre patins avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
17: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
13: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. L'Ajuntament invertirà més de 100.000 euros en el Museu Municipal de Badalona. Aquesta serà una de les aportacions econòmiques que s'aprovaran aquest dilluns en el preordinari del mes de juny. Hi haurà altres modificacions pressupostàries, com ara de prop de 350.000 euros del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals i de 250.000 per la segona edició dels Badabons, que es vol celebrar a la tardor. Més enllà del tema econòmic, hi haurà dues mocions dels grups de l'oposició. El PSC en presentarà una sobre l'evolució de la seguretat a Badalona en els darrers 3 anys, mentre que Esquerra proposa recuperar la placa de la Haissa que hi havia instal·lada prop d'on era l'antiga fàbrica tèxtil on van morir 6 treballadors en un incendi. I la FAB considera que en els 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol que s'han complert aquest dijous, Badalona no ha experimentat millores significatives. Considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat i lamenta que l'executiu local governi, diu, d'esquenes a la ciutadania. A falta d'un any per les pròximes eleccions municipals, la Federació d'Associacions de Veïns de la Ciutat creu que s'està repetint el mateix patró de cada mandat. Rubén García, el seu president, ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
4: Conocemos la Badalona de siempre, la Badalona en la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etc., es cuando empiezan a ver las grandes obras.
3: Per la FAP, els que eren els principals eixos del govern d'Albiol, com la seguretat o la neteja, continuen sent una matèria pendent a la ciutat. Assenyala la falta de personal de l'Ajuntament per poder tirar endavant, però també critica que la prioritat de l'alcalde sigui la projecció de la ciutat en polítiques mediàtiques com la celebració de grans esdeveniments esportius o la instal·lació de l'arbre gegant de Nadal. També assegura que l'executiu popular no s'asseu a parlar amb les entitats veïnals. I 3 restaurants i 2 pastisseries badalonines participen per primera vegada al TAS Solidari en benefici del Casal dels Infants, una entitat que acompanya 400 infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies al municipi. Fins al 15 de juny els comensals podran sumar-se a aquesta campanya que la passada edició va recaptar més de 5.000 euros arreu del barcelonès. L'objectiu és garantir activitats de lleure educatiu de qualitat durant l'estiu, segons assenyala el Casal dels Infants. Uns mesos de vacances escolars on s'hi han de destinar més recursos per evitar que les situacions de vulnerabilitat alerta en s'agreugin. Una intervenció global que l'entitat ubicada al barri de Llefià du a terme durant tot l'any. N'ha parlat la directora del Casal dels Infants, Laura Font.
5: Aquesta tasca que fem multidisciplinar amb les famílies, aquest acompanyament socioeducatiu, és molt important que l'estiu també es garanteixi, perquè aquests 2 mesos que no es fa, les situacions es poden agreujar considerablement. Des de la primera hora del matí, on arriben i esmorzen amb nosaltres, gaudeixen d'una activitat socioeducativa, ja pugui ser anar a les piscines o fer alguna sortida. Sempre fem unes estades fora, unes colònies, que són 5 dies. Aquesta possibilitat per aquestes famílies és extraordinària, no? On seguim treballant hàbits i rutines d'una manera molt més intensiva que durant l'any no podem oferir.
3: I en esports, el gran ambient de bàsquet que es respira a Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda, al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB, disputar la final de la Supercopa Badalona és una aposta segura. Així ho ha afirmat Antonio Marín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació al Museu de Badalona. L'escoltem.
6: Pero nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por 2 motivos. Uno, por la energía que ponen y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
3: La Supercopa Endesa tornarà així a situar Badalona al centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i equips de la Lliga. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho
0: escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el disc de Klezmatics. Ja vam sentir un dels singles, però avui que podem sentir el disc sencer, doncs anem a buscar altres temes. Un de Akers és el single amb el que hem començat i que mostra aquest esperit combatiu d'una banda amb més de 50 anys de vida que des dels 70s, doncs això, reuneix la música klezmer amb, d'alguna manera, l'esperit punk i alhora doncs tota la tradició de lluita antifeixista. Ells en aquest disc doncs reuneixen músiques del món amb la tradició klezmer per fer una denúncia del que és la deriva fascista del govern dels Estats Units. Ja vam sentir aquell single primer, en el qual doncs també amb músics llatins doncs denunciaven la caça al migrant que tenia lloc en aquells moments. Estem parlant de finals de l'any passat i principis d'aquest 2026. El disc es diu We Were Made for These Times, com aquest tema que ara sentim.

disc de Klezmatics per aquest 2026. No es podia dir d'una altra manera. We were made for these times. Hem estat fets per aquests temps. Un himne gospel per la lluita contra aquesta deriva feixista. I, de fet, doncs, tot el, en, al llarg del disc doncs, apareix aquest, aquest grup, aquest cor, Lavender Light Gospel Cor, que acompanya la banda de Klezmatics. I, de fet, doncs, això és un himne de lluita, tot i, evidentment, doncs, ser un gospel. Però també hi han moments més, diguem-ne, recollits més a la tradició Klezmer. Klezmatics, una banda històrica de Nova York que publica un disc combatiu aquest 2026. Un tema més.

Avui la nostra descoberta és aquesta cantant sudanesa, Sulaf. Sulaf, que publica ara el primer single del que serà el seu debut de llarga durada, que publica Real World Records. El disc es dirà Abba i aquest tema que hem sentit es diu Naada. De fet, ella ve des del Sudan i el que fa, doncs, és buscar aquesta identitat i aquesta resiliència de la cultura, diguem-ne, transmesa via oral des del Sudan. Per tant, són poemes sufís que s'han heredat de generació en generació i que ella canta ara, doncs, amb aquesta música, en la qual, doncs, destaca el ut, el llaüt. Bé, Sulaf, des del disc Naada, el single Naada de Real World Records. Anem a buscar un altre tema d'aquesta cantant que actualment, de fet, va participar de l'últim disc de Tina Arriwen i els està acompanyant en aquesta gira actual de Tina Arriwen a Europa. I alhora també, per exemple, la podem trobar en el disc Abogi de Imar Khan. La cantant Sulaf, des del Sudan. Aquí va un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Walid Ben Salim és el cantant de Casablanca, del Marroc, que acompanyarà, a qui acompanyarà, Raül Refri en el concert del Grec del proper 21 de juliol. Hem volgut sentir avui això, Walid Ben Salim, i anticipar, perquè encara som al mes de maig, però els concerts d'aquest proper 50è Festival Grec, perquè s'acaba d'explicar el programa, i alhora, doncs, perquè les entrades d'un espai com el Teatre Grec s'acaben els primers dies de publicar el programa. Per tant, qui vulgui anar a veure i qui vulgui no perdes l'ocasió d'un concert com aquest. Walid Ben Salim, el poeta marroquí, poeta i cantant marroquí, acompanyat de Raül Refri, doncs ja pot córrer a comprar les entrades pel Teatre Grec. Alhora, hi haurà també en aquest concert, el 21 de juliol, un dimarts, doncs hi haurà també les imatges del cineasta Vincent Moon. Tot plegat, un espectacle que és producció del Grec, però alhora també facilitat, doncs, a través de la connexió d'aquests dos músics, Walid Ben Salim i Raül Refri, doncs, a través del festival Les Suds a Arles, una de les referències de festivals de músiques del món. I

El dia 20 hi haurà el concert Cançons del Grec amb Maria del Mar Bonet, Maite Martín, Lucía Fumero, Tarta Relena, etc. I el dia abans, doncs, Yeray Cortés, al Teatre Grec. Aquí tenim el tema que presenta Yeray Cortés, l'espectacle Guitarra Coral.

0: i Herai Cortés al teatre grec. Però el flamenc dins del grec té el seu propi espai i el seu propi, diguem-ne, cicle, el desvarío. Això té lloc al districte de Nou Barris i també, doncs això, a mitjans de juliol hi haurà una sèrie de concerts, però que comencen, això, el 15 de juliol al Museu de la Música amb un concert de Miguel Ángel Cortés, el guitarrista, que sentim aquí en unes boleries de ja fa 20 anys amb el cantant Cepillo. Miguel Ángel Cortés, un dels artistes del grec, de Desvarío.
1: Háblame, Miguel. Háblame, papi. Háblame.

Avui el nostre record és per un músic que ens ha deixat fa poques setmanes i que aquesta setmana hagués complert 80 anys. Va néixer un 10 de maig de 1946, es deia Dave Manson, i aquest home va participar com a cantant i guitarrista d'un grup històric com Traffic. Acabem de sentir aquest tema Feeling Alright, i que potser tots recordem més en la versió, memorable versió, que va fer Joe Cocker. Però, de fet, era un tema de Traffic i era un tema escrit i cantat per Dave Mason. I aquest senyor, doncs, va conèixer, va participar d'un grup abans de mitjans dels 60, una banda amb Jim Capaldi, el baterista, que després tots dos van ajuntar-se amb un històric també com Steve Winwood, que acabava de deixar aquella banda Spencer Davis Group per formar Traffic. Això eren els anys 60, la segona meitat dels 60, i van fer temes com aquest. Aquest home, però, Dave Mason, va ser un músic de sessió que va participar en gravacions com Crossroads d'Eric Clapton o Along the Watchtower de Jimi Hendrix, entre moltes altres, per després també acabar formant part d'una banda històrica com Fleetwood Mac. Per tant, estem parlant d'un històric de la història del rock amb un nom poc conegut, Dave Mason, però això, autor i cantant de temes històrics. Un record per ell, ara que això, que ha mort aquest passat 19 d'abril i que aquesta setmana hagués fet 80 anys. Dave Mason, un altre tema de Traffic, Dear Mr. Fantasy. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament invertirà més de 100.000 euros en el Museu Municipal de Badalona. Aquesta serà una de les aportacions econòmiques que s'aprovaran aquest dilluns en el ple ordinari del mes de juny. Hi haurà altres modificacions pressupostàries, com ara de prop de 350.000 euros del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals i de 250.000 per a la segona edició dels Badabons, que es vol celebrar la tardor. Més enllà del tema econòmic, hi haurà dues mocions dels grups de l'oposició. El PSC en presentarà una sobre l'evolució de la seguretat a Badalona els darrers 3 anys, mentre que Esquerra proposa recuperar la placa de la Haissa que hi havia instal·lada a prop d'on era l'antiga fàbrica tèxtil on van morir 6 treballadors en un incendi. Estem a les portes del darrer cap de setmana de les festes de maig. La festa Baix Mar, la cursa popular del dimoni i les Happy Food Trucks omplen el cap de setmana amb activitats per a tots els públics. Ens acosta tota la informació la nostra companya Susana Soldado.
4: Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra.
5: Tenemos ganas de fiesta y tenemos ganas de marear.
4: És una nova edició de la Happy Food Trucks, que des d'avui a les 6 de la tarda i fins diumenge a 2:15 omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Inclou concerts d'artistes badalonins, com els Vivian, que mostraran aquesta nit el seu tribut de rock català, o Alma de Boquerón, que amenitzarà l'estona del vermut amb la seva capa.
6: I jo que vivia al poble i els meus avis també, ara visc en una barca constantment fent el vaivé.
4: Dissabte no us podeu perdre la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa Baixamar al vespre. Per amenitzar la vetllada, el grup de Gairó oferirà la seva mirada fresca i actual d'interpretar les avenides a partir de les 9 del vespre. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa del dimoni, omplirà el passeig marítim de corredors a partir de les 9 del matí, quan començarà el circuit blau. A partir dels 15 anys es podrà participar en el circuit vermell, i per als més petits o les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, també n'hi ha opcions de recorreguts més curts. I la jornada acabarà amb una fi de guada popular per als esportistes.
7: No podrem ni revolcar-nos, no hi cabrem al camarot.
3: I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Radio Ciutat de Badalona.
9: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 29 de maig, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.

0: Bé, en aquest últim Connectats de la setmana parlarem del concurs Piula, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Parlarem amb Joan Pol Sala, que és tècnic de joventut. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves del mes de maig. I ho farem per parlar del fenomen dels concerts i del consum de la música en directe. A partir de les 5 coneixerem la cooperativa Conreu Sereny de Badalona. Ho farem a través del Ricard Álvarez, que és un dels socis treballadors. Viatjarem al centre del Prat Ràdio per saber de la tasca de l'enviat especial. I repassarem les estrenes cinematogràfiques com cada setmana en companyia de Jordi Guillem, però marxarem de cap de setmana sabent ja el que ens proposa l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La principal novetat del dispositiu de l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les onades de calor, com a aquests dies, és que la piscina de Vallparadís avança el calendari i obrirà el dilluns 8 de juny, més de dues setmanes abans del que és habitual. Això sí, en horari només de tarda. A partir del dia 20 i fins al 30 d'agost obriran la resta de piscines municipals ja en horari de matí i tarda. Enguany s'afegeixen tres refugis climàtics al casal de Camparellada, al mercat de Sant Pere i a la sala Montconill, que, amb els de l'any passat, sumen 56. De moment, l'anella verda no es pot fer servir com a refugi climàtic per les restriccions de la pesta porcina. En sis espais s'instal·laran tendals. Se n'incorpora un a la plaça Lluís Companys, mentre que el de la Torre del Palau es renovarà, a més d'instal·lar-hi una font. Es mantenen els de les places de l'Apotecari, de la Pau, de la Cooperativa i la zona de Petanca del Parc de Sant Jordi. L'Ajuntament, a més, instal·larà nebulitzadors per refrescar-se les places Nova del Progrés, Primer de Maig, Federico García Lorca, al Parc de Sant Jordi i al Torrent de les Bruixes. Fruit de l'estudi de confort a les escoles elaborat per l'Ajuntament de Terrassa, s'està plantant vegetació i creant zones d'ombra. Entre juny i setembre s'instal·laran 600 ventiladors en aules i altres espais, i al Mercadal s'ampliaran les zones d'ombra i s'instal·larà una carpa com a punt de refugi i descans. El consistori terrassenc i els agents implicats fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar l'exposició excessiva a la calor i evitar situacions de risc.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La renovació dels jutjats de Sabadell agafa embranzida. El conseller Ramon Espadaler i l'alcaldessa Marta Ferrés han fet una visita a les instal·lacions aquest matí per comprovar com avancen les obres, que s'allargaran 2 anys i mig, 30 mesos aproximadament. En total, compten amb una inversió de 8 milions d'euros, però el pressupost total s'enfila fins als 23,6, ja que les adquisicions dels nous espais n'han costat 15 milions. Bàsicament són algunes plantes de l'actual edifici, bona part propietat de la Generalitat, i un local annex, el que antigament era el Zara de l'Eix Macià. Per tot plegat, Anna Maria Molinero, la directora general de Funció Pública a la Generalitat, ha assegurat que hi haurà un guany tant quantitatiu com qualitatiu.
3: Millorar les condicions qualitatives i quantitatives dels espais, quantitatives perquè incorporem 6.000 metres quadrats a l'edifici per usos judicials, i qualitatives perquè li donem un tractament també diferenciat del que veníem fent fins ara, posant el ciutadà en el centre.
2: Un dels canvis més destacats del futur equipament i també un dels més reivindicats és el confort climàtic que tindrà, i l'altre, que de fet ja es pot observar ara, és el canvi de nomenclatura, ja que els antics jutjats unipersonals s'han transformat en nous tribunals d'instància.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El gran ambient de bàsquet que respira a Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà al Pavelló Olímpic del 19 al 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB, disputar la final de la Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura, així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació.
5: Pero nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen, y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
4: La Supercopa Endesa tornarà així a situar a Badalona al centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i equips de la Lliga.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat Vall tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases, seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6 euros, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre al 22 de novembre, o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
7: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
6: En concret, la primera edició que es va dur a terme entre el 16 de febrer i el 22 de març es va tancar amb un total de 120 botigues participants i 207.000 euros liquidats en compres. D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Esteve Malprat i després uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària.
0: Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La llar d'infants Casamada de Castellà tancarà a final de curs. La baixa natalitat i l'augment de places públiques, a banda de les dificultats imposades per part d'Inspecció d'Educació, com remarquen des de la direcció, acaben amb 27 anys de periple d'aquesta escola bressol concertada de Castellà. La llar d'infants va obrir portes al 1999, arribant a tenir fins a 80 alumnes al 2007. Ara, amb 23 infants i 5 persones empleades, ha anunciat que haurà de tancar portes per diferents motius. La falta de nens i la gran oferta que hi ha a Castellà són els motius principals, a banda dels canvis en educació com l'I2 gratuït. A Castellà, el 2024, es van registrar 126 naixements, la xifra més baixa de les últimes dues dècades, dos menys respecte als 128 registrats al 2024. Des de la direcció també destaquen la quantitat de problemes que van tenir des de les inspeccions d'educació, on també van posar en dubte el projecte educatiu d'un sol grup per totes les edats. Amb aquest tancament, a Castellà continuaran funcionant dues escoles bressols municipals, el Coral i Colobrès, que oferiran un total de 168 places públiques. En l'àmbit concertat quedaran el Casalet, el Picarol i el Niu.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament, a partir del curs 26-27, dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes del rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona ja ha arribat el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugbi, i actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
11: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: Avui obrim el programa amb una proposta que combina creativitat, educació i compromís social a tota la comarca. La descobrim amb la Núria García.
1: El Consell Comarcal celebra per 13è any consecutiu el concurs Piula per unes relacions igualitàries, una proposta adreçada a centres educatius i entitats juvenils que busca fomentar la coeducació i la sensibilització contra les violències masclistes a través de la creació artística. Enguany, el concurs ha tingut, de nou, cal dir-ho, una molt bona resposta. En parlem avui amb el Joan Pol Sala, tècnic de joventut del Consell Comarcal. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Gràcies per l'oportunitat.
1: Dèiem, ha tingut el concurs una molt bona resposta, com a mínim pel que fa a la presentació d'obres, no? Quantes n'hi ha hagut?
2: Doncs sí, la veritat és que cada any estem molt contentes de com es va extenguent, diguéssim, la proposta del concurs Piula per unes relacions igualitàries. I aquest any estem parlant de prop d'una cinquantena de propostes. És veritat que sempre també n'arriben més, que a vegades s'han de descartar perquè no entren amb alguns criteris, diguéssim, a vegades per la durada del vídeo o per alguna característica d'aquest estil, però hi ha molt bona resposta en el sentit de que comença a ser un concurs, una proposta que és coneguda per als instituts i per altres entitats de la comarca. I això fa doncs que cada any puguin anar-s'ho preparant una mica amb mirada de futur i que tinguin aquest coratge de presentar-se i de, sobretot el rerefons d'això és que si es presenten vol dir que han estat treballant la temàtica i que ho han fet des d'una mirada artística i és una mica el que es vol fomentar.
1: 50 obres presentades, una cinquantena, és una xifra superior, inferior, es manté respecte d'edicions anteriors?
2: Doncs es manté, perquè l'any passat va ser molt similar i sí, habitualment estem rondant aquesta quantitat més o menys. És veritat que una cosa positiva és que canvien els agents que es presenten. És a dir, sempre hi ha una sèrie d'instituts, potser, o d'associacions que tenen una certa tendència a presentar-se i, per tant, repeteixen, però hi ha bastanta variabilitat i és veritat que doncs, un any se't presenten uns instituts i l'any següent se't presenten uns altres. Amb la qual cosa la incidència o l'impacte de la campanya també valorem que està bé perquè bueno, que va fent aquesta variació.
1: Deies que de vegades se'n presenten més però que s'han de descartar perquè no compleixen una mica els requisits que es demanen, no? Quins són aquests requisits?
2: Clar, sobretot són requisits vinculats a la participació, que siguin més de 3 persones, menors de 29 anys, i, per exemple, en la categoria multimèdia hi ha una durada determinada dels vídeos que presenten, perquè molts cops hi ha molt bones propostes no, que també les presenten, però és important sempre llegir correctament les bases i adaptar-ho. Però tot i així, el gran gruix de propostes que es presenten s'adapten a les bases, inclús molt sovint el que fan des d'instituts i associacions és preparar algun projecte, alguna obra artística en concret per presentar-la al Piula, i d'altres el que fan és presentar coses que han treballat durant l'any i que quan senten a parlar del Piula i veuen que els hi encaixa, doncs ho presenten. Per ficar un exemple, un institut que potser va fer un mural durant tot l'any vinculat amb la igualtat, quan s'adonen que hi ha el concurs Piula i que encaixa, que poden presentar-ho com a una obra artística, doncs llavors ho presenten. Aquest és una mica algun exemple de participació.
1: Clar, dèiem que tot a través de la creació artística, una mica les disciplines que s'aborden al concurs Piula són molt diverses, no?
2: Sí, creiem que és un espai on hi cap bastant tot, que és una cosa positiva que ens agrada, en el sentit de que hi ha 3 categories, multimèdia, artístiques i musicals, i amb aquestes 3 categories, tinguent en compte també la gran varietat de disciplines artístiques, doncs hi cap tot i hem tingut, per sort, també multitud de disciplines artístiques, des d'escultura, pintura, fotografia, vídeo més estil curtmetratge o documental, o vídeo més fins i tot vinculat a comunicacions curtes de xarxes socials. Hem tingut campanyes d'instituts que eren de cartelleria. Bé, la veritat és que treballar amb les arts dona aquesta llibertat i és el que valorem positivament, que se'ns sorprèn i que tingui un poder transformador.
1: Mm-hmm. Deies, home, la part més interessant, més enllà del projecte que es presenta, no, és que els centres educatius o les entitats que hi participen al final han estat treballant aquesta temàtica, no? Que és aquesta reflexió és el que realment és important darrere del projecte.
2: Sí, correcte. Sempre que es presenta una obra des d'algun institut o entitat, El que veiem és que darrere hi ha hagut una feina que sol ser conjunta entre professionals de l'entitat, vinguin a ser professors i professores o personals de professionals de joventut, que el que fan és, amb el grup de joves, intentar doncs, transformar allò que estan treballant en una obra artística. I per tant, sabem que durant l'any doncs, hi ha molts espais on s'està treballant per la igualtat, i som molt conscients de que hi ha més feina feta de la que nosaltres podem visibilitzar. Però el que sí que ens agrada és poder donar sortida, poder donar visibilitat a totes aquestes propostes que s'estan treballant, i per tal de que la gent pues, pugui veure-ho i això també sigui en si mateix una campanya de sensibilització.
1: I aquí, en les obres que rebeu, hi ha algun tema que sigui més recurrent que no pas un altre o hi ha varietat?
2: Hi ha varietat. La veritat és que sí que la mirada per la igualtat, també gràcies a que ho treballem a través de disciplines artístiques, pot tenir com diferents matisos i diferents perspectives. I jo diria que una de les també qualitats d'aquest concurs és que quan et mires totes les propostes que n'han arribat, veus com que hi ha mirades diferents, que hi ha un rerefons comú, però que hi ha maneres molt diferents de treballar, d'afrontar aquesta realitat i de com expressen el que senten en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Quin impacte creieu que té aquest concurs en les persones que hi participen?
2: En les persones que participen sabem que genera il·lusió, genera aquest sentiment d'haver fet bona feina i de poder-la presentar en algun lloc i que no es quedi en un calaix. Per un cantó sabem que els i les joves valoren molt que quan presenten una obra que es pugui visibilitzar, que la pugui veure més gent, que pugui tenir un major impacte. Llavors, en aquest sentit, sabem que som pues, un trampolí, una plataforma, per donar una mica ales al que treballen els i les joves i les professionals que els acompanyen. De manera que, en aquest sentit, sí que sabem que genera aquest impacte de dir, vale, pues, el que estic fent arriba a algun lloc i més gent ho pot veure, ho pot gaudir, ho pot disfrutar, i per tant té un major impacte.
1: I és també important que aquest tipus de discurs en favor de la igualtat, en contra de les violències masclistes, també es generi des d'aquesta joventut, no?, de la gent que puja.
2: Sí, és molt important que ens trobem en un moment també en què hi ha molt... També trobem que hi ha molt discurs d'odi i hi ha molt també de fake news i desinformació, podríem dir. Llavors, en un moment en el que hi ha aquesta sobredimensió de segons quines informacions i les xarxes socials, l'impacte que té, etc., és important que hi hagi també pues, espais, diguéssim, aparadors de projectes que treballen per la igualtat i que se'ls pugui donar pues, aquesta sortida.
1: Ara s'han presentat aquesta cinquantena d'obres. Quin és el calendari d'ara per la cloenda del concurs que acabarà doncs, amb el lliurament dels premis, no?, i amb la tria dels millors projectes?
2: Doncs just aquesta setmana estem en el moment en què es poden visualitzar totes les propostes que s'han presentat al concurs Piula, cosa que és un exercici molt interessant per veure el que s'ha fet i per tenir també la inspiració per si es volen presentar en futures edicions, donat que és un concurs que té una llarga trajectòria i que continuarà. I, per tant, aquesta setmana estem en què es pot visualitzar tot el que s'ha presentat i es fa la votació del públic, que és a dir que les persones de públic poden votar aquella proposta que més els agrada, perquè serà això també un reconeixement que farem a la proposta guanyadora del Premi Públic. Llavors, un cop acabada aquesta setmana i la votació del Premi Públic, ja ens anirem a poder fer l'entrega de premis de les propostes guanyadores d'aquest any.
1: Mm-hmm. Quins premis s'atorguen?
2: Doncs els premis per a cada entitat guanyadora de les diferents categories és un premi de 500 euros que serveix perquè l'inverteixin en projectes per la igualtat durant el curs vinent. És a dir, que en el fons el que estem fent és en aquells espais on s'ha treballat i s'ha fet una bona proposta artística, doncs que puguin tenir més recursos per continuar alimentant aquestes propostes.
1: D'alguna manera donar-li continuïtat, no?, al projecte en si mateix.
2: Sí, continuïtat i millora. Per exemple, sabem que hi ha hagut potser algun institut que ens ha presentat un vídeo o que van fer vídeos en tota la classe, algun any va guanyar i després pues, el que van fer va ser, amb els diners, poder intentar millorar a l'hora de fer aquests vídeos i fer més tallers de storytelling o comprar material, llavors és una bona manera de fomentar-ho.
1: Doncs ja en sabem més, d'aquesta 13a edició del concurs Piula per unes relacions igualitàries. Ens n'ha parlat avui el Joan Polsa, la tècnic de joventut del Consell Comarcal. Gràcies i bon dia.
2: Moltíssimes gràcies. Merci.

0: Un minut i mig i arribarem a 4:45 de la tarda. Moment ara d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia té les bandes que avui, per ser divendres i ser l'últim divendres de mes, dediquem als joves i als temes que els interessen, que els importen, que els hi afecten. Avui parlarem de la indústria de la música en directe, que ha experimentat una transformació sense precedents en els últims anys. I parlarem amb la Ona Cadafalch, que és estudiant, i la tenim a Terrassa. Ona, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada de ser aquí.
0: Molt bé, perfecte. Podem saludar l'Adrià Travé, que és estudiant de Ciències Polítiques, i el tenim al Prat. Adrià, bona tarda.
2: Molt bona tarda, divendres.
0: Ai, tarda de divendres, que bé, eh? Que guai. Sí, sí, i tant, es gaudeix. I amb ganes de que arribi el cap de setmana. I també tenim via telefònica la Sara Zubair, que és educadora social. Sara, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Bé, m'agradaria preguntar-vos qui de vosaltres té entrades per anar a algun concert?
3: Jo no.
0: No tens entrades per anar a un pròxim concert? No, jo no he dit d'aquí ni... No tens entrada.
3: Ah, bueno, sí, algunes sí tinc, és veritat, ara que estic pensant, sí.
0: Tens entrada per anar a un concert? Quan?
3: Doncs mira, divendres que ve.
0: Divendres que ve. Un macroconcert o un concert petit?
3: Doncs no sabria dir, perquè va ser un regal i crec que és mig festival, mig... Ni una cosa ni l'altra.
0: Uh-huh. Molt bé. L'últim concert que hi vas anar, quin va ser?
3: Doncs mira, vaig anar a veure La Plazuela, que és un grup de col·legues de Granada, que tocaven al Club Sant Jordi fa 3 setmanetes.
0: Mm, molt bé. Adrià, tu tens entrades per algun concert proper, sí?
2: He decidit preparar-me molt bé aquesta secció i just la setmana vinent vaig al festival.
0: Ah?
2: Sí que, però tan sols perquè venia aquí, eh? Vaig al Primavera Sound, allà sí. A Barcelona. Sí, sí, per tot lo grande, no?, que diríem.
0: I últim concert que hi has anat?
2: Doncs mira, aquí al Prat tenim sort de tenir una oferta cultural força bona i venir un concert de Maestro Espada, que és un grup, no a Granada, són de Múrcia, perquè també fan així folk, molt fresc i molt nou, i va ser molt maco, la veritat. Em va agradar molt.
0: Mira, que bé. I la Ona? Ona, tu tens entrades per anar a algun concert?
4: Jo ara mateix no en tinc cap així específica, però sí que és veritat que pel meu aniversari em van regalar les entrades pel concert que jo vulgui. I com que ahir van anunciar un tour d'una cantant que m'agrada molt, ja sé on aniré.
0: D'aquí és? Qui és aquesta cantant?
4: La Gracie Abrams, una cantant nord-americana.
0: Uh-huh. Molt bé. I l'últim concert que hi has anat?
4: Doncs ara fa bastant que n'hi vaig. Diria que va ser finals d'estiu, a Cos Grasses de Figueres.
0: Uh-huh. Molt bé, diuen, per això avui en parlarem amb vosaltres, que el món de la indústria de la música en directe ha canviat els últims anys. Alguns marquen aquest punt d'inflexió a partir de la pandèmia. Jo no sé si vosaltres em diríeu exactament això, que heu trobat que a partir de la pandèmia tot aquest món ha canviat. Què em dieu?
4: Home, jo suposo que com tot, no? Va canviar molt a partir de la pandèmia. Potser sí, jo era bastant petita quan va passar tot això. Jo tenia 14 anys, aleshores tampoc havia anat de festival abans. Però sí que és veritat que ja sigui per l'edat que teníem amb els meus amics o perquè realment hi va haver una mena de boom d'ostres, hem estat tancats molt de temps, volem viure experiències en directe de cop, al cap d'uns anys hem començat a Canet Rock... Bueno, a tots els festivals típics i tòpics, el Vinya, ja clar, que són tota una bona experiència.
0: Tu diries el mateix, Adrià? Ha canviat tot això?
2: Bé, és que a mi em costa una miqueta posar el llindar de... en què ha canviat aquest com nínxol de l'experiència de música, etc. en directe, i que no s'ha encarit tot en general molt arrel de la pandèmia, no? És que va ser un any i mig, dos, amb pèrdues per diferents sectors i que van pujar els preus i no pas han baixat, sinó que han continuat creixent, i que també s'ha donat una miqueta el cas que bueno, jo crec que hi ha molta gent jove que li agrada dir la frase de que estem fartes de viure experiències històriques, no? I és veritat que estem encadenant que si la pandèmia, diferents crisis, guerres, etc., que no fan sinó doncs, que no parin de vendre'ns productes més i més cars, i en el cas de tant festivals com també discoteques, etc., sí que quelcom que em passa molt al treball és que moltes companyes que ja tenen 5-10 anys més ens diuen, bé, és que abans de la pandèmia sí que els, no tenien res a veure els preus, etc., així que ens han robat. Bueno, hem perdut aquesta oportunitat, vaja, de viure aquests preus.
0: Parlarem del tema dels preus i de les entrades. Sara, tu també has notat un punt d'inflexió, un canvi en aquest món?
3: Sí, jo en aquest sentit estic d'acord amb l'Adrià, que no sé quina edat té, però jo sí que posaria un punt ja per a partir de la pandèmia, sobretot amb el tema dels preus. Jo crec que ha canviat, sobretot, la manera de consumir i de, no sé, aquesta ansietat, no?, que s'ha generat per comprar a un any vista per poder anar a un concert. Això sí que crec que és una de les coses que més ha canviat, a part dels preus, que és evident, però, bueno, és una cosa que a mi em genera una mica de controvèrsia a l'hora de plantejar-me si vaig o no vaig a un concert.
0: Clar, perquè és una mica estressant, no? Qui sap què faràs, on estaràs i quina serà la teva situació d'aquí un any, no? Quan ara mateix, principalment després de la pandèmia, el que s'ha instaurat una mica és el carpe diem, no?, el viure el dia.
3: Sí, però alhora estem projectant això, doncs, a un any vista, i hem de fer cues de no sé quants dies i de no sé quantes persones ens hem de posar l'ordinador alhora per comprar. Vull dir que al final, pues sí, és carpe diem, perquè l'experiència, però també podríem parlar de l'experiència alhora. És a dir, jo l'últim concert aquest que vaig anar fa 3 setmanes em vaig sorprendre perquè hi havia pocs mòbils gravant.
0: Ah? Aquest tema també és interessant.
3: Sí, sí, però després em van sortir vídeos del concert de Bad Bunny i les meves amigues que estaven allà havien de buscar el forat on no hi hagués un mòbil.
0: Ja, sí, sí, segur. És veritat. Ara molts concerts es plantegen, ho estàvem dient des de principi, com una experiència immersiva, no?, amb escenografies espectaculars, amb pantalles, amb interacció digital. No sé si la sensació és que la música ha passat a ser només una part del show. Què diríeu? Ona?
4: Jo diria que depèn molt del tipus d'artista que vagi a veure. Sí que és veritat que els artistes així més grossos és un espectacle brutal, però si vas a alguna sala més petita, la música continua sent el que és més important. És a dir, que és molt veritat el que deia això dels telèfons. A mi em sorprèn sempre. Sempre hi ha algú gravant una mica i, no sé, fa una mica de ràbia. Però també s'entén que és com la manera de mantenir aquest record més enllà, però, ostres, viu més el moment, no?
0: Clar, però és que a l'hora que vols tenir aquest record d'aquest moment, t'estàs perdent el directe, t'estàs perdent el moment en si, no?
4: Exactament, exactament. O sigui, a mi em sembla una pena.
0: Això que comentava, la música ha passat a ser només una part del show, què en penseu, Adrià?
2: Bé, és que també quelcom que ha passat és que ja s'ha professionalitzat molt també els concerts, diguem, i també hi ha com una demanda molt gran. No sé si tant del públic, però en general de comparar-se amb què estan fent altres artistes, etc. De dir, no basta ja amb anar al concert i cantar les cançons i que el públic s'ho posi bé, etc. És veritat que tothom doncs intenta donar com una miqueta més escenografia, etc. I també d'aquí ve que hi ha, jo què sé, competicions de cant que veiem a televisió com Euphoria, Operación Triunfo inclòs, ja els cantants se'ls demana no tan sols que cantin, sinó que han de fer coreografia, han de fer tot un treball dramàtic que ara els concerts, doncs, de nou, pues, comporten unes escenografies que sembla gairebé allò del Festival d'Eurovisió, i també comporten doncs, que s'encareixi tot molt més, que es venguin com a experiències i no concerts, i sí que jo crec que pot arribar un punt en què la gent que hi va està sobresaturada, no?, que no sap on mirar, i ara força artificial serà ara tot. És complicat.
0: Sí, sí. Sara?
3: Bueno, i també és veritat que el petit format, com deia l'Ona, les sales i tot això, es segueixen mantenint i depèn molt de l'artista, però també és veritat que sembla que ara que si no fas una cosa grandíssima, no?, i omples estadis i, no?, que no estàs fent. I jo aquesta sensació sí que l'he tingut, perquè jo no sóc gaire fan de grups grandíssims o de superartistes, sinó que m'agrada més el petit format i tot això, però i em costa a vegades trobar concerts. Ara has d'anar a festivals o has d'anar, no sé, és com una mica difícil trobar un concert d'aquests de petit format de l'artista que t'agrada, que abans ho feia i ara ja no, perquè ja tots són estrelles.
0: I escolta una cosa, ara que parlaves de... hem parlat de les entrades, no? D'aquest canvi que s'ha produït també en la manera d'adquirir aquestes entrades, que pràcticament és una gincana, no? Amb aquestes cues virtuals, amb aquestes prevendes, amb aquests codis exclusius que també doncs, es fan pagar. Tenir una mica la sensació... que l'accés als concerts, que en principi sembla que ha de ser per tothom, per una gran majoria, també està limitat per aquesta manera de fer?
3: Sí, claríssimament. Vull dir, aquí hi ha tot un negoci que, a veure, que no podem perdre la vista, que ho és, no? Però que més enllà de les cues virtuals, de les despeses de gestió, que sempre em pregunto com pot ser que les despeses

0: Bé, jo des d'aquí també volia enviar tot el nostre escalf a l'Ona en les guerres per aconseguir entrades per la Gracie Abrams, que segur que patirà tot això que estem parlant en primera persona. I també ara, una cosa que em fa molta gràcia és que hi ha per macroconcerts de grans artistes i això, una cosa que ens està passant directament als joves és que diem, bueno, abandonem a agafar entrades a les ciutats que ens agafen més a prop i ja anem a veure quines ciutats d'Europa estan ben comunicades per anar-hi, i això ja comporta doncs, que ara anirem i pagarem a més els vols i l'hotel. És a dir, ja, com és tan car anar de concert, ja hi ha gent que directament s'abandona, no? I diu, pues mira, no tan sols aniré de concert, sinó que aprofitaré i treuré unes vacances d'això, perquè si no, és que no gairebé no em surt a compte. I sí que és que és una experiència de veritat, com haver de fer cua amb moltes persones, amb molts dispositius i preparar-t'ho, que, mira, ni que sigui us fa agafar companyonia els uns als altres, i si no agafeu entrades, doncs mira, aquest estima que agafeu nova, però és...
1: És que jo no sé com us organitzeu, perquè agafar entrades per un d'aquests concerts que són tan populars i que són tan mastodòntics, a lo millor estàs fent la teva operació i estàs arribant al final i aquella localitat que havies agafat ja està venuda. Això és estressant, però molt estressant. No sé si us organitzeu d'alguna manera per assegurar-vos poder aconseguir una entrada per aquell concert que voleu. Ona?
2: Doncs sí. Moltes gràcies, Adrià, primer de tot, perquè ja m'estic preparant mentalment de com serà això. Però l'última, per exemple, va ser quan vaig agafar entrades per... Bueno, intentar, que no vaig aconseguir, entrades per Oques Grasses al Palau Sant Jordi. Bàsicament ens vam posar 7 o 8 amigues, cadascuna amb el seu dispositiu, clar, i la primera que pogués agafar entrades, doncs les va intentar agafar, però és que no vam arribar a temps. I ens vam connectar al moment.
1: I això que van ampliar i tot, no? Amb un parell de concerts, diria?
2: Sí, ho vam intentar les dues primeres i al veure que ja no, ja vam tirar la tovallola, però és ben bé, però es torna una part d'aquesta experiència, d'aquest espectacle, no? També l'expectativa d'abans de podré. Crec que això també és una part de l'estratègia aquesta de màrqueting, de cop llançar-ho tot i fer-ho com una cosa super exclusiva. Això sempre ajuda a justificar també la pujada de preus que deien abans, perquè, mare meva,
1: exacte,
2: la de diners que ens arribem a gastar per això.
1: Però, clar, és molt curiós que amb aquest concepte dels preus dinàmics, per un mateix grup que actua dos o tres dies en un lloc, depèn de quin concert hi puguis accedir, el preu no és el mateix, per tothom.
2: Mhm. Completament.
1: O sigui, hi ha un preu en funció de la demanda, i quan menys entrades queden, més car es torna. O sigui que aquí tornem a trobar una altra barrera, no?, per que la gent pugui accedir, tothom pugui accedir a aquest tipus de concerts. I del que comentava abans l'Adrià, aquest fenomen de anar a veure concerts a altres ciutats i fins i tot a altres països, o sigui, també funciona al revés, vull dir que hi ha gent que ve aquí a Barcelona o se'n va a Madrid o allà on vulgui anar a veure el concert que toqui. Això és una nova manera de fer turisme, no?
2: Completament. La d'amics que tinc, que quan va ser l'idea que el concert d'Olivia Rodrigo, que no va venir a la península ibèrica en general, se'n va anar a Brussel·les i van aprofitar per fer una mica de turisme. Però això és una barrera molt gran per la gent, que, bueno, potser no tenim aquests diners per poder-nos-ho permetre, però també és una oportunitat de conèixer llocs nous i, bueno, i fer una mica de turisme. Però sí que és veritat que em sobta molt quan de cop trobes un munt de guiris que van al concert on tu també estàs anant, dient, però
1: si
2: el teu país ja l'han fet.
1: Clar. Sí, sí. I això passa així. Sara?
3: Doncs jo, és que aquesta vivència no la tinc de primera mà, perquè potser a mi em queda una mica més lluny tot això de viatjar per anar als concerts, però sí que és cert que tinc alguna amiga que ho ha fet i estic d'acord amb l'Ona. O sigui, veig les dues parts, no? La part negativa, que al final, si ja estem parlant que els concerts són cada cop més cars i cada cop més inaccessibles per tothom, si a més li sumes la possibilitat d'agafar-te vacances, si treballes o no, i la possibilitat de pagar-te el viatge i l'allotjament, doncs, bueno, aquí ja ni parlem. Però, per altra banda, també és veritat, doncs, que sí que és positiu pel que fa, doncs, poder combinar

0: diverses formes de conèixer un espai, no? Doncs aprofito, coneixo la ciutat tal i a més doncs vaig al concert d'aquest artista que m'agrada. Doncs bueno, sí, també té punts positius i crec que està xulo, però jo personalment no ho he fet mai, crec.
1: Tot és provar, si es pot, eh? Perquè clar, aquí hem de posar el si es pot. Abans hem parlat i hem fet referència al tema dels mòbils i és veritat que és molt curiós, sobretot quan veiem les informacions a través dels telenotícies, no? Un concert i veus a tothom, veus totes les fosques amb els mòbils, que és l'única llum que hi ha a part de la que pugui lluir l'escenari. El tema de les xarxes socials, com ha canviat la manera de viure els concerts? Abans ho comentàvem amb l'Ona. Hem anat a viure el moment? Hem anat a viure el concert en directe? O hem anat pensant que allò ho hem de capturar d'alguna manera per tenir-lo allà i mostrar-ho a les xarxes? Com veieu vosaltres aquesta relació entre les xarxes socials i els concerts? I l'ús que en fem, no? Com actuem nosaltres?
0: Bueno, al final és com una experiència compartida, no? Que sembla que si has anat a aquell concert i no ho comparteixes, és com que no hi has anat. Que per una banda jo entenc la part aquesta de gravar, perquè jo a vegades també quan... Jo m'espero a les cançons que més m'agraden per rendir-me en un trosset. Però intento, és una cosa que he treballat molt conscientment, de dir, jo no vull estar amb el mòbil al concert perquè jo he vingut a veure el concert, perquè realment després em pregunto, a part de penjar-ho a la xarxa, quan ho pengi un dia i que després serà una història i passarà, tornaré a veure aquest vídeo? Segurament no. Llavors, sempre m'han recordat un noi que es va passar literalment tot el concert gravant i que, bueno, és que va estar gravant a la seva parella, ni tan sols estava pendent del concert, s'ho va perdre tot. Vull dir que, no sé... a mi em sap greu en aquest sentit.
1: Dius, pagar per fer una gravació, no?
0: Bueno, en aquest cas, per sort, no, perquè era Festes del Poble i dius, pues mira, era un concert molt bo, perquè era de Queralt de Oz, que des d'aquí la recomano a tothom, però no, per sort no era pagant, així que mira, no li va sortir tan car.
1: Vaja, mira, doncs per sort va ser així. D'aquesta experiència que parlàvem, d'aquesta qüestió de les xarxes socials, Adrià, tu com veus aquesta situació que es produeix, no? La de voler captivar el moment, però deixar que se t'escapi entre les mans la possibilitat de viure-ho realment.
2: Clar, jo anava a dir que gairebé a l'inrevés que en el cas aquest de les festes de barri, no? Que si jo m'hagués de gastar 300 euros i més per anar a un macroconcert d'aquests, gairebé que entenc doncs, la gent que s'està tota l'estona gravant-ho, no? Perquè crec que potser sí que aquí hi ha quelcom de dir, la gent que ara mateix es pot permetre anar a aquests concerts, potser sí que no té aquesta mentalitat que estem parlant nosaltres de veritat doncs, intentar gaudir de ser aquí i no simplement doncs, compartir-ho, retransmetre-ho en directe, que aquí constància que la gent ho vegi. També he de dir que trencarà una petita espasa en defensa de gent jove a nosaltres, perquè al final, si veus també espectacles de fa 20 anys, també hi ha vegades que es veuen així destellos de les càmeres de flash que dius, pues mira, tampoc no hem canviat tant avui dia, però crec que al final sí que estem agafant com aquesta consciència i s'està com regulant una miqueta més de, pues això, de gent que, com diu ella, doncs estem fent el procés intern de veritat de dir, ai, potser trobaria ara el mòbil però prefereixo no fer-ho, però que al final està portant a que si vas a un grup d'amics, més o menys ja us entengueu entre vosaltres, i dir, mira, ara doncs, hi haurà la persona assignada que jo vol gravar i que jo gravarà, i que després jo, malgrat no haver gravat i haver volgut doncs, quedar molt digne i gaudir, doncs ja m'aprofitaré dels vídeos que penja per repenjar-ho jo també a les meves xarxes socials. No? És a dir, aquí no, ningú no queda intacte gairebé.
1: Ona, tu prepararàs el mòbil o preferiràs gaudir del moment quan vagis al pròxim concert?
3: Jo preferiré gaudir del moment, crec. Perquè sí que és veritat que el concert que més il·lusió em va fer anar en tota la meva vida va ser el regal que m'han fet més important, va ser el concert de la Taylor Swift, que va ser allò, l'espectacle més impressionant que he vist mai. I em vaig dedicar a gravar moltes cançons, perquè m'agrada molt aquest artista. I és veritat que me n'empenedeixo bastant. Me n'empenedeixo bastant perquè, tot i que sí que els he mirat després, dius, ostres, hagués pogut estar al 100% allà i ja estava plorant i pensem plorant a través de la càmera també, però Tinc aquest cuquet, per tant, procuraré no fer-ho en el futur, de veritat.
1: Clar que sí. Imatges sempre n'hi ha i sempre en queden, però si tu pots aprofitar aquella experiència centrant tota la teva atenció en allò que està passant, la veritat és que el millor record et queda tu a la teva memòria.
3: Completa.
1: Sí, sí, és així. Abans hem parlat d'aquest fenomen com una experiència, però són experiències que van afegint una sèrie de productes que van encarint el preu d'allò que tu vas a comprar. Parlem d'experiències VIP, de les zones exclusives, dels mid-grid... Jo no sé si teniu la sensació que amb tot això el que realment s'està fent és convertir aquest producte cultural en un producte elitista. Al final, ja no parlem de les dificultats que hem comentat d'adquirir entrades, de fer aquestes cues virtuals, del fet d'agafar l'entrada més cara o més barata si has arribat a temps o una mica més tard, sinó tot allò que aquest plus que li posen als concerts per dir és que us estem venent, no sé, tot el que podem i més. Realment s'està convertint aquest tipus de... aquest producte cultural en un producte elitista? Silenci a la sala.
2: que podem dir un sí unànim, no?
3: Sí.
1: Un sí com una casa, de
3: sí.
1: Pagès.
3: Sí. Home, se li traurà suc a tot, no? Suposo.
2: Sí, també arriba un punt d'acomodar-nos a que sigui així, que també està passant una miqueta que els artistes que no fan això i que no pugen moltíssim més del que podrien els preus, ja també se'ls aplaudeix una miqueta, igual que a les persones que posen un lloguer a preu, diguem, baix de mercat, també ara mateix doncs, se'ls està aplaudint, i perquè em sembla gairebé quelcom lloable, no? Però jo què sé, recordo fa bastants mesos ja, que em semblava ser un concert de... el que va anunciar Gira, l'último de la fila, i que va fer just un discurs de dir ara mateix s'estan encarint molt les entrades, no? Això no permet que accedeixi la gent als concerts, etc. Que va ser molt aplaudit, i quan va treure les entrades estaven de 80 euros a ençà, no? És a dir, o sigui, també estem perdent una miqueta ja doncs, els marcs de què és realment el que podem reivindicar, i ja doncs, acceptant els preus que ens posin.
1: Abans comentava la Sara sobre els festivals aquests més petits, no? El que es considera com un festival de nínxol, aquests que estan centrats en gèneres concrets, en comunitats concretes, en estils concrets. Sembla que estiguin guanyant força. No sé si preferiu aquest format més especialitzat als macrofestivals aquests tan multitudinaris. En el cas de la Sara, em sembla que ens ha quedat prou clar. Jo no sé si la Ona i l'Adrià us agraden també aquest tipus de format.
3: Sí, sí, està molt bé, perquè al final doncs, tot són experiències, pots descobrir molts grups nous amb aquest format, no? Però jo sóc més d'artistes multitudinaris, com crec que ja s'ha notat bastant. Però sí que es treu algú de qualsevol experiència, i sí que és veritat que a festivals més petits pots gaudir una mica més perquè és menys agobiant, hi ha menys gent, i això, descobreixes artistes nous que sempre van molt bé les teves pel·lis.
1: Clar. Tu també, Adrià?
2: Jo estic d'acord amb ella, si més sento que ara doncs, aquests festivals més petits, diguem, també s'estan fent a llocs molt interessants, és a dir, connectes que s'han fet a masies, a llocs així també en contacte amb la natura, que realment doncs, et ve de gust com treure't d'aquesta com bombolla de macrofestivals, etc. Però alhora també diré que en defensa amb moltes comilles dels macrofestivals, també passa que si coincideix just un cartell que veus que venen diversos dels artistes que ja t'agraden, com precisament estem dient que està tan car doncs, anar al concert a un d'aquests macroconcerts, doncs gairebé que et porta arribar a sortir bé de preu doncs, anar a un macrofestival. És a dir, jo què sé, fa uns mesos que ha estat aquí de concert la Batguial un parell de dies al Palau Sant Jordi, i mires el preu que et costa, i mires el preu que costa assistir a un festival on també canti ella, i doncs ja t'has de posar amb la calculadora a fer mates. O sigui, també ja arriba un punt en què has de tenir picarès que dir, mira, si volen que jugui això i que pagui això, doncs gairebé que potser em puc aprofitar.
1: Una última qüestió i fem la ronda bastant rapideta, que estem en els últims dos minuts. Cap a on va tot aquest món de la música en directe, dels concerts? Com us imagineu aquesta part de l'oci, aquesta proposta cultural en un futur? Sara?
0: Doncs estava pensant una mica amb el paral·lelisme aquest que ha fet l'Adrià amb el tema dels lloguers i dels concerts, doncs que en algun moment haurà de petar, suposo també, no? Vull dir que si els preus segueixen pujant, no sé si tothom es podrà permetre assistir-hi, però bueno, igual que els lloguers, de moment doncs segueix sense petar, per tant no ho sé. A mi m'agradaria que hi hagués varietat i que pogués cadascú anar a gaudir del que més li agrada, vull dir que per a gustos los colores, no? Llavors, bueno, doncs això, que hi hagués varietat i que no al final, també juntament amb la globalització, tot acabi sent el mateix, no? Els concerts dels festivals són els mateixos, els formats són els mateixos, els espectacles són els mateixos, doncs bueno, a mi m'agradaria que hi hagués varietat i que cadascú pogués gaudir d'allò que li agrada.
1: Està molt clar. I molt breument, Adrià i Iona, cap a on van els festivals?
4: Jo espero que vagi cap a promocionar artistes petits i nous i perquè puguin arribar a fer un boom i amb una miqueta de sort que baixin també els preus per poder-los gaudir tots junts.
1: Adrià, vinga, que tanques.
2: Completament d'acord amb elles. Crec que ara el que està guai és doncs, buscar el teu artista local i seguir-lo fins que s'acabi fent gran. Així que aquí ens quedarem.
1: Bé, doncs, agraïts que avui hagueu compartit aquesta estona de tertúlia amb nosaltres, Sara, Adrià, Ona. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana. Gràcies.
4: Gràcies.
2: Adéu-siau.

0: Badalona la nit del 10 de maig el dimoni crema i amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
1: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
0: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
1: Entrades a penya.com.
0: Aprofita el 10% de descompte amb el codi PDN10.
1: Cada espurna encén la flama.
2: Aquest mes de juny, el Cicle Gaudí ens presenta Estrany Riu, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi.
0: Estrany Riu, el dimecres 3 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: Són les 5.
7: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El gran ambient de bàsquet que respira Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda, al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i el 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB, disputar la final de la Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura. Així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació.
10: Nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen, y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
9: Tres restaurants i dues pastisseries badalonines participen per primera vegada al tast solidari en benefici del Casal dels Infants. Ens apropa tots els detalls la nostra companya Raquel Moreno.
11: L'objectiu és garantir activitats de lleure educatiu de qualitat durant l'estiu, segons assenyala el Casal dels Infants. Uns mesos de vacances escolars on s'hi han de destinar més recursos per evitar que les situacions de vulnerabilitat alerten s'agreugin. N'ha parlat la directora del Casal dels Infants, Laura Font.
12: És molt important que l'estiu també es garanteixi, perquè aquests dos mesos que no es fa, les situacions es poden agreujar considerablement. Des de la primera hora del matí, on arriben i esmorzen amb nosaltres, gaudeixen d'una activitat socioeducativa, ja pugui ser anar a les piscines o fer alguna sortida.
11: En total hi participen una quinzena de restaurants, pastisseries i forns de pa de Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona. Per als restauradors, aportar el seu granet de sorra per garantir la igualtat d'oportunitats d'infants i joves és una tasca senzilla. Escoltem la propietària del restaurant autèntic del Club Nàutic Bètola, Nakano, i el responsable del restaurant Sotavent del Club Natació Badalona, Xavi Xufré.
13: El verano para ellos es lo más importante del año porque se tiran todo el año en el colegio y tienen que tener la misma oportunidad que todos.
14: Crec que són coses que es tenen que fer. No tindrien que fer els particulars i potser les administracions, però bueno, si ho podem fer, jo crec que s'ha de fer i s'ha d'ajudar.
11: Arròs a la marinera o negre, amb pop i gambes, braves, ensaïmada i coca de fulla amb micacos, són només alguns dels àpats solidaris que podran tastar els badalonins.
9: I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
8: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.

0: 5 de la tarda, 3 minuts, iniciem, reprenem aquest Connectats de divendres anant fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora tenim encara diferents punts que van força carregats, la mateixa autopista AP7, el tram de Sant Cugat de la Vallès fins a Cerdanyola del Vallès. Tota aquesta zona puja molt carregada en sentit nord, en sentit Girona, amb certa intensitat més amunt també a Barberà, però el tram més ple, com dèiem, és de Sant Cugat a Cerdanyola. A banda de l'autopista AP7, en sentit nord, també en sentit sud, es va incrementant el volum de trànsit a la zona del Papiol, Castellbisbal i sobretot a Martorell, en aquest cas en sentit Tarragona. Destacar també a les dues rondes de Barcelona encara força de moviment, a les dues en sentit Trinitat, a la C58 també, d'entrada a la capital catalana, de Montcada i Reixac i fins al nus de la Trinitat. I ja si enfilem per l'autopista AP7, en sentit nord també trobarem aturades a partir de Mollet, Santa Perpètua, Mollet, fins a pràcticament la zona de Montornès, en aquesta direcció. Per tant, tot plegat força ple a aquesta hora de la tarda. És tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Avui en dia sembla estrany que les grans ciutats catalanes encara quedin pagesos, agricultors que conreen els seus petits terrenys i que, com es feia abans, venguin els productes a mercats o a particulars. Doncs aquest és el cas de la cooperativa Conreu Sereny, sobre la qual en parlem avui amb un dels seus socis treballadors, en Ricard Álvarez. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Tinc al telèfon el Ricard Álvarez, soci treballador de la cooperativa Conreu Sereny. Què tal, Ricard? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Bé, no és gaire habitual trobar conreus a l'àrea metropolitana i encara menys a Badalona. Quan neix el Conreu Sereny?
2: Doncs el projecte de Conreu Sereny va néixer el 2010, va néixer com una associació. Es van ajuntar diverses persones de Badalona i Santa Coloma amb l'objectiu de recuperar terres abandonades per retornar-les al cultiu agroecològic. I després de 4 anys es va transformar el projecte d'associació en un projecte de cooperativa de treball sense afany de lucre, que és el que actualment és des de 2010.
1: A la vostra pàgina web expliqueu que el projecte neix fruit d'una inquietud compartida, doncs això, per revitalitzar la pagesia en zones periurbanes i com tu deies, recuperar aquests terrenys. Us vau adonar que hi havia un nínxol de mercat per explotar?
2: De fet, el nostre lema inicial, que encara continua sent, és el d'obrir camins cap al món rural. De fet, la bretxa que existeix entre el món urbà i el rural cada vegada s'ha anat accentuant més des de fa tants anys, en el que s'han anat abandonant les feines de camp i el treball de l'agroecologia. Llavors, sí que hi ha, des de fa ja molts anys, un nínxol de mercat referent a persones que volen fer un consum responsable, ecològic, però a més just, respecte al que és el productor i a la compra directa del productor. I és a partir de tenir el suport de moltes famílies que volien que aquest projecte es tirés endavant, que ha continuat des dels seus orígens i que actualment és així com es fa mínimament sostenible, no? Perquè hi ha grups de consum o persones i famílies que volen que aquest tipus de projecte existeixi, tot i la gran proximitat que és del medi urbà, però sí que és veritat que els nostres conreus estan en una zona privilegiada, una part d'ells en el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, al parc de la Serralada Marina, i l'altra a la masia de Can Coll de Canyet, de Badalona. Per tant, sí que és veritat que estan en zones que encara podríem dir que són rurals, tot i estar tan a prop de la gran ciutat.
1: Sí, sí, sí. Has comentat que éreu conscients de moltes famílies que demanaven aquest tipus de conreu i aquest tipus d'agricultura. Vosaltres, abans de començar amb el projecte, ja éreu conscients d'aquestes necessitats?
2: De fet, és així com comença el projecte. Són unes persones que tenien aquesta sensibilitat, però que ja van trobar que una sèrie de famílies que van iniciar una mica aquesta exploració de trobar camps que estiguessin en desús, com és aquest del monestir de Sant Jeroni, ja hi havia unes famílies que estaven organitzant-se per poder fer un grup de consum, que va ser l'inici d'aquest projecte. Aquest grup de consum és el Cabàs, de Santa Coloma de Gramenet, i també a la vegada el Garrofer de Badalona. Aquests dos grups de consum estaven buscant qui els proveís, i és aquí com comença el projecte com a associació. I posteriorment es va anar veient que podria convertir-se també en un projecte d'autoocupació de les persones que havien iniciat el projecte.
1: Parlem ara dels productes, de què és el que feu al conreu, quin tipus de conreu teniu i quins productes exploteu.
2: Clar, el nostre espai de conreu és un espai relativament petit, és una hectàrea i mitja, sumant aquestes dues zones de conreu, i al final nosaltres ens dediquem especialment a la verdura i l'hortalissa, tot i que tenim alguna fruita, verdura i hortalissa ecològica amb el certificat del Consell d'Agricultura Ecològica, el CCPAE. Per tant, tenim una garantia sobre la traçabilitat ecològica dels tractaments i de la producció i del tractament de la terra, i són productes d'alta qualitat, frescos, de proximitat i sobretot que el consumidor els pot consumir immediatament d'haver estat conreats, sense passar per cadenes de distribució o d'emmagatzematge o de conservació, no?
1: Clar, cada cop més quan anem a fer la compra ens fixem en els components dels aliments i sobretot la seva procedència. Diries que justament això, el que ens explicaves, que el producte és 100% natural i que a més sigui de quilòmetre zero, són els vostres punts més forts de la vostra cooperativa?
2: Clar, de la nostra cooperativa, que el producte sigui un producte de qualitat, amb propietats nutricionals, de proximitat, de temporada també. Tot això, hi ha molts estudis científics que avalen com correspon aquesta qualitat amb les propietats organolèptiques, però a més també nutricionals, i el que sí que es pot veure també és que en el seu valor respecte al que és el productor que directament obté els beneficis de les persones que donen suport al projecte. Llavors s'evita una mica algunes de les de les cadenes de valor que té una mica un cert capitalisme que és intensiu, no? I que el que fa també és produir a molts quilòmetres de distància, portant productes a la nostra terra, diguéssim, que es podien produir aquí, però s'ha deslocalitzat l'economia i, a més, es perden molt les propietats perquè potser són productes que s'estan corrent fora de la temporada, no? Llavors, un altre valor que té és el valor de ser un projecte cooperatiu sense afany de lucre, o sigui que el que pretén és que aquell benefici que es pugui obtenir, que nosaltres realment se'ns fa difícil que sigui sostenible aquest projecte, però sí que veiem que és molt necessari tornar a la sobirania alimentària, no? Tornar a una certa producció del consum de proximitat, que s'ha anat abandonant, no? Per la reindustrialització, per l'evolució una mica de les àrees urbanes i, per exemple, del model de país que tenim, no?
1: Clar. Per tant, és un projecte que us ho feu completament al 100% tot vosaltres. El fet de tenir un conreu al costat d'una ciutat com Badalona, però sobretot a la rodalia de Barcelona, amb tota la contaminació ambiental que això suposa, creieu que el vostre conreu està exposat a alguna mena de riscos? I quins podrien ser?
2: Nosaltres, l'exposició als contaminants, evidentment, no és només localitzada a les zones urbanes. Mm. És veritat que la contaminació atmosfèrica està cada vegada, per desgràcia, hi ha una quantitat de contaminació que es podria estendre a tot el territori català i principalment el de l'Estat i el de la Unió Europea, per descomptat, però és cert que nosaltres afortunadament estem en un indret que estem una miqueta més apartat de la zona de contaminació, i el que sí que fem és anàlisis de la terra i anàlisis del producte regularment per saber quines són les característiques del nostre producte en aquest sentit, no?
1: Per tant, hi ha controls.
2: Hi ha un seguiment anual que nosaltres hem de passar rigorosament pel control de qualitat del Consell de la Certificació Ecològica, de Producció Ecològica, i, per exemple, fa poc hem passat també un control sobre la sanitat vegetal, que també hem obtingut un bon resultat. També volia afegir que el nostre projecte, a més de poder ser de producció, és un projecte que és un projecte de formació, sobretot en les escoles allà on tenen hort, que són tant de Badalona com de Santa Coloma, en diferents escoles en les quals nosaltres acompanyem el procés d'hort escolar d'aquestes escoles, i per tant durant l'any fem l'assessorament i l'acompanyament pedagògic, i també és un projecte d'intercooperació en el qual estem col·laborant des de fa uns anys en diferents projectes. Un d'ells, per exemple, és sobre salut i sobre obesitat infantil, que estem desenvolupant aquest darrer any amb Mirsi Caixa, l'AMB i moltes entitats del territori, per veure com incideix el tema de l'alimentació en increment preocupant de l'obesitat infantil, especialment en els barris més desafavorits. En aquest cas s'estudia el barri de Fondo i el barri de Sant Cosme del Prat, el barri de Fondo de Santa Coloma de Gramenet. I igual que et dic això, doncs, també estem col·laborant amb Badalona Serveis Assistencials, amb diverses campanyes que fan de sensibilització sobre l'alimentació saludable i ecològica, o treballem també coordinadament amb un conveni amb Salut Mental Barcelonès Nord per tenir un hort dedicat precisament a la població que té aquestes dificultats o problemàtiques, i que veiem els beneficis que s'obtenen en quant a salut mental respecte a treballar en l'hort. I així també hem signat fa poc un conveni amb Nutrició Sense Fronteres, precisament per treballar molt el tema del malbaratament alimentari i la sensibilització al voltant d'això. Penso que nosaltres som un projecte de producció i és un projecte de venda i de distribució de productes que conreem, però també és un projecte sociocomunitari, diguéssim, no? D'aquests grups de consum que et comento, als quals nosaltres venem els nostres productes, però també de totes les persones que participen d'alguna manera en aquesta cadena de valor, que té una part, ja et dic, de consum de productes ecològics, però també té una part de sensibilització respecte al que és l'agroecologia i el tornar una mica a recuperar la ruralitat i la sostenibilitat del nostre planeta.
1: I a banda d'aquesta labor social amb totes aquestes col·laboracions que ens explicaves, si no m'equivoco, també practiqueu una agricultura social perquè doneu sortida a persones en situació social o laboral vulnerable. Com és la vostra plantilla de treballadors?
2: Sí, mira, a més, això és una de les qüestions que és conseqüència d'una labor que vam iniciar molt a l'origen del projecte, que és un curs que hem fet durant 15 edicions des d'aquest any, que és el curs Plantem la llavor, que precisament està adreçat a persones en situació de vulnerabilitat, i ho fem en conveni amb una entitat catalano-ganesa que es diu SEDA, i amb la qual cada any hem buscat persones en aquesta situació i que s'estan, potser, incorporant o que estan en una situació de vulnerabilitat, però s'estan incorporant com a persones migrades especialment procedents d'Àfrica, però també d'altres països, i durant una formació que nosaltres fem a les nostres horts, habilitem aquestes persones per poder tenir una petita capacitació, una introducció al tema de l'agroecologia, i que aquestes persones puguin tenir un petit pont, que potser la seva situació és irregular, però puguin tenir un petit pont per incorporar-se. I com a conseqüència d'aquest projecte, ja en la nostra plantilla tenim dues persones que han vingut d'haver tingut aquest curs d'inserció laboral. No és un ben bé un curs d'inserció laboral, és un curs de capacitació coordinat amb una entitat que té una implicació amb el món de les persones migrades, i nosaltres tenim aquest sentit de justícia social i sobretot d'integració de les persones amb les que convivim, no? Que pensem que és molt profitós i que després pot donar aquest tan bon resultat com és el de que dues persones s'hagin incorporat a la nostra plantilla.
1: I tant. I pel que fa a la venda dels aliments, vosaltres has comentat que esteu situats a la vora del monestir de Sant Jordi de la Murtra i també al barri de Canyet. Els vostres clients s'acosten fins a aquests punts per comprar. Com funciona la vostra venda? És sobretot presencial o també feu venda per internet, a domicili?
2: En aquests dos punts tenim la venda directa, especialment al monestir, els dissabtes al matí, entre les 9 i la 1 del matí, dels dissabtes, que és pràcticament són uns clients quasi fixos, diguéssim, clients que tenen ja una tradició amb nosaltres de venir a comprar allà. Segurament algunes persones són per seu propi hàbit que els agrada passejar la muntanya i aprofitar per venir a comprar.
1: Fan l'activitat perquè de dissabte al matí, imagino, d'anar a passejar.
2: Exactament.
1: i a sobre compren.
2: I després, potser, són persones que viuen molt a prop del monestir i estan bastant pròximes, o que ja els agrada fer aquesta activitat de compra així. L'altre punt de venda habitual no és tant a Canyet, que a Canyet hi ha persones que venen a recollir la seva cistella, que han comprat per la botiga online. La botiga online és l'altre aparador per la venda nostra, que la botiga online compren persones de Santa Coloma, de Badalona, de Tiana, de les poblacions més properes, o de la franja del Besòs, que pertany a Barcelona, perquè hi ha un parell de grups de consum tant de Besòs com de Sagrera. I a part de tenir aquesta venda online, també tenim una parada al Mercat de Sagarra, que és una parada de venda divendres i dissabtes al matí, i que és allà on realment hi ha la major activitat comercial nostra, perquè és una venda que, malauradament, abans dels mercats la majoria tenien una venda exterior durant dos o tres dies a la setmana, que era de pagesos. Pues ara només quedem nosaltres. Dic malauradament, però també amb l'esperança de que més endavant això pugui revertir, perquè també hi ha alguns llocs de Catalunya en els que ja comença a tornar a haver-hi mercats de pagès i es comencen a reactivar els projectes d'agroecologia, i aquesta és també la nostra funció una mica, o almenys nosaltres desitgem que el futur sigui una mica aquest, que nosaltres puguem servir de projecte mirall per a algú que s'hi vulgui incorporar al món de l'agroecologia, perquè en siguem moltes més les persones que ens hi dediquem i que puguem començar a revertir aquesta situació de desequilibri entre la ciutat i el camp.
1: I, Ricard, a banda dels grups de consum i d'aquesta parada que comentaves del Mercat de Sagarra, sou productors d'altres empreses com supermercats o botigues d'aliments?
2: En algun cas, nosaltres, com que la majoria del nostre producte directament el venem en aquest consumidor directe, diguéssim, als grups de consum, als de la venda, en molt poques ocasions tenim excedents, però quan els tenim, si en tenim, són algunes de les botigues de més proximitat, de confiança, inclús, que són quasi companys, que tenen alguna botiga a Badalona o a Santa Coloma, però en poques ocasions, o algun projecte de restauració, per exemple, o de càtering, que ens sol·licita algun, però és molt puntual, perquè nosaltres tenim una producció no molt gran, que pràcticament sempre la tenim venuda, però sí que tenim un cert projecte d'augmentar la producció i sobretot de coordinar-nos amb altres agricultors, especialment del Maresme, en els quals fem una petita xarxa, i llavors el que no arribem nosaltres, doncs, ho completem amb aquests agricultors o amb altres productors d'ecològic, que ja sabem que certs productes, per molta proximitat que vulguis, doncs, si un plàtan és ecològic, vindrà de Canàries.
1: Clar.
2: O la majoria dels cítrics vindran de la part sud de Catalunya. O la majoria de les pomes venen de Lleida, no? Llavors, sí que hem de ser conscients de que hi ha una sèrie de productes que la seva proximitat és la màxima que podem, no? Intentem tenir aquest criteri.
1: Clar, però també és interessant saber això, que formeu una xarxa amb una cooperativa amb altres productors, amb altres agrícoles del Maresme o de la zona. I, Ricard, per anar acabant, creieu que falten més pagesos a les zones urbanes com l'àrea metropolitana o el Barcelonès Nord, o és normal que la situació sigui com la que tenim ara mateix?
2: En general podríem parlar de que petits pagesos en falten moltíssims, perquè ha sigut un decreixement exponencial i molt preocupant el que hi ha hagut en els darrers 30-40 anys a Catalunya. La petita pagesia, per diferents motius que serien llargs d'analitzar, està desapareixent. I que estigui desapareixent per nosaltres és un motiu d'empenta i de motivació perquè això no passi, per revertir aquesta situació. Per tant, sí que falten petits agricultors. Pagesia a Catalunya també, en general, també grans agricultors no estan en creixement, estan, són altres sectors econòmics que estan creixent, malauradament, des del meu punt de vista. I penso que recuperar aquest tipus d'activitat econòmica relacionada amb una de les necessitats bàsiques, que és l'alimentació, sobretot amb que hi hagi una certa justícia social i comunitària, doncs penso que és un bon camí per començar a redreçar també un cert caos que tenim de, sobre la perspectiva de futur que s'obre en un futur de diferents qüestions, no? Que són preocupants, no? De límits del planeta, també de situació respecte a com són les relacions socioeconòmiques de la societat i com evolucionen els seus valors i la justícia social.
1: Doncs tant de bo alguns conreus com el vostre serveixin per redreçar aquesta situació que ens explicaves. Ricard Álvarez, soci i treballador de la cooperativa Conreu Sereny, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Martí. Una abraçada.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
4: Bona tarda, el Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
5: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
6: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
7: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
8: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
9: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
3: Viatge al centre de la ràdio.
0: Avui tornem a fer un altre viatge. Si ens acompanyeu, anem fins al Prat a Ràdio. Anem a veure com Ivan Conde Pérez fa d'enviat especial al play-off del Club Bàsquet Prat a Badajoz.

0: Avui amb aquesta sintonia de The Office marxem però lluny d'aquí i de fet repartirem personatge, parlarem amb l'Ivan Conde Pérez, que com sabeu és redactor d'Esports del Prat.Ràdio i que doncs precisament aquests dies està una mica ben lluny, està a Badajoz. Què tal? Bona tarda, Ivan, com estàs?
1: Bona tarda, Luis, com va tot?
0: Explica'ns perquè estàs doncs, seguint el play-off d'ascens del Club Bàsquet Prat i per això també doncs, hem volgut repetir personatge amb tu, de fet.
1: Sí, exacte, des de dimecres, juntament amb l'equip, compartint expedició amb l'equip, doncs, com bé comentaves, el Club Bàsquet Prat de jugar l'ascens a segona federació en comptes d'un format una mica més habitual o el que coneixíem en d'altres categories, no? Que és un play-off, eliminatòries d'anada i tornada. En aquest cas es junten 8 equips de tot Espanya a Badajoz, els altres 8 al Ginet, i jugant fases de grups de 4 equips per determinar quins són els 6 equips de tot l'estat espanyol que aconsegueixen l'ascens a segona PEP i, per tant, per aquest motiu, com bé comentava, som a Badajoz fins al cap de setmana.
0: Vas marxar dimecres, explica'ns una mica com ha anat el viatge de moment, també, com t'has hagut de traslladar fins allà, perquè tampoc ha estat fàcil.
1: Bé, bueno, en aquest cas, de fet, és curiós en el bon sentit, no? I diria que parla bé tant de la ciutat com del teixit que s'hi genera, que el Prat va viatjar també sobre la geografia i de les connexions en avió de Barcelona a Badajoz, de fet, del Prat, no? De l'aeroport del Prat fins a l'aeroport de Badajoz, sí. Cosa que d'altres equips no han pogut fer. La majoria d'equips s'hi han desplaçat en busos o fins i tot en furgonetes, tenint en compte que els jugadors, a més, són especialment alts, no? I necessitarien una miqueta més d'espai de confort, segurament, que una persona a promig. Doncs és com a mínim significatiu, no? Tant doncs de nosaltres poder anar a cobrir-ho com del Prat d'haver sigut un dels equips que ha tingut un desplaçament més senzill. Doncs això, el dia abans, això sí, només aterrar, agafar un bus per anar al pavelló perquè l'equip feia un entrenament d'una hora i a partir d'aquí, doncs tots els dies a 1:15, partit dijous, partit divendres i si tot va bé, partit únicament dissabte perquè si el Prat és campió de grup, ja ascendeix de manera directa i que des segon hauria de jugar un darrer partit el diumenge a la tarda.
0: Esperem que tingui sort, que li vagi molt bé i que, per tant, doncs això, no hagi de fer la repesca diumenge. Explica'ns, Ivan, com prepares doncs això, aquestes cobertures que estàs fent, perquè a banda doncs aquest programa i d'aquesta retransmissió, no?, que estem fent tant ahir com també avui divendres a la 1:15, doncs això, com es prepara un partit tan transcendental com aquest?
1: Bueno, doncs sí que hi ha un punt, no?, de coses ja molt dels anys, no?, i molt apreses, però doncs a partir d'aquí ens juntem les persones del departament, considerem una mica, no?, què s'ha de fer i què no s'ha de fer. A més, avui en dia, que cada cop les xarxes socials són més importants, això també ho estem veient, no? Potser fa 7 o 8 anys, no un bon analògic, evidentment, perquè ja teníem molta importància les xarxes, però doncs potser no tot era tan audiovisual ni tot era tan instantani, doncs gairebé simplement amb anar allà i explicar les coses era suficient. Ara, en canvi, no? Doncs estem intentant fer més dinàmiques de xarxes socials, que també el fet de que sigui un partit, no?, unes fases tan llunyanes on molt poca gent hi està anant, per exemple, no?, els partits del partit del Club Bàsquet Prat hi havia 10-15 persones del Prat i 10-15 dels Sarauts, per tant, poder sobretot enfocar-ho a coses que la gent no pugui tenir a l'abast de la mà, no? Doncs aquest punt més d'entrevistes, més d'imatges, de qüestions prèvies, i això, no? Es planifica una mica, volem fer això, volem fer allò altre, també, no? Doncs les cròniques de la xarxa, etc. I després hi ha un punt també d'improvisar, sobretot perquè és un escenari que no coneixem, etc. Per exemple, per posar un exemple, en el partit del primer, no?, el de dijous, hi havia això, 15 persones d'un equip, 15 d'altre, i 50 alumnes de 6è de primària, del Luis de Morales, d'un col·legi de Badajoz. Clar, això no ho pots planificar, no? I va ser, oi, parlar amb els profes, i podem parlar amb els nens, etc. I al final, doncs, són aquestes coses també les que jo crec que li donen la màgia i el quelcom diferent a la ràdio, no? El conèixer històries noves, és a dir, que fan 50 nens d'11 anys veient un partit de dos equips, com eren Rivas Vaciamadrid Madrid i Puerto de Sagunto, que gairebé potser no saben ni ubicar el mapa, no? Aquestes coses també especials que té l'esport.
0: Deies que hi ha coses que són imprevisibles, però que sí que és previsible, doncs és això, no? Tot l'equip que necessitaràs per haver de traslladar-te has hagut de marxar també doncs, força carregat, no? Explica'ns què t'has emportat, per exemple.
1: Sí, una mica. I, de fet, no sé si es pot dir, però si no mirem, van descartar, després de donar-li voltes, portar tele, portar una càmera de televisió sí. Per també poder fer una cobertura més completa. Sempre ens hem quedat amb ganes de fer un insight, no? Ara que està tan de moda, doncs de poder gravar, no?, moments previs al partit, xerrades, de veure aquells moments bonics, no?, que es viuen en una lluita per l'ascens, però també els moments no tan bonics i que també, sortosament, en part, doncs, no?, el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però la gent demanda molt això, no?, el conèixer fins l'últim detall, i ho havíem pensat, però al final no, en un avió és complicat, perquè és això, no? Portem el Quantum, que és la parella en què fem, no?, moltes ràdios o gairebé totes les connexions, amb un cable que divideix l'entrada en dos micros, amb uns cascos, etc. També després un mòbil de feina per poder gravar, no?, i fer vídeos, amb un parell també d'extensions que serveixen per tenir aquests micros petitons, no?, micros de botó portàtils que ara estan tan de moda. Un portàtil, evidentment, per poder editar àudio, per poder penjar coses, etc. I alguna coseta més. Bueno, no? Bolis, papers, tota la informació també impresa abans de temps, perquè a veure, anem a Badajoz, i a Badajoz sí que hi ha establiments, no?, poder imprimir, però de vegades vas a pobles tan petits que si et deixes un detall o paper i boli, no?, o si no, gairebé hauries d'agafar un taxi i anar a una ciutat gran a imprimir. O sigui que normalment, i sobretot avui, no?, en aquest cas que eren 4 dies, doncs tot el que es pogués preparar abans de temps ja imprès i preparat. Què s'ha de dir? Que això és una cosa que no... tampoc és tan especial. De fet, ara, per exemple, em compartien o m'ensenyaven, més que compartir-me, també tots els dossiers de tantes pàgines, no?, evidentment, que preparen els equips. Per tant, doncs, què menys, no?, que fer ni que sigui una petita part de la feinada que fan els protagonistes de les fases, que són els equips, que aquesta gent sí que s'hi passa hores i hores, aquests dies, molt poc descans.
0: Ivan, tu que has fet moltes retransmissions, que has marxat també, doncs has tingut molts desplaçaments, no sé si tens alguna anècdota que guardis amb especial carinyo, i tingues present que aquesta secció és molt gamberra, també, o sigui que endavant.
1: Ostres, bueno, com va acabar bé i com va ser una errada, vaig explicar una anècdota en aquest sentit. No sé si es pot explicar, però l'explicaré. No diré ni equip ni res per si un cas, i això hi va ser una balada. Vam fer un partit a Jaén de los Caballeros, que és una ciutat de Saragossa, bueno, de l'Aragó, la capital de les Cinco Villas, però que és una zona relativament aïllada, no? Vam fer el partit, la cosa no va anar gaire bé, i normalment sempre anem amb els autobusos de l'equip, que de molt bon grau, doncs, com seguim els seus partits, moltes vegades ens deixen, no?, desplaçar-nos amb ells. I normalment, doncs, l'autobús arriba, no?, perquè està potser el conductor, el xofer, menjant a un lloc, arriba tal. Vale? S'acaba el partit i jo m'espero. Passen 5 minuts, passen 10, jo també, massa innocent, no?, perquè passen 15, comencen a tancar el camp, els 4 paisans de Gea, estàs esperando a alguien, no sé què, aquí no queda nadie, i dic, no, a l'autobús, seguro, i jo, sí. I ja quan passen 20 o 25, que em quedava absolutament sol al mig del no-res, truco a la gent del club i dic, ei, on sou? I va dir, ostres, hòstia! I diu, que hem marxat fa mitja hora.
0: Ostres!
1: I ja estaven pràcticament a Saragossa, com qui diu. De fet, el president del club, que anava en cotxe particular, en assabentar-se va fer mitja volta i em va recollir. I va quedar no res, però clar, en aquell moment era ja mirant línies d'autobús, mirant trens, mirant taxis, perquè estava allà perdut a Gea de los Caballeros.
0: Clar, clar. Una mica de pànic, no, suposo, o què?
1: Sí, realment sí, però bueno, com es va veure, tot té solució, i si no, doncs mira, una nit allà i ja faríem. Però hi ha moltes, hi ha moltes, i sobretot també és bonic el clima que es genera i veure doncs, com funciona, no?, un, un equip esportiu, doncs que són moltes, molta convivència, no? Al final és un, com un col·le, però de gent gran, no? En el sentit de que la gent és conscient que necessita tenir connexió, tenir confiança, com es treballa, no? En ajudar-se els uns i els altres. I la veritat és que, sobretot, no hi ha moltes oportunitats, però si sou aficionats d'algun club i es fan aquestes iniciatives, ei, vine amb l'equip, viatja amb l'equip, comparteix expedició, ho recomanaria per qualsevol aficionat, perquè crec que també ajuda a tenir una visió molt més global del que és un equip esportiu i del que és una competició esportiva.
0: Clar, el fet de tenir doncs, aquest contacte tan estret, no?, amb l'equip, també, com és després treballar amb ells, de fet? És a dir, mantenir la distància, no sé si m'explico. Mantenir una mica la distància després a l'hora de, per exemple, de fer la retransmissió, no?
1: Clar, això es depèn molt de cada persona, no? I hi ha persones... Primer, depèn del nivell, no? O sigui, això que fem ara, per exemple, les primeres divisions des de fa 30 anys no existeix, no? Sempre els periodistes dels principals mitjans lamenten que fins fa dues dècades doncs els periodistes viatjaven al mateix avió, etcètera, i que això s'ha perdut.
0: Sí.
1: És lògic, també són les dinàmiques, no?, de l'esport professional i com mou tants milions d'euros. Aquí això sí que és una mica diferent, no? És una mica més romàntic, podríem dir, però al final jo crec que depèn molt tant de la personalitat dels membres de l'equip, no?, per una banda, com de la personalitat dels periodistes, no? Hi ha gent que s'apropa moltíssim i que, per exemple, doncs, marxa a prendre alguna cosa després, o, no?, etcètera, i hi ha gent que fa relacions d'amistat, no?, i que durant tota una vida, i després tant per part de jugadors com per part de periodistes i gent que té una mica més la distància. Al final jo crec que sobretot és una qüestió de provar-se, no?, i de veure on estan els límits de què posa cadascuna de les parts, però realment nosaltres com a mínim en el seguiment, per entrar amb tots els equips de tots els esports que hem seguit, el tracte sempre és molt bo, crec que sempre entenen la nostra feina. I al final també els hi agrada, no? Doncs veure que hi ha un interès i que hi ha un canal de comunicació per poder també arribar doncs, als aficionats, a les famílies i a la gent, per exemple, no? Aquest cap de setmana està a 1.000 quilòmetres de distància.
0: Ja per acabar, Ivan, abans deies el que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas, però no sé si tens alguna anècdota i també doncs, una miqueta que ens expliquis com estàs vivint, més enllà de tota la feinada, perquè és moltíssima la feinada que estàs fent allà a Badajoz i totes les hores que estàs fent, però al marge d'això també, com és l'Ivan Conde, com s'està relaxant també, o quan té l'oportunitat, aquest cap de setmana allà i lluny de casa, en aquest sentit?
1: Doncs poca cosa, realment, dormir. I mira, hem de dir que no sóc gaire amic de gimnasos, però aquí hi ha un gimnàs i ja estic anant-hi. És l'única manera així una mica de desconnectar, perquè sí que és cert que, bueno, que és curiós i que és xulo també aquestes fases, que és un partit cada 24 hores, no? És una més el Prat que juga a la mateixa hora, una rutina, una exigència, sobretot, no?, pels jugadors i pel cos tècnic de gaudir-ho molt, però segur que de no acabar tampoc de desconnectar en cap moment, no? Perquè és això, per exemple, el Prat guanya el primer partit, és que li queden 20 hores per al següent, per tant, també és una pujada, no?, d'adrenalina, de concentració, és realment una cosa ben curiosa. I anècdotes és que hi ha moltes, el problema és això, que la gran majoria no es poden explicar.
0: Doncs mira, deixem-ho...
1: I per tant, doncs...
0: Doncs mira, Ivan, deixem-ho aquí, ja està.
1: Jo, en persona, podem quedar. Jo, si la gent que truqui al Prat Ràdio, i podem quedar i algunes coses es poden explicar si ens prometen que no graven.
0: Vale, d'acord.
1: La gran majoria, aquest punt, Lluís, que deies, no? de la relació mútua, doncs la majoria de coses no es poden explicar.
0: Doncs
1: dient, això sí, que són legals totes,
0: Doncs sí, convidarem a la Carme també que vingui aquí i s'entretem a aquestes entrebambolines, no?, que estàs vivint també doncs, amb aquest desplaçament a Badajoz. Ivan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per atendre'ns avui especialment amb aquesta apretada agenda que tens amb les cobertures del CD Prat i també doncs, que vagi molt bé la resta de retransmissions que et queden, amb molts ànims.
1: Parlar amb la xarxa, amb el connectat, sempre hi ha temps, que treballem, però no treballem tant. Una abraçada, Lluís.
0: Vinga, una abraçada.
2: Clar que sí, Lluís, jo m'apunto, i el que deia l'Ivan, que estem encantats que participi en el connectat sempre que pot.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
2: Té Temps ara al Connectats per revisar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, com sempre, en companyia de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
4: Bona tarda. Torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i també com quasi gairebé sempre, algunes vegades no, amb la col·laboració del periodista diari de Terrassa i cinèfil Jordi Guillem.
5: Bon dia.

0: Doncs analitzarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana, poquetes, Jordi, en aquest cas.
1: Sí, no hi ha massa.
0: No hi ha més d'una desena. I després sabrem una mica del que va passar a Cannes. Ja va passar fa una setmana, però bueno, farem un tastet dels guanyadors i després recordarem que fa 25 anys que es va estrenar una pel·lícula, després la comentarem. Comencem avui amb una pel·lícula feta aquí, que és un drama relacionat amb el món dels esports, que es diu Corredora.
1: Sí, una
0: cinta... Que no és Corredera, eh?
1: No,
0: Corredora,
1: Corredora, en aquest cas. Corredora. És una pel·li que es va poder veure al Festival de Màlaga. És dirigida per una dona, Laura García Alonso, i explica una història relacionada amb l'esport, amb l'atletisme concretament, també amb la família. És la història d'una corredora d'elit, la Cris, que pateix un dia un brot psicòtic que l'obligarà a allunyar-se de l'alta competició. Al seu voltant no tots sabran o podran ajudar-la, i ella es recolzarà sobretot en la seva germana Natàlia, que serà això, el refugi per acceptar la seva nova condició i redefinir el seu ritme de vida. A partir d'aquí, la protagonista és Alba Sáez, també Marina Salas, Àlex Brendemühl.
0: M'agrada molt Marina Salas.
1: Sí, Marina Salas ha fet bastantes coses últimament. Àlex Brendemühl, un altre actor català notable, i Marta Bessa.
0: Doncs fem un tastet del que és aquest Corredora.
2: Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
3: Quin? El company?
2: No, ells no. Estan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.

0: entre converses, menjar i beure, l'alcohol va fluint i aniran sortint, però, petites tensions, es revelaran diversos secrets. És una pel·li protagonitzada per Ha Seong-woo i Kong Han-ou, no us diuen massa, a mi tampoc, els actors. El cineasta sí que ha fet diverses coses i es caracteritza per saber filmar molt bé, doncs, això, les petites emocions amagades. Aquesta pel·li va estar a Berlín, va estar nominada a l'Os d'Or del Festival de Berlín de l'any passat, i també a Gijón, on va tenir també un reconeixement interessant. ¿Qué te dice esa naturaleza? És l'estrany títol d'aquesta pel·li coreana.
1: Molt bé, doncs tornem cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula d'intriga que es diu La Desconocida, amb Candela Peña.
0: Un thriller rodat a Catalunya, dirigit per Gabe Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero i Oliver Truc, que es deia també La Desconocida, protagonitzat per Candela Peña, Anna Rujas, Pol López, Manolo Solo i Kira Miró, entre d'altres, un repartiment prou important. És la història d'una dona, el paper que interpreta Anna Rujas, que la troben morta en un contenidor al port de Barcelona, maniatada i amordassada, i no, evidentment no pot recordar la seva identitat. La protagonista la traslladen a l'hospital i resulta que l'han intentat assassinar, o això és el que anirà esbrinant mica en mica la detectiu, l'Anna Ripoll, que és el paper que interpreta Candela Peña. Li assignen aquesta investigació d'aquest enigmàtic cas, i el seu company, sabeu que en això del cinema i les sèries els policies acostumen a anar en parella o madona, doncs el company és el Pol López, notable actor català, i junts s'embarcaran en aquesta cursa contrarrellotge per intentar descobrir la identitat d'aquesta misteriosa dona i saber els secrets que l'han portat fins aquí. És una pel·li que està en cinemes per estrena limitada fins al mes de juny, perquè el mes de juny, d'aquí un parell de setmanes, crec que arribarà a Netflix. Per tant, si no la podeu anar a veure als cinemes, podeu gaudir-la a la plataforma.
1: Molt bé, doncs escoltarem uns trossets de La Desconocida.
2: No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mí misma.
3: ¿Podría ser trata?
4: Ripoll, me alegro que hagis tornat, però no creus que igual és una mica massa aviat?
3: ¿M'has visto?
4: No, t'estava esperant.
3: No me busca nadie. No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
5: Y que ir a Barcelona a cooperar con los mozos. Solicita nuestra cooperación.
6: Esa que lo encontrará en Barcelona. Creo que puedes saber algo de Lucía. Esa casualidad.
1: Doncs aquest, La Desconocida, ens dona pas per agafar l'avió, ens anem als Estats Units, allà tornem a trobar un drama també una mica romàntic, que es diu precisament El Drama. Què m'explica?
0: Sí, sí, el títol és aquest. És una pel·lícula nord-americana dirigida per Christopher Borgil i es va estrenar als Estats Units el mes passat i ara ens arriba a les nostres pantalles. És una de les estrenes més importants, impactants de la setmana. Està protagonitzada per Zendaya i també per Robert Pattinson, a banda de Mohamed Adle i Alana Halm. És la història d'una parella, la que interpreten Zendaya i Robert Pattinson, que estan en els dies previs del seu casament i els hi sobrevé una crisi quan hi ha unes inesperades revelacions, unes declaracions d'un d'ells que desbarataran tot el que creien l'un sobre l'altre que sabien. És una pel·li amb un guió molt interessant, és una barreja d'humor i drama, i el desenllaç és francament interessant.
1: Molt bé, doncs després d'aquesta pel·lícula acabem amb aquest repàs a les 5 més interessants o les que més destacades que ens porta el Jordi, sabent cosetes d'una comèdia francesa que veient el tràiler fa molt, molt bones ganes de veure-la, que es diu Conoce a los Bárbaros.
0: És una pel·li que està ambientada a França, concretament sí, en un poble bretó, Pimpon, es diu, i la dirigeix Julie Delpy, que ja és una actriu francesa que havia donat el salt darrere la càmera, el guió també és d'ella, juntament amb Mathieu Romanin i Nicolas Molka, i està bé perquè ens parla d'immigració, de racisme, però d'una manera satírica, còmica. De què va? Doncs que hi ha un poble de la Bretanya que decideix, mitjançant una enquesta que fan a l'Ajuntament, decideix per unanimitat acollir refugiats ucranians a canvi de subvencions del govern. Aquesta gent, doncs, decideixen que pot ser una bona manera de trobar diners. Què passa? Que en lloc d'ucranians arriben immigrants, sí, però són sirians. Llavors, això desencadena unes reaccions que van des de l'hostilitat forçada fins al refús directe, i es revelaran, és el que li interessa a Juli Delpí ensenyar la pel·li, es revelaran doncs, els prejudicis que tota una comunitat

0: comunitat té, una comunitat que aparentment és exemplar, és, no és racista, doncs quan arriba aquesta gent, doncs tot el que passa. I a través de, utilitzant la comèdia i el riure com a vehicle, doncs explica en aquest Le Barbar, que és el títol original, Conoce a los bárbaros, ens explica doncs què passarà, com conviuran les dues, la població bretona i la població, en aquest cas, siriana.
1: Molt bé, doncs escoltem un trosset d'aquest Conoce a los bárbaros.
2: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
3: En realidad, son sirios.
4: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
3: No, no, de Siria.
4: ¿El tío tiene tres mujeres?
5: No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
4: Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
3: No, no, eso no lo graben.
6: ¿Cómo que no?
3: No, no, no,
6: no, estamos informando.
3: ¡No, no!
7: El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan Mbappé y Omar sí.
8: El racismo proviene del miedo.
9: ¡Hola!
8: El miedo a que te quiten la mujer.
4: ¿Pero por qué los saludas?
6: No lo sé.
1: Doncs acabem amb aquest Conoce a los bárbaros, aquesta comèdia francesa que en realitat fa... Bueno, si veien el trailer pot enganyar, eh? Fa ganes de veure-la, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple, Mallorca Confidencial, un thriller fet a Espanya, un altre thriller fet aquí, La Silla, i un altre drama que es diu A la cara. També tenim una pel·lícula d'animació que es diu Flick, que no és l'entrenador del Barça, i un drama fet a Estats Units que es diu El caso Juvenil. Molt bé, doncs, arribats a aquest punt, ens queden encara uns minutets per saber qui va guanyar la Palma d'Or de Cannes 2026 a millor pel·lícula.
0: Doncs se la van dur un cineasta romanès, del qual vam parlar la setmana passada una mica, Cristian Mungiu, que té aquella pel·li magnífica que es diu 3 hores, 4 minuts, 5 dies, una cosa així, que ja havia guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes. Aquesta es diu Fjord, era un dels favorits i s'ho van dur. El gran premi del jurat va ser per Minotaur, la pel·lícula d'Andrei Siaginsev, el premi del jurat per The Dreamed Adventure de Valeska Grisbland, i aquí arriba la participació espanyola perquè el premi a la millor direcció
1: va ser compartit,
0: d'una banda per Pavel Pavlikovsky, un altre dels favorits, per Fatherland, i també per els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, per aquesta pel·li que arribarà aquí cap al mes de setembre-octubre, crec que es diu La Bola Negra, una pel·li que ha comprat Netflix per distribuir als Estats Units. No en té res a veure amb el Netflix d'aquí, per tant no sé, no sabem quan arribarà en tot cas a les sales el mes d'octubre.
1: Millor guió.
0: Millor guió va ser Emmanuel Mar per Notre Salut, La Nostra Salut. La millor interpretació masculina per Emmanuel Macchia i Valentín Campany, ex aequo, per la pel·lícula Coward, i la femenina per Virginie Efira i Tao Okamoto per All of a Sudden. No estan en el jurat ni la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, ni el film de Rodrigo Sorogoyen, que tampoc no ha tingut cap premi.
1: I el que participava, bueno, que dirigia, però no era fet aquí, la Letícia?
0: Sí.
1: Letícia Dolera? Dolera?
0: No, era... com es diu?
1: No?
0: L'Aina Clotet.
1: Això, l'Aina Clotet.
0: Sí. La pel·li va guanyar...
1: Una creu negativa.
0: Que es diu Viva, i va guanyar el premi un premi d'una secció paral·lela. I, en fi, va tenir molt...
1: N'has vist alguna?
0: No. No he pogut anar a Cannes aquest any.
1: Val, no, però passa, a vegades pot... moltes maneres de veure pel·lícules sense que s'hagin estrenat, no les direm aquí.
0: Ara ens arribarà.
1: Per anar a la presó. Escolta'm una cosa, doncs, bueno, no sé si es pugui llegir alguna crítica, si es considerava que es mereix Fjord, es mereixia el premi, o com ho veus?
0: Sí, home, que Cristian Mungiu és un dels cineastes actuals més potents, i aquí es veu que la pel·li està molt bé, vaja.
1: Doncs hem sabut ja més o menys el que va deparar els premis de Cannes, que com el Jordi ens recordava fa una setmana, doncs potser serien els més importants a nivell europeu.
0: Sí, a nivell cinematogràfic. Sí.
1: A nivell cinematogràfic europeu, i doncs bé, doncs ara no sé quin festival és el següent, saps?
0: Ara que tenim Sant Sebastià, encara falta una mica, és a l'octubre, ara cap a l'estiu descansem una mica, però Berlín ja ha passat... després ve cap al setembre-octubre, s'activa tot, ve Valladolid,
1: tornen els
0: Peninchi,
1: els premis.
0: Sí, torna la temporada de premis.
1: Després ve Sitges també.
0: Sí, octubre també.
1: Aquest any anirem o no?
0: A veure.
1: Ho tens complicat.
0: Ho mirarem.
1: S'intentarà. Ha sigut un habitual durant molts anys en aquest Festival. Escolta'm una cosa, també hi han reestrenes, a part d'algunes parts de Los Señores de los Anillos, que es van reestrenant, però...
0: aquest... A mi em fa la sensació, perdona, que això del Señor, el Señor de los Anillos s'estrena regularment. És a dir, que cada any
1: no
0: ja tenim una...
1: No saps per què...
0: Les tornen a passar, ja està bé.
1: Bueno, el cas és que en aquest cap de setmana es reestrena una pel·lícula que fa 25 anys es va estrenar. No és que sigui la millor pel·lícula de la història, però sí que va ser bastant impactant. És una pel·lícula d'animació que es diu Shrek. No sé si l'has vist.
0: Sí, home.
1: Jo també, d'aquest ogro, com es diu en català, ogre, o, bueno, aquest ogre així simpaticó.
0: Ogro, entre cometes.
1: Que, bueno, doncs, va captivant, sembla que hi ha una segona part, si no m'equivoco.
0: Sí, Rec 2 i 3, també, no?
1: I almenys Rec 2 no ho sé, però hi havia veus importants com Eddie Murphy, Cameron Diaz...
0: Antonio Banderas...
1: La 1 no ho sé.
0: No sortia el gat amb botes?
1: Pot ser, però no recordo ara si sortia. Almenys jo, quan he estat fent d'allò, he trobat Eddie Murphy Cameron. Mm-hmm. I a tu què et va semblar? Et va agradar? Bueno,
0: sí,
1: és una estoneta.
0: Sí,
1: no?
0: Una pel·li d'aquestes d'animació que trenquen una mica amb tot el que s'havia fet abans, amb música molt interessant, fotografia... no és la típica pel·li de Disney, diguéssim.
1: No, és diferent. És un tipus d'animació... Té un nom, no me'n recordo com es diu... que no és el dibuix animat de tota la vida, sinó que sembla com...
0: Més realista.
1: Com figures, no? Sembla com més... Com figures més com persones. Molt bé, doncs, escolta'm, per celebrar aquest 25 aniversari de Shrek, què et sembla si marxem amb les cançons clàssiques que surten a la pel·lícula? És All Star, l'estem escoltant ja, del grup Smash Mouth.
0: Doncs...
1: Alguna cosa més a dir?
0: No.
1: Doncs escoltem, ens anem escoltant All Star, tornem la setmana vinent, que tingueu bon cinema, bueno, això ho dius tu, però avui ho he dit jo, digues alguna cosa... Tu
0: bon cap de setmana i aprofiteu per veure clàssics, que sempre està bé.
1: Exacte.

0: Efectivament, hem arribat a divendres, Sants i Estalvis, i per tant us proposem unes quantes activitats per aquest cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 9:45, vetllada especial a la nova Jascava, amb el tribut a Nat King Cole i Johnny Hartman, un projecte liderat per Erwin Sheraton. I diumenge, a 6:45 de la tarda, a la Xavi, a la sala Xavi Sallent, l'obra Un cadàver a les postres de l'Escola Les Pisanes, dirigida per Teresa Sánchez.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
2: Cap de setmana carregat de música a Sabadell. Segon cap de setmana del Festival Observa i avui és el torn d'un dels caps de cartell, Sopa de Cabra, que aterra Sabadell amb la seva gira per commemorar els 40 anys de carrera. Dissabte, la música electrònica prendrà el relleu amb el Festival Diferent, un dels esdeveniments de referència al Vallès per als amants del tecno i l'electrònica. Però no acabem aquí, perquè hi haurà més música. La cantant sabadellenca Judith Niederman aterra avui també al Teatre Principal amb un espectacle molt especial per celebrar els seus 10 anys de carrera musical. Estarà acompanyada de la Gio Sinfonia i amb arranjaments del reconegut músic Joan Albert Amargós.
0: Gràcies, Júlia. I ara és el torn per a les propostes a Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Badalona celebra el seu últim cap de setmana de les festes de maig. Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra. És una nova edició de la Happy Food Tracks, que des d'avui a les 6 de la tarda fins diumenge a 11:45 omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Dissabte tampoc us podeu perdre la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa a Baix Mar. Allà podreu sopar pa amb tomàquet i sardines a la brasa, una deliciosa manera de recuperar i celebrar el llegat mariner de la ciutat. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa del dimoni, omplirà el passeig marítim de corredors a partir de les 9 del matí.
0: Gràcies, Martí. I ara és el torn per a les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà dissabte, la CAP s'acollirà des de les 10 del matí fins les 11 de la nit una nova edició del festival Quatre Raons. Enguany, el Quatre Raons se centrarà en generar comunitat a favor del poble palestí. Tots els beneficis de la jornada aniran a parar a la comunitat palestina de Catalunya i a De Gaza al Mundo. I diumenge torna a la festa de la bicicleta, un recorregut de 10 quilòmetres en bicicleta per diferents paisatges del Prat, des de la plaça Catalunya fins al Parc Nou. Una experiència familiar on la via pública queda lliure de vehicles de motor i les bicicletes són les protagonistes.
0: Gràcies, Rocío. Acabem amb les propostes que us fem des de Sant Cugat, avui a les 7 de la tarda. Inauguració del Festival Lumínic de Fotografia, 7a edició. Una proposta que tindrà lloc al Museu del Monestir, amb la participació dels artistes que hi participen en aquesta 7a edició del festival. Un festival que es pot gaudir del 29 de maig, és a dir, des d'avui fins al 12 de juliol, i que podreu visitar les diferents propostes que podeu consultar a la web de luminicfestival.com. També avui a les 9 del vespre, concert d'acomiad del grup d'Havaneres, Mar Endins, a la plaça de Barcelona, després de més de 47 anys al món de les havaneres. Demà dissabte, a 4:45 de la tarda, una hora de màgia amb el Màgic Pol al Cafè Auditori, amb dos passis, el primer a 4:45 de la tarda i el segon a partir de les 6. I diumenge, a les 7 de la tarda, dansa la Veronal amb Sonoma al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Gràcies per la companyia. Tornarem la setmana que ve. Gaudiu del cap de setmana.

0: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
1: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
0: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
1: Entrades a penya.com.
0: Aprofita el 10% de descompte amb el codi PDN10.
1: Cada espurna encén la flama.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: BDN.com.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Aquí Badalona.
5: Són les 6.
6: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El gran ambient de bàsquet que respira Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i el 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB, disputar la final de la Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura, així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació.
9: Nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen, y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
8: L'Ajuntament invertirà més de 100.000 euros en el Museu Municipal de Badalona. Aquesta serà una de les aportacions econòmiques que s'aprovaran aquest dilluns en el ple ordinari del mes de juny. Hi haurà altres modificacions pressupostàries, com ara de prop de 350.000 euros del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals i de 250.000 per a la segona edició dels Badabons, que es vol celebrar la tardor. Més enllà del tema econòmic, hi haurà dues mocions dels grups de l'oposició. El PSC en presentarà una sobre l'evolució de la seguretat a Badalona en els darrers 3 anys, mentre que Esquerra proposa recuperar la placa de la Haissa que hi havia instal·lada a prop d'on era l'antiga fàbrica tèxtil on van morir 6 treballadors en un incendi. 3 restaurants i 2 pastisseries badalonines participen per primera vegada al tast solidari en benefici del Casal dels Infants. Ens apropa tots els detalls la nostra companya Raquel Moreno.
10: L'objectiu és garantir activitats de lleure educatiu de qualitat durant l'estiu, segons assenyala el Casal dels Infants. Uns mesos de vacances escolars on s'hi han de destinar més recursos per evitar que les situacions de vulnerabilitat alerten s'agreugin. N'ha parlat la directora del Casal dels Infants, Laura Font.
11: És molt important que l'estiu també es garanteixi, perquè aquests 2 mesos que no es fa, les situacions es poden agreujar considerablement. Des de la primera hora del matí, on arriben i esmorzen amb nosaltres, gaudeixen d'una activitat socioeducativa i pugui ser anar de les piscines o fer alguna sortida.
10: En total hi participen una quinzena de restaurants, pastisseries i forns de pa de Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona. Per als restauradors, aportar el seu granet de sorra per garantir la igualtat d'oportunitats d'infants i joves és una tasca senzilla. Escoltem la propietària del restaurant autèntic del Club Nàutic Bètola, Nakano, i el responsable del restaurant Sotavent del Club Natació Badalona, Xavi Xufré.
12: El verano para ellos es lo más importante del año porque se tiran todo el año en el colegio y tienen que tener la misma oportunidad que todos.
13: Crec que són coses que es tenen que fer. No tindrien que fer els particulars i potser les administracions, però bueno, si ho podem fer, jo crec que s'ha de fer i s'ha d'ajudar.
10: Arròs a la marinera o negre, amb pop i gambes, braves, ensaïmada i coca de fulla amb micacos, són només alguns dels àpats solidaris que podran tastar els badalonins.
8: Estem a les portes del darrer cap de setmana de les festes de maig. La festa Baja Mar, la cursa popular del dimoni i les Happy Food Trucks omplen el cap de setmana amb activitats per a tots els públics. Ens acosta tota la informació la nostra companya Susana Soldado.
14: Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra.
15: Tenemos ganas de fiesta y tenemos ganas de marear.
14: És una nova edició de la Happy Food Trucks que des d'avui a les 6 de la tarda i fins diumenge a 11:45 omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Inclou concerts d'artistes badalonins, com els Vivian, que mostraran aquesta nit el seu tribut de rock català, o Alma de Boquerón, que amenitzarà l'estona del vermut amb la seva campa.

0: De la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa Baixamar al vespre. Per amenitzar la vetllada, el grup de Gairó oferirà la seva mirada fresca i actual d'interpretar les havaneres a partir de les 9 del vespre. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa del dimoni, omplirà el passeig marítim de corredors a partir de les 9 del matí, quan començarà el circuit blau. A partir dels 15 anys es podrà participar en el circuit vermell, i per als més petits o les persones amb diversitat funcional, tant física com psíquica, també n'hi ha opcions de recorreguts més curts. I la jornada acabarà amb una fideuada popular per als esportistes.
1: No podrem ni revolcar-nos, no hi cabrem al camarot.
2: I ara mateix tenim 28 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I el consum de tabac, fumar, és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any moren més de 8 milions de persones arreu del món a causa del tabaquisme. I precisament des de dilluns s'està celebrant la Setmana Sense Fum per sensibilitzar la població de la importància que té per la salut no començar a fumar. Inhalar la vida és el lema d'enguany, que ja aboca a gaudir d'un ambient lliure de fum i també de residus de tabac. Una setmana al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és diumenge que ve. Avui per parlar-ne ens acompanya en Raül Porres. Ell és coordinador d'infermeria del CAP Nova Lloreda i referent comunitari contra el tabac de BCA. Què tal? Molt bon dia, Raül.
4: Hola, molt bon dia.
3: Dèiem que el consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut, també de mortalitat prematura evitable, no? És un dels factors de risc més importants a les principals malalties cardiovasculars, també respiratòries cròniques, així com de nombrosos tipus de casos de càncer. Tot i això, tot i les dades que tenim, tot i que ens sabem la lletra, i la lletra petita fins i tot, es continua fumant, no? Què fa que sigui tan addictiu al tabac i com abordar, diguéssim, una situació com aquesta?
4: Doncs sí, com bé dius, sobretot ens hem de quedar amb la paraula que has dit de prevenible, no? Evitable. I per això hem de posar-hi tant d'esforç, no? El que fa que sigui, tot i que ja portem, no? Aquesta és la 27a setmana sense fum, no? Ja fa molt de temps que anem fent esforços, encara hi ha molts deures a fer, i és precisament per això, perquè encara avui potser la sensació, la visió poblacional de que es tracta d'una substància no tan dolenta, no? O no tan nociva, doncs encara tenim molta feina a fer, no? Sobretot amb els joves, que tenim, no? Aquesta visibilitzar, doncs que parlem d'un gran problema de salut pública. Pensar que amb les dades encara, tot i que van baixant mica en mica i tota aquesta feina es nota, però potser parlem de que cada hora mor una persona a Catalunya vinculada amb el tabac. I parlem també de tota aquesta magnitud que és molt global, no? Parlem de malalties cardiovasculars, ens afecta el cor, ens afecta els pulmons, els càncers, molts tipus de càncers no existirien si no existís el tabaquisme, no? Uh-huh. I tot això encara tenim molts deures, perquè també es tracta d'una addicció molt potent, no? La nicotina és una droga, i hem de parlar de droga, i també per això és important explicar-ho, i és una addicció. La gent, molta gent fuma, o parlem que pensem que és un problema individual.
3: De voluntat, no?
4: Sí, és un problema individual, però ben bé no és així, no? Per exemple, a nivell de ciutat, aquest any també ens hem organitzat perquè volem entendre que és un problema de salut pública, és un problema global. Molta gent comença a fumar pensant que és un tema individual, però després no ho pot deixar. La gent addicta no és addicta perquè vol ser addicta, sinó perquè no aconsegueix deixar de fumar. I per això és important no començar, no? Amb els joves tenim aquest repte, i les dades amb l'enquesta que s'ha dut aquest any també ens ho reflexa, que tenim, pensa que un 11% de joves de 14 a 18 anys, que les xifres són edats molt baixetes, no? Molt primerenques, fins i tot gent que amb 11 anys ja està experimentant amb aquesta substància, com és la nicotina, mitjançant els vapers, per exemple, no? Mm-hmm. Que són altres maneres de consum on la indústria s'ha reinventat i està començant a fer altres estratègies per captar la gent, no?
3: Un 11% dels adolescents fuma, doncs, de 14 a 18?
4: Això mateix, no? Parla que molt, i fins i tot parlen de que un 50% d'aquesta població ha provat algun vaper, no? I un consum estable amb un 11% de població, que això triplica les dades de tabac habitual que tenim en aquest col·lectiu. O sigui, parlem que un jove de 18 anys té un consum molt residual, no? Al voltant d'un 3%, de, no? 3 de cada 100 adolescents potser està consumint tabac convencional o tabac de liar, però ja parlem que 12 d'aquests 100 joves ja estan vapejant, no? Uh-huh. I això és una via d'entrada, i és també un consum que té riscos i que realment ens amoïna i està reorientant, doncs, aquesta tendència cap a altres maneres, no? Uh-huh. Darrere hi ha campanyes de màrqueting i la mateixa indústria que també està dient, bueno, aquí hi ha un volum de negoci i bueno, tenim una altra manera de captar més, bueno, de guanyar més, més diners.
3: Feies incidència en la prevenció i en el no començar a fumar, no? Perquè és evitable, al final, aquest risc, no? I s'evita més fàcilment no començant que no pas deixant de fumar, no? En aquest sentit, el Regne Unit, ara ja fa un temps, va prohibir la compra de tabac de per vida als nascuts a partir de l'any 2009. Cal una mesura com aquesta a Espanya?
4: Bueno, seria important, sí. Potser no estem preparats, però sí, jo crec que sí que seria necessària, no? I això s'ha demostrat sempre, que amb una política molt agressiva tenim molts resultats, no? Sí que és veritat que ha d'anar vinculat amb un altre, amb altres tipus de polítiques, no? O sigui, quan parlem de la lluita contra el tabac, sempre hem de fer unes accions conjuntes, no? Unes polítiques que ens acompanyin, per exemple, avui mateix, no? Si sabem, si regulem la substància, la nicotina està prohibida a la venda de menors, vale? Tot i així, hi ha venda de tabac a menors, sí, però segurament la disponibilitat d'aquesta substància sigui menor. Això ajuda. També una política de preus elevada, no? Per exemple, que això també té molt d'impacte. Si la substància és molt més cara, doncs la gent consumirà menys, no? I també acompanyada de accions d'educació per la salut, d'informació. La gent ha de saber el que està fent, no? Perquè aquest tema de llibertat individual també està. I també la protecció als no fumadors, que en aquest sentit ja fa molt de temps que la llei ja tenim polítiques que ens ajuden, no? Però ja no, es pot, no era tan estrany, però no fa tant.
3: Amb la previsió que aquesta llei antitabac encara ampliï noves zones. No?
4: Ara també amb aquesta enquesta aquest any, el 80% de la població veuria bé que no es pugui fumar, per exemple, a les parades d'autobús, com està aquesta proposta que encara s'ha d'aprovar. Però aquesta acceptació, aquesta, diguem, sensibilització en què no es pot fumar per protegir a la resta de companys, doncs estaria molt bé, no? O a les terrasses dels restaurants, per exemple, no? Anar ampliant mica en mica, anar guanyant terreny, tot això suma i ens ajudaria molt a lluitar contra el tabaquisme.
3: Si fem una mica de retrospectiva, no? Què suposa que un 11% dels joves de 14 a 18 anys fumi, no? Ho dic perquè si ho comparem amb dades d'altres anys, malgrat s'ha de posar el focus en aquí, hi ha una tendència a la baixa, es manté, és a l'alta, a l'alça?
4: És a l'alçada, clarament, i ja et dic, aquí és on no fa tant, era un consum molt residual, no? Els vapers van començar com una cosa experimental i ara ja realment, ja et dic, s'ha consolidat i està desplaçant altres tipus de consum, eh? El consum de tabac tradicional o tabac industrial, diguem, sí que es va reduint mica en mica, i està donant pas amb altres maneres de fumar, no? Pues, també, per exemple, cachimbas o altres tipus de consum experimental, que sí que ens alerten perquè, tot i que encara es parla això de consum experimental, és la porta d'entrada a consolidar després una addicció amb tots els problemes de salut que això pot comportar.
3: Clar, els experts alerten que en només dues setmanes els joves ja s'enganxen als vapers, no? Per què hi ha aquesta creença que un vaper és més innocu, no? I per què no ho és?
4: Bueno, és això, és... No estem, diguem que tot és, bueno, tot el màrqueting que té darrere, i fins i tot, pues, són productes que estan dissenyats per agradar. Té un gust, té una olor molt característica i molt agradable, no? I el que vol és això. I llavors també aquesta sensació... Pensem en un tabac convencional i, no?, la mala olor, com en deixa la boca, les dents, no? Tot això ho han treballat i ho han tret i el vàper no ho té, no? El vàper té gust de maduixa o vainilla o no sé, no? I realment és... Aquesta no treu tant de fum, no? Treu aerosols, que això també és una mica diferencial, és un fum més suau.
3: S'ha camuflat la part, podríem dir, estètica, no? O de mala estètica associada al tabac convencional, però en canvi no s'aconsegueix camuflar, diguéssim, l'efecte nociu del vàper per la salut, no?
4: Són altres diferents, és veritat, i encara tampoc acumula tanta evidència com tenim acumulada amb el tabaquisme. Diguem, en aquest sentit, això comença a alertar, però encara molta gent no ho sap. De fet, no hi ha tanta regulació al respecte. Per exemple, molts productes, així com hi ha una llei de dispensació de productes de tabac, els vàpers, bueno, la gent ho pot comprar per internet, i fins i tot trobem que als instituts els mateixos joves compren amb AliExpress, compren un pack d'això, i després ho revenen amb altres companys i guanyen alguna cosa de diners. O sigui que fins i tot són activitats que els mateixos joves no viuen com perilloses i no viuen com nocives, i s'ha convertit en un, en una, en algo que hem de fer èmfasis en que la gent entengui el que està passant.
3: Fumen per igual nois que noies?
4: Bueno, aquí encara sí que encara està molt present la bretxa, diguem, de gènere, no? I en població adulta clarament fumen més els homes. En dones a l'inici s'iguala una miqueta, però bueno, encara el consum masculí, el gènere masculí, està més present.
3: Ho dic perquè, de fet, el càncer de pulmó ja és el que provoca també més morts en dones i supera per primer cop el càncer de mama, no? I pensava que potser això doncs, es deu també a un cert canvi d'hàbits, no? Que ara fa unes dècades les dones, diguéssim, s'afegissin també al consum de tabac.
4: Això va passar fa un temps, que és veritat que inicialment era molt desigual, no? Abans només fumaven els homes, fins i tot amb la dona, que una dona fumés, parlo de fa 30-40 anys, era com un fet, bueno, de feminisme, fins i tot, no? Una dona que es rebel·la, una dona que volia, no? Tenir una actitud diferent a lo que era tradicional, es va igualar, però ara torna una altra vegada a tenir una prevalença més masculina. I és veritat que les addiccions és un tema complex i, bueno, és un tema que va variant. Ara s'ha igualat, però és veritat que és un tema també molt individual. I...
3: Deixar de fumar no és fàcil, no? Aquest és un gran repte, però és possible, i de fet ara tenim eines, no? Els centres de salut. Hi ha un tractament que sembla que funciona. Quin és aquest fàrmac?
4: Bueno, hi ha un parell de fàrmacs i, a banda d'altres tractaments, que també han funcionat i sempre han funcionat, però és veritat que han perdut, diguem, certa fama, però sí que hem d'entendre que molta gent intenta deixar de fumar sense ajuda, perquè és veritat que, bueno, és una lluita que sempre, diguem que diuen que el 50% de fumadors volen deixar de fumar, llavors això que cada dia m'aixeco i vull deixar de fumar, i aquests petits intents, doncs a vegades no es consoliden perquè és una addicció, com deia, molt complexa.
3: I generen frustració,
4: això
3: també,
4: mateix.
3: No? Qui té la voluntat de deixar-ho.
4: I aquí us animo a qualsevol persona a que consulti i que pugui venir a qualsevol centre d'atenció primària, perquè xerrar una mica, expliquem i parlem de com ens afecta el tabac i, com deia, com poder adequar aquest tractament o aquesta ajuda en el cas que calgui amb el seu procés de deshabituació. No tothom necessita tractament, és cert, però els tractaments ajuden i augmenten, incrementen el percentatge d'èxit. ¿Vale? Actualment hi ha un parell de fàrmacs que es poden financiar amb unes condicions i on la seva infermera pot prescriure de manera 100% autònoma, o sigui que és un procés que infermeria d'atenció primària lidera i pot acompanyar durant tot el procés. I a vegades també fins i tot en farmàcies, hi ha farmàcies comunitàries que treballen molt bé aquest tema, i és aquest acompanyament, no? La gent, quan deixa de fumar, ho deixa per alguna cosa, no? I sobretot és reforçar aquests motius per fer-ho. Parlar molt de salut, parlar de què guanyo quan jo m'enfronto amb aquesta situació que és molt complicada, no? Si jo no guanyo res, jo sé que serà molt difícil, però també he de saber que és molt important, no? Llavors, aquesta decisió, aquest acompanyament és clau per aconseguir l'èxit, eh? Independentment de que podem tenir fàrmacs que ens ajudin, però exposar molt clarament que el procés és aquest acompanyament, aquest no és fàcil i requerim també aquestes motivacions personals per fer-ho.
3: Per tant, a banda de fàrmacs, en cas de ser necessari aquest tractament, cal estar mentalitzat, no? També, i rebre aquesta ajuda també dels especialistes sempre pot ser un bon suport.
4: Com has dit abans, doncs això, aquesta frustració que jo puc tenir si no aconsegueixo el meu objectiu, jo la puc entendre, jo puc, no? Si jo sé que amb algú i dic, ostres, això que et passa és supernormal, no és que siguis més fluix que el veí que ho ha aconseguit, sinó que fins i tot hi ha factors genètics que fa que ens enganxem més que d'altres, no? O per què em passa? Cada persona és diferent. Aquest acompanyament, jo crec que és el que podem oferir des dels centres d'atenció primària, no? Que aquesta infermera pugui conèixer aquesta persona, que sabem de què treballa, sabem quin és el seu horari, sabem quin entorn social té. Això també, l'entorn social i tot aquest acompanyament és molt important en poder mantenir o lluitar contra una addicció, com pot ser el tabaquisme.
3: Se sap quin tant percent de fumadors són fumadors, diguéssim, socials?
4: Bueno, aquí ben ben aquesta dada no te la puc dir, però sí que és veritat que el que podem saber és el consum, això ens ho diu molt el consum, el nombre de consum de cigarretes.
3: Que es fuma de mitjana,
4: això.
3: No?
4: O sigui, que es fuma de mitjana, no? Quan normalment una persona que fuma moltes cigarretes al dia, més de 20 cigarretes, sí que té aquest consum molt associat a la substància, no? Que vol dir a la nicotina. Com jo necessito més dosis de la meva droga, jo estic més enganxat. I aquest patró no és tant un patró social, sinó és un patró de substància, d'addicció física. Vale? L'addicció psicològica i l'addicció social normalment es poden mantenir i són igualment molt difícils de combatre, no? Són situacions molt complexes, però sí que tenim persones que només fumen 3-4 cigarretes al dia i tot i així te diuen que no ho poden deixar. Vale? Això és perquè, el que dèiem, aquí potser el fàrmac no és tan eficient perquè no estem parlant d'una addicció a la substància, però sí que tots aquests condicionants que fa que la persona no pugui deixar aquest consum, doncs s'ha de treballar molt. I aquí a la consulta pot ser un bon espai.
3: Els tractaments serveixen només pel tabac convencional o també per readdicció al vapor, per exemple?
4: Bueno, normalment estan orientats a tractaments contra la nicotina, ¿vale? Si trobéssim vapejadors de nicotina, sí, els vapejadors a vegades no tots tenen nicotina, hi ha alguns productes amb nicotina, però... Seria això, i també els tractaments estan financiats amb un criteri d'això, no? De dependència elevada, i també parlen de, bueno, més de 20 cigarretes dia, o sigui que potser no tothom necessita les mateixes coses, i caldria explorar-ho, vale? Podrien ser útils? Jo crec que sí.
3: Anem a tancar l'entrevista, diguéssim, amb una nota positiva, perquè sabem que 10 anys després de deixar de fumar, els exfumadors tenen la meitat de risc de morir per càncer de pulmó que les persones que encara fumen, no? Però quins són els beneficis, diguéssim, immediats, a mitjà i a llarg termini, de deixar el tabac?
4: Doncs els beneficis són, en 24 hores només ja notem beneficis, com és que els nostres pulmons tenen menys monòxid de carboni, no? Tenim més fum als nostres pulmons, i després hi ha coses que van explicant i que des de la consulta es veu molt, per exemple, faig menys, millor olor, les gosses tenen, no? Els aliments tenen millor gust, per exemple, la meva pell, no? I també efectes econòmics com tot el que m'estalvio i tal. Després,
3: això
4: a llarg plaç,
3: a curt termini.
4: A curt termini. I després això, no? Guanyem salut, segur, en qualsevol moment, tot i que porti 30 anys de fumador, tindré un benefici amb la meva salut, amb la meva circulació, amb el reduïxen tots problemes de patologia cardíaca, pulmonar, o sigui que animem a tothom que encara que sigui tard, gent s'ha de deixar de fumar.
3: Mai és tard per deixar de fumar. Gràcies, Raül Porres, coordinador d'Infermeria del Camp Nou Lloreda i referent comunitari contra el tabac de BCA. Que vagi molt bé.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
2: Desperta, Catalunya!
5: Talleu! Talleu! Ets ferro! Desperta, ferro!
2: Com que ferro? El ferro desperta, gamarús!
5: Sisplau, Roser, feneix-te al guió!

0: I acabeu d'escoltar l'espot de la 18a edició del Festival de Cinema FICCAT, i és així com avui comencem una nova secció de cinema amb en Guillem Thorson. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, avui, com dius, parlarem del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, un dels pocs festivals d'aquí on els llargmetratges, els curtmetratges, els documentals i els videoclips, que no molts festivals posen videoclips,
0: tant,
1: han de ser
0: tot
1: en català. Tot té aquest component. Doncs de què va el FICCAT, no? El FICCAT 2026 és el Festival Internacional de Cinema en Català que convertirà Roda de Barà en l'epicentre del cinema català, del 5 al 13 de juny. Però si no sou de Roda de Barà, no us heu de preocupar, que queda una mica lluny. També podeu gaudir del festival en línia a través de les plataformes 3CAT i la xarxa Plus. El certamen, que enguany arriba a la seva 18a edició, és una de les grans cites del sector audiovisual català i un espai clau per descobrir les noves mirades del cinema fet en la nostra llengua. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de llargmetratges, documentals, curtmetratges, videoclips, amb una programació marcada enguany per l'eix temàtic cinema i història. A més, aquesta edició comptarà amb estrenes destacades com Burundanga, de José Corbacho, que segur que us sona a molts de vosaltres.
0: Serà la inauguració del festival, aquesta projecció.
1: Exacte. I així com activitat, també hi haurà activitats paral·leles, pitch de projectes, fòrums educatius i projeccions especials. I avui, a la secció de cinema, portarem a la Cris Gambín, directora del festival. I una mica comencem perquè el cinema català està vivint un moment especialment potent aquest any. Al FICCAT hi ha hagut més de 335 produccions inscrites, un èxit. I també estem veient casos com Balandrà o Infraglaçat, que ha connectat amb el públic i ha tingut...
0: També en poder parlar també amb responsables també d'aquest film. De fet, ens acompanya a l'altra banda del telèfon la Cris Gambín, a qui volem saludar a aquesta hora del matí. Què tal, Cris? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Molt bon dia.
2: A una setmana del festival, però intens.
0: Amb nervis i encara amb feina, eh? Però vaja, també moltes ganes, imagino, d'aquesta nova edició.
2: Exacte, tot plegat. Nervis, feina ja, el que passa que pots imaginar que una setmana el que no s'hagi fet ja, doncs poc marge tenim, però sí, sempre s'han d'acabar de pentinar serrells una setmana vista i sí, però amb moltes ganes.
1: Creus que estem en un moment, no? Ara que heu tingut tantes inscripcions, que s'està parlant tant de Balandrau, Alcarràs, Casa en Flames, creus que estem en un bon moment del sector audiovisual català? Sobretot des del FICCAT, que suposo que ho veieu molt, no, això?
2: Sí, estem en un bon moment, però jo penso que, com tot, encara queda feina, perquè l'ideal seria que hi hagués molta més producció en català. Sí que és veritat que després d'Alcarràs, com tu deies, no, que va ser el 2022, doncs es va notar potser més implicació de les institucions, més finançament en català, més creadors i creadores que volen apostar per la llengua catalana en les seves obres, però jo penso que encara hi ha feina, tot i que no ens queixarem, perquè sí que és veritat que cada any se'n veuen més èxits, la taquilla està funcionant bé també el cinema en llengua catalana, per tant, penso que anem per bon camí, però que encara queda trajecte.
0: Anem cap a la programació, Fem una mirada també a tot allò que heu preparat, perquè fa uns dies publicàveu la programació, diguéssim, al complet, i en el cas dels llargmetratges hi trobem títols com Burundanga, que ara en fèiem referència amb en Guillem també, però Femení Singular també hi apareix, Els mals noms, Tanit i Forastera, no? Moltes d'elles vistes també al Dafilm Festival. Fora de competició també hi haurà, per exemple, Mallorca Confidencial. Jo destacaria especialment Forastera, a veure si podem doncs, també fer-nos una mica idea d'aquest film a través de la seva banda sonora. Una pel·lícula, Cris, que ja he tingut l'oportunitat també de veure i que, de fet, em comentava en Guillem, serà segurament la pel·lícula inaugural, no?, de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
2: Exacte, sí. Forastera és una pel·lícula que ja té recorregut, però nosaltres, a banda de les estrenes, també volem donar oportunitat a altres tipus de pel·lícules, tot i que ja tinguin, com deia, més recorregut, ha passat per diversos festivals internacionals, però sí que creiem que també era una oportunitat per poder-la compartir amb el públic. És una pel·lícula que amplia l'univers d'un curtmetratge de la mateixa directora, i que la veritat és que és una pel·li molt fresca, que bueno, nosaltres sempre diem que volem donar veu a diverses idees, diverses maneres de fer, i que es pugui veure que el cinema en llengua catalana, doncs, com dèiem, no? que té molt bona salut i que hi ha tot tipus d'històries, tot tipus d'inquietuds i de narratives.
1: Què més destacaries, Cris, de la programació de llargmetratges, videoclips, no? Perquè és una programació, és molt extensa la programació, documentals...
2: Sí, això em costa, perquè pots imaginar, pensa que jo, sí, sí. Abans has dit 335 produccions, Jo sóc una de les persones del festival que les ha vistes totes, totes. Aleshores, fer la selecció ja és complicat, perquè imagina't tot el que hem deixat fora, en projectem 82, imagineu tot el que hem deixat fora, i d'aquestes 82 triar-ne una em costa moltíssim, perquè la veritat és que de la primera a l'última nosaltres també tenim una categoria de produccions de centres educatius de primària i secundària que tenen el mateix valor per nosaltres que un llargmetratge de ficció, tot i que el pressupost no té res a veure i el temps de fer-lo, no? Em costa molt poder-te dir una, perquè des de la primera bueno, la inauguració aquest any és dissabte, la inauguració oficial, però sí que el dia d'abans, divendres, aquest any comencem un dia abans, i divendres fem una retrospectiva a La ciutat cremada, que és una pel·lícula que compleix 50 anys ara, i que també no em canso de recomanar-la tampoc, no? Perquè tot i que té 50 anys d'història, aquesta pel·lícula és més actual del que hauria de ser. Per tant, jo, tot i que deies, Roda Maraus cau lluny, és una horeta. Vull dir, a vegades depèn de com us costa el mateix des de Barcelona anar a Barcelona amb el trànsit que venir a Barcelona. Vull dir que podeu venir, l'entrada és gratuïta, i veniu el dia que vulgueu, perquè la veritat és que tenim una programació molt variada per tots els gustos, tant a ficció com a documental. També el diumenge el dediquem al curtmetratge, que també és una categoria que és la que ha batut rècords també aquest any. I,
1: bueno,
2: té molt bona salut.
1: I aquí a Badalona estem molt acostumats amb el filmets, no?, els curtmetratges.
0: I tant.
2: Correcte.
0: I a més, hi ha, diguéssim, activitats també per tots els públics. La mateixa biblioteca, més enllà de les projeccions, no?, de Roda de Barà, acollirà també una sessió familiar dedicada als curtmetratges de Segundo de Chomón. I també la biblioteca, no?, Joan Martorell acull l'exposició Cinema i Història Local, no?, també per fer una mirada, doncs, a aquest cinema de proximitat. Et volia demanar també pel jurat. És un jurat, diguéssim, molt plural, no?, amb perfils que van des d'intèrprets a dramaturgs a gestors culturals. Una mica com ha estat la tria d'aquest jurat?
2: Doncs mira, nosaltres sempre intentem que hi hagi també, com tu dius, personalitats variades, perquè sí que és veritat que si agafes perfils molt similars, després no hi ha debat i la deliberació és molt ràpida i ens agrada que s'estigui, no perquè ens agradi passar allò 50.000 hores, perquè nosaltres acompanyem el jurat, tot i que no formem part de la deliberació, però estem per consultes, per dubtes, i quan hi ha perfils variats, la deliberació sempre amb respecte, però sempre acostuma a allargar-se més hores, perquè costa més que es posin d'acord, però clar, ja és una mica la riquesa, no?, d'aquestes deliberacions. Mm-hmm. Aleshores, dintre d'això, a banda de buscar diversos perfils de la indústria, també sempre busquem que hi hagi alguna relació amb l'eix temàtic, i amb les dues persones que tenen relació amb l'eix temàtic enguany són la Cristina Rius, que és, com tu dius, programadora, gestora cultural i està a la Junta de la Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya, i també tenim a l'Aurora de Pares, que també ella és la responsable del videoclub Video Instant, que és el primer videoclub que es va crear a Espanya, i de fet jo diria que potser és dels únics que queden ja a Espanya i no sé si al món, perquè l'altre és com una cosa que hi ha més històric, no? que hi ha més tornar al passat que imaginar-te en un videoclub triant la pel·lícula, que ara es pot fer des del sofà,
1: bueno,
2: al comandament, però
1: fet,
2: sembla que...
1: De fet, l'Aurora té... Vull dir, si vas al videoclub algun dia, si aboneu, que teniu l'oportunitat, que és molt xulo d'anar, realment, tenen totes les pel·lícules que s'han fet a Espanya, no?, amb DVD, espanyoles, totes les que estan en DVD, Blu-ray, o amb algun dels formats que hi ha, perquè hi ha molts formats, no?, i això no ha evolucionat molt. De fet, aquest eix temàtic és cinema i història aquest any, però anem a parlar una mica, perquè el FITCAT, a part de totes les projeccions, de totes les activitats que es fa pel públic general, no?, també es fa per la indústria, no?, i s'organitzen el pitch de projectes en llengua catalana, no?, aquest serà el tercer any. De fet, jo l'any passat ja vaig anar a presentar un projecte,
2: sí,
1: que va ser una experiència molt xula. Llavors, no sé com veieu el futur d'aquest certamen en els pròxims anys, o com s'està consolidant.
2: Doncs bé, una mica del que les dèiem abans, que sí que és veritat, nosaltres aquest any hem rebut 35 projectes pel pitch de projectes, que és només en llengua catalana. Vull dir que a vegades sembla que la xifra podia créixer més si fos producció catalana, que no és el mateix. Si una cosa és que es produeixi a Catalunya i una altra cosa és que la llengua que s'utilitzi sigui el català. Les xifres no són les mateixes, malauradament, però vaja, 35 projectes en llengua catalana, que n'hem triat un més del que havíem fet en les dues anteriors edicions. Teníem 5 finalistes i enguany hem triat un més, perquè realment costa molt també en aquest cas haver de seleccionar, deixar coses fora i donar aquesta oportunitat Hem estat fent unes sessions prèvies com a novetat aquest any amb el Javier Rueda per preparar també els projectes finalistes i, novament, hi ha molt de talent, hi ha moltes idees, hi ha moltes ganes de fer coses que costa més veure en català, més ganes de fer més comèdies, de fer més gènere, de terror, fantàstic, ciència-ficció, molta, també hi ha alguna producció experimental, vull dir que hi ha ganes d'obrir gèneres i obrir mirades, obrir espais, i això crec que també obrim públics, no? Per tant, penso que estem en el bon camí, com deia abans, i des del FICCAT l'única cosa que podem fer que està a les nostres mans és donar també espai a totes aquestes noves maneres de fer perquè el cinema en català sigui creixent.
0: Cristina, i qui hi ha darrere el FICCAT? Ho dic perquè ens agradaria també conèixer una miqueta més l'estructura, tenint en compte que segurament moltes de les persones que hi esteu al darrere també són persones que hi treballen des del voluntariat, no?
2: Moltes no, totes.
0: Totes.
2: Tothom són voluntaris i voluntàries, des del primer a l'últim. Sí que és veritat que durant els dies de festival hi ha la gran massa de voluntariat, però sí que hi ha una desena de persones, inclosos el Toni Pinel i jo, que som els actuals directors des de fa 5 anys. Hi ha una desena de persones que sí que treballem tot l'any de manera altruista, i són moltes hores, però allò que es diu en castellà de por amor al arte, doncs aquí té més sentit que mai, no? Perquè és precisament això, amor al setè art i també al poble, perquè al final estem a Roda de Barà i tot i que el festival no ha parat de créixer i jo penso que hi ha gent de tot Catalunya perquè ho veu a les notícies, perquè se n'assabenta pel boca a orella de gent que ha vingut en tres anys, però sí que és veritat que aquí, en la nostra zona, és on més públic rebem, no? Però sí, tot és... Sé que hi ha festivals que potser el nucli sí que són persones contractades i la resta és voluntariat. Nosaltres, des dels inicis, ja portem 18 edicions, és tot voluntari.
1: Que fort, això, que ser majors d'edat no hi ha. Ara sí que podeu dir que ja sou majors d'edat, doncs encara sigueu voluntaris. I porti 18 anys, no?, fent-se un festival com aquest. I acabem per... Quina és aquella pel·lícula, o documental, o curtmetratge, o videoclip, aquí ho afegim també videoclip, que tu creus que tothom hauria de veure? No del festival, sinó en general.
2: Però en català o del que vulgui?
1: Com tu vulguis.
0: En català, no? En català. Ah, sí, és de, i també pot ser del festival.
2: Ai, quin compromís, perquè a mi m'agraden moltes produccions en llengua catalana.
0: Pots fer un top 3, si vols, per posar-t'ho més fàcil. Clar.
2: D'acord. Doncs mira, diré tres dels últims anys, perquè penso que s'està fent molt bona feina. T'haig de dir el Carràs, perquè sí que és veritat que és una pel·li que et va obrir moltes coses i penso que dintre d'uns anys, enguany cinema i història no és només cinema històric, sinó parlar de la història, no? I penso que dintre d'uns anys es parlarà del Carràs com una pel·lícula que va fer un abans i un després. Però també, per aquest sentit, també per mi Casa en Flames també ha obert la comèdia en català. I em posaré una mica nostàlgica i aniré una mica enrere i diré Panegra, també. Perquè penso que Panegra, també en el seu moment, va començar a obrir moltes coses que potser sense Panegra no hagués existit al Carràs. Jo te'n diria més, però m'has dit tres, doncs bueno, ja...
0: Home, tres pel·lículons, eh? Moltíssimes gràcies, sí. Cris Gambin, per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, aquesta nova edició del FICCAT. Aquí des de Ràdio Ciutat de Badalona animem també la ciutadania a conèixer aquest bonic poble, Roda de Barà, i a més a gaudir de bon cinema en català de la vostra mà. Gràcies, que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres, us espero al FICCAT.
1: Exacte, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia. Tu ja tens butaca, no, Guillem?
1: El FICCAT?
0: El FICCAT.
1: Ui, és una mica lluny perquè a mi em cau lluny de casa,
0: home,
1: també,
0: lluny,
1: com a vosaltres.
0: Lluny. Que no està tan lluny, que és una horeta, això. Està
1: exacte.
0: Fet, està fet. Vinga, vens a parlar de cinema, no només de cinema català, sinó que estem a una setmana que acabés un dels festivals més importants del món, com és Cannes, i també hem de fer una petita repassada, ni que sigui, no?
1: Exacte, perquè ha sigut un any històric pel cinema català i espanyol, vull dir, perdó. Però, bueno, anem a dir els premis més importants.
0: Tres pel·lis, no?, en secció oficial.
1: Sí, tres pel·lis en secció oficial i moltes més que no han estat a seccions oficials, no? La Palma d'Or, el premi més important del festival, l'ha guanyat Fijor, de Christian Mungui, que aquí no, distribuiran conjuntament la plataforma Filmin i Caramel Films, que és una distribuïdora de cine. El cinema català també està d'enhorabona perquè Aina Clotet ha rebut un premi per Viva en una secció secundària. Aquí realment teniu molta connexió amb l'Aina Clotet perquè va rebre el premi del Filmets d'aquest any.
0: Home, i perquè ha rodat aquest Viva també en part a la ciutat de Badalona.
1: Mira, doncs moltes connexions. I tanquem el palmarès, no?, així oficial, per una collita nostra, vull dir, una collita espanyola, que és pels Javis, que han guanyat el Premi Millor Direcció per La Bola Negra, distribuïda per Elàstica, i que segurament podrem veure a partir del 2 d'octubre als cinemes, no?, els millors
0: ja
1: cinemes.
0: Ja en tenim ganes, eh?
1: Exacte. I justament, i ara aquí tenim una cosa, aquesta pel·lícula es podrà veure, si tot va bé, al Cinema Girona.
0: Abans, però? No, del mes d'octubre no, hem d'esperar.
1: Hem d'esperar el 2 d'octubre a veure-la, però bueno, el Cinema Girona, que justament el Toni, el seu responsable, vindrà a la següent secció de cinema de Ràdio Badalona.
0: Doncs mira, quina sort tenim també de poder parlar amb ell i seguir doncs, fent difusió del cinema de casa. Moltíssimes gràcies, Guillem. Marxem amb aquest teaser també de La Bola Negra, el gran guardonat d'aquests Premis Cans, perquè fa el cinema espanyol.
1: M'estic posant en bucle perquè m'encanta aquesta música, eh?
0: Que vagi bé, fins la pròxima.
1: Moltes gràcies, adeu.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ha arribat el moment de repassar també l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat de Badalona, i és per això que ens acompanya aquesta hora també la Tuti García. Tuti, què tal?
2: Bon dia de nou. Bon dia. Comencem per les...

0: marxa dels pescadors amb les tovalloles i a gaudir d'un bon vespre a tocar del mar. L'endemà, a partir de les 9 del matí, a la Rambla, la cursa del dimoni. En tots els circuits hi podran participar persones que tinguin una diversitat funcional, tant física com psíquica, i aquests podran anar acompanyats si ho necessiten. En funció de la seva edat, s'hauran d'inscriure al circuit que els correspongui i en cas que la distància no s'adapti a les seves capacitats, podran inscriure's al circuit que millor es puguin adaptar. Horaris a les 9, sortida del circuit blau inclusiu i familiar de 5 quilòmetres, a les 10 de 10 quilòmetres, també és una ruta inclusiva i familiar però una mica més llarga, de 10 quilòmetres. A les 12, sortida del circuit verd inclusiu i familiar d'un quilòmetre a 700 metres i també a aquella hora sortiran els del circuit taronja inclusiu i familiar, que són 600 metres. Aquesta sí és per a participants amb diversitat funcional o amb capacitats reduïdes, tant físiques com psíquiques. I fora de les festes de maig, que no sé si estan allà a tocar, que també és un clàssic, no?, que encara podríem encabir-les allà des d'avui
1: també, divendres. També en formen part.
0: En formen part, des d'avui divendres i fins diumenge a la plaça de Pompeu Fabra, Happy Food Trucks. Avui, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, demà d'11 del matí a 1 de la matinada i diumenge d'11 a 12:15 de la nit. Ja sabeu que és un festival itinerant basat en la música i la gastronomia. Avui hi podreu veure i escoltar la Muba Artist Band.

0: I demà dissabte serà el torn de Alma de Boquerón, rumbeta per fer el vermut.
1: Rómpeme la vajilla, échame vinagre en todas las heridas, pínchame el ojo con un tornillo, no discutiré contigo.
0: També hi seran Elena Rodríguez amb el seu tribut pop-rock i vintage hit songs, que també tindran el seu espai.

Per un moment, perquè des d'ahir dijous i fins al 24 de juliol podreu veure la mostra Pere Calders, escriptor i dibuixant a l'Espai Betúlia, una exposició que recupera la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i també il·lustrador. I diumenge arriba a Zorrilla, amb dos passis, Madame Lumière, de la companyia La Menuda, a 4:45 i a 6:00 de la tarda.

0: Per nadons, la Menuda transformarà el Zorrilla en un espai oníric on la llum, la nit i el poder de la música captivarà els més petits. Un espectacle que dona vida als somnis d'una nit màgica i per la primera infància que fusiona música, dansa, escena i llum en una experiència sensorial de proximitat. Anem al Sarau, perquè avui divendres a 11:45 de la nit, tribut a Amy Winehouse amb Susana Muziz.
1: Tenir veu, Beguàs, sí, per poder fer un tribut a Winehouse.
0: I tant. I demà dissabte, vespreig, amb Raül Orellana, 6:45 de la tarda i més tard, un altre tribut, en aquest cas a Bonnie M, amb Babylon, a 12:00 de la nit.
1: Anem cap a la sala Estraperlo?
0: Anem-hi, perquè aquest any sabeu que el Creep Show Festival fa 20 edicions, 20 anys, i això ho volen celebrar tirant la casa per la finestra. Per donar el tret de sortida a aquesta 20a edició, han preparat per aquest divendres una presentació, festa i concert molt especial amb una banda que és pura energia.

Català en directe a la vena, actitud sense filtres i l'esperit que millor representa el Crip Show, diuen. Cinema independent, rebel i fora de norma. I demà dissabte, visita l'Estraperlo, Oje Calé, a les 8 del vespre.

0: la versió masculina de la mètrica. I dilluns, dia 1 de juny, a la Biblioteca de Pomar, a 5:45 de la tarda, s'hi farà un taller sobre la protecció solar. Es farà amb el conte musical Els Pirates de la Platja, a càrrec de Javier i Paula. És un taller que podreu fer també el 9 i el 16 de juny a diferents biblioteques de Badalona. Consulteu el web de l'Ajuntament o el de les biblioteques municipals. I ja, si anem a dimecres vinent, a les 8 del vespre, i dins el cicle Gaudí de Cinema, al Teatre Margarida Xirgo, hi podreu veure Estrany riu, de Jaume Claret Muixart, i on entra el repartiment hi trobem la Nausica Bonin.
1: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
2: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
3: Papa, mama, ens podem tirar?
4: No està tan bé.
0: El director debuta amb aquest primer llargmetratge, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Després de la seva estrena al Festival de Venècia, on va obtenir el premi a la millor contribució artística, i del seu pas pel Festival de Reykjavik, on també va ser guardonada, Estrany riu ha estat una de les pel·lícules revelació de l'any. Nominada a 2 Premis Goya, 8 Premis Gaudí, un Premi Feroz, i ha rebut també el Premi Audiovisual Ciutat de Barcelona.
5: Una bonica interpretació d'aquests primers amors, Estrany riu. Vinga, doncs amb això posem punt final al repàs de l'agenda cultural del cap de setmana a la ciutat de Badalona, i entrem ara sí al tram final del Badalona Matí amb La meva inspiració. De fet, tanquem el cercle, perquè avui hem començat el programa parlant d'aquest Dia Mundial sense el Tabac, de la Setmana sense Fum. Diumenge és el Dia Mundial sense el Tabac, un dia en què es va impulsar per l'Organització Mundial de la Salut, precisament amb l'objectiu de conscienciar sobre els greus riscos per la salut que hi ha associats al tabaquisme, doncs sí, i de promoure també polítiques eficaces per reduir-ne el seu consum. Millor la prevenció, avui ho dèiem, amb els professionals també de BCA.
0: No començar a fumar.
5: A nivell local, l'Ajuntament també celebra aquesta data, ho fan marcant-la dins d'aquesta Setmana sense Fum, que ara us explicàvem, i per això ofereix també activitats per ajudar la ciutadania a abandonar aquest mal hàbit. Doncs i nosaltres ens hi hem inspirat.
0: I és que el consum de tabac, Núria, és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable. És un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com també de nombrosos casos de càncer. Però n'hi ha que continuem fumant.

0: Perquè hi ha imaginaris, no?, on hi ha entrat en joc el tabac, que s'han acabat romantitzant.
1: Exacte, per això hem començat amb una balada romàntica dels Platters, aquest Smoke Gets in Your Eyes, un clàssic que utilitza el fum com a metàfora. Aquest tema parla del dolor quan s'ha acabat l'amor. Però parlem del tabac. El tabac és una planta del gènere Nicotiana tabacum, de la família de les solanàcies. Les seves fulles preparades de diferents maneres es fumen, s'aspiren, es beuen o es masteguen. I què porta el tabac? Doncs el que més coneixem és la nicotina, que és el principal component responsable dels efectes més negatius de fumar i el que provoca

Ja ho deia Siniestro Total amb aquest tema que corre la nicotina. Quitrans i agents cancerígens també en porta el tabac. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, cada any moren més de 8 milions de persones arreu del món a causa del tabac. La majoria d'aquestes defuncions es deuen al consum directe del tabac, però també n'hi ha que són conseqüència de l'exposició involuntària al fum, als fumadors passius, vaja. O sigui que, ja ho deia Roberto Carlos, és prohibido fumar.

0: Doncs això, que sigui la passió el que s'encengui i no la cigarreta.
1: I no la cigarreta, sí. I és que el risc de tenir un infart es duplica en les persones que fumen. El fum del tabac disminueix la visió i els reflexos del conductor també que fuma, raó per la qual també pot causar accidents. L'hàbit del tabaquisme és un factor important de risc d'incendis, tant dins de casa com en llocs públics, sobretot als boscos.

Ho cantaven així al Set Ciudad Jardín, en aquest tema, no puedo fumar, no puedo fumar cuando subo a la montaña, no. On llences la cigarreta, doncs pots provocar un incendi. Els beneficis de deixar de fumar són ben clars. 10 anys després de deixar el tabac, les persones exfumadores tenen la meitat de risc de morir per càncer de pulmó que les persones que encara fumen. I el risc de morir per infart de miocardi torna al nivell basal als 15 anys de deixar de fumar. Però és que, des de sempre, el tabac ha servit per socialitzar, o això ens han dit, i com deies tu abans, s'ha romantitzat a les pel·lícules, i si no recordeu aquest tema de la Sara Montiel. Fumar.

0: és que el tabac estava molt normalitzat en segon quina època. Jo recordo haver estat fent programes de ràdio fumant en un estudi.
1: Clar, vull dir, dèiem, tots... a la consulta del metge i el metge fumant.
0: El metge
1: fins i tot,
0: fumant,
1: no?
0: Exactament. Però deixar de fumar no és fàcil. Ara tenim, però, eines en els nostres centres de salut. Cada vegada hi ha més persones que han aconseguit abandonar completament el tabac i no com sou, que ens cantava aquest "No puc deixar de fumar".

0: persones doncs, que els hi costa més que altres. El que està clar és que s'ha de tenir ganes de deixar-ho, perquè si no en tens ganes ja no hi vagis al metge, que no ho podràs.
1: No, però l'ajuda sempre és bona, i el suport doncs, de...
0: Però mentalment s'ha d'estar això,
1: mentalitzar, sí. No serà fàcil. Si tens suport, doncs més garanties d'èxit.
0: Això segur.
1: I paciència. I sobretot no de fallir, perquè si ho has intentat i has tornat a recaure, no passa res, torna-ho a intentar.
0: Doncs sí. I en les dones? En les dones el consum de tabac té uns riscos particulars, com passa amb moltes malalties, especialment durant la gestació i l'etapa de donar el pit. Entre les alteracions en la salut reproductiva de les dones i els efectes adversos del consum de tabac durant la gestació hi trobem un risc elevat d'avortament espontani, part prematur, l'augment de la mortalitat perinatal infantil, que comprèn l'augment del risc de la síndrome de la mort sobtada de l'infant. A més, el consum de tabac avança l'aparició de la menopausa.

0: Tabaco i Chanel, de Bacilos, veus? Chanel i tabac.
1: Ens quedem amb Chanel.
0: Ens ho venen, com que és una bona combinació, i no ho és, no ens sumaràs al Chanel si estàs fumant com una carretera
1: por ahí. No, perquè una altra de les conseqüències
0: és l'olor.
1: Aquesta... I la pèrdua d'olfacte, també, i de gust, sobretot amb el menjar, nosaltres que ens agrada molt menjar.
0: Doncs sí, la indústria del tabac, la indústria tabaquera mundial, penseu que està valorada en prop $1 bilió, amb bé. Malgrat la caiguda, consideren ells històrica del tabaquisme, el sector manté el creixement dels seus ingressos gràcies a la pujada de preus i a la venda de productes com els vapers, un sector que està dominat per grans corporacions internacionals, on hi destaquen Philip Morris International i la British American Tobacco.

0: Aquest tema en Tex Williams ens diu que fumem, però si us plau no comenceu a fumar perquè després és molt difícil deixar-ho, i si fumeu, fumeu menys o deixeu-ho del tot.
1: Mira,
0: és el millor.
1: Jo aquesta hora, que ja acabem el programa, et convido a substituir, anem a fer un mos en lloc de la cigarreta habitual. Et sembla?
0: Segons què?
1: Segons què?
0: Perquè si ja substituïm el tabac per un donut de xocolata, acabarem malament també.
1: No, home, no, fem unes nous, ni que sigui.
0: Vinga.
1: No sé si et convenço, però sí. Vaja, ho deixem aquí.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
4: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
3: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
4: Entrades a penya.com.
3: Aprofita el 10% de descompte amb el codi BDN10.
4: Cada espurna encén la flama.
5: Aquí, Badalona.
6: Aquí, Badalona. Aquí, Radio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
7: Bona tarda, són les 7.
8: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
9: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
7: Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
10: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
7: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
9: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com els d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
7: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
7: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
9: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president, Salvador Illa.
13: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns guanyarem perquè té èxit.
7: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
9: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
14: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
7: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
15: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB, el descans màxim Manresa 56, Madrid 48. I a dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 a Joventut, Ucam, Hajo Pos Lleida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla, l'anada a semifinals per l'ascens de la segona divisió, i també a les 9, el Barça de futbol sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas, amb homenatge al mític Sergio Lozano.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida. Fins i tot ha pujat més que ahir la temperatura i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs aquesta hora destaquem una via tallada per un accident. Es tracta de la Nacional 340 a l'altura d'Alcanar. De moment, per aquesta topada, es troba tallada en els dos sentits de la marxa i el trànsit es desvia per l'interior de la població. Hi ha, de moment, aturades en aquest punt en els dos sentits de la marxa. Pel que fa volum de trànsit, en el cas de l'autopista AP7, la zona del Vallès no acaba de fer net del tot, encara tenim trams de lentitud, aturades ben bé entre Santa Perpètua i la zona de Montornès, en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa al tram sud, sí que va millorant aquesta autopista AP7, això sí, amb trams, punts d'intensitat i lentitud a Castellbisbal i a Martorell, en sentit, per tant, Tarragona. Destacar aquesta hora la C58 i la C33, les dues de Montcada fins al Nus, encara d'entrada a Barcelona, la C60 a Argentona, en sentit Mataró, i també algunes vies de la costa. En aquest cas, per exemple, a la C63 hi ha aturades d'uns 2 quilòmetres per entrar a Lloret. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats, amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors del lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
0: I ara sí, estem en condicions d'anar fins a aquest palauet annex al Departament d'Educació per saber com estan seguint aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Hem de dir que la reunió que estava prevista que es reprengués a 3:45 s'ha reprès fa tan sols 20 minuts. Això sí, l'ambient avui era molt diferent al que es respirava ahir. Els sindicats es mostraven optimistes, es podia veure un somriure a la cara, i això el que ens fa pensar és que avui podríem estar davant d'un possible preacord. Un preacord que, si fos realitat després d'aquesta reunió, es convertiria en acord a partir de principis de la setmana vinent. Recordem que la gran disputa de totes aquestes protestes es deu al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029 i que aquests diners siguin aportats de manera íntegra pel govern de la Generalitat, no com es proposava des del Departament d'Educació, on aquests 400 euros sí incluïa la pujada estatal. Per tant, a hores d'ara només ens queda estar pendents de si això també serà una realitat, si s'arriba finalment en una entesa entre el Departament i el sindicat en el que ja és el 8è dia de reunions.
0: Gràcies, Clàudia. Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona, que surtin abans de casa.
0: Maite Polo.
7: Els vigilants de les Pau, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
8: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
7: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'han fet públiques avui. Sílvia Fernández.
9: 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
10: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
9: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
4: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
0: Paral·lelament, les ADFs denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà perquè asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa a 2,6% i Junts es manté a 0,8. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de l'UCO a la seu del PSOE pel cas Alire Díaz.
0: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
13: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
14: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem perquè té èxit.
13: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
14: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
13: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella, amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
4: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i de pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments, que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
0: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
4: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-Roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous, els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: Doncs relacionat amb la calor, 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
4: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
15: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
4: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: No deixem les platges perquè Canet acull aquest cap de setmana la 13a edició de neteja del fons marí. Es tracta d'una jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet Amics del Mar. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
16: La proposta convertirà el passeig marítim de Canet en un espai de sensibilització ambiental, activitats familiars i accions de preservació del medi marí. A partir de les 9 del matí aniran arribant la 30a de bussejadors que ja han confirmat la seva participació. I a les 10 es farà una xerrada per explicar el funcionament de l'activitat. Posteriorment, els residus recollits seran separats i classificats. La jornada culminarà amb un acte de tancament educatiu que servirà per compartir els resultats de la neteja i posar en valor la feina col·lectiva feta durant el matí. Toni Salvà és membre de Talassa.
17: Al final de la jornada doncs farem explicació del que s'ha recollit d'una manera més o menys didàctica perquè és públic en general, que pugui venir, doncs que vegi què és el que arriba al mar. Hem de pensar que el mar comença en casa nostra, des del vàter, que a vegades es llencen coses al vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar.
16: Val a dir que durant el matí també es farà una festa de l'escuma amb música i activitats infantils al passeig marítim.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida, David Navarro.
18: Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, esa influència que tenen el trencadís de Gaudí, i luego també tota una sèrie d'influències místiques i també més transcendentals, elements que formen part del llenguatge habitual de Joan Miró, com, per exemple, totes les al·lusions al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I el Dansant ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost, Lleida Televisió, Ricard Gómez.
20: El Dansant celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
21: No és un festival finalista,
1: important, diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin ni morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions, i que els artistes puguin treballar, no?
20: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscil·laran entre els 10 i 25 euros. Les entrades ja es poden adquirir al web del festival.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
21: Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la CB i ara mateix tenim en joc el Nou Congost, el Baxi Manresa, Reial Madrid. Anem en directe amb Jordi Givert, de Ràdio Sallent. Jordi, com va el partit?
22: Bona tarda des del Nou Congost. Ara mateix estem al tercer quart, queden 3 minuts per acabar el període i el Manresa guanya per només 4 punts, 68-69-65, en un partit especial perquè fa 28 anys que el Baix Manresa no guanya el Reial Madrid, el rival d'avui, i a més, Dani Pérez, el capità del Baix Manresa, juga el seu últim partit després de 7 temporades al Nou Congost. Una victòria que seria important, històric, aquí, a un Nou Congost que està ple avui, tot i l'alta temperatura, per disputar aquest partit a les 6 de la tarda.
21: Gràcies, Jordi. De moment, la victòria del Manresa en aquest partit ben especial contra el Reial Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, Joventut de Badalona, UCAM, Hajupos Lleida i Morabanc, Andorra, Barça. En futbol, el Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès signarà fins al 2031. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. I Michel Sánchez s'ha acomiadat de l'afició del Girona després de 5 temporades d'entrenador amb un emotiu missatge.
23: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
21: Qui s'hi continua és Manolo González, que després de salvar l'Espanyol seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a la primera divisió. Manolo ha puntuat amb un 7 la temporada del seu equip i ha valorat la seva continuïtat.
24: Content perquè ha acabat bé, l'equip es consolida primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
21: A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió al camp del filial del Reial Madrid. Més esport aquest vespre en hoquei. Avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45 al Liceu Calafell. Demà a 4:05 arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau Blaugrana, un Barça Igualada. I per últim, en futbol sala, el Barça rep el Valdepeñas a les 9 de la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off el títol de la primera divisió.
0: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. El gran ambient de bàsquet que respira Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda, el Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà al Pavelló Olímpic el 19 i el 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB, disputar la final de la Supercopa Copa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura. Així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació.
2: Bueno, nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen, y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
1: 3 restaurants i 2 pastisseries badalonines participen per primera vegada al tast solidari en benefici del Casal dels Infants. Ens apropa tots els detalls la nostra companya Raquel Moreno.
3: L'objectiu és garantir activitats de lleure educatiu de qualitat durant l'estiu, segons assenyala el Casal dels Infants. Uns mesos de vacances escolars on s'hi han de destinar més recursos per evitar que les situacions de vulnerabilitat alerten s'agreugin. N'ha parlat la directora del Casal dels Infants, Laura Font.
4: És molt important que l'estiu també es garanteixi, perquè aquests 2 mesos que no es fa, les situacions es poden agreujar considerablement. Des de la primera hora del matí, on arriben i esmorzen amb nosaltres, gaudeixen d'una activitat socioeducativa, ja pugui ser anar a les piscines o fer alguna sortida.
3: En total hi participen una 15ena de restaurants, pastisseries i forns de pa de Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona. Per als restauradors, aportar el seu granet de sorra per garantir la igualtat d'oportunitats d'infants i joves és una tasca senzilla. Escoltem la propietària del restaurant autèntic del Club Nàutic Bètola, Nacano, i el responsable del restaurant Sotavent del Club Natació Badalona, Xavi Xufré.
5: El verano para ellos es lo más importante del año porque se tiran todo el año en el colegio y tienen que tener la misma oportunidad que todos.
6: Crec que són coses que es tenen que fer. No tindrien que fer els particulars i potser les administracions, però bueno, si ho podem fer, jo crec que s'ha de fer i s'ha d'ajudar.
3: Arròs a la marinera o negre, amb pop i gambes, braves, ensaïmada i coca de fulla amb micacos, són només alguns dels àpats solidaris que podran tastar els badalonins.
1: I ara mateix tenim 26 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.
8: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
8: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
9: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
10: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
8: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
9: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
8: Mataró Ràdio, Josep Maria Spà.
11: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
8: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
9: Una mesura que beneficiarà a unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa, que també ha obert la porta a ampliar-ho fins als 55 anys.
13: I anem millorant. comptem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així, no estem tancats a res.
8: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
9: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
14: En les línies curves, en el uso del color, esa influència que té el trencadís de Gaudí, i luego també tota una sèrie de influències místiques i també més transcendentals, elements que formen part del llenguatge habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
8: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
15: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB de bàsquet, al descans, ara mateix al final del tercer quart, Baxi Manresa 74, Madrid 71. A dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 a Joventut i UCAM Murcia, Jaio, Posdeida i Morabanc, Andorra, Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla en l'anada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. I també a les 9, el Barça de Futbol Sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas amb homenatge al mític Sergio Lozano.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, fins i tot a pujar més que ahir. La temperatura, i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte, perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació que va millorant, que va estabilitzant-se, malgrat que tenim encara algunes incidències. Per exemple, ara mateix hi ha un tram de retencions a l'autopista P7 a l'altura del Perelló, en sentit sud, en sentit Castelló, a causa d'un camió avariat. De moment, un carril tallat aquí en aquest punt, que dificulta la mobilitat en aquest tram d'un més o menys uns 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a volum de trànsit, ens en queda encara a la mateixa autopista P7, a la zona del Vallès, tot i que ja ha millorat. La zona de Mollet, de Montmeló, també Montornès, amb trams ara ja més fragmentats de l'altitud i aturades en sentit Girona. També la C60, tot i que ha millorat, encara va plena a la zona d'Argentona, tocant a l'autopista de Maresme, una autopista que, de fet, entre Cabrera i Mataró va força carregada també en sentit nord. La C58 d'entrada, encara amb altitud entre Montcada i Torre Baró, i les rondes de Barcelona, tot i que també han millorat molt, encara presenten alguns trams, sobretot la ronda de dalt i en sentit Trinitat entre Sant Gervasi i la zona de Vallcarca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al Palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. Anem, doncs, fins a aquest punt on hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió a la tarda que s'ha reprès 3 hores més tard i on avui l'ambient ja respirava diferent al d'ahir. S'ha girat la volta a la truita en aquest sentit i és que els sindicats es mostraven positius. Per tant, això ens fa pensar que el preacord podria ser una realitat avui i que, per tant, si fos així, de cares a principis de la setmana vinent parlaríem d'un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats. Però caldrà esperar un cop finalitzi aquesta reunió. Recordem que la gran disputa de tot això es deu sobretot al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029. No com es proposava des del Departament d'Educació, on es deia que aquests 400 euros el que s'incluïa és la pujada estatal. Escoltem a Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària.
6: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
5: Des dels sindicats també demanen que la clàusula de garantia salarial pugi automàticament al salari en funció de l'IPC. Des del departament, però, argumenten que això no està a les seves mans. A hores d'ara, la via Augusta d'aquí a Barcelona continua tallada i, per tant, estem esperant quan finalitzi aquesta reunió i quins són les sensacions i els resultats.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia, i tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe, fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
7: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
8: Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
9: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
8: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà

0: projectes que porten a terme Lousada, Portugal, Medellín, Colòmbia i São Paulo, Brasil, per al bé dels infants i de la comunitat intergeneracional. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha agraït el treball que han fet abans del Congrés 1.400 alumnes d'escoles i instituts de la capital del Vallès Oriental i els municipis de la conurbació, Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès.
1: Una mirada fresca, nova, inquieta, la dels infants i la dels nostres joves. Per tant, gràcies.
0: Granollers ha passat el relleu a Montevideo, la capital d'Uruguai, per organitzar el 19è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'any 2028.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
4: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
3: Paral·lelament a les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà perquè assegura que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
5: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
6: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
5: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
3: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa el 2,6% i Junts es manté al 0,8%. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas de Leire Díaz.
3: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
7: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
8: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem perquè té èxit.
7: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar tal topall d'edat fins als 55 anys.
8: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, no estem tancats a res.
7: Illa ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
3: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
4: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle,

0: ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
0: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com els aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
2: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre, així ho ha detallat el Meteocat.
0: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes de 31 en les 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
2: I 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
3: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. Diputat de Comerç, Consum i Salut de la Diputació de Barcelona.
4: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és
3: diputat
4: del tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
3: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
2: I estem ara en condicions de tornar cap al Departament d'Educació perquè sembla que la reunió entre sindicats i la consellera, Esther Niubó, ja hauria acabat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Hem de dir que no, la reunió no ha acabat. Ha semblat perquè des de la CGT han decidit baixar del carro, perquè com estan en la reunió consideren que no va en la seva línia, que a la consellera d'Educació realment no els està escoltant i en paraules de la portaveu ha dit que demanen la dimissió d'Esther Niubó i que alhora consideren que la consellera està segrestada per Comissions Obreres i per UGT, que recordem que és amb qui el Departament d'Educació ja va firmar un pacte al mes de març. Tenim precisament un tall de la CGT, anem-lo a escoltar.
2: Doncs era la nostra companya, Clàudia Brunsó, des del Departament d'Educació, que ens explicava que el sindicat CGT s'ha aixecat de la taula de negociacions. Semblava doncs, que en un inici les converses havien acabat, però finalment no ha estat així. És el propi sindicat CGT que, com dèiem, s'ha aixecat de la taula de negociacions. No hem pogut escoltar aquesta valoració del sindicat. La reunió, en qualsevol cas, continua amb la resta de sindicats. Estarem pendents de saber doncs, l'última hora sobre aquest conflicte del Departament d'Educació.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí. Natura i mística mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro.
6: Miró i Gaudí, Natura i mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
7: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
6: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès, que signarà fins al 2031, de fet, ja ha arribat a les oficines del Barça, un club que pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. A la primera federació, al Centre d'Esport Sabadell, disputa a les 9 d'aquí una hora el partit d'anada de la semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del filial del Real Madrid. Sergi Parc, Ràdio Sabadell.
3: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
4: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
3: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
2: I tenim en joc l'última jornada de la fase regular de l'ACB, tram final del Baxi Manresa, Real Madrid al Nou Congost. Jordi Givert, Ràdio Sallent, com va el partit?
5: Bona tarda, doncs el partit està molt calent aquí al Nou Congost. Sergi Escariola, entrenador del Real Madrid, ha estat expulsat per dues tècniques després de protestar de forma reiterada durant bona part de l'enfrontament. Ubal i Reyes són els jugadors més destacats del Baxi Manresa, que està fent un gran joc col·lectiu. Ara, quan queden 2 minuts i mig de partit, el Manresa guanya per només 3 punts, 88-85 al marcador, i seria una victòria històrica perquè des de l'any 1998 que el Real Madrid no perd aquí al Nou Congost.
2: Gràcies, Jordi. Emoció en aquesta victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, 6 a Joventut, UCAM, Hayo Post Lleida i Morabanc Andorra, Barça. En hoquei, avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45. Liceu Calafell, demà a 16:45. Arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau amb un Barça i Igualada en futbol sala aquest vespre. El Barça rep el Valdepeñas a les 9, el primer partit dels quarts de final del play-off. El títol a la primera divisió, un partit especial per Sergio Lozano, que rebrà un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: que vindran.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: Són les 8.
4: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
6: És divendres 29 de maig de 2026, us parla Martí Villegas. Badalona és un dels dos únics municipis de la demarcació de Barcelona que donarà el tret de sortida a la temporada de platges que comença demà dissabte sense vetar el tabac. Això farà que la Diputació redueixi gairebé a la meitat la subvenció que li atorga per fomentar les platges saludables. El govern local s'escuda en la necessitat de modificar l'ordenança municipal que assegura fa impossible definir els trams sense fum ara per ara, ja que és de l'any 2009 i està totalment desfasada. Afirmen, però, que no estan en contra de les platges sense fum. L'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona fa una crida al govern català per desencallar la situació de deteriorament que pateixen els diversos jutjats de la ciutat i insta a agrupar-los en el Fòrum de la Justícia, un compromís que ja va adquirir l'executiu català el juny de 2025. Així ho acordaven l'alcalde de Badalona i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per donar resposta al greuge històric dels equipaments judicials del municipi. Precisament la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén, ha recordat que l'equip de govern ja ha fet els deures i té llestos als terrenys que cediran a la Generalitat, un espai ubicat a tocar de la C31 entre els barris del centre i Coll i Pujol, al solar de l'antiga fàbrica de Can Llames.
7: Hem fet la feina, tenim els terrenys preparats i estem a punt ja de signar el conveni. Llavors, a partir d'aquí, serà ja qüestió de que la Generalitat l'impuls que li vulgui donar. Sabem que tenen la voluntat i esperem, doncs, que ja per temes burocràtics, no, de la pròpia Generalitat, dels seus pressupostos i de més, doncs ho facin el abans possible, perquè, com es deia avui, no, per part dels professionals, una de les advocades explicava, no, fa 33 anys en aquests jutjats i ja escoltava que s'anava a fer aquesta ciutat judicial.
6: Els alumnes de 6 centres educatius de Badalona han plantat la seva paradeta en la 14a edició del Mercat de Cooperatives Escolars. Ho han fet als encants del Parc de Montigalà, on han venut productes fets per ells mateixos, com guardioles, marcs de fotos o polseres, entre d'altres moltes coses. El Mercat Cooperatiu només és la punta de l'iceberg de tota la feina que han fet els alumnes de 5è de primària d'aquests centres durant tot el curs. Al llarg de l'any han hagut de crear la seva pròpia cooperativa, escollir un nom, decidir quins productes vendre, per quin preu els venen i també crear-los. La majoria de cooperatives utilitzen en els beneficis per costejar-se els preus d'excursions o sortides de final de curs, però un 10% dels guanys van destinats a una ONG que han escollit els alumnes. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana tenim dues retransmissions esportives per Ràdio Ciutat. La primera aquest vespre, a 8:45 del vespre, entre el Bàsquet Girona i l'Assisa Joventut. I de cada diumenge, a 7:15 de la tarda, el Badalona disputa al Camp del Cornellà l'anada de la segona ronda de play-off d'ascens. I en cultura destaquem d'aquest cap de setmana la festa a Baja Mar, que se celebrarà demà al vespre. Un sopar popular on es mengen sardines i s'ofereix rom cremat al ritme de veneres. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana seguirem amb l'estabilitat d'aquests últims dies i potser baixaran un parell de graus, però seguirem tenint dies amb sol i temperatura molt agradable.
5: Infopodcast Badalona.
8: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Els esports amb Ferran Vinaixa.
9: La penya juga aquest vespre el seu darrer partit de fase regular a l'ACB a Fontejau contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres podrien conèixer avui mateix el seu rival en els quarts de final pel play-off, que podrien ser València, Barça, Múrcia i remotament el Baskonia. I el Badalona comença diumenge la segona eliminatòria de play-off d'ascens de segona federació, el rival, un Cornellà, a qui han golejat en els dos partits de la fase regular aquesta temporada. I el Badalona avui mans s'acomiada de la temporada amb un darrer partit al País Valencià contra el Llevant. Des de les de Marc Ballester tancaran així la millor temporada de la seva història. I acabarem amb poliesportiu amb molta activitat aquest cap de setmana. La cursa popular de Badalona, la vigia de muntanya, aquatló femení, rugby platja formatiu, pàdel solidari, karate, molqui i lluita lliure. Comencem per un bàsquet, perquè la penya juga avui a 8:45 del vespre a Fontejau contra el Bàsquet Girona, en un partit en el qual el Joventut pot aconseguir el millor balanç de victòries de la Lliga regular des del 2008, que és de 22 victòries, les que tenen ara 23 en cas de superar a l'equip gironí. El tècnic Dani Miret ha parlat d'aquesta ratxa.
0: La temporada és extraordinària. 22 victòries són moltíssimes. Possibilitat ara, com dius, de sumar-ne una més. I de... es veu clarament. La penya en els últims anys no ha aconseguit tantíssimes victòries en una lliga regular. I ara la veritat és que contents per aquesta ratxa.
9: Els verd i negres aprofitaran aquest partit en el qual no s'hi juguen res per donar molts minuts al francès Janis Morin perquè continuï agafant dinàmica abans del play-off. Els de Dani Miret poden encadenar la sisena victòria seguida i arribar al play-off amb confiança. Miret ha parlat del rival, el Bàsquet Girona, i de la importància que varis jugadors agafin minuts de cara al play-off.
0: Contra un rival que aquí a casa ens va guanyar, crec que hem d'ajustar coses i aprofitar la seva identitat, no? Que el Girona té una identitat molt particular, que ens va fer mal en situacions on ens van col·lapsar, vam perdre la pilota en primers segons, coses que alguns rivals de play-off doncs, també tenen similituds, no?, amb aquestes característiques, i crec que és un bon partit per realment treure conclusions amb els jugadors que ara hem d'acabar de sumar, no?, de cara al play-off. Ho he dit diverses vegades, crec que alguns jugadors arriben amb un estat de forma excepcional al play-off, i el partit de Girona hem d'acabar d'adaptar al Morant.
9: En els quarts de final, la penya es podria enfrontar al Baskonia, al Múrcia, al València o al Barça, i avui ja es podria conèixer aquest rival. Per Miret, però, el més important no és tant qui toqui, sinó que l'equip arriba motivat a aquest play-off.
0: Crec que la gent té ganes de play-off, crec que el vestuari confia en les nostres possibilitats i el grup confia en les nostres possibilitats. Sabem que és el millor de tres i hem de fer que sigui molt difícil quan l'equip ens pugui guanyar dues vegades al seu camp, no? Comptant que aquí a casa hem de fer doncs, el que vam fer contra l'AEK, no? Penso que aquí a casa pràcticament era impossible per ningú guanyar-nos. Podem tenir rivals que són d'Eurolliga, podem tenir rivals de grans entitats, els hem guanyat a tots durant l'any a la Lliga CB. Aquí a casa especialment hem estat capaços de guanyar un València, de guanyar a un Baskonia, de guanyar un Barça.
9: Els verdinegres no han pogut entrenar aquesta setmana al Palau Olímpic perquè les instal·lacions estaven ocupades per l'empresa de lluita lliure més important del món, ara en parlarem a la part de poliesportiu, i amb un acte que celebrarà avui mateix. La penya, per tant, ha hagut d'entrenar a pavellons com el de la Plana. I durant el cap de setmana més, els jugadors verdinegres aprofitaran que no tenen jornada per sortir al carrer. Demà dissabte, a les 6 de la tarda, estaran a la gàbia del barri de Canyador Han, Birgander, Moran i Crac. I diumenge, a 2:15 del migdia, a la plaça Pompeu Fabra, hi seran Ricky Rubio, Jabari Parker, Lut Hackachon i Henry Drell. Pel que fa al partit d'aquest vespre, el Bàsquet Girona Joventut es podrà seguir en directe a partir d'un 8:15 del vespre per Radio Ciutat de Badalona.
3: Aquest divendres la penya juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: La penya en joc.
3: A les 8 del vespre i des de Girona, últim partit de la Lliga Regular ACB.
10: Bàsquet Girona, Assisa Joventut.
9: I passem al futbol, perquè el Municipal de Cornellà serà l'escenari aquest diumenge del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a Segona Federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat, lògicament, de cara a la tornada. Aquesta segona eliminatòria de play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera. Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi a disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens definitiu a aquesta segona federació. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. Ho explica el tècnic escapulat, Miquel Azparren.
11: Hi ha similitudes entre, bueno, en què se conocen, que han competido, que no tiene nada que ver lo que ha pasado en Liga, pero te conoces, los duelos, todas las situaciones, y bueno, y que es un equipo como el Ospi que se construyó para ascender directo y, bueno, pues está trabajando el playoff como todos los demás. Que costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda, es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda, estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos.
9: Pel tècnic escapulat, l'eliminatòria no quedarà resolta ni molt menys fins al segon partit.
11: Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
9: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a 6:15 de la tarda i es podrà seguir tant per Radio Ciutat de Badalona com per Televisió de Badalona.
3: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El partit del Badalona.
3: A 6:15 de la tarda i des del Baix Llobregat, segona eliminatòria del play-off d'ascens. Cornellà, Club de Futbol Badalona.
9: I en futbol femení, el Badalona Women posa punt i final a la temporada de la Lliga F al Camp del Llevant, amb els deures fets i en res en joc per part dels dos equips. Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principis de temporada, que és salvar la categoria. Les badalonines, per tant, jugaran un any més en aquesta Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha hagut de jugar els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a jugar en camps de gespa natural, superfície que no té, ara per ara, l'estadi municipal de Badalona, un fet que ha de canviar aquest mateix estiu. Per altra banda, la substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Mar Ballester va millorar les sensacions i els resultats de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de la Copa de la Reina, on van empatar a 0 amb el Barça, el vigent campió d'Europa, en el partit d'anada, i van acabar cedint davant de la superioritat blaugrana en el partit de tornada. A més, han aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips, si juga res, l'equip granota va certificar el seu descens fa dues jornades i, tot i que en el darrer partit a casa, voldran donar bona imatge davant de la seva afició. Per la jugadora del Badalona Women, Lorena Navarro, igualment, l'equip vol acabar aquesta temporada històrica amb una victòria.
12: Ganes de acabar con victoria, al final terminar esta temporada que ha sido bonita y dura a la vez. Y bueno, qué mejor que terminar con buenas sensaciones, con esa victoria que nos merecemos y siendo un equipo y lo que queremos llegar a ser en un futuro, ¿no?
9: El maig es jugarà diumenge a 4:00 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga Femenina. I ara sí, entrem en el poliesportiu. Aquest cap de setmana el tenim ple d'activitats, començant per la... Si començo per ordre cronològic, demà dissabte al matí hi haurà l'aquatló i activitat de promoció d'esport femení que es fa a l'Espai Mar i de Natació Badalona. És una jornada amb natació de natació en aigües obertes, una carrera a peu i un aquatló no competitiu pensada per nivells d'iniciació i molt participativa. També es treballarà l'orientació al mar i confiança en aigües obertes. Al Pont del Petori, per exemple, a les 10 del matí, hi haurà un torneig de rugby platja formatiu. Durant tot el cap de setmana també hi ha un torneig de pàdel solidari, Rotary, que es fa al Tenis Club Badalona, solidari, perquè es destinarà tota la recaudació del torneig a una construcció d'una sala especialitzada d'atenció a famílies amb menors amb tractament oncològics. Karate, molqui, tenim de tot aquest cap de setmana. Diumenge, les curses, tant la cursa del dimoni com la cursa de muntanya Vigia Trail, que també es farà per la Serralada Marina. Però tot això abans, avui divendres hi ha el gran acte poliesportiu del cap de setmana, i per això tenim aquí el nostre company Aleix Blanc, que hi serà present.
13: Efectivament.
9: Una mica per professionalisme i també per afició, perquè explica'ns, això es tracta de la WWE, pels que som una mica més grans, podríem dir, era el clàssic Pressing Catch, és el que visita Badalona i crec que no és el primer cop, ja l'any passat ja hi van ser. En tot cas, tot un espectacle que fan directe a Netflix, amb tots els drets d'imatge i tota la complicació que això suposa, però en tot cas han bloquejat el Palau Olímpic durant molts dies. Suposo que és un esdeveniment, Aleix, digne d'anar a veure, no?
13: Sí, li podem dir Pressing Catch, lluita lliure, al cap i a la fi és si fa o no fa el mateix. El que vindrà avui és el show de SmackDown. Durant cada setmana fan dos programes, doncs avui ve el show dels divendres, que té milions d'espectadors arreu del món. Ho produeix Netflix, que ho va comprar fa un parell d'anys, i és la segona vegada que venen consecutiva aquí a l'Olímpic Arena de Badalona. L'any passat va ser al voltant del mes de març, aquest any amb més temperatura de calor, i s'espera una gran afluència de públic. Gairebé que ja s'han venut totes les entrades, i serà un show del voltant de 2 hores i mitja a 3, on participaran alguns dels millors lluitadors del planeta, pot ser la cara més coneguda, que tot i que no s'ha confirmat, els rumors diuen que vindrà, serà Randy Orton, que per la meva generació, almenys Ferran, és un autèntic mite i s'espera un gran ambient tal i com va ser l'any passat.
14: Per la teva generació, eh? Jo em vaig quedar amb Hulk Hogan.
13: Aquest va morir fa no massa. O sigui,
14: ja no és que no competeixi, ja no hi és, ja ho sé que no hi és, però en tot cas m'he quedat molt enrere, no, Aleix?
13: Sí, però segueix sent una figura destacada.
14: D'acord. Estarem molt pendents d'aquest campionat, sobretot gràcies a la teva presència, a veure quines imatges, quines reaccions podem tenir d'aquest campionat. Nosaltres ho deixem aquí, recordar-vos aquestes retransmissions del cap de setmana. No tant del cap de setmana, comencem per avui mateix divendres, a 8:45 del vespre, aquest Girona-Penya per tancar la fase regular de la Lliga, i després descansarem de bàsquet uns dies només, quan coneguem el play-off que ens toca, i dependrà també això els dies que jugarà aquest play-off, ja siguin el 3, 5, 7 o el 2, 6, 8 d'aquest mes de juny. En tot cas, diumenge sí que a 6:45 de la tarda tindrem a Ramon Duran a Cornellà per oferir-nos en directe aquest Cornellà-Badalona. Emoció màxima. Que passeu un bon cap de setmana esportiu.
5: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
15: Aquí Badalona.

0: Aquest divendres la penya juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
0: A les 8 del vespre i des de Girona, últim partit de la Lliga Regular ACB.
1: Bàsquet Girona, a 6 a Joventut.
2: És un quart de 9 del vespre. Salutacions des de Girona.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: La penya en joc.
4: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
5: Força penya!
1: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
4: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
2: Benvinguts des de Fontajau a l'últim partit d'aquesta Lliga Regular. El Joventut que juga contra el Bàsquet Girona amb la sorpresa d'última hora que Ricky Rubio, que ha fet l'escalfament normal, Ricky Rubio, que ha fet tota la roda d'escalfament, al final no jugarà, no té cap greu lesió i el reservem de cara al playoff que començarà aquesta setmana vinent. Tot això ho explicarem amb el Jordi Arbil, les Vies So, i ja amb nosaltres també des de Fontajau, la Carola Barriga. Carola, molt bona nit.
7: Hola, molt bona nit.
2: I quina calor que fa, eh?
7: Ai, sí, jo pensava que això estaria més ben climatitzat i la veritat és que en aquesta posició a dalt de tot del pavelló fa moltíssima calor.
2: Estem a dalt de tot i és un partit que podríem dir, entre cometes, Carola, que la penya no s'hi juga res.
7: No, és evident que la penya no s'hi juga res perquè saber si la penya és cinquena o sisena no depèn tant del resultat de la penya, sinó del que facin els altres equips. Per tant, és un partit que el podríem considerar de tràmit, però tenint en compte que la setmana que ve engega el playoff i que has de jugar tres partits pràcticament dia sí, dia no, és possible que veiem la penya provant algunes coses. O sigui, jo plantejo dos escenaris. Un Excel, que és una mica el que tinc la sensació que ha plantejat Dani Miret, deixant fora a Ricky Rubio perquè la gent arribi en condicions, i per altra banda que provi alguna cosa, no? Alguna cosa que ell pensi que li pugui anar bé, doncs, contra un possible rival, un possible Barça, un possible València, un possible Múrcia, i que la provi avui.
2: Molta gent des d'Andorra, des d'aquí saludem també el Club BCL, perquè aquesta setmana s'està parlant molt de la competició europea, perquè sembla ser, Carola, que l'Eurocup amplia de 20 a 32 places i per tant redueix, o sigui, augmenta equips, però redueix partits, perquè fan grups de 8 equips en lloc de 10 i per tant tenen menys partits. Això ha fet que Tenerife, per exemple, que és un clàssic de la BCL, que era rival de la penya, passi a Eurocup, i ho anem en aquest nou escenari. No sé com ho veus tu de cara a la penya, no?
7: Jo crec que al final el que has de veure és el que et beneficia més, no? En el moment del canvi d'Eurocup a BCL, tinc la sensació, no?, que hi ha un parell de temes. Un tema és un tema econòmic. En aquell moment els beneficis de participar a la competició BCL de retorn monetari eren més alts que no pas a l'Eurocup. I després el tema és que en l'última temporada de l'Eurocup els viatges que havia de fer l'equip i el tipus d'equips que es trobava l'equip eren equips que eren molt durs físicament, no especialment bons, diria jo, tècnicament, amb viatges que desgastaven molt l'equip a l'hora de després afrontar la competició nacional, i que a part que l'últim any a l'Eurocup a la penya li va anar francament malament. Doncs jo crec que aquí hauràs de posar sobre la taula els diferents escenaris, no? Amb una plantilla veterana com la de la penya, li ha anat millor amb menys partits? Clarament sí. Si l'Eurocup té pocs partits, això la afavoreix. Si econòmicament és similar o hi guanyes amb l'Eurocup, pot ser un altre punt positiu per anar a l'Eurocup. I després, finalment, veure si la teva plantilla és més o menys competitiva per anar un lloc o a l'altre. També he llegit, crec, que la nova Eurocup plantejaria que els dos finalistes anessin a l'Eurolliga la temporada següent. És un bonus track molt interessant.
2: Doncs veurem com acaba tot plegat, perquè el Joventut s'ha inscrit en les dues competicions, però a priori, tenint en compte tota l'aposta que va fer per la BCL, en principi haurien de continuar amb la FIBA. Però ens centrem avui perquè és l'última jornada. Avui coneixerem, per exemple, l'equip que acompanya el Granada a la LEP, a la primera FEB. També coneixerem els 8 equips classificats per la playoff, tot i que, curiosament, surrealista, Carola, perquè com pot ser que avui podria ser que no quedi definit el quadre? Per què? Perquè diumenge hi ha un Barça-València. Però avui s'han jugat dos partits ja en aquesta jornada 34.
7: Doncs s'han jugat dos partits. El Baxi, que ha acabat la temporada guanyant a casa contra el Real Madrid, un Real Madrid que ja està pensant en play-off després del disgust de l'Eurolliga. Crec que tenen el cap una mica a una altra banda. Han caigut 94-87, i l'altre partit que ja s'ha jugat és el Burgos-Covirán, que cap dels dos s'hi jugava res. Burgos 110, Covirán 105. Avui no ha anat ningú a defensar el pavelló del Burgos, crec, i el Covirán que s'acomiada. Al final, el tema del Covirán penso que és una mica una crònica d'una mort anunciada. Ho han estat intentant diferents temporades. Aquesta temporada ja no es comptava amb ells a l'ACB i va ser una solució pràcticament de despatxos que sortissin a la primera lliga de l'Estat. I doncs s'acomiaden d'aquesta estada a l'ACB. El Burgos va aconseguir salvar-se fa un parell de jornades, si no ho dic malament, i avui els altres partits també a 2:15 hi haurà un Baskonia-Unicaja, Unicaja-Tenerife-Bilbao, Morabanc-Andorra-Barça, sí, ho dic bé, Morabanc-Andorra, Breogán-Casademont, i Ucam-Murcia-Iopos-Lleida, i finalment ho tanca tot això al València-Dreamland-Gran Canària.
2: Veurem si baixa primera FEB al Gran Canària, que perdrà segur a València. El Saragossa, que ha de guanyar sí o sí, perquè si no baixa el Saragossa a Lugo, o el Morabanc Andorra, que juga a casa, que es podria permetre el luxe fins i tot de perdre a casa i baixar. I deixa'm dir que el Bilbao juga a Tenerife, l'Unicaja a Vitoria. Aquests també juguen la plaça que queda lliure de play-off, perquè Tenerife ja està classificat, queda la vuitena.
7: Per tenir-ho clar, si Bilbao guanya, es fica Bilbao. I si Bilbao perd i Unicaja guanya, es fica Unicaja. Però si perden els dos, és el Bilbao, el que entra?
2: És el Bilbao perquè té una victòria més i, per tant, doncs no hi hauria cap problema. A la part baixa, ho comentàvem, Saragossa té una derrota, una victòria menys que la resta, per tant, també molt pendents d'aquesta jornada que tenim moltes ganes de veure. Carola, no és ple Fontegeu, eh?
7: Doncs no, més aviat és... Jo diria que... M'atreviria a dir que és buit Fontegeu, perquè veiem moltíssimes cadires blanques. És el comiat de l'equip i crec que tenen preparat alguna acció postpartit. Em sorprèn, no tinc molt controlada l'assistència a Fontegeu, però pensava que era un pavelló que presentava unes entrades més intenses.
2: Al principi els partits estaven ple i al final del partit aquí a Fontegeu ja ens han avisat, tot i que nosaltres estarem pendents de Dani Miret i d'algun jugador de penya, allà ens han avisat que al final hi haurà celebració, guanyi o perdi el Girona, perquè acaben 12ens i aspiren, jo crec que tindran plaça europea. Veurem si a la FIBA, jo crec que serà la FIBA més que l'Eurocup, que és el que volien inicialment. Anem a repassar la plantilla d'un i altre equip, perquè ja s'està fent la presentació del conjunt del Girona. Per part del conjunt gironí, amb el 4, l'expenya Pep Busquets, amb el 5, Nirham, amb el 6, Kildred, amb el 8, Hughes, amb el 9, Ferrando, 10, Vildoza, 11, Livingston, 12, Given, amb el 13, Kamik, amb el 20, Brugrot, amb el 21, Juan Fernández, i 29, Sushinskas. Aquest és l'equip que entrena Moncho Fernández, acompanyat per Miqui Fuentes i Albert Sabat, exjugador també de la penya. Per part del conjunt verdinegre, amb el dorsal 0, Drell, amb l'Uyanik Krak, 11, Javari Parker, 12, Hackenson, 16, Guillem Vives titular, amb el 21, Miguel Malikalen, 23, Michael Rusic, 24, Cameron Hunt, 25, Moren, 34, Diego Niebla, 35, Virgander i 88, Adam Hang. Entrenadors, Dani Miret, acompanyat per Aleix Duran i Albert Canyelles, el delegat Adrià Delgado, el quart entrenador, l'Héctor Sánchez, el Fisios, l'Albert Ruiz i l'Oriol Daudé, i el preparador físic, el Dani Moreno.
8: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit.
2: De seguida parlarem amb el nostre comentarista, amb l'Ivan Corrales, que ja el tenim també aquí a Fontejau per comentar-nos aquest enfrontament. Un enfrontament sense Ricky Rubio, un enfrontament sense Ricky Rubio. Recordem que descansa, està Ricky al costat d'Ante Tomic, un Ricky Rubio que passi el que passi, continuen amb molta expectació, amb molta gent, i per tant doncs, la gent també vol veure Ricky Rubio, encara que no jugui, per fer-se una fotografia. Recordem que Unicaja juga a la plaça de play-off contra el Bilbao Basket, contra el Baskonia, i que el Bilbao Basket juga a Tenerife. Tots aquests partits, a 8:45 s'acabarà aquesta jornada de la Lliga ACB. És cert que mitja entrada a Fontejau, tot i que està entrant bastanta gent. Aquí la gent ve xinutxano, està a les afores de Fontejau. Ivan, que difícil que és, Ivan, l'haver de jugar un partit sense Ricky Rubio, però sense molt per jugar-te. Primer de tot, bona nit.
9: Hola, bona tarda. Sí, de tot, bueno, primer de tot, bona tarda, bona nit ja, quasi. I sí, és veritat que la baixa del Ricky per el nostre lloc i per la influència que té en tot, diria jo, és una baixa importantíssima. És veritat que entre cometes no ens juguem res, perquè la classificació pel playoff està claríssima. S'ha d'aclarir quina és la nostra posició, però clar, encara no sabrem, o és possible que no sabrem el rival definitiu fins a diumenge, i segurament per afrontar el playoff amb les màximes garanties, doncs el Dani i l'staff segurament xerran primer amb el Ricky, hauran pres aquesta decisió perquè el Ricky arribi a tope per uns playoffs, doncs jo crec que la penya arribarà amb bones sensacions.
2: No juga Sergi Martínez per part del conjunt gironí, i deixa'm dir, Ivan, sé, clar, ara mateix el Carlos Baos ens deies que veus la imatge, dius Ante Tomic i Ricky sense jugar. Per cert, estem en el canal 75, però nosaltres quadrarem avui amb la retransmissió d'Esport 3. Per tant, quadrarem la retransmissió amb Esport 3, Ante Tomic i Ricky. Clar, no tenir aquests jugadors, Ivan.
9: Està clar, evidentment, si, com deia el Baos, no? si mires a la banqueta i veus aquests dos jugadors sense poder jugar o sense poder ajudar avui al nostre equip, doncs són dos baixes molt, molt importants, dos dels millors, diria jo, jugadors de la nostra competició, de la Lliga ACB, que ho han demostrat. L'Ante ho ha demostrat durant tots els partits que ha jugat fins a la lesió, i el Ricky encara ho està fent. La seva tornada jo crec que ha estat espectacular per tothom. Jo crec que per ell el primer, perquè està, o sembla que està gaudint molt a dins de la pista, i s'està fent gaudir moltíssim. I jo ja ho vaig dir al partit anterior, bueno, aquest últim partit que ha ajornat contra Màlaga, no? Crec que l'equip, que la baixa davant és molt important, però l'equip s'ha adaptat millor, o s'ha adaptat molt bé a aquesta baixa tan important. Abans del partit doncs comentàvem una mica amb el Dani de Miret, de continuar sent exigents amb la resta de jugadors perquè amb aquesta baixa d'Alante doncs aportin tots moltes més coses. És veritat que nosaltres som un millor equip o un gran equip en aquesta competició quan hi ha més jugadors que són capaços de sumar coses positives pels nostres jugadors joves. Sumar coses positives per un equip no és només ficar punts, hi ha moltes situacions del joc que són molt importants i petits detalls que al final et donen una victòria, en la qual és millor que hi hagi molts jugadors del teu equip que sumin. És veritat que després a les estadístiques i els highlights i totes aquestes xurrades que hi ha a les xarxes socials només es veuen els que fiquen punts, però perquè un equip sigui gran hi ha d'haver molts jugadors que siguin importants sumant coses positives per l'equip.
2: Anem a fer la travessa, perquè això avui ens juguem un sopar, eh? Ivan Corrales, avui ens quedem a sopar a Girona amb la Carola. Per tant, ens hi juguem. Quin equip baixa i quin és el vuitè classificat per playoff? El Unicaja o Bilbao?
9: Jo dic Zaragoza i Bilbao.
2: Carola.
7: Jo també voto Bilbao, però jo crec que serà Morabanc.
2: Morabanc, ostres, seria una patacada molt important. Ja tenim el cinc titular, tot el món per començar, per part del conjunt verd i negre, amb Guillem Vives, amb Han, amb Yannick Grac, Rusic i Jabari Parker. No havíem pogut parlar amb tu, Ivan, què et van semblar les declaracions de Guillem Vives, dient que no havia tingut comunicació amb la penya per la seva renovació?
9: Home, jo crec que el Guillem és un jugador molt important dins d'aquest equip i si és veritat que no ha assistit a aquesta comunicació, doncs m'imagino que tots desitgem que pugui assistir i que el Guillem doncs pugui continuar dins del nostre equip, no? M'imagino que el club i tindrà uns tempos, no? com es diuen en aquests moments de temporada, però jo crec que aquesta conversació assistirà i esperem i desitgem que el Guillem doncs, pugui continuar dins de l'equip.
2: Aquesta conversa ha existit ja aquesta setmana per veure aquí si trobem un punt d'unió. Tot el món per començar aquí a Fontejau, al salt inicial entre Kevin i en Rusic, que la troba l'àrbitre principal, que se'n va cap al centre, pilot en l'aire, comença el primer quart aquí a Fontejau.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Carrer Francesc Macià, 6.
11: Al costat de Pompeu Fabra.
2: Oscar Livingston, estem quadrant la retransmissió d'Esport 3 amb la retransmissió de Ràdio Heaven. Heaven buscant a Mark Hughes. Hughes intenta la penetració, no se'n va cap a fora, es queda amb Rusic. Intenta una altra vegada la penetració. Esport 3 amb la retransmissió de Ràdio Heaven. Heaven buscant a Mark Hughes. Hughes intenta la penetració, no se'n va cap a fora, es queda amb Rusic. Intenta una altra vegada la penetració, la porta enrere. I el tap espectacular de Michael Rusic, que està fent moltes coses bé aquesta tram final de temporada. Joan Guillem Vives, que supera el mig del camp. Vives, la pensa per Hughes, aquesta dona per Han. Van, intenta el contrabú davant de Niham. Dona per Rússia. Rússia s'ajuda de dos davant de Gemen i acaba anotant el bàsquet. El primer bàsquet del croat, el primer bàsquet de la penya. Es situa per davant. Joan Niham, a l'ec del Besiktas, buscant el bloqueig i continuació. Realment, qui no pot rebre Susinskas. Qui rep és Livingston fins a la cuina. Dona per Marc Hughes, s'ajuda de tres. No nota el triple, rebotes de Guillem Vives. Surt ràpid en transició. Conjunt verd i negre que porta 5 victòries consecutives. Vives, bloqueig directe de Rússia. Vives-Rússia. Vives que continua, Vives es queda sol, la dona interior per Rusic, i fan el 2 contra 1, la dona per Iñaki, que s'ajuda, 3, no nota, rebot des de Kevin, la dona per Livingston, intentarà superar l'àmbit del camp, ho farà mateix Livingston, avançant per Guillem Vives, Livingston que continua amb la pilota, la doble per Susinskas per Mark Hughes, Hughes la torna per Livingston, s'esgota la possessió, queden 10 segons, bloqueig directe de Kevin, Livingston, la dona per Hughes, se torna a jugar a 3, i anota el triple. 3-2 en el marcador, primer triple del partit és de Mark Hughes, l'ex del Betis, l'ex d'Estudiantes, que acaba anotant el partit, jugant Guillem Vives. Vives davant de Livingston, buscant a Han. Han ja ha enquadrat la retransmissió amb Esport 3. Han intenta el 4-1 davant de Niham. Al revés, l'ona per Parker, se la juga a 3! Triple! Triple de Jabari Parker, triple Subaru!
12: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
13: Subaru.
2: Doncs al moment, Carol, el que veiem és que Michael Rusic ha començat llançat.
7: És que Michael Rusic, no teniu la sensació que va com que no té sostre? O sigui, que ell va de pujada, pujada, pujada, pujada i no té aturador.
2: Doncs de moment Sussins, que sortint del bloqueig massa fàcil, falla el triple, el rebot és de Jabari Parker. Avui també Ivan Corrales, coneixerem no només l'equip que baixa i que acompanya amb la Granada, sinó que coneixerem un dels quatre candidats que també pot pujar, perquè juga super a Copa Palència, Flexicar Fonabrada, cinquè partit per la Final Four, també és l'Oviedo, el Coruña de Carles Marco i el Estudiantes.
9: Sí, correcte, coneixerem el rival de l'Eima Coruña de Carles i a veure quin dels dos és. En principi una mica més d'avantatge pel Palencia perquè juga a casa.
2: 6-5 en el marcador, nota el triple Niham, tot i que tenia la mà a la cara de Guillem Vives buscant a Rússia. Rússia per Han la dona per Guillem Vives. Vives buscant altra vegada Han intenta el contra un, la mou. Ja han començat també la resta de partits de la Lliga CB, anirem parlant tant de la zona alta com de la zona baixa. Guillem Vives se la juga, 3! Triplaco, hi ha bastants aficionats de la penya en les galeries. Triple de Guillem Vives i la resposta de Marc Fins amb el triple. Triple de Vives, triple Subaru.
12: Subaru Eco Hybrid. Més Subaru que mai.
13: Subaru.
2: Ataque ella amb Vives. Vives buscant l'1 contra 1. Finta, doble part, perquè se la juga a 3. Estem vivint un Burgos-Granada que han quedat 110 a 105, doncs més o menys el mateix, perquè aquí ningú falla. Triple, triple, triple, triple. Segon de Jabari Parker. Triple. Subaru.
14: El polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
2: El tap de Rússia sobre Geben. Havia fet el triple, no havia pogut recuperar. Crec que crack aquí. Carola, aquí li recriminem. Ha anat molt tubet a robar aquesta pilota.
7: No ha volgut el rebot. Primers canvis a la banqueta de la penya. Marxen Rússic, Vives i Crack, i entren Hackenson, Moran i Hanga. És a dir, la penya jugarà amb Hackenson de 1, Han de 2, Hanga de 3, o al revés, com vulgueu, i interiors Moran i Jabari Parker.
2: Reformes, canvis, a Balagrés ho tenim tot, mobles de cuina, sanitaris, parquets i les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a balagrés.com o trucarà al 93-395-0311. A Balagrés!
15: Balagrés.
16: Balagrés.
15: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
2: Doncs, de moment, 10 a 11, falla un dels dos lliures que ven. I des d'aquí, Carola, saludem a Pere Companyó. Avui ens escolta des d'Embo, a Highlands, als Highlands d'Escòcia.
7: És una passada, és una zona preciosa, sobretot per fer trekking.
2: El Pere, com sempre, en forma. Jabari Parker falla el triple, rebot és de Moreno, se l'escapa, surt ràpid en transició. La doble Mark Hughes per Susinska, es triple. 16 a 11, festival de triples del conjunt gironí, que n'ha notat 4, ja tens mort. De Dani Miret, tens per anar a Balagrés. La penya que perd 13 a 11, Ivan Corrales. Aquí no es defensa el llançament de fora, que està fallant la joventut.
9: Sí, un inici de partit amb molts llançaments exteriors per part dels dos equips, sense cap dels dos dominant ara mateix el ritme del partit i ni tancant molt bé les situacions de rebot. I aquesta última situació jo crec que sí que el Dani una mica emprenyat per aquest mal balanç que ha permès aquest llançament massa llorat de Susisca. Jo crec que nosaltres hem d'intentar, doncs, defensivament estar una mica més intensos per tratar de tancar millor les nostres situacions de rebot i després, doncs, bueno, si al final aquesta situació de trobar llançaments exteriors i tenim encert, doncs són bons llançaments, evidentment s'han d'agafar, no? Però fins ara els dos equips utilitzant moltíssim la línia de 3.
2: Doncs de moment, Carola, aquelles coses que falta ritme competitiu, de que el Girona, que és l'últim partit, serà 12, guanyi o perdi. Això pot fer que hi hagi, que la penya es contagi, però la penya ha de fer una feina per arribar bé en condicions en aquest playoff.
7: Clar, és el que comentàvem una mica a la prèvia, no? Que tu pots fer un plantejament de partit comptant molt l'Excel, no? De que els jugadors estiguin en el lloc idoni, en el moment idoni, que no es desgastin, i prova d'això hi ha una mica, doncs, el fet que Ricky no jugui avui, però per altra banda, tu encara has d'estar amb mentalitat competitiva perquè tu afrontes la setmana, per mi, més important de la temporada. Fora de FIBA Cup, fora de Copa del Rei, o sigui, la penya ha de voler ser a les semifinals de la CB, i això passa per guanyar dos partits la setmana vinent.
2: Allà, Nija, amb els rebotes de Moran, l'acaba perdent i se la queda Kevin Livingston, se la juga a 3, no anota el triple, rebotes per el joventut, Moran, tranquil, la dona per Hanga, surt en transició, 13 a 11, Parker, bàsquet, empat al partit, a falta de 4:57 per acabar el primer quart, joventut 13, bàsquet Girona 13.
16: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
2: Geben, el lituà postejant, molt bé Moran, però no pot tancar el rebot i la falta ara és del mateix Moran. Per cert, Ivan Corrales, el Burg, que va guanyar l'Eurocup, ha anunciat que renuncia a la plaça d'Eurolliga, que ha signat ja 3 més 2 amb Eurocup.
9: Bueno, te'n recordes que ho comentàvem, no?, quan com va passar que clar, és un club d'una ciutat petita, entre cometes un club dels petits de França que ha fet una gran temporada sobretot a Europa, però sí que clar, anar-hi a la Eurolliga són paraules majors, són paraules més grans, i ho has de tenir molt, molt clar, i has de saber que has de tenir un suport econòmic darrere, perquè jo dic, t'has d'anar a plantilles o equips de 15 jugadors si vols aguantar aquest ritme de competició sense després passar-lo malament a la següent temporada a la teva competició domèstica.
2: El triple, triple, triple, triple, triple, triple.

0: l'Ivan ha dit, no anirem amb les mans buides. I ha vingut aquí amb uns croissants, amb uns tornemis que... Carola, avui no sopem, eh? Avui no sopem, Carola.
1: No, no, que hem berenat tant que, mare meva, no podrem pas sopar.
0: Quin gust poder viatjar amb coses de Camp Bertran. Més de 100 anys el veuran cada dia sobredor, croissants, ensaïmades, tornemis i el millor pa de Badalona. Tot això podreu gaudir al bar amb un supercafé, infusions subnaturals de la teva beguda preferida. No us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Canonja Baranera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix Camp Bertran, carrer Poeta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran!
2: Tot ho fem amb el millor producte.
3: A la cantonada del carrer d'en Coeta amb el carrer del Carme.
0: Per què s'estan anotant tants triples? És perquè no estem defensant? És per què? Per què?
1: Per mi el nivell defensiu és baix, eh? Per mi es... la penya estava per sota del seu estàndard. Van una mica contemplatius, arriben els tirs amb... no esprintant, no amb tensió de que el jugador que té la pilota hagi de treballar-se el tir. I crec que aquesta és una mica la clau.
0: I surt Diego Niebla. I també, de moment, surt per davant de Miguel Malicalen.
1: No, ha sortit Drell, també.
0: Drell també. Però de moment Miguel Malicalen no ha sortit, ataca el llançament de 3, no nota el triple, rebotes de Pep Busquets, Alex Penya, buscant l'1 contra 1, penetrant, fa un embolic llançant molt complicat i el rebotes de Dan Hanga, ben defensat, ha fallat Hildred, aquest jugador que va arribar de la Universitat Americana, i va al bàsquet perquè quan estava passejant-se la pilota pel cèrcol, Juan Fernández acaba de picar el tauler. Un Juan Fernández que, tot i que té 134 anys, se'n va a la Universitat de North Carolina. A South Carolina, perdona.
4: Molt bé, molt bé l'apunt de l'edat, però sí, és veritat que ara, que amb el tema de la universitat s'està, jo crec que desvirtuant moltes coses. Quan vaig estar veient l'Eurolliga, va sortir una notícia, que no sé si era al final certa, de que amb els jugadors que hagin tingut contracte professional seran una mica més estrictes, perquè és veritat que hi havia una universitat que crec que serà la que anirà al Michael, que
0: Luciana,
4: sí, Luciana, gràcies, Xavi, la meitat o més de la meitat eren jugadors Eurolliga. Llavors, clar, no sé si això desvirtua una mica una competició que suposadament és universitària, no? Bueno, no sé, aquest tema no sé, però el que estàvem parlant abans, Xavi, de la intensitat defensiva que comentava la Carola, jo crec que els dos equips estan una mica més endollats ofensivament per intentar fer punts i trobar llançaments, però defensivament s'estan veient situacions que els dos entrenadors han tallat. El primer temps mort, el Dani ho ha tallat en un contraatac que molt massa fàcil, i després nosaltres hem tingut dues situacions molt fàcils de contraatac, i aquesta última de l'Adam també per entrar amb aquesta última cistella nostra, que havia abans aturat també el Moncho, perquè la intensitat defensiva, com deia la Carola, no és molt gran.
0: Drell falla, la penetració de Drell a l'ídol de Mateu Recasens, que acaba de fallar, i ara ataca una altra vegada Vildoza. 16-18, Vildoza, l'argentí, 2 minuts i mig, germà de Pepe Vildoza. 1 contra 1, i ja són passes, hi ha un moviment de peus, el peu de pivot. Aquestes coses, de vegades hi ha jugadors que no estan preparats o no tenen el nivell per fer-ho, i ha fet passes a l'amic Brunot. Perdó, Brunot no, no el veies aquí dalt.
1: Més canvis de la penya. Entra, torna Hunt i entra per primer cop Birgander.
0: Amb molta intensitat, amb molta velocitat, i feia bromes ara Dante Tomic a Dan Hanga, volen dir, vull... Falta en atac. Falta en atac de Dan Hanga, que ha deixat anar el braç dret. Abans havia fallat un triple hack en sola penya 16-18, i feia bromes en plan amb la llitera, no? Perquè estava fos. Juan Fernández abans parlava, té 23 anys, eh? Sí, hem fet la brometa de que té 25.
1: Perdoneu, però no aniria ni per majors de 25. Vull dir que encara estaria en l'edat.
0: Sí, també és veritat. Falla, recupera la pilota, però no la pot salvar. Hackenson, serà la pilota de fons. Un extra l'experiència de Club Pilates Badalona. Fer classes de pilates, reforma l'ajuntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballant per nivells. Opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem

0: carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Ara mateix baixaria el Saragossa, que està perdent de 2 a Lugo. A l'Andorra 5-17, perdent de 12 a casa. I el Gran Canària perdent a València també de 8. Del... No, va al bàsquet. Diuen que és anterior. Jo crec que si hagués demanat la revisió, hi havia l'acció de tir.
1: Mira, és la primera falta del bàsquet Girona.
0: Què dius? Minut 8? Primera
1: falta.
0: Vaja,
1: si ho veig bé... No?
2: Nosaltres estem en bonus i aquesta és la primera d'ells.
0: Carola, es pot estar més lluny de la pista?
1: Jo crec que no. Ens queda la biga del sostre ja.
0: Diego Nibla llença una bona pedra, no anota i serà pilota de fons pel conjunt gironí. Un minut i mig, aplaudeix. Dani Miret, tentat ja Simon Birgander, i per tant, Carola, confirma'm des de peu de pista si queda algú per jugar a part de Miguel Malicalen.
1: No, en principi només queda Miguel Malicalen, perquè com hem explicat, Ricky avui no jugarà.
0: Ricky avui es baixa. Ha fallat aquí la presentació a Hildred. S'esgota la posició, Juan Fernández, no. Però el rebot és per Pep Busquet, la torna a donar per Hildred. I queda un minut i es preparen més canvis que rolen al conjunt gironí.
1: Sí. Per jugar aquests últims 50 segons estan preparats...
0: Hibs i Gevan, Hibs i Gevan, que tornaran a pista. Ja ha empatat el partit ara Hildred. Birgander, al pal baix, aguantant. Harnik, i la falta personal defensiva de Harnik, a falta de 35 segons per acabar aquest primer quart. Bàsquet Girona, 18, a 6 de joventut, 18.
3: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
4: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per cert, va estar a la penya entrenant a la plana, perquè han hagut de marxar de l'Olímpic, perquè hi ha aquest vespre allò lluita lliure. Abans es deia pressing catch, te recordes allò pressing catch? Ivan, ara es diu WWE, no?
2: Sí, sí. Abans es deia pressing catch, i el meu germà m'ho feia veure tots els dissabtes pel matí, o a casa o els diumenges, no me'n recordo. Ell era petit i havíem de veure pressing-catch quan ho duraven, no sé si era al migdia o... Crec millor els diumenges, no, perquè dissabtes eren de bàsquet, o millor un diumenge. Molt heavy, molt heavy.
0: Es peguen fent bromes, però es peguen, no, i llavors de darrere no veritat, hi ha una història i tot plegat.
2: Però no és veritat, no, que es peguen? Ja, això ja es pot dir,
0: no? No, però es creen una, es creen unes històries. El Jordi Abril no mirava això, mirava Humor Amarillo. Te'n recordes, Humor Amarillo?
2: Oh, també, també. Ostres, estem parlant ja de... Són mítics, eh? Sempre la Carola és la que ho diu sempre, que quan toquem aquests temes diu, tenim una edat, eh, ja.
0: No sé si ha hagut de marxar la penya de l'Olímpic perquè està ocupat per tots aquests de lluita lliure i han anat al pavelló de la Plana. Volíem anar ahir a veure l'entrenament, però no es va poder. I ara veig que les xarxes socials de la penya pengen imatges dels jugadors de la penya en el pavelló. Llançament de 3 de Hughes i anota. Triple Hughes, queda 8 segons, molt en contra, la penya perdent de 3. I Han, la falta personal. I veurem si donen 3 tirs, no, diuen que és a baix. Ara mateix el nostre intel·ligència artificial, Sergio Pareja, ens diu que final del primer quart, ara seríem 600 i el rival seria Baskonia si el Barça guanya el València, o Baskonia si València guanya el Barça. Per tant, seria Baskonia. O sigui que ja teníem el rival definit. Baixaria el Saragossa i l'Unicaja faria el playoff. Hòstia, aquest el Sergio Pareja, hem d'aconseguir com sigui l'adreça. El coneixeu vosaltres, teniu contactes, perquè li hem d'enviar el lot de Nadal, eh? Li hem d'enviar un lot de Nadal, perquè, escolta'm, ens fa tota la feina.
1: Perdona'm, es mereix un lot de Nadal i un pernil 5 jotes com a mínim.
0: Jo no, el Sergio em cau bé, però el que porta la Bíblia verd i negra encara em cau millor. Vull dir que, ostres, haurem de tenir un parell de pernils.
1: Ostres, de veritat. Anem, sí, jo crec que sí. Això s'ha de parlar amb comercial i s'ha de treballar, aquest tema.
0: Doncs ara hi ha revisió al challenge, ja, si és llançament de 3 o no, si és acció de tir. 2 segons, 6 dècimes, la penya perdent de 3. Carola, ens estem avorrint perquè hi ha ritme. Escoltem la tele que diuen. I aprofitem per saludar els telespectadors de Televisió de Badalona des de Fontejau, des de Girona, on el Joventut juga l'últim partit d'aquesta lliga regular. De moment queden 2 segons per acabar el primer quart. El Joventut que perd 21-18 en un partit, Judit, on el Girona no s'hi juga res perquè guanyi o perdi serà 12è a la classificació, i la penya tampoc, perquè acabarà 6è o 5è, però el rival serà el mateix. A hores d'ara, el rival en els quarts de final seria el Baskonia, però queda molt partit per disputar-se i queda molta jornada perquè, recordem, és jornada unificada. La notícia és que Ricky Rubio no està jugant al partit i no jugarà al partit avui. L'han reservat, no té cap lesió greu, pensant ja en el play-off que començarà la setmana vinent. Si tot va com va, el play-off de la penya començarà el dimecres a domicili, jugant fora de casa. El divendres jugaria a Badalona el segon partit, i en cas d'un tercer necessari partit de desempat seria el diumenge fora de casa. Ara mateix acaba d'acabar el primer quart aquí a Fontejau. Bàsquet Girona 21 a 6 a Joventut 18, amb bastants aficionats de la penya que s'han desplaçat fins aquí a Girona. De moment, final del primer quart. Carol, anem a comentar una miqueta amb l'Ivan Corrales com ha anat aquest primer quart.
1: Doncs un primer quart una mica de partit de solters contra casats. La veritat és que no veiem intensitat per cap de les dues bandes. Tots els dos equips deixen tirar amb certa comoditat. Jo crec que la penya, que la setmana que ve té play-off, hauria d'apretar una mica, perquè això, si no, és una mica escandalós.
2: Sí, Carola, és veritat que aquest primer quart, doncs, els dos equips, sobretot, més, per dir-ho, preocupats pel tema ofensiu i per poder trobar llançaments lliurats. S'ha utilitzat molt el llançament triple, bueno, ja és una cosa que es fa habitualment ja en el bàsquet actual, però en aquest partit jo crec que s'ha notat una mica més, perquè també a nivell defensiu els dos equips no han estat capaços d'imposar una intensitat, no, una mica alta, i sobretot nosaltres crec que hem tingut un problema greu amb el rebot. Hem donat massa segones i fins i tot terceres opcions a Girona, i segurament és un dels temes que ara en aquest descans del primer i segon quart a la banqueta hauran parlat d'intentar pujar aquesta intensitat defensiva, però el primer de tot, com a mínim, tancar aquest rebot que els jugadors del Girona, tant els interiors com els exteriors entrant des de fora, els han agafat, jo crec que massa, o ha donat aquesta sensació de que ens han agafat massa rebots ofensius per part del Girona. Nosaltres ofensivament, bueno, jugant bé, hem trobat llançaments, hem trobat situacions de contratats. El partit està igualat perquè en principi jo crec que el Girona ha ficat algun triple més i per això va guanyant ara mateix de 3 punts.
0: Doncs aquí, a Fontejau, comença el segon quart.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Ja comença la pilota de Parker per Han. Han carrega, el rebot és de Virgander. S'haurà de llançar, queda només 4 segons. Llançament de 2, no nota. I la falta personal és sobre Simon Virgander. Són 2 tirs lliures, Carola, un Simon Virgander que l'altre dia et comentava que no tenia molèsties per primera vegada físiques.
1: Doncs això és una supergran notícia, perquè és un home que pateix bastant, diguem, i que a més pateix de dolor, diguem, però a part que pateix per estar bé, i llavors doncs, que no tingui molèsties és una gran notícia, i més en aquestes alçades de temporada.
0: Anota el primer tir lliure al conjunt verd i negre, anota el primer tir lliure a Simon Virgander, ha anat entrant gent, i aquí fa més calor que a Badalona.
1: Sí, francament, és horrorós. Però, clar, avui tothom hi ha temperatures està de rècord.
0: Sí, amb ventalls aquí. Veig aquí el Dani Aguilar suant de valent, també, a la zona alta. Va allà de Sosinskas, el rebot és de Yannick Crac. Ivan, de Yannick Crac tinc un dubte molt important. I és que aquesta temporada no hi ha hagut cap opció. Ha sigut el 3 titular. Ara acaba de fer una cistella a coast to coast. Però tinc la sensació que no ho està aprofitant prou.
2: No, jo crec que és un tema més amb el Yannick de regularitat, no? Hi ha moments, hi ha hagut moments de la temporada que ha estat a un gran nivell, però potser aquesta regularitat de poder fer-ho amb molta més continuïtat, no? Jo crec que ell té aquesta capacitat de poder fer-ho moltes més vegades, ser un jugador important ofensivament, però sobretot ser també un jugador important defensivament i ajudar moltíssim a l'equip en el rebot. I no ho hem vist tantes vegades segurament com tots volíem i segurament com ell volia, però jo crec que és un jugador que continua progressant i ha de ser i ha de continuar sent un jugador importantíssim per nosaltres. Esperem i desitgem que ho sigui ara en aquest tram final de temporada en uns play-offs al màxim i al possible, que és el que tots volem, i que després continuem nosaltres i continuem progressant.
0: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Guillem Vives, triple Subaru.
3: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
0: I a la llotja hi ha Marc Gasol, Berni Álvarez, el conseller d'Esports, i també Juana Morales. Els tres aquí mirant amb el mòbil els altres partits, com si fos d'allò que li interessés molt el seu dubte sobre Cameron Hunt de Geben. 26-25, i tornar a Hunt, assenyalant la banqueta. Hunt, ara sembla que han obert una miqueta alguna porta perquè m'ha arribat una gota d'aire.
1: Te l'has quedat tot a tu, eh?
0: Sí, és veritat. De moment, jugant ara Hanga, li fan el 2 contra 1, la passada per Virgande la salva, està sol Vives, porta dos triples, se la juga a 3 fora de temps, i per tant, possessió esgotada. Per què no llença Parker?
1: L'ha passat Parker, una cosa que no fa Parker, que és passar-la.
0: Joan Niham, la banda Hanga, moltes rotacions, no entra Miguel Malikalen, llançament de Hughes, triple. Home, i ara tens mort de Dani Miret, tens per anar a Balagrés. Ivan, de seguida aprofitarem Balagrés, però Ivan, no pots deixar un tir frontal un jugador com Hughes, que està en confiança.
2: Sí, claríssimament, no? Abans la situació ofensiva, jo crec que el Jabari no s'havia donat el temps que la possessió acabava, perquè estava clar que era ell el que havia de llançar, abans, perquè ja no hi havia temps per aquesta passada cantonada pel Guillem, per molt sol que hi estés, però ara, doncs, amb el Hughes, és el quart triple que ens pica, i hem d'anar més amb compte amb ell, perquè avui està trobant situacions massa còmodes i està notant, o sigui que en aquestes situacions que estan jugant perquè ell surti a llançar, haurem d'estar una mica més atents defensivament.
0: Però hola, el Joventut no té regularitat, eh, avui?
1: Jo crec que li falta acabar-se de connectar en el partit, no? I estan com... Em fa pensar en el partit abans del play-off de la FIBA Cup, que costava com entrar en el partit, que veies que l'equip podia ser superior en qualsevol moment, però que anaven fent feina, però no semblava, no lluïa.
0: Doncs de moment el Joventut, que està aquí en aquesta situació d'incertesa, 29-25, no està tapant bé en defensa. Guillem Vives, Hanga, crack, Parker i Rusic, que torna a pista. Recordem que estem pendents també de la resta de partits que s'estan jugant. A Gran Canària perdent de 20 a València, Joan Corrales. El Morabanc només perdent de 2, remunta contra el Barça, i el Saragossa perdent de 6 a Lugo. Jo crec que salvarà a Gran Canària, però és que es mereixeria baixar a Gran Canària. Llença Rusic, la falta personal.
2: Sí, Gran Canària, ja ho vam comentar, no, els últims moments de... Els últims partits ja anàvem dient, sobretot a la segona volta, que s'estava ficant en problemes, i clar, Gran Canària depèn totalment del que faci Saragossa, perquè si Saragossa guanya a Lugo, jo no crec que Gran Canària pugui guanyar a València. Ja de primeres no ho creia, i tal com va la partida encara més difícil. Jo crec que Andorra, com a mínim, al jugar a casa, li posarà les coses molt difícils al Barça, crec jo. En principi, clar, el Barça és una mica més favorit, perquè també el Barça s'està jugant les possibilitats que pot tenir d'acabar segon a la classificació final de la fase regular. Però, clar, Gran Canària, València, jo crec que no tindrà cap opció, com dic, i dependrà tot del que sigui capaç de fer Saragossa a camp del Lugo. El que passa és que Saragossa juga amb una pressió que no estava preparat, jo crec, per aquest tram de final de temporada, amb tants canvis d'entrenador, perquè la seva idea a principi de la temporada, quan parlava amb el Xavi sobretot, jo crec que no era de Saragossa de passar-ho tan malament, igual que a Gran Canària, i això et crea unes sensacions que són molt difícils després de superar.
0: Necessites renovar la teva llar? A l'Agrés trobaràs mobles de cuina, senyor, i ceràmics, ceràmica i parquet. A les últimes tendències, dissenys exclusius, qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 93-395-0311. Badagrés!
3: Badagrés.
4: Badagrés.
3: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Carola, no vull ser simple, però que hi hagi Riqui o no hi hagi Riqui a pista, canvia tant la penya?
1: Sí, jo crec que és una de les coses que més hem comentat aquesta temporada, no? Que l'equip té més talent, és a dir, té Riqui, que és un top, però que hi ha jugadors que poden fer més coses. I sembla que si no hi ha Riqui a la pista, l'equip quedi com més gris, i no hauria de ser així.
0: Ja ni crec que s'ha jugat a 3, estava sol, no anota, estava molt sol. El rebot ha estat de Michael Rudy, que està fent un molt bon partit, jugant a l'Anhanga. Diuen en el videomarcador, fem fresa. Guillem Vives, que va al dribble, rebot de Parker.
1: Fresa, amb dos S.
0: Fresa. Sí, sí, fresa, vol dir fem soroll. Ha fallat aquí Jabari Parker, que va avui amb un monyo, que es diu, no?
1: Sí.
0: I ara falla el bàsquet Girona des de sota el cèrcol, 31-27, la penya prenent de 4, Parker. Rep la pilota, bàsquet de Jabari Parker. Això se'n diu a l'època dels joves, de l'època del teu germà, del Joan, quan jugava al Sant Josep amb el Xus d'Escossa. Era un palomero, eh?
1: Exacte.
0: No el teu germà,
1: exacte,
0: sinó...
1: No, el meu germà no, perquè jugava de base. Vull dir que ell, en tot cas, la deixaria anar.
0: Les teves arrels de bàsquet venen d'aquí, o què?
1: Bueno, al meu pare li encantava... No, al meu pare li encantava, els meus germans des de petit jugaven i, bueno, una cosa porta l'altra. I al final, si cada dissabte estàs en un pavelló, o sí, t'encanta o odies.
0: I a tu et va encantar i per això estàs aquí encara, seguint aquesta passió del derbi entre el Joventut i el bàsquet Girona i Livingston, atacant a Hackenson massa fàcil, eh?
1: Jo ja no us puc dir més, que crec que no estan a l'alçada del que haurien d'estar.
0: Ivan, es parlava de Hackenson, de la possibilitat de tornar a Múrcia, no ho veig, això, però tenen un any més de contracte, Rusic marcant les passes, que bé que ho ha fet Michael Rusic.
2: Molt bé, Michael.
0: Ivan, posem un context el que ha fet Michael Rusic, perquè fa 2-8. Ha fet un moviment important.
2: Sí, sí, des de molt, molt fora fins a dins, no? Des de la línia de 6-75, ha atacat el seu defensor i, sobretot, a sobre d'atacar-lo molt bé, ha acabat força bé a prop de cistella, perquè tu dius, no? Un jugador de 2-0-8 que pugui acabar amb aquesta facilitat, doncs demostra la seva qualitat, no? I del Hackenson, bueno, al final és un jugador amb contracte amb nosaltres i té un any més, no? És veritat que ara és el moment d'escoltar moltes coses, però la penya, doncs, està ficada amb el que toca, que seran els pròxims partits de play-off, i després, a poc a poc, anirem veient com acaba la plantilla, com acaba l'equip per la propera temporada.
0: Doble cistella del Joventut, perquè roba la pilota Jabari Parker i anota, la penya es posa per davant, 33-35, a falta de 4-34. Per acabar aquest primer quart, davant és mort Moncho Fernández, és per anar a Badagrés. Queden 4 minuts, 34 segons per acabar aquest primer temps. Joventut 35, bàsquet Girona 33.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Carola, no sé si és perquè és divendres, perquè és entre setmana, però veig molta canalla, però molta, molta. Exageradament, molta.
1: Home, de fet, aquí a Girona, organitzant també activitats prepartit, quan hem arribat hem vist uns inflables, unes, com es diu això, unes caravanes d'aquestes que... unes food trucks, i dir que plantegen ja una acció de, que comença molt abans del partit. I, per cert, m'ha encantat la mascota, aquest drac que tenen aquí a Girona, que ha fet una... tota una interpretació de la cançó La Perla de la Rosalía, han fet tota una coreografia imitant el que fa Rosalía en el Tour Lux que està fent ara, amb els ballarins quan li cobreixen el cos amb els guants blancs. Molt, molt bonic, molt treballat i molt bonic.
0: Escolta, els que no estem molt posats amb el tema, Rosalía està fent el tour on? A Europa, a Espanya, a món, on?
1: No, a Espanya ja ha acabat, està a Europa, està voltant per Europa, a Europa i se n'anirà cap als Estats Units.
0: Ivan, tu ets molt de Rosalía, no?
2: Molt, molt no, però m'agrada. Jo crec que és una gran estrella nostra i després internacional. I crec que canta de meravella i ara jo crec que ja és una estrella internacional, perquè jo crec que porta un sou que és increïble i sobretot la gent d'aquí, quan ha pogut anar a veure-lo aquí a Barcelona, ha parlat molt, molt, molt, molt bé de l'espectacle i, bueno, de la veu i de la, jo crec que de la bona cantant que és.
0: Hakan Sonsol se la juga a 3! Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple! Triple de Lude Hackenson, triple! Subaru!
7: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
8: Subaru.
0: Recordem que ha guanyat el Manresa al Madrid. Hackenson interior per crack. Quan feia Carola que no guanyava el Manresa al Madrid?
1: 28 anys.
0: 28 anys.
2: Xavi, els play-offs segurament seran diferents, no? Però veurem si al Madrid li ha anat bé o no aquestes mega vacances que s'han fotut a la Lliga CB, perquè els últims partits no sé si porten 5 o 4 o 5...
0: 6 ja, 6 derrotes
2: no,
0: seguides. Entre
2: 6 tot, derrotes, no són? O sigui que moltes derrotes que siguin. És veritat que amb l'avantatge que tenien, doncs han dit, bueno, ho van focalitzar tot en el playoff de l'Eurolliga i en la Final Four, i a veure ara, evidentment, a partir dels playoffs ens trobarem un Real Madrid molt, segurament molt diferent.
0: Falla el triple ara, ja dic, crac, si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom, Desmore a Badalona, restaurant Desmore, hamburgueses, tapes, entrepans planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Desmore, el temps perfecte, obert de dimarts a diumenge, al carrer Sant Sebastià 2, de dalt de Vila, restaurant, no hi falteu, repetireu segur, està boníssim, tu passes pipa, restaurant Desmore.
9: L'Esport Bar de Badalona, amb un ambient animat i familiar. Temps mort.
0: Penya guanyant 35-38. Per cert, Pep Busquets, que el Barça es va interessar per ell aquesta temporada pel tema dels jugadors de formació, ha patit una davallada important, el tram final.
1: Sí, és un jugador que fluctua, no? Que té moments que pot encadenar 2, 3, 4 partits fent unes actuacions... a un molt bon nivell, però que després sembla com que desconnecti.
0: Avui 4.369 espectadors aquí a Fontejau, 4.369, Hackenson, la doble, no, llença i cistellot. Déu-n'hi-do la jugada que acaba de fer ara l'1 de Hackenson, que acaba notant un nou bàsquet. Hackenson avui està ja amb 8 punts. 12
2: Xavi, per Cavani aquesta... Parker, 8 per... Perdó, aquesta cistella del Lude és molt de la seva selecció, quan ell té aquesta capacitat de prendre decisions, ofensivament ell i el Panxar a la línia exterior són els jugadors més importants, no?, de la seva selecció, i aquest tipus de cistelles són molt de les que és capaç de ficar en aquests partits de FIBA de seleccions.
0: Per l'Andorra, per el Saragossa, per el Gran Canària. Baixaria ara el Saragossa, el Gran Canària perd de 20 al descans, el Saragossa perd de 4 i el Andorra perd de 5. I en la lluita per entrar al play-off entraria ara mateix el Bilbao, perquè l'Unicaja perd a Baskonia i el Bilbao perd a Tenerife. Està divertit, això,
1: Sí, sí.
0: Mirar-t'ho sense jugar-t'hi res.
2: Sí, Xavi, al final les apostes que fem, almenys la meva, és perquè jo crec que aquests equips que encara que estan lluitant, el més normal és que no guanyin. Jo crec que al final Unicaja en aquest final pot guanyar, evidentment, a camp del Baskonia, perquè té un gran equip, però les sensacions que vam veure l'altre dia a Badalona, és veritat que veníem perdint de 20 i només per jugar 20 minuts, però les sensacions que han donat al final de temporada Unicaja no han estat bones. També les que vam veure a la Final Four de la Basketball Champions League a Badalona, i després, clar, Saragossa és el que ho té a la mà, perquè des de baix és el que potser pot guanyar el partit i ficar en problemes a Gran Canària, que ja veiem que no té cap opció a València fins ara.
0: Ja ni crec que no té un rectificat a l'aire. Bàsquet per situar el 38-42. Pep Busquets se juga 3 i anota el triple. Recordem que es va apostar per Yannick Crac en lloc de Pep Busquets i van fer un lloc.
8: Carola.
1: Sí, va ser l'aposta que van fer, no? Van apostar perquè el 3 de la penya fos Yannick Crac.
2: Ara Xavi...
0: Digues.
2: Perdona, que ara Xavi quan anàvem a atacar, el Yannick la demanava al Red Comunicació, perquè entenc que li estava dient que canviés en aquesta situació, que ha sortit molt clar i molt fàcil i molt jurat al Pep Busquets, però sense molt bloqueig. Llavors crec que ha faltat una mica de comunicació.
0: Pilota interior i perd la pilota. Jo crec que havia tocat Juan Fernández. De falta de 48 segons per acabar el primer temps. Bàsquet Girona 41, Assis a Joventut 42.
3: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
4: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Doncs ara mateix Enric Rubio seria MVP del mes de maig. No jugaria, li ajuda a mantenir la mitjana alta que porta. I si de Julius o Panzer ara el bàsquet, error. I si de Julius o Panzer no fa una actuació estel·lar, Ricky serà MVP del mes de maig. Això ho llegim a la Bíblia verd i negra. Per la pilota Guillem Vives i antiesportiva de Guillem Vives. Déu-n'hi-do, quin regal.
1: Ha estat un cúmul de despropòsits, eh? La última esmaixada del Girona ha sigut un error de comunicació amb un bloc sec que se l'ha menjat Michael Rusic, i ara en aquesta sortida en contracop la pilota perduda de la penya, falta... O sigui, la veritat és que no hi ha ningú que estigui on toca. Han entrat ara Rusic i Hanga, han marxat a la banqueta el duet suec, però la penya que no acaba de ficar-se en aquest partit.
0: Doncs Pep Busquets, que anota primer 43-42, 43-42 i ara 44-42. Avui necessitem el descans, anar al restaurant Tensmore. Si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom a Tensmore a Badalona. Tens hamburgueses, tapes, entrepans, planxats i un ambient brutal per veure bàsquet, futbol o motos. Tensmore, el temps perfecte de dimarts a diumenge al carrer Sant Sebastià 2 de dalt la vila, restaurant Tensmore.
3: L'Esport Bar de Badalona, ideal per veure els partits amb amics o família. Temps mort.
0: Quina xapa li ha clavat Hanga en la penetració, i la falta personal és la tercera. N'hi queden dues per entrar en bonus. Ara n'hi queda una. 10 segons, 8 dècimes, fent a la Hanga de base.
2: Sí, en aquesta situació intentava la posició de base i el Guillem estava en un costat. I ara entra Cameron Hammond, entenem, per tenir la pilota en aquesta última jugada, intentar fer un control. És veritat que els primers segons el Girona té la opció de fer una falta abans del nostre llançament.
0: Cameron Hammond, li salten dos jugadors. Hanga fa la finta, se la juga a 3, no nota. Acaba el primer temps aquí a Fontdejou. Joventut 42, bàsquet Girona 44. Carola, valoració del que ha estat aquesta primera meitat, on el bàsquet Girona, per exemple, ha fet 10 de 18 triples, un 56%, 5 de 19 en tirs de 2, 5 de 19 en tirs de 2, 10 de 18 en triples.
1: A veure, els percentatges són altíssims i és evident que té mèrit fer 10 de 18 en triples i tenir un 50 i tants per cent. Ara bé, hauríem de veure com han tirat els 18 tirs. Jo tinc la sensació que no han sigut 18 tirs tirats després d'un treball intens on el jugador s'ha hagut de desmarcar, de sortir d'un bloqueig. Han sigut 18 tirs tirats amb certa facilitat. I prova d'això aquests 44 punts que la penya ha rebut quan la penya té uns estàndards defensius una mica més alts. I després, un altre tema, ha acabat el Girona que no ha arribat ni al bonus, portava dues faltes en 10 minuts. Això diu molt del partit que s'està jugant, no? Que la intensitat no és la que toca en un derbi, diguem.
0: Per tant, Ivan Corrales, el que hauria de fer el Joventut és fer el seu joc, no està pendent d'anar a remolc, no?
2: Sí, està sent un tipus de partit una mica doncs, estrany en el tema de la competitivitat i la importància que pot tenir el resultat en la classificació, que no té molt en principi, i més amb els resultats que estem veient. I sí, nosaltres jo crec que hauríem de canviar aquesta intensitat defensiva, no? Ofensivament, els dos equips estan jugant fàcil perquè no tenen molta oposició, entre cometes, i jo crec que a l'equip que sigui capaç de pujar una mica aquesta línia defensiva, doncs posarà en més problemes al rival, i nosaltres el que volem és que això ho faci el nostre equip, que ho faci la penya, i així doncs jugar una mica més amb més de ritme, amb més transicions, amb més capacitats encara ofensiva, per poder doncs guanyar el partit, que ja que estem aquí, doncs el que volem és guanyar-ho, no?
0: Tots al descans, Joventut 42, Bàsquet Girona 44. Nosaltres fem una petita pausa, us deixem el més destacat que l'han de ser la nostra ciutat amb el nostre amic Martí Viñegas, i tornem de seguida des de Fontejau per viure la segona meitat d'aquest partit. Fins ara!
8: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
10: Has de renovar-te el cotxe?
11: Vine als concessionaris Drivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
10: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
11: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
10: T'esperem a Drivim.
12: Notícies Badalona.
13: Bona nit. Aprofitem la mitja part del partit de la penya per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Badalona és un dels dos únics municipis de la demarcació de Barcelona que donarà el tret de sortir de la temporada de platges que comença aquest cap de setmana sense vetar el tabac. Això farà que la Diputació redueixi gairebé a la meitat la subvenció que li atorga per fomentar les platges saludables. El govern local s'escuda en la necessitat de modificar l'ordenança municipal que assegura fa impossible definir els trams sense fum ara per ara. Badalona i Castelldefels, els únics governats pel Partit Popular a tot el litoral barceloní, són les dues ciutats de la demarcació on encara estarà permès fumar a les platges aquest estiu. Els altres 24 municipis ja han aprovat ordenances o estan a punt de fer-ho per prohibir-ho. Després que els dos alcaldes restants, Xavier García Albiol i Manu Reyes, refusessin sumar-se a la iniciativa, la Diputació ha anunciat que perdran la part que els correspon de la subvenció d'1,5 milions d'euros que destina arreu per incentivar les platges saludables, i ha avisat que l'any vinent el retiraran del tot l'aportació econòmica si no fan cap gest al respecte. El president delegat de Salut Pública de la Diputació, Josep Ramon Mut, ho ha dit durant la presentació de la temporada de platges feta a Gavà.
14: La Diputació de Barcelona, al final, i des de l'àrea de Salut Pública que presideixo, al final dona un suport econòmic per platges saludables, perquè al final som salut pública. Per tant, no té sentit donar diners a municipis que no volen prioritzar i, per tant, deixaran de rebre aquesta subvenció que fins ara rebien.
13: L'executiu badaloní assegura que no està en contra de les platges sense fum, però argumenta que cal revisar l'ordenança actual que, diu, està totalment desfasada perquè és de l'any 2009. Per aquest motiu, el govern d'Albiol afirma que aquest any és impossible definir un tram o més de platja sense fum. Segons explica, la seva intenció és fer una comissió tècnica per estudiar-ho i convocar les entitats implicades en salut, medi ambient i participació ciutadana. Sònia Egea és la quarta tinenta d'alcaldia.
15: Depèn de la conclusió que esdevingui d'aquestes reunions, doncs podrem decidir si Badalona tindrà un tram de platja sense fum o anirem a la totalitat de la platja.
13: La voluntat de la Diputació és que l'estiu vinent el veto del tabac s'hagi estès a totes les platges barcelonines. La neteja de l'espai i la preservació de la salut en són els motius principals. Des de la Diputació donen per fet que el Parlament acabarà aprovant una llei que impedeixi fumar les platges, Per això avança que si Badalona i Castelldefels no ho regulen amb ordenances municipals, igualment a llarg termini es veuran abocats a fer-ho. Tot i que reconeix que encara és una qüestió molt incipient, la Diputació assegura que ja ha fet moviments polítics perquè es presenti una proposició de llei a la Cambra Catalana. L'il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona fa una crida al govern català per desencallar la situació de deteriorament que pateixen els diversos jutjats de la ciutat i instar a agrupar-los en el Fòrum de la Justícia, un compromís que ja va adquirir l'executiu català el juny del 2025. Així ho acordaven l'alcalde de Badalona i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per donar resposta al greuge històric dels equipaments judicials del municipi. En una visita cultural a Badalona, l'ENS ha visitat la sala de plens, on ha pogut mantenir una trobada amb el govern municipal per desgranar quines són les necessitats actuals de la ciutat en matèria judicial. Una assignatura pendent, alerten, és la centralització de totes les dependències judicials en un únic espai. N'ha parlat la diputada de delegacions del Col·legi de l'Advocacia, Carmen Sánchez.
16: Molts partits judicials ja tenen un edifici nou en condicions i Badalona s'ha quedat estancat en aquest sentit. És una necessitat el canvi d'edifici per poder, evidentment, donar una bona justícia.
13: Precisament la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén, ha recordat que l'equip de govern ja ha fet els deures i té llestos els terrenys que cediran a la Generalitat, un espai ubicat a tocar de la C31 entre els barris del centre i Coll i Pujol, al solar de l'antiga fàbrica de Can Llames.
17: Hem fet la feina, tenim els terrenys preparats i estem a punt ja de signar el conveni. Llavors, a partir d'aquí, serà ja qüestió de que la Generalitat l'impuls que li vulgui donar. Sabem que tenen la voluntat i esperem pues, que ja per temes burocràtics no, de la pròpia Generalitat, dels seus pressupostos i de més, doncs ho facin lo abans possible, perquè, com es deia avui, no, per part dels professionals, una de les advocades explicava, no, fa 33 anys en aquests jutjats i ja escoltava que s'anava a fer aquesta ciutat judicial.
13: L'empresa Capravo i l'Ajuntament de Badalona han signat un acord de col·laboració per impulsar el negoci de la cadena i crear 60 nous llocs de treball a la ciutat. La cadena de supermercats té previst obrir dues noves botigues pròpies al llarg del 2026 al municipi, a més d'una de franquiciada que sumaran més de 2.600 metres quadrats de superfície comercial, un projecte que suposarà una inversió de 5 milions d'euros. Una d'elles estarà situada a la Rambla del Gorg. Gràcies a aquest acord, l'Ajuntament de Badalona, a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, s'encarregarà de fer la preselecció de candidats i de presentar les propostes que s'ajustin als perfils demandats per l'empresa. Posteriorment, Capravo rebrà aquestes candidatures i comunicarà els resultats del procés al consistori. Tant l'Ajuntament de Badalona com l'empresa es mostren satisfets amb l'acord. Escoltem a Josep Barceló, director de Desenvolupament Corporatiu de Capravo, i a Cristina Güera, primera tinenta d'alcaldia.
18: Per nosaltres, Badalona és el mercat prioritari d'inversió aquest any. Ho volem tenir a final d'any 6 botigues, vale? I amb les dues noves incorporacions que farem, contractarem, tindrem 60 persones més contractades.
19: Estem molt contents i satisfets doncs, d'haver signat aquest acord de col·laboració amb una empresa com Capravo, no?, per poder ajudar, no?, als veïns de la nostra ciutat en aquesta selecció, ajudant-los a ell en la preselecció mitjançant IMPO, el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Badalona.
13: Les noves botigues se sumaran a les 4 que la cadena ja té repartides per la ciutat. Quatre blocs del barri de Sant Antoni de Llefià denuncien la proliferació d'habitatges il·legals en un antic espai de mercats. Es tracta dels baixos de la cantonada entre els carrers Salou i Doctor Trueta, on l'Ajuntament ha aixecat un expedient perquè hi ha localitzat un infrahabitatge i la Guàrdia Urbana té oberta una investigació en curs. Els propietaris dels baixos, en canvi, defensen que les obres són per fer trasters. Juan Manjabacas, el president d'una de les quatre comunitats, la del Salou número 3, explica que els locals han estat venuts recentment a uns nous propietaris que haurien impulsat obres sense llicència. Un procés que s'ha iniciat sense cap notificació prèvia als veïns ni a la comunitat, malgrat que la propietat té vinculat un deute de 27.000 euros per impagaments de la quota de veïns. Els residents alerten que l'objectiu de les obres és fer habitatges irregulars i asseguren que pateixen problemes de convivència amb sorolls constants, activitats nocturnes i deficiències en les instal·lacions, així com connexions irregulars d'aigua i electricitat.
20: Ara mismo no sabemos quién tiene acceso. Aquí se han estado repartiendo llaves. Y no sabemos quién entra y quién deja de entrar. Queremos saber qué uso se le da a eso, ¿vale? Porque nos dicen que son trasteros, pero en realidad también sabemos que hay viviendas. Creo que a nadie le gustaría ver gente durmiendo en trasteros de forma, bueno, inhumana. ¿Dónde mean? ¿Dónde cagan? ¿Dónde se duchan? Bueno, un despropósito, la verdad.
13: Els veïns del bloc de Doctor Trueta número 8, com la Laura García, també denuncien una situació d'inseguretat i de molèsties constants.
5: Molèstia, pues que están 24/7 todo el día pegando portazos, abriendo con candados, gente que a altas horas entran y salen, imponen música, se les escucha hablar, cero respeto. Y luego, claro, el miedo de que pueda pasar algo, de que pueda petar algo, que pueda... Y luego hay gente durmiendo ahí. Entran cosas, sacan cosas... es un sinvivir.
13: Això és tot. Connectem de nou amb Girona per seguir la segona part del partit de la penya, que acaba de passar una molt bona nit.
21: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
22: Ningú t'informa com nosaltres.
23: Temperatura a Badalona...
24: 26 graus.
25: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
26: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
25: Més clar, més ràpid, més Badalona.
26: bdncom.cat.
25: Badalona passa aquí.
27: Et caduca el carnet de conduir?
28: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
27: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
28: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
27: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
28: Al costat de Pompeu Fabra.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
2: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
1: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
2: Entrades a penya.com.
1: Aprofita el 10% de descompte amb el codi PDN10.
2: Cada espurna encén la flama.
3: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: El partit del Badalona.
3: A un quart de set de la tarda i des del Baix Llobregat, segona eliminatòria del play-off d'ascens. Cornellà, Club de Futbol Badalona.
4: Aquí Badalona.
5: Aquí Badalona. Aquí Ràdio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
6: El meu cor. Les meves mans. Productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu.
7: La penya en joc.
8: La penya!
9: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
10: I tornem a Font de Joc, 44-42, pendents dels resultats de les altres eliminatòries. I el nostre amic Sergio Pareja, que ens confirma que València ja no ens tocarà en els quarts de final perquè tenen en carrera la victòria, i també ho té encarregat el Múrcia, que guanya de 12 contra el Hajo Pues Lleida, 58-46 al descans, guanyant el conjunt de Cito Alonso. El Barça, que guanya de 2 Andorra, per tant, perd l'Andorra de 2. A Gran Canària perd de 24, i per tant, Carola, el Saragossa es salvarà si guanya. Si guanya el Saragossa, baixa a Gran Canària.
11: Si guanya el Saragossa, baixa a Gran Canària. Per tant, ara diem que de tota aquesta equació el que va més tranquil·let és l'Andorra.
10: És curiós, això, eh?
11: És molt fort.
10: Com a Gran Canària? Sí. Sí,
11: però això ja ho hem comentat més un poc. Això sempre ho explica Luis Casimiro, no? Depèn de com estàs preparat tu. Ell amb el Betis patien molt, però sabien que jugaven a no baixar, i això els feia més forts. Gran Canària era un equip construït per estar a play-off, i tota aquesta situació sobrevinguda, tota aquesta tensió, és més difícil de gestionar.
10: Aquests com ho fan, perquè estan a punt ja per començar. No he entès això de la bandera que porta el...
11: Sí, aquesta porta la bandera de la
10: Unió Europea, la Europea,
11: però... no?
10: No
11: sé.
10: 4-4-4-2, el Joventut, que està perdent de 2, començarà amb Cameron Hunt, Yannick Crack, Hackanson, Parker i Rusic. Per part del conjunt del bàsquet Girona, amb Hughes, amb Livingston, Niham, Kuzminskas i Yevan. Aquests són els 5 que començaran. Tot a punt, tornen els 20 que han sopat. Comença el tercer quart aquí a Font de Jau.
12: Et caduca el carnet de conduir?
13: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
12: Carrer Francesc Macià, 6.
13: Al costat de Pompeu Fabra.
10: Joan Livingston, molt pendents de com estigui aquesta classificació, i ja podem dir que el quart classificat, triple Niham, 11 de 19, Ivan Corrales. Això no canvia, eh? Comença l'últim, el tercer quart, i comença amb un triple, 11 de 19.
14: Sí, el que demanaven d'aquest canvi una mica més d'intensitat defensiva, o en aquest cas, doncs, d'estar més atents a que els jugadors de Girona no tinguin llançaments tan lliurats. A la primera, un altre triple, i crec, si no m'equivoco, que el Girona agafa la seva màxima avantatge de 5 punts.
10: El Palencia guanyant en el primer quart de 20 al Fonerada. El Palencia guanyant de 20 al Fonerada.
14: Xavi, tenia informació de primera mà, perquè tenim amics allà a Palencia, i alguns tu els coneixes, de que l'ambient al pavelló seria increïble, i tots els missatges que hi havia era del pavelló ple, i segurament, doncs, pel Fuenlabrada serà molt difícil treure aquesta victòria a Palencia, i després al Palencia serà un rival molt difícil pel nostre amic Carles Marco, pel Leima Corunya, en la Final Four per la plaça que falta d'ascens a l'ACB.
10: Doncs, per tant, si tot acaba així, serà Corunya contra Palencia, una semifinal. L'altre és a Estudiantes Oviedo, que s'ha colat aquí l'equip de Javi Rodríguez. 47-42 atacant el Girona. I ho comentàvem, que estem molt pendents de tots els resultats que estiguin produint en aquesta Lliga CB, per veure qui acaba baixant. De moment entraria Bilbao, perquè perd de 7 a l'Unicaja, i perd també el Bilbao a Tenerife. Livingston no anota. El rebot és de Susinskas. La penya, Carola, com se li en van els rebots, eh?
11: Sí, en aquesta ocasió ha estat crack, que no ha tancat bé.
10: I un altre triple de Livingston. Dani Miret, que va dient que no. És màxim de desavantatge del partit. La penya perd de 8, 50-42. Què ha de fer la penya?
11: Doncs posar-se a jugar, jo crec, no? Ha de deixar d'especular, i el que ha de fer és posar-se a jugar de forma seriosa.
10: Doncs el conjunt verd-negre, que de moment no està en bones condicions, 50-42, surt ràpid, la falta de Rússic, falta tàctica, però Dani Millet de moment no ho atura.
11: No, està... És el que dèiem, no? Si ell té la... Té una mica la idea, no?, de repartir els minuts com està buscant, doncs porten dos minuts i dona oportunitat a corregir aquesta sortida de la banqueta. Veurem la paciència que té, perquè la veritat és que Hackenson, Hunt, Rusic, Crack i Parker poden fer bastant més del que estan fent fins ara.
10: Totalment d'acord, eh? Livingston, torna a estar sol, Susinskas. Demana Tesmor. Dani Miret, temps per anar a Badalés. Doncs déu-n'hi-do, la penya, a quin nivell està defensiu. Si necessites mobles de cuina, sanitari i ceràmica, per què? Visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés!
4: Badagrés.
15: Badagrés.
4: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
10: Ivan, aviam, Dani Miret, a la primera part, ja ha dit el que problemes era la línia 3, però és que continuem igual, 3 triples en 2 minuts en aquesta segona part, menys 11.
14: Sí, és com tornar a fer la primera pregunta que has fet en aquesta segona part, no? que ja ens ho demanaves a la Carola i a mi, després del primer triple del Girona en aquest tercer quart. Doncs continua la mateixa línia i, evidentment, doncs, amb aquesta intensitat defensiva i amb aquestes badades que deixen llançar tan lliurats els jugadors del Girona, doncs és més difícil, doncs, poder combatre el partit o estar a prop en el marcador, portat un partit més igualat, doncs, que és el que està passant ara mateix.
10: El més important avui, els que ja entenen, ho saben, que ningú es lesioni i que estiguem preparats pel play-off. Recordem que València no serà rival. Per tant, o Barça, o Baskonia, o Múrcia. Es posa en joc la pilota, Carola, amb rotacions, però el que ha d'augmentar és el nivell de físic.
11: Sí, de fet, a veure, manté el mateix 5, amb Rusic, Parker, Hunt i Hackenson. Hem de veure a Hunt, que està una mica gris, acaba de fallar una entrada i Rusic no ha pogut amb el rebot.
14: Xavi, Carola... Xavi, és el que dèiem, no? O el que hem dit al descans, no? que l'equip que canviés una mica la intensitat defensiva, doncs podria agafar un avantatge, un altre triple en contra, que el Girona ha pujat una mica en la seva línia defensiva, tampoc molt, però ho ha pujat una mica, i continua amb aquell gran encert amb el triple, sobretot perquè nosaltres no estem puntejant aquests llançaments, perquè els llançaments del Girona en general estan sent massa lliurats, i en aquest segon i sobretot aquest inici de tercer quart han trobat moltíssim més d'encert.
10: La penya perd de 14, 56 a 42. Però una cosa és que la penya no s'hi jugui res, L'altra cosa és que no estigui ni fent els deures, perquè ni Moren està tenint minuts, ni els jugadors de la penya estan rendint.
11: Jo crec que estem entrant en un terreny pantanós, perquè és evident que el que és a nivell de resultats és igual, però no és el mateix arribar al play-off amb la sensació de que Girona t'ha passat per sobre i que tu no has estat en cap moment amb opcions, que el partit igual puguis perdre'l, però ara mateix la sensació és rara, és una sensació de poca feina. No sé exactament què és el que hauria de canviar, es prepara Vives per entrar per Håkansson, però és evident que ha de ser l'equip que ha de voler sobreposar-se a aquesta situació, i jo crec que si s'ha de sobreposar ho ha de fer des de la defensa. El Girona porta 56 punts i el Girona anota molt de 3, però en tirs molt fàcils.
10: Ara Håkansson talla el parcial obert que hi havia de 12 a 0 en 3 minuts. I recordem que ara mateix, al final de Begeven, no nota rebotes d'una altra pilota per al Girona. Totes són pilotes per Girona, Susinskas. Un altre, és de 2. És de 2, estava trepitjant. 58-44. Joan Birgander. Tanga, obrim per Yannick Crax, la juga de 3. No, no, del triple, rebotes de Birgander. Aquest la dona per Hanga per Yannick Crax, la juga de 3. No, no, de rebot de Parker treu la falta i seran dos tirs lliures. 6 minuts 12. Però és que...
11: Però veus, en aquests dos últims triples que ha tirat la penya, no pots tirar de 6-75 sense convenciment. O sigui, tu has de ser una mica killer. Tu t'aixeques perquè tens tir i perquè la vas a ficar. No per veure què passa. Què passa en un entreno, no aquí.
10: Jabari Parker, que disposava dos lliures, 58-44. Falla el primer. Ricky també es lamenta des de la banqueta. Recordem que avui no juga Ricky, tampoc no juga Ante Tomic. I anota el segon. Joan Livingston, Moncho Fernández, aquest entrenador que parla català. És gallec i parla català.
11: Aquí Girona és així. Crec que el que ha d'espavilar és Roberto Íñiguez, que és el que no parla.
10: Niham, no del triple. Per cert, el Mitchell, l'entrenador de Girona, avui ha anunciat que marxa i se'n va a l'Àjax.
14: Roberto Íñiguez s'empipa molt, no? Però en castellà.
11: Exacte, ho fa en castellà.
10: Un buque, va dir ell, quan el públic li estava recriminant l'actitud. I el bàsquet una altra vegada del conjunt gironí. Hanga, molt forçat, no nota. Rebot de Parker, se li escapa, ja no baixa a defensar. Fixa-t'hi, Carola.
11: Aquesta mateixa acció abans ha pitat antiesportiva. Igual, en la mateixa posició el Guillem, igual.
10: Sí, sí, jo també estic bastant d'acord, eh? Can Bertran, més de 100 anys, a la branca, dia assegurador, croissants encemades, s'enfada. Tornem-hi's, i el millor pa de Badalona, de Catalunya, tot això ho podeu dir al bar, amb un supercafé, infusions, sucs naturals, la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Canon Joan Aire, cantonada carrer del Carme, que és el mateix Can Bertran, carrer Incoeta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran.
15: Tot ho fem amb el millor producte.
16: A la cantonada del carrer d'en Coeta amb el carrer del Carme.
10: 60-45, estan revisant l'instant replay, si és acció de tir o no.

0: que els jugadors intenten llançar un tir que evidentment no és un tir que volen fer, un altre com eres, perquè tu no vols fer un triple de mig camp, no? Encara que sí que veiem a la NBA i també a partits de ACB o Euroliga que es poden anotar, però sí que al final, com t'has trobat aquesta situació, jo estic d'acord amb el que dieu, que hi hagi un criteri quan passa això, si passa d'aquesta manera, sempre xiularem això, dona igual al minut del partit, dona igual a l'equip, sempre xiularem això, i si passa d'aquesta manera, xiularem l'altre, ja està.
1: Geber, que es anava a penjar, i la falta és d'Adrel. Seran dos lliures, la penya perdent de 15 pot arribar a perdre 17. Pot arribar a perdre 17. Pendents també dels resultats que estan produint. Perda 3 el Saragossa, perda 2 l'Andorra, perda 30 el Gran Canària. Ara baixaria el Saragossa. I qui entraria seria el Bilbao, perquè està guanyant a Tenerife. A falta de 5-17 per acabar el tercer quart, Joventut 45, Bàsquet Girona 60.
2: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Saragossa, que a dos minuts per acabar el tercer quart està a dos punts. És que Saragossa està enganxat al partit, i si guanya, Gran Canària se'n va a l'Alep, eh?
3: No, que tenen molt mala peça al taler, els de Canàries.
1: Tenen la sort de que Saragossa juga fora, si no? Guillem Vives se juga a 3. No, de rebot és de Niham, i la falta personal és de Hughes sobre Hanga. Acaba de notar un triple al Breogán, i això fa que guanyi de 5 i agafi aire al conjunt de Gran Canària. Tornarà Pep Busquets. Ivan, Pep Busquets està aprofitant o no? Està aprofitant el fet de Girona. Va renovar el contracte, està molt consolidat aquí, però dèiem, ha baixat en aquesta segona volta.
0: Sí, hi va veure un moment de la temporada on el Pepa estava jugant a un molt bon nivell, no? Tu deies que per situacions de cupus i fins i tot sonava pel Barça, però és veritat que potser en aquest últim tram de temporada no ha jugat tan bé com a la segona volta en molts moments d'ella. Però bueno, jo crec que sí que el Pepa ha aprofitat la situació de poder jugar aquí a Girona i tenir més minuts que el nostre equip, que el nostre club, i és un jugador doncs, ja consolidat i en contracte per la propera temporada aquí a Girona.
1: Un altre triple del Girona, festival de triples, 65-47. El conjunt gironí porta 15 de 23 triples. I ara el triple de la penya, triple, Subaru!
2: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
4: Subaru.
1: El triple l'havia notat en Hanga i ataca ara Cameron Hunt. La falta sobre Vives, serà pilota de banda, i hi haurà un quadruple canvi en el conjunt gironí. És curiós, eh? No s'ha omplert ni l'últim partit de Lliga.
3: No, és veritat. No s'ha omplert. Presenta un millor aspecte, però crec que has comentat al voltant de 4.500, una cosa així.
1: Ara t'ho dic. Però sí, 4.000... Eren 4.200... 4.000... Ara ho diré, perquè està jugant ara Cameron Hunt. La passada, llançament de 3, no, no, d'Adrel. I són 4.369.
3: Ah, mira.
1: Pep Busquets per Juan Fernández. Juan Fernández postejant, la donava Pep Busquets sol en el triple. Falla, però estava molt sol, eh?
3: Molt sol.
1: Drell. Hanga se la juga a 3. No nota el triple, rebot és de Vildoza, l'ha donat Vives. Ivan, tu que has estat jugador professional, es pot avui estar en aquesta, amb aquesta passivitat i de cop i volta dir, bueno, comença el playoff, ara ens hi posem, perquè hem de ser realistes, portem uns últims partits contra Tenerife amb baixes, contra Madrid amb baixes, contra Burgos salvat, i per tant no estem veient la penya real. Sí que amb Ricky canviarà, però...
0: Sí, home, està clar que els partits de playoff seran molt diferents, no? O sigui, no hi ha res a veure.

0: jo, avui és veritat que és un partit una mica més estrany, una mica més diferent, i on es veu no tanta, potser, intensitat, sobretot defensiva, i, però sí que segurament a partir de dimarts o dimecres, quan juguem el primer partit, doncs la intensitat i com jugarà l'equip serà molt diferent, sobretot tenint en compte que per nosaltres que aquest primer playoff serà amb la pista en contra i amb només a tres partits, el primer partit serà molt clau.
1: Doncs ara hi ha un 2-1, la falta de Virgander, molt tubet també, però és que estem anant tota l'estona
2: al
1: mateix.
2: Està tothom contagiat del mateix, no? Tothom està sent... Jo crec que al final és el missatge, no? Repartir minuts per arribar en condicions, el jugador que tampoc vol arriscar, que el que de normal ja va una mica justet de forces no apreta perquè aquesta setmana que ve... I tot això, sumat a que el Girona està fent un percentatge espectacular en triples, doncs es converteix, es tradueix en aquests 18 punts de diferència ara de la penya, no? Aquests 68-50.
1: Doncs de moment el jugador que no està aconseguint el seu objectiu, que és estar en forma, i per tant hauríem d'anar a Club Pilates Badalona, on és l'experiència Club Pilates Badalona. Fem classes de pilates, reforma, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballem per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Doncs falta atac de Hackenson. Ivan, és que estan tan despistats, tan desconnectats, que al final no hi són.
0: Sí, passen aquestes coses i el parcial en aquest tercer quart, amb aquestes cistelles, les últimes dues safates, aquesta més baixada, doncs també demostra que a part de balades defensives tampoc hi ha comunicació. Hem acabat la primera part només dos punts a sota, i en aquest segon, en aquest tercer quart, el Girona ens guanya de 18. O sigui que el parcial està sent 26-8. O sigui, un parcial increïble, que això demostra que la intensitat defensiva del nostre equip en aquest partit, per causes moltes de les que estava comentant la Carol abans, doncs no està assistint.
1: Molt bèstia, la penya pren de 20. Li han fotut més 18 en 8 minuts d'aquest tercer quart. I està clar, Carola, que si tu en 8 minuts et fan un menys 18, és que no estàs ni davant ni al darrere.
2: És evident que no. O sigui, jo crec que ho podem entendre tot, i en fred ho poses en el context i valores el benefici i risc que té aquest partit. Però ara, en el moment en què s'ha jugat, jo crec que Dani Miret i l'estaf no poden estar contents amb el nivell que està donant l'equip. Perquè si al final tu volies preservar, doncs igual hi hauria jugadors que no jugarien. Igual Morant podria jugar 30 minuts perquè estés més connectat amb l'equip, per dir alguna cosa, eh? O sigui, si tu vols ser més conservador, no tindries a Hunt a la pista.
1: Doncs Morant, que et surt a pista precisament... Temps mort, restaurant Temps mort. Si vols viure l'esport com cal, apunta aquest nom, Temps mort a Badalona. Hamburgueses, tapes, entrepans planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Temps mort, el temps perfecte, obert de dimarts a diumenge al carrer Sant Sebastià 2. A dalt de Vila, restaurant Temps mort.
3: Bàsquet, futbol i més esports en directe al teu esport bar. Temps mort.
1: Doncs de vacances, 70-50, falta un atac de Morant. I queden encara 2 minuts per acabar el tercer quart. L'afició del Girona està aquí xalant de valent, perquè diuen, home, no hi ha Ricky, però estem guanyant de 20 a la penya.
0: I sobretot, Xavi, que aquesta confiança ofensiva que ha agafat el Girona en aquest tercer quart, tornem a dir el parcial fins a 26-8, doncs també fa que ells defensivament doncs estiguin més o una mica més endollants, i està fent que el nostre atac doncs tingui molts problemes.
1: Doncs llançament a l'últim segon de possessió. Atacant Hackenson sol, triple frontal, no nota, rebot és de la penya, perquè l'ha tocat a l'última instància Juan Fernández. Saragossa enganxat a l'últim final de l'últim quart, comença l'últim quart, perdó, més 3 Breogán, menys 3 Saragossa. És que Saragossa està dins del partit, eh? Qui no està dins del partit és el València, que perd de 31, i el Moravan Andorra, que guanya d'un al Barça. Unicaja apretant el Baskonia 60-58, i Bilbao guanyant el Tenerife 54-56.
0: El que et dic, que a Bilbao guanyant a Tenerife, o sigui que amb la victòria del Bilbao l'Unicaja no té cap possibilitat, i tornarà a parlar molt bé de la temporada del Bilbao i de la feina del Jaume Montsarnau allà.
1: Sí, sí, absolutament. Ataca Vildoza. Vildoza, 70-50, últims 42 segons per acabar aquest tercer quart. Buscant la passada per Pep Busquets. Juan Fernández fa salta d'Adriel. On va, Adriel? On va, Adriel? Pep Busquets, finta, fa un bot, llença a 3. No nota. Ho fa com amb càmera lenta, el llançament.
2: Sí, sí, sí, és com molt, molt perquè vegis aquella mecànica, no?
1: Hackenson. Drell fa un embolic i ja falta, s'han dos fills lliures.
2: Ha tret petroli, en aquesta? Per...
1: Sí. Ivan, Drell, és cert que Dani Miret diu, home, per el paper que té, doncs dona el que dona, però dona més.
0: Sí, i bueno, hi ha continuïtat, de vegades si hi ha alguna cistella o alguna opció, alguna acció que evidentment són bones. Crec que recordo un bon partit on va fer els seus topes, sobretot de notació i valoració, però sí que clar, per treure-li minuts al Llevar i tenir més importància, doncs evidentment ha d'aportar més coses. Recordo en un postpartit, que no sé si era a la Carola o a l'Albert Guerra, que ja comentava això al Dani, no? que sí, però que el que ell volia és trobar aquesta continuïtat i que hi hagués cada cop més jugadors que sumessin, no? El que dèiem abans, no? En aquest partit no, però que hi hagi més jugadors que aportin coses positives a l'equip, perquè quan això som capaços de fer-ho, jo crec que som un boníssim equip i que podem competir en qualsevol. Però han d'estar la gran majoria dels jugadors endollats i aportant coses positives, el que dèiem abans. No només ficar punts, sinó fer accions positives per l'equip, cadascun en el que li toca. I si a sobre de fer el que et toca en el teu rol és capaç de fer després més coses, benvingut sigui, però has de fer primer el teu rol.
1: Doncs al final del tercer quart, el Sergio Pareja, que ens deia que serem sisens i el rival seria el Barça. L'Andorra estava guanyant i el Baskonia també. Múrcia, si el Barça guanyava a València, o el Baskonia, si València guanyava a Barça l'última jornada, baixaria Saragossa i Unicaja quedaria fora, però el tema d'Unicaja està ara sent molt, molt igualat. I Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, aquest... Home, és divertit, no?, aquesta última jornada. Aquí, per cert, ja t'has mort un test per anar a Balagrés. Digues, Carola, perdona.
2: No, que és molt interessant. De fet, aquestes jornades en les que ha de jugar tothom alhora, que són com molt de carrusel, són molt divertides. Per l'espectador, clar.
1: Sí, sí. Jo sempre havia pensat... Ivan, quan vosaltres jugàveu, hi havia allò del carrusel el dissabte a tarda, o no? Jo recordo que hi havia una època que tots els partits jugaven a la mateixa hora, pràcticament. Llavors, per la ràdio deien, ens anem a Lugo, ens anem a Saragossa... Ara, clar, hi ha tants horaris...
0: Sí, sí, en aquest moment, això pels temes de ràdio, jo crec que era molt guai, no? Moltes vegades que escoltes a molts periodistes d'aquella època o d'altres. Esperava, Xavi, l'última jugada del Girona amb un triple, que no ha anat tant, i acaba el quart 70...
1: 70-52, amb aquest parcial del conjunt de 23. No, anava ja directament al partit del Moravan Andorra, que està guanyant encara, i per tant l'Andorra salvaria sí o sí I ara a Saragossa que es posa per davant. Atenció perquè Saragossa es situa per davant. I ara baixaria a Gran Canària, eh?
0: Gran Canària. Evidentment, bueno, és que al final qualsevol dels tres projectes que baixin serà molt dur, no? Clar, viure aquests partits d'aquesta manera, doncs, clar, com aficionats molt a molt, a dins de la pista, si t'estàs jugant sobretot la vida d'un descens, és molt dur, segurament, no? Si te la jugues per un playoff, ja és diferent, però per no baixar la categoria és molt dur. Jo he viscut i he baixat també, i aquesta sensació és molt dura. I pel partit, i bueno, el que explicàvem del partit nostre, doncs un tercer quart molt dolent, hem encaixat 26 punts, s'han anat a 70, nosaltres només hem ficat 10 punts, un quart molt dolent, sobretot defensivament, on el Girona està jugant molt còmode, és veritat que està ganotant, però sobretot jo crec per les nostres balades defensives i per la poca comunicació o intensitat que tenim, i el que dèiem, no, és veritat que després, quan arribi el playoff, es veuran partits molt diferents i nosaltres estarem endollats d'una altra manera. Segur, ho torno a dir, el primer partit del playoff, al final sigui l'equip que sigui, el nostre rival serà clau, i jo crec que l'equip estarà perfectament preparat per aquest primer partit, i veurem una penya molt diferent a la penya que estem veient avui.
1: Jo tinc ganes de que comencin el playoff, perquè ho dic sincerament i amb el cor a la mà, eh? Sort que el bàsquet europeu és de guanyar i perdre, perquè quan hi ha partits així que no juga res, no ho estic gaudint.
2: Té poca gràcia.
1: No ho estic gaudint. Uns que descansen per no fer-se, per no lesionar-se, els altres que van a mig gas, els altres que no s'hi juguen res, els altres que a Madrid que perd 7 partits seguits, vull dir, són coses que no... I ara Moran aquí forçant moltíssim. Ha començat el darrer quart aquí a Fontejau.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
1: I tornem a fer aquella falta a mig del camp, eh?
2: Clar, aquella falta que, segons l'àrbitre A, el B o el C, és una cosa diferent.
1: El públic que anima, deu-n'hi-do l'ambient que hi ha ara mateix aquí a Fontejau, molta gent jove, molta, molts nens i nenes. Veus, Carola, la primera fila, totes les nens i nenes allà esperant a la graderia?
2: Sí, estan
1: esperant que acabi el partit. Parker, que rep la pilota, no assisteix. I tècnica a Morant. Avisen.
2: L'avisen
1: que l'havia tocat.
2: Anava a dir-te, dic, li han pitat dues faltes en atac, si ara li piten una tècnica, mare santa, pobre home, què ha fet en aquest partit tan avorrit per generar tanta animadversió? Xavi, que en aquest partit seria important que en aquest últim quart la penya acabés amb una altra sensació, eh? Encara que no guanyi el partit, però que ensenyi alguna altra cosa.
1: Ai, el triple rebot és de crac. Lliguem per aquí, ja en Vives. Atacant Vives, anota Belhainz, un triple, es posa per davant el Saragossa. 77-78, Han, ha trepitjat la línia de banda. No, hi ha falta de Niham. Com estan aquests finals, Daniel Bilbao guanyant de 6 a Tenerife, eh? Saragossa guanyant a Breogán i Morvan Andorra perdent d'una casa. Traurà de fons Guillem Vives. 8-48 d'aquest final de temporada de la lliga regular del Girona. Vives se la juga a 3, triplaco. Tercer triple de Guillem Vives, triple de Guillem Vives, triple Sobaro.
3: Al polígon de les Guixeres o a driving.com. Sobaro.
1: Anota una altra vegada. És que, Carola, no hi ha manera de que la penya al darrere defensi.
2: No, està molt per sota del seu nivell.
1: Quin cistellot de Cameron Hunt. Quin cistellot. Canvi de ritme, penetra, deixa la, amb l'esquerra, entrant per la dreta, cistellot, eh?
2: Ha sigut un cistellot, però també penso que la defensa del Girona ha estat una mica tova. En l'arrencada, el seu defensor s'ha posat dret i no... I Han no ho ha desaprofitat.
1: Han anota el tir lliure, 72-60. Andorra empata 67 entre el Barça i l'Andorra. Queden 7 minuts per acabar el partit. Lugo perdent el Saragossa de 2 i Hughes aquí llançant sol, falla el triple. El rebot és de Rússic, que s'endú un cop a la cara. S'endú un cop a la cara Mike Rússic, que acaba el terra i aturen el partit. Guanyant l'Andorra, perdent el Saragossa, perdent de 24 a Gran Canària. I Isaac Nogués jugant 9 minuts, 3 punts en el partit d'avui. 105-81 a Gran Canària, que haurà d'estar, atenció, eh? Haurà d'estar, Carola, sí, pendent de què passa a Lugo, perquè Andorra també està guanyant.
2: Doncs a veure com acaba, escolta. És la tarda del transistor, eh?
1: Sí, però em refereixo que Gran Canària ja s'hi perd segur i només se salva si el Saragossa perd.
2: Ja, per ja, ja, està clar.
1: Han per Parker, la doble per Crack, se la juga a 3. No, no, de rebot de Ben Busquets. Qui és?
0: I Xavi, el que deies, i que els jugadors de Gran Canària i el club i els aficionats hauran d'esperar una estona perquè a Lugo encara queden 5 minuts.
1: Si necessites mobles de cuina, senyora i ceràmica o parquet, visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truca'ns al 93-395-0311. Badagrés!
3: Badagrés. Badagrés. Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: 72-60, 7 minuts i mig. La penya encara és dins del partit. Han per Parker. Parker assisteix, no. Llença el triple, triple. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Jabari Parker. Triple. Subaru.
6: Nova gamma Subaru Eco híbrid autorecargable. Subaru.
1: El Saragossa es situa a 1.82-81. Queden 4 minuts 42 segons. Aquí hi ha temps mort de Moncho Fernández. Temps per anar a

0: triple del Breogán, perd de 4 al Saragossa. Anota Russell. Aquests de Saragossa estan dins del partit. Això encara ha de fer més ràbia, perquè si perds de 20, dius val, però si no... 4-14, aquí la penya perdent de 9 i van entrant en partit el Joventut.
1: Sí, parcial de 2-11 en aquest inici de... l'últim quart, de 2 minuts i mig. Hem anotat més que en tot el tercer quart i nosaltres ara una mica més amb l'encera sobretot ofensiu. El Girona s'ha aturat una mica quan ha vist aquest avantatge de 18 punts al final del tercer quart. Nosaltres ho hem aprofitat força bé, a veure si som capaços de retallar una mica més aquesta diferència i ficar-nos del tot en partit. Queda moltíssim, aquest parcial doncs ha retallat a la meitat la diferència que portaven en molt poc de temps.
0: Doncs sembla que qui ara mateix té més números de baixar Saragossa, perquè Russell anota 2 triples seguits, parcial d'11-3, perd de 7 a Saragossa, faltant 7 minuts i mig, amb doble mitja a la plantilla, amb David Robinson a la plantilla, amb Bell Hines a la plantilla, amb Santi Justa a l'equip... Unidó, en aquest... És de plantilla valdinesa.
2: No, està clar. I que depenien d'ells.
0: Sí. Ataca Livingston. El Malabanc Andorra guanyant de 4. Livingston no anota. El rebot és de Rusic. Bona acció defensiva. Parker treu la falta. I demanava 2 tirs lliures.
2: Home, estava tirant, fons. Xavi. Clarament.
0: Ha tirat d'esquena allò, va, vinga, que me'l donguin, eh?
2: Estava tirant allà on fos. Tingués aro o no. La pilota s'ha quedat en el suport de l'aro i ara sí. Amb la,
0: ara,
2: amb la
0: molt
2: mopa
0: bé,
2: molt bé, dels jugadors del Girona a la baixada.
0: Aquí queden 6 minuts 58 segons per acabar. Andorra guanya de 4 a l'Andorra i a Saragossa a Lugo perd a Saragossa de 7. Parker falla el primer tir lliure. Quin partit tan avorrit, eh?
2: Sí.
0: Per la penya, per la final
2: sí,
0: de la penya.
2: Sí, és que sí. Sí, sí. N'hauran vingut una vintena, o almenys en veiem una vintena vestits amb les samarretes.
0: Sí. A Palència comença el tercer quart, 44-21. I van al Fuenlabrada de 21 punts en 21 minuts. 44-21.
1: Sí, bueno, ja que tu deies en el primer
0: Benítez,
1: parcial ja...
0: Víctor Benítez amb Augusto César, Lima, Renfro... Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, jugadors amb una espartesa per jugar aquest tipus de partit, però evidentment guanyar a Palència és molt difícil, i aquesta sèrie de play-off en els 5 partits Palència ha guanyat els partits a casa i sembla que aquest el té ben encaminat per treure'l, i el Fuenlabrada va guanyar els dos allà a casa seva, però bueno, a la pista de Palència era difícil, com tu deies, en el primer quart ja han agafat un avantatge molt, molt gran.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè aquí les coses no funcionen bé, però on funciona perfecte és a Can Bertran, més de 100 anys, a la Branca, dia, el Saurador, croissants, ensaïmades, tornemis i el millor pa de Badalona a Catalunya. Tot això ho podreu gaudir al bar, amb un supercafé, infusions, sucs naturals o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Canonja Bananera, cantonada carrer del Carme, o que és el mateix, Can Bertran, carrer Encueta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran.
3: Tot ho fem amb el millor producte.
4: A la cantonada del carrer d'Encueta amb el carrer del Carme.
0: 4 minuts i mig, Moravan Andorra, guanyant de 2 al Barça. Es salvaria ara mateix el conjunt de Zantabat. Saragossa perdent de 5 a Lugo. I el Gran Canària no direm més, perquè ha perdut ja de 24. Per tant, Pep Busquets fallant el lliure. I es va lamentant en Pep Busquets, que avui no està tenint tampoc el dia. Ha de ser fort, Carola, que hi hagin aficionats del Madrid que hagin anat avui a Manresa per veure guanyar a Madrid i l'hagin vist perdre després de 27 anys.
2: Exacte, o sigui, podia ser en qualsevol moment. Calia que fos avui, doncs mira, els hi ha tocat.
0: Dani Crac treu el 2-1, la falta està...
2: Mira, aquesta acció del 2-1 de Crac amb Guillem i l'assistència, crec que dels 34 minuts que portem és la primera jugada que veig com a jugada. Vull dir que la sensació d'anar passant l'estona...
0: Santi Justa llançant sol, però molt sol, un triple, no anota, perd de 6. El Saragossa en pilota va a Breogán. Falla el tir addicional, Yannick Crac. 73-66, la penya perdida de 20, Ivan Corrales i és de 7. És que, com és que canvia això?
1: Bueno, jo crec que nosaltres hem trobat en cert, ells han baixat una mica la seva intensitat defensiva, nosaltres l'estem pujant i ara doncs, estem en aquest moment que veiem que el partit es pot igualar i ara les sensacions per nosaltres són millors. La jugada que deia abans que ara també ha estat la primera jugada que crec que hem celebrat després de fer una molt bona jugada.
0: Livingston anota un cistellot davant de Guillem Vives. 75-66.
1: Sí, Xavi, cistellot perquè la defensa del Guillem i de l'equip en aquest cas sí que estava sent bona.
0: Parker falla. Parker Carola no passa una, eh?
2: És que n'ha passat dues, que han sigut dos mals tirs de la resta dels seus companys. Ja ha dit, mira, posats a fer, ja decideixo jo.
1: És que és veritat que les sensacions del partit pels dos equips van, si anotes, quan un equip està anotant, doncs sí que es fica una mica més en ritme de partit, en una miqueta més d'intensitat defensiva, i és el que nosaltres hem trobat, i ara torna a semblar que amb aquest cistallot del Livingston, doncs el Girona està una mica més tranquil.
0: A falta de 5:36 per acabar el partit, bàsquet Girona 75, a 6 a Joventut 66.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: Déu-n'hi-do ara el tap que li ha clavat Han en el llançament de Hughes en el triple. Se li està escapant el partit al Saragossa. 1:20 perdent de 6. Corrales baixarà al Saragossa, eh?
1: Bueno, encara queda temps, però sí, ara és el que sembla. I, bueno, jo havia dit Saragossa i Bilbao, veurem com acaben els partits, però sí que si queda poc temps i et veus a sota, doncs ara el control del partit segurament serà per Lugo i a sobre doncs, la pressió que segurament sentiran els jugadors del Saragossa per la conseqüència que té aquesta possible derrota.
0: 5-19, surt en contracop Hakanson, Virgander buscant a Hanga està sol. Hanga per Virgander. 2-1 de Simon Virgander. La penya situa 7, 75-68. I haurà tir lliure addicional per Simon Virgander. Déu-n'hi-do, Carola, perquè a mi que li han anat a fer la falta i l'han fet bé, però...
2: Però estava tan convençut que anava a ficar-la. De fet, tinc una mica la sensació que se li ha escapat un pèl de les mans i ha tingut fortuna per anotar.
0: 7-5-6-8. I Simon Virgander falla el tir lliure. Rebot de Pep Busquet. Ens diu el Sergio Pareja, si el Barça perd avui serà cinquè, passi el que passi, diumenge al Barça-València, i perdem versus València, li tocaria Múrcia, guanyant li tocaria València. Per tant, aquí veurem qui ens toca, eh? Estarem pendents d'aquest final de partit, de que el Sergio Pareja, el nostre intel·ligència artificial verd i negre, ens informi de tot, perquè aquest no falla. És que s'equivocaria abans de saber que ell, segur.
2: Segur.
0: Virgander buscant a Cameron Hunt, la penya perdent de 9. Hunt està sol, se la juga de 3, no nota el triple. Era un bon tir.
2: És un tir seu, dels que ell fa després d'un vot.
0: Jo ara sóc aficionat del...
2: La penya que ha optat per jugar a una estona amb dos patina.
0: Sí, sí. 91-85, un minut, 3 segons a Lugo. Pilota pel Saragossa perdent de 6. Se'n va Pep Busquets a la banqueta.
2: I ovacionat, pel públic de Girona.
0: Sí, sí, sí, sí. Home, és un ídol aquí, eh? Si vols viure l'esport sí, com sí, cal, apunta aquest nom. Tesmore a Badalona. Hamburgueses, tapes, entrepans planxats i els millors vermuts de cap de setmana. Tesmore, el test perfecte. Obert de dimarts a diumenge al carrer Sant Sebastià 2 de dalt de Vila. Restaurant, no us ho perdeu. Aneu-hi i tornareu, gaudireu. Restaurant Tesmore!
5: L'Esport Bar de Badalona amb un ambient animat i familiar. Temps mort.
0: Cunningham, 24 segons, Saragossa baixarà. 24 segons per el Saragossa de 4 i són tirs lliures per Breogán. Cunningham, interior, Juan Fernández i la falta personal és de Rússic, seran dos tirs lliures. Saragossa tornarà a la primera FEP amb un pressupost increïble, eh? Hi havia,
2: han passat fins a 3 entrenadors sí, sí. I no se n'han sortit.
0: No, no. Va ser primer un català.
2: En fi, no?
0: Bueno, els dos catalans. No, no, va haver-hi... Abans de començar...
2: Ai, perdó, perdó, perdó, perdó.
0: Hi havia... Jesús Ramírez, després Joan Plaza...
2: Sí, perdó, perdó, que m'he equivocat.
0: I ara Gonzalo García de Vitoria, però no se'n surten, eh? 24 segons, perd de 5, i ara de 6. Demanen Tesmore. Sí, Tesmore. Torna a agafar un altre rebot ofensiu. Em porta ja, en el partit d'avui, el Girona, 78-70, se la juga de Cunningham, triple. Triple de Cunningham. Ha perdut 15 rebots ofensius la penya. 15. Triple de Cunningham, la penya perd 11. Camp enrere de Hackenson. No veieu la penya una miqueta aquí? Passarells, poca activitat, poca intensitat. No, no m'està agradant gens.
2: No, i semblava que en aquest quart-quart, quan han aconseguit rebaixar aquesta no, barrera psicològica dels 11 punts, dels 10 punts, se'm deies, bueno, el partit pot acabar amb una certa imatge, i, però les últimes tres accions, el rebot després del tir lliure, el triple del Girona, ara aquest mig camp de Hackenson, no dona molta positivitat.
0: Cunningham. Cunningham, l'obra pel llançament de dos, no hi va, a falta de 2:49 per acabar el partit. Bàsquet Girona 81, a 6 a Joventut, 70.
5: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
6: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Ivan, no creus que Rússic es flexiona massa per quan llença els triples?
1: Sí, ara quan està massa llorat és com que, no, que ha baixat massa el seu tren superior amb una flexió, però potser ell es troba còmode amb aquest tipus de llançament, però sí que semblava que feia una, com una flexió molt, molt, molt profunda, no?
0: 14 segons per acabar el partit a Lugo, seran 3 tirs lliures pel Saragossa, que perd de 6. El patiment encara és més bèstia, no?
2: Sí, sí, tal qual. Mentre hi havia esperança, però vaja, no crec que el Lugo no perdi.
0: No ho veig. No crec que el Saragossa guanyi, eh?
2: Ja. Jo
0: sí, sí. Falla, més bèstia, lliure, Berhans. Falla els lliures. Vildoza d'endultà. Rebot. I acaba perdent la pilota. Demana Vives que se sugui. L'últim en tocat a tocar la pilota ha estat Birgander. Cunningham, passada, Yannick Crack que bota i perd la pilota. Yannick Crack Yannick, què fas? Punt de fer cap enrere. Manga per Virgande.
2: No n'hi ha quan vas cap al camp d'atac.
0: Mare meva, quin merder. La treu per Vives i jugarà llarg, perquè aquí Virgande intentava doblar-la. Virgande per Rússic. Déu-n'hi-do, Rússic, eh? Com està acabant el partit? 1 minut 49 segons, 81-72. La penya es situa 9, queden 1 minut i 43 segons. Ataca el Girona, finta. No hi ha falta, torna a ser 16è rebot ofensiu dels Girona. Una extra experiència Club Pilates Badalona, fent classes de pilates, reformes, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Doncs ara el tir lliure. Segon tir lliure. El que segur és que moren Andorra. Se salvarà. I falla el segon. Joan Hanga. 5 segons per acabar. Lugos, 93-91. Virgander. Vives per Yannick Crac. 2-1. Una altra vegada. Això sí que ho fa bé, Ivan. Això sí que ho fa bé.
1: Sí, sí. I avui hi ha hagut situacions que el Yannick ha anat cap a Cistella després d'assistències o fins i tot alguna vegada en contraatac, i bueno, ja queda poc temps, però competint el partit fins al final.
0: Ara del tir lliure addicional, 82-75, la penya situa 7, queda 1 minut 16, i a Lugo queden 5 segons. Pilota per Breogán, guanyant de 2. Falla Neyham, a rebot. 17è rebot ofensiu, eh? Són molts, eh? Neyham. Se la juga de Juan Fernández, no hi va. I ara rebot és de Rússic. Hanga, 44 segons. Hanga, molt forçat. Bàsquet. Déu-n'hi-do aquesta cistella.
2: Esperava que li pitessin la falta, em sembla.
0: Sí. Falta de Saragossa, seran 2 lliures pel Breogán. 4 segons, 4 dècimes. I ja t'inxerirà 2 lliures. Neyham. Talla, pilota Virgande, recupera Hughes, finta Hughes, panera Hughes, llença Hughes. No, torna a agafar rebot ofensiu, torna a fallar. I torna a agafar rebot ofensiu al bàsquet Girona. Quina sagnia, eh? Déu-n'hi-do. S'aixeca Fontaixau perquè això s'acabarà. La penya perd la imbatibilitat després de 5 partits. Joventut 77, bàsquet Girona 82. La penya que perd a l'últim partit de la Lliga regular.
7: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
8: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
9: La penya en joc.
0: I veiem els jugadors de la penya i del Girona donant-se les mans, perquè això s'ha acabat amb la derrota del conjunt verd i negre. Una penya que avui, sincerament, hem vist una penya molt desdibuixada. No ens ha agradat gens el joventut que hem vist. Ivan, molt difícil jugar un partit així. Molt difícil, no?
1: Sí, bueno, jo crec que a l'últim minut, les jugades que s'han vist a l'últim minut han estat una mica el resum del partit. Era un tipus de partit el que s'havia de jugar avui, i al final, doncs, ha estat una derrota que evidentment a nivell de classificació doncs, no significa res i s'ha de continuar.
0: Estem pendents d'aquest partit del Breogán. A falta de 4 segons, perd de 3 al Saragossa. Vindrà dos tirs lliures, ha d'anar a llançar el primer a anotar, a far rebot i veure en què passa. Però aviam què ha fet el Barça. Queden 15 segons, 86-86. Final de quarto, per tant, pròrroga, eh? Pròrroga a Andorra, aviam. Final de quarto. I en aquí, pendents del llançament que farà. Veiem els jugadors del Girona, que estan donant tota la volta. Molts seguidors de la penya, molts seguidors de Ricky Rubio, sobretot. I de seguida parlarem amb la Carola, que està a peu de pista per poder parlar amb algun dels jugadors del Joventut. I probablement també Carola amb Pep Busquets. On ets ara mateix, Carola?
2: Doncs mira, estic just darrere de la cistella, però m'acostaré, Pep Busquets, a veure què tal, però de moment està saludant els aficionats de Girona i crec que aquesta és la prioritat. Veig que Ricky Rubio també està signant samarretes i que ara acaba de marxar cap al túnel dels vestidors Dani Miret. Aquí ja no queda cap jugador de la penya, són els jugadors del Girona que estan encara fent la volta d'honor amb la seva afició en aquest partit de comiat per l'equip gironí. Atenció, que acaba la temporada.
0: El Saragossa aquesta juga el triple, acaba de guanyar el Saragossa! Acaba de guanyar el Saragossa
2: l'últim segon!
0: Baixa el Gran Canària! Baixa el Gran Canària! Acaba de guanyar el Saragossa! Triple del Saragossa l'últim segon! Triple del Saragossa l'últim segon! Acaba de baixar el Gran Canària! Triple després d'agafar rebot! El triple ha baixat el Saragossa! Perdó, el Gran Canària! Espiso acaba de clavar el triple! Baixa el Gran Canària en un final increïble. Acaba de baixar el Gran Canària la primera FEB. Impressionant. S'abracen els aficionats del Saragossa. Gran Canària que baixa. Increïble el que s'acaba de salvar ara Saragossa amb el triple que acaba de fer Espiso. Ningú hauria dit. Ivan, això del bàsquet és increïble.
1: Jo sempre, Xavi, t'ho dic. Fins als últims segons, en el bàsquet poden passar moltes coses. És el millor esport, jo crec, que hi ha i que assisteix per aquestes coses. Evidentment, molt de greu per les sensacions que tinguin avui a Gran Canària, moltes persones que hi ha allà. Jo ara me'n recordo del CAP, del CITAF a Sabaner, sobretot, però sí que al final el Saragossa ha cregut, les cares dels aficionats i dels jugadors no eren en aquesta línia, però tenien una mínima opció. Han sabut jugar a l'últim minut o a l'últim segon i han tingut fe i en bàsquet fins a l'últim segon poden passar moltes coses. Semblava que el partit el tenia controlat el Lugo, però avui en dia amb el triple ja hem dit, no? Poden passar moltíssimes coses, han badat en el rebot i al final Espiso estava totalment lliurat i després d'un rebot ofensiu doncs, és molt fàcil trobar a la defensa rival descol·locada i aquest triple és segurament per Saragossa mitja vida, però evidentment Saragossa segurament després de salvar-se, m'alegro moltíssim pel Rodrigo San Miguel, evidentment haurà de fer una mica de crítica o d'autocrítica per la temporada que han fet, però al final mira, salvats i continuaran a la IACB i segurament molt dur per Gran Canària per aquesta desfeta i jugar la propera primera fe, perquè sabem que és molt difícil tornar-hi.
0: Doncs, Carola, no sé si et veus en cor de parlar amb Pep Busquets, que ara mateix està donant tota la volta a la pista, i quan arribi al final els jugadors del Girona estan al mig de la pista i estan demanant que se'n vagin.
2: A veure si tenim l'ocasió, perquè ha començat a voltar. O sigui, ara el tinc just a l'altra punta, a la que s'acosti cap aquí, intentarem parlar-hi un segon, a veure l'experiència d'aquest any a Girona i com s'ha sentit.
0: Home, que baixi Gran Canària, que fa 2 anys va classificar-se per l'Eurolliga, és brutal. És brutal. I ara veiem que alguns dels jugadors parlaran, no, Carola?
2: Sembla que sí, i de moment això fa que a mi se'm posi més difícil poder parlar amb Pep Busquets, perquè ja està col·locat, tot disciplinat, ell allà, el cap de premsa del Girona els ha cridat, i ara el que primer que parla és Moncho Fernández, aquí ja li han passat el micròfon.
0: Doncs, Carola, si et sembla, més cap a dins, aviam si podem tenir algun jugador abans de que es dutxin, abans de tenir Dani Mira, perquè això s'està allargant en aquesta festa aquí al mig de... de Fontejau, i veiem les imatges del Saragossa amb Espisso, que ha clavat el triple de l'últim segon per salvar el Saragossa i enviar a l'Alep, a primera FEB, al Gran Canària. És molt bèstia el Gran Canària.
1: Xavi, tu havies dit Gran Canària, crec que ara que no l'havia dit Andorra, jo havia dit Saragossa, però no sé si tu havies dit Gran Canària, ara no ho recordo, però sí, sobretot és molt fort el de Gran Canària, i és molt dur de la manera que ha passat, igualment per ells, i l'alegria immensa segurament pel Saragossa, quan es veien a primera FEB, en els últims segons, que fins i tot estaven ja 6 a sota, han estat capaços, el que hem dit, no, de creure, i amb aquest gran triple doncs, aconseguir una salvació, entre cometes, miraculosa, i molt dur per Gran Canària. Ja ho comentàvem durant el final de temporada, que s'estaven ficant en molts problemes, i al final segurament doncs, una situació molt, molt dura, i el que tu dius, no? Passar de guanyar l'Eurocup en dues temporades del centre de categoria.
0: Està parlant ara Moncho Fernández al mig de la pista, en català, ovacionat per l'afició, i el Sergio Pareja, que ja ens envia la primera eliminatòria confirmada, és Real Madrid-Tenerife, primera eliminatòria de quarts de final definida, el primer contra el vuitè classificat. Estem esperant també saber que passa amb Amora en Andorra contra el Barça. S'ho passa Pipa aquí, Moncho Fernández. I Xavi, ens anem cap a zona de vestidors. Digues, Carola.
2: Doncs mira, estic ja amb Dani Miret, que els responsables de comunicació del Girona em donen preferència. Dani, un partit, primer sobre el partit, el Girona que ha agafat moltíssims rebots ofensius, i un Girona que a la primera part ha fet un percentatge de triples estratosfèric, diria jo, amb més d'un 50%, però al final la cosa ha quedat més arreglada, no?
10: Sí, hem fet a la primera part molts errors en el rebot, en el primer quart, després algun triple molt fàcil de jugadors que volíem evitar, no? que tiressin, i que realment la diferència entre el seu percentatge de dos, que era un 25%, i el de triple, doncs ens ha condicionat molt. El més preocupant és a l'inici del tercer quart, una altra vegada, que hem permès un parcial molt gran, molt fàcil per ells, i sí que hem tret coses importants que necessitàvem fer, tornar a jugar amb el Michael i el Simon junts, fins i tot provar una mica el Giannis, no? que em preocupa una miqueta, que ens està costant més adaptar-lo, no? Pel tema del ritme i el tema del rebot, que hem de fer que ens doni aquesta energia, que no l'estem trobant, i la resta doncs penso que hem aprofitat moltes coses, i que ara el que ve és totalment diferent al que hem vist en aquestes jornades. El playoff té uns estàndards de to físic, uns estàndards de nivell defensiu, de rebot, de moltes coses, que és una altra història, i ens hem de preparar mentalment i físicament per això.
2: Deixant de banda el playoff, si fem balanç de la lliga regular, tot i que ara ve el moment important, ara ve el caixa o faixa, la temporada torna a ser una bona temporada de la penya, és un balanç molt positiu.
10: Sí, penso que la gent ha disfrutat del camí, vull dir, hem jugat bé, hem competit bé, hem guanyat partits contra grans equips, té molt de mèrit en aquesta lliga, no? Tindrà 22 victòries i ser capaç doncs, de tenir aquesta consistència, no? No penso que això ens hagi ara mateix de distreure més. Sí que crec que tenim un partit més a casa, que és de play-off. Si som capaços de fer un bon primer partit, són eliminatòries que ens hem de creure tots. L'equip, crec que us puc transmetre que l'equip està molt seriós en quant a les nostres opcions, sí, qui sigui el rival, i el partit que tenim el divendres a casa, necessitem que la gent estigui en aquesta dimensió que vam crear, no?, el dia de l'AEK,
11: perquè crec que aconseguirem tenir un molt bon playoff i a casa nostra s'ha de veure des d'allà mateix, no? El partit aquest comença allà mateix, el del dimecres i el del divendres, que hem de competir-lo amb tot el que tenim i ens hem de buidar.
2: Amb els resultats que s'han produït avui, el València ja és un rival descartat, quedarien Barça, Múrcia i Baskonia, tots ells rivals en els que aquesta temporada se'ls ha jugat de tu a tu, per tant, al final, toqui qui toqui, la penya estarà preparada.
11: Sí, però no traiem conclusions, a dir, preferia que em toqués Sant Antonio que València, la veritat és aquesta, perquè el València no el vull ni veure, però la resta d'equips, ara juguem un playoff. I el Múrcia pot ser un bon rival si ells tenen la pressió d'haver de guanyar, no? Perquè sobre el paper, doncs, per tot el que ells han generat, també sembla que hagin de ser favorits. Vam guanyar el Barça jugant a casa, però el Barça és un equip que està molt seriós, a un nivell molt alt, ho estan demostrant, i qualsevol equip ara ens exigirà fer un treball gairebé perfecte i estem preparats per fer-lo, amb la qual cosa, com he dit, que els nostres jugadors arribin a tope per aquests dos partits que tenim en 3 dies, que és una cosa que, com sempre dic, és una de les coses que fa que necessitem 10 jugadors sumant i aportant aquest repartiment d'energies i no haver de dependre, no?, d'un jugador de dos per acabar els partits o per tirar el carro, no?
2: I fora de la penya, diguem, aquesta tarda vespre de transistor amb tots els partits alhora, molt gros el que ha passat, no?, un últim triple del Saragossa, que un equip com el Canàries, que fa 2 anys renunciava a l'Eurolliga, serà equip de primera FEB. O sigui, un ha d'estar preparat per tot en aquesta CB.
11: Sí, no... Vull dir, els equips que tenen molt de pressupost en aquesta lliga no els hi garanteix cap resultat. Vull dir, un equip que segurament està en el top 8, no?, econòmicament, fa un equip amb molt bons noms, però no tenen bons resultats, no juguen bé, i al final es troben en una situació que és molt complicada i no ho treuen. L'única cosa que a mi m'interessa és encara més, no? Nosaltres estem en un bon moment, estem en un bon moment de massa social, la gent està enxufadíssima amb l'equip, tenim jugadors que són increïbles. Anem a disfrutar de lo nostre, anem a disfrutar amb el que ve i allargar-ho el màxim possible, perquè, com he dit abans, el camí que hem fet aquest any, molta gent es fa encara més de la penya i això és la nostra màxima il·lusió. Portar un playoff a l'Olímpic, donar-ho tot i vibrar amb la nostra gent.
2: Moltes gràcies, Dani.
11: Merci.
2: Doncs ja ho veieu, totes les explicacions del Dani sobre les conclusions del balanç que fa de la temporada regular i també, doncs, de com encara aquest playoff.
0: Doncs aquí els jugadors del Girona que s'han acomiadat, han fet unes xerrades i ara veiem tots els jugadors amb els aficionats del Girona al mig de la pista, que això jo és una cosa que trobo falta moltíssim, perquè és una cosa que enganxa molt a la gent i per tant a mi m'agrada molt. Carola, si mentre no hi ha cap jugador, si pots anar a la pista, et digui on està el Pep, perquè puguem parlar amb ell, amb l'ex jugador de la penya.
2: D'acord, a veure si puc parlar amb ell. Sí, doncs surto. Just aquí, estic enmig de... entre Sant Emeterio, Marc Gasol, Dani Miret i l'estaf de la penya. M'has enganxat, però ara ja he pogut sortir. Ha sigut... I ara vols que busqui a Pep Busquets, m'has dit?
0: No, jo el tinc controlat. Si vas per la dreta, just de darrere, sí, la taula de notadors. Just a darrere de la taula de notadors,
2: sí, allà el veus.
0: Doncs de seguida parlarem amb Pep Busquets abans de poder tancar la connexió, perquè els jugadors de la penya s'estaven dutxant i aviam si podem parlar amb el Pep. Saluda a tots els aficionats.
2: Puc parlar amb el Pep Busquets, sí? Doncs estem en directe. Escolta'm, em fa molta il·lusió haver vingut a Girona a veure't, perquè no t'havia vist en tota la temporada. Escolta'm, quin balanç fem? Aquest 12è lloc és un bon lloc? La feina que heu fet col·lectivament, individualment, què m'expliques?
12: Bueno, jo crec que hem fet una bona temporada. Crec que sobretot hem fet equip, que això és important. També crec que ens hem quedat una miqueta amb ganes de més, però bueno, hi ha un bloc important de l'equip que l'any que ve continuarà. Llavors, jo crec que hem de seguir en aquesta línia, que hem fet molt bona feina durant molt de temps i intentar millorar-ho l'any que ve.
2: I a més sembla que el club té interès per obrir la via Europa, que això també genera, unes expectatives molt positives.
12: Sí, aviam, no tinc ni idea de què passarà al final, però ojalà que sí. La veritat que això sempre és millor pel club, pels jugadors, pels aficionats. Llavors, ojalà que sí.
2: Girona no és Badalona. Digue'm alguna cosa que trobis a faltar de Badalona. Alguna cosa, ni que sigui la Rambla o la platja.
12: Aviam, tenir la platja del costat està bé, però aquí al final tens la Costa Brava, que també està molt bé. Barcelona és l'únic, que queda molt més a prop.
2: Això sí, sí, això ho tenim nosaltres. Gràcies, Pep.
12: Moltes gràcies, que vagi superbé.
2: Doncs ja ho sabeu, com sempre, Pep Busquets sempre és superamable amb la gent de la ràdio.
0: Doncs Pep, perdó, Carola, bona feina. Si podem tenir un jugador de la penya abans de tancar aquesta retransmissió per posar balanç d'aquestes 34 jornades, el Barça està guanyant de 2. Per tant, ara, si acabés així el partit, ens tocaria o el Barça o el Baskonia en els quarts de final. Ivan, tu t'és igual o no?
1: Home, jo crec que qualsevol partit serà complicat. El Múrcia està dins de l'equació?
0: Si guanya a l'Andorra, Múrcia o Baskonia... No, no guanyarà l'Andorra perquè acaba de clavar un triple Panther i perd de 5 a l'Andorra, quedant 20 segons. Per tant, ja sabem que tocarà. Aviam, se la juga de 3, l'Andorra falla. Rebot per Panther. Per tant, guanyarà el Barça, ens tocarà en els quarts de final... Ens tocarà el Barça o el Baskonia?
1: Bueno, qualsevol dels dos equips d'Eurolliga i rivals molt, molt complicats en aquesta possible eliminatòria. No? Si el Barça guanya a València és el Barça, i si guanya a València ens tocarà a Baskonia. No? O sigui que...
0: Si guanya a València... Al camp del Barça ens toca el Baskonia. Si guanya el Barça, al València ens toca el Barça.
1: O sigui que haurem d'esperar a diumenge per la tarda.

0: I d'aquesta manera el rival de la penya serà el Baskonia o el Barça. Tot això dependrà de la última jornada. S'ha salvat l'Andorra, ha baixat el Gran Canària. Que bèstia el Gran Canària, Ivan. És que és molt bèstia.
1: Sí, sí, cada cop que ho diem, doncs, encara ens sembla més, però ja ho hem dit, han jugat en foc durant molts moments de la temporada, doncs els canvis que havien fet, doncs, a la plantilla no han anat bé, no ha continuat el Lakovic, que estava fent molt bones temporades allà, i evidentment quan ets un equip que no estàs preparat per estar sota, ja ho vam comentar, tot es fa molt més complicat, i al final, evidentment, amb un cop de sort, però no només de sort, sinó amb un cop de creure i d'anar cap fins al final, el Saragossa ha tret un partit que no sé si potser que ha estat a l'únic o un dels pocs moments que ha estat per davant del marcador, perquè el que tu anaves comentant quasi tota l'estona era Breogán o era Lugo per Río Breogán per davant tota l'estona, i en algun moment puntual recordo algun que has comentat un triple d'Albert Haynes, doncs, ficar-se per davant, però sempre han estat dominats, però en l'últim minut han cregut, en els últims segons han cregut, i ha estat una jugada de notar el tir lliure, de tirar el segon a fallar i després del rebot ficar un triple, perquè la defensa del Lugo estava descol·locada, no? Doncs mèrit pel Saragossa, i totalment, doncs, decepció i molt dur per Gran Canària, que després d'aquesta desfeta, doncs, haurà de pensar de fer un bon projecte a la primera fet per continuar, com aquest any, doncs, ha fet a l'Obradoiro, que només haurà estat un any a baix, però ja sabem tots que la primera fet és una competició difícil, i tornar-hi no és fàcil.
0: Doncs ens anem un moment a la zona de vestidors, allà tenim la Carola. Carola, estàs fent guàrdia a la porta de sortida, no?
2: Estic fent guàrdia. Mira, jo crec que Simon Birgander m'atendrà. Simon,
0: home.
2: Simon, una pregunta, només una, va. Simon fa una cara de cansat i rebentat. Estàs molt cansat ara, la cara és com...
3: No, és que el vestuari va ser un calor que no podia.
2: Un partit una mica raro, no? Difícil jugar el partit d'avui.
3: Sí, un partido difícil jugar, como tú dices, pero creo que tenemos que estar mejor en las cosas pequeñas, rebotes, hacer faltas, defender mejor, da igual si fallamos y metemos, pero no creo que hemos estado tan serios en estas cosas que tenemos que estar, y más ahora cuando viene el playoff.
2: Això t'anava a dir, d'acord, el partit no ha estat molt bo, però el partit ja s'ha acabat i ara s'ha de focalitzar la cosa, perquè pot ser Barça o Baskonia, que déu-n'hi-do.
3: Sí, hay muchas diferentes opciones. Tenemos que esperar hasta el domingo para saber, y luego jugar el miércoles. Pero sí, tenemos muchas ganas ya de empezar el playoff y jugarlo y hacerlo súper bien. Es un poco, va a ser como un poco como en el Champions, un partido fuera primera, luego en casa, y tenemos que empezar mejor que hicimos en Champions y no jugar la última, vivir o morir última allí, y ojalá que podamos hacerlo.
2: Em deia Dani Miret fa 5 minuts que espera que el públic de l'Olímpic sigui igual que el dia de la FIBA Champions. Et sembla bé a tu?
3: Sí, perfecto. Me estaba con piel de gallina y yo ni estaba jugando y era súper guay. Ojalá que esté lo mismo en el playoff y tengo muchas ganas.
2: Moltes gràcies, Simon.
3: Gràcies a ti.
2: Doncs hem tingut... Té molta calor, pobre. Diu que està cansat, però més que cansat és que té molta calor.
0: És que em fa
2: sí,
0: moltíssima.
2: Sí, és horrorós. Sí, sí.
0: Abans de tancar realment, files, sí. Perquè aquí, ara mateix, Carola, aquí enmig de la pista han començat a sortir nens i nens, sí. I nens i nens tots,
2: sí.
0: I els jugadors del Girona encara estan aquí i continuen aquí inflant, no? Per tant, veurem què passa. En tot cas, Ivan, valoració del que ha estat aquest final d'aquestes 34 primeres jornades.
1: Home, jo crec que una valoració molt positiva de les victòries que ha fet a l'equip i del joc en general de la temporada. Jo crec que en molts moments, però molts de la temporada

0: temporada hem gaudit moltíssim amb el nostre equip. Ja farem les valoracions generals de totes les competicions, però a la Lliga CB jo crec que el nivell de l'equip ha estat molt, molt alt. Les sensacions, sense comptar aquest últim partit que entre cometes servia per poc, les sensacions de l'equip a la Lliga CB han estat molt, molt bones, i els principals objectius de jugar a la Copa del Rei i de classificar-se pels play-offs s'han aconseguit, i jo crec que s'han aconseguit amb total tranquil·litat i fent un bon joc. Hem gaudit molt amb l'equip, hem fet molt bons partits, no només a l'Olímpic, però sobretot a l'Olímpic, i això doncs parla molt, molt bé de la temporada que s'ha fet, i a veure si som capaços d'anar a aquests play-offs doncs arrodonir o continuar arrodonint aquesta bona temporada que jo crec que està fent l'equip.
1: Doncs si et sembla, Carola, tancarem línia ja des d'aquí, des de Fontaixau. Ara t'he perdut.
2: Estic aquí.
1: Estàs fent de fotos amb els jugadors del Girona, perquè ets de molt fan de Pep
2: no
1: Busquets.
2: No t'ho volia dir. He anat a buscar una foto amb el Pep Busquets. Va, confesso.
1: Merescut. Des d'aquí, res més, des de Fontaixau, amb una calor que fa, que déu-n'hi-do, hem suat de valent. La penya per 82-77 talla una ratxa 5 de victòries consecutives i jugarà dimecres vinent o a Vitoria o a Palau Blaugrana, el primer partit dels quarts de final. Ho sabrem diumenge, depenent del que passi en el partit entre el Barça i el València. Agraïm moltíssim a les vies de so al Jordi Vil. Carol, alguna cosa més és de peu de pista?
2: No, jo crec que ho hem explicat tot. Ja ens preparem pel play-off.
1: Doncs Ivan, dimecres més i millor. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Bona nit a tothom.
4: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit. El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
5: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema, i amb ell cremen la ràbia i les males vibracions.
6: La flama torna a encendre la ciutat i la penya s'aixeca més viva que mai.
5: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic.
6: Entrades a penya.com.
5: Aprofita el 10% de descompte amb el codi PDN10.
6: Cada espurna encén la flama.
7: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El partit del Badalona.
7: A un quart de set de la tarda i des del Baix Llobregat, segona eliminatòria del play-off d'ascens. Cornellà, Club de Futbol Badalona.
6: Aquí, Badalona.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És divendres 29 de maig de 2026. Us parla Martí Villegas. Badalona és un dels dos únics municipis de la demarcació de Barcelona que donarà el tret de sortida de la temporada de platges que comença demà dissabte sense vetar el tabac. Això farà que la Diputació redueixi gairebé a la meitat la subvenció que li atorga per fomentar les platges saludables. El govern local s'escuda en la necessitat de modificar l'ordenança municipal que assegura fa impossible definir els trams sense fum ara per ara, ja que és de l'any 2009 i està totalment desfasada. Afirmen, però, que no estan en contra de les platges sense fum. L'il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona fa una crida al govern català per desencallar la situació de deteriorament que pateixen els diversos jutjats de la ciutat i insta a agrupar-los en el Fòrum de la Justícia, un compromís que ja va adquirir l'executiu català el juny de 2025. Així ho acordaven l'alcalde de Badalona i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per donar resposta al greuge històric dels equipaments judicials del municipi. Precisament la cinquena tinent d'alcaldia, Eva Guillén, ha recordat que l'equip de govern ja ha fet els deures i té llestos als terrenys que cediran a la Generalitat, un espai ubicat a tocar de la C31 entre els barris del centre i Coll i Pujol, al solar de l'antiga fàbrica de Can Llames.
2: Hem fet la feina, tenim els terrenys preparats i estem a punt ja de signar el conveni. Llavors, a partir d'aquí, serà ja qüestió de que la Generalitat l'impuls que li vulgui donar. Sabem que tenen la voluntat i esperem pues, que ja per temes burocràtics no, de la pròpia Generalitat, dels seus pressupostos i de més, pues, ho facin lo abans possible, perquè, com es deia avui no, per part dels professionals, una de les advocades explicava, no, fa 33 anys en aquests jutjats i ja escoltava que s'anava a fer aquesta ciutat judicial.
1: Els alumnes de 6 centres educatius de Badalona han plantat la seva paradeta en la 14a edició del Mercat de Cooperatives Escolars. Ho han fet als encants del Parc de Montigalà, on han venut productes fets per ells mateixos, com guardioles, marcs de fotos o polseres, entre d'altres moltes coses. El Mercat Cooperatiu només és la punta de l'iceberg de tota la feina que han fet els alumnes de 5a de primària d'aquests centres durant tot el curs. Al llarg de l'any han hagut de crear la seva pròpia cooperativa, escollir un nom, decidir quins productes vendre, per quin preu els venen i també crear-los. La majoria de cooperatives utilitzaran els beneficis per costejar-se els preus d'excursions o sortides de final de curs, però un 10% dels guanys van destinats a una ONG que han escollit els alumnes. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana tenim dues retransmissions esportives per Ràdio Ciutat. La primera aquest vespre, a 8:45 PM, entre el Bàsquet Girona i la Sisa Joventut. I de cada diumenge, a 7:15 PM, el Badalona disputa al Camp del Cornellà l'anada de la segona ronda de play-off d'ascens. I en cultura destaquem d'aquest cap de setmana la festa a Baja Mar, que se celebrarà demà al vespre. Un sopar popular on es mengen sardines i s'ofereix rom cremat al ritme d'havaneres. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana seguirem amb l'estabilitat d'aquests últims dies i potser baixaran un parell de graus, però seguirem tenint dies amb sol i temperatura molt agradable.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio. Los tracks que movieron el mundo.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: I el consum de tabac, fumar, és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura evitable. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any moren més de 8 milions de persones arreu del món a causa del tabaquisme. I precisament des de dilluns s'està celebrant la Setmana Sense Fum per sensibilitzar la població de la importància que té per la salut no començar a fumar. Inhalar la vida és el lema d'enguany, que ja aboca a gaudir d'un ambient lliure de fum i també de residus de tabac. Una setmana al voltant del Dia Mundial Sense Tabac, que és diumenge que ve. Avui per parlar-ne ens acompanya en Raül Porres. Ell és coordinador d'infermeria del CAP Nova Lloreda i referent comunitari contra el tabac de BCA. Què tal? Molt bon dia, Raül.
5: Hola, molt bon dia.
4: Dèiem que el consum de tabac és la primera causa de pèrdua de salut, també de mortalitat prematura evitable, no? És un dels factors de risc més importants a les principals malalties cardiovasculars, també respiratòries cròniques, així com de nombrosos tipus de casos de càncer. Tot i això, tot i les dades que tenim, tot i que ens sabem la lletra, i la lletra petita fins i tot, es continua fumant, no? Què fa que sigui tan addictiu al tabac i com abordar, diguéssim, una situació com aquesta?
5: Doncs sí, com bé dius, sobretot ens hem de quedar amb la paraula que has dit de prevenible, no? Evitable. I per això hem de posar-hi tant d'esforç, no? El que fa que sigui, tot i que ja portem, no? Aquesta és la 27a setmana sense fum, no? Ja fa molt de temps que anem fent esforços, encara hi ha molts deures a fer, i és precisament per això, perquè encara avui potser la sensació, la visió poblacional de que es tracta d'una substància no tan dolenta, no? O no tan nociva, doncs encara tenim molta feina a fer, no? Sobretot amb els joves, que tenim, no? Aquesta visibilitzar, doncs que parlem d'un gran problema de salut pública. Pensar que amb les dades encara, tot i que van baixant mica en mica i tota aquesta feina es nota, però potser parlem de que cada hora mor una persona a Catalunya vinculada amb el tabac. I parlem també de tota aquesta magnitud que és molt global, no? Parlem de malalties cardiovasculars, ens afecta el cor, ens afecta els pulmons, els càncers, molts tipus de càncers no existirien si no existís el tabaquisme, no? Uh-huh. I tot això encara tenim molts deures, perquè també es tracta d'una addicció molt potent, no? La nicotina és una droga, i hem de parlar de droga, i també per això és important explicar-ho, i és una addicció. La gent, molta gent fuma, o parlem que pensem que és un problema individual.
4: De voluntat, no?
5: Sí, és un problema individual, però ben bé no és així, no? Per exemple, a nivell de ciutat, aquest any també ens hem organitzat perquè volem entendre que és un problema de salut pública, és un problema global. Molta gent comença a fumar pensant que és un tema individual, però després no ho pot deixar. La gent addicta no és addicta perquè vol ser addicta, sinó perquè no aconsegueix deixar de fumar. Uh-huh. I per això és important no començar, no? Amb els joves tenim aquest repte, i les dades amb l'enquesta que surt aquest any també ens ho reflexa, que tenim, pensa que un 11% de joves de 14 a 18 anys, que les xifres són edats molt baixetes, no? Molt primerenques, fins i tot gent que amb 11 anys ja està experimentant amb aquesta substància, com és la nicotina, mitjançant els vapers, per exemple, no? Uh-huh. Que són altres maneres de consum on la indústria s'ha reinventat i està començant a fer altres estratègies per captar la gent, no?
4: Un 11% dels adolescents fuma, doncs, de 14 a 18?
5: Això mateix, no? Parla que molt, i fins i tot parlen de que un 50% d'aquesta població ha provat algun vaper, no? Uh-huh. I un consum estable amb un 11% de població, que això triplica les dades de tabac habitual que tenim en aquest col·lectiu. O sigui, parlem que un jove de 18 anys té un consum molt residual, no? Al voltant d'un 3%, de, no? 3 de cada 100 adolescents potser està consumint tabac convencional o tabac de liar, però ja parlem que 12 d'aquests 100 joves ja estan vapejant, no? Uh-huh. I això és una via d'entrada i és també un consum que té riscos i que realment ens amoïna i està reorientant doncs aquesta tendència cap a altres maneres, no? Uh-huh. Darrere hi ha campanyes de màrqueting i la mateixa indústria que també està dient, bueno, aquí hi ha un volum de negoci i bueno, tenim una altra manera de captar més, bueno, de guanyar més diners.
4: Feies incidència en la prevenció i en el no començar a fumar, no? Perquè és evitable al final aquest risc, no? I s'evita més fàcilment no començant que no pas deixant de fumar, no? En aquest sentit, el Regne Unit ara ja fa un temps va prohibir la compra de tabac de per vida als nascuts a partir de l'any 2009. Cal una mesura com aquesta a Espanya?
5: Bueno, seria important, sí. Potser no estem preparats, però sí, jo crec que sí que seria necessària, no? I això s'ha demostrat sempre que amb una política molt agressiva tenim molts resultats, no? Sí que és veritat que ha d'anar vinculat amb un altre, amb altres tipus de polítiques, no? O sigui, quan parlem de la lluita contra el tabac, sempre hem de fer unes accions conjuntes, no? Unes polítiques que ens acompanyin, per exemple, avui mateix, no? Si sabem, si regulem la substància, la nicotina està prohibida a la venda de menors, uh-huh. ¿vale? Tot i així, hi ha venda de tabac a menors, sí, però segurament la disponibilitat d'aquesta substància sigui menor. Això ajuda. També una política de preus elevada, no? Per exemple, que això també té molt d'impacte. Si la substància és molt més cara, doncs la gent consumirà menys, no? Uh-huh. I també acompanyada de accions d'educació per la salut, d'informació. La gent ha de saber el que està fent, no? Perquè aquest tema de llibertat individual també està. I també la protecció als no fumadors, que en aquest sentit ja fa molt de temps que la llei ja tenim polítiques que ens ajuden, no? Però ja no, es pot, no era tan estrany, però no fa tant.
4: Amb la previsió que aquesta llei antitabac encara ampliï a
5: noves zones. Ara, també amb aquesta enquesta aquest any, el 80% de la població veuria bé que no es pugui fumar, per exemple, a les parades d'autobús, com està aquesta proposta que encara s'ha d'aprovar. Però aquesta acceptació, aquesta, diguem, sensibilització en què no es pot fumar per protegir a la resta de companys, doncs estaria molt bé, no? O a les terrasses dels restaurants, per exemple, no? Anar ampliant mica en mica, anar guanyant terreny, tot això suma i ens ajudaria molt a lluitar contra el tabaquisme.
4: Si fem una mica de retrospectiva, no? Què suposa que un 11% dels joves de 14 a 18 anys fumi, no? Ho dic perquè si ho comparem amb dades d'altres anys, malgrat s'ha de posar el focus en aquí, hi ha una tendència a la baixa, es manté, és a l'alta, a l'alça?
5: És a l'alçada, clarament, i ja et dic, aquí és on no fa tant, era un consum molt residual, no? Els vapers van començar com una cosa experimental i ara ja realment, ja et dic, s'ha consolidat i està desplaçant altres tipus de consum, eh? El consum de tabac tradicional o tabac industrial, diguem, sí que es va reduir mica en mica i està donant pas amb altres maneres de fumar, no? Pues, també, per exemple, cachimbas o altres tipus de consum experimental que sí que ens alerten perquè, tot i que encara es parla això de consum experimental, és la porta d'entrada a consolidar després una addicció amb tots els problemes de salut que això pot comportar.
4: Clar, els experts alerten que en només dues setmanes els joves ja s'enganxen als vapers, no? Per què hi ha aquesta creença que un vaper és més innocu, no? I per què no ho és?
5: Bueno, és això, és... No estem, diguem que tot és, bueno, tot el màrqueting que té darrere i fins i tot pues, són productes que estan dissenyats per agradar. Té un gust, té una olor molt característica i molt agradable, no? I el que vol és això. I llavors també aquesta sensació... Pensem en un tabac convencional i, no?, la mala olor, com en deixa la boca, les dents, no? Tot això ho han treballat i ho han tret i el vàper no ho té, no? El vàper té gust de maduixa o vainilla o no sé, no? I realment és... Aquesta no treu tant de fum, no? Treu aerosols, que això també és una mica diferencial, és un fum més suau.
4: S'ha camuflat la part, podríem dir, estètica, no? O de mala estètica associada al tabac convencional, però en canvi no s'aconsegueix camuflar, diguéssim, l'efecte nociu del vàper per
5: mateix.
4: La salut, no?
5: Són altres diferents, és veritat, i encara tampoc acumula tanta evidència com tenim acumulada amb el tabaquisme. Diguem, en aquest sentit, això comença a alertar, però encara molta gent no ho sap. De fet, no hi ha tanta regulació al respecte. Per exemple, molts productes, així com hi ha una llei de dispensació de productes de tabac, els vàpers, bueno, la gent ho pot comprar per internet, i fins i tot trobem que als instituts els mateixos joves compren amb AliExpress, compren un pack d'això, i després ho revenen amb altres companys i guanyen alguna cosa de diners. O sigui que fins i tot són activitats que els mateixos joves no viuen com perilloses i no veuen com nocives, i s'ha convertit en un, en una, en algo que hem de fer èmfasis en que la gent entengui el que està passant.
4: Fumen per igual, nois que noies?
5: Bueno, aquí encara sí que encara està molt present la bretxa, diguem, de gènere, no? I en població adulta clarament fumes més els homes. En dones a l'inici s'iguala una miqueta, però bueno, encara el consum masculí, el gènere masculí, està més present.
4: Ho dic perquè, de fet, el càncer de pulmó ja és el que provoca també més morts en dones i supera per primer cop el càncer de mama, no? I pensava que potser això doncs, es deu també a un cert canvi d'hàbits, no? Que ara fa unes dècades les dones, diguéssim, s'afegissin també al consum de tabac.
5: Això va passar fa un temps, que és veritat que inicialment era molt desigual, no? Abans només fumaven els homes, fins i tot amb la dona, que una dona fumés, parlo de fa 30-40 anys, era com un fet, bueno, de feminisme, fins i tot, no? Una dona que es rebel·la, una dona que volia, no? Tenir una actitud diferent a lo que era tradicional, es va igualar, però ara torna una altra vegada a tenir una prevalença més masculina. I és veritat que les addiccions és un tema complex i, bueno, és un tema que va variant. Ara s'ha igualat, però és veritat que és un tema també molt individual. I...
4: Deixar de fumar no és fàcil, no? Aquest és un gran repte, però és possible, i de fet ara tenim eines, no? En els centres de salut. Hi ha un tractament que sembla que funciona. Quin és aquest fàrmac?
5: Bueno, hi ha un parell de fàrmacs i, a banda d'altres tractaments, que també han funcionat i sempre han funcionat, però és veritat que han perdut, diguem, certa fama, però sí que hem d'entendre que molta gent intenta deixar de fumar sense ajuda, perquè és veritat que, bueno, és una lluita que sempre, diguem que diuen que el 50% de fumadors volen deixar de fumar, llavors això que cada dia m'aixeco i vull deixar de fumar, i aquests petits intents, doncs a vegades no es consoliden perquè és una addicció, com deia, molt complexa.
4: I generen frustració,
5: això
4: també,
5: mateix.
4: No? Qui té la voluntat de deixar-ho.
5: I aquí us animo a qualsevol persona a que consulti i que pugui venir a qualsevol centre d'atenció primària, perquè xerrar una mica, expliquem i parlem de com ens afecta el tabac i, com deia, com poder adequar aquest tractament o aquesta ajuda en el cas que calgui amb el seu procés de deshabituació. No tothom necessita tractament, és cert, però els tractaments ajuden i augmenten, incrementen el percentatge d'èxit. ¿Vale? Actualment hi ha un parell de fàrmacs que es poden financiar amb unes condicions i on la seva infermera pot prescriure de manera 100% autònoma, o sigui que és un procés que infermeria d'atenció primària lidera i pot acompanyar durant tot el procés. I a vegades també fins i tot en farmàcies, hi ha farmàcies comunitàries que treballen molt bé aquest tema. I és aquest acompanyament, no? La gent, quan deixa de fumar, ho deixa per alguna cosa, no? I sobretot és reforçar aquests motius per fer-ho. Parlar molt de salut, parlar de què guanyo quan jo m'enfronto amb aquesta situació que és molt complicada, no? Si jo no guanyo res, jo sé que serà molt difícil, però també he de saber que és molt important, no? Llavors, aquesta decisió, aquest acompanyament és clau per aconseguir l'èxit, eh? Independentment de que podem tenir fàrmacs que ens ajudin, però exposar molt clarament que el procés és aquest acompanyament, aquest no és fàcil i requerim també aquestes motivacions personals per fer-ho.
4: Per tant, a banda de fàrmacs, en cas de ser necessari aquest tractament, cal estar mentalitzat, no?, també, i rebre aquesta ajuda també dels especialistes sempre pot ser un bon suport.
5: Com has dit abans, doncs això, aquesta frustració que jo puc tenir si no aconsegueixo el meu objectiu, jo la puc entendre, jo puc, no? Si jo sé que amb algú i dic, ostres, això que et passa és supernormal, no ets que siguis més fluix que el veí que ho ha aconseguit, sinó que fins i tot hi ha factors genètics que fa que ens enganxem més que d'altres, no? O per què em passa? Cada persona és diferent. Aquest acompanyament, jo crec que és el que podem oferir des dels centres d'atenció primària, no? Que aquesta infermera pugui conèixer aquesta persona, que sabem de què treballa, sabem quin és el seu horari, sabem quin entorn social té, això també l'entorn social i tot aquest acompanyament és molt important en poder mantenir o lluitar contra una addicció com pot ser el tabaquisme.
4: Se sap quin tant percent de fumadors són fumadors, diguéssim, socials?
5: Bueno, aquí ben aquesta dada no te la puc dir, però sí que és veritat que el que podem saber és el consum, això ens ho diu molt el consum, el nombre de consum
4: o
5: de cigarretes.
4: Què es fuma de mitjana, això. No?
5: O sigui, què es fuma de mitjana, no? Quan normalment una persona que fuma moltes cigarretes al dia, més de 20 cigarretes, sí que té aquest consum molt associat a la substància, no? Que vol dir a la nicotina. Com jo necessito més dosis de la meva droga, jo estic més enganxat. I aquest patró no és tant un patró social, sinó és un patró de substància, d'addicció física. Vale? L'addicció psicològica i l'addicció social normalment es poden mantenir i són igualment molt difícils de combatre, no? Són situacions molt complexes, però sí que tenim persones que només fumen 3-4 cigarretes al dia i tot i així te diuen que no ho poden deixar. Vale? Això és perquè, el que dèiem, aquí potser el fàrmac no és tan eficient perquè no estem parlant d'una addicció a la substància, però sí que tots aquests condicionants que fa que la persona no pugui deixar aquest consum, doncs s'ha de treballar molt. I aquí a la consulta pot ser un bon espai.
4: Els tractaments serveixen només pel tabac convencional o també per readdicció al vapor, per exemple?
5: Bueno, normalment s'ha orientat a tractaments contra la nicotina, ¿vale? Si trobéssim vapejadors de nicotina, sí, els vapejadors a vegades no tots tenen nicotina, hi ha alguns productes amb nicotina, però... Seria això. I també els tractaments estan financiats amb un criteri d'això, no? De dependència elevada, i també parlen de, bueno, més de 20 cigarretes dia, o sigui que potser no tothom necessita les mateixes coses i caldria explorar-ho. Vale? Podrien ser útils? Jo crec que sí.
4: Anem a tancar l'entrevista, diguéssim, amb una nota positiva, perquè sabem que 10 anys després de deixar de fumar, els exfumadors tenen la meitat de risc de morir per càncer de pulmó que les persones que encara fumen, no? Però quins són els beneficis, diguéssim, immediats, a mitjà i a llarg termini, de deixar el tabac?
5: Doncs els beneficis són, en 24 hores només ja notem beneficis, com és que els nostres pulmons tenen menys monòxid de carboni, no? Tenim més fum als nostres pulmons, i després hi ha coses que van explicant i que des de la consulta es veu molt, per exemple, faig millor olor, les gosses tenen, no? Els aliments tenen millor gust, per exemple, la meva pell, no? I també efectes econòmics, com tot el que m'estalvio i tal. Després,
4: això
5: a llarg plaç...
4: A curt termini.
5: A curt termini. I després això, no? Guanyem salut, segur. En qualsevol moment, tot i que porti 30 anys de fumador, tindré un benefici amb la meva salut, amb la meva circulació, amb el reduïssin tots problemes de patologia cardíaca, pulmonar, o sigui que animem a tothom que, encara que sigui tard, es llenci a deixar de fumar.
4: Mai és tard per deixar de fumar. Gràcies, Raül Porres, coordinador d'Infermeria del Camp Nova Lloreda i referent comunitari contra el tabac de BCA. Que vagi molt bé.
5: Molt bé, moltes gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: ¡Desperta, Cataluña!
3: ¡Talleu! ¡Talleu! ¡Ets ferro! ¡Desperta, ferro!
0: Com que ferro? El ferro desperta, Gamarús!
3: Sisplau, Roser, que neix-te el guió!

0: I acabeu d'escoltar l'espot de la 18a edició del Festival de Cinema FICCAT, i és així com avui comencem una nova secció de cinema amb en Guillem Thorson. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, avui, com dius, parlarem del FITCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, un dels pocs festivals d'aquí on els llargmetratges, els curtmetratges, els documentals i els videoclips, que no molts festivals posen videoclips,
0: per tant,
1: han de ser
0: tot
1: en català. Tot té aquest component. Doncs de què va el FITCAT, no? El FITCAT 2026 és el Festival Internacional de Cinema en Català que convertirà Roda de Barà en l'epicentre del cinema català, del 5 al 13 de juny. Però si no sou de Roda de Barà, no us heu de preocupar, que queda una mica lluny, també podeu gaudir del festival en línia a través de les plataformes 3CAT i la xarxa Plus. El certamen, que enguany arriba a la seva 18a edició, és una de les grans cites del sector audiovisual català i un espai clau per descobrir les noves mirades del cinema fet en la nostra llengua. Durant 9 dies, el públic podrà gaudir de llargmetratges, documentals, curtmetratges, videoclips, amb una programació marcada enguany per l'eix temàtic cinema i història. A més, aquesta edició comptarà amb estrenes destacades com Burundanga, de José Corbacho, que segur que us sona a molts de vosaltres.
0: Serà la inauguració del festival,
1: exacte,
0: no? Aquesta projecció.
1: Exacte. I així com activitat, també hi haurà activitats paral·leles, pitch de projectes, fòrums educatius i projeccions especials. I avui, a la secció de cinema, portarem a la Cris Gambín, directora del festival. I una mica comencem perquè el cinema català està vivint un moment especialment potent aquest any. Al FITCAT hi ha hagut més de 335 produccions inscrites, un èxit. I també estem veient casos com Balandrà o Infraglaçat, que ha connectat amb el públic i ha tingut...
0: També hem poder parlar també amb responsables també d'aquest film.
1: Sí.
0: De fet, ens acompanya a l'altra banda del telèfon la Cris Gambín, a qui volem saludar aquesta hora del matí. Què tal, Cris? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Molt bon dia.
2: Bé, a una setmana del festival, però intens.
0: Amb nervis i encara amb feina, però vaja, també amb moltes ganes, imagino, d'aquesta nova edició.
2: Exacte, tot plegat. Nervis, feina ja, el que passa que pots imaginar que una setmana el que no s'hagi fet ja, doncs poc marge tenim, però sí, sempre s'han d'acabar de pentinar serrells una setmana vista i sí, però amb moltes ganes.
1: Creus que estem en un moment, no? Ara que heu tingut tantes inscripcions, que s'està parlant tant de Balandrau, Alcarràs, Casa en Flames, creus que estem en un bon moment del sector audiovisual català? Sobretot des del FICCAT, que suposo que ho veieu molt, no, això?
2: Sí, estem en un bon moment, però jo penso que, com tot, encara queda feina, perquè l'ideal seria que hi hagués molta més producció en català. Sí que és veritat que després d'Alcarràs, com tu deies, no?, que va ser el 2022, doncs es va notar potser més implicació de les institucions, més finançament en català, més creadors i creadores que volen apostar per la llengua catalana en les seves obres, però jo penso que encara hi ha feina, tot i que no ens queixarem, perquè sí que és veritat que cada any se'n veuen més èxits, la taquilla està funcionant bé també el cinema en llengua catalana, per tant, penso que anem per bon camí, però que encara queda trajecte.
0: Anem cap a la programació, Fem una mirada també a tot allò que heu preparat, perquè fa uns dies publicàveu la programació, diguéssim, al complet, i en el cas dels llargmetratges hi trobem títols com Burundanga, que ara en fèiem referència amb en Guillem també, però Femení Singular també hi apareix, Els mals noms, Tanit i Forastera, no? Moltes d'elles vistes també al DA Film Festival. Fora de competició també hi haurà, per exemple, Mallorca Confidencial. Jo destacaria especialment Forastera, a veure si podem doncs, també fer-nos una mica idea d'aquest film a través de la seva banda sonora. Una pel·lícula, Cris, que ja ha tingut l'oportunitat també de veure i que, de fet, em comentava en Guillem, serà segurament la pel·lícula inaugural, no?, de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
2: Exacte, sí. Forastera és una pel·lícula que ja té recorregut, però nosaltres, a banda de posar estrenes, també volem donar oportunitat a altres tipus de pel·lícules, tot i que ja tinguin, com deia, més recorregut, ha passat per diversos festivals internacionals, però sí que creiem que també era una oportunitat per poder-la compartir amb el públic. És una pel·lícula que amplia l'univers d'un curtmetratge de la mateixa directora, i que la veritat és que és una pel·li molt fresca, que bueno, nosaltres sempre diem que volem donar veu a diverses idees, diverses maneres de fer, i que es pugui veure que el cinema en llengua catalana, doncs, com dèiem, no?, que té molt bona salut i que hi ha tot tipus d'històries, tot tipus d'inquietuds i de narratives.
1: Què més destacaries, Cris, de la programació de llargmetratges, videoclips, no? Perquè una programació és molt extensa, la programació, documentals...
2: Sí, això em costa, perquè et pots imaginar, pensa que jo, sí, sí. Abans has dit 335 produccions, Jo sóc una de les persones del festival que les ha vistes totes, totes. Aleshores, fer la selecció ja és complicat, perquè imagina't tot el que hem deixat fora, en projectem 82, imagineu tot el que hem deixat fora, i d'aquestes 82 triar-ne una em costa moltíssim, perquè la veritat és que de la primera a l'última nosaltres també tenim una categoria de produccions de centres educatius de primària i secundària que tenen el mateix valor per nosaltres que un llargmetratge de ficció, tot i que el pressupost no té res a veure i el temps de fer-lo, no? Em costa molt poder-te dir una, perquè des de la inauguració aquest any és dissabte, la inauguració oficial, però sí que el dia d'abans, divendres, aquest any comencem un dia abans, i divendres fem una retrospectiva a La ciutat cremada, que és una pel·lícula que compleix 50 anys ara, i que també no em canso de recomanar-la tampoc, no? Perquè tot i que té 50 anys d'història, aquesta pel·lícula és més actual del que hauria de ser. Per tant, jo, tot i que deies, Roda Maraus cau lluny, és una horeta. Vull dir, que a vegades depèn de com us costa el mateix des de Barcelona anar a Barcelona amb el trànsit que venir a Roda Barà. Vull dir que com podeu venir, l'entrada és gratuïta i veniu el dia que vulgueu, perquè la veritat és que tenim una programació molt variada per tots els gustos, tant a ficció com a documental. També el diumenge el dediquem al curtmetratge, que també és una categoria que és la que ha batut rècords també aquest any. I,
1: bueno,
2: té molt bona salut.
1: I aquí a Badalona estem molt acostumats amb els filmets, no? Els curtmetratges.
0: I tant.
2: Correcte.
0: I a més a més, sí, sí. Hi ha, diguéssim, activitats també per tots els públics. La mateixa biblioteca, més enllà de les projeccions, no? de Roda de Barà, acollirà també una sessió familiar dedicada als curtmetratges de Segundo de Chomón. I també la biblioteca,
2: sí,
0: no? Joan Martorell acull l'exposició Cinema i Història Local. Local, no? També per fer una mirada, doncs, a aquest cinema de proximitat. Et volia demanar també pel jurat, és un jurat, diguéssim, molt plural, no? Amb perfils que van des d'intèrprets a dramaturgs a gestors culturals. Una mica com ha estat la tria d'aquest jurat?
2: Doncs mira, nosaltres sempre intentem que hi hagi també, com tu dius, personalitats variades, perquè sí que és veritat que si agafes perfils molt similars, després no hi ha debat i la deliberació és molt ràpida i ens agrada que s'estigui, no perquè ens agradi passar allò 50.000 hores, perquè nosaltres acompanyem el jurat, tot i que no formem part de la deliberació, però estem per consultes, per dubtes, i quan hi ha perfils variats, la deliberació sempre amb respecte, però sempre acostuma a allargar-se més hores, perquè costa més que es posin d'acord, però clar, ja és una mica la riquesa, no?, d'aquestes deliberacions. Mm-hmm. Aleshores, dintre d'això, a banda de buscar diversos perfils a la indústria, també sempre busquem que hi hagi alguna relació amb l'eix temàtic, i amb les dues persones que tenen relació amb l'eix temàtic enguany són la Cristina Rius, que és, com tu dius, programadora, gestora cultural i està a la Junta de la Federació Catalana de Cineclubs de Catalunya. I també tenim a l'Aurora de Pares, que també ella és la responsable del videoclub Video Instant, que és el primer videoclub que es va crear a Espanya i, de fet, jo diria que potser és dels únics que queden ja a Espanya i no sé si al món, perquè és com una cosa que hi ha més històric, no? que hi ha més tornar al passat que imaginar-te en un videoclub triant la pel·lícula, que ara es pot fer des del sofà,
1: bueno,
2: el comandament, però
1: de fet,
2: sembla que...
1: De fet, l'Aurora té... Vull dir, si vas al videoclub algun dia, si algun heu, que teniu l'oportunitat, que és molt xulo d'anar, realment,
2: sí.
1: Tenen totes les pel·lícules que s'han fet a Espanya, no?, en DVD, espanyoles, totes les que estan en DVD, Blu-ray, o en algun dels formats que hi ha, perquè hi ha molts formats, no?, i això no ha evolucionat molt. De fet, aquest eix temàtic és cinema i història aquest any, però anem a parlar una mica, perquè el FITCAT, a part de totes les projeccions, de totes les activitats que es fa pel públic general, no?, també es fa per la indústria, no?, i s'organitzen el pitch de projectes en llengua catalana. No? Aquest serà el tercer any. De fet, jo l'any passat ja vaig anar a presentar un projecte,
2: sí,
1: que va ser una experiència molt xula. Llavors, no sé com veieu el futur d'aquest certamen en els pròxims anys o com s'està consolidant.
2: Doncs bé, una mica del que les dèiem abans, que sí que és veritat, nosaltres aquest any hem rebut 35 projectes pel pitch de projectes, que és només en llengua catalana. Vull dir que a vegades sembla que la xifra podia créixer més si fos producció catalana, que no és el mateix. Una cosa és que es produeixi a Catalunya i una altra cosa és que la llengua que s'utilitzi sigui el català. Les xifres no són les mateixes, malauradament, però vaja, 35 projectes en llengua catalana, que n'hem triat un més del que havíem fet en les dues anteriors edicions. Triem 5 finalistes i enguany hem triat un més, perquè realment costa molt també, en aquest cas, haver de seleccionar, deixar coses fora i donar aquesta oportunitat. Hem estat fent unes sessions prèvies com a novetat aquest any amb el Javier Rueda per preparar també els projectes finalistes i, novament, hi ha molt de talent, hi ha moltes idees, hi ha moltes ganes de fer coses que costa més veure en català, més ganes de fer més comèdies, de fer més gènere, de terror, fantàstic, ciència-ficció, molta, també hi ha alguna producció experimental, vull dir que hi ha ganes d'obrir gèneres i obrir mirades, obrir espais, i això clar que també obrim públics, no? Per tant, penso que estem en el bon camí, com deia abans, i des del FICCAT l'única cosa que podem fer que està a les nostres mans és donar també espai a totes aquestes noves maneres de fer perquè el cinema en català sigui creixent.
0: Cristina, i qui hi ha darrere el FICCAT? Ho dic perquè ens agradaria també conèixer una miqueta més l'estructura, tenint en compte que segurament moltes de les persones que hi esteu al darrere també són persones que hi treballen des del voluntariat, no?
2: Moltes no, totes.
0: Totes.
2: Tothom som voluntaris i voluntàries, des del primer a l'últim. Sí que és veritat que durant els dies de festival hi ha la gran massa de voluntariat, però sí que hi ha una desena de persones, inclosos el Toni Pinel i jo, que som els actuals directors des de fa 5 anys, hi ha una desena de persones que sí que treballem tot l'any de manera altruista, i són moltes hores, però allò que es diu en castellà de por amor al arte, doncs aquí té més sentit que mai, no? Perquè és precisament això, amor al setè art i també al poble, perquè al final estem a Roda de Barà i tot i que el festival no ha parat de créixer i jo penso que hi ha cert gent de tot Catalunya perquè ho veu a les notícies, perquè se n'assabenta pel boca a orella de gent que ha vingut tants anys, però sí que és veritat que aquí en la nostra zona és on més públic rebem, no? Però sí, tot és... Sé que hi ha festivals que potser el nucli sí que són persones contractades i la resta és voluntariat. Nosaltres, des dels inicis, ja portem 18 edicions, és tot voluntari.
1: Que fort, això, que ser majors d'edat no hi ha, ara sí que podeu dir que ja sou majors d'edat, doncs encara sigueu voluntaris i porti 18 anys, no?, fent-se un festival com aquest. I acabem per... Quina és aquella pel·lícula, o documental, o curtmetratge, o videoclip, aquí ho afegim també videoclip, que tu creus que tothom hauria de veure? No del festival, sinó en general.
2: Però en català o del que vulgui?
1: Com tu
2: català,
1: vulguis.
0: No? En català. No, sí, és i també pot ser del festival.
2: Ai, quin compromís, perquè a mi m'agraden moltes produccions en llengua catalana. Mira,
0: pots fer un top 3, si vols, per posar-t'ho més fàcil. Però...
2: D'acord. Doncs mira, diré tres dels últims anys, perquè penso que s'està fent molt bona feina. T'haig de dir Alcarràs, perquè sí que és veritat que és una pel·li que et va obrir moltes coses i penso que dintre d'uns anys, enguany cinema i història no és només cinema històric, sinó parlar de la història, no? I penso que dintre d'uns anys es parlarà d'Alcarràs com una pel·lícula que va fer un abans i un després. Però també, per aquest sentit, també per mi Casa en Flames també ha obert la comèdia en català. I em posaré una mica nostàlgica i aniré una mica enrere i diré Panegra també, perquè penso que Panegra també en el seu moment va començar a obrir moltes coses que potser sense Panegra no hagués existit al Carràs. Mm-hmm. Ja te'n diria més, però m'has dit tres, doncs bueno, ja...
0: Home, tres pel·lículons, eh? Moltíssimes gràcies, sí. Cris Gambin, per ser avui amb nosaltres, que vagi molt bé aquesta nova edició del FICCAT. Aquí des de Ràdio Ciutat de Badalona animem també la ciutadania a conèixer aquest bonic poble, Roda de Barà, i a més a gaudir de bon cinema en català de la vostra mà. Gràcies, que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres, us espero al FICCAT.
1: Exacte, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia. Tu ja tens butaca, no, Guillem?
1: El FICCAT?
0: El FICCAT.
1: Ui, és una mica lluny perquè a mi em cau lluny de casa,
0: home,
1: també,
0: lluny,
1: com a vosaltres.
0: Lluny. Que no està tan lluny, que és una horeta, això. Està
1: exacte.
0: Fet, està fet. Vinga, vens a parlar de cinema, no només de cinema català, sinó que estem a una setmana que acabés un dels festivals més importants del món, com és Cannes, i també hem de fer una petita repassada, ni que sigui, no?
1: Exacte, perquè ha sigut un any històric pel cinema català i espanyol, vull dir, perdó. Però, bueno, anem a dir els premis més importants.
0: Tres pel·lis, no?, en secció oficial.
1: Sí, tres pel·lis en secció oficial i moltes més que no han estat a seccions oficials, no? La Palma d'Or, el premi més important participant del festival, l'ha guanyat Fijor, de Christian Mungui, que aquí no, distribuiran conjuntament la plataforma Filmin i Caramel Films, que és una distribuïdora de cine. El cinema català també està d'enhorabona perquè Aina Clotet ha rebut un premi per Viva en una secció secundària. Aquí realment teniu molta connexió amb l'Aina Clotet perquè va rebre el premi del Filmets d'aquest any, d'aquesta última
0: edició. Home, i perquè ha rodat aquest Viva també en part a la ciutat de Badalona.
1: Mira, doncs moltes connexions. I tanquem el palmarès, no, així oficial, per una collita nostra, vull dir, una collita espanyola, que és pels Javis, que han guanyat el Premi Millor Direcció per La Bola Negra, distribuïda per Elàstica, i que segurament podrem veure a partir del 2 d'octubre als cinemes, no? Els millors
0: cinemes. Ja en tenim ganes, eh?
1: Exacte. I justament, i ara aquí tenim una cosa, aquesta pel·lícula es podrà veure, si tot va bé, al cinema Girona.
0: Del mes d'octubre no, hem d'esperar.
1: Hem d'esperar el 2 d'octubre a veure-la, però bueno, el cinema Girona, que justament el Toni, el seu responsable, vindrà a la següent secció de cinema de Ràdio Badalona.
0: Doncs mira, quina sort tenim també de poder parlar amb ell i seguir doncs, fent difusió del cinema de casa. Moltíssimes gràcies, Guillem. Marxem amb aquest teaser també de La Bola Negra, el gran guardonat d'aquests Premis Cans, pel que fa al cinema espanyol.
1: M'estic posant en bucle perquè m'encanta aquesta música, eh?
0: Que vagi bé. Fins la pròxima.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ha arribat el moment de repassar també l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat de Badalona, i és per això que ens acompanya aquesta hora també la Tuti García. Tuti, què tal?
2: Bon dia de nou. Bon dia. Comencem per les festes de maig.
1: Darrer cap de setmana de festes.
2: L'últim cap de setmana, demà dissabte, no ens podem perdre la tradicional sardinada popular, la festa Baix a Mar, a les 8 del vespre, un acte, com sabeu, a càrrec de l'Associació de Veïns del Centre, i on hi actuarà el grup de veneres de Gairó, a les 9 del vespre.

0: ja ho sabeu, tots a la platja dels pescadors, amb les tovalloles i a gaudir d'un bon vespre a tocar del mar. L'endemà, a partir de les 9 del matí, a la Rambla, la cursa del dimoni. En tots els circuits hi podran participar persones que tinguin una diversitat funcional, tant física com psíquica, i aquests podran anar acompanyats si ho necessiten. En funció de la seva edat, s'hauran d'inscriure al circuit que els correspongui i en cas que la distància no s'adapti a les seves capacitats, podran inscriure's al circuit que millor es puguin adaptar. Horaris a les 9, sortida del circuit blau inclusiu i familiar de 5 quilòmetres, a les 10 de 10 quilòmetres, també és una ruta inclusiva i familiar però una mica més llarga, de 10 quilòmetres. A les 12, sortida del circuit verd inclusiu i familiar d'un quilòmetre a 700 metres i també a aquella hora sortiran els del circuit taronja inclusiu i familiar, que són 600 metres. Aquesta sí és per a participants amb diversitat funcional o amb capacitats reduïdes, tant físiques com psíquiques. I fora de les festes de maig, que no sé si estan allà a tocar, que també és un clàssic, no?, que encara podríem encabir-les allà des d'avui divendres.
1: També en formen part.
0: En formen part, des d'avui divendres i fins diumenge a la plaça de Pompeu Fabra, Happy Food Trucks. Avui, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, demà d'11 del matí a 1 de la matinada i diumenge d'11 a 12:15 de la nit. Ja sabeu que és un festival itinerant basat en la música i la gastronomia. Avui hi podreu veure i escoltar la Muba Artist Band.

0: I demà dissabte serà el torn de Alma de Boquerón, rumbeta per fer el vermut.
1: Rómpeme la vajilla, échame vinagre en todas las heridas, pínchame el ojo con un tornillo, no discutiré contigo.
0: També hi seran Elena Rodríguez amb el seu tribut pop-rock i vintage hit songs, que també tindran el seu espai.

Per un moment, perquè des d'ahir dijous i fins al 24 de juliol podreu veure la mostra Pere Calders, escriptor i dibuixant a l'Espai Betúlia, una exposició que recupera la faceta menys coneguda de l'autor, destacant la seva trajectòria com a dibuixant, dissenyador i també il·lustrador. I diumenge arriba a Zorrilla, amb dos passis, Madame Lumière, de la companyia La Menuda, a 4:45 i a 6:00 PM.

0: d'hivern, doncs, la Menuda transformarà el Zorrilla en un espai oníric on la llum, la nit i el poder de la música captivarà els més petits, un espectacle que dona vida als somnis d'una nit màgica i per la primera infància que fusiona música, dansa, escena i llum en una experiència sensorial de proximitat. Anem al Sarau, perquè avui divendres a 11:45 de la nit, tribut a Amy Winehouse amb Susana Muziz.
1: Tenir veu, Beguassa, sí, per poder fer un tribut a Winehouse.
0: I tant. I demà dissabte, Vespreig, amb Raül Orellana, 6:45 de la tarda, i més tard, un altre tribut, en aquest cas a Boney M, amb Babylon, a 12:00 de la nit.
1: Anem cap a la sala Estraperlo?
0: Anem-hi, perquè aquest any sabeu que el Creep Show Festival fa 20 edicions, 20 anys, i això ho volen celebrar tirant la casa per la finestra. Per donar el tret de sortida a aquesta 20a edició, han preparat per aquest divendres una presentació, festa i concert molt especial amb una banda que és pura energia, Ratpenats.

0: Català en directe a la vena, actitud sense filtres i l'esperit que millor representa el Creepshow, diuen. Cinema independent, rebel i fora de norma. I demà dissabte, visita l'Estraperlo, Oje Calé, a les 8 del vespre. Això és la versió masculina de la mètrica. I dilluns, dia 1 de juny, a la Biblioteca de Pomar, a 6:15 de la tarda, s'hi farà un taller sobre la protecció solar. Es farà amb el conte musical Els Pirates de la Platja, a càrrec de Javier i Paula. És un taller que podreu fer també el 9 i el 16 de juny a diferents biblioteques de Badalona. Consulteu el web de l'Ajuntament o el de les biblioteques municipals. I ja, si anem a dimecres vinent, a les 8 del vespre, i dins el cicle Gaudí de Cinema, al Teatre Margarida Xirgo, hi podreu veure Estrany riu, de Jaume Claret Muixart, i on entra el repartiment hi trobem la Nausica Bonin.
1: Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
2: Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
3: Papa, mama, ens podem tirar?
4: No està tan greu.
0: El director debuta amb aquest primer llargmetratge, un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Després de la seva estrena al Festival de Venècia, on va obtenir el premi a la millor contribució artística, i del seu pas pel Festival de Reykjavik, on també va ser guardonada, Estrany riu ha estat una de les pel·lícules revelació de l'any. Nominada a 2 Premis Goya, 8 Premis Gaudí, un Premi Feroz, i també el Premi Audiovisual Ciutat de Barcelona.
5: Una bonica interpretació d'aquests primers amors, Estrany riu. Vinga, doncs amb això posem punt final al repàs de l'agenda cultural del cap de setmana a la ciutat de Badalona, i entrem ara sí al tram final del Badalona Matí amb La meva inspiració. I de fet tanquem el cercle, perquè avui hem començat el programa parlant d'aquest Dia Mundial sense el Tabac, de la Setmana sense Fum. Diumenge és el Dia Mundial sense el Tabac, un dia en què es va impulsar per l'Organització Mundial de la Salut, precisament amb l'objectiu de conscienciar sobre els greus riscos per la salut que hi ha associats al tabaquisme, doncs sí, i de promoure també polítiques eficaces per reduir-ne el seu consum. Millor la prevenció, avui ho dèiem, amb els professionals
0: no
5: també
0: començar.
5: De BCA. No començar.
0: No començar, no a començar.
5: A nivell local, l'Ajuntament també celebra aquesta data, ho fan marcant-la dins d'aquesta Setmana sense Fum, que ara us explicàvem, i per això ofereix també activitats per ajudar la ciutadania a abandonar aquest mal hàbit.
0: Doncs
5: i nosaltres ens hi hem inspirat.
0: I és que el consum de tabac, Núria, és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat.

Exacte, i per això hem començat amb una balada romàntica dels Platters. Aquest és Smoke Gets in Your Eyes, un clàssic que utilitza el fum com a metàfora. Aquest tema parla del dolor quan s'ha acabat l'amor. Però parlem del tabac. El tabac és una planta del gènere Nicotiana tabacum, de la família de les solanàcies. Les seves fulles preparades de diferents maneres es fumen, s'aspiren, es beuen o es masteguen. I què porta el tabac? Doncs el que més coneixem és la nicotina, que és el principal component responsable dels efectes més negatius de fumar i el que provoca

ja ho deia Siniestro Total amb aquest tema que corre la nicotina. Quitrans i agents cancerígens també en porta el tabac. Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, cada any moren més de 8 milions de persones arreu del món a causa del tabac. La majoria d'aquestes defuncions es deuen al consum directe del tabac, però també n'hi ha que són conseqüència de l'exposició involuntària al fum, als fumadors passius, vaja. O sigui que, ja ho deia Roberto Carlos, és prohibido fumar.

0: Doncs això, que sigui la passió el que s'encengui i no la cigarreta.
1: I no la cigarreta, sí. I és que el risc de tenir un infart es duplica en les persones que fumen. El fum del tabac disminueix la visió i els reflexos del conductor també que fuma, raó per la qual també pot causar accidents. L'hàbit del tabaquisme és un factor important de risc d'incendis, tant dins de casa com en llocs públics, sobretot als boscos.

Ho cantaven així els Ciudad Jardín, en aquest tema, no puedo fumar, no puedo fumar cuando subo a la montaña, no. On llences la cigarreta, doncs pots provocar un incendi. Els beneficis de deixar de fumar són ben clars. 10 anys després de deixar el tabac, les persones exfumadores tenen la meitat de risc de morir per càncer de pulmó que les persones que encara fumen. I el risc de morir per infart de miocardi torna al nivell basal als 15 anys de deixar de fumar. Però és que, des de sempre, el tabac ha servit per socialitzar, o això ens han dit, i com deies tu abans, s'ha romantitzat a les pel·lícules. I si no recordeu aquest tema de la Sara Montiel. Fumar.

0: és que el tabac estava molt normalitzat en segon quina època. Jo recordo haver estat fent programes de ràdio fumant en un estudi.
1: Clar, vull dir, dèiem, tots... a la consulta del metge i el metge fumant.
0: El metge
1: fins
0: fumant,
1: tot, no?
0: Exactament. Però deixar de fumar no és fàcil. Ara tenim, però, eines en els nostres centres de salut. Cada vegada hi ha més persones que han aconseguit abandonar completament el tabac i no com Sau, que ens cantava aquest "No puc deixar de fumar".

0: Claro, perquè si no en tens ganes ja no hi vagis al metge, que no ho podràs.
1: No, però l'ajuda sempre és bona, i el suport, doncs, de...
0: Però mentalment s'ha d'estar, això, mentalitzat.
1: S'ha de mentalitzar, sí. No serà fàcil. Si tens suport, doncs més garanties d'èxit.
0: Això segur.
1: I paciència, i sobretot no defallir, perquè si ho has intentat i has tornat a recaure, no passa res, torna-ho a intentar.
0: Doncs sí. I en les dones? En les dones el consum de tabac té uns riscos particulars, com passa amb moltes malalties, especialment durant la gestació i l'etapa de donar el pit. Entre les alteracions en la salut reproductiva de les dones i els efectes adversos del consum de tabac durant la gestació hi trobem un risc elevat d'avortament espontani, part prematur, l'augment de la mortalitat perinatal infantil, que comprèn l'augment del risc de la síndrome de la mort sobtada de l'infant. A més, el consum de tabac avança l'aparició de la menopausa.

0: Tabaco i Chanel, de Bacilos, veus? Chanel i tabac.
1: Ens quedem amb Chanel.
0: Ens ho venen, com que és una bona combinació, i no ho és, no ens sumaràs al Chanel si estàs fumant com una carretera
1: por ahí. No, perquè una altra de les conseqüències és aquesta.
0: L'olor.
1: I la pèrdua d'olfacte també, i de gust, també. Sobretot amb el menjar, nosaltres que ens agrada molt menjar.
0: Doncs sí, la indústria del tabac, la indústria tabaquera mundial, penseu que està valorada en prop d'un bilió de dòlars, en bé. Malgrat la caiguda, consideren ells històrica del tabaquisme, el sector manté el creixement dels seus ingressos gràcies a la pujada de preus i a la venda de productes com els vapers, un sector que està dominat per grans corporacions internacionals on hi destaquen Philip Morris International i la British American Tobacco.

0: en aquest tema, en Tex Williams ens diu que fumem, però, si us plau, no comenceu a fumar, perquè després és molt difícil deixar-ho, i si fumeu, fumeu menys o deixeu-ho del tot.
1: Mira,
0: és el millor.
1: Jo aquesta hora, que ja acabem el programa, et convido a substituir, anem a fer un mos en lloc de la cigarreta habitual. Et sembla?
0: Segons què?
1: Segons què?
0: Perquè si ja buscarem que sigui bo. El tabac per un donut de xocolata, acabarem malament, també.
1: No, home, no, fem unes nous, ni que sigui.
0: Vinga.
1: No sé si et convenço, però sí. Vaja, ho deixem aquí.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: I anem ara sí amb la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanya la Conxita Botey, l'Àlex Romero, el José Antonio Lara i en Jordi Vives. Què tal?
5: Molt bon dia. Hola, bon dia.
4: I amb motiu de la Setmana Sense Fum, avui entrevistàvem en Raül Porres. Ell és coordinador, també referent comunitari contra el tabac de Badalona Serveis Assistencials, i ell posava algunes dades sobre la taula. No sé si hi ha algun fumador avui a l'estudi, exfumador.
6: Jo sí. Fa 2 anys que he deixat de fumar.
4: 2 anys que has deixat de fumar. Està bé, perquè això és un bon testimoni. Jo també vaig ser fumadora en una època, i encara es tenen ganes. Encara hi ha moments que penses. Sí, sí, sí. Ara parlem d'això de seguida, perquè de fet ens explicava en Raül Porres que un 11% dels joves d'entre 14 i 18 anys fuma, i que aquesta és una tendència que va a l'alça respecte a anys anteriors. De fet, la majoria d'aquests vapeja, i és minoritari el percentatge dels adolescents que fuma tabac convencional. Explicava que calen, segons diu ell, més polítiques de preus elevades per dissuadir de la compra del tabac, una política més restrictiva, sobretot al vàper, no? Perquè si bé són els adolescents els que més vapegen, amb el vàper ens explicava que no hi ha aquesta política, diguéssim, de prohibició, sinó que es detecta que els joves compren per plataformes digitals molt fàcilment el vàper. Deia, fins i tot hem detectat que els instituts es venen entre ells, sí, ja revenda, diguéssim, de consum o de producte relacionat amb el vàper, no? I per això demanava més educació, més informació, una restricció de venda a menors també de vàpers, i la protecció als no fumadors, no? En la línia, deia, s'han fet enquestes, no? Hi ha una reforma també de la llei, o una ampliació, podríem dir, de la llei antitabac al Parlament, que planteja, per exemple, que es pugui prohibir també el fumar en marquesines d'autobús. Està el debat de si s'ha de prohibir fumar a la platja, com alguns municipis ja han acordat també en les seves localitats, no? I deia que tot això, al final, acaba ajudant a aconseguir que aquest 50% de fumadors que vol deixar de fumar acabi amb èxit, diguéssim, aquest repte, no? Que no és fàcil, i deia en Raül Porres, sempre hi ha més garantia d'èxit si es fa acompanyat, diguéssim, també d'un assessorament, no? Per part dels centres d'assistència primària que presten aquest servei. Déu-n'hi-do, és complicat deixar de fumar, perquè és una de les addiccions, una de les drogues que tenim més normalitzades, no? Yeah.
7: Sí. Bueno, i el que passa és que encara que hi ha hagut bastanta normativa i moltíssima, moltíssima prohibició, no ens oblidem de que el tabac és una addicció. És a dir, perquè clar, parlem de l'alcohol i parlem de la droga dura i parlem de la ludopatia i sembla que ho tenim com molt interioritzat, però és que el tabac també és una addicció. I el que vosaltres dieu, hi ha gent que fa 10 o 15 anys que no fuma i es fumaria una cigarreta quan està amb un espai social, no? Però després hi ha la típica gent que diu que són fumadors socials, que és per tronxar-se de riure. No, és que jo sóc fumador social, i què és això? Quan estic amb els amics em fumo un parell de cigarretes i tal, però tots els pneumòlegs, tots els terapeutes de pulmó diuen que, a més, l'addicció al tabac deixa rastre en els pulmons durant moltíssims anys. Ara, ens salva una cosa, i és que dins de tota aquesta normativa, doncs, bueno, la pujada de preu del tabac, jo crec que ha ajudat a molta gent i ha dissuadit a molta gent a fumar. Però també és veritat, tal com tu deies ara, que tu vas a les botigues aquestes de les 24 hores i al costat de la caixa de vapers hi ha un muestrari de vapejadors de tots colors i de tots sabors, que clar, això s'hauria de regular, i jo ho prohibiria, però directament. Per què? Perquè sobretot les botigues aquestes de 24 hores que estan a prop dels instituts, els nanos entren en allà a comprar-se el seu vàper i se'ls passen uns als altres, el que tu deies. Però això crec que, com que és un mal menor, no hi ha prou consciència, però el perill existeix.
4: De fet, ho explicava el referent comunitari contra el tabac a BCA, que deia que que hi ha un reclam molt fàcil, sí. Ja no només de vapers, sinó també d'altres tipus de consum, xixes, catximbes, no? Que estan en auge i que han aconseguit camuflar a través d'aquests colors llampants, d'aquests gustos, no?
7: Vull dir, els sabors,
4: la coloració a les dents, no? Gustos afruitats, que diguéssim, han camuflat la part estètica que no agradava del tabac convencional, però no la part, diguéssim, perjudicial per la salut, que aquesta continua existint, no?
6: Sí, mira, jo volia dir una cosa. A veure, jo vaig començar a fumar als 14 anys, o sigui que tinc 67, i porto 2 anys que no fumo. Una de les pitjors coses que he fet ha sigut fumar a la meva vida. Per què? Perquè això que diu la Concha... és un enganxe total, és que estaves en qualsevol reunió, qualsevol acte, has de sortir a fumar, estàs dinant o menjant o fer el que sigui, has de sortir a fumar, i era algo molt, molt, molt dolent. I és veritat...
4: Notes el menjar diferent, ara?
6: Jo noto el menjar diferent fa molt de temps, perquè sí que és veritat que, a pesar de que fumava, quan menjava bé, notava el sabor. Però sí que és veritat que es nota més... he pujat pràcticament de 77, 78 a 94 quilos que peso jo ara, si és veritat que faig esport i tal, no? Sempre ho he fet. Però 94 quilos, I he de dir que me trobo bastant bé, però encara, quan m'aixeco, tinc una mica de... Bueno, faig expulsions rares, no? Però que tinc tos i... Però me trobo molt millor, no estàs tan cansat, estàs molt bé. Però el que volia dir és que jo he notat molt, molt, en general, que la gent ha deixat de fumar bastant.
7: Sí.
6: Es nota. Abans anaves per qualsevol lloc i trobaves a gent fumant. Ara no es veu tanta gent fumant,
7: No.
6: És veritat que el que diu dels joves, perquè el vàper és un més econòmic i, a més, és més fàcil d'aconseguir, no? Però també és veritat que la gent normalment està deixant de fumar i estan fent unes campanyes molt bones, perquè, a més, hi... A veure, això de que diuen les pastilles aquestes i tal, ajuden, però és una qüestió d'aquí, És una qüestió de dir, ei, jo deixo de fumar. Sabeu per què jo vaig deixar de fumar?
4: Per què?
6: Però els meus nets, perquè vaig dir, vull veure...
4: A vegades cal una motivació...
6: Una motivació molt gran per mi, sobretot per als meus nets petits. Jo deia, home, perquè la meva dona deia, que no arribaràs a... I les meves filles deia, bueno, en casa és que no fuma ningú,
4: En el meu cas va ser el primer embaràs.
6: Pues mira, i aquesta va ser la qüestió.
4: Això, no?
6: I estic molt content, i animo a tota la gent que fuma que deixi de fumar, perquè a mi t'ajuda molt en els caps. A veure, jo quan vaig ara a l'enfermera i li dic, escolta, deixa de fumar, la que me va proposar deixar de fumar en el seu moment, no se lo creu. Diu, mira, els dits blancs, el bigoti blanc, encara era, abans era groc, era una passada, olia a tabac, ara... huelo a tabaco y me agrada. Cuando están fumando, el rubio. Pero en cambio, si una persona té el olor a tabac, ya no m'agrada.
4: Això canvia molt.
6: I va ser un fumador empedernit,
7: Clar. Tu no has fumat mai, Jordi. No,
2: a mi de fet, m'ha cridat molt l'atenció perquè l'edat. És a dir, trobo que aquí sí que hi ha hagut un retrocés, perquè jo recordo quan érem més joves, nosaltres, o nens, o a aquella edat de començar a fumar, dels 16 a 17, i parlàvem, no? Hòstia, a quina edat van començar a fumar els teus pares? No sé què, i deia, els 12, els 14. Els 12, els 14? Sí, sí. Però què salvatges, però què collons feien fumant a aquella edat? I ara...
4: Continua passant.
2: No, i ara veig que passa amb edats més joves. Per tant, aquí sí que crec...
7: A l'ESO la gent fumava.
2: Correcte, crec que hi ha hagut un retrocés respecte a fa 10, 15, 20 anys. I això, hòstia... I després jo crec que hi ha moltes vegades que això passa per la prohibició. I, vull dir, fa 30 anys ningú hagués donat un duro perquè de cop en els restaurants no es fumés. I de la nit al dia va sortir una prohibició, no es va poder fumar als llocs, i ara seria inconcebible estar dins d'un restaurant petit, tal, i tenir algú
6: aquí fumant
2: al costat, no?
7: És a dir, clar, jo crec que... Vosaltres no heu viscut, però els profes fumaven a les aules, que penses, Déu meu. Els profes fumaven a les aules, o els metges fumaven a les consultes.
6: En los plenos se fumava.
2: Clar.
7: Sí.
6: Jo recordo això.
2: I després sí que crec que hi ha un element que és preocupant, que és el tema del vàper. És a dir, mitjançant l'estètica... sí que és veritat
6: mal,
2: que...
6: el vàper,
2: Molt de mal. I ha pujat el preu del tabac, sí que és veritat, i per tant, això, doncs sí, s'ha deixat de consumir, però tot aquest element estètic s'ha acabat colant aquí, i de la mateixa manera que a nosaltres ens seria inconcebible que en un lloc de copes ens servissin una bandeja amb cigarros, però en canvi van i et foten una xixa al costat.
7: Sí.
2: I després la gent s'hi passa a la tarda.
6: Casament, quan posen cigarretes, se les emporten totes.
7: Mira quina cara em posa l'Àlex, deu pensar.
2: No?
7: A més, ell ha nascut a l'època de les prohibicions i ja està molt més educat i molt més sensibilitzat.
6: I vaig néixer... No le prohibeixen i després fuma.
5: I vaig néixer en un moment entre el qual se'm van començar a prohibir totes les coses i encara no estava al bar, però sí que vaig néixer en un moment que era el perfecte per arribar a la meva edat.
7: Ets un privilegiat, nen.
5: Jo encara se n'abstemi, no molts companys. O sigui, molts companys van començar a fumar amb 13 i 12 anys. O sigui, que això no ve de nou. Uh-huh. Moltes vegades la precarització econòmica fa que certs productes d'entre cometes luxe, com el tabac, quedin relegats en benefici d'alternatives més barates. Per exemple, Espanya és un país típicament consumidor de vi i entre els joves el producte més consumit no és el vi, és la cervesa. Per què? Perquè és més barata. Clar. O sigui, que a més de que estàs consumint un producte encara pitjor, ho fas amb més assiduïtat i ho fas sense tenir tampoc tants coneixements de què té aquest producte. Perquè amb el tabac sí que n'hi ha la imatge general de què és dolent, però amb el vapor no. Jo considero que la solució és molt més senzilla que no prohibir o regular. La solució és total, o sigui, prohibir la mercantilització en el sentit de que sean cajetillas en blanco i arrebatar-los qualsevol tipus de capacitat de fer màrqueting. És a dir, és una mesura que en alguns estats ha funcionat, que demostra que la gent realment es veu desincentivada, perquè si no veu coloraines, perquè si no veu coses, comença a perdre una mica l'interès. I jo crec que també és una línia que s'hauria de treballar, vaja. O sigui, la regulació de les estratègies comunicatives tan fortes que tenen, perquè és això que dieu, no? O sigui, luces de neon, amb coloraines, sí. Que a més...
7: I gustos, sabors...
5: Els aparells aquests són superbonics perquè fan cadascú que semblen un producte de luces.
7: Home, i no són barats,
6: Que ho fan els xinos,
7: Els vapejadors aquests no són barats,
5: Pues, escolta, molt senzill, cajetillas en blanco...
7: Però sabeu què passa? Si anem a l'arrel de la situació actual... És que tot això, és a dir, l'ús del vàper, l'ús de el fumar tabac normal, la beguda, tot això apareix d'una necessitat de socialització de molta gent que passa d'estar amb la pantalla a casa seva sol com un mussol a sortir un cap de setmana i necessitar socialitzar-se a partir doncs, d'una cigarreta o d'un vàper o de compartir una xixa. Imagineu-vos,
4: Vols dir que són elements que ajuden a inhibir, no?
7: Són elements que ajuden a formar part del gran grup.
6: Però una cosa és que jo vaig estar a un creuer fa uns mesos i vaig anar als fiordos noruegos, al Cabo Norte. Un paquet de tabac, 16 euros.
7: Em sembla perfecte.
4: De fet, ja hi ha estats al Regne Unit, per exemple, tabac, ha prohibit la compra de tabac a tots els nascuts de per vida a partir del 2009, no? Per tant, mesures, com a models de mesures, n'hi ha moltes, no? En el marc, precisament, d'aquesta setmana sense fum, un grup de 15 voluntaris ha recollit 621 burilles en una part, només en una part, de la platja dels Pescadors aquí a Badalona. És una activitat organitzada per l'Escola del Mar i també per BCA, i amb aquest mostreig, el que han calculat és que en total les platges de Badalona tenen 2.382 burilles a la sorra en aquests moments. És una radiografia del moment. 2.382 burilles. Moltes. No és època, diguéssim, de...
7: Tot i que
4: ahir, i amb aquesta calor, sí que semblava que estiguéssim al mes d'agost, i la tarda a la platja de Badalona, però vaja, sí que és veritat que no és època encara de bany, Són un reflex d'aquestes dades, en certa manera, de la salut humana, però també de la salut mediambiental, i de la petjada que aquestes burilles tenen. Escoltem la Rocío, que era una de les voluntàries d'aquesta iniciativa, del mostreig.
8: Això ajudarà que en un futur puguem comparar dades i veure si les accions que estem fent realment tenen un impacte. Crec que hauríem de ser més conscients i espero que aquesta acció doncs, pugui fer que la gent vegi què hi llancem i que després ens trobem a les nostres platges.
4: S'ha de prohibir fumar a les platges?
7: Sí. Mira que contundent. Sí, jo crec que és que a tots els espais compartits públics hauria d'estar prohibit el consum de tabac. Ho tinc claríssim. Perquè, a més, està demostrat que és nociu per la persona que fuma i és nociu per les persones que l'envolten. Quina necessitat. I més sabent que és una pràctica que crea addicció i que porta, doncs, això a malaltir. Jo crec que les administracions han de ser molt serioses i molt rigoroses.
6: De totes maneres, el que no pot ser que unes prohibeixen fumar a les platges, altres no. Sí. Les coses s'han de normalitzar més en general a Catalunya i a Espanya. Però també diré una cosa. Jo, que he sigut fumador, diré que això de prohibir... Jo penso que es pot prohibir, però... també n'hi ha altres opcions, A veure, una cosa és el fum, i altra cosa és la neteja de l'espai, no?, de tots. Jo recordo fa uns anys, que van fer uns cendrers d'aquests plàstics que es pinxaven a la platja, i la gent després emportaven les borilles, no? El cas és que, home, s'han de posar condicions perquè la gent tingui net a la platja, però també és veritat, si es prohibeixen, home, no hi hauran borilles. El que veuran seran moltes baralles entre la gent, perquè la gent continuarà fumant.
2: No, ja, jo penso que són com dos problemes diferents. Sí,
6: diferent. És a dir, per això deia que era diferent.
2: El tema del fum, que sí que jo crec que en espais públics s'hauria de erradicar, i després hi ha el problema de com és la gent conservant aquests espais públics, perquè, vale, no hi hauria borilles, però hi hauria les bosses de patates, hi hauria les llaunes de cervesa, hi hauria tot això. Vull dir, al final, l'incivisme, i a la platja de Badalona, almenys ho notem especialment, hòstia, és bastant patent. Llavors, sí que crec que aquí hi ha com dues coses que es barregen. Sí, és veritat, eliminaríem el factor borilla, però continuaríem tenint l'altre. Sí.
4: Per tant, ja parlem de civisme a les platges.
2: Sí, jo penso que sí.
6: De civisme a les platges i a tot arreu.
2: Bueno, i a tot arreu, exacte. I que també, si tens això, una tovallola aquí al costat, no et fotis a fumar.
4: Que, una mica d'ull, no?
7: O a posar la música que no vols escoltar.
6: Sí. Això està prohibit, Això està prohibit.
7: Sí, tot el que tu vulguis.
6: Però la gent continua posant la música.
7: Què penses?
4: L'Àlex diu, jo no fumo.
5: Ja vols a mi aquest debat, la veritat.
7: Saps que va molt bé? Quan els nanos tenen 14 anys o 15 o així, fan una calada amb una cigarreta i vomiten. Això va perfecte. Perquè, això és anestèsic.
6: Bueno, tots no, eh? Alguns fan una calada i després una altra.
4: Ja que, molt ràpidament, hem parlat d'aquesta plaga de borilles a la platja, per anomenar-ho d'alguna manera, i per enllaçar-ho també amb el fet que l'Ajuntament de Badalona ha posat en marxa la campanya contra les plagues. Es diu Contra les plagues sumem esforços, amb l'objectiu precisament de prevenir, ara que hem tingut aquestes temperatures tan disparades aquesta setmana de maig, que sembla ja que estiguem en ple estiu, doncs la proliferació de rates, de paneroles a la ciutat. Ja són diversos els veïns que s'han queixat, doncs, aquesta proliferació, no? Aquest mes de maig s'han iniciat, diuen, des de l'Ajuntament, tractaments preventius a la xarxa de clavegueram de diferents barris, però també demanen, doncs, complicitat a la ciutadania per mantenir nets espais, diguéssim, doncs, ja siguin privats, però també espais públics, comunitaris. Ens feien arribar precisament aquells que ens estiguin seguint per Televisió de Badalona, ho podran veure, unes imatges veïns, doncs, també de la zona, diguéssim, de Sant Pep, diuen, d'un solar que hi hauria a tocar del carrer Colom, on es veu, doncs, una proliferació. Jo no sóc insectòloga i, per tant, no puc dir quin tipus d'insecte és aquest, però sí que són com una mena de plaga, sembla, d'un insecte molt petitó, no sé si seran xinxes o de què es tracta, però vaja, que sempre fa molta angúnia, per petits que siguin.
7: Això és l'antic Sant Pep, això és el solar de Sant Pep.
6: A veure, la qüestió aquesta és molt complicada. És veritat que quan la gent té una plaga en el seu edifici o ho passa molt malament, i sí que és veritat que s'ha de fer per part dels veïns el que sigui possible, però també comunicar-lo a l'Ajuntament perquè facin una desinfectació, no? De totes maneres, el tema de les plagues, les rates, estan on hi ha escombros, porqueria...
7: No, o sigui, el que passa és que els ecosistemes canvien. És a dir, amb el canvi de les temperatures i els canvis climàtics, els ecosistemes urbans també canvien. Perquè tu ara te'n vas, per exemple, al Parc de Can Soleil, que sempre han hagut mosquits, doncs perquè és una zona que hi ha humitats, i està plegadíssim de mosquits. Clar, has de fer unes campanyes de fumigació, tant al clavegueram com als carrers, com a les zones on hi ha els contactes, la recollida de brossa, els contenidors i tal, i en els parcs, has de fer una prevenció molt, molt gran, clar, però si et ve una calorada com la d'ara, al mes de maig, bueno, doncs és que cada vegada les agendes climàtiques s'hauran d'estudiar més a fons i s'hauran d'avançar, doncs, actuacions que fins ara potser les podies fer en una època determinada, no?
6: I a les zones que n'hi ha arbres i plantes, clar, i tal, n'hi ha molts bitxos, no?
7: Clar, però sobretot també... és que ha canviat l'agenda. És que l'agenda climàtica ha canviat.
6: Algú, però no molts.
4: Anem a altres qüestions, no sé si volies afegir alguna cosa sobre això, Àlex.
5: No, bueno, a veure, que ahir justament estava parlant amb el cap de salut d'aquest assumpte i em deia, és que aquesta no és l'època típica per començar amb les fumigacions.
7: Aquí ho tens, clar.
5: Té un efecte preventiu, però és que el problema és que s'està detectant molt incivisme de gent que, per exemple, alimenta els coloms i que com les restes queden, les paneroles venen.
6: Sí, sí.
5: Però és que no arribem, és que ja estem arribant a nivells que una veïna m'ha ensenyat un vídeo d'una senyora alimentant unes rates com si fossin coloms, o sigui, i les rates agafant, i no eren ni panxitos ni moros, eren senyores d'aquí de tota la vida, o sigui, l'incivisme és una cosa generalitzada i per molt que es faci manteniment, també és important que la gent tingui cura dels carrers. O sigui, és el més important.
6: Home, jo l'incivisme l'he trobat més en gent d'aquí que de fora,
2: Sí. No, i gent que es pensa que la calçada és seva. És a dir, pues això, hi ha els horaris de recollida de brossa i de coses, i veus que a l'hora que els hi surt, com que...
7: Quina pena, no?
2: Al carrer seu, jo allà davant de casa m'hi trobo... I, hòstia, i això sí que fa que llavors quan arriba l'endemà, perquè al final els serveis municipals passen quan passa...
7: És normal que hi hagi bestioles, és que és normal.
2: I això, doncs la planta baixa de davant, doncs li entrarà la rata o li entrarà l'escarbat. Llavors sí que és veritat que hi ha aquests dos factors, una altra vegada, l'agenda climàtica està canviant, per tant sí que és veritat doncs que segurament haurem de començar a repensar els tempos amb els que fem les coses... Però també la gent ha de... Vull dir, hem de tornar al civisme i... Bueno, tornar. És a dir, amb el que comentàvem de les borilles de la platja, no? Vull dir, forma tot part d'aquest pack, que no sé si és que molts ens pensem que la ciutat és nostra, però no ho és.
6: Jo en el tema aquest, perdoneu, de veritat, en el tema de l'incivisme, jo, sóc dràstic.
7: Home,
6: a la gent que la faci, que la pagui.
7: Zero,
6: mira,
7: clar.
6: No pot ser que tu te vas per tota la zona que està del costat de la via del tren, i arriba la gent amb furgonetes i tal... A llançar escombros...
4: I llançar frontera amb Sant Adrià.
6: Això és un desastre total.
7: Sí.
6: Igual que dic, lo dic aquí, que la zona de Badalona Sud, que estan els xinos i les empreses aquestes, se les ha d'obligar a netejar l'espai cada dia. No pot ser que deixin tot el merder al carrer sense problema.
4: Aquí hi ha modificacions del contracte de neteja, que ara a veure si es nota aquest canvi, també amb l'entrada en vigor del nou contracte. I ja per acabar, i per compartir-vos una imatge anecdòtica que ahir es trobaven els companys d'aquesta casa a la sortida de la feina, justament una altra de les conseqüències de llançar les escombraries a fora, no? I insisteixen molt en aquest sentit, són els porcs senglars. Això és aquí, a tocar dels estudis de Ràdio Ciutat de Badalona, ahir un porc senglar d'una diguéssim, d'un tamany considerable.
7: Fan por, perquè si se'n creuen a la carretera...
4: Tafanejant pels contenidors que hi ha just aquí al darrere.
5: Va haver de ser una entrevista una mica heavy, no? Si hi havia un porc per aquí.
4: Doncs sí.
7: El què, dius?
5: Que va haver de ser una entrevista una mica heavy, si va aparèixer...
4: Una mica.
6: Home, jo l'he trobat al costat de la platja,
7: És aquí la cantonada,
6: Això està aquí, però pensa una cosa. A la Mora, al port, he vist jo senglars.
7: Arriben fins allà?
6: Sí, però passejant,
7: Doncs mira que estan lluny de la muntanya.
6: I diré més, la meva mare està en una residència i cada dia arreglen el verd i el césped i tot això, no? Pues una cosa, jo vaig alguns dies i trobo que està tot aixecat.
7: Remogut.
6: I són senglars que han anat a la nit.
4: Vinga, anem a una altra qüestió, molt ràpidament, perquè ahir a l'escenari del Museu de Badalona, a la zona de les Termes i el de Comanos, es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà el mes de setembre a la ciutat de Badalona, del 19 al 20 de setembre, i hi havia diverses personalitats del món de l'esport, entre elles doncs Antonio Martín, que és el president de la CB, que assegurava que Badalona té aquesta capacitat organitzativa, deia, i doncs assenyalava també que comptaran amb l'organització, però també amb el suport de l'afició. Ho feia així.
9: Pero nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
4: D'aquesta manera es manifestava i es donava a conèixer també doncs, aquesta celebració el mes de setembre, tres setmanes només després d'haver acollit també la final a 4 de la Basketball Champions League. No? Com ho valoreu?
6: Jo diré una cosa. Jo vaig anar a la Final Four i diré que la meva experiència no ha sigut molt positiva.
7: Por?
6: Home, primer perquè no jugava a la penya.
7: Ah, bueno, clar.
4: No. Sí. Amb això no hi podem fer. No.
7: Això ja ho sabia.
6: Però després estava en un lloc que les entrades costaven 87 euros.
7: Aquí està el problema.
6: I diré que era el més barat, eh? I al meu costat, diria, a tota la zona no hi havia ningú. Estava la meva dona i jo solos.
7: Home, 80 euros, normal que no
6: hi hagués ningú. No, és que els demés costava més. Estava ple. Però lo diria que penso que ha faltat molta gent. La final sempre són les finals. L'afició que vaig trobar de fora, molt bona, s'ha de dir, molt, molt cívica, molt bé. La gent de Badalona també, però penso que les entrades són molt cares.
4: Per tant, per la Supercopa, entrades...
6: S'han de baixar els preus, perquè sí que
4: és veritat
6: que la ciutat posa molts recursos, perquè això no ho comenten, però home, jo he sigut regidor d'esports, molts anys, i quan fan alguna qüestió d'aquestes, la veritat és que costen molts diners.
7: Sí, però...
6: I normalment, si l'Ajuntament no s'implica, això no ve
7: però
6: a Badalona.
7: Però poses la ciutat en pantalla. Jo crec que la contraprestació de la inversió econòmica des de part de l'Ajuntament, no? A la imatge en pantalla de la ciutat, jo crec,
6: no estic en contra,
7: crec que és molt favorable.
6: No estic en contra. Dic que s'han de baixar les entrades.
7: És el que tu dius, José, que després sap greu que hi hagi nanos, sobretot nanos de 15, 16, 18, que els agrada molt el bàsquet, i que a casa seva no els puguin pagar una entrada de 80 euros. Aquí és on està el debat, no?
6: Per lo demés,
7: però fer aquests campionats, això, jo penso que és un gran avantatge per la ciutat. És a dir, qui hagi fet la gestió se'ls ha de felicitar. Està claríssim, perquè portes a la ciutat, doncs això, amb la pantalla que semblava que havia quedat una mica com apaivagada, no? La ciutat bressol del bàsquet. Hem passat uns anys que estava com molt adormida i ara amb la final de la Copa del Rei i ara la final del Fort, jo crec que hem recuperat espai al voltant del bàsquet. Sí, a mi m'agrada, estic contenta.
6: A mi m'agrada el bàsquet, sí.
2: Sí, no, ja ho sabeu, a més sóc un furofo de la penya, vull dir que tot el que sigui poder veure el meu equip en esdeveniments així, ho celebro. Sí que és veritat que aquí hi ha l'altre tema, que és, com comentaves, no? Es destinen molts recursos, també hem de mirar de destinar molts recursos a que les instal·lacions que fan que Badalona sigui el bressol del bàsquet pues continuïn, vull dir, tinguin unes garanties, és a dir, que els pavellons municipals estiguin en condicions, que els equips de bàsquet base tinguin el suport que es mereixen per part de la ciutat. Vull dir, sí que bueno, crec que hi ha com aquesta feina de fons que està molt bé que es culmini amb aquests grans esdeveniments esportius, perquè al final pues, són els que donen visibilitat, i també és un orgull per la ciutat i pels equips, però bueno, que també hem de mimar tot aquest bàsquet base que fa que després Badalona sigui aquesta ciutat puntera amb el bàsquet.
6: Estaria bé que deixessin els bars i restaurants, perquè jo vaig anar a alguns bars i se'ls havia acabat tot. Per què? Perquè no sabien que havia la final
7: fort. Pues el seu màrqueting que se'l faci
6: mirar. Eren xinesos quasi tots,
7: Àlex, jo estic confosa, o l'alcalde va anunciar que estava previst fer un nou pavelló a la zona de Gorg?
6: A
7: mi em sona... Jo he sentit unes declaracions, és Ràdio Makuto...
5: No, fer una declaració sobre un espai cultural al Mercat Torner, potser és alguna cosa així.
7: No, això sí,
5: però,
7: no, això del Mercat Torner...
5: No, de temes esportius no.
7: No sé,
5: però...
7: jo crec que hauríem de buscar l'hemeroteca i algunes declaracions...
5: Però la cosa aquí és que al final del dia la ciutat de Badalona té una capacitat molt magnètica per atraure els esdeveniments d'aquest tipus, i la veritat és que s'ha de reconèixer que aquest ajuntament, encara que té tots els seus problemes i totes les seves idiosincràcies, quan toca organitzar una competició d'aquest tipus, o sigui, posen tots a una i es fan grans feines. I jo crec que ara, en aquests últims anys, també estem tenint una voluntat molt clara d'intentar reviure l'esperit del bàsquet a la ciutat, amb el Ricky Rubio com a pregoner, amb moviments com la Final Four o ara la Supercopa Endesa. Jo crec que això és positiu, i jo crec que per la línia que anava el company també s'està intentant impulsar la recuperació dels espais. Ara, per exemple, ja crec que ha estat adjudicada la nova contracta per al manteniment de tots els projectes esportius municipals. És a dir, tant s'intenta impulsar el bàsquet en les grans magnituds com s'intenta recuperar uns espais que estan molt abandonats i que són clau per tenir aquesta cantera tan important que té Badalona, que després s'envia i exporta a la resta del món i que ens col·loca on ens col·loca.
6: Bueno, últimament no venem molts jugadors, la veritat.
4: Deixeu-me canviar de qüestió, perquè en les últimes entrevistes que s'han fet a Televisió i a Ràdio Ciutat de Badalona, els diferents representants dels grups municipals a l'Ajuntament de Badalona, i a més coincidint amb que aquesta setmana ha fet 3 anys de les eleccions passades, no? I estem a un any, diguéssim, dels comicis del 2027, doncs ja s'han començat a posicionar també o a fer balanç d'aquests 3 anys de mandat. I ahir, precisament, el company Carles Tornero, de la Visió de Badalona, entrevistava el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, qui també doncs, feia balanç d'aquests 3 anys de mandat de l'alcalde Xavier García Albiol. Explicava, segons ell, doncs, que no s'han experimentat millores significatives, diu en Rubén García, el president de la FAB, i considera que la majoria de promeses fetes durant la campanya electoral continuen sense haver-se materialitzat. Parlava dels àmbits de neteja i també de seguretat. L'escoltem.
10: Conocemos la Badalona de siempre, la Badalona en la que parece que no se mueven las cosas, pero al final de la campaña, que es cuando tenemos que volver a acordarnos de quién hay que votar, etcétera, es cuando empiezan a ver las grandes obras.
4: ¿Esteu d'acord amb el que deia en Rubén García?
7: Jo crec que la ciutat està en moviment, ho tinc claríssim. És a dir, ja sabeu que la meva argumentació sempre és que s'han de fer les coses, s'han d'entomar les coses i s'ha de posar fil a l'agulla. I jo tinc la impressió, a nivell personal, de que l'agulla s'està irbenant. És a dir, crec que hi ha moltes coses encara a millorar, moltíssimes. Em preocupa molt, em continua preocupant el contracte de neteja. Vull veure aquest contracte de neteja materialitzat i executat, i em preocupa. Però aquesta setmana mateix es posava sobre la taula el tema de que l'àrea, el lateral de l'autopista, mm-hmm, s'ha desencallat. Doncs, escolta, són històries que fa 20 anys que estaven...
4: Que les obres podrien començar a finals, clar, del 27, eh?
7: Que, bueno, que aquest espai de temps el trobo que és molt llunyà encara, però jo tinc la impressió de que la ciutat està en moviment. Ara, hi ha moltíssimes coses encara a arreglar. Sí, però és que ha hagut una època de molta inoperància, les coses com són. I ja està, i s'ha de reconèixer.
5: Jo només, per respondre i dir-ho, el contacte de neteja comença el mes vinent. O sigui, ja és una realitat material i física. Espero, perquè
6: home,
5: ja
6: després de 6 anys de retras...
4: Al principi van dir el 15 de juny.
5: Correcte, espero, però que Alex, ja és una cosa imminent i ja aviat es presentaran els materials i començaran a arribar a la ciutat. O sigui, que ja s'està desplegant. Però la ciutat ha començat a desplegar-se. Uh-huh. És a dir, dels 5 grans eixos estratègics de desenvolupament de la ciutat, que són el fons 13, estan obres. Passeig Marítim, hem tingut un petit hàndicap i potser ens costarà una miqueta més. Però el canal del Gorg ja està a punt d'estar enllestit. Francesc Layret està en obres, i Via Augusta ja que també s'ha iniciat la licitació i està avançant molt ràpid. I també la Rambla Sant Joan ja està pràcticament enllestida amb la finalització de la C31, que també donarà molta més de dinamisme al centre de la ciutat i podrà expandir el centre de la ciutat cap amunt. I jo he de dir una cosa, a veure, o sigui, jo al Rubén me'l tinc carinyo, però no és el president de la FAB, és el número 14 de Badalona en Comú, perquè va estar de número 14 a les llistes del 2023.
6: No revaloren a les persones.
5: Però n'hi ha uns interessos... No.
6: Mira, jo t'he dit una cosa. Per mi, el Rubén o qualsevol persona que treballa en una associació té tot el seu valor.
5: Sí,
6: sigui qui sigui.
5: Si parla com a número...
6: Sigui d'on
5: sigui. Si aclari, si parla amb interessos partidistes perquè és membre d'una candidatura, o si parla de president de la FAB. La realitat és que no s'ajusta a la realitat.
4: Venia convidat a l'ex com a president de la FAB.
6: Jo estic a la FAB, també, i us diré una cosa. Qualsevol persona... tingui més capacitat, menys capacitat, faci més, faci menys, s'ha de valorar. En aquesta ciutat ja és hora de que a la gent que treballa per la ciutat de les associacions de veïns se les tingui en compte.
5: Vale, però no es pot mentir i no es pot dir que aquesta ciutat no s'ha fet quan aquest 2026
6: ha sigut l'any. Jo no he opinat sobre aquest tema. Tu dius això, jo dic que...
5: Lara. No dades pures, dades estadístiques. El 2025, s'han adjudicat 600 milions d'euros. Llavors, qualsevol cosa que sigui dir que aquesta ciutat no s'està movent és una absoluta mentida, fins i tot mirant les dades.
6: N'hi ha barris on no s'ha mogut res de res. No n'hi ha manteniment. No n'hi ha manteniment del verd urbà. No n'hi ha neteja en condicions.
5: Està adjudicat.
6: No, és que... O sigui, després de 6 anys. Però sí que és veritat. I encara no l'he vist. Home, jo vaig fer l'anterior contracte de neteja, eh? Tu saps quan va caducar el 2019.
5: Tu saps quan ha trigat a Tarragona a acabar de redactar el subcontracte? 4 anys. Badalona, en 3 anys, ha aconseguit redactar-ho, adjudicar-ho, fer tota la licitació.
6: En 3 anys, no, home.
5: L'actual contracte es va començar a redactar el 2021.
6: És que sembla que...
5: Però, Lara, que això és molt senzill. Li dic als oients que poden entrar a la licitació i mirar quina data va iniciar la redacció de la mateixa, 2023.
6: La pregunta és quan tenia que haver començat a fer la licitació?
5: Bueno, pues, pregunto. Del caos i de la misèria, quan va començar a redactar-ho?
6: Mira, que no ens venen la moto, perquè n'hi ha molts diners a Badalona, molts. N'hi ha barris que no s'ha fet ni una petita obra.
5: Digues
6: no,
5: un.
6: Mira, te diré una cosa. la Ronda Sant Antoni de Fià, pràcticament aquests últims anys no s'ha fet res de res.
5: S'ha iniciat també la redacció, per exemple, del Parc del Gran Sol, que serà un dels grans projectes del barri.
6: Gran Sol és el Gran Sol, però t'he dit una cosa, quantes promeses hi havia del Gran Sol? Te diré més.
5: Amb el pla de reasfaltat Renove també ja està planificat fer una bona part del barri. S'ha iniciat també el desplegament de llums.
6: L'àrea metropolitana de Barcelona.
5: Però amb encomana administrativa de l'Ajuntament.
7: Però has de negociar, José,
5: perquè
7: t'ho
5: faci. No ho fan perquè l'Estat Cristiano, ho fan perquè l'Ajuntament els diu que...
6: Se preocupen del centre, però s'obliden dels barris obrers d'aquesta ciutat.
5: Que no pots dir que no n'hi ha un sol barri o no n'hi hagi planificat o executat una obra, perquè t'agradi o no, Alfons 13 passa per tots els barris d'aquesta ciutat i és la major obra.
6: Per cert, parlant de l'Alfons 13,
7: se li ha de dir a
6: la gent que fa l'obra d'Alfons 13, que fan la calzada, l'arquitranado, que ho facin bé i que l'Ajuntament ho supervise. Perquè d'aquí a 4 dies estarà aixecat tot.
7: José, però t'agradi o no t'agradi, la ciutat està en moviment, cosa que en els últims 10 anys no hi ha passat.
6: Per sort la ciutat es mou, saps? Però te diré una cosa, per sort, però te diré una cosa, la ciutat està molt deixada.
4: No havia passat per inestabilitat política,
6: feta una merda.
7: Evidentment.
6: I el que digui el contrari s'equivoca. Mira, jo vaig a la moto, i l'únic que trobo són burats. Vaig a la moto i no es veu la senyalització horitzontal, no es veu.
5: I per això s'ha adjudicat el contracte de reasfaltament.
7: Sí,
5: però
7: tens tota la raó. Que hi ha 50.000 o 60.000 o 80.000 fronts oberts a la nostra ciutat.
6: En canvi, sí que paguem els impostos, eh?
7: Però el que està clar és que hem tingut una inoperància administrativa. És que és així, ens agradi o no ens agradi. I tu i jo hem estat de l'Ajuntament i sabem què ha passat. Hi ha hagut una sèrie d'anys que ha estat tot aturat.
4: Jordi, si et vols pronunciar...
2: Sí, no, jo com l'únic que no ha estat a l'Ajuntament... No, jo el que diria és evident que hi ha com dues visions, és a dir, la visió més administrativa i més política de projectes que s'estan movent, tal, i també hi ha la visió del ciutadà, potser més a peu i que està més desconnectat de tota la realitat política, de tots aquests contractes, de totes aquestes propostes, de tot això... que, pues això, el que veuen és un burall al carrer, el que veuen és que falten papeleres, el que veuen és això. Llavors, pues bueno, tot dependrà sempre de la visió que tu miris, i les queixes vindran d'un lloc o d'un altre, també doncs, amb les relacions que puguin tenir i amb les necessitats aquestes més petites, que no per petites no vol dir que siguin importants. Per tant, bueno, sí, hi ha molt de projectes, s'està tirant endavant, s'està movent la ciutat, s'estan fent coses, però també hi ha moltes altres coses que bueno, no estan en una ciutat com hauria de ser Badalona, però, bueno, no sé, espero que entre tots, amb els temps que venen, ens hi posem. Perquè... Sí.
4: Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui a la tertúlia aquest divendres.
6: I, bueno, ja no vindrem fins al no sé quan, no? Però...
4: ens queden 3 setmanes de temporada.
5: No diguis que no vens, perquè però després ja veurem, sempre ja passa alguna cosa.
6: No, dic ara, abans de les vacances.
4: Recordeu, important, que justament... és l'últim cap de setmana de festes de maig i hi ha moltes activitats. Hi ha el food trucks a la plaça de Pompeu Fabra, hi ha la sardinada, hi ha la cursa del dimoni. Vaja, i segur que em descuido molts altres actes, per tant, aprofiteu també aquestes activitats programades en el marc de les festes de maig d'aquest 2026. Que vagi molt bé el cap de setmana. Gràcies. I nosaltres tanquem la tertúlia avui amb els Amics de les Arts, que han publicat Segurament t'estimo, primer senzill del nou disc que preveuen treure la llum l'any 2027, amb un to vitalista i pop com el que escoltem, i amb també producció de Joan Borràs, teclista d'Oques Grasses. Sona així. Fins ara.